0: O sigui, en platges com... mixtes. Jo diria que nudisme pots fer sempre on vulguis, eh?
1: Hòstia, estàs obert un meló que no sé si tenim algun advocat a la sala. Jo crec que en un municipi no pot ser on vulguis.
0: No?
1: No, crec que no. Depèn de les ordenances municipals, de cada ajuntament.
0: Jo al matí he de dir que si vaig a caminar a Sant Pol em faig un banyito despullada.
1: Hi ha platges, moltes platges nudistes, que hi ha la meitat de la platja que és nudista i l'altra meitat que és tèxtil i més o menys la gent ja sap que no va a l'altra banda.
2: ¿Y dónde dices ya él que haces ese bañito?
1: Ara,
0: Pedro
1: ja,
0: Sánchez. Però ja, saps què passa? Que després, les
1: tu
0: platges...
1: no sé que no hi ha ningú quan vas a això.
0: Aquesta hora al matí... No, hi ha molt
1: hi ha llocs com les Illes Balears, particularment Formentera, que més o menys està tolerat fer nudisme tot arreu, perquè ja s'hi compta. I ningú mira, perquè ja som grandets. Ara aquí te'n vas a, no sé, a la Barceloneta i et fots allà amb boles i et mira tothom.
0: Això és veritat.
1: I fan vídeos tot el, per partits a la zona i totes aquestes coses.
0: Quina mania amb allò dels vídeos, de veritat.
1: Bé, en fi, escolta, ves fent nudisme
0: sí,
1: i,
0: no?
1: I envies les coordenades GPS de...
3: Bona tarda, macos!
1: Bona tarda, Filarín.
3: Tingueu una fiambrera de macarrons.
1: De veritat, sempre ben menjat.
3: Un carquinyoli sí, per carquinyoli. Cadascú.
1: I demanem el carquinyoli, Fuet també, eh?
3: I un retrato que us he fet, que sou molt lletjos.
1: Bueno, moltes gràcies.
3: Ai, compte, no se us facin saltar les dents i
1: però
3: el
1: però què passa amb els carquinyolis, que estan molt durs o què?
3: No, però si no t'acabes el que tens al plat, em faràs enfadar i t'hauré de fer saltar els queixals de set.
1: Calma, però moment. En fi, va fort, eh? Però vas forta, Pilarín, que tu tractem de tu. Què vols, va? Què desitges?
3: Ai, Pere, maco, doncs vinc a fer balanç de l'acció d'ahir, estimat.
1: Mm-hmm.
3: Un èxit. Com? Via fora d'un ec perficiant, foc al braç i calor a l'entrecuix.
1: Però, moment, tu també reclames drets per a la comunitat nudista, de què va, això?
3: Ai, que n'ets de ruc quan vols, Peret.
1: Ah, bueno.
3: Això és una acció simbòlica de l'Assemblea Nacional Catalana per preparar la diada. El lema és Espanya ens té una mà al davant i l'altra darrere. O el que jo proposava, n'estem d'Espanya fins a la punta del xumino.
0: Escolta, jo crec que ha quedat bastant clar. Jo també penso que l'Assemblea s'està quedant ara sense idees, no? Perquè per la diada, què tenen pensat, Pilarín?
3: Ai, això a gran escala! Tots els membres de l'Assemblea ens despullarem i rodejarem Catalunya fent una cadena humana agafant-nos de les extremitats.
1: De veritat, quina angúnia, Pilarín.
3: Les que vulguem, va, és clar.
1: Bueno, en fi, fa angúnia tot plegat, sí.
3: Sí, però veure tants trams de la via catalana...
1: Sí.
3: Ja saps, em refereixo a les titoles, Pere.
1: Sí, no hi ha on, ja no
3: cal. Bé, doncs veure tants genitals incomodarà tant Espanya que haurà de mirar cap a una altra banda.
1: Bueno,
3: I serà llavors ja que declararem la independència i vindrà Puigdemont i serem lliures.
1: Molt bé, Pilarín, una altra... Sí, una altra jugada mestra, sens dubte. I, per cert, teniu lema ja?
3: Home, i tant!
1: Sí.
3: Del Canà fins al Pertús... Els castellans em menjareu el perrús.
1: No, va, de veritat, prou ja d'aquest color.
0: Bravo, bravo.
1: Prou d'aquest color, prou d'aquest color, deixem-nos històries.
0: M'encanta.
1: Va, més coses. Ja tenim el primer finalista de Gran Prix a l'estiu i estem de sort perquè es tracta d'una localitat catalana, Polinyà,
0: olé,
1: que s'ha proclamat finalista aquesta matinada.
4: Ganadores de este programa, primera semifinal del Gran Prix y primeros finalistas de este verano, Polinyà, en Barcelona.
0: Carai, tu.
1: Home.
0: Quina alegria.
1: Sí, estàs contenta, no?
0: Sí, home, clar.
1: La teva relació amb Polinyà és desconeguda fins al moment. El municipi del Vallès Occidental es afronta en aquesta primera semifinal a Pradejón, de la Rioja. Ara s'han d'esperar fins dilluns vinent el pròxim finalista que sortirà del duel entre els municipis d'Altura, a Castelló, i de Quintanar del Rei, a Conca. Per ampliar el tema, tenim al telèfon, doncs, qui pot ser, si més no, un senyor que sortia allà al balconet aquell que posen, perquè sempre veus els alcaldes en el concurs aquest, el senyor Javi Silva. Bona tarda, alcalde.
5: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda, com estàs? Et trotejarà més, si no se creu, alcalde?
5: I tant, faltaria més.
1: Aviam, tu estaves allà enfilat, no?, al balconet aquell on hi ha l'alcalde una bona estona del concurs, és així, oi? O vas enviar un tinent d'alcalde?
5: Sí, i tant.
1: Molt bé, perfecte.
5: Totes les hores de gravació allà ficat.
1: Ara, anem aquí, que no ho podem dir, però ho direm. Tot això està gravat, no en podem parlar, però el desenllaç ja es coneix, no?, diguem-ne. O sigui, ja se sap qui és l'altre
5: semifinalista. Sí, ja
1: i ja s'ha fet la final, però no es pot dir.
5: No ho puc dir, exactament.
1: I com ho fas perquè una cosa que sap mig poble, com a mínim les 100 persones que van anar allà, més els familiars, i tot Déu no s'hagi filtrat i no se sàpiga ni quin és l'altre finalista ni d'allò? Has fet un decret d'alcaldia amenaçant-los o com se sap això?
5: Doncs imagino que tinc una població molt responsable,
1: sí.
5: I saben que millor no dir res. El poble se sap, evidentment, quin és el desenllaç, sí. Però, bueno, no, com a mínim que no es posi a xarxes.
1: Molt bé, doncs una cosa, farem veure com si el poble no ho sabés i pregunto quin ambient es respira el poble ara que sabem que sou finalistes, com si no sabéssim com acaba això.
5: Home,
1: eh?
5: Estem molt contents, evidentment, perquè més enllà de tot, veure'ns a televisió, veure'ns a nosaltres mateixos, veure els nostres veïns, a més, ho vam passar molt bé, perquè fa mesos que es va gravar això es va gravar al maig, i per tant, doncs, recordar-ho doncs, també és molt, molt, molt emotiu per tots nosaltres, especialment els que vam estar allà.
1: Molt bé. La possibilitat de participar, com funciona això? O sigui, com arriba un poble com Polinyà? Maquíssim, tot ell, però arribar al concurs aquest. O sigui, quin és el procés de selecció que condueix aquí?
5: Doncs vam mostrar interès, ens demanen fer un vídeo per participar, de presentació del poble, de presentació dels possibles participants, i ens van escollir, bàsicament, com a representants de Catalunya.
1: Doncs escolta, moltes felicitats, alcalde. Un parell de coses més. Us heu preparat d'alguna manera? S'ha de fer entrenaments físics? Perquè hi ha algunes proves que requereixen de part d'intel·ligència i força física, no?
5: Molt més del que sembla.
1: Oi?
5: Molt més complicat, sí? Del que sembla. Sí, encara més. Allà es percep, sí, d'una forma molt diferent, i els requeriments, la veritat... Jo me'n recordo que va haver-hi una petita polèmica al poble, no? Quan vam passar un límit d'edat, no? De 18 a 30... Em sentiu?
1: Sí, perfectament. Alto i claro.
5: Sí. Entre 18 i 35 anys, i molta gent deia això, només gent jove no pot ser. Entens per què? Perquè les proves són molt difícils. Prèviament, nosaltres vam escollir en primer lloc doncs, una sèrie de persones que havien sortit al vídeo que vam enviar, i després, a través tant de les entitats esportives com de proves físiques, vam acabar de completar l'equip, que és de 35 persones.
0: Carai!
1: Tela, I escolta una cosa, fareu una mica de projecció de la semifinal, de la final... No, de la semifinal no, de la final, el dia que s'esdevingui una pantalla gegant al poble, una mica un rom cremat, alguna cosa...
5: Sí, l'hem fet als dos programes que han sortit, i el dia de la final, que està previst d'aquí dues setmanes, pel 7 de setembre, també posarem pantalla per gaudir-ne plegats.
1: Doncs escolta, molta sort de cara a la final, tot i que et puc desitjar sort, però una cosa, que ja saps com ha acabat i que jo no sé com ha anat, però te la desitjo igualment. Per cert, ja que tenim el telèfon, Visit Polinyà, què ha de fer la gent? Hi ha alguna cosa interessant per fer una mica de turisme a Polinyà?
5: Doncs mira, tenim d'entrada una església romànica impressionant, la veritat, molt maquíssima i molt desconeguda, i per tant estem encantats de que la gent vingui a veure-la. Tenim entorn natural, tot i que la gent potser ens coneix per la nostra indústria, no? L'entorn natural que tenim també és molt maco, hi ha molts camins, hi ha molt entorn per gaudir-ne, i especialment això, la nostra església romànica. Nosaltres allà al programa també vam parlar del meló de Polinyà, que tot i que pràcticament no es fa, però encara surten, exactament, però encara surten unes poques produccions, diguem-ne, i això es va donar molt de rebombori, de fet, al poble, perquè molta gent tampoc el coneixia. Ha estat una oportunitat també perquè la gent conegui coses del poble,
1: doncs envia'ns,
5: que a vegades no es coneixia.
1: Envia'ns un meló de Polinyà a la ràdio, que ens el fotrem. Estem aquí fins divendres, nosaltres. Vull dir que aquí ens tens apidolant, com sempre, alcalde. Moltes gràcies.
5: Ho farem.
1: Que vagi
5: gràcies
1: molt bé.
5: A vosaltres.
1: Un aplaudiment per l'alcalde de Polinyà, el Javi Silva. A veure si...
6: Ladrones. Esto de Polinyà, ladrones.
1: No falti el respecte.
6: M'han arruinado.
1: No,
6: Polinyà m'ha arruinado. Los del Grand Prix son unos ladrones.
1: No, perquè, què
6: no cogieron a Thor para participar. Ladrones.
7: Ladrones.
6: La televisión de española no me quiere arruinar.
1: Bueno.
6: Jo quiero dimitir d'aquí d'Espanya.
1: Però no veus que a Tor no hi ha prou gent per presentar-se?
6: Quiero dimitir, ladrones.
1: Escolta, Lázaro, que no hi ha prou gent a Tor per presentar-se. No
6: me da igual, collón. Bueno, yo solo llego a la final con la punta.
1: Vale, la punta.
6: A mí no me gana nadie en la prueba de ver carajillos. Puedo ver más carajillos que todos los de Polinyà juntos.
1: Sí, això també és veritat.
7: ¿Cuántos carajillos estás?
1: No ho dubteu.
7: 20, me cago en Déu.
1: Vale, calma, no comencem a...
6: 200, cago en Déu.
1: Vale, prou.
6: ¿Cuántos carajillos t'has tomado?
1: Los que sean necesarios. Va, tu. No hi ha cap prova, de fet, de veure carajillos. Per tant, no pot ser.
6: Pues la prueba de las vaquillas, collón. Si me viene la vaquilla de cara, cojo un palo y le rompo las costillas.
1: Molt bé.
6: Y si me viene Ramón García con la capa, cojo otro palo y le rompo las costillas.
0: ¿Però què diu?
6: Ladrones, ladrones.
0: Tindrà problemes, eh, vostè.
6: Ramon García me va a chupar un huevo.
7: Sí, jugador de tres me chuparà un huevo.
1: Bueno, va, prou, escolta'm. Lázaro, tindràs problemes, eh? Si vas amenaçant el Ramon García, tindràs problemes.
6: ¿Qué quiere decir eso?
1: No, quiere decir que tindràs problemes, ja
6: està. ¿Qué quiere decir?
1: Escolta, ja està.
6: ¿Qué quiere decir?
1: Que no l'amenacis, ja està, va.
6: Ladrones, ladrones.
1: No, va, prou,
7: ladrones, ladrones.
1: A veure.
7: Una colla de ladrones.
6: Colla de ladrones, el Gran Prix.
1: Una cosa, Gran Prix, ja està. Deixem-lo de cridar.
6: Yo quiero hacer las campanadas.
1: Una cosa, que vull dir... No, no, no em posi el jove, que vull posar una, posa'm una mica una música d'última hora, que vull dir una última hora, si em permeteu, perquè acabem de saber fa cosa d'uns segons que hi ha un incendi on hi estan treballant els bombers, a Collserola, a prop del barri de Canyelles, prop de Nou Barris. És una columna de fum que és visible per diferents, diguem-ne, punts de la ciutat. Si algú veu una columna de fum, doncs que no s'estranyi, perquè efectivament els bombers estan treballant-li. Això, com deia, més al barri de Canyelles, al districte de Nou Barris, es troba per sobre de la carretera Alta de Roquetes, en direcció Sant Cugat. I aquesta columna de fum és visible des de diferents punts de la ciutat de Barcelona. El cos de bombers de la Generalitat hi ha enviat un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF, tal com han explicat a l'agència de notícies ACN, i també hi ha efectius dels bombers de Barcelona. Es calcula més o menys que fa una hora curta, ha estat cap a pràcticament 3:45 que s'ha declarat una zona de sotabosc, diguem-ne, segons han informat els bombers de la Generalitat. I hi ha una columna de fum prou important, però sembla que no seria tan greu com el que es va declarar la setmana passada a Collserola. Per tant, estem atents a aquesta qüestió, de moment que ningú s'espanti especialment segons aquesta columna de fum, ho estan controlant els bombers, però seguirem actualitzant. Ara sí, altres qüestions a la dada jove, no? Bueno, ai, Déu meu. Pues la podrien haver saltat, realment, eh?
6: Bona tarda, sí. Pere, bona querido...
1: No, però, ni querido ni Pere, bueno, o sigui, no cal allargar, pots dir-ho més curt, tot i ja està.
6: La pagesia sí. De la Segrià, estimat, bon. Ha avisat que, degut a les tempestes sí, i pedregades d'ahir, sí. Podria perdre part de la collita de la fruita de la temporada.
1: Això sí que és un problema, però una cosa, o sigui, ara és quan connectes això que ens estàs dient amb el tema del Lleida, del club de
6: exacte,
1: futbol
6: Lleida. Exacte.
1: T'he vist venir, tio, t'he vist venir, però va estona.
6: Les pluges han provocat que l'herba del camp d'esports creixi tant que es va impossible entrenar ni jugar a futbol. Els jugadors del Lleida han d'anar amb matxets per tallar l'herba mentre corren.
1: Bueno, de veritat, han de tallar amb matxet? Quina alçada té l'herba? O sigui, quin és el problema?
6: Es diu que té una alçada mourinyista en algunes zones. A la porteria nord arriba fins als 3 metres, com li agrada al de Setúbal.
1: No t'inventes les coses.
6: S'ha creat un ecosistema similar a l'Amazones. Hi trobem anacondes, jaguars, capibares, llúdrigues, caimans...
0: Ara que dius això de les capibares, Oriol Jové, no sé si ho sabies, però hi ha un peluix que ven al Barça d'una capibara. No m'ho explico.
6: Vam regalar, t'ho diràs, fèiem un concurs.
0: Sí, Però per què la capibara? Què té a veure?
6: I vam regalar capibares.
1: És veritat.
0: Perquè estan de moda, és que no ho entenc, de debò.
1: Bueno, en fi. Doncs endavant, no se'n parli
6: tenim
1: més.
6: Una trucada per guanyar un
1: cap. No, ens muntis un concurs ara.
6: Marta Torrente.
1: Va, prou, ja està.
8: Afilajor.
1: Ai, Déu meu.
8: Afilajor.
1: Què passa?
8: Afila canivets per fills del món.
1: No, com per fills del món? Hi ha un moment.
8: L'afilador.
1: No he saltat. Fills
8: del món.
1: Què?
8: Ja ha arribat a la porta de casa seva, la fills del món.
0: Què diu?
1: Aviam, professora Olivia.
8: Afilin-se els canivets.
1: Calmis. Veig que ha trobat una nova manera de cridar l'atenció per obtenir el nostre interès, no?
8: Perdó?
1: Sí, això que dic.
8: Atenció què? Sola.
1: Què passa?
8: Com una pipa que sóc.
1: Què passa?
8: A Tarragona cauen pedres de cel de tamany d'un Seat Arona.
1: Sí.
8: I sóc jo l'Ernesta.
1: No, també és veritat que... Bueno, però una cosa. Això són les tempestes d'estiu, que ara són una mica més violentes, però a vostè sempre li agrada posar més pa que formatge, diguem-ho clar.
8: Afilador, fill del món s'acosta.
1: Prou, sisplau.
8: Jo poso més pa que formatge?
1: És el que estic dient, coi.
8: Sóc intolerant a lactosa, per cert.
1: Endavant, no diem tonteries.
8: Queden 3 dies per eclipsi de lluna de
1: avancem.
8: Carn. Mentre plouen blocs de gel del tamany d'iceberg que va enfonsar Titanic.
1: Sí. Menys. ha dit lluna de carn.
0: És lluna de carn?
1: És lluna de sang, és lluna de sang.
3: De carn, de bistec.
1: No, no, és de sang, és de sang.
0: No és com l'altre, que pot ser de carn.
1: No, va, no, sí, no li donis pèl.
3: De què parles? La pitjor de totes, la lluna de sang.
1: Sí, molt bé. Què?
3: La Carcassona, ja ho saben.
1: Molt bé, doncs visca Carcassona.
3: Ahir un tornado va arrasar amb tot.
1: Ui, sí, és veritat, calla, pobra, sí, allà un poblet del costat.
3: Sí, i ara es dirigeix cap a Catalunya. Sí. En concret, cap a Matadepera. Un remolí de baguets afilades com ganivets, formatge blau pudent i parisencs prepotents.
1: Bueno,
3: Parateu-vos, pecadors!
1: Prou ja d'aquest color, professora Làctia.
3: Afilador!
1: Va, deixem-ho aquí.
3: Afilin-se els ganivets per fi del món!
1: Vale, ja està, prou.
0: Què hi som?
9: Oh, no, vale. Por favor. Ja no es desdudi, huele raro. Jo me lo golia.
10: Yo oía algo, si sentía algo extraño.
1: Sí, ya lo sabemos. Usted, ya lo
9: yo oía algo.
1: Sí, ya lo
9: sabemos. Huele raro.
1: Ya lo sabemos.
9: Ya. Gel, has comido garbanzos hoy.
1: Tranquilo.
9: Has comido judías.
1: Va, ya, señor
9: bròcoli.
1: No faci
9: coliflor.
1: Silenci. No faci acusacions estranyes, no comencem les seves tonteries. Ahir Real Madrid Televisió ja va fer un vídeo en contra dels àrbitres.
9: Que pestazo.
1: Silenci. I ahir tornem a ser amb aquesta cosa de fotre's amb els àrbitres, els vídeos de merda. Com pot ser que només amb una jornada disputada per part del Real Madrid ja us estigueu queixant, de veritat? Llorones, més que llorones.
9: Tu hueles a culer.
1: Sí, sí, clar.
9: Hueles mucho a catalufo.
1: També, també, tot.
9: L'Espanyol cometió 19 faltes i vio solo 5 amarillas.
1: I els piscinats...
9: A mi me parece... que hay un alien que le hace bullying a Vini.
10: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía...
1: Però d'aquest color, de veritat.
9: ET le hace bullying a Vinicius
1: no.
9: Y no le saca ni tarjeta amarilla.
1: Va,
9: nunca nos bolsado ET.
1: Bueno,
9: y a Vini, por quejarse, todo el mundo... le pita.
1: Bueno, aleshores no pensa dir res.
9: Que vergüenza.
1: Sí, no pensa dir res de les pressions que fa l'Atlètic d'ahir, el Real Madrid.
9: No, les seves televisions. Te parece que son pressiones?
1: Sí, clar que són
9: pressiones.
1: Hipòcrita. Sí.
9: Hipòcrita.
1: No, hipòcrita.
9: Solo amenazamos un poquito.
0: Uy, sí, una mica digo.
9: Un día un vídeo a los árbitros, otro día los seguimos cuando van por la calle con sus familias.
0: Va.
9: Otro día una cabeza de caballo en la cama. Va. Los defensas presionan más a Vini que nosotros... a los árbitros.
0: Quins nassos, miri, sisplau.
9: ¿Cómo huele?
0: ¿Ja? ¿Ja está? ¿Ja? ¿Fins aquí, no? Vinga, Mourinho.
9: Hay gente que hoy no ha pasado por la ducha.
0: Vagi, mira, tiri cap allà.
9: No vull empiezar a coler.
1: Silenci.
9: No a jabalí muerto.
1: No vull actuar més amb vostè. Deixem davant de totes aquestes ximpleries. Ara.
0: Són les notícies de cada dia. De dilluns a dilluns. Ah, clar, ara som dos veus. Però, Pere, què estàs fent?
1: Si
0: és cosa meva, allò de cantar.
3: No t'hagueu practicat.
0: Una cosa, que és meva, i me la treus.
3: Es nota la pràctica, Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, molt
0: assegut. Sí, no, ara fem això.
1: Prou de ximpleries i prou de tonteries. Una cosa, passem al periodisme de veritat, sí o no?
0: Endavant.
1: Jo sé que parlar i treballar als mitjans és sacrificat, però la persona de qui parlem cada dia en aquest moment va un pas més enllà, sempre. Ho deixa tot de banda per dedicar 25 hores al dia, i qui diu 25 vol dir 30 hores al dia, i si calen 35 hores al dia, el noble ofici del periodisme, sabeu de qui parlo,
11: 200 carajillos.
1: No.
11: ¿Cuántos carajillos se tomaron embudo?
1: L'embudi, embullo. Fins i tot hi ha dies que dorm sota la taula... Silenci. Hi ha dies que dorm, i parlant de l'embudio, sota la taula de l'edifici principal perquè no li dona temps de tornar a casa, de la locutòria principal, de l'estudi principal. Bé, en fi... té tan poc temps per preparar les coses personals que divendres farà un programa especial perquè sí. Ho vull veure en persona, per aquella figura estilitzada, aquell aspecte, aquell braç forçut, aquell riure d'orella a orella, aquella dentadura perfecta, aquella veu precisa que té l'estimat Sergi Embudió. Doncs si el voleu veure en persona i palpar, fins i tot, podeu anar a la presentació de la nova temporada de RAC1 des del Centre Cultural Municipal de Valls. O sigui, la gent de Valls i comarca, a partir de les 9, allà del primer carrer, obrim i casseu, podeu fer acte de presència. Perquè, o sigui, és un professional de la ràdio que li dedica tant de temps a la ràdio que hi ha alguns éssers vius que es veuen afectats per culpa d'això.
12: Tu veus una planta, se t'està pensint, i dius, clarament, fa 3 setmanes que no la rego, m'he descuidat, escolta, m'hi poso.
3: M'hi poso.
12: La regues una miqueta. Una mica. I ja resulta que l'has regat massa.
8: Sí, sí. Ja, elles són tan sensibles a parar i no. Sí, sí, sí.
12: Jo crec que el meu rècord deu estar amb 2-3 mesos una planta d'esperança de vida. Una planta, quan entra a casa meva, pobra, sap que està condemnada.
8: Sí, no?
12: A mi se'm amoria un cactus. Resulta que el vaig regar massa, també.
1: Sap que està condemnada, eh? És l'homicida de les plantes, eh? Tan bon professor en la ràdio.
0: Dedica tantes hores que, clar... Sí. Escolta, ara que deies això del bolo que tenen divendres des del món RQ, de 9 a 12 al Centre Cultural Municipal de Valls, sí. No només hi serà el Sergi Embúdio.
1: Home, clar, hi haurà tothom.
0: Ah, estaran les grans peces d'aquí de RQ.
1: El Bastel, Clape,
0: vull dir que si teniu ganes de veure els que són reals, que existeixen, que no són una mena de...
1: El nostre far estiuen, que és l'Embúdio, per això sí, per tothom, que hi vegi tothom i veureu.
0: Com els anem l'estiu.
1: Actuacions musicals, com anem l'estiu. Jo avui n'he vist un que s'ha primat, diu que s'ha primat cada estiu.
0: Molts estan molt bronzejats.
1: Molt, sí, sí, molt de sol.
0: Escolta'm tu, el bombo, va.
1: Va, treu el bombo. Avui torno a tenir males vibres, eh? És l'última setmana i sempre penso que sortirà... Oh! Però sí, vam parlar d'ell, justament. Oi que vam mencionar? I tant.
0: Sí, el vam mencionar.
1: El vam mencionar. Digues en quin punt del programa. No crec que ens l'agafi, perquè aquest està molt embolicat aquests dies, eh? Recordeu, és un telèfon...
0: És un gran showman.
1: Surt triat a l'atzar, remeno, truco amb el meu mòbil, poso l'altaveu, la remo aquí al micròfon i que sigui el que Déu vulgui.
0: Vinga.
1: A veure si funciona. Mira el Marc Simón, un altre que ha tornat.
13: Ojo! Hola. Un segon.
1: Ui?
13: Sí, però Messi ara... Sí, si ahora me vas a sacar Messi, entonces podemos estar hasta mañana. Te tengo que dejar porque me están llamando de otra radio ahora, si no te importa. Un abrazo.
1: ¿Qué es eso?
13: Hasta ahora, Toti.
1: ¿Toti? ¿Pero qué es eso? Home, a Déu se li coneix molt, eh? No l'heu retingut? Toti?
13: Gracias, hasta ahora. Chao. Espera más, Raku, ¿qué pasa?
1: Bueno, hola! ¿Qué? ¿Qui és Toti? Que estàs amb el...
13: Toti, resulta que és un tio de Ràdio La Red d'Argentina,
1: sí?
13: Que fa 10 minuts que em tenen en directe i m'estan dient absolutament de tot, i són argentins.
1: Insultant?
13: Bueno, insultant no, però que estan aquí amb la... És que això és al·lucinant, ara de Ràdio La Red de RAC1. Però,
1: vale.
13: Però, que estem en directe?
1: Clar que estem en directe, si estic fent el programa, t'he trucat des del meu mòbil, bueno, ja has vist que és el meu telèfon, t'ha sortit el teu nom, l'heu conegut, no?
0: Home, Gerard Romero!
1: Hombre, el Romerito! Romerito!
13: Però això què és? Això és una secció d'aquesta que fas
1: al
13: programa?
1: Calma, és la trucada suïcida, que hi va venir un esbirroteu, justament, el Juli Claramunt, que vam tenir aquí. Un fenomen, aquest nano, no el deixen
0: escapar. Sí, molt maco.
1: Bueno, deia que sí, surt una... O sigui, hi ha un bombo, surt un telèfon i truquem, i va, ha sortit tu. Com estàs, tio?
13: Pues mira, ara mateix molt encès, perquè acabo de tenir una tracta en directe, perquè a part jo estic en directe ara mateix.
1: Ah, estàs fent el teu Twitch i tot el teu?
13: Estic en directe, m'estic esbarallant aquí amb uns argentins, ara em truques tu perquè he vist per a Mas i dic, collons, què està passant?
1: No, clar, perquè t'he trucat des del mòbil, sí, efectivament.
0: Però què et deien els argentins?
1: Què li passa a l'argentí? Quin és el motiu de queixa?
13: No, que estan molt emprenyats perquè el Barça no acaba de fer l'oferta que necessita perquè pugui sortir l'Atlètic de Madrid. Quan són aquesta gent que no volen escoltar el Barça per res?
1: Ara.
13: I llavors estem aquí que sí, que perquè jo li dic, és que el tenen sequestrat. Diu, pues que me secuestren a mi con 8 millones. Bueno, una barbaritat. Jo crec que eren merengons aquesta gent, com a mínim.
1: Sí, segur.
13: M'han tingut aquí encès com una mala cosa i em sap greu. Doncs pues aquí estem amb el mercat, estem esperant que arribi un porter,
1: sí.
13: Que ara està arribant un porter, sí. Croat, que arriba a 5:15 i aquí estem preparant i veient l'avió.
1: Escolta una cosa. Sí, què passa, aviam.
14: Soy Enrique Cerezo.
1: Va.
14: Hombre. Escucha, aquí no ha llegado nada, no habéis enviado ni al Rafa Juste, ni al otro, ni al presidente.
13: Pues mire, Enrique, ¿sabes lo que ha pasado? Hace unos minutos también acabem de parlar amb el president Gaspar.
1: Carai.
13: Que ens acaba de dir el president Gaspar que ahir va parlar amb Gil Marín. Vull dir, segurament és de les poques persones de l'entorn del Barça que ha parlat.
1: Joan
13: i ens
1: Gaspar.
13: Ha dit el president Gaspar...
1: No.
13: Bueno. I diu, li vaig enviar un missatge i Gil Marín em va dir que no volia saber res.
1: Vale.
13: Diu, presidente, hablemos de lo que quiera, pero del tema Julián no quiero saber nada. Per tant, ahir Gaspar, intentant obrir la porta, i també li va fotre a la porta els nassos al senyor Gil Marín.
1: Dues coses, Romerito. Una, l'altre hi va ser Gil Marín, crec, que va rajar dels periodistes catalans i que no sé què, que som uns molt malos. Això va per tu també, no? Suposo.
13: Jo, com sóc streamer, ara no sóc periodista.
1: Bueno, però jo no dissimulis, que jo crec que... No, que cabron. I l'altre, he vist un vídeo teu, no sé quan, ja perquè no sé on, ahir o abans d'ahir, que viene un final de llances de mercado de fichajes que serà la polla i tal. O algo així. Calli. O sigui, realment serà tan heavy? Sí?
13: Home, ha de ser perquè han d'haver sortides, però perquè sigui heavy han d'haver les sortides. Ara mateix tens a la rampa de sortides a Alejandro Valde, tens a Casador, tens a Héctor Fort, que han de sortir,
1: sí, sí.
13: I a partir d'aquí doncs, hauria d'arribar aquests a defensa, però vaja, que aquí a la ràdio, amb Pintanel, amb la Marta sí. i companyia,
1: hombre, estan aquests...
13: esteu al dia de...
1: Estem molt ben servits.
14: Sí, sí, el xiringuito siempre estamos a la última, no como otros,
13: ara sí.
14: que
13: ara
14: van detrás sí. de José Álvarez,
13: ara sí.
14: pisando en la notícia.
1: Bueno, vale,
14: sí,
1: bueno, escolta'm...
14: José Álvarez da la notícia i luego salen gigantes.
13: Bueno, No rajis,
1: no li fotis cas.
13: Lo ha clavado todo el pobre José Álvarez, lo ha clavado todo, pobre, este verano, pobre. Has sentit.
1: Escolta'm, Romero, bueno, pregunto com ha anat l'estiu, perquè has estat tot l'estiu amb això de l'hotel, diguem-ne, o has fet vacances?
13: No, no he pogut. Vaig fer l'inici, vaig anar allà a casa teva, allà a Formentera, vaig anar a l'inici de juny.
1: Casa meva.
13: Però, mira. Sí, bueno, no rigueu a l'estudi. Vull dir, Pere Mas té mitja illa que és seva. Amb la
1: no, no és meva, però hi vaig
8: sovint.
1: No, no és meva, ja m'agradaria tenir...
8: Amb la paca de socialista.
1: Que sempre sigut el PSC.
13: Aquí, Pere Mas, ho fem molt de mal.
1: Va, no toquis els allonses. Però sí que hi vaig de tant en tant.
13: I vaig fer allà... I a final de setembre, doncs, intentarem també descansar una miqueta.
1: Que... Ah, a final de setembre, molt bé. Doncs ja, mira, encara ens trobarem, ja es veurà. Ah. Bueno, maco, Gerard, escolta'm, que vagi molt bé. Gràcies, tio. I que vagi bé aquest final de Mercato, que tu aquí, com a pez en l'aigua, amb això del Mercato. Vull dir que endavant, tio, endavant els atxes. Cuida't.
13: Un pato a tots.
1: Millor marge endins.
14: Sí, què passa? Mañana, si no tiene plan por la noche,
1: sí?
14: I estaré en la daurada.
1: Prou, per favor. Prou de fer promoció, José María. Bueno, ja ho saps, tu que ets per allà baix, adéu, Romerito, el Gerard Romero, un grande, un crac. Home, doncs pues mira, jo que tenia males vibres, perquè el tio està barallant-se amb l'argentí, molt bé, eh?
0: Sí, sí, sempre ja té temps pels mitjans catalans. Escolta'm.
1: Què?
0: Cançó brusca.
1: Molt bé, doncs fot-li.
0: Doncs avui aquesta.
1: Aviam. Som de amores. Adéus.
0: Amores que maten. És Andy i Lucas. No
1: canta,
0: sé
1: que
0: si...
1: no, que canti. Que sí, ja que hem de...
0: Efectivament, és que precisament ara fa gairebé 2 anys que en Lucas, Dandy i Lucas, apareixia amb el nas destrossat
1: sí.
0: després d'una operació estètica, ho recordeu, no? Suposo les imatges es van fer virals, es van fer moltíssims memes. Doncs s'ha tornat a operar el nas per reconstruir aquell desastre i ara sembla que ja té per fi un final feliç. I no sé si la següent cançó també Dandy i Lucas li van dedicar a la nariz, perquè mireu què diu.
1: Ai.

0: Aquesta m'agrada més.
1: Que solo te quieren mirar porque eres la cuna que me hace sin nada porque eres la lluvia que no hace mojar.
0: Bueno, prou, no hi ha d'aquesta cançó.
2: Sí, no, ja està. Almenys, mira, tu el percal, diguéssim, sí, del nas, el que ens va fer és aconseguir distingir l'un de l'altre, perquè sí, sí, ja saps que en Lucas és el del nas.
3: Olora que sí.
0: Avui no connectem Rec 105, o fem més tard?
2: No, més tard, que anem una mica malament de temps.
0: Doncs ja està. Noel Guarnido, un dels nostres estudiants en pràctiques.
4: Ho has dit bé, Pere.
0: Home, bueno, Guarnido, no?
4: Estic plorant.
0: Va, endavant amb la mania del dia.
4: Veurem si el nas del Lucas té solució, perquè la seva música realment
0: no la té.
4: Espero que en Romerito no ens escolti perquè regem dels influencers.
0: No, però ell no és un influencer.
2: És un streamer.
0: I és un tipus de coses.
5: No, influencers literal que són déus, no?
0: Sí, que ell té informació i explica coses interessants, no com alguns capullos. Però bueno, avancem.
4: Doncs, tenen la valentia de dir... No, és que la gent pensa que això no és una feina. No, sí, sabem que és una feina. El que discutim és com collons hem arribat fins aquí.
0: Sisplau.
4: Diuen, avui ha estat un dia duríssim perquè he hagut de gravar 3 reels. Hòstia, si vols et dono la creu de Sant Jordi.
5: Literal.
0: Vale, parlem flim.
4: No, mira, després tenen la barra d'afirmar. I és que sempre intento fer superreal. I aquesta realitat porta trípode, edició i filtres. Realitat sí, però en postproducció.
0: Hi ha una mica de trampa.
4: Mira, sí, tal qual. Mira, yonqui de l'atenció.
0: Calma.
4: Si no et miren, tens síndrome d'abstinència. I deixa'm dir-te una última cosa.
0: Sí, endavant.
4: Amb els teus brainstorming, Protecció Civil sempre activa l'alerta per pluja de merda.
0: Va, bueno, per...
5: O sigui,
0: però...
5: tio, més red flag,
0: de veritat,
5: no?
0: Però què li passa al Noel, al nostre
5: aquí
0: estudiant en pràctiques?
4: Ja
0: sort, sort que només queden 2 dies. Va, a l'acústica de Figueres hi falta gent. Som-hi!
1: Com a meravelles, tu i jo som com elles, que el cor és la
0: fora. Jo no torno a cantar-la, aquesta,
2: eh? El debut de Pere Mas, puja, puja, cantant.
0: Ja vaig cantar, això ja... Que no la posarem ara, eh? Bueno, és el Max Navarro.
2: Navarro.
0: Va, prou. Fa dies que no sabem d'ell. A veure, concurs de l'acústica de Figueres... La...

0: Això va per tu, Lívia Discipio.
1: Quina veu,
0: Sí, ens agrada molt, el Max. Va ser el nostre primer convidat.
1: Sí.
0: Ens ha portat molt bona sort,
1: Sí.
0: Sí o no?
1: La veritat és que sí, està seguint i queda molt poquet per acabar, però una temporada magnífica.
0: Excels! Molt bé, mira, avui l'he vist pel passadís, avui ha aparegut el Basté. Va, què, el concurs com va?
1: Som-hi perquè en poc més de 48 hores s'obre una nova edició de l'Acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, que comença aquest dijous i s'allargarà fins diumenge, del 27 al 30 d'agost, amb més de 40 concerts en 3 escenaris al centre històric de la ciutat, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I entre els concerts, entre els concerts programats podreu gaudir de l'actuació d'una de les veus emergents del pop català actual, amb el Max Navarro, amb cançons com Estrelles o Inigualable.
2: I nosaltres què regalem?
1: Regalem una nit d'hotel completament de franc per a dues persones, amb l'esmorzar inclòs, per anar-hi el divendres 28 d'agost.
0: Sí, aquest mateix divendres, vull dir que el concurs
1: aquest divendres
0: el resoldrem dijous, excepcionalment, perquè la gent tingui temps de fer la maleta i anar cap allà. Recordem com s'ha de participar si algun cara no se n'ha assabentat.
1: Participar és molt fàcil i ràpid, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Cada dia escoltem tres acudits, vam començar ahir, i aquest dijous resoldrem el fin.
0: I que acabin ja, perquè demà és l'últim dia per passar a la final.
1: Exacte.
0: O sigui, els que no entrin demà al concurs ja no...
1: Han d'apuntar el nom.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Nazi.
5: Hi ha dos tomàquets a la nevera i un li diu a l'altre. Ai, collons, quin fred que fa aquí. I l'altre contesta. Hosti, un tomàquet que parla.
6: Em costa una mica. Bueno, va.
7: Què passa a la final?
6: Avui, bon redoble,
7: avui, eh? Que farem?
6: Qui és el finalista aquest? Això.
7: Què passa a la final que farem dijous per entrar en aquest sorteig i poder endur-se la nit d'hotel per l'acústica de Figueres el 28 d'agost és...
6: Iam.
7: El jazz!
6: Home, del teatre, eh?
7: Home,
6: a la companyia,
7: una interpretació bona sempre ens agrada.
8: Aquest parro, molt bé.
7: Doncs, els oients han de recordar, però, que encara poden participar.
6: Demà últim dia.
7: Ser uns dels finalistes, demà últim dia, així que canviïn ja la seva nota de veu amb el seu acudit preferit, el 680-70-70-60, i si volen saber més informació la poden trobar a festivalacústica.cat.
8: Canviïn ara la nota de veu de l'acudit.
7: Sí, sí.
8: Si no se'ls
7: oblida,
8: no sé què.
7: Ara mateix.
8: Ah,
6: I una altra cosa, si no et toca l'hotel aquest i no agafes el cotxe, o el tren, o l'AVE, o l'helicòpter i te'n vas tranquil·lament a Figueres.
7: Sí, perquè recordem que els concerts són de franc, però amb aforament limitat, així que no va dins.
6: Hi ha d'anar d'hora i portar-se bé, eh? Res de coses estranyes.

0: Doncs ja és un quart de 6 de la tarda. Avui jo crec que és els dies que hem fet més xerrameca prèvia amb la nostra convidada. Amb el nostre convidat, oi?
1: Sí, Alba? Bastant.
0: Que estem aquí xiqui.
2: Ens hem posat el dia. Normalment te'n vas a fer el teu cafè, la teva no sé què, llavors et perds aquesta part inicial.
0: Ah, sí, vosaltres la feu, vaja. Comencem amb els principals atacs, els primers atacs. Però és que realment tenia ganes d'anar a buscar un cafè. Però... Però, sí, no sé, a més m'ha dit la nostra convidada que si ella es fot un cafè ara, fa plum, sí o no?
2: No dormo.
0: No dorm, i no volem pas que la nostra convidada, que la rebem ja amb un fortíssim aplaudiment, ja hem dit que era l'Àgata Roca. L'actriu i la de teatre. No sé si hem de dir la de teatre o què hem de dir, perquè la gent et té tan identificada que
2: hi ha...
0: La persona. La persona... Com es diu això?
1: Actrivitzada.
0: Perdoneu, disculpa que em distregui. És que estic veient la volta ciclista aquesta d'Espanya, que estan a Canillo, Andorra.
2: Canillo.
0: Sí, Canillo, Andorra.
3: Exacte, i allí està el pont tibetà, no, si puges no, cap a Canillo...
0: No, però jo... Els meus pares van casar aquí, a aquesta església de Canillo.
2: Ah,
3: sí. Han passat a les 4 també, sí. I ojo, porque acaban de passar por el mirador de Canillo, doncs cogeran la carretera de Ordino...
0: Hi ha una església molt romànica, molt maca, i com la meva mare era francesa i meu pare era català, es van casar en territori neutral. No és conya, es van casar aquí...
2: Ah,
0: una església maquíssima, que aviam se l'ensenyen. Se l'ensenya que algú vici, que em fan molta
3: il·lusió. Han passat les 4 també.
0: Ah, vol dir, van fotent voltes per aquí, Canillo.
3: Han bajado hasta Ordino, han subido por el otro lado de Ordino, y ahora están bajando dirección a Andorra, donde está Sergi Mas, en la línia de meta.
0: Perdona, Agata, disculpa. És que he vist això, he vist Canillo i me...
3: Conectamos con los enviados especiales, y es el helicóptero Damià López.
2: No contactarem.
0: Prou fars, estan els actors.
3: Oriol Jovent, la línia 1.
0: Prou fars, estan els actors, que hi hagi esports a tot arreu i hi hagi poc temps per la cultura, que ara que toca parlar una mica de cultura, estiguem aquí fotent la xapa amb els esports.
1: Has començat tu, Pere Mas.
3: Sí, con Encarna Sánchez.
0: No.
3: Había media hora de boleto.
0: Sí, calla.
3: Esta señora que ha venido hoy sabrá entender que lo primero es lo primero. No, ¡Vamos a la vuelta! No. ¡Feliz España! No,
0: digue-li tu que calli, sisplau, que a mi no em fa cas.
2: Jo?
0: A mi no em fa cas.
2: Jo, pobre de mi.
0: Bueno, superimportant.
3: Pau Bombardó!
0: No, deixa, el Bombardó està fent el boleto. Deixa'l tranquil, pobre tio. Escolta una cosa.
2: Digue.
0: Farem promo.
2: Va.
0: Vale, que vens d'assajar.
2: Va.
0: Ella i Màquina, el Heartbreak Hotel, s'estrena la setmana que ve. Vale, ja queden avisats.
2: Mm.
0: Heartbreak Hotel, el Teatre del Rigola, allà a Sants, aquella plaça tan rara.
2: Sí,
0: està encara d'estar d'obres, la plaça?
2: Està en obres.
0: Joder. Sí. Bueno, menja un pàrquing a sota.
2: Però hi ha pàrquing i el bar del costat està obert, l'únic que s'ha reduït la terrassa.
0: Molt bé.
2: És una altra
0: que és on van a sopar o fer la copeta,
2: però
0: els actors.
2: Seguirem, la gent que vingui pot seguir fent la cerveseta i la terrassa.

0: Jo només faig l'espoiler i després ho ampliarem. Ella i l'Enric Cambray, amb un text de l'estimadíssim i prou ben ponderat terrassenc il·lustre, que ara no surt el nom,
1: Sergi Balbel,
0: dirigit per ell. La cosa promet molt. Dos actorassos, un directorasso, un textasso, com no estigui bé, malament.
1: Està molt bé.
0: Està molt bé.
1: No ho dubtis, està molt bé.
0: I el Rigola ja ha vingut per allà remant a la cua.
1: Sí,
0: és que abans... està tot el dia allà, el tio, com que seu al teatre.
1: Home, clar.
2: Està tot el dia allà, t'he de dir.
0: Oh,
2: que...
0: ja ho sé, ja.
2: Sí, sí, que s'estima molt aquesta sala i s'hi dedica amb cos i ànima.
0: Home, bueno, ara no hem vingut a parlar al Rigola, però no. Un tio que havia fet no sé què a Venècia, que havia fet no sé què a Madrid, que havia fet tot de grans coses, el lliure, aquí i allà, i hagi decidit apostar per una cosa tan petitoneta i tan seva,
1: sí, sí,
0: doncs podent estar manllevant en un teatre públic. Sí, home, sí. Home, és veritat o no?
1: Sí, sí, sí. Tot
0: bueno, en fi, deixem el Rigola tranquil, pobret.
1: Pots tornar a dir el nom de la sala?
0: Sí, Heartbreak Hotel.
1: Ah, ara ho has dit perfecte, Pere.
0: Molt clar.
1: Jo bueno, però dic malament.
0: Però la Batgaia, no, que vagi.
3: Ojo,
0: perquè en realitat és...
1: Jo dic
0: Heartbreak Hotel. Hotel.
1: És una cançó de l'Elvis Presley, això, no?
0: Ai, que ens l'ha posat, sí? Ostres, això sí que no ho sabia, que era una cançó per l'Elvis.
1: No, jo tampoc ho sabia.
2: Jo crec que
1: no.
2: Sí, ara
1: sí,
2: igual
1: he sí,
0: dit.
1: Sí, que ho és,
0: sí,
1: sí. I depèn de com ho vulguis dir, s'ha de pronunciar la R o no? Depèn de l'accent del lloc.
2: Depèn del nivell d'anglès que tinguem.
0: Bueno, depèn de si ets americà o ets a Cambridge. Bé, en fi, ella i Màquina, ella i Cambray, ella i els que tan com he dit, el de Terrassa.
1: Mira, el Balbel.
0: Ho veus el que et deia, no? Que quina manera d'avançar? Aviam, posa. Hotel, ha dit ell, això fixat. Pots arruinar una mica, que es torni a sentir com ho diu? Sí, sí, allò que vaig fer, no passar-ho. Heartbreak Hotel, ho diu com si parlés castellà. Bueno, doncs ja tenim una... Si ho diu l'Elvis, ho haurem de mantenir així. Escolta'm, l'Alba Castellví és la persona que està espiant-te, analitzant-te, estudiant-te, documentant-se... Què, què, mira?
2: M'anirà bé perquè no ho he fet mai. O
1: sigui... No li he fet cara de desafiar-la.
0: Ah, molt bé. Tot el que vagi bé és gràcies a ella. Tot el que vagi malament és per la meva mala gestió i la resta, doncs, són una meravella. Abans de començar, com a mode de preparació... preguntes que els hi fem cada dia als convidats. Vull dir, són fixes i les fa ella.
1: Aquestes que has de ser molt ràpida, no?
0: No, pots triar...
1: Una mica.
0: Pots contestar durant 20 minuts, si vols.
1: Ah, perfecte.
0: Sí, vull dir que no hi ha problema.
1: Vale. Bueno, anem amb la primera,
0: aquí,
1: doncs.
0: Aquí, si alguna no tenim, és anar amb presses a l'entrevista.
1: Ah, no. No, a més, ens ho passem molt bé sempre.
0: Ja, vull dir que hi ha temps.
1: Doncs ara sí, anem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series i què estaries fent?
0: Cuidao.
2: Ara mateix estaria amb la meva mare, que aquestes tardes estic amb ella, i estaria amb ella, jugant al Rummikub.
0: Com?
1: Ah,
0: el què?
2: Quin gran Rummikub. Joc.
1: És aquell que són triangles...
2: No, és el de números.
1: Sí.
2: Has de fer combinacions de números, és el Rummikub de tota la vida.
1: I qui guanya, ella o tu?
2: No sé com es pronuncia. Guanya bastant ella, que passa que a ella no li agrada guanyar i aleshores sempre diu no, empatem, hem empatat. Dic, no hem empatat, has guanyat tu, no passa res.
1: Que català això, no?
0: Li surt allò de la mama, no?
2: Sí. Sí. Juguem això o a l'Escrèvel.
1: Ah,
0: que
1: bona. També bon joc.
0: Sí? Sí, això de les lletres i d'aquest rotllo?
2: Amb el meu pare sempre jugàvem també fins als seus 90 anys i amb la meva mare juguem també a l'Escrèvel i potser ara més al Rubik.
0: Bueno, és això de la gimnàstica del cervell, que diu que va molt bé.
2: Meravella. A mi em va molt bé.
0: Sí, veus, en lloc d'estar fotent gintònics tot el dia, això de l'Escrèvel va millor.
1: Potser hauré de jugar jo també.
0: Sí, ens ho portarem per ahí quan anem pels puestos.
1: Escolta, Àgata, si no fossis actriu, què faries? A què et dedicaries?
2: Doncs segurament estaria... M'hagués agradat estar on esteu vosaltres ara.
0: Què dius ara?
1: Sí, periodista.
2: Jo volia era el meu somni frustrat.
0: Sí?
2: Sí. Uau.
0: Però quina... Periodista, premsa escrita, ràdio, televisió?
2: Ràdio, m'encanta.
0: La ràdio?
2: Ràdio. De fet, vaig estar aquí en el programa de l'Albert Om molt temps. He presentat algun programa també a BTV. Presentadora, m'agrada molt el món del periodisme.
1: I què t'agradaria, un to més informatiu o una cosa més del versió?
2: M'agrada tot. M'hagués agradat fer això, també. Que feu?
0: Això que feu.
2: No, ja, això que ha passat, això no fatal. Però vull dir, aquest tipus de programa. I també un informatiu, el del Teleprompter, em posa molt.
1: És xulet, fàcil, eh?
0: Escolta'm, aquí tinc... Et pots que portem fulles d'un informatiu i de les notícies?
2: Sí, m'he deixat les ulleres avui. Però jo crec que podria, si són grans...
0: No, després que em llegi una notícia.
1: Els de la redacció, vinga.
0: No cal, no, els de la redacció no, que tenim aquí l'informatiu que hem fet fa una estona. Encara m'hi has fet. N'aparto una... De notícia? Li fem llegir la notícia després?
1: Vinga, va.
0: Ara sí, que va, amb sense ulleres...
2: Llàstima, mira que...
0: Perquè són del Cerca?
2: Del Cerca.
0: A veure, jo, les meves són de tot, eh? Del Cerca i del Lejos.
2: Bueno.
0: Te les vols provar?
2: Sí.
0: Mira, ja mira.
2: A veure, és bastant gran la lletra, no. Per això, o no?
0: Sí, és bastant
1: 14.
2: Gran. Mira, mora, espera't, mira, quin
1: col·locon. Ai, ai,
2: mira, si faig així...
0: Si fas així, a veure, espera't. Home, si t'has de marejar, un moment.
2: No.
0: El que passa és que això vol dir que és un tall de veu, aviam. Mira la lletra, un moment, que ara no ens embarregem.
2: Sí.
0: Ho veus bé?
2: Sí.
0: Et van
2: sí,
0: bé,
2: sí.
0: No et mereixes gaire? Ho veus
2: no,
0: igual?
2: Perfecte.
0: Et serveixen les ulleres
2: sí,
0: o millor amb sense?
2: Sí, serveixen.
0: Oita, doncs ja tenim la maniobra preparada, sí. Però ho fem després, eh? Ens
1: exacte,
0: ho guardem.
1: Doncs això...
0: És com una cosa de, si volen sentir Agatha Roca llegint una notícia, ja et deixarem triar la notícia, li farem llegir una notícia. Torno a fotre les ulleres, seguim.
1: Vale, perfecte. Estàs a un bar, ara mateix, ara que passen 24 minuts de les 5. Què prendries? Un cafè, sabem que no? Perquè dius que si no, no dorms.
2: Sí,
1: o descafeinat,
2: sí.
1: Sinó una cerveseta, una aigua amb gas...
0: Ratafia... Què prendries?
2: Aquesta hora cerveseta no.
1: No, eh?
2: No, és que em dona son, també, la cervesa. I el cafè m'acita i la cervesa em dona son.
1: Hem de trobar un punt mig.
2: Sí. I vinet aquesta hora encara no, a partir de les 8, sí. Quarts de 8 ja podria prendre un vinet. Però no, jo crec que ara em prendria una aigua amb gas.
1: Una aigua amb gas.
2: Sí.
1: És una resposta bastant comuna.
0: Sí, és veritat, està sortint bastant la cosa del bitxí.
1: De fet, el Pere Mas interessa molt si ve amb gel, llimona...
0: No, no, jo no.
2: Amb gel i llimona sempre.
0: Sí?
1: Sempre.
0: Sí. No, perquè no sé qui va dir l'altre dia que no li agradava i jo vaig afegir-me...
1: Liu Forn.
0: Sí, van tenir un convidat.
1: Es va obrir un debat.
0: Sí, es va obrir un debat sobre el gel i sobretot sobre la llimona.
2: Doncs jo amb gel i llimona. Doncs... I t'he de dir que ara el vi blanc a l'estiu me'l prenc amb gel, que ja sé que és un... Vi blanc amb gel, que en diuen un París.
0: No, podria...
1: Ah, ben fresc.
0: Sí? Sí.
2: És el que en diuen un París.
0: Doncs que a França s'ho foten
2: perquè
0: així.
2: Sí. No, i ja sé que la gent que li agrada molt el vi diu, ui, això és un crim, però a mi
0: m'agrada.
2: Perdó,
0: jo conec una persona que no diré el nom, ni que em fa el basté, ni el cognom, que pren el vi, sigui el vi que sigui, amb bitxí sempre.
1: Com?
0: Amb bitxí. O amb gas. Però vi pot ser un vi... Normalment no és un vi normalet, de 20 o 30 euros o 35, el que sigui, però es pot fotre un vi de 60 euros, el que sigui.
1: Carai.
0: Al restaurant, de 20 o 35... Parlo de preu de restaurant, Edu? Que per menys de 20 un restaurant no el trobes. Doncs,
1: les inicials són P.M?
0: No, que és P.M sóc jo.
1: Sí.
0: No, home, no, jo no hi pot ser un vi de 80 euros l'ampolla i li fot bitxí.
1: Carai.
0: I ho fa d'amagat. Normalment ho fa d'amagat perquè pensa...
1: Normal.
0: Que no m'enganxi el de restaurant.
1: Que t'has d'amagar.
0: Sí, sí.
1: Anem amb la
0: següent. Es dedica a la televisió.
1: Ai, Pere, aniràs dient pistes o diràs el nom?
0: No.
1: Ai, doncs passa la següent, eh?
0: Sí.
1: Els oients estaran estirant-se els cabells. Anem amb la següent, doncs. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina en aquell moment o ho fas el pròxim dia?
0: Oh!
2: És que és un clàssic meu, això.
0: La rialla t'ha delatat. Sí, la rialla és una confessió. Sí o no?
2: És que reconec que jo sóc de les que deixo el cotxe amb reserva perquè el següent que l'agafi...
0: Quanto, cabron.
2: Ja.
0: O sigui, a veure una
1: és
0: cosa...
1: És molt cruel,
2: no, bueno, molt fort. Però... No, però no, no intencionadament. Saps què passa?
0: Aviam.
2: O sigui, a mi el tema de la gasolina és un tema a la meva vida. Jo m'oblido que les coses van amb gasolina. Jo vaig amb moto, també ara he vingut amb moto, i he vist que estava ja a dues ratlletes. La moto no la comparteixo, només és meva, no tinc més remei que posar-la jo. Però t'he de dir que més d'un cop m'he trobat parada... aturada al carrer, val, o així, sense gasolina, i
1: ai,
2: he
1: d'anar
2: a agafar una garrafeta. Perquè, sí, ara
0: amb
2: fa
0: la moto,
2: que no passa.
0: Amb el cotxe?
2: No, amb la moto. I amb el cotxe...
1: Ai, ai.
2: Bueno, tenim un grup així de família, de tant en tant surt un missatge, i qui ha deixat el cotxe en reserva? Perquè ara l'agafem els quatre.
1: I va seguit d'algun insult?
0: Els quatre vol dir el teu marit i els
2: el crios? El meu marit i els meus dos fills.
0: Val.
2: I aleshores la culpa està més repartida. Doncs,
0: però una cosa, això que passi en una casa on hi ha un cotxe que fan servir els nanos, no sé quants anys tenen els teus fills, més o menys?
2: 25 i 21.
0: En suposem que en tenen 18 i 21, o és igual, hi ha aquesta edat, i dius, els nanos van justos de pasta, i...
1: Els 25
0: foten,
1: vas igual.
0: Foten 10 euros.
2: Ja
0: foten 10 euros.
2: Els meus ja poden posar.
0: I els nanos, jo havia fet amb la meva germana això, de rastrejar una mica quan compartíem cotxe.
2: No, no, però jo no... Però, jo
0: però
2: no
0: que
2: és...
0: la mama ho faci, això.
2: No, és per gastar, és ja. Per la mandra sí. Que em fa. No. És una cosa que em fa molta mandra, molta.
0: I més ara que és el teu servei, que no
2: clar,
0: un senyor. Tu vols
2: clar,
0: que vingui
2: no,
0: un senyor?
2: No, jo ja sé els llocs on et serveixen.
0: No,
2: sí, ja ho tinc estudiat. A la plaça Molina et serveixen, sí? Va molt bé.
0: A la plaça Molina,
2: home, et serveixen. I a Casanova, Aragó-Casanova, si tens sort, i a poca gent també et serveixen.
0: Aragó-Casanova.
1: És que més, sí. Perdona,
0: Ah, sí, ja l'he tingut olada, aquella benzina, i tant, sí que ja em sigui.
2: És, o sigui, són els dos llocs que vaig.
1: L'olor que et queda de benzina, també, a mi em fa molta mania.
2: Sí. No, jo és la mandra de parar, bueno, sí, fa mandra.
0: Home, i jo, el guant aquell, jo el demano encara que hagis d'anar, perquè el tenen amagat a dintre.
2: Sí, hi ha vegades que... Sí.
0: Jo entro dins i demano el guai, si no qualsevol cosa, per posar-la sense el guai, que després, efectivament, et queda la mà, sí. Aquella olor de dissolvent, tota la tarda fent olor de benzina. En fi, ha donat molt de joc aquesta pregunta.
1: Exacte. Fem una crida a les gasolineres que mantinguin el seu personal humà, sisplau.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara sí, anem amb l'última. Hi ha algun tema del qual no em vols que en parlem?
0: Hola.
2: No.
1: No?
2: Bueno, igual em dius i dic, ui, no, d'això no. Però no.
1: En principi no.
2: En principi no.
1: Vale.
0: Bé, recordin que la setmana que ve estrena el Harvey Keitel l'obra Ella i Màquina, amb l'Enric Cambrai.
1: Home, això en parlarem.
0: És que hem de fer promo, llavors sí, queda tothom tranquil i ja queda feta la promo, sí o no?
2: Ja queda feta, no, només afegir que és una obra fantàstica, amb un equip fantàstic, que em fa moltíssima il·lusió que no havia treballat mai el Enric Cambrai, un gran company, i amb el Sergi Balbel ens coneixem de fa molts i molts, molts, i molts anys, però feia, bueno, molt, que no treballava.
0: Que ara no és la promo, això, eh? Ja la farem, però vaja.
1: No és la promo.
0: Perquè l'Enric ens està vigilant i estigui content. A veure, dit això, ja que hem superat aquesta primera fase, que això acaba d'arrencar, portem aquí.
2: Per
0: quan portem ja?
1: Cri-cri. No ho sabem, però és que el temps és relatiu quan t'ho estàs passant bé.
0: Sí, efectivament. Molt bé, doncs, sense comptar el temps que portem parlant, quan vols que ho duri l'entrevista a partir d'ara? T'ofereixo 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8 i participes a la tertúlia esportiva?
2: Ostres. Fins a les 8 no puc.
0: Val.
1: T'ha de jugar a l'Scrabble, que ja ens ho ha de fer.
0: Hi ha algun recado, hi ha alguna cosa de fer. Hi ha de mangar la benzina dels fills. Ha de gastar benzina als nens.
2: Però jo, vull dir que si m'oferiu 25 minuts, jo
0: encantada. Vinga, ens posem 25 minuts, comptant que hem de guardar algun per la promo. Mira, posa una alarma.
2: Perfecte.
0: I quan això soni, pararem, I ja m'he despistat, tu. A veure, això que has dit que volia ser periodista.
1: Sí.
0: Són 6:15, oi? Sí.
2: Sí.
0: Que volia ser periodista. Realment, com seria la teva vida? O sigui, series ara una locutora de ràdio, estaries aquí fent aquest programa...
2: T'imagines? No sé, sempre ho he pensat. La ràdio, sí, m'agrada moltíssim. Escoltava sempre la ràdio des de molt joveneta. I també el món de la televisió, també, com he dit, m'agrada. Però la ràdio reconec que els cops que ho he fet, que Déu-n'hi-do, quin ha pogut fer col·laboracions i així, doncs m'ho he passat molt bé.
0: Ara em tiraré un triple. Hi havia un senyor que sempre explicava que quan era petit passava davant de Ràdio Vitòria i deia, jo quiero estar ahí dentro algún día. O potser era Ràdio Sant Sebastián. Era Ràdio Sant Sebastián? Ho he dit bé?
3: Sí.
0: Sí? Que aquest senyor es diu Iñaki Gabilondo.
3: De l'imperio del monopolio.
0: No, doncs, José María.
2: Doncs Iñaki Gabilondo, ara te'n riuràs, però quan jo vaig estar a Madrid fa molts anys, que era molt joveneta, jo volia això, ja començava a fer teatre, i li vaig enviar una carta.
1: Què?
2: Sí, perquè ens va convidar a una entrevista a l'Estrella Teatre, i em va encantar el programa, feia tertúlies polítiques, evidentment, l'època aquella que era el 90 i... pico, o sigui, jo crec que era abans que guanyés l'Aznar, sí, aproximadament. Bueno, i...
0: Sí, perquè l'Aznar, ara em costa recordar com va guanyar l'Aznar.
2: Sí, no, però era abans.
3: Cuando yo entré en Onda Cero.
2: Ah. Bueno, i li vaig enviar una carta perquè aleshores no hi havia, i dient si podia anar d'oient.
0: Una carta, eh?
2: Una carta escrita que vaig enviar a la ràdio, a la SER, allà a la Gran Via.
0: Sí.
2: I em van contestar, em van trucar de part del senyor Gabilondo que puedes venir cuando quieras.
1: Uau!
2: I jo anava a les 8 del matí a aquestes cadires així que esteu...
0: Del públic, sí.
2: Del públic, i em passava les tertúlies polítiques perquè m'interessaven molt.
0: Ostres, sí. Però que generós el Gabilondo. Ja, potser hi ha gent que d'una certa edat, diguéssim, joves, que no saben què és l'Iñaki Gabilondo, però... Sí. Hem de dir que l'Iñaki Gabilondo és una llegenda de la ràdio que ara està... Encara fa de tant en tant... Mira, no fa gaire va fer un diàlogos a La Vanguardia, crec recordar, perquè sí, va venir a parlar dels perills de la IA, ho dic com de memòria, la memòria és una mica un xurro, però vaja, era el Jordi Basté de Torn, era el Josep Cuny de Torn, era l'Antoni Passes de Torn, era el referent de la ràdio matinal a nivell d'Espanya, i que va començar, bueno, a la SER de Sant Sebastià i va acabar a Madrid durant molts anys fent el Oi por Oi, que era el programa del matí,
2: doncs aquest,
0: on
2: aquest,
0: tu eres una superfan. I què hi feies a Madrid, tu, aquella època? Que això...
2: Feia Hombres. Era una obra, la segona obra de teatre que vam fer amb Teatre, que en principi vam anar per un mes, i va tenir molt èxit, o sigui, vam anar el mes de setembre, i s'estava omplint el Teatre Marquina, i vam haver d'anar a Barcelona a canviar les maletes, a agafar roba d'hivern, i ens vam quedar fins al juny.
0: O sigui, ostres,
2: vam quedar tota la temporada a Madrid, que no ens coneixia ningú, i aleshores, doncs sí, ens van conèixer una mica més.
1: I pot ser, no sé si m'equivocaré, però pot ser que aquesta també la dirigís en Sergi Balbel?
2: Aquesta la dirigia el Sergi Balbel, exactament, sí. Era el text, eren textos seus, del Benet i Jornet, i la va dirigir ell.
1: Uau.
0: Tela, eh? Ah, entenc que devia ser una traducció d'una que ja s'havia fet aquí en català, no?
2: No, bueno, sí, homes. Va fer homes, originàriament, i després vam fer hombres.
0: Molt bé. No sé, vols que t'oferim alguna col·laboració? Perquè amb això del periodisme que estem... O te l'estàs buscant, o te l'estan oferint,
2: no, me l'estic buscant i me l'estan oferint.
0: Segur?
1: No t'han ofert res?
2: També t'he de dir... No, ara fa molt temps que no. Vaig fer una cosa a la planta baixa, al programa.
0: Sí. Mm.
2: Però t'he de dir també que amb els anys, jo crec que per un cantó amb l'edat guanyes coses, però també perds coses. I jo crec que ara, segons quines coses, em faria més por respecte a fer. O sigui, per exemple, coses d'opinar o així... Mm. Seccions sí, però aquesta cosa de que et convidin per opinar i tot, ara tinc molt pudor amb
1: i que t'agafen un clip, no? I ho pengen a xarxes i de cop tot descontextualitzat, no s'entén res, i la gent
2: diu, de tot això que estem fent ara després vés a saber, igual surt alguna cosa que és mare meva que he dit.
0: Nosaltres sí, allà hi ha una càmera i algun clip farem, però ho farem amb bona intenció,
2: però de moment vaig bé, no m'he dit res.
1: No, diguis el que diguis, la gent sempre s'empipa, o sigui, no importa, sempre és increïble.
0: I has de tenir la pell molt dura o no mirar les xarxes, perquè si et deixes portar per la... com és això?
1: El hate.
0: La jauria, com es diu? Jauria en català, com es diu? Bueno, la jauria digital.
2: El linxament.
0: I estàs fent col·labos? No,
2: però ara no faig res d'això.
1: I escoltes la ràdio?
2: Sí, al matí.
0: Ai.
2: Els matins, sí.
0: Escolto. Quina ràdio? Sí. Ai.
2: Bueno.
0: Ai,
1: que ve el clip de xarxes. Ve el clip de xarxes.
0: Jo m'aixeco i em vaig.
2: No.
3: El imperio del monopolio.
2: Escolto, vaig combinant molt, tinc les dues, però escolto les dues.
1: Molt bé.
2: Les dues.
0: Ah, vols dir RAC1 i la SER, eh?
2: Exacte. La SER també. A la Barcelona també l'escoltava.
0: És veritat. Ui, encara n'ha parlat, eh?
2: No, ahir el dia que parli.
0: Encara no ha parlat, però jo em dic que concedirà una entrevista a algú i jo crec que es quedarà a gust.
1: Notes, abans que acabi el programa no ens dona temps, no?
0: Tenim el seu telèfon, si vols la truquem, eh?
2: Ostres.
0: Home, truca-la tu, la Sònia Gatarra.
4: No hace falta, la tenemos por la línia 3.
0: No, la
4: Ángeles Barceló.
0: Ángeles.
4: ¿Qué le dices a Gatarroca?
0: No, res, no li dius res a la Gatarroca.
2: No,
0: a veure, va, posem una mica de música.

0: Encara trobo que estàs força tranquil·leta, sent la cançó de la que es tracta, no? Ja imaginava que començaria a fer uns moviments estranys.
1: No, cosa... perquè em falten les nenes.
0: Ah, encara us dieu les nenes, eh?
1: Sí, som les nenes.
0: Les nenes, que sí, sou sí. Tu...
1: La Carme Pla, la Marta Pérez, la Mamen Duc i jo.
0: L'Esté de teatre.
1: Sí, i bueno, aquesta cançó doncs, és el nostre hit, és el nostre himne, és el nostre...
2: I com es va convertir en aquest himne?
1: No sé d'on ve exactament, però ve bastant de l'inici. Jo crec que era una època que sortia molt, també tot s'ha de dir.
0: Vaja.
1: Ens agradava ballar, tot s'ha de dir. I ens suposo que aquesta cançó l'escoltàvem i a la que sortia ens animava molt. I quan fèiem jet lag, la sitcom en directe, doncs era la cançó que posàvem just abans d'iniciar el rodatge i per animar el públic. I sortíem saludant-se a les sitcoms, en plan Yankee, que surt.
0: És veritat, sí, que hi ha un animador, clar.
1: Sí,
0: ha...
1: i sortíem amb aquesta cançó i ens donava... subidon.
0: La gravau, perdona, m'ha vingut una pregunta al cap que no tocava. La gravau en l'ordre de les seqüències que s'emetia?
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: O desendreçada?
1: No, la gravàvem bastant en ordre, sí.
0: Val, perquè hi ha un debat amb això, al món de la sitcom, que és sí, ho gravem tal com anirà, tot i que es va repetint i el públic sent el mateix gag, però menys pilla millor de què va, o es grava per no canviar de set?
1: No, bastant... El que sí que a vegades, segons el temps, doncs es feia per set, sí que és veritat. Clar, que dius, home, doncs anar aquí, ja després tornar a la cuina,
0: sí,
1: però
0: sí, déu-n'hi-do, feia bastant. Molt la llum, tot sí, és un pal.
1: Feia bastant en ordre.
0: Escolta, i és veritat el rumor que corre que hi ha un pacte de sang, que mai fareu res les quatre sense les altres tres, diguem-ne, que heu d'anar com compactades?
1: No, això mai ho hem dit.
0: No?
1: No, bueno, al revés.
2: Que sí que hi ha com una... És una... No sé,
1: que no faríem mai res sense...
2: No, sí, perquè fer feu. Sí. Clar, dir, feu coses per separar.
0: O potser dues, o sigui, és a les quatre o cadascuna pel seu compte?
1: Clar, no, precisament
2: però sempre torna una mica, no?
1: Hem canviat una mica la fórmula, que abans, per exemple, doncs estàvem... fèiem... hi havia com més... duraven molt les produccions... i ara doncs durant una miqueta menys, potser sí, no fem tanta gira i això també ens permet a totes doncs tenir la nostra carrera personal, que també és bàsic i necessari i ens dona...
0: Has dit carrera personal? Sí. Ella i Màquina al Teatre Heartbreak Hotel a partir de la setmana que ve amb l'Enric Cambrai i...
2: No m'ho esperava, això.
0: El què?
2: M'ha agradat molt.
0: T'ha agradat, eh? T'ha fet gràcia.
2: Sembla que et paguin, eh?
0: No em paguen, però com que visc amenaçat aquí... No visc amenaçat, eh? Bueno, això ho he dit tot amb el Cambrai, sí, i text del Sergi Belbel. Perdona, que t'he mig tallat.
1: No, això, que va molt bé, que enriqueix molt fer coses sol, amb altra gent, i a més després et trobes a faltar i tornes. O sigui que...
2: Trobar-se a faltar és important a vegades,
1: És important. Sí, sí.
0: Perdó, és que m'he quedat pensant en això, el trobar-se a faltar, i m'he quedat aquí... com...
2: Que t'has posat melancòlic.
0: No ho sé, sí, potser una mica.
2: Ai,
0: entre...
2: estàs bé, Pere.
1: És bonic trobar-se a faltar.
0: Sí, dona, sí, però bueno, sí, però sí, sí.
2: Ai, I tu trobaràs a faltar el versió estiu,
0: Pere? És que
2: estem
0: a 3 dies d'aquí, ens queda avui...
1: Tocat la llaga.
0: Ens queden 3 dies, ens queden 3 dies.
2: Tocat la patata.
0: Què farem a partir de dilluns amb la nostra vida?
2: Pere, estàs plorant?
0: No estic plorant.
2: Et cau la llagrimeta per la
0: gata. Si vols em poso a plorar, eh? No. Bueno, ella pot fer, jo no sé plorar, però ella... Si ara et digués si em poso a plorar, podries arribar a fer o no?
1: Sí, podria posar a humitejar-me els ulls.
0: Ostres.
2: Però això deu fer una mica de mandra, no?, com a actriu, que et diguin, ets actriu, vinga, plora.
0: Bueno, no, però no li hem dit, l'hem preguntat si ho podria fer, no?
2: Però segur que
1: t'hi has trobat. No, el que fa mandra és això, que ets actriu i estàs en una reunió d'amics o família, i diu, ai, fes un monòleg. Dius, home, no.
2: Oi, sí.
1: Vull dir que jo, amb el metge, no li dic.
2: Home, no.
1: Clar.
0: Sí. Home, t'haig de dir que has obert aquest meló, que els del temps jo crec que estan una mica fins al punt de la fava, pobrets, jo sóc el primer de... Escolta, que haig anat al lloc, quin temps farà? Però és que realment ho fan molt bé i te'n refies molt.
1: Sí.
0: Després, no sé què els hi passa als metges, però segurament hagin de contestar moltes preguntes.
2: Sí, mira'm aquesta piga, saps què és?
0: Hi ha alguns sopars, també... Ja. Hi ha algun dia, un moment que els dic, si voleu us envio la factura, perquè jo cobro per fer tertúlies. I sobretot a l'època del procés, però és normal també a la gent, no? Però la frase de Pere, coma, tu que ets periodista, coma, i el que venia al darrere, diguéssim, sí, era bastant habitual. Escolta, dones, molt bé, moltes dones, teatre, tot dones, magnífic. Edat, que no compta el pànico, però van passant els anys.
1: Home.
0: Sí o no?
1: Què m'has de dir?
0: Val. Una certa invisibilitat, en alguns casos.
1: Mm-hmm.
0: Això passa als mitjans, també, passa amb els periodistes, i en canvi, tu, va, i t'arriba l'imperatiu categòric,
1: sí, noi,
0: et donen un peso premio, i a sobre dius que és un dels papers de la teva vida.
1: He passat un episodi d'estrès, però ja està.
3: Dorm bé?
1: Bueno, no gaire. Tinc un veí que posa la música tot polo.
4: Aquesta música m'està matant! Ho ha dit el metge!
0: Ai, treu-li, que ha fet una cara. No t'agrada, ja està, farà. Retirem.
1: Com?
0: Bueno, què va tenir aquest paper? Era la Clara, no? Que tant et va agradar i que tant va anar bé.
1: Una meravella, va ser una oportunitat.
0: I una certa edat. I el discurs de la Vilarassau, tot això, tot aquest paquet.
1: Sí, sí. Va venir un moment ideal, en aquest moment, precisament, que dius, bueno, m'estic fent gran, a veure quins papers et donen. Estaven també, típic, et donen en audiovisual, doncs, la mare de... Fan això, sèries d'adolescents, et toquen les mares o la tieta.
2: Com les de l'hoquei, sí, per exemple.
1: Sí, sí, sí, sí, que sí. Està molt bé i que estic molt agraïda. I m'ho he passat molt bé, uh-huh. I espero que me'n donin molts més, perquè uh-huh. No estem com per anar dient que no a la vida. Però sí que és veritat que amb teatre, no, de cop i volta t'arriba aquest paperàs de mans de la Victòria Spumberg, que no li estaré mai prou agraïda, i que em va permetre una mica de sortir aquest registre, perquè també una cosa que fem molt amb els actors és posar etiquetes, i a mi m'havien doncs etiquetat bastant amb comèdia.
0: Clar, és que aquí va haver un canvi total.
1: Sí. I aleshores, doncs, clar, és un paper que també hi ha comèdia, però és una tragicomèdia molt potent. I sí, em van donar la Margarita Xirgo, el Premi Max, i bueno, però ja no només pels premis, sinó sempre he agraït molt doncs, l'oportunitat, perquè jo sempre és el que agraeixo, l'oportunitat i la confiança que et pugui donar algú per donar-te un paper així, no?
2: Uau.
0: Va, vinga, escolta'm, que ens aplaudi, eh? Sí, no,
1: ho fem,
0: no,
1: va.
0: No, va, vinga. Va. Ja, home, aquest programa, que s'aplaudeix qualsevol xorrada...
2: Sí.
0: Què deies, Alba?
2: No, jo li volia preguntar si el Premi Margarida Xirgo el porta a sobre, perquè no sé si ho sabeu, que
1: és un anell.
0: No el portes?
1: No, perquè em fa tanta por perdre. El tinc guardat en una caixeta i me'l poso en ocasions especials. És un anell preciós. A més, te'l fan com a mida, te'n fan segons com a tu t'agraden, et fan el teu estil, i és una cosa molt, molt petita, molt subtil, molt, molt maca. I me'l poso poc.
0: Bueno, no dissimulis que abans, quan s'ha parlat del lladre de la benzina, sí, bueno, que tota aquesta trama familiar, sí, del cotxe i d'allò, sí. No s'ha comentat qui és un dels conductors d'aquest cotxe, perquè encara no ho sàpigues, el Cesc Gall, que és el teu company de pis.
1: És el meu company de pis.
0: I pare de les criatures.
1: I pare de les criatures.
0: Bueno, siguem-ho tot.
1: I també amb del cotxe. Amb
0: vale, aquí
1: el vam pagar
0: mitges. I a més heu treballat moltes vegades junts, no fa gaire,
1: sí.
0: Amb Eva.
1: Amb mi amiga Eva, sí, sí, sí. Amb el Cesc jo crec que tenim un equilibri. Hem fet molt teatre junts, vam fer Els veïns de dalt, 53 diumenges, vam fer ficció amb mi amiga Eva, he estat, bueno, això, altres... de fet, ell va dirigir el primer programa que vaig presentar a BTV, El Bon Dia Barcelona, que allà va ser, diguéssim, això.
0: I la, què? Un moment, allà va ser, diguéssim, però, això.
1: No, vull dir que allà ens vam conèixer.
2: I... Us veu conèixer?
1: No, ja ens coneixíem d'abans, és igual, ara tampoc
0: expliquem. Oh, mare, per interessant.
1: No.
0: Allà va ser, diguéssim això, apuntem,
1: és igual. Doncs tenim un equilibri bo, com et deia, que és treballar junts, però tampoc ens passéssim. O sigui, jo crec que a vegades la gent de fora diu, ai, per què no treballeu més junts? O com és que tu no has fet aquest... O per què no ho dirigeix el Cesc? I dic, a veure, dic, nosaltres tenim... una empresa que és molt més important que la feina, que és la família.
0: Correcte.
1: I precisament, com que volem preservar i cuidar això, crec que és important en moments separar. I doncs, tant la feina meva com la seva és una feina que t'endurs molt a casa, i aleshores doncs, no sempre és bo. S'ha de trobar l'equilibri, hi ha moments per tot.
0: Allò de passar text a casa, si ho has de fer amb la parella.
1: Sí.
0: Quan,
1: o allò que has fet en aquell moment, allò que has dit, per què ho has dit així,
0: allò que no saps el temps. Mira, aquest tema va sobrevolar aquesta taula ahir, perquè justament ahir vam entrevistar la Júlia Bonjoc,
1: sí,
0: com bé saps, és parella de l'Enric Embrai. Hem parlat, no?, l'Enric Embrai, que és el company de teatre.
1: Sí,
0: ella i Màquina Harbra Cotel. L'estrena la setmana que ja poden comprar les entrades. Sí. Val, doncs, i què ens va dir d'això? Que molt bé, que ja està, però que sí, que estava encantat de la vida.
1: Sí.
0: És que no me'n recordo.
1: De treballar en parella, et deia.
0: Això, de treballar en parella. No, era per colar el tema de la falca. No, molt bé, me n'alegro molt que treballis amb harmonia amb el lladre de benzina i...
4: Sí, però... Àgata.
0: Què passa?
4: Tu saps qui sóc jo, no?
0: La Rosalia.
4: La Rosalia de nit i de dia.
0: Sí, de nit i de dia.
4: I aquí, quan es ve una entrevista, s'ha de passar, per al meu confessionari.
0: Saps de què va, no, això, el confessionari? No has anat a veure la Rosalia?
1: Sí, de què va, no hi he anat.
0: No hi has...
1: Com?
0: De què va. I els fills, tampoc.
1: No són molt de res.
4: Amb quina contundència ho diu, no? Em sento bastant ofesa.
2: Crec que li fas mandra.
1: No, però que els encanta.
0: T'ha dit que ho sabia, el que era el confessionari, tia.
4: Ja és més que el convidat aquell que no sabia qui era.
0: Una mica menys de...
4: Sense rancor,
0: una mica menys d'hostilitat,
4: sí.
0: I més sororitat,
4: Doncs abans de... hauràs de confessar, perquè abans del Cesc segur que va passar algun perla per la teva vida, no?
0: Ui!
1: No, home, sí, sí.
2: Ai, ai.
1: Però ara, què vols saber, el Perla?
0: Bueno.
2: No cal que diguis el nom, però alguna anècdota.
1: El Perla figura que és...
2: Algú que s'ha portat malament amb tu.
1: El que ha fet una red flag, bàsicament.
2: Ah, ostres. Sense responsabilitat afectiva. Mira, uns cuernitos tontos.
1: Jo penso... Clar, jo, evidentment, sí, sí, amb el Cés em vaig fer, ens vam aparellar als 30 anys, amb la qual cosa, evidentment, algun Perla... Abans segur que hi ha hagut. Segur que sí.
3: Iñaki Gabilondo?
0: No, no, aquest no.
1: No, un gentleman, ja t'ho dic.
2: Una perla digna de culleret.
1: I jo crec que, per sort, ara, quan veig els meus fills, precisament m'expliquen coses i veig com funcionen per la vida, i penso, ostres, que bé, tant de bo la nostra generació, a la nostra època, doncs... s'hagués funcionat com funcionen ara. Jo crec que això ha canviat molt i sí, segurament m'he trobat algun perla.
2: És a dir, que abans hi havia més perles que ara?
1: Jo crec que sí. No, tu no ho creus?
2: Però
0: a mi m'ho preguntes.
1: Jo crec que sí, si més no, hi havia menys inconsciència i ara hi ha més consciència.
0: Sí.
1: Sí.
0: Potser hi ha perles, però ara, diguéssim, no se'ls deixa passar les coses com abans.
1: Sí.
0: Abans les perles sortien
1: més... Estan més amagats, o si més no...
0: Els hi fa vergonya, són perles.
1: O li simulen, exacte. Sí.
5: Oh. A veure, l'Alba, que és la més jove de la taula, fa una cara que no sé si estàs d'acord o no, tu.
0: O si no, n'ha viscut aquella època, no pot jutjar-ho, tampoc.
2: Jo no sé si abans... No en tinc ni idea.
0: O sigui, abans
5: no existies. Però no sé si ara té tanta esperança, saps? No sé si veus tan bé el panorama.
0: Caram.
2: Jo és que ara busco tan poc parella que qualsevol... persona, sigui perla o no, que passi per la meva vida i que marxi, m'és igual. No, home, no, això tampoc, eh? Bueno, aporta sí, o aparta.
0: Sí, sí, s'ha entès que anava d'això. Bueno, hem sabut d'una entrevista de Gata Roca sobre els interessos...
2: Sí, no sé per què ho he dit, això, eh?
0: No, bueno, ja està, perquè aquí baixem el llistó de la vigilància i ho expliquem tot. A veure... torneu a TV3, l'estat de teatre, no, també?
1: Sí.
0: Hem d'anar acabant i encara hem fet la promo, eh? Vull dir que
1: sí, sí.
2: Però abans hem de parlar d'una cosa que a mi m'agrada molt.
0: D'aquí, que contesti això.
2: Sí, sí,
1: ja hem fet una sèrie que l'hem gravat ara al mes de juny a TV3. No és una sitcom, no és jet lag, perquè entre altres coses no som les mateixes. Han passat uns quants anys.
0: Sí.
1: 25, per ser exactes. I aleshores, clar, ens hem d'adequar a les nostres edats i a les nostres possibilitats. I per tant, doncs, hem fet una sèrie que parla de dones de la nostra edat.
3: I de quina ha sigut culpa que hayáis tardado tanto en volver...
1: No, a vegades és trobar el moment.
3: A TV3?
0: TV3.
1: A vegades és trobar el moment i el projecte...
3: Algun directivo?
0: Bueno, no.
3: Algun presidente de federació?
0: No, silenci, no fotis. Això té data d'estrena? Es diu...
1: serà la tardor.
0: Molt bé.
1: Es diu Magnesi per compassió.
0: Ah,
1: perquè no sé si ho sabeu, clar, és que aquí no hi ha ningú, cap dona de la meva edat. Ja a partir d'una edat...
3: Estamos en edad de la comunión.
0: Deixi parlar.
1: Estem obsessionades, bueno, obsessionades no, necessitem oligoelements.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I calci.
1: Ens calci, magnesi, tot això.
3: Ah, no, la justícia.
1: Exacte.
0: És veritat, sí, sí.
1: La primera que va començar.
0: Sí, de veritat.
1: La meva mare ja prenia magnesi de la justícia. I ens això, col·làgen, magnesi, i bueno, ens va fer gràcia fer aquest gag també amb la pel·lícula Magnesi per compassió.
0: Arsènic
1: per compassió, i a mi em posa això.
0: Alba, què volies dir? A part d'anar-nos actualitzant el teu estat marital...
2: A mi m'ha sorprès el nom, perquè pensava que es deia A Temps Real.
1: És que va començar amb Temps Real, sí.
2: I ha canviat el nom.
1: Ha canviat.
2: Ai, bé. Ai,
0: no passa res, no passa res.
1: No passa res.
2: No passa res, però...
0: No.
1: Ho vam canviar.
2: Vale.
0: Però volies preguntar una altra cosa. Que has anat torn abans que jo...
2: Ah, sí, sí, ara que parlàvem de sitcoms fetes a TV3,
0: sí.
2: A mi m'agradaria molt parlar de jet lag. Sé que fa molt, però...
0: Doncs, bueno, però hem de parlar del Harmonic Hotel i se'ns està acabant el temps, que sonarà l'alarma, però vaja, digues, què vols parlar de jet lag?
2: Doncs, si vols, posem la cinta i ens ubiquem una mica.
0: Ah, li fa il·lusió. És a la 4. Va, aquest saxo...
5: Era boníssima.
0: No... Sí, sí.
5: La millor cinta, bueno, la millor.
2: Sí. Et fa gaire mandra parlar d'això?
1: No, que he fet cara de mandra. No. El que passa és que ha passat molt temps i no, m'encanta. Vull dir que és un record preciós. Queda molt lluny ja, però sí. És veritat que veiem que és una sèrie que no caduca.
2: Però és que ha forjat moltes generacions.
1: Perquè, no, jo l'altre dia m'estava banyant a un riu a dalt de la Cerdanya i se'm va acostar una nena de 15 anys que aleshores no havia nascut.
2: 15?
1: Clar, i em va dir...
2: Que deia,
1: la mare em va dir, tu treballes a TV3, no? Ets una presentadora. Dic, sí, sí. Sí. Dic, jo conec a la tal, i dic, no sé qui és, i era la correspondència. corresponsal de Cerdanya. Dic, ah, no sí, la conec. Però bueno, és això que t'associen
0: amb... És la Mata de Pere, aquesta noia.
1: Sí. Doncs ella, doncs la noia, de la nena de 15 anys, sí que em va reconèixer com a jet lag. I clar, jo pensava, ella no havia nascut. Però bueno, és una sèrie que ha passat generació per generació, que no caduca i que s'ha anat... això, s'ha anat repetint i es va veient.
0: I que a més era molt moderna i en aquell moment que, per exemple, estem parlant de fa molts anys, va incorporar la trama lèsbica, que en sí, aquell moment era... Sí. Més difícil de,
1: sí,
0: de veure.
1: No, no, i a més es manté bastant, eh? Vull dir que a vegades veus sèries...
2: Ha envellit bé.
1: Sí, que dius, ai, això ara no seria políticament correcte. Doncs trobo que déu-n'hi-do.
2: I vosaltres éreu com conscients del que estàveu fent, com no. dèiem ara, una mica com trencant una mica? És que jo, per exemple, recordo ser petita i veure-la, i veure, com deia el Pere, aquesta trama lèsbica, a més en català, aquí, que potser ho havia vist en referents fora, però no aquí. I per mi va ser molt important créixer havent vist això. Sí. Llavors, clar, vosaltres
1: això ens ho han dit moltes noies, també, que fins i tot això, bueno, que passa, i ostres, a mi em van ajudar molt en aquell moment, clar, també clar. A plantejar-ho, vull dir, a fer una cosa com ara, evidentment, doncs és absolutament quotidiana, no? I ja no et sobta res, doncs aleshores era una cosa que encara sobtava, no?
2: Clar.
1: Veure-ho en ficció. I la veritat és que... Però en aquell moment, no sé, jo crec que teníem un punt també tot d'inconscient, o sigui, fèiem molt el que volíem, i el que volíem, del que volíem parlar, i no, tampoc érem conscients que això, doncs, el que originava, no?
2: I què tal la comparativa amb Plats Bruts? Que a vegades diuen que jet lag és el Plats Bruts,
1: no,
2: de dones...
1: No, a mi m'agrada perquè és això, hi ha gent que diu, jo soc, és com la Nutella o la Nocilla, no? Jo soc d'una o de l'altra, i a mi em sembla que els meus fills, per exemple, els Plats Bruts, és que et diré que fins i tot fa poc encara van dir, mirem el capítol de Nadal. O sigui, és una sèrie que no...
0: Sí, no,
1: és una sèrie que... Les dues.
0: Un dia la posaran als funerals i tot, quan la gent, com a moda de comiat. Escolta, queden dues cosetes que, per acabar. No sé si hem comentat prou l'obra de teatre. Ella i Màquina. Ara sí, eh?
1: Ah, sí?
0: 2 de setembre. S'estrena dimecres de setmana vinent. Escrita pel Sergi Barbel, dirigida també per ell, per un grande, i protagonitzada per tu i per l'Enric Cambrai. Bueno, fatal amb Enric, no, suposo, perquè és un tio insuportable.
1: Fatal.
0: No, però digue'ns de què va l'obra una mica, una pinzellada que hi ha.
1: L'obra és una dona que es troba amb una sèrie de personatges, que són els que interpreta l'Enric Cambrai, que és una dona que viu en funció dels altres. Arriba un moment de crisi i diu una cosa que ressona bastant, que se n'adona que ha viscut tota la vida en funció dels altres, no? Que fa d'envirall dels altres i que, en canvi, no s'ha pogut plantejar mai què és exactament el que ella vol i el que ella desitja. I aleshores, a partir d'una cosa que no diré, perquè no vull fer spoiler,
0: no,
1: però hi ha un moment que té l'oportunitat de poder fer un gir a la seva vida i desviar-ho cap a un altre cantó.
0: Doncs,
1: a través, també...
0: però és una comèdia, tenint en compte que...
1: És comèdia i és... Sí, és comèdia i és...
2: Et fa pensar.
1: Tampoc tragicomèdia, però... Però sí, és d'aquestes que... Bueno, que la gent... Que et pots identificar, que et fa pensar, que et fa... reflexionar i que et fa riure de tu mateix i de les teves pròpies també misèries, com té la comèdia i que ens agrada. Sí. No? I que jo penso que a vegades a partir de la comèdia és on es pot fer més drama.
0: Doncs cap al Heartbreak Hotel i falta gent, a partir de la setmana vinent, busquin internet i ja ho trobaran. Estem acomiadant, però...
1: Ja han passat 25 minuts.
0: Ara sona l'alarma, que ara queda.
2: Això és perquè t'ho has passat bé i se t'ha passat volant.
0: Sí, 25, més els 15 previs, que gairebé portem.
1: Ja, ostres,
0: un quart,
1: que l'hagin fet.
0: Però una, celebro que no t'hagis adormit i que ens hagin fet son durant l'entrevista.
1: Gens.
0: Que corren rumors sobre aquest particular. Sí. 2, estic molt enfadat amb tu, però molt.
2: Ui,
1: per què?
0: Perquè no has imitat la duquessa d'Alba.
1: No ho puc creure.
2: Sí, estem tots molt enfadats.
0: Un programa d'imitacions com aquest i no ens has imitat la duquessa d'Alba.
1: ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pera? ¿Tú sabes que yo con Cayetano he tenido una vida... muy agradable.
2: Ho fa molt bé.
0: Home, t'han de fitxar per fer imitacions, eh? Pensa que
1: bravo!
0: Una barba, eh?
1: Què? És molt fort això que acabo de fer.
0: Per què?
1: Gràcies. És el que sortirà penjat. No?
0: Bueno, sí, home, suposo que penjarem, però no era aquesta la idea. Fas algun altre personatge que si fem un càsting i ja et fitxem?
1: No, així...
0: No. Ha sonat l'alarma, ho has sentit, oi? Que l'he hagut de parar corrents. Que ens...
1: Oh, ha sonat l'alarma.
0: I l'altra cosa, crec que ens has mentit amb una resposta.
1: Li diem
0: ja. Quan t'hem preguntat què aprendries ara, ens has dit un bitxí. Sí. I ens esperàvem una altra resposta.
1: Uh-huh.
0: Posa música de marrotllo, allò, tom.
1: Ara,
0: Sí, sí. Bueno, ara, en general.
2: Què t'agrada aprendre, en general, sí?
0: Si hi ha algun desig ocult que tinguis.
2: Algun...
0: Que es pugui explicar per la ràdio, clar.
2: Entull.
1: Entull de menjar o de beure?
0: És... Ah, calla, calla, dues, clar.
5: Clar,
0: és... Ostres, bueno. és... És beure, però en realitat és menjar.
1: Busco molt? No, això és un còctel.
0: No, no.
2: Si en porten un, ens el
0: no, volen. No, és una líquida, però que s'ha de...
1: La Nutella? No, és que abans era molt fanàtica de la Nutella. Una cosa líquida.
0: Sí, calenta.
5: Però que és de berenar.
1: Calenta?
0: Sí.
1: Un te?
0: No.
1: No.
2: Revelem-ho, no, o què?
1: Ah, una sopa.
0: No.
1: No.
5: És que són moltes sopes.
1: No. La...
5: Ah, el xocolata, un suís, un xocolata desfeta i...
1: No, no puc creure.
0: Què tenim aquí?
1: Una meravella.
0: Què t'hem tret?
1: Xocolata, un cacau a la tassa,
0: xocolata desfeta
1: i un pa de pessic.
0: Vols que ho fem i t'ho preparem?
1: Per favor.
0: Sí?
2: Per home, favor. Sí, no?
0: Doncs ja està. Home, ara que m'acaba l'entrevista tenim una tassa. Doncs ara, xocolata calenta per a tothom, començant per la Gata Roca. Un petó, què passa? T'has quedat parada, eh?
1: Molt. No, però, jo, però és veritat que jo soc molt de xocolata de, desfeta.
0: Alguna cosa ens havia arribat. Doncs escolta'm, ara l'obrim, te l'escalfem una mica, si et ve de gust.
1: Sí.
0: Si no et ve de gust. Oh, tu l'has emportat. No, potser tu l'has emportat, espera't. Bueno, què he dit?
1: Amb el fred que fa aquí fet bé molt de gust.
0: Sí,
1: que fa fred.
0: No, si no t'ho pots endur. Ara ho negociem. Gràcies a Gata Roca, aquest plautó, aquest aplaudiment, aquest tot, aquesta publicitat i aquest boleto a les 6 puntual. Per tant, que tothom estigui a punt. Vinga.

0: Calafell. Val, ara els nostres clients més atents ja saben que portem uns dies parlant de la qüestió de Calafell. Té a veure a un conflicte, a una pista petanca. Segur que no
1: s'ha controlat. Ah, sí, ara em sona.
0: Ara
1: sí.
0: A veure, a RAC1 hem parlat amb els jugadors de petanca, hem parlat amb els veïns, ens hem intentat posar en contacte diverses vegades amb l'alcalde, però resulta que té molta feina i no ens pot concedir una entrevista. Portem des de divendres, empaitant l'alcalde de Calafell, i sembla que no ens podrà atendre en tota la setmana, que té molta feina, però
1: alcalde,
0: sí.
1: Alcalde.
0: Què passa? Aquí, sisplau. Tu no tens influències?
1: No, ja ho intentaré moure, a veure.
0: Ara ho intentarem moure. I a sobre, nosaltres aquí n'hem fet un enfocament simpàtic, hem anat parlant, com et deia, amb diferents persones, però resulta que el programa d'ahir ara són soles, de verano, d'Antena 3, ahir van passar per Calafell i no van deixar títere con cabeza. Van fer una arrasada, diguem, van provocar una situació prou curiosa i, evidentment, davant d'aquesta situació, nosaltres, que tenim una certa fixació amb el tema de Calafell, hem agafat i l'hem proposat a la Judit Esposa, ara sí, no? La nostra estudiant en pràctiques.
2: Judit,
0: explica'ns què va passar amb la Sonsoles. Bueno, el Sonsoles, ella no hi és, oi, que hi ha una altra?
2: No, ella no hi és. Val. Ara estan fent la programació d'estiu i hi ha una altra presentadora.
0: Com nosaltres, aquí hi ha un altre presentador, diguem-ne.
2: Doncs què? Sí, exacte, o sigui, es van interessar per aquesta notícia entre els veïns dels blocs propers de la pista de petanca, el club de petanca Masmel i l'Ajuntament de Calafell, que, tot i que ara mateix està molt en silenci l'Ajuntament, és part important del conflicte, i ja ho veurem més aviat. I en tot cas, van anar a fer aquesta visita als veïns de Calafell ahir la tarda, i jo m'he mirat i remirat el vídeo.
0: Vaja.
2: I, de fet, té moltes capes aquest vídeo. Hi ha moltes coses a dir.
0: Sí? Doncs escolta'm, sí. Explica'ns i anem a descobrir les diferents capes del que va passar a Antena 3 amb aquesta bona gent de Calafell.
2: Doncs mira, primer veiem en aquest vídeo que hi ha la periodista del programa amb dos dels veïns, que són en Juan Antonio, que és el president d'una de les comunitats i que porta una carpeta sota el braç amb més d'un centenar de firmes per demanar canviar l'ubicació de la pista. I al seu costat hi ha la Manoli, que és jugadora de petanca. I el primer que fa el Juan Antonio és desmentir el titular que tenen en aquesta connexió en directe, no?, que és Guerra de la Petanca.
3: Yo he puesto 5 instancias y no hay respuesta. Yo pienso que el ayuntamiento aquí tenía que mediar para evitar que no hay guerra, que habéis dicho al principio de la presentación, la guerra, no hay guerra,
0: porque
3: nosotros no la queremos y creo que los de la petanca tampoco.
2: No hi ha guerra, i de fet els dos veïns coincideixen que ha de ser l'Ajuntament qui trobi una solució, ja que va ser el que va desplaçar aquesta pista de petanca, que abans era la platja, al costat dels blocs el 2023, que és aquí on s'origina el conflicte. Llavors els veïns, el que els hi passa és el mateix que nosaltres, que és que l'Ajuntament i l'alcalde estan en silenci, completament, no diuen res. Fins i tot el Juan Antonio assegura que li ha enviat whatsapps a l'alcalde.
0: Què dius ara?
2: I no respon.
0: Costi.
3: 130 firmes de tot el vecindari de alrededor que nos aportan y nos ayudan a que podamos reclamar, y yo personalmente al alcalde le pongo WhatsApp que no me contesta.
0: Què dius ara?
2: El Juan Antonio, exacte, estava dient que havia recollit firmes per a veure si l'alcalde li responia al WhatsApp, perquè...
0: El nostre expert en comunicació política, això de contestar els WhatsApps i de no contestar els mitjans, prepara't un adjectiu.
1: No, i a més que cada vegada hi ha més alcaldes que tenen com WhatsApps d'aquells, sí, d'atenció, sí, sí, a la ciutadania. I un error, perquè jo cada vegada detecto, sí, més furor per la petanca. No és broma.
0: Home, bueno, aquí hi ha un merder...
1: A Barcelona, oh, i entre gent jove...
0: Cuidao.
1: Que
0: sí,
1: queda per jugar a la petanca, mm, i prendre unes cerveses, sí, i cada vegada més. O sigui, potser està veient, sí, l'alcalde, no veu per on van els trets del món.
4: Pot jugar a petanca a la platja, també.
1: Ah, sí?
4: Però, sí, però amb unes boles diferents.
1: Pràctic,
0: però no deuen frenar-se molt les boles.
1: No, no roden.
4: Són unes boles diferents.
0: A veure, més capes.
1: Quines boles?
0: Què més va passar?
2: Més capes. Perquè hem de fixar-nos en la posada a l'escena d'aquesta connexió, perquè per una banda hi havia els dos veïns que estan junts i col·locats de manera que ja facilita la pròpia confrontació, però a més és que es troben a l'entrada d'un dels edificis perquè fora plou a bots i barrals. De fet, la càmera enfoca en diverses ocasions darrere del Juan Antonio i la Manoli i mostra una desena de jubilats petanquers aferrats a la carpa sota una tromba d'aigua monumental perquè no surti volant. Llavors, què passa? Doncs que com que plou tant i s'han de col·locar a l'entrada de l'edifici, mentre dura aquesta connexió hi passen diversos veïns que van deixant anar comentaris a favor i en contra de la petanca.
0: Això és un festival, perquè efectivament...
5: Se abrió la puerta.
0: Se abrió la puerta, què puerta se abrió?
2: Sí.
0: S'ha sentit la porta que s'abria? Bueno, ara m'he perdut.
2: No sé quina porta està referint-se.
0: La porta del frenopàtic s'ha obert. Aviam, això es va posant emocionant, perquè tenim els veïns aquests que van passant. Qui són aquests veïns que van passant?
2: Doncs mira, primer apareix un home, que és un home random, un home que no sabem qui és, i diu que, de manera una mica inintel·ligible, alguna cosa com una confrontació amb aquesta gent, amb to despectiu.
5: Claro, pero Juan Antonio, no sé si me escucha Juan Antonio.
6: Blas.
5: A ver, vamos a organizarlas, porque claro, es que entre el diluvio que está cayendo, este señor indignado.
6: ¿Quiere confrontación con esta gente, por favor?
5: ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Con esta gente, no somos gente, somos personas, ¿eh? Que estamos aquí porque nos han puesto el ayuntamiento.
0: Coita, tu, quin bon clima, eh?
2: Sí, sí, no, una confrontació... Vaja, si no és una guerra, jo ja no ho sé. En tot cas,
0: No ho és, que després s'enfaden.
1: Sí, m'encanta que diu, no somos gente, somos personas. Sí.
2: Clar, perquè ha passat aquest home que ha fet aquest comentari de no sé què, aquesta gent, no? I ho ha fet de manera despectiva, llavors la dona li respon.
7: Gent és com més púrria, no? Aquesta púrria allà.
8: Gentussa, no? Sí, com deia l'alcalde.
7: Després dieu de mi...
2: Gentola.
0: Què li passa, senyora Riols?
7: Re, que després es regeu de mi.
0: Per què?
7: Mireu aquests com parlen.
0: Bueno, vale, igual, ja està, avancem.
2: En tot cas, acabem descobrint...
9: Respeta la gent i cállate ya, anda!
2: Acabem descobrint que aquest és un altre president d'una de les comunitats de veïns.
0: Collons, que hi ha presidents aquí.
2: Sí, sí, hi ha diversos edificis i suposo que cadascú té la seva comunitat, el seu president. I en tot cas, el que diu és que, com que té un gos, els jugadors de petanca l'acusen de deixar-los les caques a la pista de petanca. Això ens ho explica el Juan Antonio.
10: És el presidente de la comunidad.
3: És el más perjudicado.
10: ¿Por qué es el más perjudicado?
3: Pues porque de mala manera le han tratado, porque tiene perros y se pisa que todo lo que aparece ahí cagadas...
5: Que las cacas son del presidente.
3: Mira, porque este señor...
5: Del perro del presidente.
3: ¿Quién lo ha tratado? Porque las personas, cuando pasan por ahí, le dicen... Claro, pero...
10: Entonces él se siente apurado.
5: La guerra, el ambiente está muy tenso, Juan Antonio.
11: Que se puede hablar, no, esto es tal.
3: A ver, ese señor está ofendido. Está ofendido porque le han ofendido.
5: ¿Qué onda ofenderse aquí? Nadie está peleando por nada.
0: Bueno.
2: Molt ofès està aquest president de la comunitat. I, a més, doncs, bueno, si ja no n'hi havia prou amb tot això que tenim, doncs l'incorporem un altre element, que és una segona veïna, la Mònica, que també passava per allà i ha decidit doncs, que també volia intervenir i dir la seva, no? I, a més, insinuava que els veïns es queixaven, o que els veïns que es queixaven eren perquè no vivien allà tot l'any.
10: Mónica, ¿es usted una vecina de aquí?
12: Sí, vivo aquí.
10: Vale. Ah, ¿usted tiene problemas con la petanca? Aquí hay una vecina, compañeros Pepa, que no tiene ningún problema con la petanca.
12: Yo vivo permanente. Es lo único que tengo para decir.
5: ¿Y quién pone la silicona? Aquí hay alguien que pone la silicona, Andrea.
13: Tengo el mismo derecho que usted, señor.
0: Silicona,
13: Claro. El mismo derecho que usted.
2: Bé, com podeu comprovar, cada vegada va intensificant-se i, a més, doncs, ella diu molt clarament, no? Yo vivo permanentemente, com insinuant alguna cosa.
7: Què vol dir això?
0: Bueno, que es veia sempre allà, ja està, senyor Riols, no?
7: Doncs així m'agrada.
0: No, sí, bueno, és igual, però...
7: Els permanents es quedin i els nouvinguts no hi arribin.
0: No, d'això.
7: Tanquin la porta.
0: Calli.
2: En resum, i tal com qualifiquen el programa, l'ambient està... bastant tens, vull dir, una mica sí que ho està, i l'alcalde està desaparegut, l'Ajuntament sense oferir solucions, els veïns acusant-se mútuament, i després tenim aquests mitjans, no? com Antena 3, que van atient el foc.
0: I nosaltres que vam anar-hi aquest cap de setmana, i ahir vam explicar-ho, tot el conflicte, la pista petant que abans estava a la platja, resulta que la platja l'han mogut més endavant, per això fa soroll dels veïns, i efectivament crida l'atenció que no aconseguim parlar amb l'alcalde, Cuero. I això, que és un alcalde que fa molts anys que és alcalde de Calafell.
1: Des del 2015.
0: Com ho saps, tu, això? Ho has anat a mirar, eh?
1: He mirat ara.
0: I que, a més, deu ser un bon alcalde, perquè si porta 11 anys fent d'alcalde, ho sé que la gent el deu votar. I, a més, a la web de l'Ajuntament diu que és una persona propera, dialogant, que va a la ràdio, no, el programa que es diu l'alcalde a la ràdio, a parlar, sí, no, a la ràdio allà, no la RAC1, i també fa una cosa que es diu l'alcalde al carrer, que atén els calafellencs en un sofà al mig del carrer a diversos indrets. Cada 15 dies.
1: Puc dir-te una cosa?
0: Sí, i tant.
1: No, mira, no sé qui tindrà la raó definitiva si hi ha una part que sí o que no. Sí. Però coses com aquestes demostren que un poble o que una ciutat està viva. Perquè si hi ha...
0: El conflicte a la petanca, eh?
1: No, sí, si hi ha uns veïns que es queixen perquè han tret un banc a l'ombra d'un arbre o han tret un arbre que feia ombra això a la gent que esperava la sortida del col·le, etc. Aquestes petites coses és que hi ha gent que hi viu. Quan només hi viuen turistes, expats i gent que està de passada, li és igual si hi ha una pista de petanca o un banc o un arbre. Per tant, que hi hagin més guerres com aquestes. Gràcies per la música.
0: Molt bé. Hi hagin guerres.
2: No, sí, sí. No. I que els veïns, si no els agrada alguna cosa, també està bé que es manifestin.
0: Molt bé, doncs caram, no m'esperava aquest debat interessantíssim, aquesta tertúlia sense l'embudio sobre el que representa això. Sapigueu que nosaltres tenim a les pobres productores desesperades, trucant a l'Ajuntament de Calafell, perquè volem parlar amb l'alcalde, que es diu Ramon Ferrer, i ens ha dit la seva secretària que no hi ha manera, que no podem trobar un forat d'aquí divendres.
7: Com diuen en castellà, no dan pie con bola, i nunca mejor dicho.
0: Ah, sí? Bueno, també m'està mirant l'agenda, m'està mirant l'agenda de l'alcalde, que està penjada a la web. I fa coses, aquest senyor,
1: També t'he de dir que amb tantes teles, sobretot privades, estatals darrere, segur que tenen la centraleta cremada absolutament de l'Ajuntament.
0: Sí, però per això tant... és RAC1, no és Telecinco, ni Antena 3, ni tot això, però hi he estat mirant, avui tenia una reunió, per exemple, si vols et faig...
1: Alcalde, respongui a RAC1, el versió, el versió. No,
0: mira, el versió, sisplau, senyor Ramon Ferrer.
1: Doncs faria un gest molt bonic, trucant ara mateix, jo, mira, poso a disposició la meva secció de després,
0: ja no,
1: perquè l'alcalde truqui i expliqui al... Petanca Gate, aquest, la guerra de la petanca.
0: Doncs fem dues coses, o tres coses. Si no, no vols que t'expliqui la gent de l'alcalde, que la té tan plena?
1: Perquè, me l'explica.
0: Perquè és pública, eh? Avui he tingut una reunió de 12-14 hores. Sí? Una cosa que es diu SEMSA, que és l'empresa municipal de serveis. Demà té una entrevista de 9:15 a 11, de comunicació. Doncs ja està. Home, si, amb qui parli de les coses... En tinc més, tinc més la gent d'aquí. Si vols et dic la de dijous, divendres no té res.
1: Però potser aquell dia sí que està lliurant i no fa el telèfon, no ho sé.
0: Molt bé,
1: no,
0: llavors...
1: Alcalde, si està escoltant, si algú del seu gabinet està escoltant...
0: Sí, truqui al Barça. Li diem el telèfon, el 902-477-100, 902-477-100, si vol trucar a l'alcalde, i la IA del WhatsApp, que no me'n recordo quin tenim.
2: El 680-70-70-60.
0: També, ens podeu enviar un WhatsApp aquí, a veure si trobem aquest raconet amb la atapeïda gent de l'alcalde. No, això no farem. No, trucar a la brava a l'Ajuntament no farem. No, perquè m'estan dient de producció, truquem, però a més no hi deuen ser, perquè els ajuntaments, molts ajuntaments de llocs petits, a la tarda no hi són. No ho farem, vull dir que no. No em fotis amb aquest merder, que després ens cabrejarà tothom i tindran caleu. No, a més, hi ha la Míriam Martín, que ha de posar-se aquí a fer la secció del català, ja la tens a punt, el català per expats.
9: Sí. L'horari d'atenció telefònica del SAC.
7: No.
9: Està trucant.
0: És de dilluns
9: a dijous, de 2:15 del matí a 7:00 de la tarda.
0: Ah, sí?
9: De 2:15 del matí
0: a
9: 2:00 del migdia.
0: Això el divendres,
9: deu ser. Dissabte, de 9:00 del matí a 1:00 del migdia. I les vigílies
0: de festiu,
9: de 2:15 del matí.
0: Això és l'Ajuntament de Calafell.
14: Que se ponga l'alcalde.
0: Ara, molt bé.
9: Que treballi fora d'aquest horari. Marqueu directament la seva extensió.
0: No sabem l'extensió. Però igual és abans de les 7, que surti algú, no? Sortirà algú. Mentrestant... Quin... No fa cap tut, no fa res?
7: Aló?
0: Segur.
7: Ara.
2: No pots deixar missatge.
0: Però deia fins a les 7 que hi eren.
7: Tenen el número bloquejat.
0: Bueno, ja exacte, d'on està fars de nosaltres ens han de bloquejat. Bueno, demà et diu en José María que s'hi ha de tornar a trucar. Que a la seva època això es feia així. Torna,
14: torna a trucar. Lo que hice yo con la huelga de los operadores aéreos.
0: Bueno, però fa molts anys, això,
14: De los pilotos d'Iberia.
0: A veure si sentim
14: bé la locució. Ai, que llamar al ministro.
0: Bueno, aviam si sentim bé la locució des del començament. Posa'ns-la des del començament.
9: De Calafell. L'horari d'atenció telefònica del SAC és de dilluns a dijous, de 8:45 del matí a 7 de la tarda.
0: No són pas les 7.
9: Divendres, de 8:45 del matí.
14: Lamentable.
7: El temps ha fallit.
0: Sí.
9: Dissabte, de 9 del matí a 1 del migdia, i les vigílies de festiu.
0: Ja, però oi que no hi havia com per gravar ni res, no ha sonat cap pito.
1: No, teniu tota la setmana. Tot el que queda de versió estiu per aconseguir aquest escup que canviarà el periodisme català.
0: No, home, de veritat.
9: Marqueu directament la seva extensió.
0: No, volem que ens surti algú de centraleta. Bueno, doncs fora. No, és que no hi ha res, eh? I es talla.
14: Cobero i factura, però no treballa.
0: No, és que no sigui, fa horari... Ja està, fora, ja hi tornem a trucar demà. Deu ser que fa horari d'estiu per la gravació. Mira, ja tenim un tema més per comentar l'alcalde.
1: Però si agafen el telèfon, que respongui José María, eh?
0: Que sigui, exacte, home!
1: Que sigui José María, directament.
0: Va, doncs vinga, anem a fer classes de català i ja tornem a parlar a Calafell demà. No, veus? Jo no puc, de veritat. Hòstia santa. Perdó, eh?
1: És l'última vegada de la setmana, Pere.
0: I de la vida, potser, eh? Parlar de política, que són això, i de l'actualitat política.
1: Així, la política no és avorrida, eh? Així no és avorrida.
0: No, és interessant.
1: No pas.
0: Jo mai penso que fos avorrida, però vaja.
1: De què vols parlar, Pere, avui?
0: De
1: què
0: vols parlar? Vols que parlem de Calafell i de...
1: No, ja en parla prou.
0: No, però si vols parlem de Calafell, aquí ja no hi tinc inconvenient. A veure, Ceuta, han passat moltes coses amb la crisi.
1: Moltes coses avui. Han passat moltes coses.
0: I sempre tens aquella mirada esmolada sobre la qüestió. Per tant,
1: han passat moltes coses aquest mes, però és que han passat moltes coses avui. I també és significatiu que hagin passat moltes coses, perquè no sé si parla molt bé a favor del govern espanyol o molt malament.
0: Doncs mira, tu ens ho diràs.
1: En funció de la visió.
0: O sigui, vaja, per què Perro Chanche ha aparegut avui i ha fet tot aquest tinglado i muntar aquesta cosa que es diu no sé què, consejo de no sé quantos...
1: Sí, el comandament únic...
0: Que li havien demanat al PP fa molt temps, 28 o 29 dies han passat. Com pot ser això? Que és una sessió, no és una sessió? És una jugada mestra? Què ha passat aquí?
1: No, és una rectificació.
0: És una envainada, podem dir-ho així, eh?
1: És un canvi, sí, un canvi d'estratègia amb efectes positius i negatius, també, crec, eh? És un cop de timó, sí, o una rectificació, no és que ho hem dit. Com deies, el president de Ceuta i el PP, en general, feia setmanes que reclamava que es nomenés un comandament únic. La Moncloa fins ara havia considerat que la crisi es podia gestionar amb aquesta monitorització que es feia per part dels

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Chato! L'estiu s'acaba!
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Seguretat. No hem d'entrar en alarmismes i fake news que s'estan estenent també des de l'ultradreta i la part més reaccionària, però sí que és cert que tots estem veient que si no se soluciona la situació, no és que es pugui enquistar, és que ja està enquistada.
6: No, és que ara està clarament enquistada. Ara ja ningú sap molt bé què fer, diguem-ne.
5: I com es produeix aquesta situació? La decisió es pren aquest cap de setmana? Pedro Sánchez va parlar amb el seu nucli de confiança i arriba a la conclusió que les crítiques davant l'actuació del govern s'estan acumulant i comença a passar factura al govern espanyol. Recordem que davant d'un any electoral que s'aproxima l'any vinent.
7: Cert.
5: Es comença a veure que la crisi està escalant a una situació
6: a l'any electoral,
5: de gravetat.
6: Del qual sabem que hi ha municipals a finals de maig, tercer cap de setmana, crec recordar.
5: Bueno, i no sabem quan, però sabem que és el 2027.
6: Per exemple, seran el març o seran el juliol.
5: Exactament, però veiem que...
7: Tocaria el juliol, no?
6: Sí, toca el juliol.
5: Tocaria el juliol, però podria ser abans.
6: Ja veurem.
5: Es parla del febrer, es parla del març, es parla de diferents...
8: Segons quan caiguen les vacaciones.
6: Quines vacaciones? Ja...
5: No, ja has tornat de vacances, ja.
6: Aquest és capaç de fotre-les per Nadal, eh? Capaç de fotre-les el 25.
5: Esperem que no.
6: El 26.
5: Esperem que no.
8: Ja veréis.
5: Però, com deia, ja pot haver una interpretació des del punt de vista del govern espanyol de dir, mira, escolta, avui, dia 25 d'agost, es posa tota la maquinària en marxa, convoquem el Consell de Seguretat Nacional, tots els ministres en marxa, hi hauran declaracions des d'avui fins al dilluns vinent de 8 ministres al Congrés, que ara en parlarem, perquè la segona derivada és la declaració d'avui de Margarita Robles al Congrés.
6: Sí, sí, curiós.
5: Però aquesta idea de dir, mira, aprovem un avantprojecte per reformar la llei d'estrangeria i d'asil per adaptar-la a la normativa europea, etcètera, etcètera, etcètera. Però, davant d'això, d'aquest relat, diguéssim, des de la Moncloa, després hi ha el punt de vista de que el PP surt beneficiat també de veure reforçades les seves crítiques al govern.
6: Mm-hmm.
5: Per un cantó, aquest relat de dir, escolta, s'havia d'anomenar un comandament únic i prendre el control d'una situació que desborda la ciutat de Ceuta i ja afecta, pot afectar tota l'estabilitat europea, però per altra banda també aquest reforça el que estava dient ara mateix el nostre mapet Pedro, de dir les vacances. Fa dies que el PP fa un relat molt crític dient que la Moncloa està gestionant aquesta crisi en xancletes i banyador. I la veritat és que, clar, vull dir...
8: Ho sóc grocs.
5: Exacte, grocs. Però, clar, és veritat que han passat ministres aquests dies per Ceuta, que Pedro Sánchez hi va anar, que ha estat des de la maneta, però a ulls de l'opinió pública, avui, de sobte, tot es posa en marxa. I aquesta sensació de dir, mira, avui que ja va tornar de vacances, tot es posa en marxa, i fins ara no ha passat, sí. Doncs això pot... pot augmentar aquesta sensació de certes fuites a la gestió de la crisi. I sobretot ara mateix una de les principals fuites són aquestes versions divergents entre el ministre d'Interior i la ministra de Defensa sobre el paper del CNI.
6: Què passa aquí?
5: Avui, vull dir, és una situació, podríem dir, gairebé esperpèntica, en versions contradictòries entre els dos ministres.
6: Podem parlar així de clar, eh?
5: Perquè... De clar, què? Contradictòria, esperpèntica?
6: Sí, sí, sí.
5: O...
6: No, de contradictòria.
5: No, de contradictòria, vull dir, per posar, eh? Avui Robles dona el tret de sortir d'aquestes declaracions dels ministres, i ella, primer, reafirma que Ceuta i Melilla són no espanyoles, espanyolíssimes.
6: Ah, això ho va dir... Ella ja ho havia dit.
5: Ja ho va dir, però avui ha dit... I què s'ha produït avui també? Avui, a Rabat, commemoració del naixement del profeta Mahoma. Mohamed VI ha fet unes declaracions dient que Ceuta i Melilla són ciutats ocupades. Això ho ha dit avui Mohamed VI. Surt Robles i diu Ceuta i Melilla espanyolíssimes. Però el que és més interessant de tot són aquestes versions contradictòries entre els dos ministres. Primer, surt Robles i diu hi havia 25 agents desplegats al Marroc que els dies anteriors ja estaven fent avisos al govern d'Espanya.
6: Al Marroc o Ceuta?
5: A Ceuta i a territori marroquí, dient

0: estaven produint avisos a la delegació del govern espanyol i a les forces de seguretat de l'Estat dient que s'estaven produint entrades per mar de migrants i que hi havia una crida a fer-ho el dia 30, coincidint amb la festa aquesta del tron al Marroc. Què passa? Que després surt Marlaska i diu que no es va produir cap... diu comunicació que anticipés una entrada massiva. Després surt Robles i diu, bueno, és que la comunicació no ha de ser per missatge, a vegades és verbal, no hi ha una cosa manuscrita, és verbal. És a dir, unes contradiccions entre uns i altres que posen en una, jo crec, una complicada situació ara mateix, doncs sí, la posició del govern espanyol. I hi ha matisos entre els dos. El matís de Robles és que ella diu, no, els serveis d'intel·ligència operen, no cal que siguin manuscrits, operen de forma verbal, però clar, tu has de demostrar que aquesta comunicació verbal s'ha donat. No pots dir, mira, si ho van dir. Bueno, qui ho van dir? A qui es va traslladar això? I el matís de Marlaska és que el que diu és, no va haver cap comunicació que anticipés una entrada massiva. És a dir, va haver comunicacions de si que hi havia entrades per mar, encara que no fossin massives, i el que no s'estava anticipant és una entrada de 80.000 persones, com finalment va haver. Veurem com avança tota aquesta situació, aquest enfrontament, però crec que ara mateix és una de les principals fuites que pot aprofitar també el PP per fer...
1: Perquè, la ministra... Bueno, primera, la curiositat d'explicar que tens 25 espies per allà. O sigui, ara anem dient quants espies tens. Normalment és una informació com reservada. Sí. Però bueno, hi ha 25 espies, a veure quants hi ha per aquí a Catalunya. L'altra, la Robles, diguem-ne, és Hermes Tomar, no d'alguna manera? O sigui,
0: és la defensa.
1: És bueno, sí, clar, bueno, exacte, efectivament, ja hem fet el xiste del dia. Però vull dir que... No és un vers lliure dins del govern, però hi ha alguna subtrama que se'ns escapi en la Robles tirant pel dret amb això?
0: No, actua com a vers lliure, jo crec que moltes vegades també amb recolzament també de Pedro Sánchez, perquè tot i que Robles al final té una trajectòria progressista, com a jutgessa, exjutgessa progressista, sí que és cert que representa una miqueta aquesta àrea dintre del govern espanyol més, amb una defensa més aferrissada de les forces armades, de la integritat territorial, ben vista pels sectors més vinculats al PP. Curiosament, perquè ho vam recordar en algun moment que tant Marlaska com Robles van ser jutges del Consell General del Poder Judicial i que Marlaska va ser nomenat pel PP, a proposta del PP, i Robles del PSOE. I ara, curiosament, és al revés. És Robles qui és més defensada per sectors conservadors.
1: Bueno, perdó.
0: Sí?
1: No. Aquest tema, llàstima que no tinguem setmana que ve, perquè...
0: Ja no, seguirà donant joc. I després, ja que la Míriam també ha parlat abans del Chao Pescao...
1: Clar, és que hem fet Chao Pescao. Aquí sé que hi ha tela, també, eh?
0: Sí, jo crec...
2: Merluza.
1: No, tranquil.
3: Chao Pescao.
1: Perquè hi ha hagut aquí l'amic Feijó que ha tret la puteta, però se n'ha parat poc i s'ha acabat ràpid, això, eh?
0: No crec que s'hagi acabat ràpid.
1: Ah, cuidao.
0: Jo crec que no. Abans de tot, s'ha especulat molt sobre si aquest Chao Pescao és obra de Miguel Ángel Rodríguez.
1: Home, fa tota la pinta, no? I a mi jugaria 50 euros.
0: Jo no estic d'acord.
3: No? Tu creus que li surt de cop i volta?
0: Jo crec que li surt de cop. Ella té una manera d'entendre la política, de pensar, d'expressar-se, molt basada en aquestes expressions enginyoses, castisses, no? Castizes, molt fachendes,
1: sí, sí,
0: no? Aquest estil molt madrileny, a vegades molt preparat, però a vegades també molt improvisat.
1: Sí.
0: Fins ara, normalment, li ha jugat a favor, sí, però jo crec que en aquest cas no ha estat així.
1: No ha sigut la millor resposta, eh?
0: No ha sigut la millor resposta. Hem de recordar als oients que aquesta reacció d'Isabel Díaz Ayuso no és en resposta a les crítiques de l'oposició, no és en resposta a Òscar Puente, ni a les publicacions de la premsa, és en resposta... Alberto Núñez Feijó,
1: sí,
0: és el que tu deies.
1: Del seu partit.
0: I això és el que per mi fa interessant aquesta reacció, no? O sigui, Feijó posa el focus en Ayuso, no només des del punt de vista polític, perquè també pot tenir una derivada judicial, perquè al final està obrint la porta a un presumpte delicte de prevaricació i malversació,
1: sí,
0: en tot això. Potser involuntari, però ho està fent, ja veurem si involuntari o no. El que diu Feijó és que això ho coneixia des de fa mesos, des de l'abril, quan Díaz Ayuso el que diu és que ho va conèixer quan ho va publicar a la premsa, és a dir, com ho pot saber el president del partit i no saber-ho ella mateixa. També el que diu és que li deien que estaven buscant un local per traslladar el despatx de la presidenta i de tot el seu equip de fins a 8 persones, i que no, per tant, no era un ús residencial. Recordem que aquest habitatge només podia tenir un ús com a oficines, No residencial, no, perdó, no residencial, no com a...
1: Ho vaig explicar molt bé la setmana passada, exactament, fent el repàs.
0: Per això. Mi, però com a conclusions, sí, són declaracions molt dures ara de Feijóo.
1: Perdó, i unes declaracions que crec que són de dissabte a Europa Press, si no
0: sí,
1: hi ha.
0: Sí, sí.
1: Però que han anat transcendint, o sigui, o la gent no se la va mirar bé l'entrevista, o la van fragmentar a Europa Press, que m'estranyia molt, perquè això jo crec que comença a créixer dilluns. O sigui, que sí, triga quasi 48 hores a créixer aquest
0: moment. Bueno, i Ayuso tampoc compareix fins dilluns, no?
1: Però vull dir que no té volada, o sigui, és un tall random el que surt el dissabte.
0: No, totalment.
1: El cap de setmana la gent està d'agost i aquestes coses, sí, i de cop i volta, sí, de cop i volta...
0: A vegades passa, jo que he treballat en agència de notícies,
1: no,
0: i
1: fas
0: agència EFE, sí, i tires moltes entrevistes a vegades i aprofites el cap de setmana, i passat, sí, a vegades el cap de setmana no treballen els titulars de les seccions de política.
1: La gent no va estar atenta.
0: I a vegades tires una notícia, una entrevista, i potser la gent del cap de setmana, no vull ara desmereixer la gent del cap de setmana, però a vegades no està tan atenta al matís, i en canvi el dilluns t'arriba el titular de política i diu, ojo, el matís aquí, el detallet aquest.
1: Bé,
0: però en tot cas...
1: Anaves a concloure, disculpa.
0: Per concloure.
1: Sí.
0: Ayuso s'ho intenta ventilar amb aquest xau pescau, amb aquest adeu fideu, que deia la Míriam, però... resulta insuficient des del punt de vista de rendició de comptes, això tots ho tenim claríssim, però crec que Madrid també és això, cada vegada està creixent més. Demostra que Ayuso cada vegada està més contra les cordes, vull dir, ahir jo crec que és un gol en pròpia porta, aquest xau pescau, està donant també munició a l'oposició,
1: sí,
0: que és una mina d'or, aquest lema,
1: és boníssim.
0: A la campanya electoral en trauran profit, segur. Tres, foc amic des del carrer Gènova. Pablo Casado ja va intentar d'arribar a Isabel Díaz Ayuso sense èxit, no se'n va sortir, i ara mateix Feijóo fa un moviment en una mateixa direcció per debilitar Ayuso i demostrar qui mana el partit, cosa que Pablo Casado no va aconseguir. I quatre, cada vegada es parla més d'un trencament entre la direcció del PP Nacional i Ayuso. Consideren que tota aquesta qüestió des de Gènova a l'Àtic pot passar factura, sumat a tot el tema de la parella d'Ayuso també, a les aspiracions ja del PP d'arribar a la Moncloa. I atenció, perquè corren rumors també a Madrid de possibles informacions que poden sortir referents al viatge d'Ayuso a Mèxic.
1: Hombre, no, aquest tema fa dies. No, ja
0: fa dies que això corre a Madrid.
1: No,
0: i aquesta brama està corrent per allà.
1: L'he de riu perquè m'he despertat. No,
0: clar, la gent que li falti context, només per acabar. Recordem que Ayuso va haver d'interrompre el seu viatge al maig a Mèxic, deia que se sentia perseguida per la presidenta de Claudia Sheinbaum, però no torna a Espanya immediatament, sinó que passa 4 dies més a Mèxic sense dir quina és la seva agenda,
1: sense agenda,
0: ni tampoc dir qui paga aquestes despeses o a compte de qui paga...
1: Com no has tret aquest tema?
0: Qui paga tot aquest
1: tema? No és que és un bistec que ha saltat com una bolla? És que vaig llegir un article sobre aquest tema, no recordo ni on ni quan, deu fer una setmana llarga,
0: sí,
1: que efectivament no està clar què va passar aquests 4 dies, no està clar qui paga res... perquè hi ha dubtes de qui ha finançat el...
0: Sí, exactament.
1: Van demanar a Transparència de la Comunitat de Madrid que diguessin quines despeses hi havia. I només hi ha el pàrquing de l'aeroport.
0: Tal qual.
1: Crec. No hi ha ni el bitllet d'avió. Llavors estan en plan, perquè a més hi ha una associació rara, tipus Fatxa, alguna cosa estranya, que podria d'allà per allà a Mèxic,
0: sí,
1: que podria...
0: Sí.
1: O sigui, aquí hi ha un gato encerrado.
3: Orale, no,
0: i jo
3: no
0: crec que algú s'està guardant aquesta carta per treure-la i implosionar, i que sigui un cinturó d'explosius ja definitiu.
1: I recordar que pots tenir un marit que presumptament xuricegi no sé quants milions amb les mascaretes,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: que al final la gent cau per una crema robada en un súper.
0: Bueno, i en aquest
1: que
0: cas...
1: molt fàcil.
0: Però en aquest cas, per mi és important i és rellevant. Per què? Perquè la principal preocupació pels espanyols, pels catalans, per totes les comunitats autònomes és l'habitatge.
1: Sí.
0: I Díaz Ayuso, que ha fet moltes coses bé des del seu punt de vista, de la seva estratègia política, de sobte es troba amb una qüestió que és la compra d'un habitatge utilitzant potser recursos públics, etcètera. I això toca la fibra de la gent, perquè tothom coneix gent que té problemes, o tots de nosaltres.
1: Perquè tu, una trama de mascaretes...
0: També afecta molt clarament l'habitatge.
1: Perquè una trama de mascaretes d'un tio que no sé quants milions, no sé què, les compra, les da...
0: És molt difícil.
1: No l'entens. Però que una tia i fot un morro i agafa 4 milions d'euros, compra allò...
0: 6 milions, i a sobre amb un àtic al davant de l'àtic de la seva mare. Totalment. Per cert, una altra cosa. Recordeu que la setmana passada vam fer una anàlisi de tots els titulars de premsa, de certa premsa de dretes, que enmig de totes aquestes polèmiques només parlaven de l'estil, del superestil, de vestir, de Díaz Ayuso, etcètera, etcètera. Doncs prepareu-vos, perquè no sé si esteu preparats, però ahir La Razón, després de tot aquest xau pescau, etcètera, tota aquesta polèmica, fa un article que diu: Ayuso regresa a la oficina con los pantalones más originales que son perfectos para el entretiempo.
1: Va.
0: amb fotos a la roda de premsa on va viure el xau pescau.
2: A veure, arriba... Perquè no m'han vist les bragues.
1: Bueno, no, va, calla. Arriben els esports, arriba el temps afegit, de seguida contesten en dues frases. Una, les colònies de divendres que el president Illa s'emporta tot Déu al monestir de les Avellanes a l'Os de Balaguer.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina gràcia que els deu fotre els consellers anar a passar dos dies allà.
0: Bueno, és la cinquena vegada.
1: Sí, sí,
0: i no? Ja hi anaven, sí. com a govern, aquella l'ombra que feien, també bueno, hi anaven.
1: Algun comentari d'una frase?
0: No, que no crec que siguin unes colònies estil Jo Mai Mai com la sèrie de TV3, sinó que jo crec que seran unes colònies...
1: Estan bevent colònia i
0: tot i que Jo Mai Mai sempre acaba en tragèdia, també.
1: Sí, bueno,
0: potser algú mor.
1: El camí li va fotent.
0: Però no és, jo crec que són unes colònies que arribaran i tindran uns quants deures sobre la taula perquè el curs, sí, política a Catalunya, aquella? Home, el curs polític a Catalunya, calent, no?
1: No.
0: Lo siguiente.
1: Sí, espera. Sí, sí, efectivament.
0: O sigui,
1: el govern dels...
0: Deures, sí. No?
1: Sí, a les
0: altres.
1: És igual.
0: No, bueno, camí, el finançament, complicadíssim, el camí que li queda.
1: No teníem el finançament aprovat.
0: Bueno, però ara queda la part més difícil.
1: Perdó,
0: la vaga enquistada de professors,
1: sí, sí.
0: El dia de la marmota de Rodalies,
1: sí.
0: Les promeses sobre habitatge que s'han de desplegar, ja. Sí o sí... i a sobre el 2027 amb totes aquestes...
1: I la trituradora de l'informe PISA,
3: sí.
1: I la trituradora...
0: També, exactament, és que educació acumula unes quantes. Ja veurem, ja deia, com si Jo Mai Mai, que no. Sempre hi ha algun mort o gairebé un semimort, si sí. També hi ha alguna crisi de govern
1: de
0: en
1: moment,
0: aquesta represa i hi ha algun conseller que... Algun
1: moment...
0: personatge que cau de la sèrie.
1: Oh, mira!
0: Ja en vam parlar aquí.
1: Sí, sí, sí,
0: i vam
1: sí,
0: posar
1: sí.
0: Noms, també, no?, sobre la taula.
1: Bueno... De moment, l'únic que ha fet bé el govern durant aquest 2026, ara ho apuntarà algú a Palau, i és anar apuntant a Palau.
0: És posar-te tu de presentador.
1: No, no, no, perquè jo soc del PSC, per això m'hi he imposat.
3: No,
1: l'únic que li ha sortit bé el govern és l'eclipsi. La mobilitat de l'eclipsi tampoc li va anar gaire.
0: No, la mobilitat no, l'eclipsi
1: sí.
0: Sí, no depenia d'ells,
1: però...
3: No, però se'l van fer una mica seu.
0: Sí, però
1: jo t'he dit dues coses.
0: Hem parlat de moltes coses.
1: Sí, però jo volia preguntar-te una altra cosa, i ja han de venir els esports. Mira, justament va bé amb els esports. No, això de l'estelada i la resposta del govern, del joc d'hòsties que li van fotre aquest nano a la Policia Nacional. Algun comentari breu a fer?
0: No, avui el govern ha reaccionat. Hi havia hagut crítiques de Carles Puigdemont, considerant indigne que no s'hagués posicionat el president Illa. Mm. Avui Sílvia Paneque ha parlat, ho ha condemnat, ha condemnat aquesta violència, ha també convidat aquest jove a denunciar-ho i també ha dit que no és comprensible que les policies hagin de requisar una estelada quan no és una situació d'aquest tipus a l'odi. A xarxes ja el Sindicat Unificat de Policia, el SUP, ha fet un vídeo rajant del noi i defensant a tots aquests policies, l'actuació dels policies. Això parla...
1: Tu quan veus...
0: Parla clarament
3: de
0: per què actuen això
1: els
0: policies.
1: Això que són el SUP, no són els de Josep Pol.
0: No, que són pitjors, encara.
1: Clar, els del SUP prometen que són els més tranquil·lets.
0: Però això... Mira, és una de les coses que també jo crec que hem de seguir els propers dies, perquè, òbviament, tindrà conseqüències i fins i tot, et diria, hi ha una altra derivada inesperada que també he vist d'algun monstruito d'aquests d'ultradreta, també utilitzant-ho defensant el noi de l'estelada per utilitzar-ho per les seves coses, eh? De dir, s'atreveixen amb aquest pobre menor, però no amb els que van assaltar la Ceuta, la muralla, etc.
3: Efectivament.
0: La tanca.
1: Sí, ja sé per qui ho dius, ja sé per qui.
0: I dius, mira, al final tot s'ho recol·loca.
3: És que l'ha utilitzat. Ceuta-Lunya.
1: És que del porc tot s'aprofita.
0: Us trobaré a faltar, eh?
1: Adéu, maco. Sí, jo també et trobaré a faltar, tu. Per dormir-me una mica més. Gràcies a l'Alexandre. Som-hi.

0: dir el dia que si no t'agrada la cosa aquesta del xiqui-xiqui, acabes amb mi amb mal de cap, eh?
1: Sí, perquè després és la meva, que també
0: clar,
1: és maquinera.
0: Ah, que per això deia, la coincidència entre tu i, i la Míriam, doncs és un embolic. A veure, català per expats. Lingüista, animadora lingüística.
2: Ja
0: t'he dit el nom diverses vegades, no? Ho he dit bé. A veure,
2: Miriam Martín Lloret.
0: Fa uns dies ens preguntàvem si mamarracho era correcte en català. Te'n recordes?
2: Sí, per supuesto.
0: Mamarracho.
2: Sí. L'Ayuso, patrocinat per Ayuso.
1: Sabeu que m'he passat tota la setmana dient ets un pamboli? Te recordes que vas dir que panoli venia de pamboli?
2: Pues sí.
1: Dient a la gent, anava conduint i jo, ets un pamboli.
2: Oh, que bonic.
0: El mamarracho ja el deixem de banda. Marc, sí. Ja no en parlem. Allà no va, però
2: allà
0: no
2: va. Allà
0: tu.
2: Allà Míriam.
0: Però ara, la presidenta de la Comunitat de Madrid, cansada d'aquesta polèmica de l'àtic de luxe,
2: que pesat,
0: ha respost mirant de desempallegar-se de la qüestió de l'àtic de la següent manera. Atenció, eh?
3: Le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Chao pescado. ¿Podemos tener chao pescado un
2: otro cop?
3: Chao pescado.
0: Chao pescado. A veure.
2: Que bé que Ayuso sigui una gran font d'inspiració lingüística
0: d'aquesta secció,
2: no? Secció m'agrada molt.
0: Però clar, com...
2: Del mamarracho al chao pescado.
0: Com diríem en català? Veure, tens alguna proposta?
2: Sí. Què us penseu? Que en català no podem fer rimes divertides i fàcils? A veure,
0: suposo
2: tenim
0: sí.
2: Un clàssic
4: xai
2: que
4: pescat.
2: Ja tots el sabem, que és Adeu Andreu. D'acord?
0: Ostres, clar!
2: Adeu Andreu,
0: clar,
2: Adeu Andreu, que et sigui lleu, que ho pots anar allargant.
0: Sí. Mm?
2: També tenim Adeu Mateu, un altre nom propi. I també tenim a la Catalunya del Nord, diuen Adiu Feliu, si tornes pas, escriu.
4: Muy largo. Mm.
2: Fan les rimes.
0: Sí, és maco.
4: Allà ell.
2: Després tenim un altre, que és, si no us agraden els noms propis ni els clàssics, tenim Adeu Fideu. Adeu Fideu,
4: no sé qui ho diu.
3: Adeu Fideu.
2: I una cosa, jo crec que aquesta us agradarà molt.
1: Home, tindria la cosa agroalimentària del xau pescau.
2: Va lligat amb...
0: Sí.
2: Exacte.
0: Sempre té
2: el tema alimentari, és veritat.
0: Queda lectura cuero, eh?
2: No hi havíeu caigut, eh?
0: No, amb el
2: clàssic Adeu Andreu.
0: Sí, ecuista, efectivament.
2: I després en valencià també en tenim una de ben popular que va incorporar el Diccionari Normatiu Valencià, que és Au Cacau. L'han incorporat aquesta, eh?
0: Aquesta és la que
2: per
0: més s'acosta a Chau Pescau. Au Cacau, Chau Pescau.
2: Au cacau.
0: Fonèticament és la que més ho recorda.
2: I també es pot allargar, eh? Au Cacau, que la casa cau.
0: De veritat.
2: Una mica embarbussament aquí, eh? O bé, au, que la casa cau. Però Au Cacau... és curteta, no?
4: Sí.
2: Ras i contundent.
0: Jo em quedo amb Andreu.
2: Adeu Andreu és un clàssic, el podeu continuar dient.
0: Sí, feia molt temps que no sentia això, eh?
2: Clar, és que l'Adeu Andreu ja no s'està dient gaire, però hi ha molts catalanoparlants fan la gracieta en castellà, el xau pescau.
0: Sí.
2: Que sapigueu que tenim moltes coses i, entre d'altres, un au cacau que pot sonar molt bé.
0: Què passa amb els rodolins i les rimes, que sempre fan com gràcia? Els rodolins, vaja, la coincidència aquesta sempre... Els acudits també, tot es fa...
2: Sí, no, perquè en català tenim moltes respostes de retruc d'aquestes expressions, també moltes així infantils, eh? Per exemple, afluixa... Què?
4: Maduixa.
0: Home, això. Els meus nebots encara,
4: però... Maduixa.
2: Aquesta és un clàssic, sí. Tranquil...
3: Pernil.
0: Com ho saps tu?
2: No està mirant el guió.
3: No, aquest és un clàssic, no?
2: Us deixo temps per pensar. No,
0: tranquil, pernil, vale?
2: És broma.
3: Poma.
2: Molt bé. Calla.
0: Com era aquella cançó?
1: Coses,
0: sí, tothom calla. No.
2: Calla què?
0: Sí, tothom calla.
2: Calla.
0: Ja han perdut la batalla, que és una cançó...
2: No, sí, però no. Calla Ferralla. Calla Ferralla.
0: Calla Ferralla.
2: Aquesta no...
0: Calla Morralla, també podries dir.
2: Mm-hmm. Sí, per inventar-se. No.
0: A veure.
2: Sí.
0: N'hi ha més.
2: A veure, què passa?
0: Però, ara et diuen què passa, però.
1: La cara de la Jaén és espectacular.
4: Què mostassa?
0: Un burro per la bassa.
1: Què passa, mostassa? Sí.
0: Què passa, mostassa? No.
2: Què passa, mostassa?
0: Realment algú diu.
3: Un burro per la bassa sí que l'he sentida.
4: Què tostón, salmón?
0: Això, què passa, mostassa?
2: Això
0: és en
2: castellà.
0: El Jordi de Planell, segurament. Que és molt de parlar així.
2: Bueno, és conya... Què? Cigonya.
4: Begonya.
0: No ho havia sentit mai.
2: Frena... Aquesta sí, no?
0: Balena.
2: Frena, balena.
0: Que l'havia sentit.
2: Aquesta sí que hi ha surrealisme pur.
0: Sí.
2: No t'excitis, Cel·lulitis.
0: Au, oh, va. Això ho diu algú?
2: Us ho juro que ho he documentat per un filòleg seriós, eh? Sí, és una pàgina del Rodamot, seriosa.
0: Val.
2: Aquesta no l'havia sentit
0: mai. Alguna més?
2: I Flipa Tulipa.
4: Sí,
2: Flipa Tulipa.
4: Sí.
2: N'hi ha moltíssimes, eh? N'hi ha moltíssimes. Ah,
0: vinga, que tothom s'apunti. Expressions genuïnes, lliçons de català per expats. Ara toca alguna paraula, alguna expressió a la de la setmana que triem per salvar el català, no?
2: Sí.
0: Vinga.
2: Doncs mira, continuem amb una expressió genuïna i d'origen barceloní. En barceloní també hi ha expressions genuïnes.
0: A veure.
2: Alça Manela. Sí, aquesta la coneixeu, no? El que passa que es diu molt alça, no, la interjecció...
0: No m'imaginava que fos barceloní.
2: Per denotar sorpresa. Ara t'ho explico. El Manela. Per què? Denota sorpresa, ja ho sabem. I es diu en record de Manela Perea, una cantant i ballarina molt popular durant la segona meitat del segle XIX, l'època del romanticisme, que actuava regularment al Liceu i va destacar en l'especialitat de dansa clàssica espanyola, que en aquella època gaudia de la seva màxima esplendor. Alça, ja sabeu que denota joia, satisfacció, per significar que una cosa va bé i és del nostre gust. Llavors, aquest crit, Alça Manela, el llançaven entusiasmats als nostres avis en veure les filigranes que feia la ballarina barcelonina Manela Perea en l'època del 1860-70.
0: Fa molt d'això, eh?
2: Coneguda popularment 150. Per la nena.
4: Era la Rosalia d'aquella època, no? Una mica.
2: Sí, sí, home.
4: Sí. Clar, tu dius Saoko, aquestes coses, no? Bueno, la gent no diu Saoko, realment.
5: No, la gent sí que diu Saoko, i Chicken Teriyaki...
4: I Motomami, no?
0: Però és fort que hagi resistit tant de temps i vinculat a una persona, això de l'Alça Manela.
2: Sí, ho vaig descobrir aquest any passat,
0: eh?
4: Alça Manela.
2: M'agrada que sigui en record d'aquesta dona, d'aquesta ballarina.
0: Això era una expressió...
5: Podem dir bon dia, Rosalía. És fàcil.
0: Igual, no té gaire misteri, eh? Aleshores, això és una expressió que salvem, ara volem salvar un mot genuí.
2: Sí, una partícula de reforç negatiu al pas. Al pas, les temes s'han de dir al pas.
0: Sí, i al poc.
2: Exacte. A veure, ja sabeu que sol aparèixer després del verb d'una oració, no ho acceptem pas, aquí normalment no ho acceptem i al pas ja ens el patem. Enmig d'una forma verbal composta també, no ha pas vingut. Això és maquíssim, no ha pas vingut. O bé, quan no hi ha verb, vull aquesta, no pas aquella. També per reforçar una comparació, és més fort que no pas el seu. I també quan s'espera una confirmació, disculpeu, no és pas a l'Ateneu, el vostre germà. Doncs això, és general en tot el domini, però ja fa temps que ha desaparegut del País Valencià i de les Illes. En canvi, a les comarques de Catalunya del Nord hi és ben viu i, a més, segurament per influència del francès, i fins i tot es fa servir sense no. Els meus músics hi solen pas venir aquí.
0: Mm-hmm.
2: I es fa servir negatiu,
0: Es fa servir negatiu. Sembla que venia d'influència al francès. No sé per què ho associava al francès.
2: Possiblement, No és 100% segur, però...
5: La faig servir molt, aquesta.
0: Vostè?
5: Sí, la paraula pas. I sobretot la de no passar.
0: No va prou, aquest color. Val.
2: Oi que l'estem perdent?
4: L'estem perdent i crec que m'agrada molt la reivindicació de l'ús del pas. Jo intentaré ficar-lo més en calçador.
2: No pas.
0: Bueno, sense calçador. Només posar-lo. No ho acceptem pas, que la gent no faci servir el pas. Va.
1: Jo també intentaré meter-lo.
0: No, el pas. Va, ja prendo el pas.
2: De pas?
1: Sí, ets el cíclope d'un ojo.
0: Sí, vinga, va. Un mot genuí que es diu sovint. Quin seria?
2: Bueno, aquí, festuco pistatxo, que estic farta de vegades de dir pistatxo, un gelat de pistatxo. No. Se'n diu festuc.
0: I aquest to repel·lent?
2: Rates sàvies. Escolteu, totes dues són bones.
0: Has dit rates sàvies?
1: Sí. És molt del Noel Guarnido, això.
2: Ai, no sé, m'ha sortit així, ara.
0: Rates sàvies?
2: Sí. No sé, no sé per què m'ha sortit aquest...
0: Però em sembla bé, vull dir, anar insultant és una cosa entretinguda.
2: Totes dues són correctes i atenció que venen del mateix origen, venen del grec, de la paraula grega pistachion. Llavors, en un cas, del grec va passar a l'àrab,
5: ja hi som,
2: que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. I la primera font en català es documenta el 1335, el festuc de l'època d'Alfons el Benigne. I en l'altre cas, del grec pistachion, va passar a l'italià, que va donar pistaccio. I d'aquí el castellà pistaccio, el francès pistache, i l'anglès també en fan pistachio, no sé com ho pronuncien en anglès.
4: Sona ara Marcos amb K, que té aquesta cançó que parla precisament d'això que dius tu, de pistatge o festuc.
0: A veure.
2: Mira. Escoltem. Diu que és sospitós.

0: Doncs tu li diries pistatxo, es diu festuc, no? Que li diries que es diuen les dues. Les dues. No corregiu.
1: Està superindignada la Míriam aquí.
0: No, perquè es percep com a més genuïna i festuc és molt bonica, eh? I ens ve a través de l'àrab.
1: Bueno, ja vaja, que no cal fer aquesta mena de hipercorrecció de dir festuc.
0: Exacte, l'ultracorrecció aquesta. Exacte.
1: Podem dir pistatxo sense por.
0: Exacte.
1: Perquè fa molts anys que es fa servir, eh?
0: Es fa molts anys. Molts anys.
1: Quants?
0: Molts anys.
1: Quants?
0: Home, ho he dit abans, el 1335.
1: T'ha quedat clar?
0: Imagina't.
2: Claríssim. Cubero.
1: Cubero. Tot
2: a ti que te gusta el helado de pistacho.
3: Doncs sí, sempre de pistacho.
2: I el xocolata de Dubai.
3: El de xocolata a baix i el de pastuc o pistacho a dalt.
1: De veritat, com pot ser això, José María?
0: Que és increïble.
2: Porque hemos compartido muchos pasillos helados cat, donde se comentan estas cosas en los burladeros.
1: Molt bé, doncs vinga. Va, acabem, però per sempre, pràcticament, eh?
0: Ai, que, bueno,
1: vols que et posi la música trista?
0: Acabem per sempre.
1: Tenim la música trista normal o tenim la música trista de l'eclipsi?
0: No, ho ha fet bastant malament.
1: Quina vols? Posa-li de l'eclipsi.
0: Trista de l'eclipsi, quina és?
1: Aquesta. S'acaba, Míriam. Aquesta, quan la Sena i el li venen ganes de plorar. Va, el dubte profund d'un alumne del curs de...
0: Que bonic aquest dubte profund.
4: Sí, li vaig demanar sobre l'ús del
1: estàs estudiant per l'examen de C2 i quan el tens?
0: Cada secció ho diu.
4: Sí, el tinc al setembre, el 7 i 8 de setembre.
1: Són dos dies?
4: Sí, és que no... És igual, no hi havia... És igual, són dos dies. Però no estic estudiant massa.
1: Gaire.
4: Però ara aquest cap de setmana...
1: No estic estudiant gaire.
0: En excés.
4: Sí, clar, és que... I res, aquest cap de setmana em posaré les piles, perquè més tinc alguna entrega que no he fet, vull dir...
0: Ja, el que sàpigues que pots continuar dient-me dubtes profuns fora d'antena.
4: Escriure.
0: Escriu-me sempre que calgui.
1: Quin és el d'avui?
4: Sí, el d'avui era això, el que comentàvem, l'ús de mentrestant... Que...
0: Sí, perquè això embolica, la penya aquí s'embolica.
1: Doncs
0: mentrestant i mentre què? A veure, mentre i no mentres és una conjunció que sempre enllaça dues oracions amb valor de simultaneïtat, que vol dir durant el temps en què.
1: Aviam.
0: Per exemple, mentre et dutxes, començaré a fer el dinar, o... per això, mentre et dutxes començaré a fer el dinar, per exemple.
1: Bueno.
0: Llavors, dubtes entre mentre, mentrestant i mentre què.
4: I mantra.
0: Mentrestant funciona sol i és un adverbi temporal. També denota una acció paral·lela o simultània, però funciona sol. Vindré dissabte. Mentrestant, fes el que puguis. Aquí utilitzem mentrestant. I no mentre i ni de mentres, uh-huh. D'acord?
4: El que llavors... no entra.
0: No entra bé el mentre, que aquest no entra bé. Llavors, un exemple incorrecte seria: jo faig la truita mentre tu fas l'amanida. No, mec. Aquí, mentrestant, uh-huh. Tu fes l'amanida.
1: M'està costant a mi, eh?
0: No. Tenen el mateix valor, l'únic que és una qüestió de context, de sintaxi. Uh-huh. El mentrestant funciona sol i el mentre enllaça dues oracions. Llavors hi ha el mentrecà, que aquest és molt fàcil perquè és un altre sentit, és un sentit i dona un sentit adversatiu, contraposa dues idees de contrast entre dues accions.
1: Uh-huh.
0: Per exemple, tu treballes mentre que ell viu de renda, d'acord? Uh-huh. Llavors no s'hi val a dir mentre que tu et dutxes jo faré el dinar.
4: Clar.
0: Perquè aquí és simultaneïtat, seria mentre tu et dutxes jo faré el dinar.
4: Uh-huh.
0: Llavors, i aquí un altre error que cometem és que quan es tracta de simplement d'unir dues frases sense cap relació de simultaneïtat ni contraposició, hem de fer servir altres recursos. Per exemple, un exemple d'esports. El Barça juga avui contra el Sevilla, mentre que demà l'Espanyol s'enfrontarà al Betis. Aquí no estàs contraposant cap
1: tant,
0: idea.
1: És un mal ús.
0: Clar. Aquí diríem: el Barça juga avui contra el Sevilla i la conjunció i demà l'Espanyol s'enfrontarà al Betis.
1: No, ja s'ha acabat.
0: Jo he acabat amb els exemples.
1: És que clar, ha entrat l'Oriol Jové aquí, fotre la cullerada i ja m'ha acabat això. Bé, vols quedar-te a la classe de política o te'n vols anar?
0: Avui sí que em quedo.
1: Ah, mira, que
0: perquè tinc un bus, però surt molt tard.
1: Ah, vale, o sigui,
3: no per interès.
1: Mira, que ve corrents cap aquí.
0: Feia una broma.
1: El Martí d'Esports.
0: Em fa gràcia quedar-me.
3: Adéu, fideu, si vols.
1: Hi ha alguna novetat a l'última hora? Sí, o no?
4: Ha fet que no.
1: Llavors,
2: ai, merienda.
1: Per què ve el d'esports, doncs, aquí?
2: Perquè hi ha comida.
1: Avui, sí, hi ha menjar al control? No.
4: No, diu...
1: Bueno, en fi, és igual.
2: Marta Torrente siempre tiene algo en el bolso.
1: Val, molt bé.
2: Tortilla de patata.
1: T'he acomiadat o no t'he acomiadat encara?
0: No, jo quedo aquí. Si no em foteu fora...
1: Sí, no, no em foteu fora tu. Digue-li el...
2: Mentre parla el Cubero.
1: Sí, no.
0: Mentre parla el Cubero. Sí.
1: Val, una cosa. Dona una cosa al Peter Vives.
0: Sí?
1: Que jo volia entrevistar.
0: Li vaig dir, però...
1: I què va dir?
0: Estava embolicat, fent rodatges amb una vall...
4: No ha pas pogut venir?
0: No ha pas pogut venir.
1: Bé, en fi, què et passa? Ja el que tens una última hora, tens algun afegitor?
4: Sí, des de Protecció Civil, al Twitter informen que envien un nou és alert per reiterar la crida al civisme i respectar les ordres de les autoritats. Això relacionat amb l'incendi de Barcelona, que afecta el veïnat de Ciutat Meridiana i Torre Baró. Simplement demanen que tanquin portes i finestres i que no surtin al carrer, i la resta de població, clar, que no s'acostin a la zona. No,
1: doncs queda fet, això tot té a veure amb l'incendi a Collserola. Hi treballen prop d'una quarantena de dotacions dels bombers, ha afectat fins que el que sabem una superfície d'uns 25 hectàrees, i aquesta petició de confinament d'aquests dos barris, de Torre Baró
4: i
1: de Ciutat Meridiana, i que la gent no vagi cap allà, i que la gent que hi és, que tanqui finestres i faci cas una mica...

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem la tortura de posar-se una alarma per llevar-se, Oriol Pla, i acabarem amb una curiositat sobre el camí de Sant Jaume. Però comencem pel principi, ara que alguns ja comencen a mirar el calendari perquè la tornada a la feina, malauradament, cada cop és més a prop. Atenció a aquesta advertència que llançava una psicòloga al Versió RAC1. Deia: posar-se més de dues alarmes per llevar-se és una barbaritat. A aquesta hora recuperem una entrevista amb Anna Adán. Ella és catedràtica en psicobiologia per saber quins perjudicis té per la salut aquestes repeticions maleïdes del despertador.
2: Primer de tot, hem d'apuntar i saludar a Marc Serra, que ja ens acompanya. Ah? Marc, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Com esteu?
4: Molt bé.
3: Mira, avui molt pendents d'una enquesta que hem penjat a les xarxes socials sobre les alarmes que us poseu quan us lleveu al matí. Jo crec que avui viurem aquí un debat entre dues persones, una d'elles ja present a la taula, que és Toni Clapés, que quan he fet la proposta de tema m'ha dit: no hi ha tema.
2: Exacte. Jo
3: m'ha dit: no hi ha tema.
2: No hi ha tema.
3: Per tant, perquè tu ets d'una alarma.
2: Exacte. Una. El despertador una. Sona sí. Un cop i poc.
3: Ni el mòbil.
2: No.
3: És despertador tradicional.
2: Despertador tradicional, molt. Això sí, el so és, té un punt desagradable, no seria
3: aquest. Bueno, però això està fet perquè et despertis.
2: I tan bon punt, res, sona una miqueta de res, sí. Ja l'apago i ja em llevo.
3: I l'altra persona que ja podem saludar...
2: No hi ha més història.
3: Exacte. És l'Ernest Codina, director del Matina Codina. Ernest, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Què tal?
5: Versió...
3: Bé, per fer un apunt, tu a quantes alarmes vas?
5: N'he calculat unes 6-7. 6-7 alarmes. 6-7.
3: O sigui, Clapés una, Ernest Codina 6-7.
5: Però Clapés es lleva més tard.
3: Però 6-7...
2: Llevo, perdona, a les 7 menys 10 minuts.
5: Però que si llevessis a les 12 no passaria res.
6: Com?
2: No, sí que passaria, i tant que passaria. Okay. Passaria que no tindria el no sabria exactament el que es fa al programa, i aleshores jo vull estar... Jo estic a la cuina del programa i després estic servint plats al programa.
5: Totalment.
2: S'ha d'estar a tota hora.
5: Però en un cas excepcional, que te'l comissis un dia...
2: Sí. No, no passa res,
6: no passa res.
2: Bueno, però el, sí. Per exemple, tu no ho sé, però el Basté no seria la primera vegada i l'última que s'ha dormit.
6: Ui!
2: No, hi havia un segon que s'hi ha posat al davant. Vull dir que tampoc hi veig tan...
3: No, la qüestió està en quina cadència d'alarmes. És a dir, la primera alarma, a quina hora la tens?
5: A les 3:57 de la matinada.
2: Oh, oh, perdona, per què 57?
5: Oh. Necessito que hi hagi 3 minuts de marge, perquè és com... Mira, havia llevat abans de les 4... Saps? És una mica de marge de maniobra.
3: Tot és psicològic,
2: O sigui, la primera, 3:57. I després... 3:57, que ja és absurd, de nassos.
3: Va, anem a 4, la segona?
5: Sí, però ho miro ara
3: sí,
5: mateix.
3: Sí, mira, ho,
5: home,
3: mireu.
2: Perdona, un moment. Tens les alarmes al mòbil i dorms amb el mòbil al cap.
6: Dorms amb el mòbil?
2: Això és el pitjor,
5: Sí, clar.
2: Dorms amb el mòbil al cap.
6: Engegat o apagat, ho fas el mateix,
5: No tinc despertador tradicional, jo.
3: Jo tampoc, amb alarmes.
6: Molt millor dormir amb el mòbil,
3: I tant, sí.
6: Irradiant-vos tota la nit.
3: Totalment, sí.
5: Si ens hem de cenyir a tots els consells que ens donen, pararem bojos al final.
7: Però para, encara no.
2: A veure, anem amb
3: les alarmes. Les alarmes.
2: 3:57, la primera del Codina.
5: 4:07.
2: Però, 4... però perdó, per un moment.
5: Sí. No, Toni, 3... ja...
2: Home, és que no
6: entenc... Som 10 minuts més tard. Clar, 57 sí.
3: I 7. 10 minutets més.
2: Val.
5: La primera em diu... Ojo, que aviat t'hauràs de despertar. No vol dir que jo em desperti a la primera. És com... T'hauries d'anar activant, xato.
6: I et tornes a dormir com un nadó, després de la primera.
5: Hi ha vegades que ja em desperto, perquè dic, mira, ja no tinc son. Fins i tot, a vegades, el despertador biològic, a 3:15 del matí, i em fa estar...
3: No hi ha plaer millor que dormir-se entre dues alarmes.
2: Sí, no hi ha cosa...
3: Perdona,
2: no hi ha cosa més absurda.
3: És orgàsmic.
2: Perquè tu ja t'has despertat. No, orgàsmic no. Sí. L'orgasme és una altra cosa, que la tens malentesa.
3: És un gran plaer.
2: La tens malentesa, l'orgasme.
6: No. Quins tipus d'orgasmes?
2: Passa que amb l'edat, l'orgasme al final només entra per la boca.
6: Per
2: com la gent gran. Com la gent gran, els veus allà amb els tiberis.
7: Hòstia, m'ho feia lliure. Hòstia, que bo, tu, per-te.
2: Només entra l'orgasme per la boca.
7: Hòstia,
2: això més d'un periodista polèmic ho ha escrit. Bé, dit això... 3:57. Sí. 4 i 7, sí. I això segueix.
5: Sí, sí, sí, sí. 4:17, 4:23...
2: Sí, però quantes vegades et lleves?
5: No.
2: És una tortura, això.
5: Tu veus així, jo ho veig que encara puc anar, doncs...
3: Embolcallant-me
5: amb els llençols...
3: Això és el que està bé.
6: No? O mandrejar una mica.
5: Sí. Mandrejar...
6: Límit? Límit? Quina és l'última, última?
5: A veure, jo tinc fins a les 4:55.
6: Què dius?
5: És a dir, pràcticament és una hora en què puc...
3: Una hora d'alarmes. Sí. És una hora d'alarmes, eh? Sí.
6: Home?
5: Però jo visc a 2 minuts de la ràdio.
2: No, però, perdó, torno a insistir. O sigui, no. Et passes una hora despert, tornant a dormir, sí. Tornant a llevar-te...
5: També en funciona...
2: Que podries estar... No et dic tota l'hora, però potser mitja hora dormint. Clar. Fins a arribar a l'hora, et lleves a la primera alarma i hem acabat el... O sigui, no, són ganes de torturar-te.
5: Si me'l poso directament a 4:45, llavors no hi ha aquest exercici plaent d'anar-me despertant a poc a poc. No sé com dir-t'ho. Jo no ho veig com una tortura.
3: Clar, i les vas parant una a una, Ernest? Una a una, les vas parant.
5: Sí,
3: No, de vegades hi ha gent que el que fa és... No, el que fa és tirar més endavant... I llavors les para al cap d'una estona.
5: No, jo poso aturar i em sona la següent. Aturo i em sona la següent.
6: Ah, no, jo tinc allò d'ajornar.
3: Ajornar.
6: Ah, sí. I les jornes i els 5-7 minuts et torna a sonar. Exacte. Mateixa.
2: Jo tot això no ho tinc, perquè com que sóc de despertador mòbil, tradicional, no. Doncs, a més, quan sona, l'apago i s'ha acabat.
3: Però oi que t'has de llevar? Sí, doncs, però és que potser només llevar-te amb un despertador potser no és bo.
2: I et vaig dir una cosa, i ràpid... Perquè si no desperto a la Tutankamon que ha arribat a les 500
3: arribat.
2: Ja l'han embalat i l'han posat al meu costat.
3: Escoltant-vos a tots dos, podria ser que tu, Clapés, estiguessis dormint malament. Potser dorms malament.
2: Jo dormo malament, de què?
3: No, sí, perquè sí, si et despertes amb una alarma, igual que perdona, malament.
2: Hi ha molts
3: i l'Ernest dorm bé perquè té aquell son profund que necessita una hora d'alarmes.
2: I hi ha molts dies que em llevo. Atenció al meu cervell com funciona.
7: A veure.
2: 5 minuts abans que soni el despertador.
3: Bueno, ara en parlarem d'això.
2: O 10 minuts.
6: Això ho fa l'edat,
2: I aleshores ja no ni sona. I evito que soni perquè si ens duen camon pot seguir dormint.
6: Home, però això és un gran detall per partida, eh?
2: Bueno, l'esforç que faig.
3: Anem posant l'hora de llevar-nos. Es veu que fer-ho no és bo per la salut.
7: A què?
3: Això que fa l'Ernest, anar posposant l'hora de llevar-se...
5: Ja no em ve d'un mal hàbit.
3: No
5: em ve d'un mal hàbit.
3: No és bo. Això que tots hem dit algunes vegades, 5 minutets més, això s'ha dit sempre tota la vida, jo continuo dient que és un gran plaer.
6: Per mi és un gust.
3: És un gran plaer entre llençols. Es veu que això tampoc aporta res de bo. Ara ho aclarirem, però abans us hem preguntat per les alarmes que us poseu abans de llevar-vos, i aquest és el resultat a través d'X.
6: Home, jo et diria que la gent es decanta d'una manera, diguéssim, claríssima cap al que fa el Toni. En canvi...
2: Que és una sola. Això se li diu morir d'un cop sec.
7: Sí, esclar.
2: Desperta's, te lleves i s'ha acabat.
6: Si no,
2: teu és morir a pessics.
6: És que el van punxant.
5: En el meu cas és una fòbia dormir-me. Llavors jo sé segur que anirà sonant el despertador i en un o altre, per probabilitat, m'acabaré despertant. És veritat que hi ha hagut èpoques que jo tenia el despertador tradicional que sí que feia la tècnica de posar-me a la meitat del passadís.
6: Ah, això està bé.
3: Això està bé.
5: M'havia d'aixecar i llavors ja diria...
4: Sí, però que despertes tu i despertes mitja d'edifici.
5: Absolutament.
3: Però avui comentant la redacció aquesta tàctica que també ens ha dit que hi havia gent que s'aixecava, la parava i tornava a dormir.
6: Clar, home, això és terrible, home.
2: Doncs perdona,
6: no em fotràs,
2: però
6: no?
2: Aquests
6: no
2: fotràs, són de l'escola mandrosa.
6: Però escolta, Ernest, a tu et desperta, diguéssim, l'alarma o la ràdio?
5: No, l'alarma.
6: L'alarma, i tu també, Toni?
2: A mi el despertador.
6: El cosina no et desperta.
2: No.
6: Doncs mira, més de 5...
2: No, perquè el meu despertador és
3: tradicional.
2: Perquè he preguntat ara a casa si hi havia algú, però no hi ha ningú. Hi ha qui...
3: No diguis que no hi ha ningú, eh?
2: No, hi ha una persona que es dedica... A la conservació de les espècies de casa, que dona menjar als escarbats i això. Li he preguntat si em podien registrar el despertador, però és com si li estigués preguntant com arribar a la lluna. Per tant...
3: Però ja queda clar, despertador tradicional, de campaneta...
2: No és de campaneta, és igual.
3: Però és digital?
2: No. Però sí, és digital.
3: És digital.
2: Però sona un cop i ja jo l'apago i s'acaba.
6: Vale. Més de 5 vegades, diguéssim, que era una de les opcions, 3,8%. Per tant, el codina seria d'aquest 3,8%. Entre 3 i 5, un 6,6. Entre 1 i 3 ja puja més, 22%.
3: Ah, no?
6: I
3: és
6: una vegada...
2: Aquest és el meu!
5: Terrible.
3: Quin mal son.
2: Aquest és el meu.
5: Terrible.
8: horrorós.
6: Això és terrorífic.
9: Però no, la Luja se l'acaba de treure de la butxaca. Aquest és el meu.
8: I dona molt mal rotllo sentir el teu propi despertador a una hora que no toca, eh? Aquest, a mi
9: aquest,
8: no m'agrada.
9: Aquest és el meu. I després ja fa una variant, eh? Que encara és més impertinent, però no arribo mai a la variant.
4: Allò que va... Piri.
6: Oh, molt bé.
9: Sí, senyor.
4: Quan no el toques, llavors es posa ja...
8: Quina ràbia.
6: Posa nerviós.
9: Clar, perquè aleshores el despertador està dient cabronet, aixeca't ja.
4: Espavila.
9: Sí, comença així, torna a posar l'os. Que és com si ara m'estigués...
8: És horrorós, eh?
9: Sí.
8: És horrorós.
9: Cada dia.
8: Et lleves amb
9: això. Tens a Tutankamon, sí, que has d'anar ràpid, perquè si no es desperta.
8: Però posa una altra cosa, posa una cançó per llevar-te.
9: No, tingues el despertador que tinc.
8: Sigui. Bueno, Montse.
6: 67,3. Les persones que amb una sola alarma es desperten, s'aixequen i s'acaba la tonteria.
8: Carai, bueno, ara analitzarem aquests casos i també d'altres estratègies amb l'Anna Adán, que és catedràtica de psicobiologia de la UB i de l'Institut de Neurociències. Anna, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
8: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Hem vist que parlaves d'aquest tema en una peça del 3CAT i ens ha cridat l'atenció perquè dius que 5 minuts més no aporta gaire, no? És això que fem de... Va, esperem una miqueta a veure si, no sé, ens llevem de més bon humor i anem posant alarmes. Això no serveix de res, o de poc?
10: De ben poca cosa. I sobretot, a veure, si parlem de 5 minutets, dius, mira, perquè ara jo us estava aquí escoltant el tema Ernest, jo crec que és per reconduir-lo, eh? 5-10 minutets amb el que li dongui un petit plaer, doncs que es posi dos alarmes, no passarà res. Però més de dues sí que certament és una barbaritat. I la barbaritat té perquè és que ens estem escurçant el son. O sigui, aquesta hora, és que, perquè al final estava un home, una hora aquest bon home, no? Se l'està menjant de son. Aquesta hora no dorm. Va vegetant entre despertar-se i entrar en aquella fase de son superflu, superficial, que no ens dona cap guany, ni físic ni cognitiu, que és el que ens ha de donar el son, restaurar-nos i permetre'ns recuperar.
8: Però disculpi, com que no ens dona cap guany? Si aquests 5 minuts més és un plaer cerebral enorme, no ens aporta res.
10: A veure, els 5 minutets, ja et dic jo, pot ser el plaer i llavors, bueno, posa't l'alarma de despertar i un altre, per tenir aquest petit plaer diari.
8: Però només un.
10: Però només un, sí. L'ideal, mira, m'he quedat ben sorpresa d'aquestes estadístiques, de que el 68% diuen que només fan una alarma, perquè això vol dir doncs, que més de la meitat de la població ho fa bé. L'ideal és, dius, em poso el despertador a l'hora que jo estimo que m'he de despertar i li faig cas i m'aixeco. I m'aixeco. Quin problema tenim que acabes dient? A veure, és que ja no és plaer. A vegades el tema és, i hauríem de preguntar-nos, a quina hora ens hem anat a dormir?
6: Aquí està. Quantes hores hem dormit? Bueno. Aquí està.
10: Exacte, perquè realment l'Ernest fa un horari...
5: Sí, sóc un tronera, ja m'ho pots dir.
10: No, un tronera no, et lleves molt de matí, llavors, clar, és que te n'has d'anar a dormir aviat, socialment més aviat que la resta, per poder tenir un episodi de son adequat, de durada.
6: En quina hora hi vas,
5: poder... No, a veure, ara amb el nou horari, abans, però no li demanis a un tio que li agrada sortir al vespre a fer la cerveseta, per exemple, anar a dormir a les 9 quan es fa de nit a 2:15.
8: És que si ho fessis, 10, no dormiries bé, No dormiries bé. Ja.
6: En quina hora hi vas, va?
5: No, actualment a les 10, 10:15, les 11.
10: Bueno, encara. A veure, si
9: és... I si li tornes a preguntar a les 12.
5: Un sopar tonto el dimecres, el dijous.
9: Terrible.
8: Digues, Anna.
10: També és veritat que hi ha molta variabilitat amb les necessitats de dormir. Que les mítiques 7-8 hores hi ha gent que són dormidors curts i que en menys hores són capaços de recuperar-se i de funcionar l'endemà al matí. Hi ha altres que necessiten més hores. Hi ha gent que necessita dormir 10 i 11 hores. Els esportistes d'èlit acostumen a presentar un patró de dormidor llarg i precisament per això que us dic de que el son em restaura i em recupera física i psíquicament. Llavors, doncs, els esportistes d'èlit consumeixen molt i generen molt estrès oxidatiu i s'han de recuperar.
8: Li deia ara el Clapés, i també la gent que es desperta només amb una sola alarma, jo sóc de tres, pràcticament, de tres alarmes, és la gent que no dorm prou bé, perquè despertar-te amb una alarma vol dir que el cos ja està molt predisposat a despertar-se, no? No vol dir que potser la nit no dormen bé, no descansen bé.
10: Bueno, a veure, probablement el que amb una alarma es desperta amb facilitat, això ens està orientant a que s'ha restaurat, s'ha recuperat i, per tant, aquesta hora ja li va bé, ja ha dormit prou. El que s'ha de posar moltes alarmes, sí. A part del plaer que pugui valorar amb aquest estat semiconscient, sí. La veritat és que no s'ha recuperat prou i no s'ha restaurat
6: no,
10: Anna, prou.
6: No, Anna, sí. S'ha superat tot dimecres.
3: Sí, escolta.
9: Jo... Bueno, perquè parles aquí amb els dos troneres.
3: Sí, m'aixeco prou bé.
9: Més codina, en canvi, jo com un pollet a les 12.
5: Clar, no he triat ser de despertar lent. Jo sóc de despertar lent. Sí, llavors sí. Ja recupero amb una migdiada.
6: Mm. Una... De quanta estona?
5: Avui ha sigut bueno. Hora i mitja, la migdiada.
9: Hora i mitja?
4: Això no és una migdiada.
3: No, a veure, un moment.
5: Ja està, digueu-me que ho faig tot malament.
4: Això, no, que això no és una migdiada.
6: Jo he dit olé.
5: No us està res bé.
3: A veure, un moment, no.
9: Si el que diuen és que la migdiada serà 20 minuts.
3: A veure, un moment, que l'Anna ha dit ui. A veure, Anna, digues.
4: Això és hivernar, no fer migdiada.
10: Sí. Sí, això és dormir amb excés de migdiada. La migdiada està bé fer-la. Fins i tot lo de la siesta sí, ho hem exportat internacionalment. Però és bo fer-la qui la sàpiga fer bé, deixeu-m'ho dir.
4: Quanta estona?
10: O qui la pugui fer bé. Doncs 10 minutets, un quart d'hora.
5: Això no és mitjana.
10: I prou. Això
6: és allò que s'ha
10: tancat els ulls.
5: Això sí que ho trobo una condemna.
6: No. 10 minuts. Ernest, a mi és aquella sensació que se te'n va el cap, saps? I tornes...
3: Sí, tornes emboirat.
6: Jo ja estic recuperada.
5: No,
3: jo torno emboirat. Jo estic amb l'Ernest. Això és allò que feia el president Pujol.
6: Sí, senyor. I el Dalí, sí, senyor.
3: A veure, jo li volia preguntar a l'Anna coses que passen molt sovint. Per exemple, la gent que té la capacitat, no sé si és el cas del Toni, que es desperta un minut abans de sonar l'alarma? O sigui, això, com, per què passa? O sigui, el cos té un rellotge a dins? Com va això?
10: Tenim un rellotge, però no ens explica tant això. El que es lleva just a l'hora és que hi ha una coincidència. Se n'ha anat a dormir per dormir adequadament, o sigui, va ben sincronitzat pels seus horaris d'haver-se de despertar i d'haver de començar a funcionar. I es desperta a la nit... A la segona part de nit, quan dormim, anem alternant son profund, és aquell amb el que somiem, i després unes etapes de son una mica més superficial. Llavors, despertar-se al final d'aquest son profund, o en l'etapa de son superficial, que és la que el cos, sense necessitat de despertador, pot fer... acostuma a donar-se aquesta coincidència. A vegades amb despertador, això ens ha passat a tots, posant-te a la mateixa hora, com que no vas idènticament a dormir a la mateixa hora, o un dia pues, et costa més de dormir-te menys, hi ha dies que et sona el despertador i no et costa tant de llevar. I mira, o fins i tot t'has despertat coincidint. Altres no, altres aquell despertador que sona que quasi el sents allunyat i abans no t'ubiques i dius, el despertador m'he de llevar. T'ha agafat en un moment de son profund que el teu cos no es llevaria llavors. Mm. Sí que t'estàs forçant. En canvi, si estàs ja amb un punt adequat i d'haver dormit bé, no et costa de llevar-te i pots fer-ho fins i tot de forma autònoma sense el despertador. Però bueno, el despertador a la societat actual és un sistema de seguretat que tenim per no fallar la feina.
3: Bueno, Clapés, que ho fa bé, Ernest Codina i Servidor...
5: No vindré més.
3: No, perquè...
9: Et demano, sisplau, que repeteixis i que tornis. Nosaltres som fans del Matina Codina.
10: Sí. Jo diria que l'Ernest, amb aquestes 6-7 alarmes, si ens ho disminueix en 3...
3: 3,
10: I sobretot, fes una cosa, la 357, no, vés-te traient les properes...
5: Com els cigarros.
10: El primer despertar. Guanya mitja horeta de son.
9: Clar, és el que li dic, no cal als 357.
3: Fem una cosa.
4: Posa't uns electrodos.
9: A les 4 i 17.
3: No, fem una cosa, que l'Ernest ho provi aquesta nit i demà tots escolteu el Matina Codina a veure si arriba o no arriba. Si no arriba vol dir que no funciona.
4: Bueno, ens explica la setmana que ve.
10: Però aquesta nit no pot fer miracles l'Ernest. Aquesta nit que es tregui la primera.
5: Va.
10: Jo et diria ara una setmaneta, treu-te les 357. La següent setmana...
5: M'esteu tractant com un drogo de pendent.
3: Anna, moltíssimes gràcies, una abraçada.
10: Vinga, vosaltres.
3: Fins una altra,
9: gràcies. Vinga, gràcies.
1: Dos minuts i tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
11: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
12: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
13: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
14: ara que podem fer el que volem,
13: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
15: I escoltarem els contes de RAC 1.
16: A la piscina!
17: Al cotxe!
18: O a l'hora de la migdiada!
19: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
20: I, oh?
21: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
22: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
23: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
24: RAC 1 Podcast.
25: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
12: I qui passa això, ripesca pura, eh?
1: I a aquesta hora recuperem una entrevista que van fer al Via Lliure de RAC 1 a l'Oriol Pla. Li van fer just abans que assistís a la gala dels Premis Emmy Internacionals, on va guanyar el guardó a millor actor per Yo Adicto. Quan es va seure al plat estrella del Xavi Bundó, ell encara no sabia que triomfaria tant i tant aquella nit a Nova York. En aquesta conversa, que es va emetre a principis de novembre, parlant del gran moment professional que viu, però també del procés vital de reflexió en què es troba.

0: Vinga, obrim el plat estrella. Seu aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui des de la Barceloneta, un restaurant preciós amb unes vistes fantàstiques sobre, en fi, sobre la ciutat de Barcelona i sobre el mar, que és Casa Costa. Com estàs, Òscar Manresa? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Què? Explica'ns això. És un lloc fantàstic.
1: Aquí és un restaurant de la família, que és la quarta generació. Està liderat per, per un equip amb el Nacho, el Francis, que és el meu nebot. És la quinta generació de la família. Llavors, doncs, aquí fan un peix exquisit, amb unes vistes meravelloses i...
0: I tu que tens vinculació amb la Barceloneta des de sempre, no?
1: Clar, que nosaltres som de la Barceloneta, vam néixer a la Barceloneta, a la ciutat sin ley, li deien llavors.
0: Bueno, aquí, des d'aquí estem veient una zona que abans tot eren xiringuitos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, hi havia el típic, el merendero de la Mari, el Pinxo, l'Anxoveta, estava aquí tothom, aquí al Barceloneta.
0: Saps que ens agrada molt provar llocs? Malcom, havies estat aquí, Casa Costa?
2: Que havia estat alguna vegada, sí, però ja
0: fa temps,
2: fa tant de temps
0: ja que... Ja te'n recordaves, eh, Toni? Tu havies estat aquí?
3: Jo sí, però en l'altra etapa.
0: En una altra etapa. Bueno, parlant d'etapes i etapes, avui què farem?
1: Bueno, mira, avui d'entrada farem la bomba de la Barceloneta i a més hem guanyat, aquell Casa Costa ha guanyat el premi a la millor bomba de la Barceloneta 2016.
0: No fotis!
1: Sí, o sigui que preparem una bomba meravellosa, una mica d'ensaladilla, unes anxovetes, com sempre, i després farem un llobarro. Què millor que un llobarro veient al mar?
2: Now we're talking.
0: Gràcies, Òscar, com sempre.
1: Vosaltres, amb plata i endavant.
3: Bueno, que ens portin unes talles tan fredes,
0: no? Sí, sisplau, sisplau, perquè si no, no podrem avançar. Vull que ens acompanya un dels millors actors de la seva generació, pot fer el que vulgui, en fi, li sobra inquietud al món del circ que porta la sang, la dansa, el teatre, el cine, la televisió, ho toca tot, i la veritat és que ho fa tot bé. Amb 32 anys ha estat premiat una pila de vegades, ha estat nominat moltíssimes i, de fet, aquest mes de novembre està marcat el calendari perquè se'n va aviat cap a Nova York per viure una gala d'aquestes internacionals, que és l'entrega dels Premis Emmy Internacionals, al qual està nominat. De fet, és el primer actor català de la història que ho aconsegueix per al seu paperàs en aquesta sèrie fantàstica que es diu Yo Adicto. Com estàs, Oriol Pla? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Tu havies vingut aquí o no?
4: No, passava per aquí davant, però sempre estava a la terrassa com a tope de...
0: Sí.
4: La penya i no.
0: Escolta, ja ho tens preparat, això de

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, és clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
2: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
1: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
2: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
1: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
2: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
3: I llavors no pots rodar. I jo he marxat el diumenge, jo no podia rodar el diumenge. Ja era l'hora, havíem de plegar. Havíem de fer o una hora extra, o rodàvem tota la seqüència, amb les faroles, un altre cop. I bueno, allò, un desastre, allò, un estrès. I tu demà no et podries quedar... Vale, jo marxo a les... No, però és que és l'hora de la llum, és a les 7, hauries d'agafar el... Vaig perdre els nervis. En plan, oh, Dios,
4: allò, va ser un macaco en Déu, sí, eh?
3: Va ser un macaco en Déu, sí, sí. A més... Sí, sí, un allà, sí, sí. I amb el Javi, bueno, ens amaven allà un raconet. I amb aquestes que em ve el Dani Cuello, que és de l'equip de direcció, d'auxiliar de direcció allà. I ja feia rato que m'anava mirant... M'anava mirant com amb els ulls brillants, jo.
4: Jo
3: el conec, li dic, què passa? Diu, no, res, res. I estàvem jo i el Javi allà en un raconet, no, despotricant de les nostres existències. I s'apropa el Dani així com molt tendre, com si ell diu, perdoneu, voleu que us digui una bona notícia? I el Javi, no queremos buenas noticias.
5: ¿Quién coño quiere una buena noticia?
3: Exacte. I el Dani ja diu, és que han nominat a l'Oriol a un Emmy internacional. I nosaltres, què? ¿Cómo?
4: Estava al mig de la cridòria.
3: Què dic? ¿Qué? ¿Cómo?
5: Bueno, Dani!
4: D'acord.
5: Com
3: si
5: me quedo hasta el martes.
3: Sorionac, no sé què. I de cop va canviar l'energia d'aquell pont tremendament i era com... What the fuck?
4: És fort, eh? Què tal l'espai és, això? O sigui, tu, amb les relacions premis, tot que n'has tingut i has tingut nominacions, què tal t'hi relaciones amb això, amb aquesta mena d'eufòria?
3: Pues de la manera més sana possible, saps? Vull dir, també acceptant que els premis en l'art tenen un punt absurd des d'un lloc i tenen un sentit des d'un altre. No ho sé. El Mariano Barroso m'ha dit una vegada, fa molt de temps, diu, los premios solo tienen sentido cuando te los dan.
4: És bona, aquesta.
3: I dic, sí, totalment, no? Perquè no està mal veure-ho així. Llavors és com molt guai el reconeixement d'algú, no? I és guai que et passi de jove, també, quan estàs, no? Quan estàs allà treballant. I en aquest cas, hòstia, un fora del país, de cop és superbonic.
4: Digues. Nova York, a més a més.
3: Clar, clar.
4: Tu sí, has estat a Nova York?
3: No he estat mai a Amèrica, de fet.
5: Amèrica!
4: Serà la torre d'actor.
3: Yes, I want to live the American dream.
4: Arribarà a estar
3: italià de cop.
6: Bueno, s'ha d'anar en compte ara, si arribes a Nova York, que ets actor.
4: Calla.
6: Que està al país, jo t'ho diria que és una altra cosa, que ets cuiner o... Que no sé si els agrada els actors allà, eh?
4: Sí, ara últimament, home, amb el govern que hi ha ara, és una cosa complicada.
6: Actors, esquerra...
3: A mi soc molt de dretes, eh, jo. Hi ha cap problema, eh?
6: Llavors cap problema.
4: Revisaran, anava a dir, revisaran el seu Twitter, però no en tens, no?
3: No.
4: El revisaran el seu Instagram, no en tens tampoc.
3: No, tampoc.
4: Perfecte, doncs està tot controlat.
6: Ho tens molt bé.
3: Sí, sí.
7: Per primera vegada a Nova York i que sigui amb un premi i
4: tal.
3: Home, mola anar per algun motiu que no sigui
6: turisme,
3: no? I això de cop com fa il·lo. A més, feia temps que volia fer com un any que dic, ai, molaria anar a Nova York per veure-ho i tal. Pum! I mira, sí.
6: Quines expectatives tens?
3: El premi?
6: Sí.
3: Les expectatives és bueno, el que passa amb els premis, que de cop te'n dones compte que penses més en que el guanyes que en que no el guanyes, que et poses molt nerviós i que vingui el que vingui, doncs serà tot un... Les expectatives de travessar el bosc, saber que passaran coses i travessar-les.
4: T'impressiona gaire això dels Estats Units com a lloc on es fa cinema i sèries de les més grans, no? I tot això, la idea de potser algun dia treballar allà, fer alguna cosa, o mai t'ha interessat especialment?
3: No, sí, m'ha interessat. De fet, vaig tenir un... vaig estar a punt de fer una cosa així molt xula.
4: Què? Ah, sí?
3: Bueno, sí, però és igual.
4: No, ara ens interessa, això, Oriol.
6: No,
4: com? Ara no ho explicaràs?
3: No,
4: i tant que ho explicaràs.
3: No.
4: Què vols dir?
3: Però abans et vull dir una altra cosa, referent a això. És com molt guai que et convidin a aquella festa i em fa moltíssima il·lusió estar reconegut per la seva indústria, diguem-ne així, i per anar... I no, vull dir que en cap moment vull anar en contra d'això, no? Però sí que hi ha una cosa de la hegemonia o del dictat de yanqui, americà, en la guerra cultural, bueno, guerra no és una paraula, no? Però en la...
6: Conflicte.
3: No sé, em refereixo que...
4: Bueno, s'imposa el seu...

0: la manera de ser americana, exacte, s'imposa, no?, a tot arreu. Quan els cineastes dels que jo m'enamoro i molta gent s'enamora i vols fer cine, miraven a Europa i miraven, miraven pues, el neorealisme italià i miraven a Godard i, no?, Martin Scorsese, tota aquesta penya, no? Llavors hi ha algú que, hòstia, m'agradaria anar allà, si jo soc molt curiós, soc moltes taulletes i em fliparia, vamos, em diuen, bueno, no sé quin superheroi queda, no sé, la cucaracha atòmica, algo queda, segurament, no? I em diuen, vols fer la cucaracha atòmica? Yes, sir! A provar, diguem-ne, no? Però m'interessa el cinema independent americà.
1: Brilla molt, no? Brilla molt, vull dir que hi ha llums de neó, diguem-ne, crida molt l'atenció.
0: Justament.
1: Volem... Ah, clar. I això t'atrau i et repela a la vegada, una mica.
0: Bueno, perquè llavors què vas a fer? Mm-hmm. Estar a la llum de neó? Saps què vull dir? Mm-hmm. No ho sé, no, realment no ho sé, perquè no m'he trobat en la situació així com realment real, però...
1: Home, et van oferir alguna cosa?
0: Sí, sí, sí.
1: Vas dir que
0: sí.
1: No per la por aquesta o perquè tenies una altra feina?
0: No, perquè estava a punt d'estrenar l'espectacle de la Falès, estava amb els de l'Ordre de Bell i tal, i de cop era... I tampoc era una cosa tan, un paper tan gran i tal, i era com, mira, si algun dia entro en una indústria americana o algo que sigui per una altra porta, ara jo estic aquí, estic feliç i guai. Perquè
1: sí, ha de ser fort, perquè tu estàs amb un muntatge de circ com és el Baró de Bel, que és extraordinari. He pogut veure Falès precisament a Barcelona i és brutal, però m'imagino que la forma de creació té aquesta cosa tan artesanal i tan de comunitat i tan així, no? I de cop et pica la porta el show business.
2: El showbiz, tio.
1: Pica la porta, l'altra banda del mirall està picant, no?
0: Sí, sí.
1: I ha de ser un contrast bastant considerable en això, de dir, si jugueu una partida o a l'altra, no sé si devies arribar a dubtar.
0: Sí, home, sí, sí, vaig dubtar, però hi havia massa... Hi havia... No sé com dir-ho.
1: Era una sèrie o una pel·li?
0: Era una sèrie.
1: Una sèrie. Per tant, entenc, una sèrie gran, un personatge petit.
0: Era una sèrie gran, exacte, i el personatge era... Sí, tampoc era una cosa de dir, hòstia, ho haig de fer, dius, no passa res, saps?
1: Acció?
0: Acció, no, bueno, era...
3: Passat que ets. Ja
2: està. No, jo t'ho he dit, una mica com la vaca amb negre. A veure si aconsegueix que el forat de la paret.
1: És que m'està generant molt d'interès.
2: No, no, a mi també.
1: I a més, dient que no vol dir-ho, encara me'n fa més.
2: Què vols? Vols que el lliguem a la cadira i comencem a...
4: No digues que era,
2: només
4: el nom de la sèrie, res més, i ja ens en fem càrrec.
0: No.
1: No ho dirà, ja està, no?
2: Escolta, Oriol, jo volia preguntar-te per Yo Adicto, que és una sèrie que a mi m'ha sorprendre. Té una potència de saque molt brutal. I no sé si a tu et va sorprendre després l'èxit de la sèrie, vull dir, el fet de que tanta gent en parlés.
0: Home, a mi em va sorprendre molt... No sé, és que jo em vaig entregar molt, sigui el que sigui. Llavors, quan et col·loques així és guai perquè acceptes perdre també, saps? I llavors com...
1: En quin sentit acceptes perdre?
0: És com l'Alzheimer, vale, doncs jo m'entrego a anar amb el Javi a Nova York. Punto. I ja... aquell moment, saps, de no amenitzar, i m'entrego això. No m'entrego, que me'l donin, sisplau, per favor. Ja. Perquè...
1: Us heu convertit gairebé en germans, no?, amb el Javi Ginera.
0: Sí, sí, sí. Bueno, va haver-hi una cosa de... Clar, jo vaig llegir el llibre, vaig veure...
1: No el coneixies, quan llegies el llibre?
0: No, no, no, no, no, no. És que no hi havia un altre per fer-ho... Per mi no hi havia un altre camí. Vull dir, jo et faré de tu i tu m'ho diràs tot. I jo sento que m'haig de posar igual, per tant, jo també m'obro i des de llavors, i des d'allà és molt maco perquè s'ha fet, es va generar un respecte i un amor com tan cuidat, que hi ha un espai tan segur, tan... Perquè, clar, jo vaig tenir un accés a la vida del Javi tremenda, des del seu germà, la seva psicòloga d'ara, a la Anaís, que va ser la socioterapeuta que li va salvar la vida. Era l'única manera de fer-ho, d'anar a Corover i a fondo perdido.
2: I això té repercussions després?
0: Sí, sí, sí. Una cosa que he après també en el joc de la interpretació és que pots modificar molt la teva manera de pensar amb tu mateix i com et relaciones amb el món, no? I d'alguna manera te'n dones compte que tot és una decisió una mica, no? Et tornes bo amb tot el que practiques, i si practiques estar enfadat, doncs t'acabaràs enfadant més ràpidament. Sí, jo vaig decidir fer-ho per un personatge que tenia, que era molt violent, i jo vaig canviar la meva relació amb l'expressió violenta de la vida. Em deixava més permís per enfadar-me
1: i per legitimar-me. No se't queda dintre?
0: obres un canal.
1: Hòstia, però és bèstia, perquè és una feina d'alt risc en aquest sentit, perquè obres portes que igual no t'agradaria obrir.
0: Sí, jo després de Jo Addicto, jo vaig estar molt malament. Vull dir, l'Àlex Rendemul ho diu, que ella venia els últims 5 dies, l'última setmana de rodatge ho va fer tot ell. I jo me'n recordo estar allà, no sé què, i hi havia aquella mirada...
1: Espantat.
0: Com molt raro, sí, com mig... I després em va dir, hòstia, tio, és que no t'estaves protegint absolutament gens, saps? No t'estaves protegint gens. Jo deixo que s'empapi tot i vinga, vámonos.
2: Això que deies del Rendemul, d'aprendre a protegir-se, això ho has après o segueixes anar a tumba abierta?
0: Bueno, sí, no ho sé, potser és que m'agrada fer-ho així, no sé. Per mi hi ha alguna que sento jo que jo haig de travessar alguna cosa. Jo sento que ho haig de fer així
2: No?
0: Exacte.
2: I no hi ha una sola manera de fer-ho bé.
0: Exacte, és que fer-ho bé què és?
2: Clar, per això dic.
0: Si tampoc interessa fer-ho bé a l'art. Volen que sigui així, però que no té cap tipus d'interès i a l'art no se li ha de demanar que estigui bé. No, se li demana veritat, encara que sigui mentida.
2: Jo veig Jo Addicto, jo recordo la discussió amb els pares i tal. Hòstia, jo em vaig quedar rebentat.
1: I sobre tu coneixies el Javi Giner d'aquesta manera,
2: clar.
1: No?
2: Javi, jo no m'havia explicat aquesta... O sigui, no m'havia explicat això. Devia veure, hòstia, jo... Clar, jo veia, et mirava tu, però jo veia el meu amic. No, i hòstia, a mi em va deixar rebentat.
0: Sí, sí, molts amics seus també m'ho han dit. Sí,
2: totalment rebentat, o sigui, i vaig entendre de cop moltíssimes coses d'ell i també de la meva relació amb els meus pares i de moltes altres coses.
0: Sí, però tu podries mirar-ho des d'un punt de vista acadèmic, ara perquè no, perquè està molt celebrat o tal i qual, però de dir, podries dir, no se t'entén, és inconex, està passat, està cridat, està ben fet, podríem arribar a dir que no.
1: Ja, però t'arriba o no t'arriba?
0: Però de cop, exacte. L'Enric Oque, per exemple, perquè és tan increïble veure'l. Perquè ell és cor, saps? Clar. Està per davant el cor. I després té una tècnica molt, molt, molt bonica i molt preciosa, no? I és molt... Però sí. A mi el que em flipa és el cor que li posa.
1: Tinc una hipòtesi sobre això. A veure si tu m'ajudes a confirmar-ho.
2: Endavant amb la hipòtesi.
1: No.
0: La sèrie que vas dir que no?
2: Sí, sí. Sí. Però abans de la hipòtesi.
1: Ja no insisteixo més.
2: Sí, un apunt.
1: No. Ah, va, una hipòtesi. Tu vens de la família que vens, que és una família que ha viscut això tota la vida. Quan han entès com una forma de vida. No com... O sigui, no, ni tan sols com una forma de vida. Era la vida. O sigui, Quimet Pla i la...
0: I la Núria.
1: I la Núria. Ells vivien en una comuna, van crear comedians, van estar a l'inici del Circ Cric. La teva vida també ha estat al centre, això. I continua sent-ho, no? Llavors, només es pot viure aquesta professió des d'aquesta perspectiva si ho entregues absolutament tot.
0: Pues mira, ara has donat a la... Sí, no sé, el pensament que ara més jo estic posant en dubte i em treu més la son, que és... Bueno, sí, jo veig... Jo tinc el teatre aquí davant tot el rato, sempre, des de fa molt de temps. I a vegades em pregunto de... Ai...
1: Ara, bueno, he de dir que el Riol s'està emocionant molt ara mateix, perquè suposo que estàs en el moment vital en si estàs arriscant massa amb el teatre
0: o
1: amb l'actuació o amb aquesta professió.
0: No sé, és que també sóc molt caòtic jo i em costa a vegades atrapar els pensaments, no? Però...
1: Et poses en dubte, vols dir?
0: Jo sí, constantment. Sempre. Tot el rato. Massa, de fet. Bueno, no sé, no, sí, és veritat. Sí, però...
2: Molt ben tirat.
1: És molt bo.
2: Ho haig de dir.
1: A veure, he de dir que venint també d'aquesta família
2: no.
1: I amb aquesta capacitat que té... He de dir que està molt bé perquè se li nota també que l'humor ha estat una de les formes de sortir de les circumstàncies més difícils, imagino.
2: Sempre. És que jo l'Oriol el conec molt en el drama... Però és veritat que en la comèdia no, tio.
1: No t'ha vist el teatre?
0: En el terreny del teatre és tot comèdia.
2: Amic.
0: És tot clown, és tot bufó, és tot slapstick. I de cop, en el cine, he fet drama. I la gent em coneix, suposo, més pel drama, però...
1: No vull insistir-hi, però sí. No amb la sèrie.
2: Com es deia,
1: no, però en aquest moment que has tingut aquesta reacció, Oriol, pel teu cap hi pensava que ja has entregat massa a la feina? O què és el que hi passava pel teu cap?
0: Em sento com una mica perdut, de cop. Em sento una mica sol en la passió aquesta, saps? Veig que els meus somnis eren teatrals, eren artístics, saps? I i de cop miro els meus amics i amigues i han complert els seus somnis com vitals, com, jo que sé, viure en comunitat, a tenir una família, a tenir no sé què, i jo em sento molt... molt orfe allà, saps? I òbviament té a veure amb la... amb que jo em vaig agafar el teatre com un... com un tronc o com una vela i allà és on vaig trobar jo la meva... saps? I aquí està la confusió, que és el... que és el meu valor com a ésser humà està... té a veure amb el teatre, té a veure amb això, saps? I jo sóc el primer que li dona. Si jo vull que algú em conegui i estic actuant, dic, vine al teatre, que em veuràs a mi, saps?
1: Com si la resta de la vida no pogués veure tant.
0: Exacte, no? Com si jo no tingués un valor que no tal. Llavors estic anant també com veure on està això i bueno, pues sí, tens 32 anys, de cop dius, hòstia, et sents una miqueta que no saps com viure, no saps el dia a dia com fer-lo, no? Com... I en canvi et col·loques molt ben l'altre. És una conducta addictiva també, perquè dir, mira, jo fent d'altre, perfecte. Ara fent de mi, jo no sé.
1: Qui sóc?
0: No sé qui sóc. Potser sóc un camaleó i també és això, saps?
2: També és una temptació molt gran, no? El fet de viure vides dels altres,
0: sí,
2: per no haver de viure la teva, no? Que al final,
0: exacte,
2: viure la vida d'un mateix és a vegades molt complicat.
0: Sí, però una tasca, si no la tasca, saps? No, si tu el que has de fer és ser tu.
2: Què vol dir ser tu?
0: Ah! No sé. Què és?
1: Busca-ho.
0: On estàs? Què és el que... és amb qui? A on? Tal.
1: Però
0: i al final potser descobreixes que no ets ningú, però...
1: Això que veies era el que veia a casa dels teus pares, també, o no?
0: Sí.
1: Ells han viscut així, han sigut feliços, així.
0: Sí, i tant. És, bueno, és el que passa amb els còmics, amb els comedians, amb els juglars, amb els cirqueros, amb els artistes, amb els nòmades, saps? Vull dir que és que hi ha una cosa que és... Jo m'entenc molt amb aquesta gent. T'entens? Estàs en un raconet i tal, i pum, i veus el món igual, i dius, uah, quina passada, saps? Però sents una vegada una miqueta un, no?, com un estranger en... I llavors estic anant tant, pues, no ho sé, veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè li demano molt i li entrego molt, i a vegades li soc molt feliç de cop, o actuant, o dirigint, o imaginant, o jugant. Però a vegades em preocupo, em pregunto si... Pateixo molt, també, saps? Pateixo molt i penso, dic... No s'ha de patir tant, saps? No.
1: T'has de protegir més.
0: Sí, no sé. A vegades em pregunto de dir... Hòstia, pues, potser no té per què tenir un fi professional, saps? Uh-huh. Ui, emociono, eh? No sé. Sí, no sé. La putada és... que no sé si ho podré deixar mai, saps?
1: Clar que no, perquè t'agrada massa.
0: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
1: Mm. És que la pregunta és quan, perquè crec que és tota la vida, has viscut com un novèlix, no?
0: La primera vegada que jo vaig sortir en una escena era al Teatre de Tiana, estava Vespix, el Vesper, o sigui, sí, un pedó.
1: Qui era el
0: Vesper? Va ser un dels germans Poltrona, juntament amb la meva mare. Ma mare, el Vesper, el Claret Papiol i el Jaume.
1: Uau.
0: I està allà els quatre i tal. I eren molt amics. I llavors ell feia... era mag, el Vesper. I feia un número de màgia i anava de vicari. I la meva mare anava de monja, com ajudant de mag. Però llavors estava ell sol a l'escena i ell estava entre cortines i em tocava mamà a mi.
1: Ah, eres un nadó.
0: Sí. I ella li tocava sortir i ma mare, que si li encanta fer aquesta cosa, diu, pues surto. Llavors,
1: vestida de monja.
0: Ella de monja.
1: No.
0: Em sembla que era de monja. Amb el bé, ajudant el... saps?
1: I aquí, allà puges a l'escenari per primer cop.
0: A mi em van portar, a mi no em van demanar permís. Sí. Vivint també i creixent, veient espectacles, estant així com amb gent, amb pallassos i tal, i com parlant, i els nostres pares pues, també posant el foc en la creativitat, i veient pel·lis del Chaplin i el no sé què, i veient... Tu t'imagines... I és un esport molt familiar de... Molaria un espectacle que... O t'imagines un espectacle que comença... I són tot idees de... I fer... I au, molaria aquí, no? Des de l'esport del restaurant aquest, que féssim aquí, i es baixessin... I és tot... Imagines espectacles, no? I llavors jo començo a buscar altres coses de la vida, però hi ha un moment que m'en dono compte que sóc això. Bueno, que sóc això, que és el que se'm dona bé. que és el que... Ah, que m'ho passo bé, també, que tinc, tinc una herència, tinc un patrimoni molt gran.
4: Però parles del teatre, o sigui, vull dir, tu has tingut, parlant de premis, ara que parlàvem del semi internacional que guanyaràs d'aquí poc, no, però tu has tingut premis de teatre molts, també per Calavera, has tingut premis de cinema, has tingut un Ondas, em sembla,
2: sí.
4: Però quan parles, parles del teatre, bàsicament.
0: Sí, i per mi el teatre té, té, té, és molt ampli, eh?
1: Carrer, també, no és un escenari només.
0: Sí, que el teatre ens rodeja a tot arreu, lo teatral. Encara que no sigui una... Vull dir, l'espectacle és una forma comercial, que no? És un sistema que comercialitza amb, les, amb, amb un espectacle, no? Però el teatre què és? No, perquè és una resposta natural, global, és una necessitat d'explicar, perquè som éssers narratius i perquè...
1: Com ho definiries? És algú que vol explicar una història, punt.
0: El teatre en si, de personatges i tal, és un grup de gent que no es coneix, que va veure un altre grup de gent que no es coneix, fent veure que són unes altres persones que ningú coneix.
1: I a tu què t'ha donat al carrer? De fer shows, espectacles, el carrer, i de clown i de tot.
0: Hòstia, doncs pues no pensar com una llibertat d'una bogeria anàrquica de jugar i de projectar la veu i d'intentar connectar amb la gent i de saber improvisar i humilitat, suposo, sí, també. És algo molt terrenal, diguem-ne, on et trobes amb la gent que està allà, que si vols es para, amb nens que te la lien, parda, saps? I gent que et contesta o que se'n va, i un gos, i un campanar, i un... Saps? I la policia, saps?
1: La policia. Has integrat la policia en algun espectacle alguna vegada o no?
0: No, el meu pare, que li fotia, que anava amb el general Bum Bum, que anava ell de general, i anàvem, sí, tots amb els canons i tal i qual. Sí que ell, el municipal,
2: general,
0: que sempre
2: el general
0: anava...
2: Bum Bum.
1: M'encanta, el general Bum Bum.
0: El general Bum Bum, anava amb sis o nou canons, depenent.
2: Canons,
0: que empataron amb rodes de carro, nosaltres vestits de... Sí, sí, nosaltres vestits de pirates, i anàvem per les places dels pobres explicant contes. Era el general Bum Bum que havia atracat la llibreria de no sé què, i tenia els seus tresors, eren contes.
1: Que bo.
0: I és el meu pare, no sé què, obríem les, ens posàvem les màscares, mitges màscares, i explicàvem contes populars com d'herència de la Mades, també, des de la Fustots, el Patufet, i normalment hi ha el municipal, no?, allà que va davant, i la que s'apropava molt, el meu pare, que anava amb l'espasa, i fotia el cul, allà. Que perquè és guai, perquè de cop et poses la màscara i estàs per, estàs per sobre de l'autoritat, sí, sí, inclús. Saps? Hi ha alguna cosa de...
2: Perquè no ets un senyor que li punxa el cul a un home. Ets el general Bum Bum.
1: Ets el general Bum Bum.
4: I què?
2: El general Bum Bum.
4: Et ficaràs amb el general Bum Bum.
2: No tens el general Bum Bum.
1: Saps que m'està recordant molt això del Tortell Poltrona, precisament, de quan van fundar els Pallassos Sense Fronteres.
0: Ma germana està a Etiòpia ara mateix.
1: Ara mateix està a Etiòpia? Ell està també? Hosti.
2: Quina família, Oriol.
1: M'hauràs d'explicar això.
0: Que jo m'està a Ucraïna.
1: Mira, és que me recordo com explicava, diu, bueno, quan vas a fer Pallassos Sense Fronteres també és el joc del límit. Quan hi ha un grup de policies, de militars que estan apuntant a un grup de població i que tu notes que apunten amb ells o podrien apuntar tu, quin és fins on jugues, a quin límit jugues, no? D'aixecar els braços i que et caiguin els pantalons, per exemple.
0: Claro.
1: No? És el bon moment per fer-ho? No és el bon moment, no?
2: No hi ha millor moment, em sembla.
1: Però estàs jugant molt al límit, o sigui, amb l'autoritat també, en aquell moment. I és l'únic lloc on no et pots permetre això.
0: I la gent ho necessita, eh? L'Alan Watts té un text preciós que parla del bufó, del Joker, no? En anglès, i diu, hòstia, per què les peces de Shakespeare, no? El rei té un bufó al costat.
4: És l'únic que li pot dir la veritat.
0: És l'únic que li recorda la seva mortalitat.
1: Clar.
0: Com necessitem els bufons perquè facin trontollar el que ens creiem que és veritat, no?
2: No, i també, no sé si era Voltaire el que deia, que això de que no hi ha res que li faci més por a un règim autoritari que a la comèdia, perquè quan rius deixes de tenir por.
0: Exacte.
1: Sí, que els clowns tenen un poder extraordinari, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Què passa quan el clown s'enfada per això? A casa hi havia, no?, de cop un moment d'autoritat per part d'aquests pares que eren...
2: Sí, també. Un pastís a la cara, no?
1: Entendre que... ara estan en sèrio, no?
0: Òbviament, com en qualsevol família i tal.
1: Però no exercien molt l'autoritat, o sí, els pares?
0: No. En moments sí, però el que són els límits, les normes, una disciplina, un... No tant.
1: No hi havia tantes normes.
0: No hi havia tantes normes, o la norma és que no hi haguessin tantes normes, o les normes apareixien i eren flexibles, vull dir, una miqueta de lío. El que passa que també necessites límits, també. Sí, més que res per posar-te'ls a tu mateix a la vida després.
1: Tu te n'han faltat?
0: A mi han faltat límits, sí. Sí, sí, sí, jo tinc un problema amb els límits, en aquest sentit. Bueno, un problema,
1: mira, no, no.
0: És una relació amb els límits com de dir, bueno, hòstia, ara no puc fer això. Hòstia, per què no puc
1: fer
0: això?
1: No?
0: Clar, i a mi m'emprenya molt tenir el cap de setmana lliure. Perquè em sento com la resta de... Jo vull tenir el revés. Jo no vull estar a la norma.
1: Clar, és que això em fa pensar que en una infantesa així, que és molt interessant, també és veritat que hi ha un moment, normalment, en qualsevol infantesa, que quan s'entra a l'adolescència s'entra en un període d'enfrontament amb l'autoritat, no?
0: Sí.
1: Tu vas arribar a tenir aquest enfrontament? No. Vas arribar a ser adolescent? Tu has arribat a ser adolescent?
0: No.
1: Clar. No t'has rebel·lat contra l'autoritat perquè no n'hi havia tanta d'autoritat.
0: No.
4: No havies de matar el pare, dic.
0: No, vaig fent una obra de teatre després.
2: De fet, ells va matar el pare, literalment.
1: Ja que no m'ho deixava fer, no? Pues ja ho feia.
0: No, però perquè era com... No hi havia hora per tornar a casa. Els meus amics havien de tornar a la una i jo podia tornar a les cinc, si volgués. No sé, ja sé la vida que vaig tenir. És veritat que potser a mi m'ha faltat rebel·lar-me contra algú.
2: Si tinguessis família, jugaries les mateixes normes? Vull dir...
0: Suposo que intentaria fer una mescla. La meva herència, jo la portaria, crec que és meravellosa, i jo aporto això, saps? Que jo crec que equilibra, diguem-ne... Perquè és molt bonic, també, veure el món des d'una llibertat tan... No sé, tan...
1: Sí, sí, tan... Clar, perquè el Quimet, la seva família, era el contrari, no? La seva relació amb el seu pare era... Aquesta d'autoritat, no crec que ho ha explicat alguna vegada, no?
0: Sí, sí, sí, sí,
1: de clar. De vos, no? I...
0: Sí, clar, li parlava de vostè i amb el seu pare no... El seu pare no sabia donar-li una abraçada. Hòstia, clar, es donaven la mà.
1: Clar,
0: estem parlant d'això. El meu pare i el meu avi a la fàbrica i de tramoll a la passió quan tocava. I llavors potser nosaltres com necessitem una miqueta de... Bueno, jo què sé.
1: És un pèndol, sempre això.
0: Sí, clar.
1: Escolta, ens han portat el Llobarro, que té una pinta extraordinària.
0: Sí, boníssim.
1: I per tant, haurem de tancar-ho aquí. Només et volia preguntar...
2: La sèrie aquesta... Sí.
1: Què passa?
2: Has parlat de exactament qui surt. No t'agradis el títol, però qui sortia? Qui sortia i de què anava, d'acord?
1: Qui era el prota? És igual.
0: El Javier Bardem.
1: Ah, home, però...
2: Ja ho tenim, ja pots tancar.
1: No sé qui és, però endavant. Primer, que molta sort d'aquí uns dies quan vagis a Nova York. I això... Què més estàs fent a banda d'això?
0: Pues estic fent gira de gola, mm-hmm, de l'espectacle, anirem a Madrid, i poca cosa més, la veritat.
1: Estic andant... Una mica, potser.
0: Sí, estic andant generant una miqueta d'espai i això, no?, i equilibrar això que dèiem abans, no?, d'això posar la vida i intentar... Sí, hi ha coses que a vegades... Que si vols que canviïn, has de deixar-ho de fer de la mateixa manera, no?
1: És una gran feina, aquesta.
0: Sí, total.
1: Oriol, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes,
0: igualment.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bueno, gràcies, Malcolm, eh?
2: De res.
1: Gràcies, Toni.
2: Gràcies. Adéu.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. Hem d'obrir el programa amb una informació d'última hora que hem pogut saber a RAC1 i que ja us hem avançat a les xarxes socials del compte d'Esport RAC1. Atenció, perquè el club, el Barça i la Federació Espanyola estan debatent si suspendre o no l'homenatge als campions del món que estava previst en la prèvia del partit d'aquest dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao. La decisió encara no està presa al 100%, però a hores d'ara tot apunta que no es farà aquest homenatge amb la Copa del Món i els 8 internacionals espanyols sobre la gespa. El motiu no és altre que els incidents que va haver-hi al Martínez Valero amb la retirada d'estelades als aficionats del Barça per part de la Policia Nacional i els cops de porra a alguns seguidors que s'han fet virals i que han provocat, en primer lloc, la indignació del Barça, que va fer ahir un comunicat molt contundent, i, evidentment, també la indignació dels seguidors blaugrana a través de les xarxes socials. No s'ha parlat d'altra cosa en les últimes hores. De fet, avui, l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, ha anunciat que repartirà 10.000 estelades en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. Amb tot aquest xup-xup, les dues parts, Barça i Federació Espanyola de Futbol, estan discutint si val la pena la conveniència d'aquest acte, que havia de ser, evidentment, un acte festiu, amable, de reconeixement, una celebració per la consecució d'un títol tan important i únic com és guanyar un Mundial de Futbol, que no s'aconsegueix de manera sovint. Per tant, amb tot aquest xup-xup que hi ha de fons, amb tota aquesta problemàtica que hi ha de fons i amb l'emprenyada d'algun sector de l'afició del Barça, club i Federació Espanyola estan discutint si s'ha de fer o no aquest acte d'homenatge als campions del món. Insisteixo, no està decidit al 100%, però a hores d'ara apunta que no es farà aquest homenatge. S'ha de decidir a les pròximes hores. Segurament demà hi haurà decisió definitiva. Però, com us avancem a RAC1, ara mateix penja d'un fil aquest homenatge als campions del món. De seguida ho comentem. En tertúlia, avui molt ben acompanyats, amb Paco Cabezas, Laia Cervelló i Anaïs Martí.

0: Un dimarts en què s'ha presentat Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos, la Holanda de tota la vida. D'aquí uns minuts sentirem l'entrevista que li ha fet Marta Ramon cara a cara avui a Amsterdam. No és ben bé Amsterdam perquè està a uns quilòmetres d'Amsterdam, de la capital, a la seu de la Federació Holandesa de Futbol. Marta Ramon ha anat a la presentació oficial de Xavi Hernández i després de la presentació ha pogut parlar cara a cara amb l'extècnic del Barça. Ara sentirem aquesta conversa, declaracions de Xavi a RAC1, parlant d'aquest nou repte al capdavant de l'Orange, parlant de De Jong, del Barça actual i de moltes coses més. Ara connectem amb la Marta i sentim aquesta conversa. I avui també tindrem un altre protagonista de luxe, el tu diràs. Una persona que, curiosament, va jugar amb Xavi al mig del camp del Barça. Avui trucarem al gran Ivan Rakitic per parlar, entre d'altres coses, del fitxatge del seu compatriota, el porter croat Livakovic, que ja ha aterrat a Barcelona aquesta tarda i que es convertirà en nou porter blaugrana. Evidentment, és un fitxatge pensant en la temporada vinent, quan Tech Chesney ja no hi sigui. Però ja l'opció que aquesta temporada es quedi, Livakovic, i que el Barça tingui tres porters a la plantilla. S'ha d'acabar de decidir en les pròximes hores, però podria ser que no marxés cedit aquesta temporada Livakovic i que es quedés a la plantilla formant la nòmina de porters amb Joan Garcia i amb Tech Chesney. Més tard descobrirem, de la mà de Rakitic, detalls d'aquest nou porter blaugrana. Mentrestant, seguim a l'espera d'algun moviment de Mercato. La carpeta del nou, ja us explicàvem ahir que Julián continua impossible perquè l'Atlético no baixa del burro i no vol negociar. El club es contempla l'opció, com us dèiem ahir aquí al Tu Diràs, de no fitxar cap nou. Si no ve Julián, el club es contempla l'opció de no fitxar cap nou ara i esperar al mercat d'hivern. A veure què passa. Avui hi ha hagut una reunió molt important entre el president Joan Laporta amb la cúpula esportiva Deco, Echevarría, Boyan i també Hansi Flick, l'entrenador, per acabar de perfilar, de traçar les línies de la planificació esportiva en aquests últims 7 dies de mercat de fitxatges. Després amb els Saperes a veure si en donem algun detall de com ha anat aquesta trobada de Laporta amb la cúpula esportiva. I en el capítol de sortides encara no és oficial la marxa de Casador, ho serà. Tampoc la d'Héctor Ford, al Borussia Dortmund. S'està negociant encara la sortida d'Héctor Ford al conjunt alemany. Valde continua en compàs d'espera, però a dia d'avui sembla que està el nano més per quedar-se i per convèncer Flick que pot ser el titular a la lateral esquerra. Veurem què passa. No està clar que en Valde marxi en aquest mercat de fitxatges. I tal com han explicat els companys de Mundo Deportivo, Xavi Aspar ha tingut premi. Fitxa del primer equip i dorsal número 12, després d'haver fet una pretemporada espectacular i d'enamorar Hansi Flick, que el vol a la plantilla. I li han fet fitxa del primer equip a Xavi Aspart amb el dorsal número 12. Molta teca avui, un dia més a l'actualitat del Barça. Ara la comentem en temps de tertúlia. Primer, deixeu-me actualitzar marcadors en directe. Per exemple, s'està jugant un València-Betis des de les 9. És un dels partits pendents de la primera jornada de Lliga. L'està seguint el Quim Salvador. Hola, Quim.
1: Hola, Aleix, molt bona nit.
0: Bona nit, com va el partit?
1: Minut 73 de partit. Empat a 0 a Mestalla. Ha estat a punt de marcar l'irlandès Troy Parrott, que dos minuts després de debutar amb el Betis, ha entrat en aquesta segona part, ha tingut un contraatac i ha acabat xutant fora. Atenció, qui torna al Betis altra vegada, Parrott pel vèrtex de l'àrea, la centra i res, la defensa del València que desfà el perill, arribant ja, per tant, al 74. Ara mateix és un partit boig d'anada i tornada, ataca el València. De moment, aquest empat a 0 a Mestalla, quan queda un quart d'hora i l'ha afegit perquè s'acabi el partit, corresponent, com deies, a la jornada 1, amb aquest galimaties que ha organitzat la Lliga de que hi ha partits de la jornada 1 que s'estan jugant després de la jornada 2, com serà, per exemple, el Barça Athletic Club de dijous.
0: Sí, per exemple, demà hi ha un Madrid-Reial Societat a les 9 de la nit, que fem en directe a RAC1 i que també forma part de la jornada 1. Després en farem la prèvia i sentirem Mourinho. I dijous hi ha el Barça Athletic de Bilbao al Camp Nou, també de la jornada 1, i el Celta Osasuna. Dijous, doncs, quedaran ja tots els equips de primera divisió amb dos partits jugats després d'aquest inici una mica interruptus de la Lliga. També dijous tindrem el sorteig de la Champions. Entre avui i demà s'han d'acabar de definir tots els equips participants. Ara s'estan decidint dues eliminatòries prèvies. Hola, Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, com les tenim?
2: Mira, deixa'm dir-te abans que ja se n'ha jugat una i que, per tant, ja tenim un d'aquests set equips classificat per la Champions i, per tant, el bombo de dijous és el Sabah de Bakú de l'Azerbaijan i ho ha fet amb tota l'èpica del món. Va perdre el primer partit, el partit d'anada contra el Hapoel Beer Sheva israelià per 2-1 i avui, novament, ha començat perdent, però ha aconseguit empatar 2 i li faltava un gol per forçar la pròrroga i l'ha acabat aconseguint a l'últim minut del temps afegit, al 94, i llavors ja la pròrroga amb l'adrenalina pels núvols ha fet dos gols més per classificar-se per la Champions. Aquest equip fundat fa només 8 anys, el Sabà de Bakú, que si li cau al Barça el sorteig de dijous, en cas de ser fora de casa, implicaria un dels desplaçaments més llargs de la història del club en partit oficial.
0: No crec que li faci molta gràcia al Pou ni a la gent del Barça jugar a Bakú.
2: No, segurament hi ha desplaçaments més còmodes.
0: Tindria gràcia, el Barça jugar a Bakú tindria gràcia.
2: Tots som un.
0: Sí.
2: Bé, classificat el Sabà de Bakú, com diem, en joc la resolució de les altres dues eliminatòries que es disputen avui. La que està enfrontant, per exemple, el Bodø Glimt i el NEC Nimega, bastant decidida pels noruecs, que ja van guanyar 1-3 als Països Baixos i que estan guanyant també en aquest partit de tornada a casa ara mateix per 3-0 al minut 77, per tant tot apunta amb aquest global de 6-1 a falta de 13 minuts pel final més l'afegit, que el Bodø Glimt també serà el bombo com l'any passat i que el NEC Nimega serà una de les primeres víctimes del cercle polar àrtic. I l'eliminatòria més oberta ara mateix és la que estan disputant el LASK de Linz i el Celtic de Glasgow. Va guanyar el Celtic 3-0 l'anada a Celtic Park, però compte perquè ara mateix està perdent per 3-1 a Linz, i això vol dir que si els austríacs fan un gol més, forçarien la pròrroga. Ha començat marcant el conjunt escocès, per tant s'havia posat amb un global de 0-4, i ara mateix, insisteixo, un gol més dels austríacs portaria aquesta eliminatòria a la pròrroga. Demà s'acaben de decidir les últimes 4 places, les 4 que no es decidiran aquesta nit, amb les últimes 4 eliminatòries a partir de les 9. Olímpic de Lió, Fenerbahçe, AEK d'Atenes, Levski de Sofia, Chelsea Slovan de Bratislava i Viking Dinamo de Zagreb.
0: Demà tindrem doncs tots els equips classificats, ja podrem jugar una mica a veure com queden els bombos i qui li pot tocar al Barça, i dijous a les 6 de la tarda el sorteig amb un programa especial aquí a RAC1 per seguir en directe aquest sorteig a la Champions amb el Jaume Molló. Dijous serà Superdijous. A les 6 el sorteig a la Champions, a les 8 el Barça juga a RAC1, tota la prèvia d'aquest Barça Atlètic Club de Bilbao, a les 9 el partit, i a les 11, a quarts de 12, quan acabi tot el postpartit, farem el Tu diràs. De la resta de l'actualitat esportiva, i abans d'obrir tertúlia, al tram final del programa explicarem la nova exhibició de Pogacar en la quarta etapa de la Vuelta que ha acabat a Andorra. No deixa ni les engrunes, part 4. Portem 4 etapes i en les 4 ha fet alguna cosa Pogacar, que ha vestit el mallot de líder en les 4 etapes. Des del primer dia, l'eslové pràcticament ha sentenciat avui la carrera perquè els hi treu més de 3 minuts als seus principals rivals. Demà, etapa íntegrament catalana. La cinquena etapa de la Vuelta sortirà des de Falset i arribarà a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Són les 10:40. Quina gran nit de ràdio que tenim per endavant avui, fins a quarts d'una de la matinada, encara en horari d'estiu, i molt ben acompanyats. Ja tenim per aquí el Paco Cabezas, cap d'Esports del Periódico. Hola, Paco.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. De seguida la Laia Cervelló, de Dia Atlètic, i també trucarem l'Anaïs Martí, de La Vanguardia, que ha anat a Amsterdam també per seguir la presentació de Xavi Hernández. Vols fer-me un comentari d'aquesta informació amb la que començàvem el programa? Què et sembla que el Barça i la Federació estiguin estudiant suspendre l'homenatge als campions del món amb tot el que va passar?
3: Pues quizás una decisión de lo más acertada después de las imágenes tan truculentas que tuvimos que presenciar antes del partido del Martínez Valero. Y además es que es un acto que está además trayendo demasiados problemas. O sea, yo creo que es un acto sin sentido. El fútbol de selecciones, llevarlo a los clubes, siempre me ha parecido un poco extraño. Ya vimos lo que pasó el otro día en San Mamés, donde el público tiene todo el derecho del mundo a que no le guste ese tipo de cosas de la selección española. Y además se juntan demasiadas cosas en el partido del Camp Nou de mañana. Y yo creo que sería un ejercicio de responsabilidad dejar estos homenajes para la propia selección española y en el Camp Nou que se dediquen a animar al Barça, ya está.
0: Molt bé, queda dit. Fem una pausa molt ràpida, Paco, i ara de seguida ja saludem a la Laia Cervelló i també truquem a Holanda per parlar amb la Marta i l'Anaïs Martí i sentir aquesta conversa amb Xavi Hernández, avui protagonista presentat amb la selecció Orange.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ha estat encertada aquí la nostra tècnica Laia Biurrun, posant una mica de Dolly Parton, música de Dolly Parton, que avui ha mort, és una de les notícies del dia, en clau cultural i musical. Hi ha canvis a Mestalla, Quim?
1: N'hi ha hagut un fotimer. Aleix, si vols, ara te'ls cantaré tots. Pel València, Luis Rioja ha substituït Mafeo, Urginich ha substituït Danjuma i Omar Sadik, Hugo Duro. I pel Betis, de fet, Manuel Pellegrino ja els ha exhaurit, perquè Isco ha entrat per Riquelme, Fran García per Junior Firpo. Sí, ha jugat Junior Firpo, aquell que va fer un pas fugaç pel Barça. Compte ara el Betis i mira el gol d'un dels que ha entrat, Pablo García, que ha substituït Fornals, rematant amb la cama esquerra una centrada que li venia botant, per tant, de semivolea, bona rematada de Pablo García, que va Dimitrevski i marca el primer gol del partit, minut 82, València 0, Betis 1. Feia estona que el partit estava trencat, amb contraatacs constants a una i l'altra àrea, havia aconseguit generar més perill al Betis que al València, i mentre estava repassant els canvis, ara et diré els dos que em falten, Pablo García, un dels substituts de Manuel Pellegrini, que ha aconseguit el primer gol del partit amb aquest xut amb la cama esquerra de semivolea. Els altres dos que em faltaven són Héctor Bellerín, que ha entrat substituint Ortiz, i, com et deia abans, Troy Parrott, que ha substituït el Cucho Hernández.
0: El Betis, que amb aquesta victòria, si l'acaba tancant, se situaria co-líder de la Lliga amb el Sevilla. Dos equips andalusos, dos equips de Sevilla, Sevilla i Betis amb 6 punts. De moment, els únics que haurien fet el 2-2 en aquestes dues primeres jornades. A la Champions, en el partit que ens interessa, que és el LASK Celtic, alguna novetat?
2: No, que continua buscant el quart gol el conjunt austríac, el quart gol que portaria l'eliminatòria, la pròrroga eliminatòria, que recordo dominava 0-4 el Celtic de Glasgow, i que ara mateix és a un gol del LASK de Lins de marxar cap a la pròrroga. Noruega continua guanyant 3-0 el Bodø Glimt contra el NEC Nimega.
0: Anem cap a Amsterdam. Marta Ramon, hola, què tal? Bona nit. Marta, estàs per aquí? Bona nit. Ai, que no acaba de connectar. Bé, a veure si...
1: Compte el València, Sadik, i ha aturat el porter del Betis. Claríssima l'oportunitat del València, però l'ha aconseguit treure Valles.
0: Doncs a veure si acabem de connectar amb la Marta Ramon i també amb l'Anaïs Martí, que les tenim a Amsterdam, després d'aquesta presentació de Xavi Hernández. Paco, què t'ha semblat la presentació de Xavi? Com el veus? Què creus que pot aportar a la Orange?
3: Ojalá le vaya bien, ¿no? La verdad es que lo he visto ilusionado. Yo creo que es una oportunidad que precisamente él nos esperaba, que llegara de los Países Bajos. Recuerdo que durante bastante tiempo se habló de varias selecciones, incluso recuerdo un tiempo en que se especuló con que pudiera ir a Marruecos. Yo creo que para Xavi lo más importante era que pudiera permanecer en Cataluña con su familia, que pudiera estar en su casa de Matadepera y poder ir entrenando una selección. Pero que haya llegado a Países Bajos, que es un poco la gran marmita del juego del Barça, con tantísimos referentes con los que ha crecido Xavi intelectualmente, yo creo que es la oportunidad soñada. Y además, si miras un poco hacia adelante, ves que posiblemente él ha firmado hasta 2030, que es el Mundial en España. ¿Os imagináis a Xavi como seleccionador de Países Bajos en un Mundial que puede organizar España? La verdad es que pone bastante. A mí me alegra por él, porque yo creo que tuvo una mala experiencia como entrenador en el Barça, a pesar de ganar una liga. Posiblemente llegó en una época de reconstrucción. Pero a pesar de todo, a pesar de lo mal que acabó, tanto con el presidente como con sus antiguos aliados / amigos, pues hizo debutar en su día a Lamine Yamal. Hizo debutar a Fermín. Dos de ellos los vimos en una final de un Mundial hace nada. Es decir que...
0: Bueno, y el otro porque estaba lesionado. Sí,
3: un pozo importante dejó, más allá de que la experiencia en el Barça no acabara de ser buena. Y bueno, expectante, a ver si esta vez con sus asistentes, su hermano Óscar, con Alegre, pues es capaz de hacer un buen equipo técnico junto a Clarence Seedorf y bajo el mando de Nigel de Jong, que solamente tiene tela que sea Nigel de Jong el que le haya fichado, el antiguo enemigo de la selección española que se enfrentó a Xavi en la final del Mundial de Sudáfrica. Pero yo creo que se conjugan muchísimas cosas para que le vaya bien, y ojalá así sea.
0: Están mirando el seu debut. Debuta el 24 de setembre, sí, contra l'Alemanya de Klopp. O sigui, és un Països Baixos, Alemanya, és un Xavi contra Klopp, sí, tan, el 24 de setembre, debut, dia de la Mercè.
3: Debut, además. Sí que és verdad que són seleccions que en su interior son tendrá una batalla mediática importante, es decir, que va a estar muy bajo la lupa el trabajo de Xavi. A pesar de que Países Bajos nunca llegó a ganar un Mundial, ha sido tres veces un campeona del mundo y tiene una tradición espectacular. Es decir, no se pueden dar demasiados pasos en falso y yo creo que la prensa bueno, lo va a tener bajo el foco y esperará que el equipo funcione. Si no, es un entrenador extranjero y ese tipo de cosas ya sabes que se miran a veces con recelo por mucho que venga del Barça.
0: Sí, sí, és així a tots els països del món. Del 20 de setembre al 6 d'octubre, que hi ha aquesta megaturada aquest any, hi haurà 4 partits de seleccions, del 20 de setembre al 6 d'octubre.
3: Per tant, que estar.
0: Xavi debutarà fent aquests 4 partits, que són contra l'Alemanya de Klopp, 2 vegades contra Sèrbia i una contra Grècia. Vull dir que això, aquest és el grup de la Nations, és aquest grup, Països Baixos, Alemanya, Sèrbia i Grècia. I ja et dic que els primers 4 partits de Xavi Hernández com a seleccionador orange seran l'Alemanya de Klopp, 2 vegades contra Sèrbia i un partit contra Grècia. Marta Ramon, ara sí, venga, Amsterdam, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. A prop de la Marta Ramon hi ha l'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia, que avui estarà aquí a la tertúlia amb nosaltres. Hola, Anaïs.
4: Què tal, bona nit.
0: Bona nit. Benvingudes a les dues. Com ha anat la presentació, Marta? Mira, espera, que tenim per aquí la Laia Cervelló, també de Dia Atlètic. Hola, Laia!
5: Què tal, bona nit?
0: Què tal? Bona nit.
3: Con la cantimplora.
0: Sí, va bé portar una mica d'aigua.
5: Un té.
0: Ah, és un té? Perfecte, molt bé. Benvinguts a tots i vinga, ja podem comentar tota l'actualitat que avui torna a venir carregadíssima. Ara recordarem aquesta informació amb la que hem obert el programa, que el Barça i la Federació Espanyola estan estudiant suspendre l'homenatge als campions del món, que estava previst en la prèvia del Barça Athletic Club de Bilbao, per tot l'enrenou que hi ha hagut i tot l'ambient enrenit que hi ha hagut després dels cops de porra de la policia al Martínez Valero i de la retirada d'estelades d'alguns seguidors del Barça. Però anem amb Xavi. Com ha anat la presentació, Marta? No sé si Anaïs també, tu que hi has estat, vols afegir alguna cosa. Què ens podeu dir? Hi havia expectació, hi havia il·lusió? Què ha passat avui a la seu de la Federació Holandesa?
4: Doncs hi havia expectació i il·lusió, totes dues coses. 80 professionals acreditats han seguit la presentació de Xavi com a seleccionador de Països Baixos fins al 2030, amb aquest projecte sòlid que engloba dos objectius, l'Eurocopa del 2028 i el Mundial del 2030. Amb ell hi treballarà el seu nucli dur des de l'etapa a l'alçat a Qatar, el seu germà Òscar Hernández com a segon entrenador, Sergio Alegre, assistent, també Ivan Torres, responsable de la preparació física, i completen el seu equip també altres membres com Ruud van Nistelrooy o Adil Ramsey. Tots ells eren avui aquí acompanyant Xavi, embolcallant-lo en un dia tan especial. A Xavi l'hem vist amb els ulls lluents, amb moltes ganes de posar-se a treballar. L'estrena de Xavi, ho dèieu ara, en partit oficial serà el pròxim 24 de setembre davant l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League. Per tant, poc marge per treballar, molta feina per fer, amb horaris molt definits de partits cada veure, tant ell com el seu equip d'analistes. Nigel de Jong, responsable esportiu de la Federació Neerlandesa, ha explicat el procés de l'elecció de Xavi. Ha detallat que la primera opció era Pep Guardiola, però que de seguida van saber que es volia dedicar a estar-se un any sabàtic, sense agafar les regnes de cap banqueta. L'altra opció, la segona, era Arne Slot, que preferia continuar amb la seva trajectòria de clubs. I després estaven entre Michael Reisiger, candidat intern, responsable de la Sots 21, i Xavi. En aquestes converses que mantenen, Xavi els convenç més. Primer, doncs amb un primer contacte que tenen amb ell el 21 de juliol. En aquell moment el responsable esportiu de la Federació Neerlandesa va viatjar a Barcelona, després Xavi va venir a Holanda, amb contactes i converses trobades molt, molt discretes, que no van transcendir mediàticament, i a la segona conversa es van posar d'acord. Aquí ja haver-hi, podríem dir col·loquialment, maig, i a partir d'aquí tot es va accelerar molt. Els convenç, diuen, l'ideari de Xavi, que casa amb la idea cruifista, la filosofia de la casa. Al final és un pas, podríem dir, lògic a nivell futbolístic, a nivell filosòfic de què té Xavi al cap, i per Xavi era la selecció ideal. Parlant amb els que el coneixen més, diuen que es van alinear els astres, es va aparèixer per aquí Països Baixos i realment doncs tot va encaixar. Hem comprovat que tindrà pressió des del minut zero pel tipus de preguntes incisives que ha rebut a la roda de premsa. Volien saber fins a quin punt controla els jugadors, avui l'han posat a prova, li han fet preguntes una mica punyeteres en alguns moments. Hem vist que aquí doncs també de seguida sabrà el pa que s'hi dona, que la premsa doncs no li posarà fàcil. I sobretot això, que ja té entre mans una llista llarga de partits que ha de seguir per tenir controlat tot el talent jove que puja a Holanda. Hi haurà una mica de contrast entre el que d'alguna manera veu la premsa i la gent del carrer, que ens han estat explicant doncs, que l'anunci del seu fitxatge sí que ha il·lusionat molt a la gent que segueix el futbol aquí a Holanda i que està pendent de la selecció de Països Baixos, sí que il·lusiona. Hi ha força escepticisme perquè, clar, és un seleccionador de fora, heu de pensar que des del 1978 sempre hi ha hagut seleccionadors holandesos i això doncs els fa rebre Xavi amb una mica d'escepticisme, però a Xavi l'hem vist feliç, l'hem vist content, a més veurà la manera de trobar l'equilibri entre el que és la seva trajectòria professional amb la seva vida personal, podrà seguir vivint a Barcelona, això sí, haurà de viatjar molt a Amsterdam i haurà de viatjar molt per seguir el talent dels jugadors seleccionables, no? Li ha sortit feina a Xavi, haurà de treballar moltíssim i n'és conscient.
0: Com l'has vist tu, Anaïs, que també t'hi has desplaçat amb La Vanguardia?
5: Jo l'he vist molt content, molt feliç, portava 2 anys sense entrenar, dedicant temps a la seva família, a Barcelona. Sabem que havia rebut algunes ofertes, no?, de clubs fins i tot, Manchester United i seleccions. És veritat que s'havia obert un panorama durant el Mundial que estava una mica al seu entorn pendent de veure quina selecció doncs, quedava lliure. I ara, com explicava la Marta, doncs, deia, ostres, tant de bo fos Holanda, no?, perquè és una selecció que a nosaltres ens aniria molt bé pel nostre projecte, pel que creiem, per la nostra manera d'entendre el futbol, pels nostres orígens, per l'estil, i ves per on que Holanda es va presentar i va fer aquesta oferta. Jo l'he vist molt, molt feliç i amb ganes d'afrontar aquest repte. Ens ha fet autocrítica, ens explicava que, ostres, al final el Barça té molta pressió, té molt soroll al seu voltant, i aquí es trobarà amb moltíssima exigència, no?, de l'exigència de la selecció, que et reclama resultats immediats en un període molt curt de temps, perquè ara comença doncs el cicle de la Nations League, però en 4 dies estàs amb l'Eurocopa i en 5 al Mundial, perquè tot això va molt ràpid i volen resultats immediats. Però l'hem vist tranquil, allò de dir, ostres, té un projecte que li va molt bé, que s'hi sent còmode, sense soroll i amb molta exigència, que al final és un context que li és favorable.
0: Tu creus que li aniré bé, Laia, a Cervelló, a Xavi, o què?
6: Home, jo crec que és un moviment que té molt sentit. A nivell d'idea futbolística, a nivell d'una mica el que sabíem de Xavi, que és el que volia per el seu següent capítol, i sí, jo crec que és un moviment que té sentit, que veurem. Només el temps ens dirà com anirà, però és innegable que les connexions Barça i Holanda són innegables en el pas del temps, i han hagut moltíssimes. L'últim entrenador que ha tingut Holanda també ha sigut una llegenda del Barça, per tant, fins aquí tot té sentit. És a dir, em costa trobar un punt en el que no li vegi un sentit, bàsicament. I veurem què és el que passarà. M'ha sorprès també la roda de premsa amb la duresa que han altres periodistes holandesos, però és que jo crec que és cultural, això. És a dir, jo estava escoltant la roda de premsa que estaven dient-li a 5 centímetres de la seva cara, no, mira, és que va ser la tercera opció, primer va ser Pep Guardiola, i ell ho encaixava, però sí que jo pensava, és que ho veuen normal, perquè és que els holandesos són així, són directes. També això ens fa entendre una mica més a Frenkie de Jong.
0: Ho sabem aquí a Barcelona, no?, amb Van Gaal, De Jong, no?, vull dir que ho hem viscut amb molts exemples.
5: Era,
0: no?,
5: conscient d'això, Aleix, sí? Perquè abans de la presentació doncs ens han donat una mica les directrius de com aniria, i ja estava previst que sortís Nigel De Jong a explicar el perquè del fitxatge i el procediment del fitxatge i les opcions que hi havia. Hi ha hagut hagut moltes preguntes a De Jong, també, que molt pressionant, no, Marta?
4: Sí, sí, estava pressionat el responsable esportiu de la Federació Neerlandesa a l'hora de donar explicacions, i també la voluntat aquesta de transparència, al final. No s'ha deixat res, diguem, al tinter. Ha sortit a exposar realment fil per randa com havia anat pas per pas la selecció de Xavi.
5: I hem tingut la sensació en tot moment que Xavi era molt conscient de que ho explicaríem, sí, perquè no ha fet cap cara de sorpresa,
4: cap cara estranya, ell estava preparat,
5: mirant,
4: sí, sí.
5: Bé, somrient, feliç, i dient, ostres, jo sóc la tercera opció. Qui m'ho hauria dit, no? Fa uns anys que després de Pep Guardiola i Slot, algú es plantejaria que jo sigui el seleccionador de Països Baixos.
0: Doncs hem a sentir, mira, abans cantarem els finals dels partits i ara sentirem la conversa cara a cara de la Marta Ramon amb Xavi Hernández. A més, talla, Quim, com s'ha acabat el partit?
1: Doncs s'ha acabat el partit amb el 0-1 que us explicàvem, que ha fet Pablo García, per ser assistit per un altre García, Fran García, l'exmadridista. Dos partits, dues victòries del Betis, que per tant se situa co-líder amb el Sevilla. Ja he mirat quan és el primer derbi, perquè si faltés poc tindria... Vaja, seria encara més calent del que és habitual que ja es digui, però no, el primer derbi entre Sevilla i Betis ens hem d'esperar fins al novembre. En tot cas, victòria mínima 0-1 del Betis amb aquest gol de Pablo García, 6 puntets en dues jornades per l'equip de Manuel Pellegrini.
0: Doncs així acaba aquest partit pendent de la primera jornada de Lliga. Demà, insistim, Madrid-Real Societat en directe a RAC1. I a la Champions, Juve.
2: Doncs només s'han acabat un, perquè l'altre el tenim a la pròrroga. El LASK ha fet el quart, nit històrica per aquest equip austríac, que per cert es va enfrontar al Barça a la Copa d'Europa del 74, temporada 74-75. Perquè ha marcat el quart al temps afegit, hi ha hagut una mica de neguit perquè l'ha revisat el VAR, però ara mateix tenim l'eliminatòria a la pròrroga, segon minut ja d'aquesta primera meitat de la pròrroga. LASK Linz 4, Celtic de Glasgow 1. El Celtic de Glasgow ha dilapidat en 60 minuts un avantatge de 4 gols en el global de l'eliminatòria. Sí que s'ha acabat, en aquest cas, l'eliminatòria entre el Bodø Glimt i el Neck Nimega, pallissa dels noruecs, 3-1 a l'anada, 3-0 a la tornada. El Bodø Glimt, que repetirà presència a la Champions i al sorteig de dijous de la fase lliga.
0: Aquest m'agradaria que li toqués al Barça.
2: Ja ho deies l'any passat.
0: Sí, no? A fora, a més, a Bodø.
6: Sí, sí, és a dir...
0: A mi m'agradaria.
2: Si et toca Bodø i et toca Azerbaijan, et passejaràs, eh? Perquè a més van amb bombos diferents. Sí. Que és factible.
0: Sí.
6: A mi m'encantaria, t'he de dir, eh? Perquè, a més, tinc la sospita que els dos els faria jo. L'altre dia feia una carta als Reis, una mica amb periodistes, no? De quins equips volien que toquéssim, i el Bodø Glimt era un d'ells, l'AEK Atenas també era un altre.
0: Demà ha de passar, però sí.
6: Sí, i l'altre és el de Sofia, que...
0: Lepski, de Sofia.
6: Sí, que crec que juga contra el...
7: Assistente con Sofia, eh?
3: Tienes muchas ganas de ir a
2: contra
3: Sofia.
2: Contra l'AEK.
0: No, és un dels dos, Atenas, només un dels dos.
2: AEK Lepski,
6: un o altre. Bueno, els dos ens semblen bé.
2: Va. I entre Linz i Glasgow?
6: Glasgow.
0: Home, però Àustria també és molt bonic, no?
6: Home, però anar al camp del Celtic...
0: No li ve molt segur, no. Bé, Jové, queda per aquí i sí, sí. Si passa alguna cosa a la pròrroga ens ho expliques.
2: Home, ara el Celtic s'ha desfet com un sucret, perquè, clar, li han capgirat un 4-0 i el Linz, vaja, que ha dominat tota la segona part, ha crescut pels gols i qui ha començat també amb iniciativa buscant el gol de la classificació per la Champions, que els estalvia més a més passar per la tanda de penals.
0: 11:02, el tu diràs, anem a sentir Xavi Hernández, declaracions a RAC1, avui amb la Marta Ramon, després d'haver-lo presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Hola Xavi, bona nit.
8: Bona nit.
4: Gràcies per atendre'ns i enhorabona.

0: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
1: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Algo que declarar?
3: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
4: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: La filosofía nuestra, ¿no? De la idea de joc. Tant de bo la podem aconseguir. És un repte molt gran, però crec que estem preparats, tenim experiència ja... d'haver entrenat al Barça i al final doncs, és la nostra idea, no ens baixem del carro de poder aconseguir aquestes coses amb altres filosofies, però que en aquest cas és molt, molt similar al que busquem nosaltres.
6: Fa dos anys que vas marxar del Barça, de la teva sortida. Has necessitat aquest temps per fer una mica de reset i deixar enrere tota la motxilla que portaves al damunt del Barça?
5: No, el que volia era un projecte de selecció, és el que m'encaixava tant a nivell professional com a nivell personal. Hem esperat, han vingut coses molt interessants, però aquesta és la que ens encaixa més, no? Crec que, a part de les connexions que tenim amb el futbol holandès, crec que és el que volen recuperar aquesta idea de joc. I aquí estem, amb molta motivació, amb molts ànims d'aconseguir els reptes.
6: Sents que a Barcelona es va ser una mica injust amb el Xavi entrenador i que ara tens l'oportunitat d'alguna manera de canviar percepcions o de demostrar certes coses?
5: Bé, però també quan diu el que sucede conviene, no? Per mi va ser un màster, es va començar molt bé, vam guanyar coses, després no vam aconseguir resultats i això és la part trista del futbol. Bé, al final és una experiència, és un màster que vam fer, màster avançat, i aquí estem, amb aquesta experiència que ja tenim, doncs poder aconseguir coses aquí és important. Nosaltres ja hem desconnectat de Can Barça, no hi ha res, simplement el desitgem el millor Hansi, els jugadors, que encara tenim molta relació, hi ha molta gent d'allà i nosaltres som culers de per vida.
6: T'han felicitat, no? Suposo, des del Barça.
5: Sí, molt. Sí, molt, molt, molt content, tinc relació amb tots ells i la veritat que feliç.
6: Estem parlant molt de Frenkie de Jong aquests últims dies, aquestes últimes setmanes. Et preocupa com puguis recuperar-lo també per la selecció?
5: Al final em preocupa doncs, la seva lesió, que recuperi el 100% per ell i per nosaltres, perquè ha de ser un futbolista important també aquí a la Federació Neerlandesa, no? Estic en contacte amb ell, està tranquil i està amb ganes de recuperar-se el més aviat possible.
6: I l'última ja, des de la distància, com veus Barça i Madrid aquesta lluita, aquesta temporada?
5: Bé, doncs no sé, el Barça el veig molt bé, no? Que tenim un potencial de jugadors extraordinari. El Madrid doncs, és una incògnita perquè han fitxat molts jugadors, entrenador nou, veurem com va, però jo crec que som favorits a guanyar títols.
6: Xavi, moltes gràcies i moltíssimes.
5: Gràcies, un plaer.
7: Bé, doncs té molt valor aquests 5 minuts de conversa perquè, evidentment, avui era un dels homes més buscats, Xavi Hernández, i molt amablement ens ha atès a RAC1. Diria que també a La Vanguardia, no, Anaïs? Ha tingut uns minuts per vosaltres?
8: Sí. La veritat és que s'hi ha posat molt bé, ens ha atès molt amable. És un plaer sempre parlar amb Xavi Hernández.
6: Sí, ens ha tractat superbé, Xavi.
7: I és interessant, no?, les reflexions que fa Marta sobre el Barça, sí, ho vaig passar malament, ho vaig gaudir, ho vaig passar malament, ha estat un màster, i crec que això m'ha donat experiència per afrontar aquest nou repte, no?
6: Sí, i també trobo interessant aquesta reflexió que fa, no?, de ja tanco definitivament aquesta etapa, ja em desconnecto de Can Barça, miro endavant, crec que és el més intel·ligent que pot fer Xavi en aquest moment, després d'una motxilla emocional que ha estat dura, que ha estat molt pesada i feixuga en alguns moments, i la veritat és que és satisfactori veure'l il·lusionat, no?, que li llueixin els ulls parlant d'un projecte que realment veu sòlid com per continuar creixent com a entrenador, i de veritat ell creu que el bagatge que porta al damunt de la seva experiència aquí al Barça doncs li pot servir de molt, tant per les coses positives, però també a l'hora de fer autocrítica d'allò que no li va agradar com va sortir al Barça. Ell n'ha pres nota, ell és una persona doncs, que reflexiona i que pensa en les coses que ha de millorar, i d'alguna manera jo crec que també li pot servir de treure's una mica d'algunes espinetes que pot tenir clavades, no? I de demostrar-se a si mateix que pot reconduir situacions que en el

0: passat doncs no li van sortir bé i que ara amb la selecció holandesa doncs podrà fer tàbula rasa i començar de zero. I amb aquestes està, mirant davant i deixant enrere aquesta motxilla que en alguns moments s'ha fet una mica feixuga.
1: Sí, és veritat que Paco, Olaya i Anaïs també, normalment critiquem quan un seleccionador posa els jugadors del Barça més minuts del compte a les aturades de seleccions. Jo crec que Xavi no tindrà aquest problema, perquè, no? Perquè en Frenkie de Jong ara mateix no s'hi compta massa. Bé, primer que està lesionat, però no s'hi compta massa, però no crec que ningú es queixi de si juga molts minuts o no, no? Ara mateix.
2: Eres malo, eh?
1: No, no. Que no, sí, ho deia perquè ell ha rebut moltes crítiques en l'última etapa com a entrenador del Barça, no? I ara se'l podria tornar a criticar en alguns moments i fer jugar massa Frenkie de Jong, i de Jong fos un jugador important pel Barça, però jo crec que no tindrà aquest
2: problema. No, però le passaria. Vosotros imaginaos que de repente se toma la gran medicina de Jong i se recupera de todos sus males, ya no solo musculares, sino de todo tipo, y comienza a ser titular con Flick. Pues ya estaríamos pensando que se está recuperando para jugar con Países Bajos y no con el Barça. Y
3: sí, pero, que... pero aquí la crítica no aniría cap a Xavi, precisamente. Aniría cap al jugador.
2: Bueno, está bien repartir para todos los lados a veces. Vale.
1: Bé, no, era una broma, perquè evidentment De Jong per mi està més fora que dins. Torna a estar lesionat, fitxant-se Rodri ho té encara més complicat. Hi ha Marc Bernal, que va rendir un nivell espectacular.
2: Hoy se ha probado De Jong, además, en una parte de l'entrenament. Y según ha informado Carlos Monfort del diario Sport, no le ha ido demasiado bien. Es decir que...
1: Bueno, és que clar, té un lligament lateral d'un genoll trencat i sense operar. Vull dir, és que realment aquella zona, com deia la Marta, explicava ara fa uns dies, és una zona inestable, encara que el tractament conservador funcioni.
0: És que ho remarquem perquè és important tenir clar això, que internament, pel que sabem... quan parlen d'aquest tractament que està seguint De Jong, tot i que ho fan de manera molt respectuosa, clar, és un tractament de cèl·lules mare que sí que pot fer que doncs, tot plegat cicatritzi. El que es posa en dubte és l'estabilitat que tingui l'articulació un cop hagi superat la lesió en si, no? Quin tipus de futbol ve després d'aquest tractament, no? I per això el consell que se li donava d'entrada a Frenkie de Jong era passar pel quiròfan per fer net i no arriscar-se que el seu joc es veiés afectat, no? per aquest tipus de lesió.
1: De la presentació de Xavi, evidentment hi ha hagut aquest moment que explicava la Marta en què han explicat amb tota la naturalitat que havien trucat primer Guardiola, després Ernest Lott, l'ex del Liverpool, i que la tercera opció estava entre Xavi i Reis i que hi van triar Xavi, i després hi ha un moment molt graciós que és aquest, atenció.
4: What is the correct pronunciation of your first and last name?
5: Xavi Hernández.
4: Xavi, okay.
5: Yeah.
4: Sorry,
5: Xavi like chocolate.
4: Yes, okay, thank you very much.
1: Hola, Sant Peres, eh?
2: Hola, què tal? Hola.
0: És que hem rigut moltíssim en aquest moment.
1: Però està molt ben triat de dir, escolta, oi que sabeu dir chocolate, la X, doncs és igual, Xavi. Xavi. Clar, és que...
0: Molt pedagògic, és que no li veig.
6: Et dic una cosa, a partir d'aquest moment l'ambient s'ha relaxat bastant,
0: sí,
6: a la sala de...
0: Hi ha hagut un canvi de to. Hi ha hagut un canvi de to.
6: S'han relaxat una mica i no s'ha de ser tan exigent.
1: Ben jugat.
7: No, dic que amb el Barça de bàsquet, amb el que estem fitxant, també necessitaríem classes d'aquestes com la de Xavi, perquè els noms no són fàcils.
1: No, no,
7: noms.
1: Ni de recordar, de moment.
7: No, per això.
1: Ja ens els anirem fent amb ells. Mira, hi ha bona xocolata a Àustria. Com va el partit de Champions?
8: Doncs a punt d'arribar al descans d'aquesta pròrroga, i ara mateix tot igual, l'ASK Linz 4, Celtic de Glasgow 1. Si no hi ha un gol en els 60 segons que queden pel descans i els 15 minuts posteriors de la segona meitat de la pròrroga, això se n'aniria a la tanda de penals. Per cert, afegeixo una informació, que aquesta remuntada parcial històrica, perquè per mi força la pròrroga, quan anaves amb un 4-0 sota ja es pot titllar d'històric, acabi com acabi, l'ha protagonitzat el nebot de Winston Bogarde, que és el migcampista que ara mateix té un dels migcampistes que l'ASK té sobre el terreny de joc. Insisteixo, minut 104 de partit, l'ASK 4 Celtic 1.
1: Winston Bogarde.
2: Qué personajazo. Sí. Es de los grandes personajazos que hemos vivido aquí en Can Barça, ¿eh?
1: Ay.
7: No, no, és que anava a dir que recordo que és d'aquella època on es va dir que Figo havia tingut un acord amb el Milan, que finalment va renovar amb el Barça, i que el Milan, a canvi de desdir-se d'aquell acord que tenia amb Luis Figo, li van a col·locar alguns jugadors al Barça, i van arribar en aquella època Reisiger, Dugarry, Bogarde, és a dir, jugadors que no va voler al Milan i que va col·locar el Barça a canvi de renunciar a l'acord que tenia amb Luis Figo. Això...
2: Però Bogarde possiblement era el peor de todos,
7: sí,
2: con mucha diferencia. Yo creo que ha sido de los peores defensores que ha tingut el Barça jamás.
7: Sí, Dugarry també... Sí.
1: Època Bengal, recordo. La cosa va de neerlandesos sí, avui, amb Xavi presentat també amb l'Orange. Ara us acomiado des d'Amsterdam. Un segon, fem una pausa i ara seguim.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Un quart de 12. Si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta't aquest nom. Omoda 5SHS. És un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, el millor dels dos mons. Omoda 5SHS. 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Vés a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Hem obert el programa avançant una notícia a RAC1, és una informació que us hem avançat al Tu diràs de RAC1, ho dic perquè alguns mitjans se la fan seva, doncs no, és nostra la notícia, l'hem avançat al Tu diràs de RAC1. El Barça està estudiant amb la Federació Espanyola si suspèn o no els actes d'homenatge als campions del món aquest dijous al Camp Nou. I a tot això, saperes, avui n'ha parlat d'aquests incidents, que tot ve en relació al que va passar al Martínez Valero,
7: sí.
1: Contra el partit contra l'Elx, amb aquelles imatges que ahir comentàvem, amb aquell nano atonyinat que va acabar a l'hospital, retirant estelades i sent realment desagradables, no?, amb aquesta brutalitat policial. I avui n'ha parlat el president de la penya Almogàvers, Albert Llarza, aquí a RAC1, al món a RAC1, de tot plegat, no?
7: Sí, malgrat que el noi no era de la penya, Llarza ha denunciat que els aficionats catalans acostumen a patir situacions com la viscuda dissabte al Camp de l'Elx.
10: És una tònica habitual, no en els desplaçaments del Barça només, sinó en tots els desplaçaments d'equips catalans de futbol arreu de l'estat espanyol. En aquest cas, una imatge val més que mil paraules, no? Fins ara tot eren testimonis de persones individuals. En aquest cas la policia actua així, però és que té moltes maneres d'actuar per aconseguir que no s'ensenyin estelades.
7: I en aquest sentit demanen a les institucions que facin alguna cosa per frenar aquesta dinàmica.
10: Són les institucions d'aquí, de Catalunya, que han de començar a demanar explicacions a les institucions de Madrid. Això ha d'anar de dalt cap a baix. Quan tenen el noi reduït a terra, encara l'estan estomacant. Ja sabem qui té el monopoli de la violència a la democràcia.
7: Per cert, Aleix, que avui també hem tingut comunicat del Sindicat Unificat de la Policia, el SUP, on parlen aquests termes de l'actuació dels agents al Martínez Valero.
11: A este individuo no se le paró por pasear con una bandera. Se intervino porque estaba utilizando ese símbolo como excusa para provocar, sembrar odio y lanzar cánticos racistas saltándose a la torera la ley del deporte. ¿Y cuál fue su respuesta al pedirle la documentación? Agredir a un compañero y luego a otro. Y lejos de entrar en razón al ser detenido, desde el suelo continuó repartiendo patadas, escupitajos e insultos lamentables hacia las familias de los agentes. Ante esta actitud, la intervención de la UIP fue absolutamente impecable y proporcionada.
7: És un dels membres d'aquest sindicat que ha posat veu al comunicat amb aquest vídeo que ara estàvem escoltant i que no coincideix, vaja, com a mínim des del meu punt de vista, amb res del que es veu en el vídeo sobre aquella...
1: Es defensen entre ells, és evident.
7: Sobre aquella agressió. A tot això, recordar també el que deies a l'inici del programa, que l'ANC ha anunciat que dijous repartirà 10.000 estelades als aficionats que assisteixin a l'Spotify Camp Nou.
1: El Paco ja, a l'inici del programa, ha donat la seva opinió. Què et sembla que el Barça i la Federació estiguin estudiant... De mutu acord, no? De forma pactada, evidentment, per suspendre aquest acte d'homenatge amb tot el que hi ha al darrere, no? Perquè és evident que això es feia perquè sigui una festa, i no ho va ser-ho a Sant Mamés, sí ho va ser-ho al Metropolitano, la Copa del Món allà al mig i la foto amb els internacionals de cada equip. Es volia que fos una festa, evidentment hi ha gent al Camp Nou que no està d'acord amb la selecció espanyola, que creu que la selecció espanyola no el representa, i segurament, encara que no hagués passat el que va passar al Martínez Valero, hi hagués hagut algun xiulet. Però en general, en condicions normals, doncs hauria estat una celebració d'una cosa que per mi és única. Guanyar un Mundial de Futbol és una cosa única, potser no ho tornaran a fer mai més, no? Per tant, poder veure la Copa del Món allà i fer una foto i treure pit que 8 dels teus jugadors han guanyat un Mundial, crec que és una cosa interessant. Parlo futbolísticament parlant només. Clar, amb tot el que ha passat amb el Martínez Valero, entens que Barça i Federació hagin dit, a veure, anem a debatre si és convenient fer-ho o no. Pel que sabem a RAC1, ara mateix estan més a prop de suspendre'l. No està decidit al 100%, però tot indica que l'acabaran suspenent. Et sembla bé, Laia?
3: Ah, ja, entendre, ho entenc, però al final no deixa de ser greu pels 8 futbolistes que no sé quants mundials guanyaran a la seva vida, possiblement només un, i a casa seva no podran rebre un homenatge que els acredita com a campions del món. Això sap greu. Evidentment és comprensible, és una situació molt complexa, i aquí s'han d'entendre tots els punts de vista i també doncs, el tarannà de l'afició del Barça. El que sí que està clar, i jo vaig a ells l'altre dia i ho vaig veure, és la catalanofòbia que hi ha als estadis en general de la Lliga Espanyola. Es va cantar puta Barça i puta Catalunya més d'una ocasió i són coses que per mi t'espassen el que és el futbol i tant que en aquest vídeo que era sonava més a ciència-ficció que no pas del que va passar de veritat amb la música aquesta que han fotut sembla que estava una pel·li i han començat a inventar-se coses és que no té cap sentit i jo crec que tot es veu com una provocació quan no són coses que són per provocar, són coses que són d'identitat i no tenen res a veure amb anar a provocar a una altra persona, sinó de reivindicar-se a un mateix. El que passa és que això ho veuen com una amenaça. A mi em sap greu que aquí els grans perjudicats seran Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Eric García, Joan García, Rodri, no sé què més m'he deixat, Dani Olmo l'he dit, però és igual, em deixo algun. Però que aquests seran els perjudicats perquè al final són els que no podran gaudir d'una cosa que serà única per ells a la seva vida i que són 8 jugadors del Barça. Quants clubs del món tenen 8 campions del món? Jo diria que pràcticament...
1: El Barça del 2010, potser, en va tenir també 7 o 8, no? O 9, quan arriba Cesc... No, però Cesc arriba més tard, no? Però vull dir que sí. Hi ha una part esportiva que penses, si Messi hagués guanyat un Mundial, ens faria una il·lusió tremenda sent jugador del Barça que portés aquí la Copa del Món, no? En canvi, aquí ja es barreja les qüestions polítiques...
3: I que s'entén, evidentment, que s'entén.
1: I clar, ho fa tot molt més complicat. I a sobre, suma-li... una cosa que no estava prevista, que és el que va passar al Martínez Valero, que és una brutalitat policial fora mida, i que evident, ha provocat la indignació del club. A mi m'ha semblat molt bé el comunicat contundent que va fer el club ahir, lamentant aquests desagradables incidents, i per tant...
2: El club tiene que posicionarse con firmeza ante estas cosas, y yo creo que lo ha hecho. Y lo del jueves yo sobre todo lo veo un acto de responsabilidad.
1: Sí, abans ho deies, és interessant.
2: Porque además, aunque muchos quieran negarlo, pero el fútbol es también política y es un acto de reivindicación política y yo creo que así debería seguir siendo. Y yo también creo que los futbolistas de la selección española ya se les ha homenajeado, ya han tenido su fiesta, ya han celebrado todo lo que tienen que celebrar. Y el fútbol de clubes yo creo que es otra cosa completamente diferente. No creo que les cambie demasiado la vida recibir unos aplausos con una Copa del Mundo allí... No sé, no, y aparte que es un acto, además, era un acto muy sencillo, ¿no? Es poner una Copa del Mundo, es hacerse una fotografía.
1: Sí, sortir a jugar, hacerse la foto y retirar la Copa.
2: Y hay estadios que son mucho más sensibles a este tipo de cosas que yo creo que podría traer más problemas que alegrías. Y
1: a San Mamés va a pasar.
2: Claro, pasó en San Mamés y podría pasar perfectamente en el Camp Nou. Yo creo que tampoco pasa nada si se cancela.
7: Y en aquest sentit, Aleix, destacar també que ahir explicàvem que més enllà del comunicat, el president Joan Laporta es va posar... en contacte també amb el noi i la família per traslladar-los al suport del club i, com deia el comunicat, si necessitaven suport jurídic, doncs oferir-los també aquesta possibilitat.
1: Des d'Amsterdam sé que ho esteu seguint des de la distància, però què us sembla, Anaïs, què et sembla? I Marta, tu també?
12: No, jo crec que aquest acte no s'hauria de celebrar per una qüestió de responsabilitat. Crec que aquests jugadors ja van rebre l'homenatge que mereixien. Entenc que és un fet històric. Va haver-hi la celebració a Madrid. Crec que han tingut tots els homenatges i el futbol de clubs és una altra història. I si a tu, a la teva afició, quan cada cop que viatges amb algun estadi, i coincideixo amb la Laia, que l'altre dia era surrealista veure el que passava a ells, perquè va haver-hi un moment que estaven celebrant el Mundial i al cap de 2 segons deien puta Barça i puta Catalunya amb els mateixos futbolistes
3: homenatjant
12: damunt la gespa, que t'explota una mica el cap de dius, escolta'm una cosa, tan alegres del Mundial, però aquí hi ha 7 jugadors 8 amb Rodri a Barcelona que estan celebrant un Mundial i els estàs insultant i elogiant alhora. Bé, jo no entraré a valorar el caràcter neandertal que tenen algunes persones, bé, ho acabo de fer, en realitat.
1: No, has descrit.
0: Bé, el mateix caràcter no que el policia que va abusar del seu poder i va estar fent el que
12: tens
0: va estar fent amb l'aficionat del Barça
12: injustament. S'està retrocedint en el temps, no poder entrar banderes, no poder doncs, expressar el sentiment que a cadascú li generi cada club, això tinc la sensació que cada cop passa més, i en aquest sentit els clubs han de ser responsables amb la seva identitat i amb els seus aficionats, i el Barça és un club català, i si ha passat el que ha passat amb un dels teus aficionats, tu al cap de 4 dies, per molt lamentable que sigui la situació, és arriscat doncs celebrar el Mundial, que crec que tots els jugadors que anomena la Laia ja el senten com a propi i que ningú els hi treu. I seria una situació absolutament incòmoda per tothom.
0: És que jo, de fet, el que penso és que ja no s'hauria de fer aquest... O sigui, ja no s'havia de planificar aquest homenatge als campions del món al Camp Nou, perquè no pertoca. O sigui, independentment del que va passar a ells, que és lamentable, que no té... O sigui, jo només de veure aquelles imatges m'esgarrifo i m'entra una sensació de rebuig increïble quan sento l'Albert Yarza o quan parles amb gent que està habituada a fer viatges pels camps d'Espanya, t'expliquen coses que són reincidents, que són intolerables, que és increïble que la manca de llibertat d'expressió que hi ha als camps d'Espanya, que veuen una estelada i els hi surt urticària, i no només això, que t'envien la Policia Nacional a clavar-te cops de porra amb la complicitat de molta gent. Però a banda del que va passar a ells, jo crec que en cap moment el Barça s'hauria de plantejar ja fer aquest homenatge d'entrada, perquè és que no casa amb la identitat del club. Per molt que sigui històric tenir tants jugadors campions del món, el que vulgueu, però és que no va amb la història d'aquest club, no va amb la identitat d'aquest club. Aquest club és una altra cosa, i qui no entengui això és que no entén què és el Barça, així directament. Independentment del que va passar a ells, aquest homenatge no s'havia de fer, és la meva opinió. N'hi poden haver-hi moltes, però hi ha un ampli sentiment entre els culers i els seguidors del Barça, que és que la selecció espanyola no el representa. Aleshores, tinguem això clar ja d'entrada. I si tenim això clar d'entrada, doncs ja no cal fer aquest homenatge i t'estalvies moltes situacions que no s'han de donar en un camp com el del Barça.
3: És que, a més, s'ha de ser molt curt per tenir aquesta catalanofòbia als estadis a un mes i mig o un mes i una setmana d'una final d'un Mundial, quan, si no fos per Catalunya i pel Barça, i sent un club català, que a Espanya no tindria 2 Mundials. Perquè si hi ha un club que de veritat que ha apostat i s'ha cregut al futbol espanyol, ha sigut el Barça. Només cal veure les canteres que té, els jugadors pels que aposta, que històricament sempre s'ha anat a buscar futbolistes catalans i espanyols, se'ls ha dotat d'un estil de joc del qual s'ha aprofitat la selecció espanyola després, i tu després d'un mes i una setmana o d'un mes i 2 setmanes de que guanyis un Mundial gràcies a una aposta d'un club, perquè em sap molt de riure, diria-ho a tan poc, però per mi és així, que vinguis a dir puta Barça i puta Catalunya quan acabes de celebrar que tens jugadors allà a l'altre nes que són campions del món, és que em sembla absurdíssim.
1: D'on no n'hi ha, no en raja, que es diu el refranyer català, per tant, crec que és el millor resum. Així està la situació, a veure demà si es fa oficial o no i quina decisió prenen al 100%, però a hores d'ara, pel que sabem, a RAC1 apunta que se suspendrà aquest homenatge.
12: I a més, t'explico una curiositat. Pels voltants del Martínez Valero, abans d'entrar pel camp, jo vaig escoltar uns quants aficionats de l'Elx que començaven a dir que amb ells aquest homenatge els era igual, que amb ells ni Lamin els representava, ni Nico Williams els representava, ni Laporta els representava. Vull dir, un discurs bastant en fi, lamentable.
0: Feixista, potser?
12: Sí, i ja ho veies, no? Els voltants, tu escoltant aquests discursos penses, ostres, això no acabarà bé amb aquesta gent pensant el que pensa.
7: L'hauria signat Mariano Rajoy en un article.
12: Lamentablement. La seva signatura. Sí, sí.
1: Anaís, Marta, moltes gràcies. Bon viatge de tornada.
0: Una abraçada a tots, gràcies.
1: Adéu-siau. 11:45. Re, fem un minut de pausa i de seguida un altre gran protagonista. Hem sentit Xavi al micròfon de RAC1 i ara trucarem Ivan Rakitic per parlar del nou porter del Barça, que és croat com ell. Avui ha arribat l'Ivakovic i en parlarem amb Ivan Rakitic.
9: ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: I seguim amb el Paco Cabezas, la Laia Cervelló, el Roger Saperes i també l'Oriol Jové, pendent de la Champions. Està emocionant, la pròrroga del LASK Celtic.
1: Cau a terra el Raiffeisen Arena perquè el LASK de Linz ha remuntat. Ha marcat el cinquè a la pròrroga l'equip austríac i, per tant, ara mateix és a un minut, perquè som al 119, de classificar-se per primera vegada a la seva història per la Champions. Abans he dit que el Barça havia jugat contra el Linz a l'any 74 i és veritat, però contra l'altre equip de la ciutat, no contra el LASK, que és qui està jugant aquesta eliminatòria que el Celtic de Glasgow ha llançat avall per l'aigüera. Recordo que tenia al minut 30 d'aquest partit de tornada un avantatge de 4-0. El LASK ha forçat la pròrroga, el temps afegit, i ara mateix s'ha posat per davant. És a un minut de classificar-se per la Champions. Ha marcat el 114 a Den Iran. El mateix jugador ha fallat un penal que hagués pogut ser el 6-1 5 minuts després, i ara mateix, insisteixo, molt pocs segons separen el LASK Linz de ser a la fase Lliga de la Champions, de ser al sorteig de dijous i, per tant, de ser possible rival del Barça en aquesta fase Lliga.
0: Anirà el bombo 4 segur, d'allà li han de tocar dos equips al Barça, una a casa i una fora, doncs a veure si un d'ells és el LASK Linz d'Àustria, que està fent història eliminant el Celtic de Glasgow amb aquesta remuntada realment espectacular. De la resta de l'actualitat esportiva, hem parlat de Xavi Hernández, avui el dia en què està presentat, d'aquesta informació que us hem avançat a RAC1, que tot apunta que se suspendrà l'homenatge als campions. Anem al mercat de fitxatges. A veure, aquest matí hi ha hagut, ara trucarem Rakitic per parlar de l'Ivakovic, però aquest matí hi ha hagut una reunió a la ciutat esportiva del Barça entre Joan Laporta, el president, i tota la cúpula esportiva. Hi havia Deco, Bojan, Alejandro Echevarría i el tècnic, Hansi Flick. El que volien era fer una última reunió tots plegats per dibuixar les línies mestres d'aquest final de mercat i decidir coses. Decidir, per exemple, què fan amb el nou, no? Al marge de l'Ivakovic, que ara en parlarem, que ja està fitxat, decidir què fan amb el nou, decidir què fan amb Valde, decidir què fan amb tota la resta, Roger.
2: Sí, vaja, que hi havia diferents carpetes obertes i podem analitzar una mica com està la situació de totes elles. Començant, com deies, parlar del nou, amb aquest nom de tot l'estiu, que és el de Julián Álvarez, com estem explicant cada dia. El Barça es veu l'operació molt complicada, però encara resisteixen a donar-lo per perdut al 100%. I si és així, és perquè el jugador ha anat molt lluny en el seu desig per vestir de blaugrana i des del club no volen, com es diu vulgarment, deixar-lo tirat. Ara mateix no hi ha una data concreta de fins quan aguantarà el Barça. Es va marcar el final de Mundial, la tornada als entrenaments. Ara ja és veure com avança aquest serial i quin dia serà el darrer capítol, però pinta que el Barça apurarà tant com pugui, malgrat ho vegi molt i molt negre. Pel que fa a la possibilitat d'augmentar aquesta oferta ja anunciada de 100 milions que van presentar, des del club no ho descarten, però apunten que el problema és que l'Atlético no vol ni asseure's a negociar res, per tant, ara mateix aquest plantejament no té massa sentit, veient l'actitud de Gilmarín i les seves declaracions, on recordem, deixava clar que no el vendrien ni per 100, ni per 150, ni per 200. Resumint, no hi ha cap voluntat de l'Atlético de Madrid de negociar un preu amb el Barça, encara que sigui a l'alça. Sobre el que va explicar ahir Ladislao Moñino, que l'Atlético manté que li va dir al jugador que si abans del 20 de juny presentava una oferta de 150 milions al comptat el deixarien sortir. Des del Barça es limiten a dir que el club matalassé mai els ha transmès res d'això. I finalment, sobre la possibilitat que arribi un altre nou, ja ho vas explicar a tu ahir, Aleix. El Barça vol un davanter top i diferencial. Si no és Julián, el mercat n'ofereix pocs, però el club té clar que no farà experiments, ni se la jugarà amb algú que no sigui un davanter contrastat. Sobre Lautaro, que és un altre dels noms que havia sortit, ens el descarten també completament.
0: Per tant, si no ve Julián, que tot apunta que no vindrà, o s'aconsegueix un davanter top, o si no, el Barça, com us explicàvem ahir, es planteja molt seriosament dir, val, anem amb el que tenim, que són jugadors polivalents que poden jugar de falsos nou, i Hamza Abdelkarim. I al mercat d'hivern veiem com està la situació. Veiem com està la situació de Julián, a veure què ha passat en aquests 4 mesos, i d'algun altre nou important que potser Europa no tingui minuts o no tingui una bona situació al seu club i el Barça pugui afrontar l'operació. Què us sembla?
3: Tengo cierta contradicción con ese tema. Que tuviera que ser Julián o nada, quizá para la Liga es más que suficiente. Ya lo vimos el otro día en Elche y además Flick tiene muchísimas alternativas para el ataque. Ya sea Rafinha, ya sea el propio Gordon, ya sea De Jemi. Hay muchos delanteros y el PSG Luis Enrique ha demostrado que no hace falta un ariete puro de los de antes para ganar partidos. pero me provoca más dudas para los duelos de Champions, donde te vayas a jugar toda la temporada que no tengas un especialista. Yo quizá no esté tan de acuerdo en que si no coges un delantero top no haya que gastar nada. Pero es que posiblemente tener un recambio de un goleador, aunque sea de, bueno, un segundo escalón, pues a veces tampoco viene mal. El otro día al Real Madrid de Mourinho, después de un pesimísimo partido en Cornellá, le salva un chico llamado Spi, que es un chico grandullón y que es un buen rematador. ¿Será titular en este Real Madrid? No, pero en momentos determinados sí que puede ser que te arregle un partido. Por eso me provoca bastantes dudas. Evidentemente, si vas a ir a gastarte 80 millones de euros por una medianía, está claro que no. Pero bueno, quizá un recurso no vendría mal.
0: És discutible i debatible, sí, estic d'acord. Laia, què en penses?
4: A mi per la Champions em pot generar certa incertesa, perquè és cert que plantes al principi de temporada sense un especialista, però... A la vegada penso que està bé que tampoc es gastin els quartos d'aquesta manera per un futbolista amb el que tampoc hi deuen creure tant, perquè si Flick no ha dit, escolta, anem a per qui sigui, vol dir perquè no creu a ningú més. Si es creuen a Rafinha com a davanter centre, que és un futbolista que l'hem vist sempre disponible per l'equip per qualsevol posició que se l'ha demanat, perquè recordem que ell és extrem dret, li va treure la posició un noi adolescent que llavors... encara no sabíem que seria el Lamine Yamal que és a dia d'avui, es va ficar per l'esquerra i va quedar cinquè la pilota d'or. Per tant, amb aquest aspecte crec que s'ha guanyat una mica de confiança. Jo amb ell la tinc. Evidentment no és un davanter centre que serà un killer, que et fotrà remats de cap o que estarà allà sempre, però crec que també té atributs com el tema de la pressió que doncs, Lewandowski no tenia. Bueno, jo crec que si tu el que volies era Julián Álvarez i no l'has aconseguit, està bé esperar-se i està bé reservar-se els diners per una altra cosa.
0: M'agrada.
4: I tens a Hamza.
0: Sí, que també s'ha guanyat almenys, com a mínim, l'oportunitat.
4: Sí, que d'entrada tots deiem, ostres, potser no, molt jove, a nivell tècnic, tal i qual. Sí, però t'ha marcat gols en tots els partits.
0: S'ha classificat el conjunt austríac, Oriol.
1: Bogarde i 10 més. Lask Linz és a la fase lliga de la Champions. Per primera vegada a la història disputarà la màxima competició europea el conjunt austríac, possible rival del Barça. Recapitulo els tres equips que s'han classificat aquesta nit. Lask de Linz, Sabah de Bakú de l'Azerbaijan i Bodo Glimt queden per demà les últimes quatre places per adjudicar. Sortiran de les eliminatòries entre l'Olympique de Lió i el Fenerbahçe, entre l'AEK d'Atenes i el Levski de Sofia, entre el Chelsea i l'Slovan de Bratislava i entre el Viking i el Dinamo de Zagreb.
0: Molt bé. Torna ara amb alguna dada jove interessant del nou porter del Barça.
1: Perfecte.
0: Sisplau. Que,
1: fins ara.
0: Ja que és croat i es diu Livakovic, alguna cosa segur que trobarà a la seva.
4: Algunes consonants o alguna cosa.
0: Alguna cosa trobarà, sí. Hola, Àlex Pintanel.
5: Què tal? Com estàs, Pere? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Has anat a rebre Livakovic avui a l'aeroport de Barcelona aquesta tarda?
5: Sí, ha aterrat en un vol privat a 5:45 procedent de Zagreb, on estava el porter del Fenerbahçe. Sense fer molt soroll, ha explicat que estava molt content d'arribar a Barcelona i que està pendent de la decisió que prendrà el club, si el cedeix o se'l queda ja per aquesta mateixa temporada. Per cert, res a veure amb la rebuda i l'expectació que hi havia ara fa uns dies amb l'arribada de Rodri a Barcelona. De moment, demà al matí passarà la revisió mèdica i després signarà el contracte que el vincularà amb el Barça per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà 2 milions fixos més, mig milió més en variables pel porter croat de 31 anys i la decisió de si es queda dependrà del fair play, és a dir, la continuïtat de Livakovic aquesta mateixa temporada depèn dels darrers moviments de mercat que faci el Barça. Si encaixa, serà el segon porter per davant de Tec, que passaria a ser el tercer, però insistim que el Barça, doncs, pendent de si finalment, com explicava el Sape, reforça o no aquesta posició de nou, doncs entenem que fins a darrera hora del mercat no es prendrà aquesta decisió de si compta o no amb Livakovic per aquesta mateixa temporada.
0: Sí, sobretot se l'ha afirmat per l'any que ve, que no hi haurà Tec, i l'any que ve ja hi haurà Joan García i Livakovic, seran la parella de porters, però aquest any podria ser, com deia el Pintaner, que si a fair play també formi part de la nòmina de porters. De Livakovic, ja que és croat, hem pensat en trucar un bon amic de la casa, com és el gran Ivan Rakitic. Hola, Ivan, què tal? Bona nit, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy contento de hablar contigo. Siempre nos has atendido de maravilla aquí en RAC1.
6: Nada, muchas gracias, un placer. como muy siempre.
0: Muy bien. ¿Cómo te va la vida, por cierto? Ahora te pregunto por Livakovic, pero ¿estás jugando aún?
6: Jugando al pádel. Jugando al pádel, no. Ya tranquilo, de vuelta en Sevilla con mi familia y disfrutar de mi mujer, de mis niñas y de la vida ya más tranquilo, mucho más tranquilo.
0: Hombre, pues no, yo no he visto ningún homenaje por tu retirada.
6: No, bueno, estaba pensando de a lo mejor organizar un partido de despedida, sobre todo ahí en Croacia en Split, pero bueno, igual a lo mejor lo hacemos más adelante, pero de momento era también trabajar un poquito, curar ahí en el club, intentar ayudar, pero ya de vuelta en Sevilla y a lo mejor más adelante organizamos algo. Ya estaréis ya más que invitados, no os preocupéis.
0: Vale, perfecto, encantados. No, y aquí en Barcelona algún día tendremos que hacer alguna cosa, porque es que también no marcaste, aunque fue corta, pero marcó una época con aquella Champions.
2: Y va a marcar Berlín.
0: Ojalá. Y marcó en Berlín.
2: El primer gol.
0: En la última final, Champions, es verdad.
6: Ojalá. Yo, por mí, encantado siempre.
0: Bueno, ¿qué te parece el fichaje de Livakovic? Tú que has coincidido con él en la selección croata.
6: Bueno, primero felicitar a mi ex compañero y gran amigo. Es un chico espectacular. Primero, creo que también creo que el carácter es muy, muy importante, sobre todo el rol que va a tener. Después, es un portero de garantías. Ya lleva no sé cuántos años como primer portero, creo que de una selección muy importante como es la croata, con muchas medallas, muchos grandes partidos, y creo que es una garantía. Felicitar ahí también entre Deco, Hansi y todos ellos esa idea y ese movimiento, porque creo que al final los grandes equipos siempre tienen que estar preparados si puede pasar algo. Por supuesto, tienen un primer portero increíble, pero Dios no quiera, siempre puede pasar lo que sea, y hay que estar preparado. No que Chesney no lo podría hacer, pero ya se ve que están ahí preparando todos los pequeños detalles que igual a lo mejor en el pasado no se cuidó tanto, así que ese movimiento creo que es muy inteligente. Y después decir de él...
0: ¿Cómo es? ¿Como persona y qué destacarías como portero, ¿no? ¿Qué cualidades tiene, no?
6: Sí, no, es un tío muy tranquilo, muy humilde, gran trabajador, le encanta el fútbol, así que se va a enganchar directamente al grupo sin problema ninguno. Después es un portero, ya mismo por su físico, ¿no? Que le gusta el fútbol, que no es un tío de 2 metros que va a dominar el área o lo que sea, sino está ahí un portero de línea, pero un portero que le gusta jugar, se maneja muy bien con los pies, no, muy parecido a lo que siempre ha estado en el Barça, por eso creo que el perfil es perfecto. Aparte también creo que la edad es perfecta y creo que se juntan todos los detalles y un gran fichaje seguramente.
0: 31 años tiene ahora mismo Dominik Livakovic. ¿Encajará ser suplente de Joan? De buen grado, quiero decir, ¿o no? Bueno, a nadie le gusta ser suplente, pero no sé, Joan está top ahora mismo.
6: No, creo que lo has dicho todo en la misma frase, ¿no? Primero, todos queremos jugar y el número uno ya es muy número uno, ¿no? Así que él sabe por qué viene, creo que eso es lo primero. Pero después tiene sus cualidades y él va a apoyar, eso ahí estoy seguro, porque es del carácter, de personalidad, un chico que es así, y ha estado también así en la selección siempre con Subasic cuando estaba jugando Subasic, así que de esa parte no me preocupo, pero sí que va a dar caña, va a entrenar bien, va a trabajar bien, va a apoyar el grupo, va a apoyar los entrenamientos, y simplemente decir, va a estar preparado. Claro, no queremos lesiones para nadie, pero Dios no quiere pase cualquier cosa, él va a estar listo, eso estoy más que seguro. Va a ser un movimiento de mucha garantía para Hansi, porque ya que tiene ya mismo 2 porteros, uno espectacular, otro con muchísima experiencia, y ahora con Dominik, yo creo que con la portería puede dormir Hansi muy, muy tranquilo.
0: ¿Has hablado con él, con Livakovic?
6: No, no lo quería molestar. Estaba pensando de llamarle hoy, pero imagino que entre... Yo me acuerdo cuando yo llegaba al Barça, cómo es entre todas las cosas. Digo, por lo menos le voy a ver si le doy 2 o 3 días un poquito de tranquilidad. Igual mañana le mando un mensajito, simplemente si le puedo echar una mano y necesita cualquier cosita, aunque sea con su equipo que tiene alrededor de sí mismo, que no le va a hacer falta nada, pero bueno, simplemente como si es una recomendación para un buen restaurante.
0: Claro. Claro. ¿Cuál recuerdas de tu época aquí en Barcelona?
6: No, muchos. Por suerte, creo que tenemos una ciudad espectacular que aburrir, Dominic no se va a aburrir.
0: No, eso es verdad. Nada, y acabo. ¿Cómo ves a este Barça? Bueno, el debut en Liga fue inmejorable, ¿no? Pero ¿cómo lo ves en general?
6: Bueno, pues muy bien. Sobre todo, lo que me alegra tanto, estuve hablando hace poco con Tony Tapalovich, ¿no? con el cuerpo técnico, y me dicen que vienen tanto jugadores jóvenes que es increíble, ¿no? Creo que la Masía está funcionando de una manera espectacular y hemos visto esa pretemporada, ¿no? Así que eso es lo que nos alegra siempre, ¿no? Después, claro, hace falta a lo mejor uno o dos detallitos para a lo mejor estar a tope en todas partes. Pero muy contento con todo. Me alegro también ver esa energía en Hansi, en el cuerpo técnico, que eso después de 2 temporadas muy buenas a veces no es fácil seguir manteniéndolo, y los veo que lo tienen. Y el equipo ha crecido mucho en los últimos años. Los chicos tan jóvenes que decíamos que igual a lo mejor todavía es muy pronto tanta presión, ya son campeones del mundo, ya tienen todo preparado, y ojalá ya también pueden empezar a levantar ese Champions con el Barça, que no quiero seguir hablando de que el último título es el mío, que ya ha pasado mucho tiempo.
0: 11 años ha pasado, Dios nos lo a nosotros. Claro, Tony Tapalovic, asistente de Hansi Flick, es croata, claro, lo conoces bien.
6: Era mi compañero en el Schalke. Y también Heiko Westermann también era mi compañero en el Schalke, así que los conozco todos muy muy bien. Y también Pepe Conde era mi preparador físico en Sevilla, así que tengo el cuerpo técnico controlado.
0: Vale. Muy bien. A ver si te meten a ti algún día aquí, o no quieres ser entrenador.
6: Yo ya lo que hemos hablado, ¿no? Yo para la
1: tranquilito
6: familia,
1: y en
6: para
1: Sevilla,
6: el
1: padre, ¿no? Ahora. Ya te toca, ¿no?
6: Si acabo de volver a Sevilla, sí, aquí, así que si me invitáis a una cervecita o un pádel, igual voy para allá.
0: Perfecto,
6: ¿no?
0: vale.
6: Tranquilamente.
0: Pues muy bien. Y mira, ya que coincidiste con él, ¿a Xavi cómo lo ves? Que hoy lo han presentado con bueno, yo sé, Holanda, bueno, Países Bajos.
6: Pues mira, yo ya cuando hablé con él hace unas semanas, me dijo que está preparando algo. Claro, no me dijo lo que iba a venir. La verdad me ha sorprendido, pero me parece, primero por la Federación Holandesa, un movimiento espectacular, y también una buena experiencia para Xavi. Creo que eso puede funcionar muy muy bien. Le deseo, por supuesto, toda la suerte del mundo. Le felicité también el otro día, hablé con él un momento por mensaje. Y nada, por fin ha vuelto. Creo que, aparte de suerte de que le tengo como amigo, soy gran admirador antes de jugador y ahora de entrenador de Xavi. Así que muchas ganas de ver a su equipo y que él vuelva a disfrutar.
2: Y para rematar, ya que estamos hablando de nombres, Iván, también preguntarte cómo ves tú, que has sido futbolista, la situación de Julián Álvarez en el Barça, en el Atlético, con el interés del Barça en ficharle. ¿Cómo ves esta situación?
6: Bueno, el interés por él lo entiendo perfectamente, porque para mí, yo soy muy, muy fan de Julián desde siempre. Para mí es uno de los mejores delanteros del mundo, claramente, y entiendo que hay tanto interés. Y también que hay tanto interés por parte del Atleti de
2: no venderlo.
6: De tener, claro, de tenerlo ahí, que también lo entiendo. Lo que sí, esa situación ahora mismo creo que no ayuda a nadie, es muy desagradable. Ojalá termine pronto, sea como sea, pensando simplemente como ex compañero futbolista, que creo que tiene que pasar bastante un momento bastante difícil. Y yo simplemente como aficionado ahora mismo decir ojalá pueda acabar en el Barça, pero sea lo que sea su decisión, la decisión del Atleti, hay que respetarla, pero a él siempre deseo toda la suerte, porque para mí es uno de los mejores del mundo, claramente.
2: Llegué o no, Iván, con Adeyemi, con Gordon, con Rodri, ¿para ti el Barça es un candidato claro a ganar esta Champions?
6: Candidato es claramente. pero con un nuevo, con un 9 fijo y claro, me gustaría mucho más.
0: Vamos a ver cómo evoluciona la temporada. Oye, muchas gracias, de verdad, disfruta del pádel, vamos hablando.
6: Nada, muchas gracias, un abrazo grande, gracias.
0: Adéu, Joan Rakitic, en directe. En directe a 9 minuts per la mitjanit, perquè està retirat i a Sevilla a l'agost, imagina't.
3: ¿Os acordabais cuánto se le criticó cuando se fue a aquella feria de abril que decían que si era un vividor? Mm. Però està bé la gent així.
0: Jo tinc un gran record com a jugador del Barça de Rakitic. Sí, professional, sí, sí. Implicat, no? Bona persona.
4: L'última Champions, per mi, és un dels grans noms de sí. L'última Champions, i per tant, el record és positiu.
0: I li fot el lloc a Xavi, que llavors, després d'aquella Champions, sí, Xavi marxa, deixa el club, però és veritat que es guanya aquell lloc, no? A Iniesta i en Busquets al mig del camp.
3: Sí, sí, titular a final de Berlín.
0: I golejador, sí.
2: En una època on hi havia el trident i on era clau per equilibrar l'equip,
0: és així. Ja, ell ens ha venut molt bé a l'Ivakovic, evidentment es coneixen de la selecció de Croàcia, són amics, com ha dit. Hi ha un capítol de l'Ivakovic de fa molt poc, que és a Girona, que m'agradaria només contrastar amb el Marc Brugués, comentarista del Girona Juga RAC1, company del diari de Girona, que hem trucat un moment. Brugui, hola.
7: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Simplement volia saber què va passar amb, o que recordessis què va passar amb l'Ivakovic al Girona, perquè fins fa ben poc era futbolista del Girona, i si és conflictiu o tens aquesta sensació, o des del club algú t'ha explicat alguna cosa, perquè és cert que no va jugar, va haver una polèmica amb Mitchell, va demanar marxar, es va negar a jugar, no sé, com va anar tot allò?
7: Sí, aviam, si és conflictiu o no, no ho sabem gaire aquí a Girona, perquè tampoc no el vàrem veure jugar i ens vam quedar amb les ganes de veure'l, eh? El record esportiu és nul, sí que és més agre pel cos tècnic, perquè hi va haver certes tibentors, com ara deies, i que neixen una mica per la promesa que se li va fer quan se'l va fitxar. Recordem que l'Ivakovic arriba a finals de... ara fa un any, a finals del mercat d'estiu, arran de la lesió greu de genoll de Juan Carlos, un dels porters, el tercer porter. El Girona troba, doncs, amb l'Ivakovic una oportunitat de mercat, s'hi llença de caps, arriba cedit pel Fenerbahçe, l'Ivakovic fins i tot perdona calés venint a Girona, i a partir d'aquí hi ha un punt que és clau, que és que algú li ven que serà titular.
0: No sabem qui.
7: No se sap qui. Mitchell diu que no, Quique Cárcel, el director esportiu, diu que no. Jo crec que és algú de la cúpula directiva que li diu, vine, que jugaràs. A més, Gazzaniga, que és el porter, era i és el porter titular, doncs estava tenint un inici de temporada bastant fluixot, amb errades greus en les primeres jornades, i tot semblava encaminat, no?, a que l'Ivakovic doncs, tingués la porta oberta per ser el porter titular. A partir d'aquí, es va estar un parell de jornades a la banqueta, perd el Girona 0-4 contra el Llevant, i aquell dia, doncs, abans de jugar a Bilbao, Mitchell li va dir que sí que seria el porter titular. No sabem què va passar ben bé, però a última hora se'n va desdir, li va dir que encara no el veia preparat, perquè no acabava d'entendre el joc de l'equip, per temes d'idioma... Total, que no va jugar. Va jugar a Gazzaniga, va fer un bon partit a Sant Mamés, el Girona va empatar, i a partir d'aquí, doncs, l'Ivakovic va fer carrera a Montilivi, a la banqueta, i ja no se'l va veure mai.
0: I llavors ja arriba al mercat d'hivern, no?, al gener la Copa, que llavors sí que el volen fer jugar, i ell diu, no?, que com van allò, no jugo perquè hi ha Mundial i vull anar a un equip que em doni minuts, i no només la Copa, no?
2: Un Gazzaniga no, estava fotut, va acabar jugant fotut, no, Brugui?
7: Sí, correcte, sí, era... Primer, ja hi va haver un partit a Constància, a Inca, contra Constància, en què va tenir unes molèsties a l'esquena, sospitoses, això era a finals d'octubre. Llavors, ja al desembre, tocava jugar a Ourense, i Gazzaniga, doncs, estava 39 de febre. Què va passar? Doncs que l'Ivakovic havia jugat un partit amb el Fenerbahçe i ell veia que aquí no jugaria, però si jugava un sol partit amb el Girona, ja no podria tornar a canviar d'equip al mercat d'hivern, perquè la UEFA no permet 3 canvis durant una mateixa temporada. I ell va dir, jo no jugo, em sap molt de greu, però no jugo perquè a l'estiu hi ha el Mundial, vull tenir minuts i al gener vull canviar d'equip. Li va dir a Mitchell que no jugaria i Gazzaniga va haver de jugar amb febre a Ourense perquè l'Ivakovic no havia volgut jugar i l'altre porter, Krapitsov, estava lesionat. I aquí es va trencar una mica tot, és quan Mitchell diu que li toca els collons, va fer públic el cas, el va elevar públic, revelant doncs, que això, que ell s'havia negat a jugar, i va esclatar una mica la bomba a l'Ivakovic a Girona.
0: Jo, pel que expliques, crec que no és un mal company, pel que ha dit Rakitic, però és veritat que si algú li va prometre una cosa, fa l'esforç econòmic, ve aquí i després no juga, entenc que en any de Mundial el nano digués, hòstia, no me la vull jugar, mira, no em doneu bola, me'n vull anar al mercat d'hivern. Vull dir que no em sembla que a més, aquí sap que hi ha Joan Garcia, no? Serà molt diferent. No crec que sigui un problema al vestidor, no? Pel que ha dit Rakitic i pel context que hi posa ara el Brugui del que va passar a Girona. Molt bé. El Girona tindrà un final de mercat mogut o què, Brugués?
7: Uf, no sabeu pas prou. De moment sembla que hi haurà ja les sortides d'Arnau, de Sigankov, de Minsu, que són les més imminents, n'hi han d'haver més, i això voldrà dir doncs, que hauran d'entrar molts jugadors. O sigui que ens esperen una setmaneta bastant divertida aquí a Montilivi amb entrades i sortides.
0: Molt bé, ja ens ho anireu explicant, tant tu com el Miquel Agut. Una abraçada.
7: Igualment, bona nit.
0: Vinga, gràcies, bona nit. 4 i la mitja nit, hem de fer 50 segons de pausa i ara rematem el tema Livakovic. Si voleu dir alguna cosa també, Laia Cervelló, Paco Cabezas i alguna dada Jové, no? Ja ho veuràs, ja.
8: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: estat volant, el tu diràs d'avui, pràcticament la mitjanit, i com que estem en versió estiu, a dos quarts d'una ja haurem de marxar, vull dir que de seguida tancarem tertúlia. Us recordo, abans de parlar de l'Ivakovic i de fer algunes dades interessants amb el jove, que a RAC1 us volem portar a la premiere de Cronos. És la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos-hi a RAC1.cat. Allà podreu guanyar una entrada doble per a la premiere, per a la presentació de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Entreu a RAC1.cat i apunteu-vos-hi. Gaudireu d'aquesta premiere de Cronos gràcies a RAC1. Can't stop this, you can't stop this. De l'Ivakovic voleu fer algun comentari del que heu estat sentint i del que us sembla el seu fitxatge?
1: A mi me gusta y ojalá tenga un hueco en la plantilla de esa temporada, porque no me acaba de convencer que la segunda opción sea Chesney. Nos cae a todos muy bien, sabemos que hace muchísimo vestuario, nos hace mucha gracia cuando sale con toda su pachorra del mundo a calentar. Es un tipo que nos encanta. Pero tengo serias dudas de que si hubiera algún tipo de urgencia con Joan García, fuera Chesney la persona adecuada para defender la portería. En cuanto a Ivakovic, yo que soy un mitómano y me encantan los mundiales, ¿cómo olvidar el Mundial de Qatar en que Croacia fue tercera y Ivakovic para 4 penaltis, 3 a Japón y 1 a Brasil? Es decir, o sea, es uno de esos porteros que yo creo que se crece mucho en la urgencia, sobre todo en las tandas de penaltis, en los partidos KO. Y aparte él siempre ha dicho que tiene una libretita donde se está apuntando las cosas, pero luego al final es un portero que se deja guiar muchísimo por su instinto. Y además creo que bajo palos es un tipo muy ágil. Yo incluso lo compararía un poco con Joan García. Es de esos porteros que bajo palos se crece. No tengo tan claro como Rakitic de que sea un grandísimo pelotero, pero sí que creo que és un porter amb moltíssims reflejos.
2: A mi també m'agrada, i crec que és un porter que, a diferència de Chesney, li podria arribar a causar una mica de competència a Joan García, que també està bé perquè al final et manté en tensió competitiva. Jo recordo just durant l'estatge que vaig parlar amb Chesney en una entrevista que vam fer, i ella em deia que per ell era molt important no representar com competició a nivell de que el Joan no se sentís en perill, i que per això per ell era important ser ell el segon porter, perquè quan ell va estar a la Juventus, Buffon no li va presentar cap tipus de perill amb ell, i que d'alguna manera volia fer el mateix amb Joan García. Llavors, clar, jo suposo que aquí Xavi ara tindrà alguna cosa a dir, o suposo que ho veurà des d'un altre prisma, perquè és una posició complicada, la de la porteria, en el sentit que només pot jugar un i ja està. Però bueno, crec que és una bona incorporació, i crec que tots plegats estarem més tranquils per si li passa alguna cosa a Joan García. Que, per cert, si l'Ivakovic vol parlar croat amb un futbolista, amb algú del club, a part amb Tapalovic, ho pot fer amb Olmo. Olmo parla croata.
0: Clar, dels tants anys que va estar al Dinamo de Zagreb.
2: I sembla una tonteria, però el fet de tenir un company amb el que et puguis desenvolupar també amb el teu idioma, bueno, és un plus que...
0: Espero que parli anglès, no?, el seu porter internacional, però sí, entenc el que vols dir, que els teus orígens no poder parlar en croat.
3: En aquest sentit, només dues coses, que estem parlant de Chesney, i hem preguntat alguna vegada per la seva figura, ara que pensàvem que seria el segon porter d'aquesta temporada, i el que ens diuen és que, evidentment, físicament va de baixa, que és una cosa que tots ho veiem, però que tècnicament és un porter molt bo, i que ha estat molts anys a Itàlia, i que li aporta moltes coses a nivell d'entrenament a Joan García, i que això també ho valoraven molt, més enllà també del que ja hem dit sempre, del seu caràcter, de què fa vestidor, però que tècnicament és un porter molt bo i que li aportava coses a Joan García. I sobre l'Ivakovic, avui també preguntat a gent del vestidor per les qualitats, com el veien a l'Ivakovic en aquesta arribada, evidentment destacaven que era una bona operació, que el Barça s'havia anticipat ja, sabent ja que hauria de buscar un relleu a Chesney. Sobre les seves qualitats ens deien que valoraven l'experiència, el que deia el Paco també, que sota pals és un porter molt segur, i que l'únic interrogant era com era capaç d'adaptar-se a un equip que juga amb una defensa tan avançada. Una cosa que també havíem dit de Joan García, que s'ha acabat adaptant, però que considerant que era una gran oportunitat, que el Barça ha fet bé d'incorporar-lo, molt bo sota pals, molta experiència, amb aquest dubte de com s'adaptarà a jugar amb una defensa tan avançada com els equips de Flick.
0: A tu t'agrada Pintanel o què?
4: Sí, em sembla una bona opció. De fet, és un debat que ja l'havíem tret aquí al Tu Diràs. El dubte de si Chesney estava preparat o no per ser segon porter. De fet, fins i tot el mateix Chesney, recordeu-vos la temporada passada amb la lesió de Joan Garcia, que fins i tot en algun moment, recordeu abans de la prèvia davant el Real Madrid, al partit del Bernabéu, que per cert per mi és dels millors partits que fa Chesney la temporada passada, el mateix Chesney reconeix que té ganes de que torni Joan Garcia, no? Jo crec que...
0: És molt bé, això.
4: És a dir, ho reconeix públicament, no? Per tant, a partir d'aquí jo crec que és un moviment més que interessant del Barça, i a l'espera, insistim, del marge de fair play que hi hagi, crec que és una bona notícia que aquesta mateixa temporada Livakovic ja pugui ser el segon porter del Barça.
3: Que no oblidem el que ha dit també en algunes entrevistes, que arran d'aquella lesió que va patir quan era molt jove a l'Arsenal, que li van caure unes peces i es va trencar els dos braços,
0: sí, això, sí.
3: Que ell té molt dolor a les extremitats i que a vegades li costa acabar els entrenaments d'aquest dolor i que té ganes ja d'acabar una mica la seva carrera. És a dir, que ell ha confessat que ara mateix ja pateix una mica, a vegades fins i tot jugant i entrenant.
2: De fet, Chesney, a vegades jo tinc la sensació que el tenim en un plano molt de, com del típic bromista i que fa bromes, però crec que la seva petjada a nivell de vestuari és més gran de la que ens pensem, perquè quan feia l'entrevista aquesta estava parlant amb ell i ell em deia que el meu objectiu és que Joan Garcia sigui el millor porter del món, i em explicava doncs, que a vegades durant els entrenaments si hi havia alguna cosa que li podia corregir li deia, i diu, a la vegada em sento, o sigui, em fa vergonya fer-ho perquè el veig fent coses que jo no puc fer i li estic donant correccions amb la meva experiència, però veient-lo fent coses que jo ja no puc fer. I sí que és cert que jo crec que el personatge de Chesney a vegades el reduïm a una cosa que no toca.
0: A una caricatura que no és, no?
2: Perquè... I crec que ha portat molt més al vestuari del que realment en som conscients.
0: Doncs a veure si te sort Livakovic.
1: Bueno, y sobre todo porque los buenos tíos no abundan. Yeah. Y está bien tener buena gente en un vestuario.
4: No, en aquest sentit és fonamental la cohesió de grup, és a dir, ho diuen moltes vegades els entrenadors, hi ha una part evidentment esportiva que també és fonamental, però la cohesió de grup i aquest bon ambient i aquest bon rotllo que genera Chesney és fonamental, i per tant jo fins i tot possiblement si Livakovic s'acaba quedant segur que s'ha de preguntar a Chesney, però jo crec que fins i tot Chesney respirarà tranquil, és a dir, amb l'opció de saber que seguirà una temporada més amb el Barça, però amb un rol completament diferent, que serà, n'estic convençut, el d'ajudar a que Joan segueixi creixent i adaptar o que s'adapti Livakovic de la millor manera possible. Jo estic convençut que aquest serà el rol.
0: Per completar l'arribada de Livakovic, l'Oriol Jové s'ha submergit en la seva base de dades magnífica.
5: Dada Jové.
0: Què has trobat?
6: Doncs una cosa que m'ha sorprès.
0: A veure...
6: Que Livakovic serà... No, Livakovic serà el primer jugador nascut a Croàcia que formi part del primer equip del Barça.
2: On va néixer Rakitic?
0: Clar, a Suïssa, a Basilea.
6: Aquí està la trampa. Nascut Rakitic, evidentment, tot i que té nacionalitat croata, no va néixer a Croàcia, va néixer a Suïssa. Prosineski, que és un altre croat que ha defensat la samarreta del Barça, va néixer a Alemanya, per tant, tampoc va néixer a Croàcia. I sí que hi ha hagut dos jugadors nascuts a Croàcia, o als territoris que actualment són Croàcia, en aquest cas Croàcia, que han arribat a debutar amb el primer equip, però que sempre van tenir fitxa del filial. Vucevic.
3: Goran.
6: I Alen Halilovic.
0: Ostres!
2: Halilovic,
0: Que apuntava a ser el nou Messi, també, amb aquella esquerra de seda.
1: Vucevic no s'encantava en el mini, Sí, un jugadorazo.
3: El va baixar a Cruyff d'un autobús.
0: Molt bona aquesta. O sigui, és històric el fitxatge, Primer jugador nascut.
6: Primer croat que tindrà fitxa del primer equip del Barça.
2: On és el Halilovic ara? Perdó,
6: És una bona pregunta.
3: Va passar per l'Sporting.
6: Crec que va tornar...
3: Està rodat per molts aquí.
6: Sí, va tornar a Croàcia, el Hajduk, no?
0: No, ara juga a l'Eredivisie. El Fortuna Sittard ha jugat.
3: Imagina't.
2: Recordo gent a l'època dient que eren Halilovers.
0: Endavant.
2: Va durar molt poc.
6: Va haver una mica de hype, és veritat.
0: Què més? Què més, Roger? Jové?
6: No, mira, avui que hem sabut que Xavi Espart tindrà fitxa del primer equip...
0: Ho comentava jo a l'inici del programa, sí, amb el dorsal 12, amb un avançat dels companys del Mundo Deportivo, que...

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: I amb qui les treu?
6: No, és impossible.
5: Més partits amb el dorsal 12.
7: Tu quan es tires del fil no hi ha aturador, no?
5: No, jo no
6: t'ho sé, tio. No, és impossible.
5: Més partits amb el dorsal 12.
6: Ha de ser un porter suplent.
5: Mare meva.
6: No?
5: No.
6: Ah, no, els porters suplents van amb el 13.
5: Jugadors de camp.
6: No ho sé. No.
5: Jugadors de camp.
6: No.
8: No ens facis fer el ridícul.
7: Època contemporània o estem parlant blanc i
5: negre? Prou. Venga. Pensa que els dorsals fixes van del 95 cap aquí, vull dir que...
7: Tira.
6: A veure.
5: Primera posició per Sergi Barjuan.
6: Clar.
5: Respectables 305 partits amb el dorsal número 12.
6: Bravo, el de les franqueses.
5: En segona posició, Giovanni Van Bronckhorst, 155 partits amb el dorsal número 12. Rafinha és tercer amb 89, Riqui Puig quart amb 24 partits amb el 12, Jonathan Dos Santos cinquè, Cristian Bal sisè, 8 partits amb el dorsal 12, i Braithwaite amb 5 partits també del dorsal.
7: Quasi l'encertem, eh?
6: Avui han sortit noms com Bogarde
5: programa
6: i Cristian Bal.
5: Avanço.
6: El dilluns que ve comença la nova temporada de RAC1 i, evidentment, la nova temporada del Tu Diràs, i, per tant, ja farem la programa o l'esquema habitual del programa. I avanço que aquest any parlarem d'alguns d'aquests noms. Bogarde, Cristian Bal. Hi ha una secció aquest any que parlarem d'alguns fitxatges frustrats, d'alguns jugadors que no van caure bé a l'afició, i crec que serà molt divertida aquesta secció que farem.
5: Avui hem escalfat una mica.
6: Sí, està molt bé. Gràcies, Jué.
5: Fins ara.
6: És un plaer, com sempre, que activis la base de dades. A veure, per anar rematant l'actualitat del Barça, pel que fa al capítol de sortides, Pintanella, estem molt pendents encara del futur de Balde, eh?
9: Sí, de moment ara el club està en compàs d'espera. Flick li ha dit que no serà titular indiscutible, però el que ens transmeten és que ningú li ha dit a Balde que hagi de sortir. El que sí que veuen és que es filtren molts equips que suposadament estan interessats en ell, però sense que el club hagi rebut a hores d'ara cap proposta en ferm, insistim, a 7 dies per tancar el mercat, d'aquí que Flick l'hagi vist distret i li hagi demanat tenir clar què vol fer. Ho va fer en la darrera roda de premsa. En aquest sentit, segons ha pogut saber RAC1, el jugador vol continuar. Balde, a més, no descarta seguir al Barça si no troba cap opció que el sedueixi. Creu que té lloc en aquest equip i, per tant, si es queda, ho farà amb la convicció de canviar la idea que té ara mateix Hansi Flick.
6: Pendents de la carpeta de Balde, de Koundé, que si arribés una oferta al club també veuria amb uns ulls que marxés, perquè ara mateix no serà el lateral dret titular i tampoc el central titular, què en sabem?
10: Doncs ara mateix el que ens diuen és que no hi ha ofertes per ell, ni tampoc el jugador ha demanat sortir. Per tant, en aquesta situació es compta amb ell i ara mateix no es toca contemplar o no està contemplada una sortida del central, com ja hem repetit molts cops. Aquesta figura de la possible arribada d'un central o d'un defensa no és prioritària per Hansi Flick, que confia en aquesta parella de Cubarsí i Gerard Martín, i només s'activaria si Koundé o Balde porten una oferta i acabessin deixant el club.
6: Si un dels dos surt i, per tant, es genera fair play i el Barça troba una bona opció de mercat, pot ser que reforci la defensa. Si no, ens quedarem com estem en la línia defensiva. I en el capítol de sortides, ahir ja vam dir-ho, està a punt de fer-se oficial la de Casador.
10: No trigarem gaire en conèixer el seu destí, té propostes a Europa, algunes d'Anglaterra, també a Turquia, d'altres a l'Aràbia Saudita, però aquestes no convencen al jugador perquè la seva aposta és jugar en algun club europeu. El Borussia Dortmund, en aquest sentit, també està treballant per Héctor Ford, però el seu cas no està tan avançat com el de Casado.
6: Tot això a 7 dies, perquè tanqui el mercat de fitxatges. I dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Pot ser que debuti Rodri Pintanel?
9: De moment, la previsió és que entri a la convocatòria i fins i tot que pugui tenir minuts. Està evolucionant molt bé des que va arribar. Avui s'ha tornat a entrenar amb el grup i el cos tècnic, això és important, ja el veu preparat per poder debutar davant l'Atlètic Club. Per tant, té molts números dijous Rodri de tenir els seus primers minuts amb la samarreta del Barça.
6: Imagina una grandíssima ovació quan aquest jugador surti, perquè ha il·lusionat molt, la seva arribada.
7: I el Gamper, no sé si hi era, però va haver una ovació tremenda.
10: És que És, va més enllà de la qualitat del seu fitxatge.
6: Sí, sí, hi ha l'aspecte del Madrid, que li has virlat.
10: Té un parell de...

0: i que ha estat entre els dos i t'ha triat a tu sent un gran jugador, ser el millor del Mundial, un pilota d'or, un migcampista que dèiem... És, hosti, quan va marxar Busquets, recordo que Deco també havia dit en algun programa de dir, home, si foguéssim, portaríem a Rodri per aquesta posició. Després de Busquets és el jugador que més s'assembla... Però clar, Rodri és inabastable i de cop, pam...
1: Ja el tens aquí, eh?
0: Jo crec que il·lusiona.
1: A veure si entra la convocatòria. Això ho sabrem demà, sí, segurament, o dijous al matí. Pintanil, gràcies.
2: Que vagi bé, bona
1: Vinga,
2: nit.
1: Vinga, adéu-siau, una abraçada. Saperes, gràcies, eh?
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Demà més. De Valde, d'algun jugador d'aquests que està ara mateix en la rampa de sortida a Can Barça, voleu dir alguna cosa?
3: Bueno, és una situació especialment difícil la de tanto Valde com la de Casado, que són futbolistes de la casa, que llevan muchísimos años aquí. Además que tienen un sentimiento de pertenencia muy importante. No hay más que recordar las imágenes de Casado y Valde en Plaza Cataluña celebrando el último título de Liga con la afición. Y la verdad es que, no sé, a mí especialmente me sale un poco mal. Sobre todo la situación de Casado, que en los últimos días haya entrenado aparte, que no tenga ni siquiera dorsal. Yo entiendo que es la cara oculta del mercado, pero también creo que cuando tú tienes ficha con un club, debes tener el mismo trato que el resto hasta que dejes de pertenecer a ese club. Y en el caso de Valde, yo creo que algo se nos escapa. Lo llevo pensando varios días, porque Flick siempre ha sido un entrenador muy respetuoso con todos los futbolistas en las intervenciones públicas. Y esas dos andanadas de Flick, tanto en la rueda de prensa previa como minutos antes en la intervención televisiva, en que dice que Valde que se quede en casa para aclararse las ideas, no cuadra con el carácter de Flick público, no cuadra para nada. Es decir, que algo ha tenido que detectar él para tener tan claro que Valde no tiene sitio en su Barça.
1: No sé, veurem què passa.
3: Con el tiempo, pues...
1: Tant de bo serveixi perquè no, ell es motivi encara més i demostri que pot ser el lateral esquerre titular, no? Seria la millor notícia pel Barça, sens dubte, tenir Cancelo i Valde endollats.
4: És que jo crec que és el cas, que Flick ho fa per... ja deu haver parlat amb ell diverses vegades i ara deu dir, doncs, escolta, mira, ultimàtum, alguna manera de ficar-te pressió. Que també és cert que jo tinc la sensació que Flick, si marxés Valde, tampoc li sabria molt, molt de greu. Però jo veig això més com un toc d'atenció cap a Valde, més que cap a una força que marxi. I jo crec, sincerament, que s'equivocarien si el deixen marxar. Desconec el que passa en els entrenaments, això no hi soc allà, per tant no puc saber-ho, però crec que si ja s'aconsegueix reconduir a Valde i tornar a veure el Valde de fa 2-3 temporades, és un futbolista que pot aportar molt al Barça. I... tampoc crec que estiguem per anar venent més jugadors. Tampoc tenim una plantilla molt, molt àmplia.
1: Demà més sobre aquestes carpetes del mercat que encara tenim obertes. I demà també fem en directe a les 9 el Real Madrid-Real Societat. Serà la reestrena al Bernabéu de José Mourinho com a entrenador. I avui, Quim Salvador, el tècnic portuguès, ha sorprès tothom contradient una mica la campanya del Madrid contra els àrbitres.
5: Sí, home, tots sabem què ve fent el Real Madrid ja des de fa temporades, via el seu canal de televisió, via les declaracions públiques de jugadors i entrenadors, i avui Mourinho, a la roda de premsa prèvia a aquest Madrid-Real Societat, ha dit això.
6: No dudo, yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no, en este caso estoy totalmente en el lado de la honestad de los árbitros españoles.
5: Veurem quan li dura aquest discurs i si a ningú li ha agafat un cobriment als despatxos del Real Madrid, perquè, és clar, aquest discurs xoca frontalment amb el que ve sortint des del Club Blanc.
1: A la primera jugada polèmica estranya que els hi vagi en contra, va calar, ja veurem.
5: Ara, sentit això que ho ha dit, ho acabem d'escoltar, no s'ha estat de reclamar protecció arbitral per Vinícius i tornar-se a queixar de la puntada de Cala, el brasiler, a l'inici del partit contra l'Espanyol.
6: Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace. Si yo puedo machacar a Vini, si yo puedo presionarlo, sea físicamente, sea con palabras. Si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas. si puedo llegar casi a la agresión. Entiendo que yo intentando que Vini tenga más control emocional, pero al mismo tiempo inicia el partido, tres minutos después le dan una patada que es una agresión, es expulsión.
5: Ja sé que no em tocaria a mi, però si no t'ho dic, rebento.
1: Sí, digues.
5: Ja sap de què parla. Perquè si recordeu aquella final de Copa o diversos partits Madrid-Barça en l'època Mourinho-Guardiola a les dues banquetes, evidentment Mourinho sap de què parla. Però sí, llavors eren els seus jugadors els que feien això. Perdó, ja està.
1: Sembla que, no, molt bé dit, sembla que estigui descobrint el futbol. S'ha fet tota la vida. Vull dir, hi ha un àrbitre...
5: era especialista.
1: I hi ha un àrbitre que ha d'impartir justícia. I ell mateix ho feia amb Messi. Primer anava Pepe, després anava Ramos i després anava un altre. Què dirà o qui fos. Llavors, és el que hi ha. Ara, dit això, a mi crec que no ajuda ningú aquest victimitzar Vinícius una vegada més. Evidentment, el que va fer Cala era groga, i s'equivoquen els àrbitres, però no ajuda ni a Vinícius ni a ningú seguir-lo victimitzant d'aquesta manera, perquè ell és un provocador de rivals i d'aficions, i ja està. Ha dit això que no li han de, ni de fotre puntades de peu, ni lesionar-lo, ni fer-li crits racistes. Això és evident, però ell continua sent un provocador.
4: De fet, quan entrenava el Benfica, Mourinho va deixar algunes declaracions després d'un partit contra el Real Madrid dient que Vinícius era un mentider, que tothom sabia de quin parlava Vinícius, bueno, i de més.
1: I va arribar a dir que... si a tots els estadis li passa el mateix, però alguna cosa serà, va arribar a dir quan era entrenador rival. Vull dir que...
5: D'això n'ha parlat, no tenim el document, però a la roda de premsa, i ho ha ventilat amunt quan jo entrenava al Benfica, només pensava en el Benfica. I ja està.
1: Canvio de jaqueta molt ràpid.
5: Canvio
1: de jaqueta molt ràpid.
5: No, al final és sí, el més honest que pot dir, també, no? Sí, perquè sí. Ara pensa al Madrid i ja està.
4: És que quan hi ha gravacions que estan allà,
5: sí.
4: Poca cosa més pots dir. Vull dir
1: és així.
4: Vas
1: dir
4: que vas dir i ja està.
1: Esportivament, què?
5: Sí, Josep Mourinho afronta aquest partit de reestrena de madridista al Bernabéu. Per cert, diu que no vol cap raó d'especial, condicionat per les baixes, perquè en té set. Mendy, Militao, Rodrigo, Asensio, Thiago Pitarch, Tchouaméni i Endrick, tots per motius físics, i ha hagut de completar la convocatòria amb tres joves de la fàbrica, com en diuen allà, que són Mario Rivas, Cestero i Alexis Ciria. I també serà l'estrena al Bernabéu dels nous fitxatges, perquè el Madrid ja no fan trofeu Bernabéu, i per tant serà la primera vegada que juguin davant l'afició blanca Bernardo Silva, Cucurella, Konaté, Dumfries, Carlos Espí i Diomandé, que avui ha estat presentat oficialment amb aquest nou format que fa el Madrid de presentació, on no hi entren els periodistes a preguntar el que vulguin, i bàsicament no n'he tret cap document perquè ha dit el mateix que el dia que va parlar per Real Madrid Televisió, que és un somni per ell jugar al Madrid, doncs molt bé. La Real Societat arriba al Bernabéu després de començar la Lliga amb derrota, 1-0 contra el Betis, per tant, home, això acaba de començar, però els aniria bé rascar algun puntet, i l'entrenador Pellegrino Matarazzo ha inclòs Gonzalo Guedes i Ander Barrenechea, que estaven tocats a la convocatòria de 25 futbolistes. Són baixa per lesió Odriozola, Pablo Marín i Gorrochategui, i tampoc han viatjat Goti ni Carricaburu, que poden marxar del club xurriordín en aquests darrers dies de mercat. El partit arrencarà a les 9 i l'arbitrarà el balear Mateu Busquets Ferrer amb el canari Raúl Martínez González Francés al bar. Tant de bo demà no ens recordem d'aquests noms.
1: No, segur que hi haurà vídeo de Madrid Televisió, però esperem que no siguin protagonistes, que tinguin un bon arbitratge i que hi hagi un bon partit que viurem a RAC1 amb el Damià López des del Santiago Bernabéu, perquè a la Lliga sí que ens acrediten. O sigui que demà ho viurem in situ, amb el talismà, a veure si ja fa la primera de la temporada. Aquí ho deixarem. Gràcies, Paco Cabezas, Leia Cervelló, un plaer, ens veiem aviat.
5: Bona nit.
1: Descanseu, queden moltes coses per explicar en els pròxims dies. Avui ja hem fet una magnífica tertúlia. I ara farem una última pausa per la publicitat i després hem de repassar l'exhibició una vegada més de Pogacar avui a la Vuelta i quatre coses més abans de tancar el programa.
2: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
1: Dijous és Superdijous a RAC1 amb la Champions i el Barça Atlètic de Bilbao, i divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio per presentar la nova temporada de RAC1 que arrenca dilluns, dia 31 d'agost. Farem aquest programa especial del Món a RAC1 amb l'Embudio aquest divendres des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del matí, en directe des del Centre Cultural Municipal de Valls. Portes obertes, el primer que arriba, el primer que seu. Per tant, acompanyeu-nos al Centre Cultural Municipal de Valls si sou de la zona i teniu ganes de veure les cares de RAC1, serem tots, El Basté, el Clapés, el Bundó, els Oscars, el Giró, la Ballonesta, absolutament tothom. Presentarem les novetats de la nova temporada amb totes les veus de RAC1 i també les actuacions del grup de grallers Canyador i La Divan, aquest divendres al Centre Cultural Municipal de Valls, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. dèiem, avui hem viscut una nova exhibició de Tadej Pogacar en la quarta etapa de la Vuelta, que ha acabat a Andorra, Oriol.
7: Sí, nova victòria d'etapa, i l'eslovè que en només 4 dies pràcticament ja ha sentenciat la cursa, perquè li treu 3 minuts i mig pràcticament als seus rivals principals, i això que la Vuelta encara no ha trepitjat territori espanyol. Roglic, que és segon a la general, és qui més a prop està de Pogacar, però, insisteixo, a 3 minuts i 21 segons tanca el podi Enric Mas, tercer a 3:32, i quart és Sepp Kuss, el nord-americà ha fincat el Berguedà, 3 minuts 44 segons. Per tant, Pogacar, que vaja, si no hi ha res estrany, dominarà i seguirà dominant amb ADF Rock aquesta Vuelta, quan, insisteixo, només han passat 4 dies des de la sortida. Avui a Andorra era el primer gran repte de muntanya, i Pogacar ha atacat a la collada de Beixalís a 50 km de meta, i portant el mallot vermell des del primer dia que va sortir a Mònaco, ha acabat arribant a 2 minuts i mig. Fins i tot li han preguntat si era necessari atacar tant.
8: Any gap is a...
9: Qualsevol marge ja és més que res, però és molt bo perquè ara puc estar tranquil i tenir confiança per als pròxims dies. Continuarem anant dia a dia i centrant-nos en cada jornada, perquè sens dubte serà una mica menys estressant.
7: Doncs nova exhibició de Pogacar a la Vuelta, que aquest dimecres arriba a Catalunya, amb sortida i arribada al Principat, amb sortida a Falset, arribada a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, 148 quilòmetres, amb un port de tercera categoria. A Paüls, deixa'm dir que després dels aldarulls de l'any passat, això és informació que vam explicar a RAC1 el cap de setmana, després de les protestes de l'any passat amb la participació de l'equip israelià, Israel Premier Tech, s'ha reforçat el dispositiu de Mossos, hi haurà membres de Seguretat Ciutadana, d'Ordre Públic, amb fins a 265 agents municipis, doncs, pels quals passarà aquesta etapa, com Móra la Nova, l'Ampolla, Amposta o Tortosa, etapa que a més afectarà el tràfic trànsit de l'N340, la C12 i diverses vies secundàries.
1: Això serà aquest dimecres, així que estigueu atents si sou de la zona. Gràcies, Jové.
7: Bona nit.
1: GT RAC 1. Informació del món del motor. Aquest cap de setmana tenim Gran Premi de l'Aragó, i la notícia d'avui, Quim, és que Pol Espargaró disputarà aquesta cursa.
5: Sí, en substitució de Maverick Viñales, de fet, com ja va fer l'últim Gran Premi de la Gran Bretanya fa dues setmanes. Segons el comunicat oficial de l'equip Tech 3, Viñales encara no està recuperat de la lesió a l'espatlla esquerra que arrossega des de fa més d'un any, i per tant serà la segona aparició en Gran Premi de Pol Espargaró, que és el pilot de proves i reserva de KTM aquest any. De fet, a Silverstone va sumar dos puntets. També és notícia d'avui a les motos que Carlos Ezpeleta ha estat nomenat nou conseller delegat adjunt del MotoGP Entertainment Group, que és com es diu oficialment l'empresa que gestiona el Mundial de MotoGP. Carlos Ezpeleta té 35 anys i és fill de Carmelo Ezpeleta, conseller delegat de MotoGP, per tant passa a ser adjunt al seu pare en el càrrec de conseller delegat, i està tot preparat perquè n'agafi el relleu quan Ezpeleta pare.
1: Esperem que tingui bona relació.
5: Ho consideri oportú. La tenen, Aleix, la tenen. Recordem que aquesta setmana, de divendres a diumenge, és la 13a cita del Mundial de MotoGP al Motorland del Canyís, que és un dels circuits talismans de Marc Márquez. De fet, és l'únic circuit on hi ha fet ple de victòries des que és pilot de Ducati. Va estrenar-se amb la marca italiana quan encara corria amb Gresini, va fer-hi doblet el 2024, l'any passat un altre doblet camí del nou títol mundial, ja que com a pilot oficial de la marca, i que enguany Marc Márquez arribarà a l'Aragó quart al Mundial, a 40 punts del líder, que és Jorge Martín. El segon és el seu company d'Aprilia, Marco Bezzecchi, a 31, i el tercer, Yogura, també amb Aprilia, però de l'equip satèl·lit Track House, a 37.
1: Està emocionant, el Mundial, a veure com va aquest Gran Premi de l'Aragó, que seguirem amb el Quim Salvador in situ, en directe, dijous se'n va cap al Canyís. Gràcies, Quim.
5: Bona nit.
1: I abans de tancar el programa, actualitzant-nos amb els companys de serveis informatius de RAC1, un minut de bàsquet amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
10: Hola, Aleix.
1: A veure.
10: Ara
1: sí, hola.
10: Ara no.
1: No,
10: Ens canviarem de micròfon.
1: Ara sí, boníssim.
10: Ara sí,
1: boníssim,
10: ara fantàstic.
1: N'hi ha tants de micròfons,
10: sí,
1: que al final ja no sabem quin funciona.
10: És tan gran aquest estudi, tan bonic i tan lluminós.
1: Avui el bàsquet Girona ha tancat per fi la plantilla, ho ha fet amb la incorporació del dominicà Jacel Pérez.
10: Sí, aquesta és una peça realment interessant. Escorta, 1,93 m, canoner, 24 anys. Va ser una de les revelacions de temporada passada al Granada. El va recuperar de primera FEP a mitja temporada i va acabar amb més d'11 punts per partit. De fet, arriba pràcticament sense descansar. Ho farà només uns dies, perquè ve de guanyar, abans d'ahir, la Lliga del seu país, de Puerto Rico, amb el Vaqueros de Bayamón, promitjant uns 20 punts per partit en aquestes finals espectaculars.
9: ha de ser un dels grans anotadors del Girona, de l'equip de Moncho. Per cert, aquest divendres ja primer amistós a Platja d'Aro davant els Chase Hire de Phoenix.
1: Oh. Ens falten, per tant, ja poques peces per completar tot el mercat del bàsquet. I mentrestant, segueixen, Dani, avui hi ha hagut notícies importants a l'Eurolliga.
9: Per fer-ho senzill, s'estan subhastant places per l'Eurolliga del futur, en concret en són 8, que seran ja no llicències, sinó franquícies, per anar completant aquest procés de conversió que cristal·litzarà la temporada 27-28, on tindrem 24 equips, 4 equips més d'aquí un parell d'anys. Per tant, els 13 que ja són permanents s'hi afegiran 8 més. L'Eurolliga ha explicat avui que ha rebut més de 20 propostes, 11 han passat el tall, entre les quals la del València, per tenir aquesta plaça permanent, altres clubs d'Eurolliga, però també de nous com a Roma, com a Londres o com el mateix Dubai, tal com ha explicat el mitjà Sport 24 des de Grècia. Per tant, a finals de setembre sabrem quins són aquestes 8 places que seguiran sent permanents de cara, o que seran també permanents més enllà de les 13 ja existents d'aquí a 2 anys.
1: O sigui, per si no hi havia prou partits, ara n'hi haurà 4 més.
9: Es dividiran dues conferències. L'Eurolliga tindrà dues conferències, 24 equips, 12 equips a cada conferència.
1: Endavant.
9: Sí, però vaja.
1: Ara que m'ho he après, ara ho canviarem el format.
9: Sí, i espera't que aquests anys ho tornin a canviar.
1: Gràcies, Aguilar.
9: Bona nit.
1: Demà més. Adéu, adéu. Aquí ho deixarem. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva des de les 9, transmissió del Madrid-Reial Societat. I quan acabi el partit a les 11 ens hi posarem els del Tuiràs. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu. Bona nit.
8: Tu diràs.
11: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
2: Bon dia.
1: T'han fet alguna cosa? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
3: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
5: s'està fent gran.
6: S'està fent gran.
4: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
1: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
1: Anem a judici, però...
7: Anem a judici? La Universitat del Perreo.
8: Mami, que tu quieres.
1: La Universitat del Perreo.
7: La Universitat del Perreo. El títol ja dona molt de sí, no?
1: Ja començo a estar nerviós.
7: Sí.
1: Ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola.
9: I les altes emissions sonin en el via lliure.
10: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
1: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no... Ja no, no
5: ara la gent ja fuma vàper, ja no... Ara ja...
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
11: Del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
1: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et
11: veus? Mira, sincerament, perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del...
1: Home!
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
12: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar amb el de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
13: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1. Tots som 1.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 26 d'agost del 2026. El dia comença amb força núvols que deixen quatre gotes. Durant el matí es mantindrà aquest cel més tapat amb alguns ruixats dispersos acompanyats de fang, que seran més probables al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. A la tarda s'han d'obrir més clarianes. Bufarà el vent del sud i baixarà la temperatura diurna. Això avui, que ens llevem molt pendents de l'incendi de Collserola, el foc que va començar ahir a la tarda al nord del Parc Natural, continua actiu, tot i que ja podríem començar a parlar d'una fase d'estabilització molt avançada. El foc sembla ser, aquesta seria la informació d'última hora, que ja estaria perimetrat. Les flames van obligar a confinar 15.000 barcelonins i a desallotjar-ne 35 més. El foc ha calcinat almenys 36 hectàrees i al llarg de tota la nit els bombers han treballat per controlar-lo. Aquest matí està previst que reincorporin a les tasques d'extinció hidroavions i helicòpters per acabar de posar-li el peu al coll. Ara de seguida anirem cap allà perquè ens expliqui l'última hora des del centre de comandament la Violeta Martos. Mentrestant, el Barça i la Federació Espanyola de Futbol estudien suspendre l'homenatge previst per demà al Camp Nou als campions del món amb Espanya. El motiu és l'episodi de brutalitat policial contra diversos aficionats blaugranes que duien estelades diumenge passat a Elx. En les properes hores es prendrà la decisió definitiva, però, segons us podem avançar a RAC1, ara mateix l'acte penja d'un fil. De tot això en parlarem avui a la tertúlia amb la Clara Ardèvol, el Ricard López, el Rodrigo Mírola i la Natàlia Rodríguez. I una de les notícies d'impacte de les últimes hores és la mort als 80 anys de l'absoluta reina de la música country, la llegendària Dolly Parton. Era una de les artistes més prolífiques i talentoses de la seva generació i ha deixat un llegat inesborrable a tot el planeta. Va compondre més de 3.000 cançons, entre elles Jolene o I Will Always Love You. Va vendre més de 160 milions de discos i va aconseguir fins a 11 Grammys. Avui, cap a les 11, farem un repàs de la seva esplèndida trajectòria musical i la recordarem a ella amb el periodista i crític musical Jordi Bianchotto. Més coses, el govern no es posa d'acord en què va passar exactament el 30 de juliol, el govern espanyol, amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Després de pràcticament un mes, des de la Moncloa no han trobat una resposta conjunta i ahir Marlaska i Robles van escenificar un xoc directe de versions. Mentre que la de Defensa manté que el CNI va avisar del que podia passar, el d'Interior va constatar que no va rebre en cap moment cap informació. I atenció si agafeu el transport públic, perquè això us pot interessar. L'ATM treballa perquè a partir de l'any que ve es pugui pujar al transport públic fent servir únicament la targeta de crèdit o de dèbit, la targeta del banc. És a dir, que no caldrà comprar un bitllet o carregar-lo a la T-Mobilitat. Fins ara aquesta tecnologia només havia arribat a alguns busos i metros de Barcelona, però la intenció és que el 2027, l'any que ve, funcioni a tots els transports. I algun cop us heu preguntat quina cançó hi ha darrere de la melodia de la rentadora quan acaba, o, per exemple, dels mòbils Nokia? Avui, qui ens descobrirà quines són serà el director d'orquestra i compositor Xavier Pagès. És molt curiós. Després farem un repàs de les sèries imprescindibles que hauríeu de veure abans de tornar a la rutina amb l'Alba Pasqual, i per acabar el programa coneixerem els drets bruts d'un altre editor d'aquesta casa amb la Zoe Ribaudí i la Marsuí. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs sí, ho hem sabut fa uns minuts, que l'incendi de Collserola a Barcelona ja està estabilitzat. En principi, ahir al vespre les previsions eren més favorables i durant tota aquesta matinada hi han treballat uns 200 bombers, pendent de l'actualització oficial, que facin d'aquí una hora mal comptada, a les 8 del matí. Aquesta nit, 35 veïns han hagut de dormir fora de casa seva per la proximitat de les flames i del fum, i encara hi ha 15.000 persones confinades a aquesta hora entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Protecció Civil els va avisar enviant dos SLRs als mòbils per ordenar tant el confinament com per demanar també que respectin totes les restriccions. El foc va començar ahir a la tarda a Nou Barris i, segons els agents rurals, ha cremat almenys 35 hectàrees, segons l'última actualització, sobretot matolls i arbres. Fins ara, el que més ha fet la guitza als bombers ha estat el vent de marinada. Ahir, de fet, ja va complicar de valent les tasques d'extinció les primeres hores de l'incendi, generant focus secundaris i tot plegat mentre Collserola continua amb els accessos barrats pel brot de pesta porcina.
0: Doncs anem cap a Collserola per saber l'última hora de l'incendi al centre de comandament dels bombers a Nou Barris i tenim la Violeta Martos. Violeta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, ahir a última hora de la nit preocupava el cap de l'incendi que havia generat algun focus secundari, en canvi el flanc dret havia topat amb una pista. Els bombers han treballat durant tota la nit aquí a Collserola i ara l'activitat aquí al centre de comandament és intensa. Hi ha bombers, agents de la Guàrdia Urbana i també una tercera figura que crida l'atenció són els encarregats de netejar i desinfectar els vehicles que entren al parc, perquè com dèieu, recordem que continuen vigents les restriccions per la pesta porcina. Ara que ja ha sortit el sol, podem veure des d'aquí un núvol de fum que continua força negre i també sentim la forta pudor de cremat. El vent és precisament un dels elements que ha fet anar de corcoll als bombers. Ahir a la marinada va empènyer les flames, però també la cendra que va arribar fins a la Garriga. Segons dades de l'Observatori Fabra, la ratxa màxima a la nit ha arribat als 34 km per hora i ara, en canvi, bufa a uns 8 km per hora, per tant, molt més suau. El cap d'intervenció dels bombers, Sergi Bové, explicava ahir al vespre que l'evolució del foc dependrà de, precisament de com es comporti el vent.
4: Esperem les pròximes hores la situació millori ambientalment i poder controlar els flancs, que són els que ens preocupen, tant l'esquerra com el dret. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: La Guàrdia Urbana, mentrestant, ha tallat els accessos a les pistes forestals i hi ha restriccions a la carretera d'Horta a Cerdanyola del Vallès, la carretera del cementiri de Collserola i també la carretera alta de les Roquetes. També s'han tancat dues estacions de l'L11 del metro i a petició dels bombers els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen a l'estació de Torre Baró i s'han hagut de desviar 5 línies de bus.
0: Gràcies, Violeta. Evidentment estarem molt pendents al llarg del matí, anirem actualitzant aquesta situació d'aquest incendi que la notícia que ara ens explicava la Violeta és aquesta notícia que podem explicar a aquesta hora del matí, que és que ja està estabilitzat. I ara la idea, doncs, és que si les condicions meteorològiques acompanyen i amb la sortida del sol, doncs poder acabar de rematar aquest incendi. Parlant de condicions meteorològiques...
5: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Pinta bé, Mònica? Perquè hi havia el tema del vent, no?
6: Sí, aquesta nit ha anat bufant el vent amb força, amb aquesta ratxa que comentava la Violeta de 34 km per hora, i va variant, eh? 8-10 km per hora fa una estona, ara ha pujat fins als 20 km per hora. Aquest vent pot anar variant durant el dia d'avui, però no sobrepassar aquest límit d'aquesta matinada. La temperatura també anirà pujant a mesura que avanci el dia, sempre són millors les condicions a la nit de temperatura i també d'humitat, per tant anirà empitjorant i la temperatura màxima arribarà avui a uns 30 graus, però no descarta que al matí hi hagi algun plogim, que això seria molt bona notícia si caiguessin aquestes gotes, doncs, per ajudar a apagar l'incendi. Aleshores, no només en aquesta zona de Barcelona, sinó a la resta tindrem un matí més tapadot i amb aquests ruixats més probables cap a la Catalunya central, també cap al Camp de Tarragona, Pirineu i Prepirineu, que aniran acompanyats de fang, perquè avui tenim un dia de vent de sud que arrossega aquestes partícules, un vent del sud que ho farà especialment amb força ara al matí en punts del Pirineu, Pla de Lleida, cap al Priorat i aquests avisos del Meteocat de més de 90 km per hora i a la tarda també al Pirineu. I pel que fa a l'estat del cel, a la tarda més clariana, estret del Pirineu de Lleida, on s'esperen alguns ruixats. I avui les temperatures baixen. Ahir va fer més calor i avui les màximes sí que queden més frenades entre els 28 i els 33 graus.
0: Per tant, aquí li recomanem especialment que si té la roba estesa fora, l'entri?
6: A tothom.
0: A tothom.
6: Perquè no, si és pel vent, perquè no se li en vagi, sí? O per la pluja de fang. Per tant, en general, sí, no, no estengueu, ara al matí no. De la roba, no.
0: Adiós.
6: Gràcies,
1: Mònica. Fins ara. A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Per cert, Pol, que l'Ajuntament de Barcelona desvincula aquest incendi del que hi va haver ara fa 10 dies a un altre punt de Collserola.
2: Un foc que va cremar 10 hectàrees, en aquell cas a la zona de Sant Pere Màrtir, però segons el tinent d'alcalde, Albert Batlle, tot apunta que no estan relacionats.
7: Jo crec que en principi no, la distància és prou gran com per no fer cap correlació entre els dos incendis. Efectivament, això doncs haurà de ser objecte d'investigació. Ja saben vostès que el perímetre de l'incendi i les causes inicials sempre les investiga el cos d'agents rurals, i a partir d'aquí doncs es judicialitzaria en el cas que es veguessin indicis de criminalitat. Però encara és molt prematur avançar qualsevol conclusió en aquest sentit.
2: De fet, els agents rurals ja ho estan investigant.
0: Més enllà d'aquest incendi, la notícia d'impacte de les últimes hores és que ha mort la reina de la música country, Dolly Parton.

0: L'autora d'himnes com aquest Jolene ha mort als 80 anys a causa d'un càncer.
1: L'artista nord-americana era una de les més prolífiques i talentoses de la seva generació i ha deixat un llegat inesborrable amb més de 3.000 cançons i més de 160 milions de discos també venuts arreu del planeta. Va guanyar 11 Grammys i també va destacar al cinema com a actriu. A més, també era coneguda per donar grans quantitats de diners a causes benèfiques o també a la investigació de vacunes, per exemple, la del Covid. La notícia de la seva mort la va donar ahir al vespre al seu nebot, Brian Siver, que va lluar la figura de Dolly Parton.
2: La Dolly ens va obrir portes, no només a mi, sinó a tota la família, perquè poguéssim assolir un potencial que ni tan sols sabíem que era possible, i va obrir les portes a generacions de cantants, compositors, músics i somiadors de tots els àmbits de la vida i de tots els continents. Amb el seu exemple, vam creure que tot és possible.
1: Hores després d'aquest vídeo, la revista People ha publicat un comunicat de l'equip de la cantant en què expliquen que ha mort d'un càncer sense més detalls. El funeral, per cert, serà una cerimònia íntima només amb família i amics propers.
0: Avui cap a les 11, potser una miqueta abans, farem un repàs del millor, perquè, clar, si podríem fer un repàs que ens hi podríem estar una setmana de la carrera de Dolly Parton, farem el millor amb el Jordi Villanchoto. Per cert, anècdota, tonteria. L'ovella Dolly, ovella clonada, es deia Dolly per Dolly Parton. Com a detall, que no ho sabia i ahir el Joan Ferrer m'ho va explicar. Als Estats Units, Pol, l'impacte de la notícia ha sigut tan bèstia que s'ha decretat tota una setmana sencera de dol oficial.
1: Per ordre de la Casa Blanca, per Donald Trump, fins l'1 de setembre, dimarts vinent, totes les banderes del país i les que hi ha també a les seves ambaixades o consolats d'arreu del món onejaran a mig pal en honor a una de les icones de la música i la cultura nord-americanes. Entre les persones, per cert, que han publicat missatges de condol a les xarxes, hi ha noms destacats del món de la música, per exemple, Paul McCartney, Mick Jagger, Lina Ronstadt o Elton John, del cinema, com Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, o també Pedro Pascal, i figures polítiques com el mateix president Donald Trump o els expresidents dels Estats Units, Barack Obama o George Bush.
0: I us avança a RAC1, el Barça i la Federació Espanyola de Futbol estudien suspendre l'homenatge als campions del món amb la selecció espanyola previst per demà al Camp Nou.
3: Sí, l'episodi de brutalitat policial contra diversos aficionats blaugrana que duien estelades diumenge passat a Elx fa que aquest acte a hores d'ara pengi d'un fil. Havia de coincidir amb el primer partit com a local del Barça aquesta temporada, demà contra l'Atlètic Club, però també, vaja, no se sap encara què passarà. El club, mentrestant, continua estudiant el cas d'aquestes càrregues policials a Elx, que van passar a la rodalia del Martínez Valero per si cal emprendre accions legals.
0: Mentre continua aquesta investigació, el sindicat majoritari de la policia espanyola, aquest sindicat que es diu SUP, defensa que el noi detingut estava fent servir l'estelada, atenció, com un símbol d'odi.
1: Sí, dos portaveus del sindicat policial han dit que l'actuació dels agents va ser, segons ells, del tot proporcionada i que el jove estava buscant brega amb tothom, fins i tot l'acusen de racista i de tapar el seu odi, diuen, amb l'estelada. Ho deia un dels portaveus en un vídeo a les xarxes socials.
4: A este individuo no se le paró por pasear con una bandera. Se intervino porque estaba utilizando ese símbolo como excusa para provocar, sembrar odio y lanzar cánticos racistas saltándose a la torera la ley del deporte. ¿Y cuál fue su respuesta al pedirle la documentación? Agredir a un compañero y luego a otro. Y lejos de entrar en razón al ser detenido, desde el suelo continuó repartiendo patadas, escupitajos e insultos.
1: Les imatges del moment no mostren aquesta versió, mostren que va ser els agents de policia qui van apartar aquest jove de la seva família estirant-li la bandera estelada i després el van agredir amb les porres. Un cop reduït a terra, el van continuar apagant, donant-li, per exemple, un cop de colze a la cara, i per tot plegat, els governs català i espanyol han condemnat aquesta agressió i també han assegurat que el cas s'està investigant a fons.
0: Extremadament proporcional. Només faltaria tenir un noi a terra, estar-hi a sobre, amb totes les guardes que porta la policia, i fotre-li un cop de colze a la cara. És, mira, la definició de proporció, sí, ara que canviïn els diccionaris, sobretot en línia, que hi puguin adjuntar un vídeo i posin proporció és això, segons la policia espanyola. Clar que sí, mira, endavant. Per cert, van sortint més vídeos. A les últimes hores n'ha sortit un on es veu el noi amb l'estelada cantant Els Segadors i allà es veu ja com els agents de policia el van seguint de prop. No sé si el tema d'utilitzar l'estelada com a símbol d'odi es refereixen a cantar Els Segadors. Bé, en tot cas, un quart de vuit, més coses. Els ministres de Defensa i de l'Interior es contradiuen sobre si el CNI va enviar o no alertes abans de la crisi migratòria a Ceuta.
1: Sí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que sí que van avisar al Ministeri de l'Interior, però Fernando Grande Marlaska assegura tot el contrari.
5: Los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Doncs ara sentíem Margarita Robles dient que van avisar a la delegació del govern espanyol a Ceuta. Doncs bé, la delegació del govern espanyol fa pinya amb Interior i nega el que diu Robles, nega que haguessin rebut cap informe advertint el que passaria a la frontera.
0: I ara el govern espanyol ha anunciat una reforma important per endolir les lleis d'estrangeria i d'asil.
1: Amb milers de migrants encara a Ceuta i en ple debat polític per la gestió de la crisi, la Moncloa ha anunciat un enduriment important d'aquesta normativa migratòria en la línia del nou pacte europeu que es va anunciar a mitjans de juny. Una reforma que en principi ja estava prevista, però que arriba en un moment políticament molt sensible. Ho anunciava també el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista.
1: Tot i que la nova normativa serà molt més restrictiva amb els migrants i amb els sol·licitants d'asil, cada cas es continuarà estudiant individualment i, en principi, amb totes les garanties legals.
0: Mentrestant, a casa nostra, el govern defensa que no s'enviessin SLRs durant els últims aiguats d'aquests dies.
1: Asseguren que els criteris tècnics no ho requerien, és la resposta oficial que dona la Generalitat al territori, que continua en peu de guerra per la falta d'aquests avisos. Sílvia Paneque, la consellera portaveu, ahir argumentava que hi ha molts factors a tenir en compte a l'hora d'enviar avisos, però admet que els fenòmens són cada vegada més imprevisibles i que desborden les previsions perquè són més locals i que costen més de preveure. Per això el govern prepara un pla de xoc per fer front amb més garanties a nous episodis com el dels últims dies i, de moment, Junts per Catalunya, els Comuns, el PP i Vox ja han demanat al govern que doni explicacions de tot plegat al Parlament, mentre, com dèiem, el tarragonès continuen les crítiques per no enviar cap alerta.
0: I l'ATM treballa perquè l'any que ve ja es pugui pujar al transport públic fent servir només la targeta del banc.
1: Ho llegim a El Periódico. L'objectiu és que a partir del 2027 no calgui comprar un bitllet o carregar-lo a la T-Mobilitat i que els trajectes es puguin pagar directament passant la targeta de dèbit o de crèdit pel lector. Evidentment, pels usuaris habituals de la T-Mobilitat, continuarà sortint molt més a compte fer servir aquesta targeta i, en canvi, aquesta mesura servirà per facilitar l'accés al transport públic a persones que hi van molt de tant en tant i també pels turistes. Fins ara, aquesta tecnologia només havia arribat a algunes parades del metro i algunes línies de bus de Barcelona, però ara l'ATM ha mogut fitxa per estendre-ho també a totes les estacions de Rodalies, de Ferrocarrils de la Generalitat i els autobusos de tota l'àrea de l'Autoritat de Transport Metropolità. El canvi es començarà a fer primer a Barcelona i després s'anirà ampliant de mica en mica a la resta de zones.
0: Aquesta àrea d'influència, per entendre-ho, on arriba, més o menys?
1: Arriba pràcticament fins a... Si ens fem una mica al mapa, el que seria Catalunya, des de Barcelona, partint de que és la zona 1 de l'àrea metropolitana de transport, sí. Ens aniríem fins a, per exemple, fins a Igualada, per la zona del que seria l'Anoia, també pràcticament fins a Vic, a Osona, llavors també en direcció a Girona, diguem-ne, a comarques gironines, ens aniríem fins a Maçanet de la Selva, i al sud, exactament, ara mateix no ho recordo, però més o menys, si ens imaginem aquest arc que fem doncs, a partir de Barcelona, doncs quedaria reduït a més o menys aquesta distància.
0: Mentrestant, Pol, la policia ja ha detingut una persona relacionada amb la mort violenta d'un home a la Ràpita, al Montsià.
1: Va morir apunyalat diumenge i ara hem sabut que l'endemà, dilluns, els Mossos van arrestar un home de 34 anys que es va entregar a la policia.
0: I ha mort un ciclista en una caiguda a Alt Àneu, al Pallars Sobirà.
1: Sí, a la carretera C-147, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ahir quan passaven pocs minuts de l'una del migdia. Els Mossos i el SEM hi van enviar els seus dispositius per socórrer l'accident, però no el van poder reanimar. Amb aquestes ja són 89 les persones que han mort aquest any a la carretera.
0: Per cert, queden 4 mesos per Nadal, però David Bisbal, atenció, ja ha versionat la primera Nadala que sonarà per festes a moltes llars. Escolteu.

0: 6 d'agost. I aquí estem.
1: Aquest cop Bisbal ha recuperat aquest clàssic nadalenc de John Lennon i de Yoko Ono que van fer contra la guerra, el Happy Christmas, War is Over, que en aquest cas, per fer-la en castellà, l'ha titulat Amigos del Mundo.
2: Hombre. A la resta dels esports, quan són les 7 i 20, Bernat Livakovic ja és a Barcelona i avui passarà el reconeixement mèdic previ al seu fitxatge pel Barça.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Signarà per 4 temporades i arriba del Fenerbahçe a canvi de 2 milions d'euros fixos i mig milió en variables. Podria marxar cedit o podria quedar-se ja aquesta temporada com a porter suplent de Joan Garcia per davant de Chesney. Dependrà del marge de fair play que tingui el Barça.
2: I atenció, perquè José Mourinho contradiu la posició del Madrid sobre els àrbitres abans de restrenar-se aquesta nit a la banqueta del Bernabéu.
4: Sí, serà a les 9 de la nit contra la Reial Societat, partit corresponent a la primera jornada i en directe a RAC1 amb Damià López des del Bernabéu. A la roda de premsa prèvia, Mourinho va dir que no espera cap rebuda especial i que creu en l'honestedat dels àrbitres.
5: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
4: En canvi, també va demanar més protecció per Vinícius Júnior.
2: I Xavi Hernández, que ja és al capdavant de la selecció dels Països Baixos fins al 2030.
4: Sí, després de la seva polèmica sortida del Barça, deixa enrere 2 anys d'inactivitat i afronta aquest nou repte. Xavi va ser la tercera opció per darrere de Pep Guardiola i Arne Slot, però quan la Federació Neerlandesa va parlar amb ell, els va convèncer el seu discurs. A la seva presentació a Seist va haver-hi moments per explicar el projecte, però també per aquesta anècdota quan li van preguntar per la pronunciació del seu nom.
6: What is the correct pronunciation of your first and last name?
7: Xavi Hernández.
6: Xavi. Okay.
7: Yeah. So I heard the Xavi like chocolate.
6: Yes. Okay. Thank you very much.
4: Xavi like chocolate. Sí. El debut de Xavi like chocolate serà el 24 de setembre contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a la Nations
2: Home,
4: League.
2: Home, bon inici. Mm-hmm. Aquest Països Baixos a Alemanya, sí, sí. Amb bon duel partit. A les banquetes. Xavi, Jürgen Klopp. Per cert, Pogacar, intractable, no?
4: Sí, sí, increïble. La Vuelta arriba a Catalunya avui amb Tadej Pogacar a 3 minuts i 21 segons sobre Primo Roglic, que és segon. Ahir l'eslové es va tornar a exhibir quan va atacar a 50 quilòmetres de meta a Andorra la Vella. A partir de 2:15 desenvoluparà aquesta cinquena etapa avui a Terres Catalanes entre Falset i Roquetes amb un recorregut de 173 quilòmetres.
8: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: El trànsit.
3: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: A aquesta hora hi ha un carril tallat a la C58 en el tram entre Badia del Vallès i Barberà del Vallès, en direcció Sabadell. També hi ha un carril tallat a l'AP7... a Barberà del Vallès en direcció Girona per un accident, cosa que genera certa circulació amb retencions, i l'AP7 està tallada per la de retirada d'un vehicle a Mont-roig del Camp en direcció Barcelona. S'estan fent desviaments a la sortida 281 cap a l'A7. Per la resta, força tranquil·litat.
10: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Hi ha poques maneres millors per homenatjar Dolly Parton que escoltar una de les seves grans herències musicals, la seva fillola, fent aquesta versió meravellosa, deliciosa, de Jolene. Miley Cyrus i aquesta preciositat.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio. RAC1.
1: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
2: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
3: Som la gent blaugrana.
1: Això és una realitat.
2: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
4: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
0: RAC 1.
7: Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
8: Encara la busca Courtois, un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys.
7: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broc. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a
0: RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
9: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
10: 7 i 28.
11: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
10: Arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret del nostre país.
12: La ciutat de València ha inspirat una llarga llista de cançons. Els seus carrers han generat moltes lletres amb una particular relació d'amor-odi, perquè l'estimació és indiscutible. Però la tristor de veure com ha caigut rendida a l'especulació urbanística, el clientelisme i l'espanyolisme més recalcitrant fa mal al cor. Camals mullats és una oda a la ciutat, un viatge a través de la València dels carrers de Plata i a partir dels llocs comuns, les falles de Josep Basset, el jardí del Parterre i els de la Glorieta, els jutjats, el barri de Ciutat Vella, el govern militar o el carrer de la Pau. Ah, i sobretot, una gran tornada. Una tornada que reivindica la unitat de la llengua. T'estime, t'estimo, t'estim. Això és imbatible.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sabíeu que...

0: que l'incendi de Collserola ja està estabilitzat i les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Anem cap al centre de comandament dels bombers. Violeta Martos, bon dia.
1: Bon dia, sí. Els bombers esperen l'arribada dels mitjans aeris per controlar-lo avui, després que aquesta nit hagin aconseguit perimetrar-lo. De moment, això sí, es manté el confinament dels veïns i també les afectacions al transport públic.
0: Què més hem de saber? Aurora Rodríguez, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia. Que ha mort als 80 anys Dolly Parton, segons ha informat el seu entorn, la reina del country ha mort a causa d'un càncer. Els Estats Units han decretat una setmana de dol oficial.
2: El Barça i la Federació Espanyola de Futbol estudien suspendre l'homenatge als 8 blaugrana campions del món amb la selecció espanyola previst per a demà al Camp Nou.
4: Això mentre el sindicat majoritari de la policia subdefensa que el jove ferit per fer servir l'estelada feia servir aquesta bandera per tapar missatges d'odi. Va passar diumenge al partit contra l'Eix. La Generalitat ha condemnat aquesta agressió i ha demanat explicacions al govern espanyol.
3: El govern defensa que no calia enviar cap és alert pels aiguats de l'última setmana. Expliquen que s'han basat només en criteris tècnics. Tot i això, Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat que els consellers donin explicacions al Parlament.
4: A partir de l'any que ve es podrà pujar el transport públic fent servir només la targeta del banc. Ho llegim al periòdico, anirà dirigit a persones que el fan servir molt de tant en tant i s'implementarà de forma progressiva.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la Ràpita, al Montsià. El sospitós es va entregar dilluns a comissaria.
2: A la resta dels esports, Livakovic ja és a Barcelona i avui passarà el reconeixement mèdic previ al seu fitxatge pel Barça. I la Vuelta arriba a Catalunya amb Tadej Pogacar, líder. La cinquena etapa arrencarà a partir de 2:15 del migdia amb un recorregut de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: El temps.
5: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui comencem el dia amb alguns ruixats en punts de les Terres de l'Ebre, també cap al Priorat, les Garrigues i sectors de la costa i del prelitoral. I, de fet, ara al matí es poden repetir aquests ruixats més aviat febles i acompanyats de fang, sobretot en punts de la Catalunya central, Camp de Tarragona, Pirineu i Prepirineu. Després, a la tarda, més clarianes i només algun xàfec en punts del Pirineu més occidental. Bufarà fort el vent del sud, especialment en punts elevats i zones del Pirineu, on hi ha avisos del Meteocat, i ara al matí també cap al Pla de Lleida, i baixen les temperatures diurnes.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I amb Naturs i repassem la qualitat de l'aire. Mònica.
6: Doncs avui tenim semàfors de tots colors, per exemple, a Montcada i Reixac, la qualitat és desfavorable, amb un semàfor vermell o un semàfor groc amb qualitat regular al Montsec.
8: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
9: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
10: I tant, per estalviar.
8: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
10: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
9: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
8: Torna l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
5: Roma Coruma. Concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
0: Continua un carril tallat a la C58 en el tram entre Badia del Vallès i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. També està tallada l'AP7 a Mont-roig del Camp en direcció Barcelona perquè s'està retirant un vehicle. S'estan produint a aquesta hora desviaments per la sortida 281 cap a l'A7 i també hi ha un carril tallat a la mateixa AP7, en aquest cas a Barberà del Vallès i en direcció Girona per un accident. Per la resta, força tranquil·litat.
5: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mariona Martínez, bon dia.
4: Bon dia.
2: Lluna Belani, bon dia.
5: Bon dia.

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: ¿Algo que declarar?
3: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
4: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: Com un àngel terrenal, diu, perquè no era impoluta i perfecta, sinó que coneixia molt bé la misèria i la pobresa. I opinen que precisament per això sabia alleugerir aquest patiment amb la seva música. Asseguren que composava els seus propis remeis casolans per a qualsevol mal.
6: I el Washington Post la descriu com una prodigi de la cançó i de la narrativa. El diari la recorda com una dona vibrant i alegre que portava emocions i bellesa a la vida de la gent i fa menció als inicis humils de la cantant que va néixer en una família de 12 germans sense gaire recursos. Explica que això la va fer créixer amb una gran ètica i resistència.
7: També se'n fan ressò, evidentment, els mitjans a l'altre costat de l'Atlàntic.
8: The Guardian publica un article en què repassa la carrera irrepetible de Dolly Parton. Escriuen que darrere de la perruca, les lluentors i l'aparença exagerada hi havia una compositora brillant que va transformar els tòpics de la música country, i ressalten que Parton va aconseguir una cosa molt difícil: convertir-se en una estrella mundial sense renunciar mai a les seves arrels.
5: Le Monde titula Dolly Parton, heroïna de l'Amèrica profunda i model feminista. El diari repassa la vida d'una dona nascuda en la pobresa rural de Tennessee que va acabar convertint-se en una estrella mundial sense amagar mai els seus orígens. Destaquen que darrere de la seva imatge aparentment frívola, Parton era una dona que controlava la seva carrera i els seus negocis en un món dominat pels homes. I també la reivindiquen com un referent feminista a la seva manera, sense discursos grandiloquents, però defensant sempre la independència de les dones i el dret a decidir sobre la pròpia vida.
7: Més enllà de la crònica internacional, tots els diaris a Catalunya també destaquen en portada la mort de l'artista, autora de més de 3.000 cançons, 25 números 1 i guanyadora d'11 Grammys.
6: A La Vanguardia, Francesc Peiron la descriu com una d'aquelles rares celebritats de qui l'atractiu transcendeix generacions, fronteres geogràfiques i posicions polítiques. Destaca clàssics com Jolene o I Will Always Love You, i en la gran pantalla pel·lícules com Com eliminar el seu cap, per la qual va escriure i interpretar la cançó principal 9 to 5. I remarquen que era una devota cristiana i defensora del moviment LGTBIQ+, i nascuda en una família de 12 germans.
8: El periòdico titula en Dolly Parton, la veu que va portar el country al món. La defineixen com un mite de la música dels Estats Units, asseguren que els orígens humils sempre van surant la seva consciència, com reflecteix, diuen, la seva tasca per la divulgació de la cultura entre nens desfavorits. I també lloen el seu timbre de veu brillant, que des de la joventut va arribar a tons alts, un registre de soprano amb ressonàncies més aviat nasals.
5: El diari ara escriu en portada Mort Dolly Parton, la cantant country a qui estimaven les dues Amèriques. Xavier Cervantes remarca que era amàtica, de mena i que sempre va estar al costat dels més vulnerables. I conclou que, tot i que és una artista sorgida del cor del country, Parton marxa amb un reconeixement gairebé unànime de diferents generacions i sensibilitats musicals.
7: I a Madrid totes les portades destaquen avui també diverses fotografies de la cantant i la recorden com una icona pop i també estètica pel seu pentinat i estil tan característics.
6: El País destaca la seva llarga trajectòria artística, que es va allargar 6 dècades, i lloa la seva capacitat per explicar històries amb la seva música. Explica que esquitxava les seves actuacions amb acudits i bromejava amb els espectadors. El diari fa menció al seu estilisme com un envoltori que era pur entreteniment, però recorda que les seves cançons no parlaven de situacions lleugeres. Diuen que mai va perdre la consciència que a ella li costava tot més que la resta, per ser dona i de condició humil.
8: El Mundo diu adeu a la gran estrella femenina que va sacsejar el country. El diari comença el seu obituari apuntant que és impossible pensar en Dolly Parton sense que la ment ens porti el cardat ros i voluminós, les ungles infinites i el timbre de veu impossible, però recorda que la cantant va ser, per sobre de tot, la gran veu femenina d'un gènere que estava només reservat per homes i que ella va decidir assaltar per la força, i acaba reflexionant que simplement ha mort una estrella.
5: La BBC la descriu en la mateixa línia com la reina mare del country. Destaca el seu enorme llegat com a cantant, guitarrista, actriu, escriptora i productora. El diari la recorda amb una gran energia positiva, vitalitat i llum, i diu que costa creure que ja no trepitgi fort en aquest món. I acaba dient que Dolly Parton ha sigut un exemple a seguir des del primer fins l'últim moment de la seva carrera, que, si fos per ella, no hagués acabat mai.
9: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent, és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
9: Molins de Rei.
10: Mataró.
9: Blanes.
10: I Santa

0: Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: Romautonissan.com.
1: Romauto.
2: 2 minuts.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien 1, 2, 3...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat!
7: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé!
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: 4, 5, 7, 48 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: 7:43, pràcticament. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
14: Bon dia.
2: Aquí se li entrevessarà què m'ha dit Xuxu.
14: Aquest matí, els que no fan silenci a les sales d'espera del metge s'hi llegeixen la carta que signa Sergi Fernández a La Vanguardia. Denuncia que mentre que als anys 80 hi havia un silenci absolut, avui en dia és inexistent. Descriu el soroll d'aquests espais com un xivarri de divendres de mercat i assenyala els homes discutint sobre futbol, les parelles que no es posen d'acord i els nens cridant igual que a l'hora de l'esbarjo, i acaba criticant que els pacients mirin el mòbil com si fossin petites sales de cinema a tot volum.
2: Joan Ribaudí, bon dia.
15: Bon dia.
2: Quina notícia falsa hem trobat avui?
15: Que Gavi ha donat més d'un milió d'euros per construir habitatges al seu poble natal, Los Palacios, a Sevilla. En els darrers dies s'han fet virar a les xarxes diversos missatges que asseguraven que el futbolista del Barça havia fet aquesta donació per col·lectius vulnerables i fins i tot molts mitjans se n'han fet ressò. Però aquesta informació és completament falsa i, de fet, el mateix Ajuntament ho ha desmentit. N'informa InfoVeritas.
2: Mònica Usar, bon dia.
16: Bon dia.
2: Els propers dies s'espera una calor de rècord als Estats Units.
16: Sí, les temperatures més altes esperen al sud-oest del país amb unes màximes d'entre 43 i 46 graus. Això podria igualar els valors més elevats d'aquest mes d'agost o fins i tot superar-los. La situació s'allargarà durant uns quants dies i això suposarà un risc més elevat per la salut i també empitjorarà la situació d'incendis. Ho llegim a The Guardian.
2: Marc Margarit, bon dia.
17: Bon dia.
2: Alemanya vol reclutar jugadors de videojocs per combatre ciberatacs.
17: Enviaran agents de seguretat a la Gamescom 2026, una de les convencions de videojocs més grans d'Alemanya, per trobar candidats amb coneixements informàtics. Creuen que les habilitats d'aquests perfils coincideixen amb les dels experts en seguretat digital i esperen que aquesta iniciativa els reforci davant els ciberatacs russos. Ho llegim a 20 minuts.
2: Parlant de jocs, un nen d'11 anys perd més de 26.000 euros en una estafa amb cartes Pokémon.
18: Ha passat a Tailàndia, on un estafador va convèncer 25 persones que els vendria cromos exclusius de Pokémon que no van arribar mai. En total van butxacar-se més de 130.000 euros i entre els afectats hi ha un jove de 15 anys i el nen d'11 que es va gastar 26.000 euros en una sola carta. Ho explica 20 minuts.
2: I de Pokémon a superherois, de què està plegada la casa de Batman?
19: De ratpenats. Una casa de cama...
2: Ja ho sabíem, no?
19: Sí, era intuïtiu. Una casa de camp a Anglaterra que Christopher Nolan va fer servir com a ubicació per a la mansió Bruce Wayne a la seva saga de Batman ara s'està deteriorant per una invasió de ratpenats.
2: Oh.
19: Les autoritats obligaran els propietaris a vendre-la si no ho resolen, ja que la casa és un monument arquitectònic. Ni informa de Mirror.
2: Un lladre comet un robatori de circ però es descuida el més important.
14: Va entrar a robar a un bar de Trento per la via més insòlita, colant-se pels conductes de ventilació del local. Les càmeres de seguretat de l'establiment van captar com el delinqüent feia contorsions dignes d'una acròbata professional per entrar i sortir. Tot i el mèrit atlètic, va descuidar-se la motxilla que duia plena vessat de drogues. Ho llegim al Corriere de la Sera.
2: Quin pelegrí va pel Pedregà?
15: El Salvador Astor, que és un jove madrileny que està fent el camí de Sant Jaume amb una pedra lligada a la cintura i que arrossegarà durant 800 quilòmetres. El seu objectiu és convertir aquesta roca irregular en una pedra rodona i llisa. A les xarxes hi ha la batejada amb noms divertits com Piedregrina o San Pedro. Ho llegim a l'As.
2: Feijóo ha après a tocar la guitarra i a parlar anglès.
17: O això és el que et pensaries si t'aparegués a TikTok en Cash Stevens, un guitarrista nord-americà que s'ha fet viral perquè és idèntic al president del Partit Popular.
2: Ah, sí?
17: Des de la forma de la cara, els cabells o les ulleres. On no s'assembla tant és en la veu. There are lines even time can't erase. A Steven se li han omplert els comentaris de bromes de política espanyola i sembla haver-ho entomat amb humor, ja que els hi està donant m'agrada a tots. N'informa el Huffington Post.
12: A veure, estic buscant el Cash Stevens.
17: Ja veuràs que s'hi sembla moltíssim.
2: Hosti, sí!
15: És idèntic, eh?
2: Com més prim, no, el Cash Stevens?
17: Una mica.
2: Sí, sí. Ui, a més, a la foto menys, però el moviment... O sigui, de cara... Una mica menys, sí que li trobes la cosa. Ja, però de perfil és idèntic.
17: Vesteix molt semblant, no? Allò, la camisa mig oberta, blava...
12: Sí, sí. M'ha agradat, per cert, aquí el, com està guardat aquest document d'àudio, que està guardat com a fake jo. Qui ha entrat a la llista de persones millor vestides de Vanity Fair?
14: El Papa Lleó XIV, la revista ha reconegut el màxim representant de l'Església Catòlica la seva gran habilitat a l'hora de combinar bambes Nike amb la clàssica sotana papal. A la llista hi ha noms com Erling Haaland, Emmanuel Macron o Rihanna. Ho llegim a The Times.
2: Encara amb celebritats, una nova polèmica esquitxa Miley Cyrus.
15: Una antiga estrella de Disney l'acusa d'haver-la assetjat durant la seva adolescència. Jordan Pruitt assegura que Cyrus i una amiga li deixaven missatges de veu burlant-se del seu físic i dient-li que necessitava una rinoplàstia, dents noves i un coreògraf. De moment, Miley Cyrus no ha respost a les acusacions. Ho llegim al 20 minutos.
2: I què no podrà veure mai Dolly Parton després de la seva mort?
14: D'una banda, la seva nova atracció a Dollywood, el seu parc d'atraccions, fa 10 dies va haver de cancel·lar per motius de salut la seva aparició per inaugurar el Night Flight Expedition. Tampoc podrà veure el seu nou musical a Broadway, que s'estrenarà al gener, el dia que hauria fet 81 anys. I, per descomptat, no podrà estrenar la cançó inèdita que va deixar preparada perquè es publiqués el dia que hauria fet 100 anys. N'informen diversos mitjans.
2: Lego es nega a utilitzar la intel·ligència artificial per dissenyar les seves joguines.
20: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
21: La companyia dels populars blocs de construcció de joguina aposta per la creativitat humana i rebutja fer servir la IA en les seves creacions. Ara bé, admeten que la fan servir en altres àrees del negoci, especialment en les tasques administratives i processos estandarditzats. Tot plegat arriba en una època dolça per l'empresa, amb una facturació rècord d'un 21% més alta que el mateix període de l'any passat, n'informa El País.
22: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
23: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
24: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: Obrim les pàgines d'esports. Bernat Balboa, bon dia.
25: Bon dia.
2: El Barça aposta per drons anticaus.
25: Sí, la seguretat del club els utilitza per a localitzar les zones amb menys aficionats i així escollir la sortida més adequada per als futbolistes. És un mètode de prevenció i seguretat que s'ha adoptat a causa de les aglomeracions als afores de la ciutat esportiva Joan Gamper als dies d'entrenament. Ho llegim al diari Esport.
2: Thelma Cester revalida el títol mundial de wakestake a Pequín.
25: La catalana el va aconseguir a París el 2024 i ha sumat el seu tercer mundial absolut consecutiu després també de vèncer a Tailàndia el 2022. La selecció espanyola que ha competit a Pequín estava formada per 7 esportistes, 6 d'ells catalans. Ho llegim a Mundo Deportivo.
2: La notícia freak.
26: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
15: El Japó ha contractat 1.800 persones per moure una torre de 360 tones manualment i amb cordes. Okay. Ha passat al castell d'Hirosaki. Necessitaven desplaçar la torre de l'homenatge més de 2 metres sense desmuntar-la, perquè és un bé cultural d'importància nacional i per no malmetre-la han fet servir aquesta tècnica d'arrossegar-la amb cordes, que es diu, és anomenada hikiya. La torre ja l'havien moguda feia uns anys per fer unes obres i ara tota aquesta gent l'ha tornat a lloc.
2: I avui, que és dimecres, fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
14: Lectura es porta
19: Perdó. Lectura es porta en exclusiva les imatges de la lluna de mel de Susanna Griso amb el seu marit Luis Enríquez i els seus fills. Un mes després del casament han fet una escapada familiar a Cádiz, on se'ls veu gaudint de la platja. L'any passat ja havien viatjat a l'Argentina, on ell li va demanar matrimoni en una mena de lluna de mel anticipada.
15: I Semana publica en exclusiva que Carlos Latre se separa després de 22 anys de matrimoni. L'humorista i la seva dona Yolanda Marcos ja havien viscut una ruptura, però ara han decidit prendre camins separats. Segons fonts properes, però és una separació cordial i mantenen una bona relació.
19: I avui totes les revistes van plenes del retorn del príncep Harry i Meghan Markle al Regne Unit. Segons lectures, van avisar el rei Carles només 4 dies abans de fer-ho públic. Els ducs de Sussex no tindran cap rol institucional i viuran en una residència privada desvinculada de la corona.
2: I avui que Santa Teresa de Jesús és l'aniversari de...
15: De l'actor Macaulay Culkin, sol a casa, que en fa 46. La cantant Amaya Montero, te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, que en fa 50. L'actor Chris Pine a Star Trek Wonder Woman, que en fa 46, i l'actriu Lloll Bertran, la Lloll, que en fa 69.
0: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
1: Esto promete, mano.
0: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede definir todo. Necesita una oferta ganadora.
1: Huele a compra, mano.
0: Huele. Va. ¡24 horas!
1: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
0: Venga. Ocasión Plus.
2: I tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui amb la contraportada.
3: Xocolata Geolong patrocina aquesta secció.
19: Avui ens fixem en la del diari Ara, que conversa amb Esther Martín, professora de l'Acadèmia d'Opositors Adams. Assegura que el moment actual és ideal per opositar, però avisa que preparar-se a unes oposicions és un treball de formigueta que demana un esforç de continuïtat. Explica que molts alumnes comencen molt il·lusionats, però s'enfonsen quan s'adonen de la quantitat de temari que han d'estudiar i de la pressió que suposa jugar-s'ho tot en un examen. Per això recomana prendre-s'ho com una cursa de fons, separar bé el temps d'estudi de la resta de la vida i prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat.
3: A Xocolata Geolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geolong, la xocolata, xocolata.
2: 2 minuts i mig.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
27: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
28: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
29: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
28: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
30: Verisur. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
31: Però si aquesta hora la platja està buida.
30: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
31: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
30: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
31: Val més que en busquem un altre.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
35: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
36: Aviam anem els taloners.
37: Què passa, Toni?
5: costa de saludar a les 7. És una meravella.
8: Han anat molt bé les vacances.
9: Tot el dia a la platja.
10: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
11: Ja hi tornem a ser. Amb ganes de començar.
12: Perquè el panorama està complicat.
13: Sí. És una temporada de repte.
16: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
17: Toca matinar.
18: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
34: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
2: Apunteu-vos-ho. Divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
34: RAC 1. Tots som 1.
27: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
34: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
2: 5 i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, avui per anar a Portugal.
20: Ens fa molta il·lusió parlar d'aquest préstec del català en una llengua tan bonica com el portuguès. El terme que ens ocupa avui és illa, que a Portugal fan servir de manera idèntica, amb aquest so palatal de la doble L, tot i que el cantó atlàntic de la península ho escriuen amb LH. La paraula illa té una arrel llatina, ínsula, que dona origen a tots els cultismes que estan relacionats, per exemple, la paraula insular. El domini del comerç marítim de la Corona d'Aragó durant els segles XIII i XIV va provocar l'arribada de la forma illa a Portugal i també a Galícia. Per cert, sabíeu que el terme orgull, que en portuguès i en castellà diuen orgullo, també té un origen català? Es va expandir des de casa nostra a l'alta edat mitjana i provenia del terme germànic orgoli, que curiosament tenia el significat d'excel·lència o distinció.
2: I aquesta hora?
34: Movento Sarsa Volkswagen patrocina aquest espai.
2: Què ens diuen els nostres oients?
15: Moltes coses, i avui la Naget ens comparteix un consell per no fallar mai a l'hora de prendre una decisió.
21: El meu consell és que no prenguis decisions importants just quan més necessitat tens de prendre-les, perquè llavors no focalitzaràs bé. M'explico. Per exemple, no vagis a fer la compra de setmana amb gana. No hi vagis, vés-hi després de dinar, perquè llavors, si vas amb gana, compraràs tot el que et passi pels ulls i no ho sabràs calibrar bé. Que és divendres al vespre i no tens plan? No t'apuntis a fer 1000 tallers, no compris vols per fer 1000 viatges, simplement és divendres, no passa res, demà serà un altre dia. I sobretot, no li escriguis al teu ex dient-li que el trobes a faltar perquè és mentida, només és perquè estàs avorrida. Per tant, pren decisions quan no tinguis la necessitat urgent de prendre-les.
15: 100% d'acord amb la Naget, sí. I deixeu-m'hi afegir que a mi em passa molt, no prenguis mai decisions quan estàs estirada al sofà, perquè des d'allà sempre penses que la vida és va a un altre ritme i no és veritat. Jo els dissabtes al matí estirada al sofà decideixo muntar-me tots els plans de la setmana i arriba dilluns i dic què he fet jo amb la meva vida i per què ara he de quedar amb tota aquesta gent.
2: I després has de començar a desmuntar-nos.
15: Completament. No. Molt mala peça el taler. Mai res estirat des del sofà. Res en posició horitzontal.
2: Home, alguna que altra cosa sí, potser, no?
34: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: I on podem anar avui de concert, Lluna?
19: Per començar, podeu anar a la Festa Major de Vilassar de Dalt al concert de Buhos, que serà a les 11 de la nit. L'estiu és llibertat i vull cremar-lo a teu. Per cert, que tots els concerts d'avui són gratuïts.
2: Ja ens agrada, això.
19: Una altra opció és anar a la Festa Major de Sants, perquè hi ha diversos concerts. A les 9 de la nit actua el grup d'havaneres Port Bo al carrer de Finlàndia.
22: Perquè em sé malalt d'amor si tu no hi ets, perquè enyoro el teu besar.
19: Si voleu més havaneres, també podeu anar al concert dels Pescadors de l'Escala, que serà a 2:15 de 10.

0: per acabar a 11:15 actua el cantautor Miquel del Roig a la plaça de Can Climent.
1: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
2: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Encara som a l'agost, però aquesta setmana i la que ve seran molt intenses a Madrid. Hauran de passar pel Congrés dels Diputats fins a 8 ministres diferents del govern de Pedro Sánchez per donar explicacions sobre la crisi humanitària a Ceuta, de la qual no s'alvira precisament un final massa proper. L'encarregada d'obrir la llauna ha estat la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tothom n'estava pendent, però ahir no va ser l'única que en va parlar. Tot i que el seu torn no és fins divendres, també va aparèixer en escena Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, en el seu cas des de la Moncloa. Robles i Marlaska, Marlaska i Robles, dues peces que són clau d'aquest trencaclosques, dues peces que des del primer dia no hi ha hagut manera de fer encaixar. Les seves versions sobre què sabia i què no sabia Espanya abans de l'entrada massiva han xocat des del principi. I ahir, tot i que hauria estat obvi pensar que en els darrers dies l'executiu hagués treballat una versió conjunta per tots, una mena d'argumentari conjunt per tots els membres del govern, Defensa i Interior, Interior i Defensa es van tornar a contradir, i frontalment. Mentre Robles, des del Congrés, deia que els serveis d'intel·ligència van emetre avisos abans que es produís l'entrada de milers d'immigrants, Marlaska, des de la Moncloa, assegurava que no hi va haver cap informe ni del CNI ni de cap altre organisme alertant de res. Xoc de versions en directe, i tot just som a l'aperitiu. I Robles havent de matisar sobre la marxa. Primer dubte que calia resoldre, primer dubte que no s'ha resolt. Venen dies intensos i estaria bé que no fossin més desconcertants. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 26 d'agost del 2026.
2: I avui s'espera un matí de més núvols, amb algun plogim de fang i una tarda de més clarianes. Esbufarà el vent del sud i baixa la temperatura diurna.
3: Pel que fa a la informació del trànsit, comentar que en aquests moments tenim la P7 tallada a Mont-roig del Camp, hi ha uns camions que es van accidentar ahir i estan pendents de ser retirats i s'estan fent desviaments cap a la sortida 281 cap a la A7. En el cas d'aquesta mateixa autopista, Barberà, hi ha una topada en sentit Girona, un carril tallat i 3 quilòmetres de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Comencem aquests apunts amb una connexió en directe amb Collserola, amb el centre de comandament dels bombers, on compareixen Albert Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona, i Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, per actualitzar la situació de l'incendi de Collserola. Allà hi tenim la redactora de RAC1, Violeta Martos.
4: Sí, Albert Batlle, que acaba de confirmar que el foc ja ha cremat 45 hectàrees i que els confinaments s'han aixecat i s'espera que millorin al llarg del matí.
5: Que fan de prevenció, doncs, les diverses agències i per també el control que han de fer els cossos de seguretat. Dit això, doncs, estarem esperant les properes hores l'evolució de tot plegat, esperant també de que en pocs minuts o abans d'una hora i quart es puguin enlairar els mitjans aeris que han estat participant en les diverses fases d'extinció d'aquest incendi i que, doncs, amb l'ajuda de tots plegats, doncs, al llarg de les properes hores poguéssim arribar, doncs, ja no tan sols a l'estabilització, sinó al control, i ha arribat el moment també, doncs, a l'extinció. Recordar que encara hi ha focus actius en el perímetre de l'incendi i estem molt prudents a tots plegats, doncs, i a demanar aquesta col·laboració ciutadana que fins ara hem tingut i que esperem que es pugui continuar, doncs, en les properes hores. No sé si voldria demanar al director de Bombers de Barcelona que compladés aquesta informació, si ho considero oportú.
6: Sí.
0: I a canvi de posicions hem escoltat Albert Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona, donant aquesta informació que l'incendi està estabilitzat, però encara hi ha alguns focus actius que cal controlar. I ara sentim Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, que està al capdavant d'aquest operatiu.
6: Per reforçar aquest perímetre tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on està vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet. Això ens fa ser molt prudents, com bé ha comentat el tinent, de donar-lo per controlat. Vull dir, ara ens queden hores de treball, ens queden hores de vetllar. hi ha aquests focus secundaris, però el perímetre el tenim, de tot el perímetre.
0: Ara està fallant la connexió. A veure si podem millorar una miqueta el so i, si no, al final...
6: De punts o de xarxes Perfecte. Elèctriques diguéssim tancades, perquè treballen els mitjans aèris i això ens obliga a les descargues.
0: Bé, ara la connexió no és la millor. Al final...
6: I la tarda va llançar, sobretot, una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet. Això ens fa ser molt prudents, com bé ha comentat el tinent, de donar-lo per controlat. Però ara ens queden hores de treball, ens queden hores de vetllar aquests focus secundaris, però sí que el perímetre el tenim encerclat, el tenim perimetrat, tenim punts d'emplaçament al llarg de tot el perímetre, i que també, com bé ha dit el tinent, hem aixecat el que eren els confinaments dels veïns. Sí que mantenim una sèrie de punts o de xarxes elèctriques diguéssim tancades, perquè treballaran els mitjans aèris i això ens obliga a l'hora de les descargues de vetllar per aquest tema. Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera, que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
5: Molt bé, doncs, aquí això. Sí. Nosaltres mateixos, si hi ha alguna pregunta a fer... Bueno, decíamos que el juego está estabilizado.
0: Bé, aquestes són ara les declaracions que repeteix Albert Batlle, el tinent d'alcalde de Barcelona, en castellà. Per tant, Violeta, des del centre de comandament, la notícia és aquesta, eh? Estabilitzat a aquesta hora, perimetrat, però encara no controlat.
4: Exacte, sí, està en fase de control. Els bombers han pogut treballar-hi durant tota la nit. Una seixantena de dotacions dels bombers de la Generalitat. A aquesta hora s'hi mantenen una vintena. El foc està en fase de control, perimetrat. Ha cremat unes 45 hectàrees, que són 10 hectàrees més de les que van comunicar ahir a última hora als agents rurals. Esperen que a mesura que es fa de dia, ho ha comunicat el tinent d'alcalde, es puguin enlairar drons i també mitjans aeris, doncs, per acabar de controlar l'incendi. I Sebastià Massaguer, el cap dels bombers de Barcelona, doncs, que es mostrava optimista, però també recomanava prudència. Nosaltres, Sergi, som aquí al centre de comandament. No sé si potser ho heu pogut veure a les imatges, però des d'aquí podem veure clarament el punt on es van originar les flames. A la tarda és un turó que està parcialment calcinat. Uh-huh. Primera hora, ho hem comentat, la pudor a fum era més intensa. Ara encara es nota i continuarà la feina dels bombers durant tot el dia, perquè explicava el cap de bombers que el temps encara, les condicions climàtiques encara els preocupen força.
0: Gràcies, Violeta. Doncs fem un cop d'ull a aquestes condicions climàtiques. Ens ho confirma la Mònica Usart, si seran bones, mitjanament bones o no tan bones.
7: M Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Aquest vent ha de fer la guitza, Mònica?
2: A veure, en principi no, sí que hi ha hagut un cop aquesta nit matinada d'uns 30-34 km per hora, ara mateix està bufant a uns 7-8 km per hora, per tant, vent fluix, i sí que durant el dia podria arribar a uns 15-20 km per hora, uh-huh. Però en principi amb la situació que tenen ara, i a més ara mateix les condicions també són bones d'humitat, també de temperatura, doncs en principi pinta bé. Sí que a mesura que avanci el dia la humitat anirà baixant i la temperatura anirà pujant fins a una màxima que pot arribar a uns 29 o 30 graus. I a més tenim una altra part, que són els plogims, que estan caient ara mateix. Uh-huh. Tenim força núvols, cauen algunes gotes acompanyades de fang, i de moment ho fan cap al Camp de Tarragona, també cap a la Catalunya Central, cap a les Terres de l'Ebre, i sí que durant el matí aquests plogims es poden escapar a qualsevol punt del país, tot i que més probables al sud, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. I el vent del sud, que bufarà especialment en sectors del Pla de Llei i també als cims del Pirineu, i avisos del Meteocat per cops que poden superar els 90 km per hora. I després a la tarda més clarianes a tot arreu, només amb alguns ruixats en punts del Pirineu de Lleida que no portaran tampoc gaires conseqüències. I baixa la temperatura avui.
0: Baixa la temperatura.
2: Sí, al migdia ahir
0: va fer bastant calor,
2: molt les temperatures. Vam tenir valors de fins i tot 34-35 graus en trams de la costa i del prelitoral. Avui baixen aquests termòmetres a tot arreu, de manera més acusada en aquestes zones on ahir van pujar més. Demà tornen a pujar a tot arreu, però tornen a baixar a partir de divendres, que sembla que respira girarem una miqueta millor divendres i dissabte amb temperatures més baixes i més suportables.
0: Plugims ruixats els d'avui, però ni molt menys tempestes com la que hem tingut aquests últims dies.
2: No, de moment no pinta així, sinó pluges més aviat dèbils.
0: Gràcies, Mònica.
2: Fins ara.
8: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: L'incendi de Collserola, per tant, que està estabilitzat, que està perimetrat, però encara no està controlat. Les properes hores són clau i, per tant, els bombers treballaran durant tot el dia i, per tot plegat, la Guàrdia Urbana manté tallats els accessos a les pistes forestals i hi ha restriccions de mobilitat a diverses carreteres de l'entorn i a les que travessen el parc natural. També s'han tancat dues estacions aquestes últimes hores de l'L11 del metro i, a més, a petició dels bombers, els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen, almenys de moment, a l'estació de Torre de Baró i s'han hagut de desviar 5 línies de bus. Per acabar-ho de rodonir, recordem que Collserola continua amb els accessos barrats pel brot de pesta porcina. Per això, l'Ajuntament demana, sobretot, als veïns que no estan confinats que es mantinguin allunyats de l'incendi, que tinguin més cura que mai a l'hora de bellugar-se per la zona. Els agents rurals, com sempre, ja han obert una investigació per intentar esbrinar les causes de l'incendi. De moment, l'Ajuntament descarta que estigui relacionat amb el foc d'ara fa tot just 15 dies en una altra zona de Collserola. A les últimes hores, això és el que deia el 9C de RAC1 amb la Montse Martí, el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Albert Batlle.
9: Jo crec que en principi no, la distància és prou gran com per no fer cap correlació entre els dos incendis. Efectivament, això doncs haurà de ser objecte d'investigació. Ja saben vostès que el perímetre de l'incendi i les causes inicials sempre les investiga el cos d'agents rurals i a partir d'aquí doncs es judicialitzaria en el cas que es veguessin indicis de criminalitat. Però encara és molt prematur avançar qualsevol conclusió en aquest sentit.
0: Passen 12 minuts de les 8 en punt del matí. Continuarem pendents, evidentment, de com vagi evolucionant l'incendi, però la notícia d'impacte de les últimes hores és la mort als 80 anys de l'absoluta reina de la música country, la llegendària Dolly Parton.

Segur que tots reconeixereu, haureu escoltat alguna vegada aquest Jolene, històrica cançó d'un repertori amplíssim de l'artista, de més de 3.000 temes. Més de 3.000, eh? Dels quals 25 s'han convertit en una vegada en número 1. En conjunt ha venut més de 1.000 milions de còpies a tot el món i ha guanyat 11 premis Grammy. Però això només són xifres. Espectaculars, però només són xifres. Pardon era un artista global que anava, de fet, molt més enllà del country, i és que la cantant, compositora, també actriu nord-americana, era una de les figures més prolífiques i talentoses de la seva generació, tant als Estats Units com a la resta del planeta. És per això que la notícia ha provocat un impacte descomunal al seu país d'origen, fins tal punt que aquesta matinada la Casa Blanca ha anunciat una setmana sencera de dol oficial. Alguns dels seus grans èxits, convertits en himnes a més d'una generació, són, evidentment, aquest Jolene o també I Will Always Love You, dues cançons que Dolly Parton va escriure i compondre el mateix dia, en només una tarda, l'any 1973. Una banda sonora que s'ha fet servir incomptables vegades per representar l'amor o el desamor, però no va ser fins gairebé 20 anys després, el 1992, que es va convertir en tot un clàssic internacional amb la versió que va fer la Whitney Houston, gravada per la banda sonora del guardaespatlles de Mike Jackson. Més enllà d'aquesta i de Jolene, en més de 6 dècades de carrera, Dolly Parton va vendre més de 160 milions de discos, convertint-se així en una de les artistes amb més discos venuts de tota la història. Entre els seus temes més icònics hi ha també aquest 9 to 5. Okay.

Una cançó en què parla de la seva infantesa i dels seus orígens humils, o també aquesta altra que va convertir Dolly Parton i Kenny Rogers en un dels duets més emblemàtics de la música country.

És Island in the Stern, una cançó que van composar Vigis, però que es va convertir en un èxit després que la publiquessin plegats Dolly Parton i Rogers. La cantant també acumula desenes de premis, entre ells 11 Grammys, també una desena de premis Country Music Association, i a més va entrar al Rock and Roll Hall of Fame i al Songwriters Hall of Fame. I a banda de la seva faceta com a músic, també era tota una icona de la cultura popular nord-americana. Va tenir una llarga carrera exitosa com a actriu al cinema, va debutar amb el 9 to 5 i després va protagonitzar pel·lícules com The Best Little Warehouse in Texas, Rhinestone o Steel Magnolias. Els més joves, però, segur que la coneixeran pel seu paper a la sèrie Hannah Montana, de Disney Channel. Representava la tieta de la Miley Cyrus i era un dels personatges més estimats pels fans de la sèrie. De fet, Parton i Cyrus tenien una relació hiperestreta. L'artista era la padrina de Cyrus, arran de la seva amistat també extremadament propera amb Billy Ray Cyrus, i de fet la seva mútua admiració es va materialitzar diverses vegades. Totes dues van versionar el clàssic de Dolly Parton, Jolene.

0: timbres de veu més especials de la història de la música, la mort de Dolly Parton, la va anunciar ahir al vespre el seu nebot, Brian Sever. En un vídeo a les xarxes va donar la notícia en nom de tota la família.
1: My name is Brian Sever.
2: Em dic Brian Sever, sóc fill de Cassie Parton i avui represento les famílies Parton i Owens per anunciar la mort de la meva tieta, Dolly Rebecca Parton Dean, germana, germana petita i àvia per una generació i besàvia per la següent. Fa anys que la Dolly em va demanar que fes d'aquest vídeo arribat el moment, abans que jo assimilés el que implicava realment.
0: També va destacar la generositat de la seva tieta, que durant tota la vida es va dedicar a causes benèfiques o també a la investigació de la vacuna contra el Covid, i va assenyalar que és una referent arreu del món.
2: La Dolly ens va obrir portes no només a mi, sinó a tota la família perquè poguéssim assolir un potencial que ni tan sols sabíem que era possible, i va obrir les portes a generacions de cantants, compositors, músics i somiadors de tots els àmbits de la vida i de tots els continents. Amb el seu exemple vam creure que tot és possible.
0: Hores després d'aquest vídeo, l'equip de Dolly Parton va anunciar a la revista People que la cantant va morir després d'una breu batalla contra el càncer. De fet, divendres passat, People va publicar una entrevista, segurament l'última abans de morir, i en aquesta conversa, Parton ja va anunciar que arrossegava problemes de salut des de feia un temps. De fet, ella mateixa admetia que havia deixat de banda la seva pròpia salut mentre cuidava el seu marit, Carl Thomas Dean, que va morir al març de l'any passat. Des d'aleshores, havia tingut alts i baixos i ara fa unes setmanes va comunicar que no estava passant una bona època i que es veia obligada a cancel·lar la seva residència a Las Vegas. Segons TMZ, el mateix dia que Parton va concedir l'entrevista a People, divendres passat ja va ingressar a una clínica de tractament del càncer per problemes renals i autoimmunitaris. I ja no en va sortir més fins que ahir, finalment, va morir. Evidentment, la notícia ha provocat una allau de missatges de condol per part d'icones de la música. Paul McCartney, Mick Jagger, Linda Ronstadt, Elton John, Cyndi Lauper... Tots ells han destacat el seu talent i la seva personalitat, però també noms destacats de la música country com Reba McEntire o Vince Gill, també del món del cinema com Jane Fonda, Jamie Lee Curtis o Pedro Pascal, figures polítiques com el president dels Estats Units Donald Trump, els expresidents Barack Obama i George Bush, i ahir, després de saber-se la notícia, centenars de fans de Parton es van aplegar de forma espontània a l'estrella que té la cantant al Passeig de la Fama de Hollywood per dir-li adeu i per lloar el seu llegat. També se n'ha fet ressò, evidentment, tota la premsa del món, a casa nostra, també a escala internacional, només faltaria. De fet, pràcticament avui podríem dir que sobretot als Estats Units, la premsa pràcticament no parla de cap altra cosa. I es dediquen multitud d'articles a recordar la figura d'una dona amb una perruca extravagant, una corpulència important i una veu de soprano inigualable i carregada de vibrato.
3: Als Estats Units, la revista Rolling Stone titula en portada Dolly Parton, l'humil narradora d'històries convertida en artista global, mor als 80 anys. La defineixen com estimada icona de l'entreteniment mundial i també asseguren que va transformar la música country i la indústria en general, i afirmen que no era una dona rossa estereotipada, sinó que amb la seva música va demostrar que era molt intel·ligent. El New York Times recorda avui la cantant com un àngel terrenal, diuen, perquè no era impoluta i perfecta, sinó que coneixia molt bé la misèria i la pobresa, i opinen que, precisament per això, sabia lleugir aquest patiment amb la seva música. A casa nostra, Francesc Peiron descriu a la cantant a La Vanguardia com una d'aquelles rares celebritats de qui l'atractiu transcendeix generacions, fronteres geogràfiques i posicions polítiques, i destaca clàssics com Jolene, I Will Always Love You o 9 to 5. El diari ara escriu en portada mort Dolly Parton, la cantant country a qui estimaven les dues Amèriques. Xavier Cervantes remarca que era amàtica de mena i que sempre va estar al costat dels més vulnerables, i conclou que, tot i que és una artista sorgida del cor del country, Parton marxa amb un reconeixement gairebé unànime de diferents generacions i sensibilitats musicals.
0: Gràcies, Mariona Martínez. Parton, per cert, tindrà un funeral íntim amb familiars i amics propers. La família ha anunciat que és el que ella volia i no ha donat detalls ni del lloc ni de l'edat exacta de la cerimònia. I en comptes d'enviar flors, demanen a tothom que vulgui homenatjar-la que facin donacions a Imagination Library, que és el seu programa benèfic per enviar llibres gratuïts als infants que ho necessitin. Es pot fer a la seva pàgina web, que és dollyparton.com, evidentment escrit dollyparton.com. Sobre la mort i el llegat de Dolly Parton, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista, crític musical del periòdico i col·laborador del Món a RAC1, Jordi Bianchotto.
4: El country no ha estat mai una música gaire implantada a Catalunya, i a Dolly Parton sovint l'hem vist com una criatura una mica estrafolària i kitsch. Ella va entendre que aquesta imatge li anava bé per ser reconeguda com a personatge mentre es dedicava al més important, compondre cançons. A diferència de tantes divas, ella era autora d'allò que cantava, i autora generalment en solitari, no com passa ara, en què una cançó d'èxit la poden signar 8 o 10 coautors. Així van sortir temes com Coat of Many Colors, on parlava dels seus orígens humils i descrivia la seva mare fent-li un abric amb pedaços de roba vella, o les més famoses, Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5... Dolly Parton va cantar la pobresa en el món rural, els embarassos adolescents no desitjats, sentiments que ara en dien tòxics com la gelosia. Han interpretat les seves cançons Linda Ronstadt, Emilio Harris, Johnny Cash, Nora Jones, Sinéad O'Connor, Beyoncé, The White Stripes, Rhiannon Giddens, Miley Cyrus... Recordem-la així per les seves composicions més enllà de les perruques ros platí.
0: Gràcies, Jordi. Després tornarem a fer una trucada al Jordi Bianchotto cap a les 11, potser una mica abans, per recordar el millor del millor de la carrera de Dolly Parton. Si ho recordéssim tot, doncs ens estaríem aquí segurament fins dilluns a les 8 del matí, encara continuaríem aquí fent el repàs. Per tant, serà el millor del millor de Dolly Parton. Per cert, dues novetats sobre l'incendi de Collserola. La primera és que l'estació de Torre de Baró, de la línia R4 de Rodalies, ja està reoberta, per tant, els trens ja paren en aquesta estació. I també, si sou propers a la zona de l'incendi, per tant, Ciutat Meridiana i Torre Baró, que sapigueu que molt probablement d'aquí 7 minuts sonaran els vostres telèfons mòbils, perquè des de l'Ajuntament de Barcelona i els bombers han comunicat que s'enviarà un SAlert cap a 8:45 per comunicar l'aixecament definitiu de la situació d'alarma per aquest incendi, que ha cremat gairebé una cinquantena d'hectàrees, que ja està estabilitzat, que ja està perimetrat i que els bombers confien que en les properes hores estigui controlat del tot. Pareu bé l'orella perquè el Barça i la Federació Espanyola estudien suspendre l'homenatge previst per demà al Camp Nou als campions del món amb la selecció espanyola. Tal com us pot avançar RAC1, el motiu és l'episodi de brutalitat policial contra diversos aficionats blaugranes que duien estelades diumenge passat a Elx. En les properes hores s'ha de prendre la decisió definitiva, però ara mateix l'acte d'homenatge, segons ha pogut saber RAC1, als 8 blaugranes que van guanyar el Mundial, penja d'un fil i tot apunta que s'acabarà suspenent. És un acte que en principi es volia fer coincidint amb el primer partit com a local del Barça demà contra l'Atlètic Club de Bilbao a les 9. Mentrestant, el Barça continua estudiant el cas per si decideix emprendre definitivament accions legals o no. Per la seva banda, la penya dels Almogàvers, la primera a denunciar les agressions de diumenge, ha assegurat que actuacions policials com aquesta són la tònica habitual als partits que juguen fora de casa. Així ho explicava l'Albert Llarza, que és el president de la penya Almogàvers.
1: És una tònica habitual no en els desplaçaments del Barça només, sinó en tots els desplaçaments d'equips catalans de futbol arreu de l'estat espanyol. En aquest cas, una imatge val més que mil paraules, no? Fins ara tot eren testimonis de persones individuals. En aquest cas, la policia actua així, però és que té moltes maneres d'actuar per aconseguir que no s'ensenyin estelades.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que des del Ministeri són els més interessats en garantir la proporcionalitat de les actuacions de la policia espanyola. Per això ha anunciat que ha obert una investigació per intentar d'esclarir els fets. Ho deia ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
5: Cualquier actuación que se desvíe, aunque sea mínimamente, de esas obligaciones, tiene una respuesta inmediata como procede en un Estado de Derecho. La investigación se ha abierto de oficio y evidentemente tendrá el desarrollo necesario y sin perjuicio de cualquier otra denuncia que pueda formalizar la persona afectada.
0: Aquestes són les explicacions de Marlaska després que els partits independentistes li exigissin que donés la cara i que no amagués el cap sota l'ala. A les crítiques que us explicàvem ahir de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que va demanar la compareixença del ministre, també s'hi han sumat els comuns. Han registrat una nova bateria de preguntes per conèixer qui va ordenar l'actuació i quins criteris es van seguir. Qui també demana depurar responsabilitats és el govern de la Generalitat. De fet, la consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que des del govern espanyol els han dit que ningú havia donat l'ordre de requisar estelades.
6: A través de la delegació del País Valencià se'ns va informar que s'havia obert un procés d'informació i d'investigació perquè se'ns va informar que no s'havia donat cap ordre de requisa de banderes i algú pel seu compte va decidir aquesta actuació. Això és el que s'ha d'investigar. Hi ha aquest procés obert, farem aquesta investigació i en tot cas aquestes imatges tenen la condemna del govern.
0: Paneque també va recordar que només es poden prohibir els símbols que incitin la violència i aquest, doncs, evidentment, no és el cas de les estelades. En aquest sentit, l'ANC ha comunicat que en repartirà 10.000 pels vols del Camp Nou demà abans del partit si finalment es fa l'acte d'homenatge als jugadors blaugrana que van guanyar el Mundial. En cas de que s'acabi suspenent, caldrà veure si l'ANC manté aquest repartiment de 10.000 estelades. Ara us explicàvem que el Barça, doncs, i la Federació Espanyola de Futbol, el govern català i l'Espanyol i els partits independentistes han condemnat l'agressió. Doncs bé, davant la polseguera que ha aixecat el cas, el sindicat majoritari de la policia espanyola, que es diu SUP, ha sortit a defensar l'actuació dels agents. Tot i que les imatges es veu perfectament que van ser els mateixos agents de policia qui van començar a agredir un jove i no pas a l'inrevés, la portaveu del sindicat, Anna Larcón, ha intentat girar la truita assegurant just el contrari. Ho deia ahir a 4, on també va assegurar que el menor detingut feia servir l'estelada com un símbol d'odi.
7: Por lo que me comentan los compañeros y refleja ese atestado policial, que este individuo estuvo increpando durante todo el desplazamiento a aficionados del Elche, a los mismos policías, lanzándoles insultos, utilizando esa bandera como símbolo de, al final, de odio para sembrar esa provocación.
0: Capítol a banda i comentari a banda mereix la cançó de fons. Més enllà d'escampar aquest relat a la televisió, el sindicat també n'ha fet difusió a les seves xarxes socials i, en aquest cas, amb un vídeo en què un altre portaveu assegura que l'actuació dels agents va ser proporcionada, literal, i insisteix que l'aficionat duia l'estelada per sembrar odi.
8: A este individuo no se le paró por pasear con una bandera. Se intervino porque estaba utilizando ese símbolo como excusa para provocar, sembrar odio y lanzar cánticos racistas saltándose a la torera la ley del deporte. ¿Y cuál fue su respuesta al pedirle la documentación? Agredir a un compañero y luego a otro. Y lejos de entrar en razón al ser detenido, desde el suelo continuó repartiendo patadas, escupitajos e insultos.
0: Quan se li va demanar la documentació, en un dels vídeos es veu perfectament com un agent de la policia espanyola el que fa és tibar-li l'estelada, prendre-li l'estelada. És en aquell moment en què el noi es gira, o individu, com diu aquest agent de la policia. En les imatges del moment es veu perfectament com és la policia qui va apartar aquest jove de la seva família, qui el va agredir i fins i tot quan ja estava reduït a terra li va propinar un cop de colze a la cara. De fet, en les últimes hores ha corregut un altre vídeo per les xarxes socials on es veu el jove instants abans de l'agressió i que reforçaria la seva versió. En aquestes imatges se'l veu caminant cap a l'estadi mentre cantava als segadors amb els companys de forma pacífica i amb un furgó policial ja seguint-los de prop. És, potser, no ho sabrem, quan la policia espanyola diu i parla de sembrar l'odi, potser es refereix a cantar l'himne oficial de Catalunya. Vés a saber. Són 9:15 clavats, després de gairebé un mes des que milers de migrants van creuar la frontera Ceuta. Ahir era el dia en què s'esperava que el govern espanyol comencés a donar explicacions i a oferir detalls sobre què va passar exactament el passat 30 de juliol, com es va arribar a aquella situació i quina gestió se n'ha fet de tot plegat aquestes darreres setmanes. I si bé tothom pensava que després de ni més ni menys que gairebé 30 dies des de la Moncloa s'haurien posat d'acord per oferir una resposta conjunta, com ara dèiem al davantal, res més lluny de la realitat. Ahir, els ministres de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i de Defensa, Margarita Robles, van escenificar un xoc obert i directe de versions sobre els avisos previs que el CNI hauria fet per alertar de la possible entrada de milers de persones a Ceuta. Un xoc especialment significatiu si tenim en compte que es tracta dels titulars dels dos ministeris responsables de la seguretat i el control de les fronteres. Però com va anar tot plegat? En què van discrepar, exactament? Doncs bé, Robles ahir va ser la primera de les 8 ministres que fins dilluns aniran compareixent al Congrés per donar explicacions sobre tot el que ha passat. En la seva declaració, Robles va deixar clar com l'aigua que el CNI va donar l'avís d'una possible entrada massiva dues vegades, 27 de juliol i 29. Per tant, només un dia abans que es produís. I en aquest sentit va assegurar que el Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol havia compartit la informació amb les forces de seguretat de l'Estat, que depenen d'Interior i de la delegació del govern a Ceuta. Això, però, ho va desmentir ràpidament el ministre de l'Interior, que va sortir al pas afirmant amb rotunditat que no hi va haver cap informe ni del CNI ni d'altres serveis policials que preveiés una entrada d'aquestes dimensions. De fet, quan Fernando Grande Marlaska va prendre la paraula per desmentir-la, Robles ja feia més d'una hora que estava compareixent públicament. I després d'això, la ministra de Defensa va matisar com va poder la seva versió per intentar mitigar el cop. Si bé, fins aleshores, havia explicat que els comunicats s'havien fet per escrit, després va assenyalar que haurien sigut per veu i que per això no n'hauria quedat registre. Qui té més detalls d'aquesta confrontació és el corresponsal de RAC1 a Madrid, el Roger Perciba.
9: Sí, la polèmica entre els dos ministres ve de lluny. Els dies 3 i 4 d'agost, Interior ja va negar les informacions que apuntaven que el CNI havia advertit del risc d'una entrada massiva per la frontera de Ceuta. Robles defensava la feina dels seus serveis d'intel·ligència. 23 dies després continuen igual. Robles al Congrés assegura que el CNI tenia informació i la va compartir.
10: Los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
9: Instants després, a la Moncloa, Marlaska insistien que no hi havia cap informe que permetés anticipar el que va passar el 30 de juliol.
5: No havia ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
9: Per cert, la delegació del govern espanyol a Ceuta s'afegeix a la polèmica i emet un comunicat fent costat Marlaska i negant, com ha dit Robles, que haguessin rebut cap informe advertint del que passaria a la frontera.
0: I és clar, aquestes discrepàncies entre ministres no només han deixat sobre la taula la pregunta com pot ser que el govern espanyol no s'hagi posat d'acord encara per oferir una versió oficial, sinó també una segona, segurament més preocupant, i és la que es fa avui la Lola García, la directora adjunta de La Vanguardia, en el seu bitllet al diari. Diu, si el CNI va entreveure una cosa així, per què no va alertar amb urgència la ministra? I d'això només se'n deriva una resposta, que algú no va calibrar bé la informació disponible. Ara bé, qui? No ho sabem. Potser, però, amb les compareixences de la resta de ministres al llarg d'aquesta setmana i dilluns en podrem començar a treure l'entrellat. Sobre el xoc de versions de Marlaska i Robles, i sobretot plegat, escoltem el comentari que hi posa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RAC1, David Portabella.
11: És una llàstima que el Consell de Ministres imperi el deure de secret, perquè l'ocasió mereixeria que Pedro Sánchez oferís ahir la reunió en obert com les que retransmetia l'expresident Gustavo Petro a Colòmbia. 26 dies després del pas massiu d'immigrants a Ceuta, dos dels ministres que acompanyen el president des del juny del 2018, la de Defensa i el d'Interior, mantenen la seva guerra de versions sobre el paper del CNI. I en tastar de salvar el bon nom dels espies per sobre de tot, Margarita Robles adora tant el seu rol de vers lliure que el de menys és deixar Marlaska com a inepta per no atendre el pretès avís de 25 agents sobre el terreny. Airejar la discrepància minuts després de sortir de la mateixa sala és una concessió a l'espectacle, però el públic ja no sap a qui creure en aquest teatre de l'absurd. Que la llum marxés en plena compareixença de Robles al Congrés per esclarir els fets i que el diputat de Bildu, Jon Iñárritu, tingués l'agilitat d'ironitzar si es tractaria d'un atac híbrid del Marroc no podia ser més que una sublim metàfora involuntària de tot plegat.
0: Gràcies, David. La ministra de Defensa va aprofitar també la compareixença d'ahir per demanar perdó als veïns de Ceuta pels possibles errors que hagi pogut cometre el govern espanyol durant la gestió de la crisi.
10: Ellos saben que tienen toda mi empatía. He conocido de primera mano su sensación de angustia, de abandono, de inseguridad. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
0: I tot plegat va coincidir el mateix dia que el govern espanyol va estrenar el comandament únic. Precisament la Moncloa va aprofitar l'embranzida per anunciar una reforma de les lleis d'estrangeria i d'asil. Amb milers de migrants encara a Ceuta i en ple debat polític per la gestió de tot plegat, la Moncloa ha avançat que treballa per endurir la normativa migratòria.

0: reforma a una millor gestió de les fronteres i a la seguretat.
1: Conjuga la necessària gestió de nostres fronteres per garantir la seguretat de nostre país.
0: Una reforma anunciada ara en plena crisi migratòria a Ceuta i quan el Partit Popular i Vox exigeixen una resposta més contundent, més retorns i un enduriment de la política migratòria. Marlaska intenta marcar distàncies amb aquestes posicions, defensa que tot i que la nova normativa serà més restrictiva, cada cas serà estudiat de forma individual i amb totes les garanties legals.
2: Gràcies, Roger. Unes reformes però que no seran bufar i fent polles. Ara comença el procés de tramitació, que es preveu lent, i les noves lleis hauran de passar pel Congrés i aconseguir els vots necessaris perquè s'aprovi. Això mentre sobre el terreny, ahir a la tarda milers de persones es van manifestar al centre de la ciutat autònoma per la mala gestió de tot plegat. Es van concentrar a les portes de la delegació del govern per exigir l'expulsió immediata dels migrants irregulars. La protesta finalment es va desplaçar fins a l'hotel Ulisses, on sospitaven que podria estar allotjat el ministre Ángel Víctor Torres. Així el cridaven a les portes de l'edifici. I un últim apunt pel que fa a Ceuta, ja que l'entrada massiva de migrants ha disparat els missatges d'odi a les xarxes socials. L'Observatori del Racisme i la Xenofòbia del govern espanyol ha detectat més de 78.000 missatges d'odi contra els migrants, 3.000 al dia de mitjana, gairebé 2.000 més que normalment. 8:45, avui encara ens llevem molt pendents de les conseqüències dels aiguats que van pentinar al sud del país aquest cap de setmana i també la tarda de dilluns. I és que preocupa molt l'estat de dues dones ferides dissabte en les inundacions de Roda de Barà, el tarragonès, quan els va caure sobre un mur empès per l'aigua. Ara mateix han estat molt crític totes dues i, per la seva banda, a Tarragona miren de recuperar la normalitat i reparar danys a les zones més afectades per les pluges torrencials. Els veïns estan indignats per la falta de previsió davant de fenòmens cada cop més recurrents. Tarragona, Esteve Giral.
3: Sí, mentre segueixen reparant danys materials i fent balanç, sobretot a la ciutat de Tarragona, una trentena de persones ateses pels serveis d'emergències mèdiques dilluns, per sort totes lleus, males notícies de l'evolució de les dues dones ferides en els aiguats de dissabte a la Costa Daurada. Estan molt crítiques la mare i la filla, menor, a qui va caure sobre un mur quan estaven a Roda de Barà dissabte de matinada. Els veïns no entenen per què no es va enviar cap alerta ni dilluns ni tampoc dissabte. També critiquen en alguns barris de Tarragona la falta de previsió per part de l'Ajuntament. Preocupa l'estat de les rieres i la gran quantitat d'arbres, la majoria pins, que es descalcen quan hi ha aiguats i ventades. La Noli Carbonell, la presidenta de l'Associació de Veïns de Cala Romana, ho ha denunciat a RAC1.
4: Ara ho arreglaran, amb perdó de l'expressió, posaran un parche i d'aquí a la propera tormenta, pues mira, resarem.
3: Les zones més afectades a Tarragona tenen encara feina per anar a recuperar la normalitat després de tornar a restablir ahir serveis bàsics com el subministrament elèctric.
2: Gràcies, Esteve. Mentrestant, el govern assegura que no va enviar cap S-alert durant els aiguats del cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho requerien. És la resposta que dona la Generalitat al territori, que està en peu de guerra per la falta d'avisos. Sílvia Paneque argumenta que hi ha molts factors a tenir en compte a l'hora d'enviar aquestes alertes. Ara bé, la portaveu admet que els fenòmens cada vegada desborden més les previsions perquè són més locals i més imprevisibles. Per tot plegat, el govern prepara un pla de xoc per fer front amb més garanties a nous episodis. Sí, Giró.
5: Sílvia Paneque assegura que abans d'enviar una alerta al telèfon, el govern escolta els tècnics que posen sobre la taula criteris que van més enllà del cel. Entre ells explica el possible impacte que pugui tenir en la mobilitat enviar una alerta de matinada quan la majoria de gent ja és a casa. Segur que això hauria pogut generar un efecte contrari al de molta gent en anar a recollir els vehicles de carrers o rieres. Tot i això, obre la porta a revisar els protocols davant d'uns fenòmens cada vegada més imprevisibles.
6: Quan el govern pren les decisions, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els S-alerts estan protocolaritzats, enviar-los quan tenim una fase 5 o 6. Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals, intensos, que tenen previsions doncs, més acotades en el temps.
5: Paneque que afegeix que el govern estudia un pla per adaptar viles i ciutats als efectes del canvi climàtic, tant pel que fa les altes temperatures com fenòmens extrems, com els d'aiguats. També assegura que el govern està disposat a donar les explicacions que faci falta.
2: Doncs dit i fet, gràcies, Cesc. Junts per Catalunya, els Comuns, el PP i Vox ja han demanat al govern que doni explicacions al Parlament. Els dos partits han registrat per separat la petició de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassanya. Volen saber precisament per quina raó el govern no va enviar les alertes avisant a la població de pluges torrencials. I a tot això, un dels col·lectius més afectats com sempre en situacions com aquestes, és la dels pagesos, que demanen a la població que els facin costat després que la pedra hagi destrossat bona part de les collites, segons el balanç d'un

0: de pagesos, la tempesta va destrossar conreus de fruiters al Segrià i a la Noguera, vinyes al Priorat en plena verema i ametllers al Pallars Jussà. Per això demanen al Departament d'Agricultura que faci una valoració dels danys tan aviat com sigui possible i que rebaixi l'IRPF als pagesos afectats. Bona part del sector assegura que aquest pot ser el cop definitiu que els faci abandonar l'ofici, fins i tot. I demanen a la població que els doni més suport. Ens va impactar molt el testimoni d'ahir, aquí al Món RAC1, d'una pagesa que es diu Marisa Bendicho i que parlava així de clar sobre la seva situació.
1: N'hi ha molts que pleguen, és que arribarà un moment que jo no sé, a veure, n'hi ha que se'n van a comprar i diuen, a mi m'és igual, lo, si ho compro més barat, pues, això que m'estalvio, perdona, a la llarga, això te passarà factura. Tot això que ens està passant o que estem al peu del canyó és per vosaltres.
0: Alguns pagesos han perdut entre el 60 i el 80% de tota la collida. I això segur que us interessa a tots aquells que feu servir el transport públic habitualment, i és que l'ATM treballa perquè l'any que ve ja es pugui pujar a autobusos i a trens fent servir únicament la targeta del banc, la targeta de crèdit o de dèbit. Segons llegim el periòdico, l'objectiu és que a partir d'aquest any vinent, el 2027, no calgui comprar un bitllet o haver de carregar la T-Mobilitat i que els trajectes es puguin pagar directament passant la targeta pel lector. Evidentment, pels usuaris habituals de la T-Mobilitat els continuarà sortint molt més a compte, però la mesura ha de servir sobretot per facilitar l'accés a les persones que fan servir el transport públic molt de tant en tant i també pels turistes. El canvi es començarà a fer primer a Barcelona i s'anirà ampliant de mica en mica a la resta de zones d'aquesta àrea de transports metropolità, que és molt àmplia. Encara en mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha enxampat més de 8.000 conductors utilitzant el mòbil mentre conduïen i més de 4.000 que no portaven el cinturó posat a l'A2 i a l'AP7. Això només entre el juny i el juliol. Ho han fet amb un nou sistema de càmeres d'alta definició amb intel·ligència artificial que permet captar imatges de l'interior dels cotxes i detectar així infraccions tant dels conductors com dels acompanyants. Les càmeres estan en fase de prova i les primeres han estat, segons el Servei Català de Trànsit, força exitoses. Calculen que la precisió de les imatges estaria entre el 70 i el 80%. Davant d'aquest èxit, Trànsit diu que està estudiant incorporar-les en el futur Pla de Seguretat Vial 2027, per tant, de cara l'any que ve i fins al 2030. En plana de salut, una revisió científica que s'acaba de publicar desmenteix que els humans necessitem 8 hores de son i desmenteix també aquesta revisió científica la creença popular que dormim menys que abans des que existeix la llum elèctrica. La revista Brain Medicine ha analitzat els hàbits del son de tres societats de caçadors-recol·lectors que vivien sense llum artificial i han trobat que dormien entre 6 hores i mitja i 7 hores cada nit. L'estudi també ha identificat un gen compartit entre persones que dormen unes 6 hores per nit sense presentar cap problema de salut. Per això, els investigadors demanen reconèixer aquest hàbit directament com a saludable. És a dir, que pot ser que no tothom necessiti, segons aquesta publicació a la revista Brain Medicine, que no tothom necessiti dormir 8 hores, que és un tema personal i biològic de cadascú. Hi haurà persones que amb 7 ja faran i no està malament si en dormen per sistema 8, i fins i tot hi ha gent que dormint 6 i poc potser també estaria bé. Encara en salut, avui també ens ha sorprès descobrir que la sequera augmenta la probabilitat de tenir un part prematur. Si el període sense pluges és molt llarg, també pot fer que el nadó sigui més petit. Són les conclusions d'una investigació coordinada per l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau amb dades de 30 milions d'embarassos al Brasil recollides durant 2 dècades. El risc de tenir un part abans de les 3 setmanes augmenta un 2% en casos de sequera moderada i fins a un 5% si la sequera és extrema. I les onades de calor encara poden fer que aquest risc sigui més alt. L'estudi, que s'ha centrat en persones vulnerables, explica que la realitat socioeconòmica hi té un paper molt important. L'estudi es va fer al Brasil, però els investigadors expliquen que els resultats poden ser importants a zones on les sequeres són cada cop més freqüents, com Catalunya. Ara, el proper repte és descobrir exactament per què passa això. Quin és aquest lligam directe, com s'explica. Un altre estudi que ens ha deixat de pasta de moniato és sobre la menopausa. Fa poc, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, atenció a aquest cas, va publicar un informe sobre l'alimentació adequada per les dones durant la menopausa. I ara ha sortit a la llum que aquest projecte estava basat en dades obtingudes exclusivament d'homes. Ho heu sentit bé? un estudi sobre la menopausa que només recollia dades d'homes. Ho han denunciat les científiques d'una associació que es diu Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, que, clar, posen el crit al cel perquè l'informe no avisa, de fet, en cap moment sobre la base de l'estudi. Les científiques lamenten que tot plegat suposa una mala praxis i una manca flagrant de rigor científic. Repetim, un estudi fet per una agència pública, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, sobre la menopausa. Per tant, en dones, que només recull dades d'homes. En crònica de successos, ha mort un ciclista en una caiguda a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, a la carretera C-147. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ahir quan passaven pocs minuts de la una del migdia. I malgrat que es van desplaçar al lloc dels fets, juntament amb el SEM, per tal d'intentar socórrer l'accidentat, no el van poder reanimar. A Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, els Mossos han detingut el conductor de la moto que dilluns va xocar contra una furgoneta. L'accident va provocar la mort de la seva acompanyant, una noia de 22 anys. Els agents el van arrestar ahir després que l'home sortís de l'hospital li curaven les ferides. Segons la policia, els dos vehicles van topar per una imprudència d'aquest home, del conductor de la moto. Mentrestant, la policia també ha detingut una persona relacionada amb la mort violenta d'un home a la Ràpita, al Montsià. Va morir apunyalat diumenge i ara hem sabut que l'endemà, el dilluns, els Mossos van arrestar un home de 34 anys que es va entregar ell mateix a la policia. I els mateixos Mossos que han recuperat 9 vehicles robats en països a l'estranger. Són cotxes d'alta gamma, de marques com ara Porsche o Range Rover, que havien robat a Dinamarca, Itàlia i a França. Els pispes els portaven cap a Catalunya, on els matriculaven i els revenien, calculant que en total s'haurien embutxacat un botí de 640.000 euros. La investigació continua oberta i, de moment, ja han denunciat un home de 51 anys. Per cert, que els bombers van haver de desallotjar dilluns la sala 6 del cinema de Diagonal Mar, a Barcelona, després que dos menors ruixessin la sala amb gas pebre durant una projecció de l'Odissea de Christopher Nolan. Alguns espectadors van alertar els treballadors del cinema i aquests van avisar els serveis d'emergència. Bombers i Mossos d'Esquadra es van encarregar d'evacuar una seixantena de persones que en aquell moment veien la pel·lícula. El SEM va haver d'atendre dues persones per intoxicació lleu i els Mossos van detenir els dos menors i ara han obert una investigació. I recordeu el cas d'una agència de viatges de l'Escala? És un dels casos d'aquest estiu que acumulava desenes de denúncies per estafa? Doncs ara ja n'acumula prop de 400. Els Mossos mantenen la investigació oberta i continuen recollint informació. Alguns afectats no han recuperat els diners d'un viatge cancel·lat, mentre que d'altres han tingut problemes amb els bitllets o amb l'allotjament un cop ja eren de vacances. Anem cap a Girona, corresponsal de RAC1, Sandra Florença.
2: Alguns dels clients d'aquesta agència de l'Escala ja havien viatjat amb ella i asseguren que tot havia anat bé. Per això molts hi van tornar a confiar i també la van recomanar. L'agència oferia viatges a preus molt competitius que s'havien de pagar íntegrament per avançat. Però els problemes van començar quan alguns clients van cancel·lar els viatges i no van recuperar els diners. A principis d'agost, altres afectats no van poder agafar l'avió perquè encara no tenien els bitllets. I n'hi va haver que van descobrir ja a destí que part de l'estada no estava pagada. Ara els Mossos ja han rebut prop de 400 denúncies i mantenen la investigació oberta. No descarten que n'apareguin més i de moment no hi ha cap detenció. L'agència treballava de manera telemàtica i de cop va tancar les xarxes socials. La responsable va anunciar que suspenia l'activitat i que treballava per retornar els diners als afectats.
0: Gràcies, Sandra. I l'altre serial d'estiu que mai acaba és el d'excrements humans a piscines municipals. Fa menys d'una setmana us explicàvem que ara havia adquirit una nova dimensió i que s'havien trobat caques a un parc aquàtic, el Port Aventura, que havia hagut de tancar dues piscines, la d'adults i la dels més petits. Doncs bé, la història s'ha tornat a repetir. Ahir van tornar a aparèixer caques humanes, en aquest cas a la piscina d'onades del Caribe Park, que és el parc aquàtic de Port Aventura, també. Tot plegat en plena temporada alta i amb unes 5.000 persones al parc que no han pogut banyar-se a la piscina. 10 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Una notícia d'última hora pels usuaris de Rodalies, en aquest cas els usuaris de l'R1, que sapigueu que circulen única i exclusivament dos trens per hora i sentit per una incidència en un tren entre les estacions del Clot i de Sant Adrià. I l'altra notícia d'última hora vinculada a Ceuta és que el ministre Ángel Víctor Torres acaba d'anunciar a la cadena SER que el president espanyol Pedro Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi humanitària. Aquest matí mateix la Moncloa registrarà la petició i serà la mesa del Congrés que haurà de posar data properament. 9 i les 9, fem una pausa i encara ens queden la tira de coses per explicar-vos i després la tertúlia. Avui, Clara Ardèvol, Ricard López, Natàlia Rodríguez i Rodrigo Amirola.
3: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més súper, perquè el súper dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimba i Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
4: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
5: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: RAC 1 us convida al cinema.
12: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
13: Acaba de passar algo agradable, fins ambulàncies.
11: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
12: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
11: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
12: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
14: Tots som u.
0: Sí, sí, les 9, en ple retrocés del català a Barcelona, aquesta notícia promet aixecar polseguera. I és que l'Ajuntament de la capital no fa inspeccions ni sanciona els comerços que no retolen ni atenen en la nostra llengua. Un fet que ha reconegut el mateix Ajuntament, tot i que és legalment obligatori, segons la normativa lingüística. Tot plegat, ho llegim al món.cat. I de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat, perquè per culpa d'un error de l'administració, les empreses Cabify i altres companyies de les noves BTC s'estalviaran de pagar 500.000 d'euros en multes. El problema és que la Generalitat va anar 17 dies tard en enviar-los les actes on detallava les infraccions i, segons el periòdico, ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó als recursos de les BTC i els ha perdonat l'import de la multa. A més de dues setmanes perquè comenci el curs escolar, s'han disparat les cerques per comprar llibres de text de segona mà. A Wallapop, per exemple, s'han multiplicat per 10. Han augmentat gairebé un 900%. Les famílies busquen reduir la despesa que suposa comprar el material escolar dels fills, que ja arriba de mitjana als 500 euros per alumne. Ara bé, si opten per comprar-lo ja usat, es poden estalviar gairebé 200 euros. Hola, l'Àlia Carrascal.
15: 9 de cada 10 famílies creuen que el preu del material és desorbitat i 2 de cada 3 reconeixen que la despesa els preocupa. Això són 20 punts més que l'any passat. Per això moltes famílies opten per comprar llibres, motxilles, calculadores o ordinadors de segona mà. Però també aprofiten per vendre el material de l'any anterior. La responsable de comunicació de Wallapop, Cristina Gómez, explica a RAC1 que 3 de cada 4 dels que ho fan és per recuperar diners.
16: Què els porta realment aquesta pràctica? Doncs per un 76% la necessitat d'obtenir ingressos extra per fer front a aquest moment de despesa. La meitat ho fa per fer una segona vida allò que ja no fan servir i un 40% ho fa perquè considera que sí pot ajudar a altres famílies a estalviar.
15: I d'aquests, 4 de cada 10 famílies ven productes de segona mà a les plataformes per poder pagar les extraescolars dels fills.
0: Gràcies, Eulàlia. Obrim aquesta hora pàgina internacional perquè ja fa una setmana que va començar el judici contra Meta als Estats Units, un judici que pot canviar el paradigma de les xarxes socials tal com les hem conegut fins ara. Doncs bé, ahir va declarar com a testimoni el director executiu d'Instagram, Adam Mosseri. És el primer al càrrec de Meta que testifica. Mosseri ha negat que la companyia ocultés informació sobre les seves eines de protecció per adolescents, això tot i que ara s'ha sabut que només el 2% dels joves activen la funció Fes una pausa, pensada perquè deixessin de fer scroll al cap d'una estona d'estar dins de l'aplicació. Ell ho ha justificat dient que la companyia no publica totes les estadístiques. I encara als Estats Units, però canviant de tema, aquest juliol l'ICE, l'ICE, va detenir gairebé 50.000 persones. En vam parlar moltíssim d'aquesta mena de milícia antiimmigració del govern dels Estats Units quan va començar a actuar, però insistim, n'hem parlat molt menys, però aquest juliol, com qui no vol la cosa, han efectuat gairebé 50.000 detencions. De fet, mai n'havien arrestat tantes en un mes durant el segon mandat de l'administració Donald Trump. El nombre de persones detingudes suposa una pujada del 15% respecte al juny i un increment del 70% respecte al febrer, que és quan més en vam parlar. Encara en crònica internacional, però en aquest cas passant per Alemanya, a l'aeroport de Leipzig, la policia ha descobert un tercer dron amb explosius. Això només 10 dies després d'identificar un primer artefacte amb càrrega explosiva la primera setmana d'agost. Si bé Moscou nega ser-ne el responsable, tot apunta que els vehicles aeris no tripulats estarien relacionats amb un presumpte intent d'atemptat rus. 2 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Toca parlar de màgia perquè el Mago Pop ha visitat la NASA. L'ha convidat al mateix Centre Espacial Johnson, ubicat a Houston. Antonio Díaz prepara aquests dies el nou espectacle que farà als estadis de tot el món i un dels trucs que hi farà està relacionat precisament amb l'espai, tot i que per ara és secret absolut. Per això, segons es pot llegir el comunicat que ahir va enviar la NASA als mitjans, s'està reunint el Mago Pop amb els millors enginyers tècnics i especialistes del planeta. El mag de Badia del Vallès assegura que visitar la NASA era un somni i que ara s'ha convertit en una de les experiències més extraordinàries de la seva carrera. En un vídeo, els professionals del centre li donen la benvinguda i el reconeix que és un honor estar al lloc que més li inspira del món.
17: Antonio, welcome aboard.
18: Antonio, benvingut a bord. Som al Centre Espacial Johnson de la NASA i volem donar-te la benvinguda.
19: Moltes gràcies per acollir-me. És un privilegi increïble estar al lloc més emocionant del món. És tot un honor. Moltes gràcies. Estic molt feliç. Thank you very much. I'm
0: really happy. A la seva visita, un dels espais que va trepitjar va ser el del control de missions, el lloc des d'on es va coordinar l'arribada de la humanitat a la Lluna. Més coses, avui 6 estudis catalans aterren a la Fira Europea del Videojoc, que es fa a Colònia, Alemanya. Aquest és el tràiler d'una de les grans estrenes de dissenyadors del país, el Denge Attack. Al seu costat, 22 videojocs més buscaran que els publiquin o arribar a més jugadors. La fira, que es diu Gamescom, s'allargarà fins al diumenge. I Barcelona renovarà tota l'escocesa, una antiga fàbrica tèxtil del barri del Poble Nou. Des de fa un temps, dues de les naus les fan servir artistes, hi ha sales d'assaig o tallers. Ara volen reobrir la resta per deixar espai per més projectes socials. Per exemple, dues d'elles es faran servir per construir-hi habitatges per persones amb discapacitat. Ona, perdó.
20: L'escocesa és una antiga fàbrica industrial de Barcelona. Té 7 naus i totes es faran servir per acollir projectes relacionats amb l'economia, la innovació, la inclusió social i la cultura. Ho va explicar l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.
21: Deixarà de ser aquest espai industrial en desús per convertir-se en un gran pol d'innovació, d'economia, de cultura, de cohesió, de la Barcelona del segle XXI.
20: Les obres es faran amb una primera inversió de gairebé 52 milions d'euros. En tres de les naus es construiran pisos per una setantena de persones amb discapacitat i un centre d'art inclusiu. A banda, en una altra hi haurà un espai per entitats relacionades amb l'economia social i solidària, i l'última acollirà un centre d'innovació gastronòmica. Es preveu que el projecte pugui obrir les portes de cara al 2029.
0: Gràcies, Ona. I d'aquí a 4 dies, amb l'arribada del setembre, arrencarà la nova temporada de teatre. Aixecarà el taló la nova temporada de teatre. Aquest any ve carregada d'estrenes, però també de reposicions que han sigut tot un èxit. A Barcelona, per exemple, se'n recuperaran una desena que han brillat els últims mesos. Són muntatges que han funcionat moltíssim, han anat molt bé de taquilla, però que no s'han pogut prorrogar pels calendaris ajustats del teatre. Algunes d'aquestes són L'herència, del Josep Maria Mestres, el llibre Tots ocells, de l'Oriol Brogi, al Teatre de la Biblioteca, o La tercera fuga, de la Victòria Spumberg, al TNC. En té tots els detalls d'aquesta nova temporada que estrenem aviat la Bàrbara Padilla.
1: Han estat unes setmanes a la cartellera i el públic ha rebentat la taquilla, però els teatres no poden allargar-les més dies pel calendari, que va molt ajustat. Ho explica RAC1 el vicepresident de DETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albadalejo, que en fa una lectura positiva.
2: No passa res, estem dintre de la normalitat més absoluta. Si hi ha moltes reposicions, és molt bona senyal, perquè vol dir que són espectacles exitosos de la temporada passada que han lograt seguir amb cartellera, La Truita, en el Poliorama, Dorian Gray, en el Romea. Són reposicions per èxit, no perquè no sapiguem què programar. Al contrari, hi ha molt bones produccions noves que s'estan preparant.
1: Altres reposicions que trobarem aquesta temporada són el musical Germans de Sang, de Daniel Anglès, al Teatre Condal, Els fills, de David Selves, a la Villarroel, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, i l'òpera de Tres Rals, que celebra els 50 anys del llibre.
0: Gràcies, Bàrbara. I aquest dilluns vam parlar, segur que ho recordareu, amb el creador de la pàgina web pintargegants.cat, aquest portal d'internet que publica dibuixos de gegants catalans per pintar i que estan fets amb intel·ligència artificial. Doncs bé, ahir a la tarda la pàgina va rebre un comunicat, va emetre un comunicat oficial on afirmava que han rebutjat una proposta per fer un llibre. No volen que la iniciativa es derivi cap a una via comercial, com ja va explicar aquí al món RAC1 el seu creador i l'autor de la iniciativa, Carles Núñez. Justifiquen aquesta decisió dient que si algun dia volen fer un llibre serà amb el vistiplau sempre de les colles geganteres que desitgin implicar-se en aquest projecte. A més, consideren que els beneficis haurien d'anar a parar a les mateixes colles. És un projecte genial que ens va explicar el Carles, que es diu pintargegants.cat i que s'ha fet des del principi, i això ho demostra, sense absolut ànim de lucre. És un projecte fet pels més petits de la casa que viuen amb aquesta fascinació bestial pels més grans del país. En cinema, el director nord-americà Robert Eggers visitarà el Festival de Cinema de Sitges per rebre el Premi Màquina del Temps. El certamen li dona el guardó perquè, segons l'organització, la seva trajectòria és excepcional i, a més, ha contribuït a renovar el gènere del terror. Durant la seva visita, presentarà un clip de la seva propera pel·lícula, Werewolf.
22: Do not dread the darkness.
0: El muntatge explica com una criatura misteriosa té atemorida una comunitat rural a l'Anglaterra del segle XIV. S'estrenarà el 8 de gener de l'any que ve i entre el repartiment hi ha Willem Dafoe. Eggers ja va venir al Festival de Sitges l'any 2015, aleshores hi va presentar la seva òpera prima, The Witch. El director nord-americà també està al darrere de pel·lícules com The Lighthouse o Nosferatu. I en estrenes, avui arriba a la gran pantalla El ser querido, la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que és el director d'Asbestas.
23: La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
24: La gente de la peli sabe...
0: Aquesta pel·lícula, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, que narra una història d'abandonament, el d'un pare que deixa enrere la seva filla. També s'estrena als cinemes La constelación del perro.
25: Before the world ended...
0: Es tracta de la nova pel·lícula de ciència-ficció de Ridley Scott i amb grans noms com Jacob Elordi o Josh Brolin. El film ens situa en un món postapocalíptic en què un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. I atenció als fans dels Picapedra, de la Vilma i companyia, perquè Ryan Gosling els farà tornar a la gran pantalla en una pel·lícula d'acció real amb personatges, per tant, de carn i ossos.

El projecte encara es troba en una fase inicial de desenvolupament i actualment busca guionista. Tot i que encara no se n'han revelat els detalls de la trama, tot apunta que la història deixarà de banda en Pedro i la Vilma per explorar la vida d'en Bam Bam, ara ja com a adult. I en plana musical, atenció als amants de la gossa sorda, perquè ja hi ha data pel comiat definitiu del grup. I obrirem una altra porta, evidència de mentida. Estima, que estimo, que estimo. Jo dic que em vendo una... Serà l'11 d'octubre a Pego, a Alacant, amb un concert que han batejat com l'última que l'Arres. L'aforament serà per 17.000 persones i es reservaran 3.000 entrades pels veïns del municipi. La venda general començarà diumenge. I a 26 d'agost, la notícia Jordi Basté... quan encara queden pràcticament un mes d'estiu i en queden 4 per Nadal, ja comencen a publicar-se les primeres Nadales. A un dels que els agrada més aquesta època de l'any és David Bisbal, que ja ha versionat la primera Nadala que sonarà per festes a moltes llars.

0: El cantant recupera 55 anys després el clàssic nadalenc de John Lennon i Yoko Ono que van fer contra la guerra. Happy Christmas, War is Over, que en aquest cas, per fer-la en castellà, Bisbal ha titulat Amigos del Mundo. I la Universitat del Perreo, que el cantant de reggaeton Wiz va anunciar que crearia a Puerto Rico, és, en realitat, o sorpresa, un disc.
1: Damas y caballeros,
2: llegaron los reyes.
1: Bienvenidos a la Universidad del Perreo.
2: El de Calle.
1: El sonido original.
3: La máquina.
1: L'essència que comenzó...
0: Aquest és l'avançament del seu nou àlbum. El vídeo es pot veure en una classe on els alumnes aprenen la història del reggaeton. D'aquí a una setmana, el cantant donarà més informació sobre aquest nou treball i les col·laboracions que conté. Passen 7 minuts de les 9 en punt del matí. De seguida, la tertúlia amb la Clara Rèbol, el Ricard López, el Rodrigo Mírola i la Natàlia Rodríguez. Però abans hem de repassar la resta d'actualitat esportiva. Livakovic ja és a Barcelona i avui passarà el reconeixement mèdic previ al seu fitxatge pel Barça.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: I si supera les proves mèdiques i físiques, serà blaugrana les properes 4 temporades i arriba procedent del Fenerbahçe a canvi de 2 milions d'euros fixos i mig milió en variables. La continuïtat del porter croat dependrà del marge de fair play que tingui el Barça en aquest tram final de mercat. Aquesta mateixa temporada podria quedar-se com a porter suplent de Joan Garcia per davant de Chesney o podria marxar cedit un curs i ja ocuparia aquest rol de segon porter la temporada vinent. Qui sí que tindrà fitxa del primer equip és Xavi Espart. Hansi Flick confia molt en ell i el Barça l'ha premiat després d'una pretemporada fantàstica amb el dorsal 12. D'altra banda, José Mourinho contradiu la posició del Madrid sobre els àrbitres pel cas Negreira. Abans de restrenar-se aquesta nit a la banqueta del Santiago Bernabéu, que serà a les 9 de la nit contra la Real Societat, partit corresponent a la primera jornada i que seguirem en directe aquí a RAC1 amb el talismà Damià López des del Bernabéu. A la roda de premsa prèvia, Mourinho va dir que no espera cap rebuda especial i que, atenció, creuen l'honestedat dels àrbitres espanyols.
5: No dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestad de los árbitros españoles.
0: I mentrestant, Xavi Hernández, l'exentrenador del Barça i exjugador del Barça, deixa enrere 2 anys d'inactivitat per agafar les regnes de la selecció dels Països Baixos fins al 2030. Ahir va ser la seva presentació a Seist i allà hi era la Marta Ramon.
6: Abans van pensar en Pep Guardiola i en Arne Slot, però quan van parlar amb Xavi els va convèncer el seu discurs apassionat i la fe en l'ideari cruifista. Va atendre el micròfon de RAC1 descrivint-se molt preparat pel repte. Passa pàgina de la motxilla complicada amb la qual va sortir del Barça i espera que ara el bagatge li sigui útil.
7: Per mi va ser un màster, es va començar molt bé, vam guanyar coses, després no vam aconseguir resultats i això és la part trista del futbol. Bé, al final és una experiència, és un màster que vam fer, màster avançat, i aquí estem, amb aquesta experiència que ja tenim, doncs poder aconseguir coses aquí és important. Nosaltres ja hem desconnectat de Can Barça, no hi ha res, simplement desitgem el millor Hansi, els jugadors, que encara tenim molta relació, hi ha molta gent d'allà i nosaltres som culers de per vida.
6: Ahir ja notava la pressió que tindrà amb preguntes incisives de la premsa local que posava a prova el seu coneixement dels jugadors holandesos i el seguiment que en farà. Compta poder disposar del lesionat Frenkie de Jong, però diu que la prioritat és que recuperi bé. El debut de Xavi, a qui acompanyarà el seu nucli dur encapçalat pel seu germà, serà el 24 de setembre contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League.
0: Gràcies, Marta, i un últim apunt en futbol, el primer clàssic femení de la temporada entre el Barça i el Madrid es disputarà a l'Spotify Camp Nou. Serà a la jornada 6 de Lliga, al cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre. Més coses, la Vuelta arriba a Catalunya amb un Tadej Pogacar que ha deixat la ronda gairebé vista per sentència ja. Ahir l'eslové va tornar a exhibir-se amb un atac a 50 quilòmetres pel final Andorra la Vella. Es va imposar clarament i ara té 3 minuts i 21 segons d'avantatge sobre Primo Roglic, que és segon. A partir de 2:15 del migdia ha de començar aquesta nova etapa, és la cinquena, avui per terres catalanes amb un recorregut de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. En bàsquet, el Fiat Girona incorpora Jacel Pérez. L'escorta dominicà ve de guanyar la final de la Lliga de Puerto Rico amb els Vaqueros de Bayamón i signa per 2 temporades. En tennis, el retorn de Carlos Alcaraz va ser divertit però fugaç. Al costat de Serena Williams, el murcià i la nord-americana van guanyar els vuitens de final per 2-16-0 contra Rautliff i Glasspool, però van caure eliminats eliminats davant Coboli i Bencic als quarts, també per 2-0. I en voleibol, la selecció espanyola femenina, que té diverses jugadores catalanes, va encaixar la tercera derrota a l'europeu per 3-16-0 contra els Països Baixos. Se'ls complica, doncs, el passi a la següent ronda. Romania i Portugal són els propers i últims rivals en aquesta fase de grups.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
8: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Connexió directa amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que encara hi ha arran d'una topada de dos camions ahir a la tarda i la seva posterior volcada, encara estan pendents de ser retirats, estan fent desviaments per la sortida 281 cap a la P7, cap a la A7, perdó, aquest accident és a la P7 a Montroig en sentit Tarragona. A banda, també hem de dir que encara hi ha lentitud a Sant Pere de Torelló, un altre vehicle pendent de ser retirat, i com sempre demanar-vos que cautela, ja que en aquests moments el que és tota l'àrea metropolitana no registra cap incidència rellevant. Molt bon matí.
10: Aquest estiu regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Omoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Omoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de castells. Però no dels nostres, d'aquells que li agraden al nostre vilafranquí Carles Fernández i, per extensió, a tota Catalunya. No, no d'aquests. Això passa molt, eh? Quan algú de Vilafranca li agrada una cosa, sembla que tota la resta de Catalunya li hagi d'agradar. Parlem del castell d'Hirosaki. És un castell que es troba a la prefectura d'Aomori, al nord del Japó, i és que aquest cap de setmana una de les seves torres s'ha desplaçat 2 metres del seu lloc habitual. I no ho ha fet sola, evidentment, sinó amb l'ajuda de 1.800 japonesos. El que més sorprèn, però, és el mètode com ho han fet. Què creieu que han utilitzat? Grues? No, home, no! Que són 360 tones, animals. Millor tràilers, camions, palets de menjar sushi... No, no, no, no, no, no, no, no. Ho han fet manualment i amb cordes. És el que es coneix com a jiquilla. És una tècnica que consisteix a col·locar l'estructura sobre rodets i anar-la arrossegant. Ara bé, per què una societat tan avançada tecnològicament com el Japó tria fer-ho així, amb cordes i força bruta? Per exercitar les lumbars? Realment és l'única manera de fer-ho sense malmetre la torre, ja que és un bé cultural d'importància nacional. Perquè us ho imagineu, des de casa, la reforma ha requerit d'una gran coordinació. És com veure un equip de natació artística jugant a l'arrencacebes, una tasca que s'ha completat amb èxit, cosa que probablement no haguéssim pogut fer aquí. Us imagineu tots coordinant-nos per estirar la Sagrada Família amb el que ha costat aixecar-la? Coneixent-nos, la coordinació duraria menys que la declaració d'independència. Uns estirarien fort per aquí, els altres estirarien fort per allà, i com deia l'amic Llach...
11: Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.
0: No, home, no. Confiança, va.
12: El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
12: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 9 i 16.
16: Avui, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
0: Clara Ardèvol, molt bon dia.
17: Molt bon dia.
0: Com estàs, Clara?
17: Bé, una mica trista, última tertúlia, ja s'acaba l'estiu i tot plegat. Hi ha una sensació de final d'estiu bastant depriment.
0: Sí, eh?
17: Sí.
0: Sí. Bueno, és que és aquesta teoria que hem anat repetint aquest estiu, que l'agost és el diumenge i finals d'agost és diumenge a la tarda.
17: I ara mateix és diumenge nit.
0: Ara és diumenge, ara ja s'ha fet fosc, perquè s'està escurçant el dia.
17: Sí.
0: És aquella sensació ja dolorosa. Però bueno, estem a 26 d'agost encara.
17: Sí, igualment tant, energia de setembre, eh?
0: Exacte.
17: Que va, endavant. Sí.
0: Vinga, amunt. Sí. Natàlia Rodríguez, bon dia.
18: Bon dia, jo encara estic de vacances... I la veritat és que tinc, jo, com ho diu, els diumenges tinc ja ganes de que acabin, eh? Per tant, jo necessito que arribi el dilluns. Bon dia des de París.
0: Home, molt bé. Olala.
18: Sí, no, molta calor, això està sent... No, està sent un agost bastant apocalíptic aquí a França. Ja. Algun dia n'haurem de parlar del que els està passant als francesos, que en sé que el seu món s'està trontolla per tot arreu. Vull dir que és molt peculiar el que s'està vivint aquí.
0: Rodrigo Amírola, bon dia.
19: Bon dia, Sergi, bon dia a tothom. Jo volia enviar-vos molts ànims, perquè malgrat que estem ja al final del diumenge, al final de la tarda del diumenge, jo estic a un lloc molt especial de Catalunya, a Portbou, i encara queda una miqueta de temps per gaudir.
0: Home, gaudeix tu que pots. Ricard López, bon dia.
20: Què tal, bon dia. S'ha d'apurar sempre l'estiu.
0: Sí, home, i gaudir-lo. Al final...
18: O no.
0: Que cadascú faci...
17: Sí, respectem tenir un estiu molt dolent i avorrir-se...
0: Sí, no, que cadascú faci el que vulgui.
18: Molt a favor.
0: Però també és veritat de no deixar-nos... Si ja s'ha gaudit l'estiu, o hi ha intenció de voler-lo gaudir, no deixar-nos portar tampoc per la deriva aquesta de, dilluns ja, feina... No? Mira, encara estem a dimecres. És a dir, hi ha molta gent que ja ha tornat a la feina, i hi ha gent que encara no. Els que encara no, aprofiteu els dies. No sucumbiu ara aquesta depressió general.
18: Gens ni gota.
0: Així m'agrada. Mònica Usart, hola.
21: Hola, què tal?
0: I connecto un moment amb la Violeta Martos, també des del centre de comandament dels bombers, que estan monitorant aquest incendi a Collserola. Hola de nou, Violeta.
22: Hola, Sergi, bon dia.
0: Tenim bones notícies, no?, pel que fa a les condicions meteorològiques.
22: Sí, mira, ara tot just fa uns minuts ha tornat a ploure, aquí no paren de caure gotes, fa una estona ha començat a ploure, després ha parat, però és un plogim suau i, bueno, la Mònica segur que us ho explica millor, però és veritat que tot ajuda, no?, per les tasques d'extinció i de control dels bombers, i en aquest cas la pluja l'han rebut com una bona notícia, sí.
0: Mònica, això d'aguantar gaire?
17: A veure,
0: s'ha d'anar reproduint,
17: una estoneta
0: potser?
17: Sí, pot anar fent de manera intermitent. Són aquests ruixats febles que comentàvem a primera hora que podien afectar en moltes comarques del país i ara mateix estan repartits per la costa de Barcelona, prelitoral, també Catalunya Central i comarques del sud. Són ruixats més aviat febles, però qualsevol quantitat d'aigua, d'humitat que tu aportis en aquesta situació, doncs sempre ajuda. A mesura que avança el dia, normalment baixa la humitat, puja la temperatura, per tant, si arriba aquesta pluja, farà que les condicions siguin molt millors i la temperatura no pugi tan ràpidament. Per tant, per totes bandes, aquesta pluja benvinguda.
0: Sí. De fet, Violeta, aquest és el missatge que han donat els bombers a la seva compareixença, que hem seguit aquí en directe al Món RAC1 a les 8 en punt del matí, que deien que són bastant optimistes, tot i que encara queden alguns flancs que cal atacar, però precisament no, ja apuntaven que si queia una miqueta d'aigua, doncs mira, encara millor que millor.
22: Sí, exacte, eren prudents però optimistes, així ho deia el cap de bombers de Barcelona, el Sebastià Massaguer. De fet, totes les novetats que han anat dient i han anat comunicant al llarg del matí van en aquesta línia. El confinament de tots els veïns, dels 15.000 veïns, ja s'ha aixecat. També han pogut tornar a casa durant la nit aquells que estaven desallotjats. Ara, a 8:45 s'ha enviat un SAlert que ha acabat d'informar els veïns que, encara que el confinament s'havia aixecat de nit, doncs ha acabat de fer oficial aquesta, aixecar l'alerta. L'incendi ha cremat 45 hectàrees, que són 35, o sigui, ahir a la nit eren 35 segons els agents rurals. Encara han de definir si totes són dins del parc de Collserola, que es preveu que sí. Ahir les últimes dades que teníem eren que 34 eren a Barcelona i una era a Montcada i Reixac, però totes dins del parc de Collserola. I ara d'aquí uns minuts està previst que ja comencin les tasques amb els drons per revisar punts calents i també amb els altres mitjans aeris. Ara aquest matí hi treballen una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat i els bombers preveuen que l'incendi doncs, es pugui donar ja per controlat durant les properes hores, perquè a primera hora del matí coneixíem que ja està perimetrat i per tant els bombers, doncs, el que deia Sergi, que eren bastant optimistes en poder acabar de controlar aquest incendi al llarg del dia.
0: Gràcies, Violeta.
22: A vosaltres.
0: I gràcies, Mònica Usart.
1: Fins ara.
0: Tu estàs contenta d'haver tornat a treballar?
1: A veure, he tornat per la porta gran, perquè dilluns, déu-n'hi-do,
0: ja.
1: No he tingut ni temps d'acceptar que estava tornant.
0: Clar, però, déu-n'hi-do la setmaneta, eh?
1: Ja m'agrada tornar a treballar i m'agrada la meteo, però també estava bé de vacances.
0: Va, són les 9:22, gràcies, Mònica. Us hem d'explicar a aquesta hora del matí, malauradament, una mala notícia vinculada als aiguats d'aquest cap de setmana. Estàvem molt pendents de l'estat de salut d'aquelles dues dones, mare i filla, ferides de gravetat a les inundacions de Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre un mur empès per l'aigua. Les últimes informacions que teníem fins a primera hora del matí era que estaven en estat molt crític i ara, doncs, malauradament, ja podem confirmar que totes dues, mare i filla, que estaven ingressades a l'Hospital Joan 23, doncs han acabat morint aquesta mateixa nit. És una comunicació oficial que han fet des del mateix hospital. Són les 9:23, fem una pausa per la publicitat, són dos minuts i mig, i quan tornem parlem de què hauria de fer el Barça. Si suspendre definitivament l'homenatge previst per demà als guanyadors del Mundial, tenint en compte el context i d'on venim d'aquest cap de setmana, per aquella agressió dels policies espanyols a diversos aficionats del Barça, especialment a un. També si el Barça hauria definitivament de decidir si presenta una querella o no judicial contra els agents, i parlarem d'aquest punt de vista dels propis agents de la policia espanyola, que sembla que anar amb una estelada és anar sembrant l'odi a tort i a dret. Un segon.
2: RAC 1.
21: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
23: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
24: Que l'any serien 1, 2, 3...
23: Més de 2.400 euros.
24: Ja m'has descomptat!
23: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
26: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
27: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'Altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
26: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
27: Vine a les festes d'Altura, com les d'Olot, enlloc.
28: RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
2: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
28: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
3: Descarregat!
28: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: El perquè de tot plegat.
0: Començo amb tu, Clara. Què et sembla una mica tot plegat? I ara escoltarem el pronunciament oficial que s'ha fet des de la... Bé, és un sindicat de la policia espanyola justificant l'actuació.
5: A veure, tres coses. Per una banda, el Barça, crec que és evident i que seria una bona notícia que aquesta celebració no es fes. Crec que no s'ha de fer. Crec que si el Barça es considera un club catalanista, històricament s'hi ha considerat, no té cap mena de sentit, no és coherent celebrar les victòries de la selecció de la nació que et vol assimilar. És a dir, crec que és absolutament incoherent amb un posicionament catalanista. També és veritat que crec que el club d'alguna manera es volia treure el problema de sobre, veient la reacció de l'altre dia als aficionats de Sant Mamés, per exemple. Aquesta qüestió d'Elx li pot haver anat bé com a pretext, però és que arribem amb l'ambient molt caldejat per una agressió de la policia espanyola completament injustificable. I de fet, també això li pot servir de pretext, però també és veritat que tenir un Camp Nou amb unes quantes, o ple o parcialment ple, de banderes estelades, l'INSS està demanant d'anar, no? Ja et demostra la manca de normalitat nacional de tot plegat i de com hi ha una part de la societat catalana que precisament no vol ni es deixa assimilar, no? Ho barrejo amb el catalanisme. La segona cosa que volia abordar és el tema de la catalanofòbia. És a dir, s'ha parlat molt de que aquesta agressió com una... És a dir, una agressió amb el context de l'estan agredint per portar una estelada o l'estan agredint per ser del Barça, no? Uh-huh. Clar, jo crec que no l'agredeixen ni per portar una estelada, és a dir, ni per ser independentista ni per ser del Barça, sinó per ser català. I això, si la bandera fos una bandera LGTBI, segurament tindríem menys dubtes, o una part de la societat tindria menys dubtes. Si una gent, de manera completament, sense cap raó aparent, agredeix d'una manera violenta un manifestant LGTBI, que per exemple fos trans, tots estaríem d'acord que seria una agressió transfoba. Doncs aquí crec que és difícil no veure-hi una clara voluntat catalanòfoba. És a dir, la gent li treu la bandera pràcticament com una repulsió i un fàstic i una cosa completament impulsiva que demostra que el que molesta és la catalanitat i ja no el fet de voler-te independitzar, sinó simplement de ser qui ets, en aquest sentit. I una tercera cosa molt ràpid, evidentment hi ha catalanofòbia, però el que també hi ha és la impunitat policial habitual, especialment pel que fa al cos de la policia espanyola. Venim, que això a vegades costa anar recordant les coses perquè ho oblidem tot molt ràpid. Només en 2 mesos, aquest mateix cos policial, controlat per un govern suposadament progressista del PSOE, ha protagonitzat una agressió també injustificable a una mestra a les protestes del País Valencià, unes càrregues també injustificables a una gran protesta contra el turisme a les Illes Balears i, per últim, aquesta última agressió absolutament explícita i que si poses en contrast les imatges amb el que ha anat dient o justificant el sindicat de policia, doncs la broma s'explica sola.
0: La justificació del sindicat de policia és aquest sindicat que es diu SUP i és el sindicat majoritari de la policia espanyola. Venia d'entrada per la portaveu Ana Alarcón, però al cap d'una estona, a través de les xarxes socials, un altre portaveu explicava exactament això.
6: A este individuo no se le paró por pasear con una bandera. Se intervino porque estaba utilizando ese símbolo como excusa para provocar, sembrar odio y lanzar cánticos racistas saltándose a la torera la ley del deporte. ¿Y cuál fue su respuesta al pedirle la documentación? Agredir a un compañero y luego a otro. Y lejos de entrar en razón, al ser detenido, desde el suelo continuó repartiendo patadas, escupitajos e insultos.
0: Què dius, Natàlia?
18: Ai, a veure, és aquí jo el que veig és que aquest sindicat SUP sempre ha estat el més crític, diguem-ne, amb qualsevol cosa que tingués que fos rellevant en Catalunya. Va ser ja el primer que va demanar les condecoracions per l'actuació de l'1 d'octubre del 2017, per exemple. Primer, per afegir més elements amb això que deia la Clara, o sigui, la infiltració dels moviments d'extrema dreta o de la ideologia d'extrema dreta a les forces de l'ordre és una realitat i ens hauria de preocupar moltíssim, perquè el que fa és que la proporció a l'ús de la força tingui a veure amb uns valors. Tu no tens, o sigui, has de tenir com una mena de taula de valors a l'hora de decidir com intervens, perquè qui té la força és la persona que va armada per fer-ho. Llavors, en una situació d'un partit de futbol on es poden descontrolar les coses, ho hem vist i tenim exemples, etc., l'utilització d'aquesta força, perquè hi ha un element que és un element que no està en cap cas identificat com una bandera d'odi, sinó que és un element identificador d'un col·lectiu de persones, així ho ha dit també el govern català, vull dir que no és... que la policia intervingui de manera dient que això ja era provocació de l'odi, etcètera, tot això demostra que no s'ha fet massa esforç en els darrers 10 anys per canviar una mentalitat que es va instaurar en la Por Ellos, i que en tot cas el que ha anat fent és s'ha anat consolidant. Abans parlaves de l'AIS i perdona, Sergi, però aquí justament ara fa pocs dies vaig tenir l'oportunitat d'anar a la presentació d'un documental precisament sobre l'AIS. Okay. I són dues coses diferents, òbviament, però hi ha aquest valor, aquesta diguem-ne, aquesta iconografia de la força, de la impunitat, del nosaltres tenim la raó sempre, i el que fem sempre està justificat, que és molt preocupant, tant en el cas com els casos que ha descrit la Clara, i com en el cas, evidentment, molt més bèsties. Però, vull dir, tots crec que responen a la manca d'uns valors que la policia, que és qui ha de, diguem-ne, mantenir l'ordre d'una comunitat, ha de tenir claríssims. O sigui, abans d'intervenir, d'utilitzar la força, n'has d'estar tremendament, diguem-ne, has d'haver passat tots els filtres possibles abans de l'ús de la força. I el cas de portar una estelada, per molt que aquella persona, imaginem-nos que aquella persona estigués cridant coses, etc, etc, no justifica mai, en cap cas, l'actuació que s'està fent. Però crec que el problema el tenim perquè s'ha consolidat una manera de veure la societat entre enemics i amics, per part d'unes forces de l'ordre que paguem entre tots amb els nostres impostos i que haurien d'estar per sobre de tot això. Això és el que trobo més preocupant.
0: Ricard.
7: Jo tinc molts dubtes de que l'ultradreta estigui instal·lada a la Policia Nacional. És la mateixa policia que també va carregar, que també va agredir a la gent que es manifestava al carrer Ferrat fa un parell d'anys contra la llei d'amnistia, contra l'actual govern d'Espanya. Llavors, jo crec que, més que fer aquest anàlisi, jo crec que per començar el Barça té un problema, perquè com a entitat que sempre s'ha considerat catalanista, ara voldrà, com deia la Clara, utilitzar aquest succés per no fer l'homenatge als mundialistes, perquè vam veure la resposta que va tenir a Sant Mamés i es pot preveure que tindria una resposta similar al Camp Nou, però la realitat és que la societat catalana ja no està en el punt que a l'entitat que és el Futbol Club Barcelona li agradaria estar, és a dir, el recolzament i l'afició que va tenir el Mundial que va fer Espanya, que va acabar guanyant aquí a Catalunya, va ser ben diferent de la imatge que em sembla que té el cap la classe dirigent que porta el Barça a dia d'avui. És una societat que està molt a favor de la selecció espanyola, és una societat, sobretot jove, molt desarraigada del que és el moviment independentista, perquè s'han vist enganyats, perquè ja no hi creuen en això. Llavors, jo crec que això està molt enganyat. El Barça té un problema perquè ell es pensa que està en un punt i la seva gent, que és molt numerosa aquí a Catalunya, és majoritària, està en un altre moment. Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és ara mateix els partits independentistes es fiquen molt estupendos amb tot aquest tema, però qui està mantenint aquest ministre d'Interior que porta aquesta policia són ells. Si amb ells no els agrada aquest ministre d'Interior, qui l'està sostenint, el govern d'Espanya? Qui l'ha posat, de fet, són ells mateixos, senyors de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, inclús de H. Bildu, que segur que també estan molt en contra. Llavors, està a la seva mà, el van posar ells. Demanaran la seva reprovació al Congrés dels Diputats, per exemple, on tenen el poder absolut per fer-ho? No crec. És tot molt així d'hipòcrita, perquè, clar, quan passa una cosa així, tot sembla que ens hem de posar a criticar. Està a la seva mà, no la de ningú més, no està a la mà de ningú més que no siguin ells.
0: L'actuació com a tal, Ricard, però, l'actuació policial, que et va semblar, veient les imatges?
7: Jo crec que el vídeo és força contundent, és a dir, jo no sé si és desproporcionada o no, crec que això s'haurà de valorar internament a través de la policia, però em sembla que les imatges pot ser que siguin desproporcionades, evidentment, perquè i no crec que una estelada sigui una eina de criteri.

0: Ens estem acostumant d'un temps fins ara a veure massa actuacions policials que no tenen cap explicació raonable. Jo aquí crec que també cal afegir, bueno, per tant, això implica que haurien d'haver una depuració de responsabilitats policials i polítiques, probablement. Crec que tampoc cal confondre que em sembla evident que hi ha una diferència entre les actuacions policials descontrolades i la política d'aquest govern, en aquest cas el govern central, que jo diria que cap a Catalunya ha tingut un canvi clarament d'actitud i de polítiques, entre altres coses per una qüestió bàsica en democràcia, que és que necessita els suports de dos partits independentistes com són Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però que a més va ser escollit i és possible aquest govern perquè va tindre un suport popular molt important a Catalunya. No oblidem que les primeres forces polítiques a les últimes eleccions del 23 van ser el PSC i després la candidatura de Sumar Comuns. Per tant, bueno, jo crec que cal diferenciar, no? aquestes actuacions policials i jo crec que cal dir un cert component catalanòfob, una part important de la identitat nacional espanyola de la política d'aquest govern en els últims anys. I per una altra banda ens preguntava Sergi què creiem que ha de fer el Barça. Jo aquí, amb les cartes sobre la taula, jo sóc madrileny, sóc del Real Madrid, per tant, lluny de dir que ha de fer el Barça, sí que crec que bueno, sembla que és important el que deia la Clara, de el Barça sempre ha estat una entitat catalanista, per tant, no pot actuar com si no passés res, diguéssim. Alhora crec que també, com a forma de consell, diguéssim, crec que ha de ser intel·ligent i crec que sí que estem en un moment en el que Catalunya està en un moment complicat i en el que segurament el que ha de fer és avançar cap a una certa reconstrucció nacional i, per tant, jo crec que seria interessant que fes alguna cosa que serveix per augmentar el suport del catalanisme i no per perdre suports. Penso que pot ser una imatge amb moltes estelades al Camp Nou i sent crítics amb el que ha passat amb la policia, pot tindre un efecte potser més aglutinador que pot ser directament no fer res, però ja dic que només com en forma de consell, diguéssim.
1: Clara.
2: Clar, de coses que s'han dit, sí, és veritat que la Natàlia ho emmarcava en aquesta manera d'actuar de la policia espanyola els darrers 10 anys, però recordem també que és una cosa que ve de lluny, que aquesta adhesió d'aquest cos de policia a ideologies de dreta o d'extrema dreta, sobretot d'extrema dreta en alguns casos, no vull dir evidentment que tots els agents ho siguin, però hi ha una sèrie de manifestacions que ho demostren, ideologia catalanòfoba és prou evident des de fa anys. A vegades un exemple molt fàcil és veure quina mena de manifestacions o quina mena de personatges van a les manifestacions dels sindicats de policia, de la policia espanyola. Aquí ja tenim una foto, un marc claríssim. Després, clar, la qüestió que deies, Ricard, de que el Barça no ha de pensar que els seus socis són independentistes, etcètera, no? Que el suport a l'independentisme ha baixat, etc. Clar, jo el que deia que és incoherent la celebració amb un club que es considera catalanista, ja parlava de catalanisme i no d'independentisme, perquè és incoherent amb el catalanisme. Això és més gran que l'adhesió que puguin tenir en aquest moment els socis del Barça o els aficionats del Barça a l'independentisme. És que celebrar les victòries i celebrar-les d'una manera explícita, amb la Copa al camp, les victòries de la selecció de l'Estat, que repeteixo, et vol assimilar, que vol, diguem-ne, espanyolitzar-te, no vol que siguis diferent, que odia, que parlis un idioma diferent, que tinguis una cultura i una identitat pròpies, que no et deixa ni tan sols anar a llogar un cotxe amb normalitat parlant la teva llengua, com hem vist aquest estiu dues vegades, no? Mm-hmm. L'Estat que fa tot això és completament incoherent amb el catalanisme, dir, doncs celebro la bandera espanyola i celebro les victòries de la selecció aquí al camp amb la Copa com si no passés res. Una cosa són les contradiccions personals de cadascú, és a dir, que tu com a aficionat al Barça, encara que siguis independentista, diguis, ai, és que jo vull anar

0: amb Pau Gubercí i per tant vaig amb la selecció espanyola perquè em sembla com més propera, jo això, cadascú que faci el que vulgui, ho veig incoherent, però cadascú que faci el que vulgui, però el que no pot ser és que convertim les contradiccions personals, individuals, en contradiccions col·lectives. I en aquest cas, el ser el Barça un club, el ser una entitat tan gran, seria una contradicció col·lectiva. I crec que això el Barça no s'ho pot permetre.
1: Sobre
0: i...
1: això, Ricard, vols dir alguna cosa? Mm.
2: Jo no tinc tan clar que l'estat espanyol sigui un estat que vol assimilar al català. Estem veient aquí a la televisió imatges del Congrés dels Diputats. Ara mateix al Congrés dels Diputats es pot parlar en català perquè l'estat espanyol així ho ha decidit. S'ha fet una amnistia a mesura dels condemnats independentistes. Llavors, jo no crec que sigui un estat que vulgui assimilar. Catalunya és una regió, és una comunitat autònoma d'Espanya i va guanyar el Mundial a Espanya i com a regió, a més de les més poblades d'Espanya, doncs jo crec que no passa res perquè es pugui celebrar. A més, el Barça tenia moltíssims jugadors que van jugar amb la selecció, que van celebrar amb banderes d'Espanya, a Madrid, al centre de Madrid, que van celebrar amb la samarreta d'Espanya. Llavors, jo no crec que hi hagi ningú problema, de veritat. Crec que tenim un problema, que és que la classe dirigent, tant política com del Barça en aquest cas, es pensa que encara estem en l'any 2016-2017, i no, és que la societat és ben diferent. I segurament, si anaven a fer aquest homenatge, és perquè es pensaven que la gent l'agafaria amb els braços oberts, perquè és que així, és que la rebuda que va tenir a Barcelona a la final del Mundial va ser brutal. Llavors, jo crec que ara mateix estan molt allunyats de la realitat que hi ha a dia d'avui a Catalunya.
1: Natàlia.
3: També penso que, sí, segurament, a part del que diu, té raó, però, miri, Catalunya no és el Barça, jo ho recordo perquè no, Barcelona no és Catalunya, i una cosa és en el context en el que passa en el moment en el que Espanya guanya la final de la Copa del Món, que la gent se n'alegra, perquè la gent, a més, ens n'alegrem quan passen aquest tipus de coses, i una altra cosa és que el Barça com a club celebri tot perquè té molts jugadors a la selecció, és un altre tema. Jo crec que el fet de que aquell dia se celebrés moltíssim i que els jugadors del Barça anessin amb la samarreta espanyola i la samarreta espanyola es veiés pels carrers, etcètera, per cert, més la segona samarreta que la primera, que és una cosa curiosa, no té res a veure o no és directament proporcional amb el fet que el Barça pugui celebrar-ho. El Barça és un club que respon amb una trajectòria històrica, amb una sèrie de valors, i els seus i els culers, en la seva immensa majoria, comparteixen això, perquè el Barça té aquesta força simbòlica. Llavors, quina necessitat té el Barça de celebrar la victòria de la selecció espanyola? Doncs, francament, no haurien, o sigui, jo no sé ni per què s'ho plantegen, no? Crec que ja d'entrada no. D'entrada no l'hagués hagut i dir, bueno, nosaltres estem contentíssims, els nostres jugadors ho han fet molt bé, el Rodrigo ara el tenim aquí, el Courbesy va ser el millor jove, etc. Però el Barça com a club, segurament, jo no soc culer, vull dir, per tant, també jo estic aquí una mica, vull dir, des de fora, no té per què fer aquesta contorsió amb el que sempre ha estat per poder justificar la celebració d'una selecció espanyola, que estic d'acord, vull dir, no, segurament no hi ha una voluntat política d'aniquilar una cultura, però hi ha esforços evidents per una assimilació i per posar una tàbula rasa quan tots sabem que, diguem-ne, l'estat espanyol és un estat que necessita molts matisos per poder funcionar. I, per tant, quan es fa tot una... quan s'intenta que tothom funcioni de la mateixa manera, les coses no van. Per tant, jo penso que el Barça no té cap necessitat de celebrar-ho, això. Altra cosa és que molta gent a Catalunya se n'alegreix que guanyés la selecció espanyola. Pues, per suposat, sí, cap problema.
1: Yes. No. Digues, Rodrigo.
4: Perdó.
1: Digues.
4: Ah, perdó, és que estic aquí. I, no, o sigui, a veure, jo crec que hi ha una cosa que és evident, no? Que cap acció que pugui fer, en aquest cas el Barça, ja sigui no celebrar-ho o fer-ho d'una manera crítica o com sigui, no amagarà la reivindicació històrica, no? Per exemple, que hi hagi una selecció nacional catalana i Espanya s'assembli més a un estat plurinacional com podria ser, per exemple, el Regne Unit, no? I jo crec que això, que segurament és del que estem, no, sobre aquesta qüestió, allò més important, no canviarà faci una cosa el Barça o l'altra. Jo diria, o sigui, per intentar seguir una miqueta del fil de Natàlia, no, que deia, no entenc per què el Barça s'hauria de plantejar això, que està, el Barça té una contradicció important, perquè és cert que no és Catalunya, però sí que és un cert símbol de, del país, i ha de captar una mica el, no, el clima polític i el clima social, i respondre a una diversitat ideològica, política, nacional, molt àmplia. I, per tant, ha de pensar si aquest símbol pot créixer, no? O pot representar millor Catalunya fent una cosa o l'altra. I jo crec que sí que té una certa contradicció, perquè estem en un moment diferent i ja, no? O sigui, no, no cal celebrar la victòria de la selecció espanyola amb, amb la bandera espanyola. De fet, molts jugadors del Barça catalans l'han celebrat amb la senyera, o fins i tot potser a casa seva la celebren amb, amb l'estelada. No sé, vull dir que crec que no és, no és una decisió tan senzilla i crec que en tot cas la qüestió central, que és que hi hauria d'haver una selecció nacional catalana, és la que caldria intentar posar sobre la taula també davant d'aquest conflicte, aquesta contradicció.
1: A veure, Ricard i Clara.
2: Aviam, jo crec que està clar que estem tots d'acord, la càrrega simbòlica que té aquí Catalunya al Barça, la té perquè l'ha volgut tenir sempre, però el tema és que ara utilitzaran d'excusa tot això que ha passat a Elche l'altre dia per, fer, per intentar tenir una excusa per no fer l'homenatge. El tema és que jo crec que els hi fa molta por fer l'homenatge, perquè hi ha una possibilitat de que passi el que va passar a Mamés, però hi ha una possibilitat que, per mi, és la més segura, de que sigui al revés. És que és això, és que vam veure el recolzament que va tenir ja no només la final, sinó tot el Mundial a Catalunya i sobretot a Barcelona, on l'Ajuntament, fins arribats a les semifinals o a la final, no recordo, no va voler ficar pantalla. Llavors, hi ha certa por, perquè hi ha una possibilitat de que si es fa l'homenatge tingui recolzament, perquè la realitat de Catalunya, per molt que ara aquí molta gent vulgui fer una selecció catalana, que sempre ha sigut un desastre, o les entrades han sigut molt baixes, s'ha acabat dient a quina hora era el partit el dia d'abans, com va ser l'última vegada...
5: Això ha estat recentment així, però sí. Recordem que fa no tants anys hi ha hagut partits de la selecció catalana contra el Brasil, contra Argentina, contra Colòmbia, que s'ha omplert el Camp Nou. I si no hi ha selecció catalana avui en dia, no és per una decisió d'aquí, sinó de Madrid.
2: Sí, sí.
5: És una reivindicació, jo crec que força transversal a la societat catalana. Tenir una, poder tenir una selecció catalana de futbol.
2: Però veient el recolzament que
5: i
2: va
5: tenir esports, de
2: la selecció espanyola, jo crec que és que a dia d'avui no hi ha...
5: Interessant no hi ha seria saber, Ricard, quanta gent va donar suport a la selecció espanyola sense sortir a celebrar-ho, perquè se sentia proper a aquells jugadors, perquè eren jugadors del Barça, i perquè no tenien una selecció catalana a la qual donar suport.
2: Jo crec que és molt fàcil comparar-ho. L'últim partit de la selecció catalana, quan valien les entrades i quanta gent hi va anar... I a l'últim partit de la selecció espanyola que es va jugar al camp de l'Espanyol contra Egipte, quanta gent hi va anar i quan valien les entrades, que no serien tan barates. Llavors, jo crec que ja no estem en aquest moment.
0: I on
2: jo
0: seria la selecció espanyola sense els jugadors catalans, també preguntem-nos.
2: També és veritat, però és que jo crec que, és que a Espanya tot això està, està molt més normalitzat, i aquí també, l'únic per moltíssima gent, ja molt més majoritària del que ens pensem. Tothom té molt acceptat que Catalunya és una comunitat autònoma a Espanya, que hi ha molts jugadors del Barça que juguen amb Espanya i que porten moltíssim. És aquí on tenim por de que els jugadors del Barça juguin amb la selecció espanyola, perquè ens
5: però
2: fa ràbia...
5: Aquí, a què et refereixes? A RAC1?
2: No, no,
5: aquí, a Catalunya.
2: Aquí, a aquesta però no, regió.
5: Ho dic, no, sí, però precisament estem parlant d'un tema de la societat catalana. Jo et dic que la societat catalana ha canviat molt. Has arribat a dir que la societat catalana no vol una selecció catalana, o majoritàriament no, però alhora dius que aquí tenim un problema. I aquí és Catalunya. I aquí som la societat catalana.
2: Clar, però llavors... no vull dir que aquest problema sigui ja majoritari, però que encara existeix, òbviament. L'únic que cada vegada va sigui menys minoritari. Només s'ha de veure el resultat de les últimes eleccions autonòmiques aquí. Cada vegada l'independentisme va caient més. I va caient més. Ja no estem en aquell punt.
3: Però és que per què ho portem, perdoneu, però per què ho portem aquí? És a dir, jo puc voler perfectament tenir seleccions catalanes, perfectament, em puc al mateix temps alegrar-me de que guanyi la selecció espanyola la Copa del Món, puc al mateix temps no ser independentista, però vull potser tenir l'esperança que algun dia Catalunya pugui decidir-ho dintre d'un marc absolutament, diguem-ne, raonable, en el sentit que la comunitat internacional... O sigui, puc voler moltes coses, puc estar perfectament satisfet amb la situació actual, tot això sóc la mateixa persona, o sigui, jo o qualsevol altra, i tenir... Som un caleidoscopi, o sigui, dir de repent no, que les eleccions catalanes tenen sentit perquè hem deixat de ser independentistes... O no, o la gent potser ara ho té d'una altra manera. Per què no he de tenir jo seleccions catalanes? Per què no hi pot haver-hi una normalitat en l'esport català que, a més, permeti, sobretot en el cas d'esports que realment es juguen diguem-ne, la Lliga gairebé passa només a Catalunya, que tindrien tot el sentit del món, passa al Regne Unit i ningú s'està qüestionant avui en dia que el Regne Unit li hagi d'explosar, les costures s'hagin de trencar. Vull dir, no és o blanc o negre, hi ha moltes coses, en el,
0: clar,
3: dir, hi ha infinitat de matisos, i jo puc ser alhora independentista, no independentista de tant en tant, catalanista, vull que guanyi Espanya perquè mira, soc d'aquesta manera, bé, soc romàntica, vull que guanyi Espanya, després no vull que el Barça faci no sé què, o sigui, i soc la mateixa persona i no m'he tornat boja encara.
5: Clara.
0: Jo veig complicat sostenir-ho tot des d'un punt de vista polític, bàsicament perquè tu no tens dret a tenir una selecció pròpia que pugui jugar en competicions com Déu mana, etc., precisament perquè Espanya et vol assimilar. És a dir, és indissociable una cosa de l'altra. Crec que no es pot tenir aquesta visió de bé, per una banda volem això, però per l'altra és compatible. Sí, entenc que la gent a nivell individual la tingui, però és que una cosa explica l'altra. És a dir, abans parlaves de el fet que Espanya no té un projecte d'aniquilació política explícit, és veritat, no fa una política agressiva com podrien fer altres estats, però sí que, com deies, té un projecte assimilador, assimilacionista, no? Que s'expressa de manera bastant explícita quan governa el PP i de manera menys explícita quan governa el PSOE, però el projecte hi és, i és una cosa sistèmica, és una cosa que forma part d'Espanya, que forma part d'Espanya a nivell institucional, i per això la catalanofòbia es pot expressar a través de les institucions, com podria ser la policia espanyola, no? És una arma molt potent, i es pot també expressar a nivell ciutadà, que això a vegades sembla un tabú dir-ho, però també des de la pròpia ciutadania espanyola veiem mostres clares de catalanofòbia, perquè és una cosa precisament sistèmica. Abans, Ricard, deies, jo és que no crec que Espanya tingui un projecte de voler assimilar Catalunya, i tampoc entenies, deies, no, que per què diuen que l'estelada fomenta l'odi. Mm-hmm. Clar, per què creus que la policia espanyola considera, o una part de la policia espanyola considera, que l'estelada fomenta l'odi? Perquè veuen la nostra pròpia identitat, la nostra pròpia existència com una amenaça. Per això creuen que fomenta l'odi. Perquè creuen que amenaça la seva pròpia identitat. Perquè no entenen la seva pròpia identitat, la identitat espanyola, o l'espanyolitat, sense aquesta subordinació dels catalans, sense anar assimilant progressivament i sense dir-ho tot el que és la cultura catalana i assimilar-nos a nosaltres, començant per la llengua. Ho veiem molt clar en la qüestió de la llengua, perquè veiem com constantment hem de canviar el castellà, com sembla que el català sigui una llengua només per estar per casa o que no es pugui fer servir en l'àmbit públic, perquè sempre acaba sent en aquesta lògica de nació subalterna, d'una nació que està per sobre de l'altra, el català o la nació catalana com a segona. Crec que aquesta noció de l'espanyolisme sobre Catalunya és indissociable de tot això que estem parlant. És indissociable de l'agressió catalanòfoba de la policia. És indissociable de com els propis catalans reivindiquem el fet de tenir seleccions catalanes o el fet de, si és coherent o no, donar suport a la selecció espanyola. Per tant, crec que el debat polític, que és el que hi ha de fons, és el que no es pot desviar, i crec que és completament necessari explicitar-lo.
2: Clar, perquè l'espanyol està molt acceptat aquí a Catalunya. Hi havia una nena que volia parlar en català i li van fer la vida impossible, hi havia una geladeria que volia ficar un cartell en català i li van fer la vida impossible.
0: No, el gelater... concretament el gelater li va demanar al client, li va dir al client, parla'm en castellà que estem a Espanya.
2: Bueno, és que,
0: No és la víctima,
2: i no,
0: el gelater.
2: I no és ninguna mentira que estem a Espanya, i que aquí també és una llengua oficial.
0: Vale, no, vale, un moment.
2: I que ell no coneixia
0: el català. Sí, és que acabes de dir exactament el que volia expressar. Com estem a Espanya,
2: exacte,
0: i sempre serem la nació subalterna, sempre serem la nació subordinada, sempre estarem per sota, sempre haurem de canviar nosaltres.
2: És que no hi ha nació subordinada.
0: Sí que hi ha. Si jo he de canviar la meva llengua i sempre he d'utilitzar la teva perquè estem a Espanya, vol dir que la meva nació viu en una condició subalterna. Vol dir que estia... Sí,
2: és que... Jo sincerament crec que els que viviu en un relat de bons contra dolents sou vosaltres.
0: No.
2: Jo crec que hi ha molta gent que creu en el bilingüisme,
0: si sempre canviem nosaltres.
2: És que no estic d'acord que sempre canvieu vosaltres.
3: És que això no és bilingüisme.
2: Vaig pel carrer Catalunya.
5: Ricard, jo una cosa, només. És a dir, el bilingüisme no existeix des de la base que... Tu que has parlat del cas de la gelateria de l'any passat. Si el senyor gelater et diu que canviïs d'idioma, automàticament és ell qui està eliminant el bilingüisme. Sí.
3: Claro.
5: Però elimina ell el bilingüisme.
2: És que estem d'acord.
5: Que en teoria és el creient del bilingüisme.
2: A Catalunya no existeix el bilingüisme perquè el 90% de tot el que passa a Catalunya és en català.
0: Home,
2: aquest,
0: no.
2: aquest cas de la geladeria és una petita empresa que va passar això, que la persona, si no recordo malament, era argentina. Però si vaig ara mateix pel carrer per Catalunya, en quin idioma estan tots els cartells? Fico la televisió pública, en quin idioma parlen el 100% del temps?
0: Perquè com deia la Natàlia... l'Estat no té una política explícita d'aniquilació de la catalanitat, però sí que té una política d'assimilar-la, encara que sigui de manera paulatina i dissimulada, perquè evidentment no ho pot fer de manera explícita i menys si s'intenta vendre com un estat plurinacional.
2: Però deixa'm acabar la tesi. Parlem dels cartells, la televisió. Ara mateix, si vaig a... aquí li estan traient sentències tota l'estona perquè compleixi el 25% de l'espanyol, perquè no posi també els cartells a les escoles en espanyol. Aquí li estan ficant tot això. És a dir, jo vic a Catalunya i vic en català, perquè m'ho estan imposant tota l'estona. No existeix el bilingüisme.
3: I quan
2: de vegades hi ha algú que intenta que li parli en català,
3: de
2: simplement
3: veritat,
2: perquè...
3: O sigui, és un cas d'estudi.
2: Perquè i quan algú intenta parlar en espanyol, perquè en aquest cas, com a la geladeria, no sabia català, ja llavors tothom surt a la palestra. És que a mi em sembla molt fort. No hi ha bilingüisme a Catalunya perquè no es parla en espanyol, perquè s'ha minoritzat i perquè s'ha imposat el català.
0: Això ha anat passant així.
2: Però llavors,
5: un moment.
3: Pensant que vivim en dos països diferents.
2: I només per acabar. Llavors, tota aquesta idea de que Espanya està intentant assimilar Catalunya, jo no la veig. Jo crec que està molt assimilat que Catalunya és una comunitat autònoma d'Espanya i que s'ha de viure. I la gent de veritat que hi creu així, que creu, i la meitat de Catalunya m'atreviria a dir, creu en viure una Catalunya plural, no passa res, que cadascú pensi el que sigui, però que hi hagi llibertat per parlar l'idioma que sigui, per pensar el que sigui. El tema és que aquí està penat pensar diferent i està penat parlar inclús diferent una llengua que és igual de cooficial i que és oficial a tot el país.
5: Penat segur que no ho està, perquè tu estàs podent dir això, estàs dient això a RAC1 ara mateix quan surtis no vindran uns Mossos d'Esquadra, perquè els policies espanyols segur que no.
3: Exacte.
5: No vindran uns Mossos d'Esquadra a detenir-te.
2: Em referia socialment.
5: Però, Ricard, jo pregunto, de debò creus que a Catalunya no hi ha bilingüisme perquè és el català qui passa per sobre del castellà, quan hi ha totes les dades oficials que surten cada any, que cada vegada són pitjors, sobre el retrocés en l'ús de la llengua català?
2: Pues que jo, això també, per mi, és culpa de la imposició que hi ha hagut del català.
5: Ah, però si el 90% parla català, per què cada vegada es fa servir menys?
2: És a dir, aquí s'ha imposat, i ho he dit, he ficat tots els casos, que és una cosa que ens trobem a la nostra vida quotidiana. Aquí està imposat per tot arreu. Ara han baixat les dades. Aquí s'està fent alguna cosa malament. S'està fent alguna cosa malament a l'educació, s'estan fent coses malament amb tota la immigració que ha arribat també, que no s'està aconseguint que parli català. És un problema, llavors. Per què no canviem d'estratègia? Perquè no volem deixar d'assimilar la nostra aquest identitarisme que hi ha absolut a Catalunya i aquest odi que hi ha a l'exterior.
5: Clara, Natàlia i Rodrigo.
0: Només un apunt molt ràpid. També potser hem de sortir del paradigma de que volem que hi hagi bilingüisme. És a dir... la llengua pròpia de Catalunya és el català, que és la llengua on ha nascut i on històricament s'hi ha desenvolupat, i això no vol dir que la gent no pugui parlar castellà, però vivim en un país multilingüe, de fet, això deia la Carme Junyent, on hi ha moltes llengües. Evidentment, el castellà té el pes que té, no visc en un altre país, ja ho sé, però la llengua pròpia de Catalunya és el català, cadascú que parli el que vulgui, evidentment, però la llengua de cohesió social, la llengua de fer societat, d'unir-nos entre tots, el normal seria que fos el català. És el que s'intenten amb aquests cartells que dius que veus pel carrer, etc. Clar, perquè és la llengua pròpia de Catalunya, és a dir, és el normal que tot estigui en català. Que passa que hem caigut en aquesta mena de trampa que hem de viure en una espècie de país de bilingüisme feliç que sempre acaba sent que nosaltres canviem el castellà perquè precisament el castellà es posa per sobre. Encara que parleu de bilingüisme, del que parleu en realitat és de bilingüisme asimètric, de la llengua castellana per sobre de la catalana.
2: No estic d'acord.
5: Natàlia.
3: No, jo ara que estic a França puc dir una frase d'aquí, que dic, el bilingüisme sóc jo. Vull dir, perquè jo m'he criat d'aquesta manera. Jo penso que el bilingüisme com a tal sempre és asimètric. Sempre ho és, perquè és difícil que tinguis dues llengües... Hi ha persones, però vull dir que ens hem criat amb les dues llengües al mateix temps, etcètera, etcètera, i que no tenim cap dificultat a pensar en qualsevol de les dues, el que arribem a pensar. Però el bilingüisme sempre és asimètric. Però a mi hi ha paraules que ara es deien que són aquestes, no? Vull dir, el retrocés del català ve motivat per la seva imposició. Aquest tipus de discurs... que crec que sostens i que molt bé. Crec que és el que és on està, diguem-ne, per mi el moll de l'os és diguem-ne la mare de totes les mentides que es poden dir al voltant del català. El català s'imposa d'alguna manera, no perquè sigui una llengua d'imposició, el català s'imposa per sobreviure, per recuperar-se després d'uns anys foscos on fins la llengua estava prohibida i que hi havia quedat reduïda en el nucli familiar. Molt...
5: Ahí. Intentem recuperar la Natàlia. Rodrigo, com a madrileny sí. I madridista.
4: Pot ser seguint una mica el fil de la Natàlia, o sigui, jo el que volia dir és el català es parla a Catalunya, o sigui, primer perquè és evidentment la llengua pròpia i segon perquè democràticament s'ha decidit que algunes institucions reconeixin aquest fet, o sigui, la televisió pública a Catalunya, o sigui, sembla una mica surrealista haver d'explicar això a aquestes alçades de la pel·lícula, però és evident que si a Catalunya la institució pública de la televisió o la ràdio o a l'escola s'ha de parlar català és perquè la majoria ho ha volgut així i evidentment hi ha un reconeixement del castellà com una llengua que utilitza una part molt important de la població i de fet la majoria, tornant una mica al debat que teníem abans sobre el tema de la selecció, pot intercanviar-les, parlar, no?, que és el que passa a la majoria, a moltes famílies catalanes i que passa a molta gent catalana, no?, que parla català i parla també castellà amb normalitat. I, per tant, això de dir que hi ha una imposició del català és una cosa absolutament surrealista. De fet, si tu et proposes viure a Catalunya només en català, et trobes que això és impossible. És molt més fàcil fer-ho en castellà i fins i tot a algunes parts de Barcelona pots viure tranquil·lament només en anglès. Sí. Però si tu intentes només viure en català, és impossible.
5: A veure, Natàlia, per acabar, que ja t'hem recuperat.
3: No, només volia dir això, exactament, vull dir que sempre hi ha una simetria i en la simetria sempre són els mateixos els que fan l'esforç, perquè la llengua, evidentment, la llengua potent és la llengua castellana, això ho tenim claríssim, per tant, els que sempre estan fent l'esforç per adaptar-se a un altre que pot tenir perfectament un projecte de vida a Catalunya sense sentir que té en cap moment la necessitat d'aprendre el català. I això està passant, i això és així. Jo crec que fa 30, 40 anys, els que tenim una mica de memòria, això no era d'aquesta manera. O sigui, integrar-se, voler dir, tenir una convivència amb els teus veïns, conèixer com funciona una societat, passa per entendre i parlar la llengua d'aquesta societat. I això, mal que ens pesi, doncs, bueno, la llengua catalana és una llengua que ha de ser perfectament... del 100% de la vida d'una persona. O sigui, tu has de poder viure en català a Catalunya sense necessitat de recórrer amb una altra. Això no impedeix que altres persones en castellà, etc., puguin viure igualment, però sempre han de conèixer la llengua catalana. Jo penso que aquí les asimetries són lo important. I aquí penso que és on tenim el problema.
0: Jo, clar, un últim apunt molt ràpid. Hi ha una diferència entre bilingüisme individual, que és la persona que com molts catalans, no?, que parlen dues llengües, que podem pensar en dues llengües, etc., i bilingüisme social, que això és el que mata la llengua, aquest bilingüisme col·lectiu. A la llengua sobreviurà amb multilingüisme, repeteixo, com deia la Carme Junyent, és a dir, respectant totes les llengües i sent el català la llengua de cohesió. El bilingüisme matarà el català.
2: És a dir, que en el moment en el que més lleis, iniciatives, coses s'estan fent perquè es parli català, menys es parla. Jo crec que hem de repensar l'estratègia.
0: Sí, perquè més minoritzats estem i aquesta voluntat assimiladora de l'Estat doncs ha anat calant i més a prop està d'executar-se.
5: Són les 10 i 5, necessito canviar de tema. Vull fer una pausa per la publicitat perquè avui sí hem de fer aquest cas del contenidor que havíem de fer i que farem avui definitivament, que és una mostra també, un símptoma més d'un altre gran tema i una altra gran preocupació de la societat catalana i en general, que és la bestial crisi de l'habitatge i com doncs, pots trobar-te que hi ha gent que intenta fer-te fora de casa teva i tu has d'intentar defensar només per voler viure a casa teva. Un segon.
6: RAC 1. Ara a Thiemann, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Thiemann, tan senzill com això.
7: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida.
8: La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
9: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
10: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
13: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
12: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
12: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: RAC 1. Tots som un milió.
15: El per què de tot plegat.
5: 10 i 9. Bon dia, Lluna Belani.
16: Bon dia, Sergi.
5: Ja us ho explicàvem. A veure, ja, mare, se't sent? Torna-hi.
16: Bon dia, Sergi.
5: És que no he avisat al Marta que et saludava i no tenies el micròfon obert. Error meu. Ja us avançàvem ahir. A la redacció ha arribat un nou cas del contenidor del món a RAC1 que demostra un cop més la pressió immobiliària que pateixen algunes persones a mans de grans propietaris que, bàsicament, doncs, els volen fer fora de les seves cases per poder fer-hi calés. Però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o surrealista i teniu la sensació que qui us hauria d'ajudar no ho fa, doncs contacteu amb el contenidor del món a RAC1 i almenys nosaltres el que segur que farem és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge escrit per WhatsApp o amb una nota de veu, també per WhatsApp, al 669-10-10-10, que és el WhatsApp del món a RAC1, 669-10-10-10. No cal que doneu tots els detalls d'entrada. Expliqueu un breu resum. Nosaltres us llegirem o us escoltarem i ens posarem en contacte amb vosaltres. Si us voleu estendre una mica més, ho podeu fer per correu electrònic a elmon@rac1.net. elmon@rac1.net. Anem amb aquest cas del contenidor del món a RAC1 i per fer-ho saludem a la Jordina. Bon dia, moltes gràcies, Jordina.
17: Bon dia, Sergi.
5: On vius tu?
17: Visc al carrer Iborra, 10 i 12, un àtic de Sarrià amb el meu marit. Des de l'any 1982.
5: Des de l'any 1982. Val. És un edifici gaire gran? Hi ha gaire pisos?
17: Són 7 pisos i un local.
5: 7 pisos i un local, d'acord. El lloguer que tens és lloguer normal, sí. És lloguer de renda antiga?
17: Som tres veïns que tenim renda antiga i els quatre restants i el local tenen renda nova.
5: D'acord. Per tant, tothom de lloguer?
17: Sí, tots som de lloguer, sí.
5: D'acord. Què us ha passat darrerament, Jordina?
17: Doncs el dia 20 de maig es va espatllar l'ascensor i va deixar de funcionar. Va venir el tècnic de manteniment dels ascensors i ens va dir que hi havia un problema amb el subministrament elèctric i que s'havia d'augmentar la potència.
5: D'acord.
17: A dia d'avui encara no funciona.
5: Des del 20 de maig?
17: Des del 20 de maig.
5: O sigui, això són... tres mesos.
17: Més de 90 dies.
5: Juny, juliol, agost. Més de 90 dies. Més de 90 dies.
17: Sí.
5: Ah, i per què no?
17: Bé, perquè diuen que falta subministrament elèctric i s'ha d'augmentar la potència. Llavors, nosaltres ens hem posat en contacte amb el propietari, amb el propietari, no, amb l'administrador de finques, i ell ens diu que ja no pot fer res més, que ell ja, això ho tenim per escrit, amb un correu electrònic, que no, això és culpa de la companyia de la llum, que ell ja ha fet tot el que havia de fer. I ara hem estat trucant contínuament, i no, ja no ens, ni ens agafa les trucades.
5: D'acord. I exactament el problema quin és, Jordi? És a dir, què li passa a l'ascensor?
17: Aviam, aquest edifici és de l'any 1969.
5: D'acord.
17: Llavors, entenem que la instal·lació elèctrica és vella. Val? Llavors, aquest ascensor, no sempre hem tingut ascensor. Aquest ascensor es va posar per la llei d'accessibilitat. Uh-huh. Suposem que no han fet cap ampliació de potència i mentrestant l'ascensor ha anat funcionant, que encara no sabem com. Fa 4 anys el vam demanar i fa 2 anys que tenim l'ascensor. Perquè el vam demanar perquè hi havia gent molt gran, un senyor que feia diàlisis 2 cops a la setmana, uh-huh, i els senyors de l'ambulància havien de pujar-lo i baixar-lo amb la cadira. Després teníem un altre veí a davant que tenia una veïna que tenia 90 anys i que no sortia de casa des de la pandèmia.
5: Hosti.
17: Llavors, clar, vam posar l'ascensor, va estar 4 mesos sense funcionar, no em preguntis per què, uh-huh, perquè ningú et dona cap explicació.
5: D'acord.
17: El senyor que fa la diàlisis sí que va poder aprofitar i gaudir uns dies de l'ascensor, uh-huh, però la veïna de 90 anys va estrenar l'ascensor el dia que es va morir.
5: Jordina, ara potser molta gent que ens està escoltant diu, bueno, doncs és un cas gros, però és un contenidor més de casos d'ascensor, no? De comunitats de veïns que es queixen que no hi ha manera que els hi arregli l'ascensor. En el vostre cas estem parlant de més de 90 dies. Però és que hi ha més coses que ens porten a parlar d'aquest element que dèiem abans, de doncs com un propietari que pot ser que tingui la intenció de vendre's el pis i com... doncs pot estar intentant empènyer mica en mica a la gent que hi viviu actualment per poder lucrar-se. Ara anem amb això, perquè hi ha més problemes en aquesta finca que reforcen aquesta teoria que tu vols denunciar posant-te en contacte amb el contenidor del MORRAC1. Però abans, Lluna, ara la Jordina deia que el propietari s'escuda dient que ell ja ha fet tot el que havia de fer i que és un tema de la companyia elèctrica, per tant, m'imagino que deu ser d'Endesa. Tu t'has posat en contacte amb Endesa i què t'han dit?
18: Ah, exacte. Això ho diu l'administrador, no el propietari. Vull dir, el propietari fa silenci, no diu res.
5: Però l'administrador parla en nom d'això.
18: Exacte.
5: Sí.
18: Jo hi vaig parlar amb Endesa i els hi vaig preguntar si tenien constància de que en aquest edifici s'hagués sol·licitat en algun moment un augment de la potència elèctrica, tant fa 2 anys, quan es va instal·lar, que ja els van dir que era el que s'havia de fer, uh-huh, com aquests últims 3 mesos que l'ascensor no ha funcionat. Aleshores, a mi, a Endesa, em van dir que mai s'havia fet aquesta petició, és a dir, mai s'havia demanat augmentar la potència, i, a més, em van dir que, diguem-ne, els watts que tenien contractats aquesta comunitat eren molt baixos, inclús inferiors a finques que potser no tenen ascensor, però que igualment tenen més potència. Vull dir que ja, en termes generals, la potència que hi ha és molt baixa, fins i tot per no tenir ascensor. Uh-huh. A més, després de parlar amb Endesa, van enviar 2 tècnics a la finca perquè poguessin comprovar els comptadors i veure com estava. I van poder confirmar que els comptadors estan bé, la instal·lació elèctrica està bé, uh-huh, l'única cosa que s'ha de fer és demanar un augment, que això és fer una trucada, i m'imagino que són uns tràmits ràpids, mm-hmm. i ja està, es paga una mica més i mm-hmm. s'augmenta la potència.
5: I així portem 90 dies, però és que el tema de l'ascensor, Jordina, per si no fos prou, no és l'únic problema sí. que teniu en aquesta comunitat. Què més passa a la finca?
17: No. Des del novembre de l'any passat, la veïna de sota té goteres. Té 83 anys i nosaltres ens va demanar que féssim un escrit per parlar amb l'administrador. Li vam fer un escrit a l'administrador per correu electrònic que teníem aquestes goteres mm-hmm. i sí, van venir, s'ho van mirar, va venir el tècnic de l'assegurança, perquè sembla que ho volíem entrar per l'assegurança del pis, d'acord. No? I això estem parlant de l'última setmana de novembre. I ja està.
5: I hem trucat. Estem a l'última setmana d'agost.
17: Sí, hem trucat insistentment la veïna interessada, nosaltres hem anat enviant correus i el silenci per resposta.
5: Alguna cosa més ha passat aquests últims temps?
17: Sí, el 20 de maig, quan es va espatllar l'ascensor, van venir els tècnics i van reparar, suposo, alguna cosa elèctrica i van tallar el subministrament elèctric de l'antena. Mm. Doncs hem estat més de 60 dies sense antena de televisió per falta de subministrament elèctric. Clar, les persones grans són les que viuen a dalt, més als pisos de més a dalt. Mm. No han pogut sortir al carrer. No han pogut veure la televisió perquè no tenen plataformes que puguin veure la tele de qualsevol manera. Mm. S'han passat més de 2 mesos sense això. Després vivim en un barri que les escombraries és el porta a porta. Mm-hmm. Es baixen a partir de les 8 del vespre. Hem hagut de fer mans i mànigues per, amb aquesta calor que ha fet, clar. Baixar les escombraries, sobretot les orgàniques.
5: Clar.
17: Bé, primers d'agost vam trucar a l'administrador ja gairebé dient coses grosses, dient que no tenien caritat, de que hi havia gent gran que estava sense mirar la televisió, sense sortir de casa, que per favor que arreglessin l'antena. El mateix dia l'antenista va venir i li vam preguntar, vostè quants dies fa que té l'avís? Diu, a mi me l'han donat avui a les 11 del matí.
5: Hòstia.
17: O sigui, ens havien passat més de 60 dies trucant i no ens havien fet ni cas.
5: I, Jordina, a què atribuïu aquesta desídia? Perquè li podríem dir desídia.
17: Aviam, fa cosa d'un any l'edifici es va posar a la venda, tot l'edifici. Mm. No ens van informar els veïns. Llavors volíem vendre tot el bloc sencer. Mm. I ens hem trobat amb tot aquest temps, persones a l'escala volent trucant a les portes perquè li deixessin veure els pisos per poder comprar. Jo a la porta de casa meva he tingut 5 persones i no han volgut obrir les portes. Clar. Perquè tanquem les portes perquè a casa no ha d'entrar ningú.
5: O sigui, que ha concertat visites als pisos on hi viviu.
17: Sí. I clar, evidentment, algú l'ha deixat passar, però altres no. Mm.
5: Sí, per tant, Jordina, el que vosaltres creieu és que, diguéssim, que amb aquesta desídia ara s'espatlla la televisió. Doncs mira, vaig tirant fins que es queixin de debò i si, mira, han passat 2 mesos sense televisió, doncs 2 mesos sense televisió. Ara, com a mínim, 3 mesos, que és el que porteu fins a dia d'avui, perquè encara no va l'ascensor, sense ascensor. Unes goteres, doncs no les arreglo. I anem fent així? És a dir, creieu que amb aquesta estratègia el que està intentant el propietari és empènyer-vos a marxar?
17: Aviam. Nosaltres que tenim renda antiga no marxarem perquè a més som persones grans que ja no marxarem, però a la gent que té renda nova i els hi ha dit que no els hi renova el contracte.
5: Mm-hmm. Clar, clarament, clarament sembla que estigui intentant buidar l'edifici, diguéssim.
17: Sí, suposo que sí. Aviam, nosaltres, com que no amb l'administrador topem i no tirem endavant, vam anar als serveis socials del barri. Vam anar a l'oficina de l'habitatge de l'Ajuntament i de la Generalitat del barri. Uh-huh. I ens van dir que no ens podien ajudar perquè si això no començava amb un burofax a l'administrador, és com si no es pogués començar a estirar del fil, m'entens?
5: Ja.
17: Llavors, ja, tips, vam fer una sol·licitud d'intervenció al Departament de Drets Socials. Hem anat a la reclamació d'inspecció d'habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el síndic de Greuges. El síndic de Greuges ens ha contestat dient que, com que és una cosa particular, ells directament no poden fer res. Però com que hem anat a organismes de la Generalitat i de l'Ajuntament, que si en un plaç de 90 dies no ens diuen res, l'Ajuntament disposa d'una unitat d'assetjament i disciplina de l'habitatge. Que això ja ens ho podien haver dit el primer dia quan vam anar a l'Ajuntament, a l'agència, a l'oficina de l'habitatge.
5: Clar.
17: No?
5: Clar.
17: I així estem.
5: Lluna, tu has pogut parlar amb l'administrador o el propietari, ben què diuen?
18: Sí, jo vaig parlar ahir amb l'administrador, li vaig dir, mira, ens ha arribat això, a veure què hi dius tu, ho estàs solucionant. No, del tema de les goteres em va dir que sí, que van a un pèrit, però que clar, que amb les vacances, i jo en plan, però bueno, quines vacances? Les de Nadal, Setmana Santa i estiu, perquè estem parlant de que el pèrit va anar al novembre. Uh-huh. Vull dir, les vacances, no sé. I és com que també li passava una mica la pilota al propietari dient, bueno, clar, és que això és l'asseguradora que té ell, no sé què, no sé quantos. I pel tema de l'ascensor, em va dir que sí, que ell ho està tramitant tot, que porta tramitant tot aquest temps, i que el que cal és que una companyia primer asseguri que la instal·lació elèctrica és correcta per després demanar l'augment. Endesa. I clar, jo li vaig dir, i amb quines companyies heu parlat perquè assegurin això? Ara no t'ho sé dir, no ho recordo. I aquesta va ser la resposta. Però Endesa mateix ahir van anar, van comprovar que la instal·lació estava bé i van afirmar que només s'ha de fer un augment. Per tant, vull dir, són excuses i...
5: És a dir, ara són les 10:24 i si l'administrador de finques, seguint les ordres del propietari, volgués que tots els veïns d'aquest edifici, Jordina i veïns, tinguessin ascensor, a les 10:25 molt probablement ja el tindrien.
18: Exacte, només han de trucar a Endesa. Endesa és el que em va dir. Nosaltres estem esperant una trucada perquè no hem rebut mai en 2 anys que està aquest ascensor allà cap petició d'augment de potència. I a més això també pot arribar a ser perillós perquè vull dir... Es poden provocar incendis, es poden provocar coses amb aquests temes elèctrics.
5: Jordina, molta força i qualsevol novetat ens la fa saber. Gràcies per confiar en el món RAC1.
17: Moltes gràcies, Sergi.
5: Gràcies, Lluna Belani, també.
18: Merci, Sergi.
5: No sé, és una mica clara, no sé si... Molt breument, perquè vull fer un últim tema i després parlarem de Dolly Parton, etc. Però una mica la sensació que jo crec que el propietari el que busca... és que aquell pis se li buidi per poder fer el que vol fer.
0: Sembla força obvi. Clar, està molt bé que hagueu posat el cas sobre la taula perquè crec que visibilitza moltes coses que fa anys que el moviment de l'habitatge assenyala. Primer, la manca d'inspecció i sancions pels propietaris que no compleixen, com sembla que seria aquest cas, no? Després, les condicions a vegades insalubres i preocupants en què viuen molts llogaters. Una cosa que expliquen moltes vegades és que les assemblees veient que diu tenir problemes respiratoris perquè fa temps que tenen humitats que ningú no resol. Això potser són propietaris que no tenen una voluntat especuladora, però sí de desídia o de no fer-se càrrec de les coses. I després el fet d'haver normalitzat senzillament que la població llogatera és una població de segona, són uns ciutadans de segona que no tenen drets. És a dir, hi ha com una espècie de pensament, de concepció, de que com la propietat no és teva, com no és casa teva, jo tinc dret a fer-te fora ràpidament si m'interessa especular, perquè també no hi ha prous lleis o prous condicions per evitar-ho, i no m'encarregaré gaire de que tu hi estiguis a gust simplement perquè la propietat no és teva, no?
5: Ricard, breument.
2: Sí, molt breument. És veritat que en aquest cas doncs les coses no s'estan fent bé. Quan un contracte està en vigor, doncs s'ha de respectar i més imposar aquestes condicions a la gent que hi viu allà, em sembla inhumà. Però és veritat que moltes vegades agafem aquests casos per intentar demonitzar a la comunitat de propietaris, quan per mi el problema sempre és estatal, de l'executiu, i de que fa molts anys que a Catalunya ni a la resta d'Espanya es fa habitatge, que hi ha un dèficit d'habitatge i que llavors ara mateix tenim un problema brutal que genera una desigualtat molt forta, que ja s'està demostrant en molts estudis, és a dir, gent jove que paga diners a gent gran que sí que va arribar el moment econòmic de poder comprar una casa, i la gent més jove, doncs, per al moment que vivim ara, de falta d'oferta i de lleis que estan destruint encara més l'oferta, com l'última llei d'habitatge, doncs hi ha un problema evident amb això.
5: Natàlia i Rodrigo, us demano brevetat també, sisplau.
3: No, res, quan un propietari que, evidentment, també té els seus drets, ha d'arribar a fer tot aquest tipus d'accions que està clarament, vull dir, que no tenen, estan, diguem-ne, a la línia de la il·legalitat, és perquè falta un marc jurídic que tot això ho reguli d'una altra manera. És veritat que els que som llogateres sabem d'aquesta, diguem-ne, sensació que tens sempre d'estar dependent de la decisió d'un altre. Però, per tant, crec que el que falta és una regulació de la política de vivenda que contempli tots els casos possibles i que doni seguretat amb dues parts, tant els que estem llogant com en els propietaris dels habitatges.
5: Rodrigo.
4: Sí, bueno, crec que és una manifestació petita, no?, quotidiana d'un gran problema, que és el de l'habitatge en aquest país, que bàsicament s'ha convertit en un bé d'inversió. Durant massa dècades s'ha pensat que el mercat solucionaria tot, i ara ja ens trobem amb aquest problema. I bueno, malgrat el que es diu, algunes de les polítiques de regulació de lloguers i que bàsicament van dirigides, no?, a tornar a l'habitatge el que hauria de ser, que és un lloc per viure, estan començant a donar alguns fruits, i aquest problema és un problema heredat d'unes polítiques que han una errada des de fa massa dècades.
5: Un minut i mig i arribarem a 11:15. Segurament, els darrers dies heu anat sentint un nom, que és el de Lindsey Clancy. Potser molts de vosaltres no l'heu sentit, però és probable que molts altres sí que us hagi arribat a través de les xarxes socials o llegint els diaris. Pels qui no sabíeu de què parlem, molt resumit, ara us explicarem exactament de què va, però és el cas d'una mare que ha assassinat els seus tres fills, o això és el que s'està jutjant ara mateix, i que ha sacsejat de valent el debat sobre la salut mental als Estats Units. I aquest debat, també sobre les depressions postpart, etcètera, etcètera, ha sortit als Estats Units, ja és un debat que s'està tenint arreu del món. Qui és Lindsey Clancy i què s'està jutjant als Estats Units? I a partir d'aquí, quin debat s'ha generat socialment? D'aquí uns minuts al món RAC1.
19: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills, per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda sortida amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
20: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat!
20: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
23: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
24: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
23: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
25: Verisure.
1: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex en Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
6: Avui, a dia, les patates per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
7: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
8: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
10: Havia
8: de
10: venir amb els taloners.
25: De saludar a les 7, és una meravella.
26: Han anat molt bé les vacances.
27: Tot el dia a la platja.
28: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
29: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
30: Perquè el panorama està complicat.
31: Sí. És una temporada de repte.
32: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
33: Toca matinar.
34: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
7: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
35: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
7: RAC 1. Tots som 1.
36: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
7: RAC 1.
37: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
0: Avui, a la tertúlia, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
15: El perquè de tot plegat.
5: Mariona Martínez, bon dia.
38: Bon dia.
5: Qui és Lindsay Clancy?
38: Lindsay Clancy és una infermera de Massachusetts, als Estats Units, que tenia tres fills amb el seu marit, en Patrick. Eren en Callan, de 8 anys, la Cora, de 5, i en Dawson, de 3. La Lindsay, en un estat de psicosi postpart, va ofegar i assassinar els seus fills.
5: Això quan va passar?
38: Va ser després que nascés l'últim dels fills, en Dawson. Clancy va començar a tenir ansietat, depressió, insomni, pensaments intrusius i una sensació cada vegada més gran de no poder cuidar les criatures. De fet, es medicava per això. El desembre del 2022, segons diu la mare de Lindsay Clancy, va confessar que havia tingut el pensament de fer mal als tres infants i la família va veure que empitjorava i que tenia paranoies. Però bé, llavors el 24 de gener del 2023, el Patrick, l'home de la Lindsay, va marxar a comprar i ella es va quedar sola amb els tres nens. Va estrangular-los amb bandes elàstiques per fer exercici. Quan el pare va tornar, se'ls va trobar ferits greus, va veure que ella s'havia autolesionat i havia saltat per la finestra. Les criatures van morir, com ja sabeu, i ella va quedar en cadira de rodes.
5: Mare meva. D'això fa 3 anys i mig, sí. I ara el que està passant és que s'està jutjant el cas.
38: Sí, ja fa un mes. De fet, el judici va començar el 27 de juliol i ja ha declarat tothom, la defensa, la fiscalia, l'exmarit, els familiars i el personal d'emergències també.
5: D'acord.
38: Al judici, la Lindsay no ha negat mai haver matat els fills, però sí que està declarat innocent. De fet, la defensa diu que tenia una psicosi postpart molt greu i que tenia al·lucinacions i sentia veus que li deien com actuar des de feia 5 mesos abans de l'assassinat.
5: Sí.
38: El psiquiatre de la defensa ha corroborat que patia aquesta psicosi i que pensava que matar les criatures era l'única manera de protegir-les d'ella mateixa. I ara diuen que la Lindsay té estrès posttraumàtic i possiblement que té un trastorn bipolar en grau 2.
2: D'acord.
38: A més, la defensa argumenta que el tractament mèdic que rebia era inadequat i que li havien canviat la medicació moltes vegades en molt poc temps. De fet, Clancy va recórrer diversos psiquiatres, altres metges, que li van receptar fins a una dotzena de medicaments, però per la depressió postpart, no per psicosi. I fins i tot va arribar a estar ingressada uns dies en una clínica de salut mental, però li van donar l'alta.
2: Ara bé, la fiscalia no opina el mateix.
38: No, de fet, creu que no tenia psicosi. De fet, creuen que va planificar els assassinats de manera freda i racional perquè prèviament havia buscat a internet com matar els nens. El psiquiatre de la fiscalia, de fet, pensa que sí que tenia depressió postpart, però no psicosi.
2: I el marit i la família?
38: Doncs demanen que la perdonin, inclús els pares de la Lindsay i els seus sogres. I el seu exmarit, el Patrick, amb la seva nova dona, han creat una fundació dedicada a millorar l'atenció de la salut mental durant

0: constitucional i, en cas que no, serà internada a un hospital psiquiàtric.
1: I d'això se n'està parlant moltíssim ara als Estats Units.
0: Exacte, és el centre del debat, perquè hi ha dues opinions contraposades. Uh-huh. Una que ho veu tot plegat com un assassinat a sang freda i un crim terrible, uh-huh. i una altra banda, com dèiem, de persones que consideren que això és un error del sistema sanitari que no ha fet cas a una dona que patia un problema de salut mental.
1: Uh-huh. És molt interessant precisament això últim que ara deia la Mariona, no? En aquest cas, que ha dividit l'opinió pública amb aquests dos pols, els que la veuen com una assassina i com la responsable d'un crim terrible de tres criatures, i els que apunten més a un sistema sanitari que ha fallat per ignorar tots els símptomes que anava mostrant, totes les peticions que feia a ella, la Lindsay Clancy, quan va demanar ajuda per la seva depressió postpart. Els col·lectius feministes han posat el crit al cel per la poca visibilització i comprensió que hi ha per aquesta malaltia. I sobre això, precisament a aquesta hora, en podem parlar amb la cap de secció de psiquiatria, de consulta i d'enllaç de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la doctora Gemma Parramon. Bon dia i moltes gràcies, doctora.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: La depressió postpart o els... Després entrem en la psicosi pròpiament, que entenc que és un grau més bèstia d'una depressió, però la depressió postpart o els problemes de salut mental després de l'embaràs són més habituals del que creiem, potser?
2: Sí, són molt habituals, poc coneguts, poc estudiats, i com ja heu fet un resum molt bo, hi ha poc recursos per poder-los tractar. En general, podem dir que afecten entre un 10 i un 20% de les dones. Evidentment, els casos greus es considera que és un 4%, però la proporció de persones, de dones afectades, doncs és relativament alt, i més en països amb pocs recursos. A vegades tot això ho associem a nivells socioeconòmics més alts, on puguem poder-ho identificar. Però no, quan hi ha situacions socials més adverses és quan incrementa encara més la proporció. Diferent és la psicosi postpart i la depressió postpart quan hi ha un factor biològic molt, molt clar, que seria més aquest cas que estem parlant i que ara se'n parla tant.
1: Sí, ara entrem amb la psicosi pròpiament, però aquesta depressió postpart i això que també que es coneix com a baby blues, és a dir, seria una lleu alteració de l'estat d'ànim, això a què respon exactament? És a dir, quan es produeix, per què es produeix?
2: Es produeix... sempre parlem dels factors biològics, psicològics i socials, i evidentment tots ells hi estan relacionats. I cada cas particular podem veure que en alguns casos els factors biològics són molt més importants i en d'altres potser és més important els factors més psicosocials i l'entorn i tots aquests factors ambientals que poden ser factors de risc o factors protectors. Hem de tenir en compte tot això. I quan parlem de biologia, parlem, evidentment, del canvi més important que tenim en el postpart, és un factor hormonal. Però quan parlem d'hormones, també parlem d'immunitat, d'inflamació. Al final, tots els sistemes estan relacionats entre si.
1: En el cas Lindsay Clancy, que ara ja aprofundíem, la seva defensa diu que patia psicosi postpart. En què es diferencia de la depressió postpart, doctora?
2: A veure, la informació que ens ha arribat d'aquest cas és probablement molt tergiversada, perquè s'han posat en relleu alguns símptomes o uns altres segons interessos diversos. A vegades aquest diagnòstic és molt difícil diferenciar en un postpart si es tracta d'una depressió o d'una psicosis. De fet, la diferència és probablement que en la psicosis hi ha una pèrdua del judici de la realitat i sol aparèixer en els primers dies o setmanes després del part. La depressió postpart sol aparèixer entre 4 i 6 setmanes després, tot i que fins i tot a l'any es pot considerar que és una depressió postpart. Mm-hmm. I a vegades una depressió postpart també pot anar amb símptomes psicòtics. No és tant un diagnòstic o un altre. A vegades el mateix seguiment et pot fer veure símptomes diferents i el que al principi pot

0: semblar doncs, més una depressió postpart, el pots identificar símptomes psicòtics i llavors doncs, ja podríem parlar d'una psicosi postpart. No és fàcil fer un diagnòstic diferencial i el factor cronològic a vegades sí que et pot diferenciar. O sigui, és molt estrany que una depressió postpart et comenci als 3 dies després d'haver parit i en canvi una psicosi sí.
1: Quins són els senyals d'alerta? Perquè pot ser que també passi allò de que moltes dones no siguin conscients del que els hi pot estar passant, diguéssim. És a dir, quins símptomes o quins elements que puguin notar les dones en el seu cos o en el seu estat d'ànim els hi hauria de generar una alerta en aquest sentit?
0: Clar, has dit no, que aleshores no en són conscients. A vegades no en són conscients i a vegades en són massa conscients. I justament això també és un problema, perquè tot el que pensa la societat envers les dones que puguin tenir un problema de salut mental i més en el postpart, que sempre parlem molt, no?, doncs de que sempre és un període que s'idealitza i ningú li entra al cap que algú pugui estar trist o pugui tenir un malestar emocional en aquell moment. Llavors moltes dones ho amaguen i una de les coses que també s'ha comentat, no? Les idees de fer mal a les criatures. Clar, tothom ho identifica com una idea doncs, molt, molt aberrant, no? El pensar això. La mateixa dona se sent molt malament quan ho pensa, perquè aquestes idees de fer mal al bebè poden estar en el context de moltes situacions. Pot ser doncs, una idea obsessiva, un pensament intrusiu en què la dona manté la consciència de que és una idea anòmala, o no, o pot ser en un context d'una depressió o una psicosi, que aquí doncs, aquestes idees són diferents. Al final, en un postpart, poder identificar que hi ha sintomatologia és el malestar que ocasiona a la dona, el fet de que pugui estar més irritable, que pugui estar doncs, amb més, fins i tot, símptomes físics, no? Més fatiga, o que pugui tenir aquesta sensació que no està gaudint, que no està fent bé les coses. La idea de culpa està molt integrada en tots aquests episodis. Al final, és un malestar que té la dona i que l'entorn identifica que està passant per una època o que apareixen uns símptomes que no són habituals en aquella persona. A vegades identificar-ho és molt difícil perquè també és un període de canvis i la mateixa criança suposa canvis que es poden tolerar millor o pitjor. És difícil, però davant del dubte, aquí a Catalunya justament tenim un bon control del postpart, en què en la visita postpart es fa un cribatge exhaustiu de simptomatologia.
1: Però són com, escoltar la doctora, com símptomes com molt generals, no? És a dir, aquesta fatiga...
0: Sí. Sí, que pots dir, bueno, això ja ho he notat alguna vegada, no? Però clar, això és que es va mantinguent dia a dia i que t'impedeix i que provoca una incapacitat per seguir la teva rutina diària. Tots hem tingut alguna fatiga, però hem anat fent i avui més, demà menys. Clar. A part, també poden haver-hi moltes causes, eh? Quan parlo de fatiga també poden haver-hi doncs, moltes causes que s'han d'estudiar. Però al final poden ser símptomes molt, molt, molt sutils. Sempre poden haver-hi, has parlat del baby blues, per exemple, de la tristesa de la maternitat. Això també és molt, molt freqüent, però no cal un tractament, perquè sí que apareix els primers dies, probablement està molt relacionat amb aquest canvi hormonal tan brusc que hi ha i s'autolimita, no requereix tractament, però sí que requereix un seguiment, perquè alguns d'ells poden derivar a una depressió postpart al cap de les setmanes. Són símptomes de... que quan parlem de depressió tothom identifica, no? Tristesa, incapacitat per gaudir, per disfrutar els sentiments, també... d'incapacitat, de menys vàlua, de culpa, i aquí doncs, bueno, pot anar des de símptomes més lleus, cada vegada símptomes més greus.
1: Per acabar, doctora, creu que es parla massa poc de la salut mental a les dones després de l'embaràs?
0: Sí, se'n parla poc i amb pocs recursos, i sempre hi ha el dubte de si calen o no calen. Sempre em trobo amb que es posa amb aquest judici. Calen o no calen? Doncs aquest cas és evident, perquè aquest cas és un cas greu que ha transcendit, imagina't si ha transcendit, que n'estem parlant aquí a Catalunya quan això va passar fa 3 anys als Estats Units. Són casos molt, molt greus que generen molta alarma social. I per què? Perquè tenen un tractament, es poden tractar i podem evitar que hi hagi aquesta evolució com aquest cas, i això és el que genera més impotència. I per això és important parlar-ne, perquè tothom ho pugui identificar i es puguin primer dedicar recursos per poder-ho tractar, i després doncs que les persones que passen per això se sentin validades amb el seu patiment i que no ho hagin d'amagar.
1: Gemma Parramon, cap de secció de psiquiatria de consulta i d'enllaç de l'Hospital de la Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per l'atenció que ha tingut amb el món RAC1.
0: Gràcies a vosaltres per parlar-ne.
1: Només faltaria. Gràcies, doctora. Són les 12 minuts i arribarem a les 11. Gràcies, Mariona.
2: Gràcies, fins ara.
1: Evidentment, doncs, és un cas que ara ha saltat. Ens ha arribat aquí, com ara deia la doctora, perquè se n'està parlant moltíssim, ja no només ha transcendit dels Estats Units, aquest cas de la Lindsay Clancy. Fem 2 minuts i mig, tornem i ho acabem de comentar tot i ja rematem la tertúlia. Un moment.
3: RAC 1.
4: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
5: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
6: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
5: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
6: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
3: RAC 1.
9: En fi, Serafí, veig que no controles la vibra, les vibes i que no jugues al Fortnite. Millor me'n vaig. Adéu, Andreu, me l'aspiro, vampiro.
10: Com passa freqüentment, el ChatGPT no ens soluciona a res.
11: I estaremos en directo aquí en RAC 1 para contar esa partida de petanca. Esteve Giral, ¿tenemos alineaciones?
10: No tenemos alineaciones. Els jubilats, coi, els jubilats.
12: I sí que és un tema que picaré a la taula.
13: Ai.
10: Sí, que torna a picar. Mira.
12: No, puc.
10: No, torna a fer, mira el que passa.
12: És que m'he fet mal.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
10: Amb Pere Mas, jo mateix.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
15: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
16: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC1.cat, el portal de RAC 1.
17: El perquè de tot plegat.
1: 10:51, realment és un cas terrible, però em quedo també amb aquestes últimes paraules que ha dit la doctora, de que almenys serveixi per poder-ne parlar i poder normalitzar i que moltes dones es puguin sentir acompanyades, no?
18: Clar, jo crec que el cas en qüestió no l'abordaré gaire perquè crec que és important esperar les sentències per a veure fins a quin punt aquesta dona tenia consciència o no del que feia i, per tant, responsabilitat penal o no, no?
1: Que jurídicament és molt interessant també, sí. El fet de, si tu en un brot psicòtic mates a 3 persones, perquè independentment de que siguin els teus fills, mates a 3 persones, com funcionen, no, el contrari d'agreujant, que no sé com seria.
18: Sí, atenuant.
1: L'atenuant, etcètera. Vull dir que això ja és un tema més jurídic, sí, que també és interessant. Però...
18: Sí, sí, completament. Però està bé que el que serveixi per posar sobre la taula aquest tabú, aquest desconeixement i aquesta falta d'atenció a la salut mental materna que passa tot arreu. Clar, per què tenim aquest tema com a un gran tabú i el desconeixem tant? Per una banda, perquè tot el que té a veure amb salut femenina hi ha molta desconeixença, així en general, però per altra banda, perquè té a veure amb la maternitat i amb la figura o la noció que tenim completament idíl·lica, romantitzada i a vegades fora de la realitat del que implica la maternitat, no? Sembla que quan acabes de tenir un fill hagis de ser la persona més feliç del món. I el que passa és que biològicament, com ha explicat la doctora, no, doncs hi ha tots uns mecanismes pels quals és molt normal estar esgotada, cansada, no dorms gens, i això, bueno, en molts casos es dorm poc, i això moltes vegades obre la porta encara empitjora símptomes. Hi ha tota una sèrie de coses que passen que fan que precisament el que estiguis és tot el contrari, és trista. Però aquesta noció sobre maternitat fa molt difícil exterioritzar-ho. Hi ha moltes dones, és especialment preocupant i pot ser un trastorn si es repeteix molt, no? Però és comú que aquests pensaments intrusius que comentava la doctora de vull fer mal a la criatura, vull fer-me mal a mi mateixa, apareguin, i moltes dones els viuen amb moltíssima culpa i amb la sensació de que no poden demanar ajuda si la necessiten, perquè expressar aquesta cosa de vull fer mal a la meva criatura o vull fer-me mal a mi mateixa tenint una criatura que cuidar, automàticament et col·loca en aquesta etiqueta de mala mare i automàticament farà o despertarà un judici social molt gros, no? Moltes mares no se senten només culpables si no senten que estan criant soles, que és una cosa que en les societats modernes ha anat a pitjor i, com dèiem, no, i també relacionat amb el cas, que el sistema no respon. No hi ha prou unitats especialitzades, no hi ha prou formació especialitzada en aquesta qüestió i per tant, aquí veiem una cosa de la qual se n'ha de parlar més, també no només, aquí estem parlant d'un cas d'assassinat, però també parlem del suïcidi. Hi havia un estudi que deia que la primera causa de mort entre mares del primer any de postpart era el suïcidi. Mm-hmm. Això estem parlant d'una cosa molt bèstia, també. Sí, sí. També hi ha molt judici social, aquesta cosa de dir com una dona s'ha pogut suïcidar si ha de cuidar dels seus fills, no? Sembla que aquesta mena de coses, quan els pares abandonen o quan fan aquesta mena de coses als pares, la societat no ho justifica ni ho defensa, però ho entén, però quan ho fan les dones costa molt d'entendre, no? I per últim, és veritat tot això, el que passa que tampoc podem caure des del feminisme en nocions que tinguin a veure amb tractar les dones com a éssers de llum, incapaç de fer el mal pel mal, i a vegades pot haver casos de que sí que sigui doncs, el mal pel mal i no hi hagi psiquiatria pel mig, però si és un cas que es creua amb coses del sistema que han fallat i coses que afecten a totes les mares, crec que sí que se n'ha de parlar des d'aquest punt de vista.
1: Natàlia, acabo amb tu.
2: Doncs jo, per fer-ho curt, diria que molt a tenir en compte en aquests casos quina és la reacció de l'entorn, i aquí crec que s'ha parlat de la reacció del que era el marit, de l'exmarit i pare de les criatures assassinades, i com tot l'entorn familiar ha entès que aquí hi ha una problemàtica de salut mental. Abans has parlat tu d'un estudi que es feia sobre la menopausa femenina i es feia sobre homes.
1: Sí.
2: Jo crec que, perquè no, vull dir, la Clara ja ho ha dit abastament, crec que està claríssimament que hi ha un buit al·lucinant a tota la medicina occidental sobre el que és la salut femenina i les conseqüències socials i mentals que això comporta. Per tant, una mare, o sigui, no hi ha res pitjor que una mare que vulgui matar els seus fills, no? En el pare encara s'entén, penseu en el quadre aquell de Goya, no? Saturno devorando a sus hijos, però en la mare això trenca tots els tabús i per tant això pot passar. Per tant, crec que l'important aquí és posar-hi més recursos i més atenció a la salut femenina, a la salut mental i a la salut femenina en general.
1: 4 minuts i les 11. Hola, Carles Fernández, molt bon dia.
13: Bon dia, Sergi. Divendres 28 d'agost, edició especial del món RAC1 amb Sergi Ambudió per presentar la nova temporada de RAC1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de les 9 a les 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i el grup de versions La Divan. Recordeu, divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí i el primer que arriba, el primer primer que seu, no us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració del Forn de Nulles.
1: Que heu de veure que el Centre Cultural Municipal de Valls té 700 butaques, una mica més.
13: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i una grada telescòpica, que això no sé què vol dir. No sé si és una grada que està molt lluny i necessites un telescopi per veure-ho.
2: Sergi, què? Però l'important és el Forn de Nulles.
1: Home, claríssim.
2: Perdona, les millors coques de Catalunya.
18: Estic... Això sempre és important.
2: Tenen unes coques excepcionals.
1: I un panetón increïble, també.
2: I un pa.
1: Llumbà, no? I que la gent pot dir, bueno, un forn i això, crec que quan van presentar...
2: Nulles és un gran lloc, eh? Sí. Nulles és un...
1: Estic d'acord. I quan es va presentar la temporada dels Castells a RAC1 i Castells a RAC+1, que aquest any el padrís el Jordi Basté, van muntar un esmorzar que hi havia carn, hi havia peix, hi havia...
2: Com
1: s'ha de fer? Era una barbaritat. Era una barbaritat. Doncs això, aquest divendres, nosaltres hi serem des de primera hora, però a partir de les 9, portes obertes, podreu anar a la grada telescòpica també, o si no, en aquestes més de 700 butaques, però això sí, ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu, i a partir de llavors començaran a desfilar per sobre l'escenari totes les vedets de la casa, tots els editors i les editores per presentar la nova temporada, que començarà dilluns a les 6 en punt del matí, plegada de novetats. Gràcies, Carles.
13: A tu.
1: I moltes gràcies, us ho trasllado ja, a la Clara Ardèvol, al Ricard López, a la Natàlia Rodríguez i al Rodrigo Mirola. Ha estat un plaer enorme, un estiu més. Us ho agraeixo moltíssim, de veritat. Espero que us hagueu passat bé.
18: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Ha sigut molt interessant.
18: Un estiu amb uns temes molt diversos.
1: S'ha parlat de tot, com sempre.
19: Un plaer passar una part de l'estiu amb vosaltres.
1: Ara, així m'agrada. No, de veritat, el plaer és meu. Moltíssimes gràcies. Un estiu meu i ens retrobarem segur aviat.
18: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Vinga, fins aviat.
1: Queda un minut per arribar a les 11. Fem una pausa i parlem de Dolly Parton. La recordarem amb el Jordi Bianchotto. Un segon, aquí mor.
17: El perquè de tot plegat.
20: RAC1.
21: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, van i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
22: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar Al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
23: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
25: Carglass canvia, Carglass repara.
26: Love, love, love.
27: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati. Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
28: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
29: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
30: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
31: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
30: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
32: Verisur.
0: Al Cort Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar Al Cort Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o alcortinglés.es.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
5: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
6: Aviam anem els taloners.
7: De saludar a les 7, és una meravella.
8: Han anat molt bé les vacances.
9: Tot el dia a la platja.
10: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
11: Ja tornem a ser, amb ganes de començar,
12: perquè el panorama està complicat.
14: Sí. És una temporada de repte.
15: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
32: Toca matinar.
33: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
4: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
1: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
4: RAC 1. Tots som 1.
31: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
4: El món a RAC 1. Amb Sergi Embudio.
1: 11:03.

0: És la notícia d'impacte de les últimes hores, la mort als 80 anys de la reina de la música country, la llegendària Dolly Parton. Era una de les artistes més prolífiques i talentoses de la seva generació i ha deixat un llegat inesborrable a tot el planeta. Va compondre més de 3.000 cançons. Cada vegada que ho he dit, des de primera del matí, que em sorprenga a mi mateix, dient-ho, però és que són moltes. Entre elles, Jolene, que sentim de fons, o I Will Always Love You. 49 àlbums, va vendre més de 160 milions de discos i va aconseguir fins a 11 Grammys. Per parlar de la seva trajectòria musical, de la seva figura, del seu llegat, saludem a aquesta hora del matí el periodista i crític musical Jordi Bianchotto. Bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: Parlem d'una llegenda, d'una de les figures més talentoses de la seva generació. Com definiries tu, Jordi, la Dolly Parton?
1: Sí, bé, una treballadora intensa, no? Com dius, això de les 3.000 cançons, tu has de repetir més d'un cop perquè sí, sí. Sembla difícil de pair, no? És cert que moltes d'elles no van ser mai enregistrades, però ella, una compositora, una treballadora incansable, no? Són 49 àlbums, com dius, que és una xifra realment enorme, als quals s'ha d'afegir com uns 13 més que va fer a duet amb Porter Wagoner, que era el seu còmplice en la primera etapa, i també discos a duet amb Emmylou Harris i Linda Ronstadt, amb Loretta Lynn i Tammy Wynette, figures del country. En fi, una obra realment gegantina, no? Jo destaco sobretot que a més de ser una estrella de l'escenari, una celebritat i amb una imatge molt, molt concreta i molt definida de diva country, podríem dir, amb les seves brillantors i el seu component una mica kitsch, era sobretot una compositora, perquè no passa tan sovint que les divas a més componguin les seves pròpies cançons. No? Yeah. I ella era això, no? Intèrpret i figura de l'entertainment majúscula, però era sobretot una gran treballadora i una compositora d'aquestes cançons.
0: Una de les que va compondre, per exemple, una altra.

0: Aquesta cançó la va fer mundialment famosa la Whitney Houston, que per cert fa molt poca estona s'ha convertit en número 1 d'iTunes als Estats Units, després de la mort de Dolly Parton. Això, Jordi, com va anar? Sí. És a dir, ella la va escriure directament per Whitney Houston? Va ser una versió que va fer Whitney Houston que simplement va triomfar?
1: Sí, no, és una cançó que té diverses vides, que la Dolly Parton la va fer per l'àlbum Jolene, en realitat, que l'any 74, aquella és la primera versió. Després la van registrar una altra vegada, dos cops més, en realitat, els 80 i els 90. Hi va haver altres interpretacions, també, de Linda Ronstadt, el 75, i el 92, doncs, es va triar aquesta cançó per la banda sonora de The Bodyguard, no? De Guardaespatlles, amb la veu de Whitney Houston, i llavors va tenir l'èxit que no havia arribat a tenir mai, tan aclaparador, perquè va ser número 1 a mig planeta i durant molts mesos, tant com l'àlbum sencer, de fet, que va ser un fenomen de vendes. Recordo que l'estat espanyol es va vendre 1 milió de còpies de l'àlbum en aquella època, el 92-93. Sí, yeah. que era una mica el llindar màxim al qual podria aspirar un àlbum, no? A l'època del físic, no? Que era un milió de còpies.
0: Escoltem Coat of Many Colors, també.

0: Aquesta, Jordi, està inspirada precisament en la seva família, en la seva mare. S'ha parlat molt de la seva infantesa en una família pobra.
1: Sí, són aquestes arrels humils, no?, de família de Tennessee, de classe treballadora. Ella sempre va dir que el seu somni en aquella època era tenir una casa o viure un lloc on hi hagués bany a prop, que no hagués de sortir de la casa per anar al bany. I aquesta cançó parla de la seva mare confeccionant un abric a partir de pedaços de retalls de tela d'origen divers. No? Mm-hmm. Un exemple, una imatge com molt, molt clara, no?, de la situació d'humilitat, doncs, econòmica amb la que vivia la seva família. Mm-hmm.
0: Per què creus que ha sobreviscut a tantes generacions, Dolly Parton?
1: Bé, les grans cançons transcendeixen, no? I hi queden. I ha quedat molt clar amb el seu repertori, que s'ha acostat a les seves cançons gent com Beyoncé, per exemple. Jolene la va fer Beyoncé a l'àlbum Cowboy Carter de fa un parell d'anys, el disc en què s'acostava al country. Els White Stripes, una institució del rock, també s'hi van acostar, no? I jo crec que al final és això. Ella podia tenir una imatge també molt representativa, molt, molt icònica, a la frontera del kitsch i de la caricatura, fins i tot. Ella era ben conscient d'això, amb arrels en el country, perquè en realitat el country ja té una mica d'això, no? I de la cultura americana, aquesta de masses, no? Però al final són les grans cançons que troben el seu camí i passen d'una generació a l'altra. Mm.
0: Parlant d'icones, segurament Dolly Parton també formava part d'un dels duets més emblemàtics de la música country amb Kenny Rogers.

una cançó que aquí a casa nostra també va agafar molta força gràcies al Tomeu Penya, que en va fer una versió en català al 94 i la va titular Illes dins d'un riu.

0: Això va fer que molta gent aquí a Catalunya conegués Dolly Parton o ja era brutalment coneguda?
1: Bé, jo crec que a l'època aquesta ja ella havia tingut ja hits, no? Que anaven més enllà del country, no?
0: Sí.
1: Ella mai es va desenganxar del country, però també va expandir, no? Aquesta cançó amb Kenny Rogers és un exemple d'anar directament cap al mainstream. És una cançó que la van enregistrar per un disc de Kenny Rogers. I és una cançó composta pels Bee Gees, perquè en aquella època el Kenny Rogers havia treballat amb ells i va fer diversos discos on ells hi col·laboraven com a compositors, no? Mm-hmm. I també hi ha un disc de Nadal, també, que va ser molt potent comercialment de Kenny Rogers amb Dolly Parton. Uh-huh. I sí, van ser un duet de molt impacte i que van anar més enllà del country. Uh-huh. I sí, aquesta versió de Tomeu Penya realment és interessant,
0: sí,
1: perquè també va ser un fenomen mainstream a Catalunya durant un temps. A
0: sí,
1: Catalunya
0: totalment,
1: i a Balears,
0: òbviament. Totalment. Clar, Dolly Parton va ser tota una referent feminista, també. En les seves cançons tot sovint feia bandera d'aquesta lluita. Per exemple, una molt clara, Down from Dover, no?, que va escriure als seus inicis i que parla d'una dona embarassada que dona llum a un fill mort.

ara ho deia, Jordi, amb això d'acostar-se a totes les generacions d'una manera o d'una altra, una de les seves últimes col·laboracions va ser amb Pitbull, amb aquest Powerful Woman.

0: era una tot terreny bestial.
1: Sí, sí, totalment. I en aquesta última etapa va fer coses molt trencadores en aquesta línia. No? Sí. Aquest és un tema inclòs en un àlbum de Pitbull, de 2024. Sí. Sí, sí, trencador totalment. I uns mesos abans, el 23, ella va treure el que seria l'últim àlbum, que es diu Rockstar, sí, i que consisteix en una sèrie de duets estel·lars de temes, sobretot de rock. No? Són tot versions i hi ha coses sorprenents. No? Un duet d'ella amb el cantant d'Aerosmith, un altre amb el cantant de Judas Priest. Hi ha un duet amb Miley Cyrus, que era, sí, la seva fillola. Sí. Hi havia un parentiu familiar, fins i tot, arran del pare de la Miley, que és el Billy Ray Cyrus, no? Sí, figura del country. I sí, és un disc on hi ha temes de Prince, de Blondie, es ficava aquí en altres territoris, i apareixia ella amb una portada allò molt contundent d'aspecte rocker, matador, no? Mm-hmm. Amb prop de 80 anys que tenia ja en aquell moment. Mm.
0: Ara parlaves de Miley Cyrus. Totes dues van versionar, entre d'altres, el clàssic amb el que obríem aquest espai, amb el Jolene.

Cap al 2006, jo crec que Dolly Parton segurament va arribar a les generacions més joves d'aquell moment, amb aquella sèrie d'enorme èxit de Disney Channel, amb Hannah Montana, on precisament feia de tieta de Miley Cyrus, i també per aquella època va treure un altre tema que la va catapultar novament al número 1.

0: timbre de veu tan, tan especial, Jordi.
1: Sí, un timbre de veu de soprano, molt brillant, amb tons alts, no? Que podia arribar a notes molt agudes, amb un punt una mica nasal, també. És una veu molt, molt significativa, molt, molt distintiva, realment, no? Mm-hmm. Tant en els discos d'ella, en la fase més juvenil, com més endavant, també.
0: Mm. Que, alguna cosa més que diguis val la pena destacar dels 60 anys de carreres, que realment, clar, 3.000 cançons són una barbaritat, per molt que moltes no s'acabessin rematant, eh? Però, clar, 60 anys de carrera també és una rara avis. Alguna cosa més que diguis val la pena dir això, destacar això de Dolly Parton?
1: Bé, es tracta de submergir-nos a la seva música, no? L'etapa més country als principis és molt interessant, amb discos enregistrats a Nashville. Ella se'n va anar a viure a Nashville a mitjans dels anys 60, on ella sabia que allà hi havia, doncs, el nucli dur dels músics i instrumentistes carismàtics que coneixien totes les regles i els secrets d'aquest tipus de música, i ho va desenvolupar, no? Uh-huh. I després també a l'època moderna també hi ha discos bons que apareixen també com entre els discos més valorats d'ella, no? Un disc que es diu The Grass is Blue, de l'any 99, i un altre que es diu Little Sparrow, del 2001, amb ella ja com a figura que ja devia anar pels 60 en aquell moment, o gairebé, i van ser discos molt ben considerats i que continuen sent esmentats com discos importants a la seva trajectòria.
0: Jordi Bianchotto, moltíssimes gràcies.
1: Encantat, molt bé, a vosaltres.
0: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, que va morir ahir als 80 anys. Passa un minut d'un quart de 12, fem una pausa i continuem parlant encara de música, però ens anem a centrar en algunes curiositats. Per exemple, aquella sintonia que sentiu quan sona, quan acaba la rentadora. No és una cosa a l'atzar que faci la vostra rentadora, sinó que darrere hi ha uns músics i forma part de cançons reals, i molt probablement us sorprendria. Rentadora, el so dels Nokia, una mica dins d'aquests politonos que hi ha darrere de tot això, doncs a vegades grans artistes que potser no sabien que acabarien sonant en una rentadora. Un segon.
2: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
3: Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
4: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
3: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
5: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
7: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
8: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
7: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
2: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman. Tan senzill com això.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
12: Tot el que sona a RAC 1.
13: Contingut exclusiu.
12: RAC més 1.
13: Fàcil.
12: Ràpid.
13: Còmode.
12: RAC1.cat.
13: RACU.CAT.
12: RAC1.cat. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: 11 i 19. Us ha passat que a vegades sentiu la melodia d'un despertador o un altre aparell electrònic i heu pensat, això em sona? Potser fins i tot obriu el Jazzam, aquesta aplicació de mòbil per identificar cançons que sonen. Doncs bé, resulta que moltes d'elles són peces que ja existeixen i que venen de la música clàssica. Avui tenim una persona a l'estudi que pot fer-nos del nostre Jazzam particular, podríem dir. Ell és director, és compositor, però en els temps lliures també troba temps per dedicar-se a les xarxes socials. El podeu trobar difonent curiositats realment molt interessants. Moltes d'elles us deixaran de pasta de moniato amb el nom X Pagès Corella a les xarxes. X Pagès Corella. Ell és el Xavier Pagès. Bon dia, moltes gràcies, Xavier.
14: Bon dia, Sergi. Què tal?
0: Què tal, com estàs?
14: Molt bé, aquí, per xerrar una estona de música.
0: A veure, després, d'aquí una estona, descobrirem algunes d'aquestes curiositats que dèiem. Però abans, com acaba un director d'orquestra fent vídeos per les xarxes socials?
14: A veure, el procés és gradual, i no decideixes un dia.
0: Un dilluns, no?
14: Exacte, vaig a fer vídeos. No, això vaig començar, evidentment, com tots els músics, a fer difusió de la meva activitat professional, sí, les xarxes i tal. I a poc li vas agafant el cuquet, veus que la gent també reacciona segons quin tipus de comentaris que fas, i va començar Twitter fent enfilalls sobre diversos temes musicals, que allà Twitter és un format que funciona molt bé. I la gent em deia, home, però això, les altres xarxes, per què no intentes també fer-ho? Perquè, clar, no és el format que funciona a Instagram, TikTok, clar, o fins i tot Facebook. Uh-huh. I llavors dic, oh, però s'hauria de fer un vídeo i tal. I jo no m'atrevia, no? I al final vaig trencar el gel i vaig fer un vídeo. I va tenir molta repercussió. I clar, això t'anima molt, perquè...
0: Quin era el primer vídeo, el record?
14: Bé, un dels primers, perquè sí, va ser una mica així. Però un dels primers vaig parlar sobre la sardana en la pintura de Picasso. Va ser... el vaig tenir l'enfilall a Twitter, sí, que va tenir molta repercussió, i després el vaig passar a format vídeo. I va esclatar, igual que havia esclatat l'enfilall, va esclatar, sí, el vídeo. Perquè és una cosa molt interessant, no?, que la gent no coneix gaire, doncs aquesta fase més catalana, podríem dir, de Picasso, com va representar la sardana en les seves pintures, que ho va fer diverses vegades i amb diferents formes, no? I bé, doncs això, a partir d'aquesta llavor, podríem dir, i dos o tres vídeos més que vaig fer, doncs, vaig anar animant, i ara faig un parell o dos de vídeos a la setmana, i d'aquí una estona.
0: Bueno, sí. I gairebé Instagram tens 16.000 seguidors.
14: Sí, fregant ja, pràcticament. Avui i demà arribaré als 16.000.
0: Avui.
14: Avui.
0: Tots a buscar el Xavier. Clar, a vegades podem pensar que les persones que es dediquen a la música clàssica viuen potser en un món, potser per un tema de prejudicis, en un món molt més analògic. Tu ets la prova que això és mentida, o ets l'excepció que confirma la regla?
14: A veure, jo crec que tots els que ens dediquem a la música clàssica, sobretot la gent jove, ja estan immersos en el món digital, no? Jo potser sóc una excepció de la vella generació, vull dir, però ja tinc els meus anys, no? Llavors, potser de la meva generació no hi ha tanta gent que està ficada, n'hi ha, naturalment, però jo crec que és una cosa natural, és a dir, gent més atrevida, gent no tant, i gent que li agrada conservar, doncs, coses més tradicionals, més analògiques, vull dir, és perfectament defensable, vull dir que cadascú que faci el que més cregui que ha de fer. Però bé, jo tinc aquest toc així una mica més atrevit, potser, i m'he llançat això de les xarxes.
0: A més, també ets enginyer industrial?
14: Això hi ajuda una mica, clar, perquè clar, la tecnologia sempre ha format part de la meva formació i de la meva manera de ser, i per tant, doncs, sí, podríem dir que ajuda.
0: I què vol dir això, que els ordinadors poden afinar els pianos?
14: Bé, això que comentes, potser el públic no ho sap, no? Però jo vaig ser d'enginyeria elèctrica, industrial elèctrica, i el meu projecte final de carrera va ser un mètode justament d'afinació de pianos assistit per ordinador, no? I al departament d'enginyeria hi havia un que s'ha especialitzat en vibracions i fins i tot van comprar un piano per fer experiments. O sigui, a la universitat, a l'ETSEIP, aquí sí. A Barcelona, tenen un piano a la sala d'actes perquè el van comprar per fer experiments. Jo el vaig aprofitar, aquest piano, també per fer el meu projecte. I sí, doncs l'afinació és un tema molt complicat, ara no hi entrarem, però és un dels temes cavalls de batalla, podem dir, de la teoria musical des de tota la història. I és, literalment no es poden afinar els pianos a la perfecció, ni pianos, ni clavicèmbals, ni qualsevol instrument de teclat. Llavors, el que s'ha de trobar és un compromís d'afinació perquè soni mínimament acceptable, no? I aquesta ha estat la lluita històrica dels teòrics. I el meu projecte, doncs, anava en que aquesta lluita, no?, de trobar aquesta afinació, doncs, la feia un ordinador assistit pel gust del client. És a dir, que el client deia, a mi m'agradaria un piano que sonés bé d'aquesta manera, amb les quintes, és un interval musical, sonessin més bé que les terceres, o en aquesta zona el piano sonés millor que l'altre. I llavors l'usuari entrava uns requisits, podríem dir, com un prompt ara de l'intel·ligència artificial, que en aquella època no n'hi havia, i ara deia, m'agradaria això, això i això, i llavors l'ordinador li calculava el piano i llavors li sonava de la manera que havia demanat.
0: O sigui, tu vas aconseguir que una màquina actués com la intel·ligència artificial abans de la intel·ligència artificial.
14: Bé, sí, podríem dir sí, no, podríem dir sí de manera una mica més pedestre, però sí.
0: A veure, una de les curiositats que més furor ha causat a les teves xarxes té a veure amb una melodia que és molt famosa. Això és Nokia.
14: És Nokia.
0: Què explicaves a les teves xarxes?
14: Bé, doncs, aquesta melodia, que tothom la coneix molt bé, doncs no la va crear Nokia. És a dir, Nokia, això ho fan moltes empreses, altres de les que comentarem, també ho veurem, no? Normalment la roca allà al darrere és no haver de pagar drets o no haver de pagar el creador. Llavors intenten agafar doncs, una música clàssica que els sembla interessant, la transforma una miqueta, li donen en aquest cas així un so molt de 8 bits, podríem dir, no? de molt electrònic, i llavors l'utilitzen doncs, això, doncs, per les seves màquines, etc. Aquesta en particular prové d'una peça clàssica que és de Francesc Targa, que és un compositor valencià, guitarrista, molt famós, i a l'època romàntica, ja fa molts anys d'això, per tant aquesta melodia està fora de drets d'autor, d'opini públic, i llavors ens van agafar el compàs 13, del 13 al 16 més o menys, si no recordo malament, van agafar aquests quatre compassos i van agafar només la melodia i la van transformar en això que has sentit. No?
0: L'obra original és aquesta.
14: És un vals. Sí, si us heu fixat... l'última nota que se sent a la melodia original d'aquesta de la guitarra és, no coincideix amb la del Nokia, és a dir, l'última nota fa do-ni, pum, i sona com un harmònic.
0: Marc, podem posar primer Nokia i després l'original?
14: Sí.
0: A veure... Hi ha l'original?
14: Falta la nota, aquesta
0: última.
14: Sí, és veritat. Jo vaig estar mirant la partitura, perquè ara tenia la curiositat. Dic, aquí què ha passat, no? I si mires la partitura, Tàrrega ho nota com el que diem tècnicament un harmònic. I l'harmònic és com una tècnica que s'escriu una nota, però en realitat en sona una altra. Llavors, aquí pot haver-hi un error d'interpretació, perquè els de Nokia han agafat la nota que en fiquen l'harmònica a sobre, i l'intèrpret, que sap, domina la guitarra, ha tocat l'harmònic, però el de Nokia devia agafar la nota que deia i l'ha posat allí. Bueno, hi ha una mica de misteri en aquesta nota. Sí.
0: Per tant, que ho sabeu, que la melodia de Nokia és original d'un vals d'un valencià que es diu Francesc Tàrrega. Un altre, parlant de melodies clàssiques que trobem en llocs insospitats, n'hi ha un altre que molta gent sent cada cop que fa la bugada, que és aquesta.

0: A vegades sap greu parar-la i tot, eh?
1: És que t'agafen ganes d'anar sí. A estendre la roba.
0: Vaig com allà. Però, clar, això... Clar, és una peça original d'algú altre.
1: Sí, aquesta és de Fran Schubert.
0: Que no és de Fran Schubert.
1: Aquesta és, tornem a lo mateix, no? Dic, a veure, hem de posar una musiqueta a l'aparell, hem de demanar a algú que ens la faci... I saps què?
0: Agafarem... Truca Schubert.
1: Tinc una que m'agrada molt, l'enginyer de torn. I sí, doncs aquesta melodia naturalment és molt coneguda ja dins l'àmbit de la clàssica. Sí. Originalment és un lied. Val. Una cançó amb un text en alemany que es diu La truita, i no estem parlant d'una truita a la francesa, sinó sí. Que estem parlant del peix.

0: M'agradaria preguntar-li a Schubert. Sí.
1: Sí. Home, jo crec que li hagués fet gràcia.
0: Sí, posa't a dir. Schubert, on creu vostè que
1: anirà a parar aquesta melodia tan bonica que ha fet? Jo crec que li faria gràcia. No sé, a tothom li agrada que la seva música sigui...
0: No,
1: que arribi a tot arreu i, sí. I cada cosa té el seu lloc, no? Perquè una cosa és sentir-la en una sala de concerts i una altra cosa és sentir-la en una rentadora. Pues, bueno,
2: cada cosa, sí, dit així.
1: Ningú s'asseu davant la rentadora, jo em vaig a posar el Schubert i prepo el botonet. Però bé, tot té la seva funció.
0: Bé, ja ho sabeu, ara, quan aneu a recollir la roba neta, que sapigueu que ho esteu fent escoltant Schubert. Les melodies clàssiques també són un clàssic, mai millor dit, de les esferes, de les esperes tecnològiques, telefòniques en concret. Segur que algun cop heu sentit aquest so, per exemple. Jo crec que aquesta és més identificativa. Estem parlant de Beethoven. Hi ha altres melodies que tots tenim al cap per moments concrets i que, en realitat, venen de molt lluny. Per exemple, segur que reconeixeu aquesta cançó.

0: xarxa anuncial per excel·lència.
1: A mi és la que m'agrada més, sí.
2: Tu estàs casat?
1: Sí, sí.
0: Et vas casar?
1: No, jo no. El meu casament va ser molt sobri i
0: molt bé.
1: Sí.
0: Va. Qui va compondre aquesta marxa? Qui és això?
1: Aquesta és de Mendelssohn. És de la Somni d'una nit d'estiu, que és la música escènica que va fer, bueno, basada en l'obra també de Shakespeare, no? De l'obra de teatre, i és, bueno, és una comèdia, etcètera, i al final acaba bé amb un casament dels tots els protagonistes, i aquesta és la música que sona, sí.
0: L'altre gran himne dels casaments segurament és aquest.

0: Això és Wagner?
1: Això és Wagner, del seu Lohengrin, i és el mateix, també és un cor que es canta en el moment del casament. És un altre estil totalment diferent. L'altre és com més triomfal, és una marxa, de fet, l'altre. No? I aquesta és com més solemne, és més, no? És un... no sé, se li diu marxa, però no té el caràcter d'una marxa. És com més litúrgic, podríem dir, no? Una mica més en la línia de Wagner.
0: Ara la gent entra amb l'himne del Barça.
1: Sí.
0: Himne de la Champions.
1: Però també està bé, escolta, la qüestió és una alegria.
0: Exacte, aquí cadascú. Sí,
1: exacte. Aquí anem, aquí anem a l'extrem contrari.
0: Aquesta... aquí el divorci definitiu.
1: Sí, el divorci.
0: Això és Chopin?
1: Això és Chopin, és la seva sonata número 2.
0: Sí.
1: Sí, sí, també té un moviment lent, que és aquesta famosa marxa fúnebre, després també s'ha orquestrat, totes aquestes peces s'han fet amb diferents instruments, no? Versions, etc.
0: Sí.
1: Doncs aquesta també és una de les conegudes, sí.
0: A veure, fem una altra melodia, per repassar amb el Xavier, que aquesta segurament transportarà molts a l'escola.

0: Què me'n dius d'aquesta?
1: Un dragón. Jo me la sé de memòria, aquesta. Em vaig empassar tots els episodis.
0: Clar, clar.
1: I els meus, fills també se'ls han empassat amb DVD, sí. Llàstima que no la tinguem en català, per això.
0: Ja, eres una vez. Què me'n dius d'aquesta?
1: Doncs aquesta és una peça que està treta d'una obra de Beethoven, el seu septet Opus 20.
0: Ah.
1: I si no recordo menys, és el tercer moviment.
0: Sí.
1: I sí que és una mena de minuet. I si voleu sentim una mica l'original, no?
0: A veure.
1: Una mica més de marxa, eh?
0: Sí. Tempo diminuetto.
1: Tempo diminuetto. O sigui, aquí pràcticament era la mateixa tonalitat que hem sentit abans, cosa que les altres peces que hem sentit, el de la rentadora, etc., estaven transportats, això que dic, canviats d'altura, i sona una mica diferent, sí.
0: A veure, cançons famoses descontextualitzades a banda, també podem trobar melodies en llocs inesperats, això m'ho has d'explicar bé, Xavier, perquè també podem trobar a les autopistes.

0: no és un conductor amb un talent especial, no?
1: S'avorreix. No, no, això surt de la carretera. Aquesta és, això se'n diu asfaltòfon.
2: Ah!
1: Si té nom i tot.
2: Però d'això en tenim aquí.
1: Aquí, bueno, tenim asfaltòfons, però són molt avorrits, però fan... És a dir, aquestes bandes sonores que es fiquen per avisar.
2: Clar.
1: T'està sortint de la...
2: Posa'm un Beethoven, posa'm algo.
1: I clar, si et surts a l'autopista, tens un ensurt, però en canvi, si quan vas a sortir de l'autopista et sona una melodia clàssica, doncs l'ensurt és menor. Bé, literalment, aquestes no estan pensades perquè no, avisar-te quan surts a l'autopista, sinó que estan pensades simplement per quan vas caminant, quan vas conduint, diu que estan pensades per facilitar que la gent mantingui la velocitat i no faci tonteries. És a dir, com que la melodia... Són aquestes bandes rugoses que estan calculades les distàncies de la separació de les rugositats, perquè quan passi a una velocitat soni una nota.
2: Ah, i, clar.
1: I llavors, quan frega, fa en lloc de fer... Doncs la segona fa... I llavors fa... I va fent tota l'escala, diguéssim, no? I amb això pots construir una melodia, que es va separant amb uns espais al mig i pots fer una cançó com la que estem sentint. Llavors...
2: Clar, però si anessis més ràpid o anessis més lent, no quadraria.
1: Clar, bueno, o si acceleres... O, clar, si vas més lent, clar, sonaria més greu. Si vas més ràpid, sona més agut. Llavors, la qüestió és tant que mantinguis la velocitat i no facis tonteries i no vulguis avançar, no sé què. Pues, no, aquesta és la filosofia. Va. No sé si és gaire encertada o no.
2: Xavier, per acabar, m'has d'explicar això, que la música clàssica comparteix amb el món del futbol un gran traïdor.
1: Mira, això és una anècdota molt bona, també, que és un tal Alfonso, suposo que a l'època li devien dir Alfonso, l'Alfonso Albéniz. I Albéniz, suposo que sabreu, que és un gran compositor català nascut a Camprodon, és a dir, Isaac Albéniz, conegut per les seves obres Ibèria, etc. Una pila de música de piano, sobretot, però va fer tot, òpera també, etc. I la qüestió és tant que el seu fill, curiosament, va ser jugador del Barça. Va ser jugador del Barça, però el tema no està aquí.
2: Però no només això,
1: no, clar. No només això, sinó que es veu que van estudiar a Madrid i amb l'excusa de que va anar a estudiar a Madrid, es va passar al Madrid.
2: Traïdor!
1: Targeta vermella. Doncs sí, se'n va anar al Madrid i és el primer jugador de la història del Barça, fill d'un compositor famós, que, per la nostra deshonra dels músics, vull dir, que es va passar al Madrid. I no només

0: No, seguiu el Xavier Pagès per curiositats com aquestes i moltes més. Els seus vídeos valen molt la pena. A més, apreneu i és que de veritat que està molt bé i us ho passeu molt bé. Xavier, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem un moment.

0: Això és boníssim. D'on és?
1: És de Dia.
0: De debò?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Avui, a Dia, les minicrestes de tonyina de la marca Dia per només 1,25 la bossa de 400 grams. De debò. Molt bé. Dia.
2: Love, love, love.
3: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Cort Inglés.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
9: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
2: Love, love, love.
3: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
12: Verisur.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
15: Havia
14: de
15: venir amb els taloners...
14: de saludar a les 7. És una meravella.
16: Han anat molt bé les vacances.
17: Tot el dia a la platja.
14: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
18: Ja hi tornem a ser. Amb ganes de començar.
19: Perquè el panorama està complicat.
20: Sí. És una temporada de repte.
21: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
22: Toca matinar.
23: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
13: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
24: Apunteu-vos-ho. Divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
13: RAC 1. Tots som 1.
25: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
13: El món a RAC 1. Amb Sergi Embudio.
26: 18 i les 12. Hola, Alba Pascual, bon dia.
27: Bon dia.
26: L'Alba, editora de la revista Magazine i programadora del Festival Serializados, que ens ha acompanyat aquest estiu per parlar de sèries. I avui, Alba, el que volem fer són sèries imprescindibles que has d'haver vist abans de tornar a la rutina.
27: Vale.
26: Per allò de que la gent et pregunti, has vist allò? Que puguis dir, sí. És a dir, les que valen la pena.
27: Jo he fet deures. O sigui, que jo, mira, avui et porto les millors sèries que ens ha deixat aquesta primera meitat d'any, vale?
26: D'acord.
27: A més, m'agrada perquè és una selecció. Des de gran

0: fenòmens de masses fins a joies d'autor. O sigui que portem una mica de tot, però si vols podem començar amb una molt coneguda.
1: Que és HBO Max i és el Cavaller dels Set Regnes.
2: I was squire to Sir Arlen of Pennytree since I was a boy.
0: Mira, l'any va començar realment fort, al gener, amb el retorn de l'univers tan famós de George R. Martin, demostrant una vegada més que les Terres de Ponent continuen sent un reclam seriefil, realment. Mm-hmm. Aquí, en aquest cas, seguim les aventures d'un jove, altíssim i ingenu cavaller itinerant, que és Sir Duncan el Alto, i el seu petit i astut escuder, que és Egg, huevo, dit, literalment, qui amaga un secret familiar bastant divertit. A diferència, m'agrada, és una sèrie que m'agrada perquè, a diferència de la grandiloquència, els dracs i les guerres civils constants de la Casa del Dragón, aquesta proposta aposta per una escala molt més humana, càlida i d'aventura clàssica de cavalleries, que això a mi m'encanta. És un relat centrat en la relació d'aquests dos protagonistes que són meravellosos i ens parla doncs, de la lleialtat, l'honor, la puresa en un món brut, classista i corromput, i crec que en aquesta diferència de format, de diàleg i d'estil, ha aconseguit que es posin d'acord tant els seguidors més bojos de Joc de Trons com els que buscàvem una entrada una mica més fresca en aquest univers de George R. Martin. És una meravella i els dos protagonistes, que són actors que s'han descobert en aquesta sèrie, són una meravella, o sigui que és super recomanada.
1: El Cavaller dels Set Regnes, HBO Max. També ens portes, Alba, Love Story, John Fitzgerald Kennedy Jr. i Carolyn Bessett. Aquest està a Disney+. Plus.
3: John, I want to introduce you to Carolyn Bessett.
1: Entenc que és de la relació entre tots dos?
0: Efectivament. El febrer, el rei de les antologies, que és Ryan Murphy, sens dubte, estrena aquesta nova ficció dins del seu univers de crònica social nord-americana. Ara se suposa que, igual que Monster, que són de famosos cèlebres psicòpates o assassins dels Estats Units, en aquest cas es centra en històries d'amor de la crònica americana. I la sèrie dissecciona la relació del príncep d'Amèrica, no?, que era John Kennedy Jr., fill del mite assassinat, i la icona de la moda i executiva de Calvin Klein, la Carolyn Bessett, durant la dècada dels 90 fins al seu tràgic final. No faré spoilers, però si ho busques a la Wikipedia és molt fàcil trobar-ho.
1: I m'agrada aquesta idea de fugir dels crims i anar a les històries d'amor.
0: Efectivament. També, sí. És que Ryan Murphy té una paleta d'estudi molt àmplia. Aquest home li agrada tot. Però és una sèrie que està molt bé perquè més enllà de la fascinació pel luxe, els vestidors, la reconstrucció d'una època, funciona com un anàlisi molt interessant sobre la cara fosca de la fama i ens mostra la claustrofòbia i l'escrutini dels paparazzis, aquesta parella, la pressió de les expectatives familiars, perquè, òbviament, sent el fill de Kennedy, fàcil no ho tens. I també és una producció molt elegant, molt sexy, molt entretinguda, és addictiva completament. Ens mostra de forma perfecta la cultura pop de finals del segle XX i té una banda sonora que és increïble.
1: Love Story, John Fitzgerald Kennedy Jr. i Carolyn Bessett. També ens portes, en aquest cas, a Filmin, Alba, a Betterman.
4: Ja, det der fette rundt penisetter. En mann.
5: You'd be surprised to see the looks of our women.
1: Aquesta va triomfar al Cine.
0: Home, és la millor sèrie internacional. És una sèrie absolutament imprescindible, una de les meves preferides. És, sens dubte, també una de les millors sèries europees de l'any, que això s'ha de destacar. I de què tracta? Doncs un cèlebre troll de xarxes socials que és molt conegut per abocar comentaris masclistes i destructius sota l'abric de l'anonimat, però que pateix una filtració massiva que treu la seva identitat de la llum després de ficar-se amb una famosa còmica feminista. Què passa? Que, acorralat pel linxament públic i tament per la seva pròpia vida, decideix ocultar-se adoptant una identitat femenina en el seu dia a dia. Què passa? Que, no obstant això, en experiència la rutina des de l'altre costat del mirall, no? Què passa? Xoca frontalment amb els mateixos abusos i els assetjaments que ell mateix perpetuava. És una producció noruega que esquiva la moralina barata. El perdó fàcil utilitza l'humor negre, molt negre, molt negre, com un bisturí per disseccionar la fragilitat de l'ego masculí. I és una sèrie molt valenta, perquè és molt crua, molt àcida, molt descarnada i molt incòmoda, que trobo que és brillant. És una lliçó narrativa que no busca complaure a l'espectador, sinó enfrontar-nos amb les nostres pròpies contradiccions. O sigui, que molt bona.
1: A Betterman, Filmin. Una altra que he de tenir controlada, aquesta m'hi van recomanar diverses persones, DTF Sant Lluís.
6: The autopsy is going to say heart attack.
7: Excuse me.
6: What can I do for you?
7: Special crimes. I'm uncertain of natural causes.
0: HBO, mira, quina meravella. Això, no, sí, no l'has vist encara?
1: No encara.
0: Doncs te l'has de posar avui mateix, doncs aquesta nit. El Mas arribava a aquesta comèdia que és gamberra, és àcida, sense filtres, està ambientada, com el seu nom indica, a la ciutat de Sant Louis, a Missouri, i ens endinsa en un surrealista triangle amorós entre adults en plena crisi que intenten navegar el món de les aplicacions de cites contemporànies. Mm. La solitud no desitjada i les dinàmiques de parella, sí, té uns diàlegs plens de sarcasme, un repartiment brillant en absolut estat de gràcia, o sigui, jo vull que els hi, que tinguin tots els premis possibles aquest trio protagonista. Domina a la perfecció la comèdia de situació i aconsegueix un difícil equilibri entre el ridícul més absolut i moments de vulnerabilitat. És un encert la seva descarnada voluntat de subvertir tots els jocs comuns que ens esperarien, perquè comença com un thriller policial amb un cadàver i després no té res a veure amb això, i està molt bé perquè ens posa una premissa policial de thriller i després diu res a veure, això és una comèdia incòmoda amb tres protagonistes que estan malament del cap i és molt divertida.
1: DTF Sant Louis, HBO, i acabem, Alba, amb una de Movistar Plus que és Empatia.
8: That's gonna be good, new psychiatrist.
9: Oh yeah,
10: why?
8: Because the D is a bit of a catch-all unit, but a place like that is a bit like society's trash can.
1: Aquesta també li van haver ser dializados.
0: Efectivament, tres premis. És que mira, jo només porto sèries premiades del festival. És una meravella del Quebec, que jo crec que també defineix perfectament el que podríem anomenar com a sèrie d'autor. Tenim a la Frances Zompré, que és la creadora, escriptora i protagonista d'aquesta història meravellosa sobre una psiquiatra amb els seus propis problemes emocionals que s'incorpora a un departament d'alta seguretat a un centre de salut mental i s'allunya tota l'estona del morbo fàcil i del drama passat. És una sèrie que opta per una mirada lluminosa, tendra i profundament humana sobre la salut mental i la compassió. És un petit miracle televisiu. A mi m'encanta i no em canso de recomanar-la, i totes les persones que l'han vist fins ara diuen que és una petita meravella. O sigui que, deures.
1: Empatia, Movistar Plus, Empathy, si la busqueu en, en la versió original. Doncs ja tenim deures i molta feina a fer. Jo em quedo amb la DTF Sant Lluís de començar-la avui mateix.
0: Em sembla perfecte. L'has de veure.
1: Alba Pasqual, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per tot l'estiu. I espero que ens retrobem aviat.
0: Això
1: i
0: espero.
1: A petar-ho amb una nova edició dels Serializados.
0: Això esperem. Gràcies, moltes Alba. Gràcies. Adéu.
1: Pràcticament, 10 minuts mal comptats i arribem a les 12. A veure, va, aquestes.

0: Mars Suís, ho arriba a dir hola.
1: Hola.
0: Bon dia.
1: Bon dia. I últim dia que sents aquesta sintonia.
0: Sí.
1: Malauradament.
0: Greu. A veure, és l'últim Drets Bruts de la temporada d'estiu.
1: Sí, l'últim.
0: Què rius?
1: Mar, de veritat, va.
0: Va,
1: va, que tenim molta feina i poc, poc temps.
2: Sí, sí.
1: Va, hem d'anar al gra avui.
0: A qui ho he investigat avui?
1: Doncs mira, avui hem investigat un malalt de ràdio, com qualsevol altre, que es desviu per sentir-se part de l'1, part del milió.
2: I és que ell ha contribuït amb tot el seu talent a fer això gros, molt gros.
1: Ell potser ho fa més gros del que toca, també us direm.
2: Perquè d'exagerat ho és una estona i una estona bona. Avui toca parlar, per sort o per desgràcia, de la persona que porta 4 estius alimentant-nos.
3: Sí, efectivament. En Sergi s'enrotlla moltíssim i...
0: Oh, jo no diu això.
3: Jo, que soc la seva parella, però els seus amics també ho confirmen. Et pot arribar a fer àudios de 7 minuts, però t'he de dir que són àudios que passen bé, o sigui que és com un programa de ràdio, no?
1: Bé, no podíem esperar menys d'una persona que ha d'omplir 5 hores diàries de programa, que xerri tant.
0: Però un moment, nosaltres... Això, per què hi ha tan poc respecte, ja?
2: Escolta, perquè fem el que volem, tu ens vas donar l'espai i nosaltres...
1: I nosaltres l'hem aprofitat.
2: Ja, exacte.
1: No. Estem aprofitant aquest altaveu per fer justícia
0: social.
1: Quina
0: vergonya, per favor. O sigui... Mira, no poden ser les 12, ja?
1: No, sí, deixa'ns continuar,
0: perquè
1: hi ha...
0: No, hi
1: ha molt material
2: a tirar. Aquesta secció d'avui.
1: I volem que tot pugui entrar i tot pugui tenir el seu espai. Sí. Nosaltres, Sergi, tenim la teoria que parles tant amb els teus amics i amb els teus coneguts i fas àudios tan llargs perquè tens tots els teus amics explotats per practicar fora d'hora.
2: Sí,
1: la feina.
2: Sí. I, de fet, quin dona fe, molta fe, és el teu antic company de pis, en Marcel. Perquè sí, abans de viure en parella també va ser jove. Jove i molt pesat.
4: Quan t'has fet un àudio per explicar-te, per exemple, que no pot venir i que no t'acompanyarà al Camp Nou perquè té un tema...
5: Hòstia. Normalment n'hi ha prou amb un missatge.
4: Doncs pues vaig ficar un àudio a por dos per escoltar-lo i encara està sonant. O sigui, el vaig ficar dilluns i encara està sonant.
1: Ara mateix, a casa el Marcel no s'hi pot estar. Sí. És un infern auditiu, per una banda, per al teu àudio, que encara està sonant.
0: Que aquest era el Marc, però...
2: Perdó. Marc i Marcel, ho van fer
1: desinformant.
2: No coneixem la veu.
1: Per una banda, perquè hi ha aquest àudio sonant a casa seva, per l'altra, perquè esperem que ens estigui escoltant, perquè tenim molt més a oferir.
2: Sí, abans que res, la gent ha de saber que, si esteu escoltant ara mateix la ràdio, és ben bé un miracle que ha caigut del cel. Perquè és molt estrany que tinguem tots els micròfons de l'estudi sencers i funcionant, perquè aquest home que tenim aquí al davant porta mala estrugança.
3: És molt maldestre. La veritat és que se li trenca tot. Jo, des de que vivim junts, ha trencat 6 gots, una font d'aquestes per posar de vidre, no?, per posar al forn. També va trencar una tapa de la olla, una llum, també. És una mica desastre. Llavors, jo he viscut sempre sola i no havia trencat tantes coses. Doncs amb ell és a veure aquesta setmana què ha trencat.
0: Haver-t'ho pensat abans.
1: Sergi, l'incendi de fa 2 estius de la ràdio també el vas provocar tu? Preguntem, perquè clar...
0: No, perdó per rentaplats.
1: Perdó. Jael, et compadim, de veritat, ens sap molt greu això que t'ha tocat viure, però sabem, Sergi, que també hi ha coses que fas bé. I retornant al tema dels whatsapps, nosaltres sabem que tu ets una persona que cuida molt el llenguatge, que ets molt polit amb la llengua.
2: Oi?
0: Hi ha mirades.
1: No! Explicarem l'àudio, perquè era un àudio increïble. La Iela ens explicava que cada vegada que envies un WhatsApp, ho passes tot pel soft català. Cosa que em sembla increïble i que ara ho entenc tot, perquè cada vegada que tu m'escrius trigues 5 minuts més que me mare.
0: Depèn d'en qui parli. Si el missatge és una mica llarg i hi ha alguna trampa en el missatge, sí, em corregeixo mi mateix.
2: Clar, no. Accents, comes, qualsevol cosa, però aviam, no podíem esperar menys, tampoc, d'una persona que es dedica a parlar. Un control del lèxic impecable, podríem dir el Pompeu Fabra del segle XXI.
0: Sí.
2: Un tio que, per cert, ha escrit un llibre, per si algú no ho sap,
0: i
2: que té tan bona oratòria que és l'única persona capaç de posar-se davant del contenidor del món a RAC1 i convèncer a tothom, convèncer a la gent. De fet, ja ens ho explicava el teu cunyat.
6: Jo me'n recordo que estic el 22, 3 o 4 dies abans d'anar-se a Cuba, es va donar compte que no tenia, que tenia el passaport caducat. Ple agost, buscant cites, i llavors es va presentar a l'aeroport. El dia abans de marxar, va parlar amb la Policia Nacional, allà feien passaports, li va dir que era de RAC1, de treball... Es va posar unes milongues, els hi va explicar una historieta en castellà, sobretot. I jo crec que al final va aconseguir que li fessin el passaport i l'endemà ja va poder viatjar a Cuba amb els col·legues. Last call total.
0: Sergi, clar, tothom,
1: sí, bueno, i espera't. Si vas poder solucionar això, endavant amb la resta de casos del contenidor. Ah. I això d'última hora, qui s'ho coneix bé també, és un altre personatge de l'auca del Sergi Embudio, que és el Llorenç.
7: Tot i que ara ja es fa gran i ho va corregint, que sempre arribava arribar tard i fes parar, i l'altre que sempre estaca, és el rei de les taques.
2: El rei de les taques, però aviam, Sergi.
0: Això ho he tret al meu avi.
2: Per què et taques sempre?
0: No ho sé.
2: No, ells sí que ho saben, ells sí que ho saben.
8: És incapaç d'escurar un plat amb una altra cosa que no sigui el seu propi dit. I no només els plats seus, sinó també t'agafa el plat de macarrons i la salsa d'omacat que no has escurat tu, se l'escura ell.
9: Al principi encara et demanava permís. Quan ha arribat un moment ja de la confiança que hi ha, a la que veu que et despistes i et gires un moment, el gadgetobràs aquest que té arriba a tots els déus de la taula i, per tant, ja està escurant el teu plat.
8: I el de tres taules més enllà, també. Sí.
1: Escolar el plat dels altres és lleig, però nosaltres t'ho perdonem, perquè ja entenem que quan un li agrada una cosa és molt difícil mirar cap a una altra banda.
3: Sobretot li agrada el tomàquet, o sigui, té una obsessió. Qualsevol cosa, si és amb tomàquet sempre és millor. Jo des de llavors que no fem carbonara, o sigui, només podem menjar pasta amb bolognès a casa perquè no li agrada cap altra cosa.
2: Boníssima, Sergi.
1: Directe al casament, vosaltres?
2: Sí, 100% compatibles. Tot sortirà bé.
0: Just a la tele surt la tomatina de 2026, ara que parlàvem de tomàquets.
1: Doncs bé.
2: Sergi,
0: què?
2: Més enllà del menjar, a la teva vida hi ha una altra cosa que t'agrada molt, moltíssim. L'única cosa, de fet, que supera el menjar. I és el futbol, ara. Concretament el Barça. Però això sempre ha estat així? Sempre has sigut tan fan del Barça.
1: El tanto.
2: Potser no sempre has portat aquest escut tan al pit. I qui, si no, qui ens ho diu és la teva germana, Sergi.
10: Oh. Aquí, el Sergi, on el veieu, tan culer, vam passar durant molts anys de la seva adolescència, que era un forofo incondicional del Borussia Dortmund i del València.
0: No.
10: I ens passàvem els caps de setmana mirant un partit d'un equip i un partit de l'altre equip.
0: No van ser molts anys i no va ser l'adolescència.
2: Bueno, això ho haurem de preguntar a la Mireia.
1: Tota la família era molt teu, eh? Molt fort, això.
2: Molt fort, molt fort. I espera, que el futbol també pot portar discussions familiars, no? Podem la Mireia, no. Però el més petit de la casa ha volgut esclarir els fets aquí a la ràdio líder del país.
11: I en el nom a sobrar Madrid o sobrar Barça i la samarreta del Barça.
2: Ah. No hem entès res, ens ha costat.
1: Ens ha dit un ocellet que t'enfades amb el teu nebot quan ell diu que és del Madrid i no del Barça.
0: Sí, clar.
1: I què més t'enfada?
0: Què?
1: El cotxe.
3: A l'hora de conduir, té poca paciència. La veritat és que té la metxa curta, s'empipa amb bastanta facilitat, sobretot amb la gent que no sap circular correctament a la carretera.
2: Bueno, qui em dóna fe és la Zoé.
1: Jo dono fe que vaig compartir un viatge amb tu anant al bolo de l'Eclipsi i van ser les pitjors hores de la meva vida. Allà tancats dins d'un cotxe híbrid, elèctric, ja no sé què era. No, malament que ho hem passat, ja ho explicarem un altre dia, perquè
2: però,
1: no tenim
2: sí,
1: temps.
2: Sí, no tenim temps, no et volem exposar més, però sí que volem, no volem deixar de fet escapar l'oportunitat perquè ens expliquis ja, per favor, davant de tot Catalunya, què va passar aquest dia.
12: Té una cicatriu a la cella que se la va fer el desembre del 2022 en una coneguda sala de festes de Barcelona. Passaven de les 6 de la matí, llums oberts, la gent ja marxant, però la música encara sonant, terra molt relliscós, va caure a terra de cara i el primer que li va picar contra el terra va ser doncs, la cella. I res, jo crec que es va recuperar aviat, però tinc bastant gravat el cap del Sergi rebotant contra el terra i obrint-se la cella. Déu-n'hi-do.
1: Sergi, ara que l'han estat aquí a l'altra banda de la peixera, pots aprofitar per demanar-li perdó pel trauma que li has generat.
0: El que vull dir és que allò va ser culpa de l'Anna, perquè no em va poder seguir el ritme i em va acabar fent la traveta.
2: Gràcies a l'Anna, que et va salvar la vida, com a mínim.
0: No em podia seguir el ritme i em va fer la traveta. I vaig anar a parar de cara a terra.
1: Espero que hagis valorat que t'hem falsejat tot un guió fent que creus
0: que parlaves
1: les dones de la competència.
2: Sí.
1: Apa,
2: gràcies. Moltíssimes gràcies per
1: bon
2: tot a tu.
1: Bona tornada a la rutina.
0: I a tothom que ha participat en això no us mereixo. I no pas per bé. Són les 12. Gràcies, Mar i Zoé. I res, escolta,
2: adéu-siau. Ja, fins demà.
0: Torno demà a les 7 o no, ja veurem. Gràcies per la confiança. Adéu.
13: RAC 1 Notícies. Omar Poyato.
14: Bon dia, són les 12. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president del govern espanyol ho farà a petició pròpia. L'executiu ha registrat la petició aquest matí, poca estona abans que la Diputació Permanent es reuneixi per decidir sobre la petició de compareixença de Sánchez que ha demanat el Partit Popular. Segons acaba d'acordar la Junta de Portaveus, Sánchez compareixerà la setmana que ve. Concretament, serà dijous 3 de setembre. Mentrestant, el ministre Ángel Víctor Torres ja s'ha instal·lat a Ceuta per assumir el comandament únic en la gestió de la crisi. Avui esperen poder habilitar unes 2.000 places més per allotjar els migrants que encara queden als carrers. Torres, que no ha donat xifres concretes de les persones que encara malviuen a la ciutat autònoma, diu que és complicat recuperar la normalitat, ho deia la cadena SER.
15: Lo que tenemos como prioridad fundamental es que durante esta mañana vamos, y también vendrá la ministra de Inclusión a Ceuta, a ver algunos espacios porque es fundamental el que podamos filiar a las personas que están aún, pues no están en espacios acotados, ¿no? Eso es clave y fundamental para que podamos también proceder a los siguientes pasos, que lógicamente ver si tienen derecho a asilo o no, los expedientes de devolución.
14: Segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat, el comandament únic a Ceuta s'estendrà fins al 31 de desembre perquè es considera un termini raonable per aconseguir els objectius, tot i que no es descarta una pròrroga. A Catalunya han mort les dues dones que van quedar ferides crítiques a Roda de Barà quan els va caure sobre un mur afectat per les pluges intenses de dilluns. Són una dona i la seva filla de 18 anys que estaven ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les dones tenien una paradeta al mercat d'artesania que hi ha instal·lat cada estiu a prop del port esportiu just davant del mur que va cedir. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci a les 7 de la tarda en memòria de les víctimes. Més coses. Els bombers donen per estabilitzat el foc de Collserola, que ha cremat 45 hectàrees de terreny forestal. A aquesta hora hi continuen treballant una vintena de dotacions centrades a atacar els focus secundaris. Ho ha explicat el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Masseguer.
16: Per reforçar aquest perímetre tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet. Això ens fa ser molt prudents.
14: A hores d'ara ja no hi ha veïns confinats i tots els que van haver de marxar han pogut dormir a casa. La superfície afectada és majoritàriament arbrada i matolls del Parc Natural de Collserola, inclosa una zona perimetrada per la pesta porcina africana. I a Igualada, els Mossos d'Esquadra han detingut un home pels aldarulls que hi va haver dilluns de matinada al Parc Central. La policia explica que van ser baralles puntuals un cop finalitzats els actes de la Festa Major, que van acabar amb llançament d'objectes. L'arrestat està acusat d'un delicte contra l'autoritat. Ara els esports amb Bernat Balboa.
17: El Barça ha fet l'última sessió abans de rebre l'Atlètic Club demà a l'Spotify Camp Nou. No ha entrenat Gavi pel cop al genoll que va rebre Elx, ni Marc Casado, que decidirà durant les pròximes hores el seu futur. Rodri, en canvi, ha tornat amb el grup i podria ser la gran novetat a la convocatòria. A Madrid l'absència ha estat la de Julián Álvarez a l'entrenament de l'Atlético. El davanter argentí no hi ha assistit per una indisposició. D'altra banda, l'Espanyol ha assolit un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per Brian Zaragoza. L'operació es tancaria en format de sessió amb una opció de compra condicionada a diversos objectius. Encara en clau mercat, Arnau Martínez ja és a València. El lateral dret del Girona ha arribat a primera hora a la ciutat esportiva de Paterna per a completar els últims passos abans de fitxar pel club valencià. I en bàsquet, l'Espar Girona incorpora Adut Bulgak, la pivot sud-danesa amb passaport canadenc, arriba procedent de l'Azul Marino Mallorca Palma i signa per aquesta temporada.
14: I el temps, a aquesta hora els ruixats acompanyats de fang es concentren a la Catalunya central i al Pla de Lleida i també n'hi ha tocada a la costa. A la tarda s'obriran clarianes a tot arreu i només s'esperen alguns ruixats al Pirineu més occidental. Les temperatures seran més baixes que ahir i bufarà el vent del sud, més fort als cims del Pirineu. De moment és tot i tornem a la una.
18: Ciutadans de Catalunya.
19: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
20: Especial 50 anys.
13: dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
18: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
13: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
18: I avui toca recordar un dels moments més memorables d'aquesta temporada.
13: Quin?
18: Ho recordareu segurament, la intel·ligència artificial intentant pronunciar correctament el nom de l'exentrenador del Real Madrid.
13: Ah, sí, home, Arbelo...
18: Exacte, recordem que dos jugadors del Madrid, Tchouaméni i Valverde, van acabar mastegots al vestidor, presumptament. I nosaltres, però...
13: Sortint cadira de rodes.
18: I nosaltres vam recrear aquella picabaralla fent servir la intel·ligència artificial també, presumptament.
13: Sí, home, vam gastar 50 pantanos d'aigua per fer la gracieta.
18: Sí, i
13: jo ho tornaria a fer, eh?
18: Sí. Avui també recordarem el primer dia de vaga de mestres.
13: Sí, amb el professor de debò ho farem.
18: Efectivament, hi haurà misteris no gaire resolts, eh? Posarem llum a la fosca... No, perdó, és que això no és meu. El meu és posar foscor a la llum.
13: Ah, foscor, home, sí. Hauria de ser llum a la foscor.
18: No, això és el Carles Porta, ja. No, és la seva frase, la meva és posarem foscor.
13: Bé, escolteu, avui també recordarem el dia que el Barça va guanyar la Lliga.
18: I en Conrad Consum estava molt preocupat per si el Barça ajudaria l'Espanyol a no baixar a segona.
13: I al final què? Bueno, què va fer el Barça?
18: Ja ho sabem.
13: No va fotre res, ja. Perquè sou una colla de desgraciats que només penseu en vosaltres. No, és que el Barça és l'exèrcit no armat de Catalunya. Mira, sí. Que sou malintros.
18: I avui també llegirem alguns fragments del dietari secret de Jean Laporta, el dia que va celebrar el l'ús de gas la victòria a les eleccions del Barça.
13: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història.
20: Però us farà companyia, com la solidaritat.
13: Bueno, vinga, ja està, ja esteu. Sí. Podem parlar del tema?
21: El tema, sí, ara parlarem de l'extrema dreta al Regne Unit, que arrasa les eleccions municipals.
13: Ah, sí?
21: Sí.
13: Això és veritat?
21: Sí, bueno...
13: No volia parlar d'això.
21: Ah, val, encara estan fent recompte, però sembla que el partit de Nigel Farage està guanyant per golejada. Allà deuen estar una mica sorpresos perquè els bons van guanyar la guerra, no com aquí. Així que...
13: Bueno, no despistis amb bones notícies que si l'extrema dreta va guanyant tot i tal. Però parlem del tema. Parlem del tema. No em diguis de quin és el tema.
21: És que no sé...
13: La gent del públic ja sap del que parla.
21: No sé...
13: Fixa't, no diuen ni sí. No. Diuen... Que són les 12 i 14 minuts.
21: Sí.
13: I no heu dit res encara del tema, home.
21: El tema qui
13: és? Ja saps de què parlo, no?
21: No, sí.
13: No,
21: sí,
13: no, no, no, sí.
21: No,
13: sí.
21: No, que...
13: No, que no, no.
21: No.
13: No, sí.
21: Sí, què?
13: Sí, no.
21: No, aviam, vostè...
13: Home, avui suposo que dedicareu tot el programa a parlar de futbol, no?
21: Futbol. Què ha passat ara, el futbol?
13: És dir, futbol, una paraula que a priori no és cap acudit.
21: Sí, no.
13: Fixa't, ja he dit futbol?
21: Sí.
13: La gent?
21: La gent ja ha rigut.
13: Ha rigut, eh?
21: No entenc exactament...
13: Concretament, sí. D'un club de futbol.
21: Parlarem d'un club de futbol, molt bé.
13: Perquè tenim un nom.
21: Sí.
13: I el sap tothom.
21: Barça?
13: No, home, no, collons. Parlem del... Acompanyeu-me tots, sisplau, eh?
21: Sí.
13: Si jo dic... Real, vosaltres dieu?
22: Madrid!
13: Real!
22: Madrid!
13: Real!
22: Madrid!
13: Arriba! Ei!
21: Per poc, eh?
13: Ei, per poc. Per poc, no, per poc, eh? Aviam si l'extrema dreta guanyarà el Regne Unit i també aquí arrasarà RAC1, eh?
21: Bueno, ja ha passat alguna vegada, eh? A dos dies del clàssic...
13: Parlem del Real Madrid.
21: Sí, però a dos dies del...
13: Perquè això és un polvorín, eh?
21: Sí, és un polvorín. A dos dies del clàssic...
23: És un polvorón, diria jo.
21: Sí, a dos dies del clàssic, que pot acabar amb el Barça campió, doncs parlarem del Madrid.
13: Sí, dos jugadors del Madrid, Valverde i Tchouaméni, que van acabar l'entrenament d'ahir agarrotades.
24: A mi em sembla molt bé que aquesta gent doni espectacle, sí? Sobretot pensant que aquest equip el paguem entre tots.
13: Què vol dir?
24: Home, entre pelotassos immobiliaris. Els pràcticament 2 milions d'euros que estem pagant... 2.000 milions d'euros!
23: Sí, sí, 1.950 milions.
24: Que estem pagant del Florentino Pérez per la plataforma Castor a través de la factura del gas.
13: Bueno, però no va regir...
24: Tots aquests jugadors són nostres, una mica.
13: Sí, home, però no va regir temes. Un moment, expliquem...
24: El Club Estado. El Club Estado, el que tengo aquí colgado.
13: Sí. Un moment que expliquem com va anar la batussa.
25: Doncs a veure, Valverde i Tchouaméni, que són dos jugadors del Madrid, per si algú no se n'ha assabentat, ja s'havien enfrontat fa dos dies en un entrenament. Ahir, Fede Valverde, que és un dels capitans de l'equip, va tornar-hi. Vale. Durant l'entrenament va fer diverses entrenades molt fortes a Tchouaméni, acusant-lo de ser ell qui havia filtrat, que ja s'havien enfrontat al...
13: Escolta'm, entrades fortes. A veure, allò que Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal...
25: Que no va ser així,
13: En un entreno. Estan jugant.
21: Estan jugant, bueno, sí, estan jugant. Són professionals, això, i saben perfectament...
13: Expliqueu bé les coses.
21: Sí, s'estava explicant bé, l'Oriol...
13: Això és normal. Passen els entrenos. Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal... A Tchouaméni.
21: Sí.
13: I clava les puntes dels tacos d'alumini a la sala del coll.
21: Sí, home, és una entraveta, eh?
13: I l'altre, que és molt, molt tiquismiquis, l'altre... L'altre ja sabeu que hi ha, pues, bueno, hi ha jugadors més figaflors que altres. Sí, sí. I l'altre, no, diu, el Tchouaméni s'emprenya. Ah, s'ha enfadado ahora. Sí. Ara s'ha enfadado.
25: Es veu que la cosa...
13: És una manera que tenen els jugadors de parlar entre ells. Sí, els jugadors homes.
25: Sí.
13: Escolta'm, no es disculpen.
25: No.
13: Vull dir...
25: Posant-nos una mica en antecedents, Valverde, en un altre equip, amb el Villarreal, ja havia anat a buscar un company...
13: Al pàrquing.
25: Al pàrquing.
13: Ah, no, el típic, no?
25: Sí, per saludar-lo i per preguntar-li si tenia bé la pressió de les rodes...
13: Sí, clar, per ajudar-lo per cas. No, aquí no hi cabràs. Però això era un altre equip.
25: Això era un altre equip.
13: Quan jugava, no sé on.
25: Ahir tenen aquests enfrontaments o aquestes entrades de Valverde una mica fortes.
4: L'estira
25: i arronsa. I Valverde va continuar increpant
13: Tchouaméni, expliqueu-ho bé. Baixa el vestidor.
25: Sí.
13: Amb 4 o 5 persones més, entre elles Valverde.
25: Sí.
13: Això és el que me diuen les meves fonts.
4: Quines fonts? L'altre, amb les fonts dels collons.
13: El xiringuito. No el veu veure, home. Ahir us veu perdre...
4: Sí, sap allò que un periodista no revela les fonts i vostè ha trigat 0,6 segons a dir... Primer a revelar la font i després que la font sigui el xiringuito, lo qual...
13: Com a font, és més gran que la font de Montjuïc.
4: No, i tant, i de més colors.
13: Llavors expliquen que Tchouaméni agafa Valverde i se'n van amb 3 o 4 i arriben al vestidor.
25: Sí.
13: I és Tchouaméni el que espera Valverde per dir-li, escolta'm, arreglem lo nostre, no?
25: Tchouaméni hi està enxerrant un davant d'altre de manera força calmada.
5: Això és de construcció, perquè al final els homes destruïts, els homes el que fem és arreglar les coses no amb bombes, no amb cops, sinó xerrant i amb petons al coll.
25: Doncs,
13: previ
25: aquests petons al coll, Tchouaméni intenta calmar Valverde, el torna a increpar i finalment que arriben a les mans. Sembla ser que Tchouaméni colpeja a Valverde i Valverde...
13: L'empenta, vull dir, fan un forcejero.
25: Aquí hi ha dues versions. Escolta'm. Una diu que Tchouaméni li va calar un mastegot.
13: Forcejero.
25: I l'altra és que simplement es van allò, aquella cosa una mica ridícula d'agafar-se les samarretes, etcètera, etcètera, i d'un moment determinat Valverde cau i es colpeja el cap amb una taula.
13: Quina sentida, nenes!
25: Sí.
13: Segur que va ser la cantonada de la taula. Ojo, les cantonades de les taules,
25: Sí, és que és bé.
13: Les carrega el diable, són perillosíssimes,
4: Perilloses, sí.
13: Allà, el vestidor del Madrid, el que haguessin hagut de posar és aquells cantos de goma que poses quan tens criatures per casa, totes les cantonades. Els jugadors de futbol són com crios.
25: Jo crec que és això i protectors als endolls, perquè...
13: Ah, exacte!
25: Sí, perquè segons qui no posi els dits a l'endoll.
13: Bueno, com va acabar la cosa?
25: La cosa va acabar amb Valverde sagnant força per un trau al cap i sortint en cadira de rodes, del vestidor i cap a l'hospital.
13: Traumatisme?
25: Crani o encefàlic.
13: Ah, sí. Bon, perdona.
4: I no hi ha ningú que parli bé en aquest programa.
25: Jo crec que ho he dit bé a la primera, tio.
4: No, ho dic per mi mateix.
13: No, havia entès una altra cosa. Escolta'm, no heu dit lo millor de tot això. Molt bé l'Aniol, que sap totes les dades, encara explicat, fil per random.
25: Home, fil per random no.
13: Però no heu dit lo millor de tot.
4: Home, tot és força lamentable.
13: Lo millor és que després d'aquest enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, Real Madrid Televisión, la tele pública...
4: No, és una televisió pública.
13: Concertada. Algú de subvenció de la Comunitat de Madrid? Algú deu caure, algun anunci?
25: No els hi cau.
4: Al final totes les teles són públiques, sí, comencem a buscar. Ja ho explicarem un altre dia.
13: La tele del Real Madrid, després d'aquesta batussa...
25: Això em passa al matí i migdia.
13: Continua programant a la tarda, no?
25: Sí.
13: I diu, què podem fer a la tarda? Posem com si fos ahir, per exemple.
4: A Real Madrid Televisió,
25: crec que Real Madrid sempre és com si fos ahir.
13: No, que és en català. No, i van emetre a la tarda una pel·lícula de Bud Spencer i Terence Hill titulada Más fuerte, muchacho.
4: Això és real.
25: Ho ha dit el Basté, i tot i que jo em crec tot el que diu el Basté, ho he hagut de buscar. Perquè no m'ho podia creure.
13: Però que no us ho creieu, que us he dit jo.
25: Efectivament, així és.
13: Home, casualitat?
25: A les 3 i 10.
13: No creo, jo. No lo creo. Una panícula de mastegot.
4: Els més joves han de saber que les pel·lícules d'aquests dos senyors, de Bud Spencer i Terence Hill, doncs són, això, pel·lícules de mastegots.
13: Hòstia, però hòstia fina, amb la mà oberta. Hi havia tota la cara, bufetades amb la mà oberta. Qui és el programador de Real Madrid Televisió? Aquesta és la pregunta. Qui és aquest geni?
4: No en tinc ni idea.
13: Veiem, sisplau, una seqüència de la pel·lícula Más fuerte, muchachos.
4: Bueno, això és la ràdio, no?
13: Endavant el projector.
4: No.
13: Què vol dir que és la ràdio?
24: Que no es pot veure una pel·lícula, no s'entendrà res. La gent d'aquí, la gent de l'estudi...
13: La gent de l'estudi és intel·ligent, eh?
24: No, no, que si la gent ho entendrà perfectament. La gent que ens sent des de casa...
13: La gent que s'entén des de casa també ho entendrà perfectament. Sí que s'entén, home. Imagineu-vos Bud Spencer. Bud Spencer és el gros, amb barba, i amb les mans, que sembla un piano, allò.
24: Senyor de 200 quilos, posem per cas.
13: I l'altre és el Terence Hill.
24: Terence Hill, sí.
13: El llest.
24: Bueno, llest, l'altre no és particularment...
13: Estan en un bar, que ja dius... Que han anat a jugar al Remigio?
24: No.
13: Llavors el bar s'obre la porta.
24: El bar s'obre la porta.
13: I entren els malhechores.
24: Malfactors, sí.
13: Sí, que la baralla està assegurada. Uh-huh. Sentireu frases que semblen random, també, però no. Són frases amb una veueta. És un lloro. És un lloro que parla i que està veient la baralla des de dalt. I el lloro va comentant les hòsties. No t'ho perdis. No descarto que el vestidor de Real Madrid també hi hagués un lloro, que és la font que ha garlat a tots els periodistes d'allà de Madrid. Vale? Ens imaginem la seqüència?
24: Però estem demanant un esforç.
25: Sí, estem en un bar, en aquest bar hi ha uns malhechores, uns malfactors, hi ha Bud Spencer i Terence Hill i un lloro.
13: Atenció, el lloro va narrar las hostias, ¿eh?
24: Venga, va.
13: Andaba la película.
6: Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo.
7: Bueno, ya está bien, date prisa.
6: Ya podemos empezar.
13: Venga.
8: ¡Ah, qué bruto!
13: ¡El diálogo,
8: más fuerte!
13: Música de ball. Sí. De fondo, com si estiguessin a la disco.
24: Ball de garrotades.
25: Crec que ens hem oblidat... Ens hem perdut aquesta última frase que diu... Escupe el diente.
9: Crec que ha dit escupe, no esculpe, perquè...
25: He dit esculpe perquè és que tinc molta son, deixeu-me estar.
13: Escupe el diente, bueno. Això li va dir Tchouaméni a Valverde.
24: No.
13: Quan ja el tenia rematat a terra, perquè es veu que el va tenir a terra...
24: No.
13: Escupe el diente.
24: No.
13: Malhechor.
24: Bueno, no se sap exactament com va anar la cosa i tothom ha donat la versió del que va passar en aquell vestidor.
13: Òscar.
24: Ah, no em toqui.
13: Sí que se sap.
24: Sí?
13: Sí que se sap el que va passar.
25: Però no hi ha imatges.
13: Com que no hi ha imatges? Hi ha algun... El xiringuito del Pedrerol. Sí que ho saben, que van recrear, van tenir els collons de recrear la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb la intel·ligència artificial. Algú va dir a la reunió del programa del xiringuito, oye, podríamos hacer... Porque mi suegro me ha enviado un vídeo del perro que tiene del Chihuahua yendo en bicicleta y es que realmente parece de verdad. Le digo a mi suegro, por favor, que nos haga el vídeo
24: de
13: Tchouaméni y Valverde fotent-se castanyes. Díselo. No hay huevos.
25: Díselo.
13: Aguántame el cubat.
24: Sí, és veritat que el programa d'en Pedrerol, el Chiringuito, van recrear, efectivament, amb intel·ligència... No sabrem la intrahistòria, no sabem si hi ha un sogre, però recreen amb intel·ligència artificial com van a la baralla. Però la IA no ho va fer gaire bé. A Valverde li van cosir un trau al front, però el vídeo, recreat per la IA, Valverde es fa un cop al clatell, no al front.
13: Fot un cop al clatell i el plano següent de la IA està el Valverde sagnant al front.
25: I a més fa una cosa que és que suposo que tampoc devien tenir prou diners i en comptes de sortir sang, surt com un líquid blanc, és a dir, li surt llet del clatell.
13: Però 2 litres de llet, del clatell. Això és perquè el Pedrerol no paga la versió premium de la IA, que li fa els vídeos. Però escolta, molt millor la meva recreació de la baralla.
25: Com que era recreació?
13: Home, perquè vaig veure que això el Chiringuito era una tonteria, però s'ho dirà ara, dic, això no s'ajusta a lo que realment ha passat.
24: Bueno.
13: Llavors dic, escolta'm, deixa'm a mi fer una recreació amb la IA.
24: Sí.
13: Li diré a la IA que em faci de Valverde, de Tchouaméni i de l'entrenador després. I això, aquesta sí que, la que sentireu ara, és una recreació fidedigna.
24: Fidedigna.
13: Fixa't tu de com va anar la cosa entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Ja
25: ho podem sentir, és a dir, perquè el Xiringuito només es veu...
13: No. Ho sentireu, però a la perfecció. Obre la conversa, Tchouaméni. I li contesta Valverde. Pareu l'orella.
10: Menuda entrada me has hecho payaso.
11: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
10: No, tú más payaso.
11: No, más payaso tú.
10: No, payaso tú.
11: No, tú más payaso.
10: ¿Pero qué te pasa, payaso?
11: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
10: Mira, ya está bien, payaso. Jota es Swiss Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
11: No tienes.
13: No l'ha deixat ni acabar. No. Valverde li diu, no tienes cojo... No li ha deixat acabar la frase, és a terra. Què us ha semblat?
21: Estic absolutament fascinat per aquest ús de la intel·ligència artificial en mans seva.
13: Jo he trobat a faltar un aplauso final, per exemple.
0: A la cara de Valverde.
13: Escolta'm, però no, no aplaudiu.
21: Com?
13: Per què aplaudiu?
21: Perquè ho acaba de demanar.
13: No s'ha acabat encara la panícula.
25: Com que no s'ha acabat?
13: No,
25: ja està,
13: no.
25: Ja l'he clavat al mastegot,
13: no? Que no, que les meves fonts em diuen que després al vestidor, perquè eren 5 o 6, després va arribar la resta i va aparèixer l'entrenador del Madrid. Voleu sentir com continua? Sí? Voleu més intel·ligència artificial fent periodisme? Sí! El públic ha parlat. Doncs just s'acaben d'estomacar, ja ho heu sentit, no tienes cojo...
21: Sí?
13: I entra en escena l'entrenador del Madrid per demanar explicacions. Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni li respon. Valverde aquí no el sentireu perquè Valverde estava estabornit a terra. Semi-inconsciente.
25: Sí. Traumatisme cranioencefàlic.
13: Vale, primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni.
1: ¿Qué pasa aquí?
2: ¿Y tú quién eres?
13: Bueno, un moment. Soy es que, claro, la intel·ligència artificial s'acaben les veus.
21: Sí.
13: Li hem hagut de pujar a l'entrenador una veu femenina.
25: Pot ser que aquesta...
13: Però, bueno, allà on sentiu una veu femenina, imagineu-ho, és un senyor que sembla el Sant Cristo després de baixar-lo de la creu.
21: L'entrenador del...
13: Amb la barba tintada d'un negre massa negre, fins i tot.
21: Rotring 08.
13: Exacte.
25: Tornem-hi. Tenim Valverde al terra, amb commoció cerebral, pràcticament, i entra l'entrenador. I parla amb Tchouaméni.
13: Exacte.
1: ¿Qué pasa aquí?
2: ¿Y tú quién eres?
1: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
21: Estem portant la intel·ligència artificial a
13: fixa't si és intel·ligent, eh?
21: Sí, no.
13: Que, ojo, eh?
21: Sí.
13: No.
21: Ja hem plantejat la situació, arriba aquest senyor, l'entrenador, i com continua la seqüència? Com continua?
13: Bueno, podem tornar...
21: A què?
25: Vols tornar a sentir aquest mateix tall o seguim endavant?
13: No, seguim. Diu, què passa aquí?
21: Sí.
13: Tu quién eres?
21: Sí.
13: Soy el entrenador. Sí. Árbalo a verlo. No.
21: Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom i és un senyor gran, eh?
13: No ho descartis, eh? No. Podem tornar a sentir al principi i després sentir la continuació?
25: És a dir...
13: Perquè no perdeu el fil, eh?
25: Sí, pare,
13: vale.
1: Què passa aquí?
2: I tu quién eres?
1: Soy el entrenador. Árbalo a verlo.
3: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
1: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
21: ¿Qué está pasando aquí?
13: No,
21: se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial, perdó.
13: No, perdona, no. És una versió freemium.
21: No, ja, clar, freemium vol dir que per no això. Ha pagat. Perquè,
13: o sigui... Bueno, no hi ha prou veus, li ha posat la veu de dona d'Alberola.
21: No, però és que a més li diu Álvaro, o sigui, no, ha de pronunciar bé el nom.
25: A veure, tornem a sentir aquest mateix fragment.
13: Sí, però, va, a veure.
3: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
1: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
13: Y Tchouaméni le responde...
3: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
1: ¿Cómo? ¿Resbalado?
21: Qui ha fet aquesta merda? Resbarrado.
8: El que s'està rient i no pot parlar.
21: Aviam. Això no va enlloc. Comença a no entendre's. Comença a no entendre's.
0: Sí, creus que comença?
21: A veure, recuperem aquest últim tall per no perdre el fil.
0: Quin fil.
13: Quina tonteria. Ai, quina tonteria. Quina tonteria. Perdona.
0: Sí. Ha perdut el
21: passat. Surten tots, ara.
25: Va, intento recuperar... perdoneu, eh? Entra l'entrenador del Madrid i li diu, soc el Barber.
21: Algú haurà d'agafar la regla d'aquest programa.
8: Fins aquí el programa.
25: I l'entrenador pregunta què està passant aquí i Tchouaméni respon...
3: Nada. Que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
1: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
25: En aquest moment de màxima confusió, Jep...
21: En aquest moment de màxima confusió...
13: No pot. Sí.
21: En aquest moment de màxima confusió...
13: Tchouaméni li respon...
3: Que se ha resbalado, árbalo.
1: ¿Pero lo habéis hablado?
3: Sí, ya lo hemos hablado, pero se ha resbalado.
21: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Hi ha algú que... Perquè hi ha un moment que...
13: Així es va anar, eh?
21: Sí.
13: sigui, perquè jo no m'invento res.
21: Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant. Jo crec que ja és euskera. Sí, hi ha un moment que
13: no, li diu...
21: ha transicionat, ja és una altra llengua.
13: No, perdona, li ha dit que s'ha resbarlado, árbalo.
21: Sí.
13: I diu, però lo habéis hablado? Sí, sí, ya lo hemos arrolado, pero se ha desbaslado, árbalo. Sí. Está clarísimo. Ahí sí es como va, va anar.
21: Sí,
13: y ojo,
21: en aquel moment...
13: Ojo, total, Chomenil li diu que sí que ho han parlat.
21: Sí.
13: Lo hemos arrolado.
21: Sí.
13: Y árbalo Alberlora li respon.
1: Pues si lo habéis arblado y se ha resbarlado, no se arbre más.
10: Vale, Arberloda.
1: Fallaso tú.
21: Fallaso tú.
13: Sí, s'ha acabat.
21: Acabo amb el fallaso.
13: Ara sí, un aplauso, per favor.
25: No sé si val la pena tornar-ho a sentir tot d'una tirada perquè s'entengui bé, perquè s'entengui bé la pel·lícula.
13: A veure, podem preguntar-li al públic.
21: No.
13: Voleu que fem una sessió en doble i ho passem tot d'una tirada? La gent està esgotada. Que també ho recuperaran al podcast.
21: Vostè especialment. Va, ens la juguem. Ens ha costat tot un matí de treball, de feina.
13: Però si això t'ho fa una màquina.
25: Sí, va, una màquina que es diu Àlex Arbiol. Sí. Arbirloda, sí.
13: Àlex Arbiol?
21: Sí. Tirem tot el...
25: Tirem tot seguit, si voleu.
21: Ja teniu el context. Senyores i senyors, Chomení, Valverde i Arbeloda.
10: Menuda entrada me has hecho payaso.
11: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
10: No. Tomás Payaso.
11: No, más payaso tú.
10: No, payaso tú.
11: No, Tomás Payaso.
10: ¿Pero qué te pasa, payaso?
11: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
10: Mira, ya está bien, payaso. J. es Swiss Chumeni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
11: No tienes cojo.
1: ¿Qué pasa aquí?
11: ¿Y tú quién eres?
1: Soy el entrenador. Árbalo a verlo.
10: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
1: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
10: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
1: ¿Cómo? ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
10: Que se ha resbalado, Árbalo.
1: ¿Pero lo habéis arblado?
10: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado, Árbalo.
1: Pues si lo habéis arblado y se ha resbalado, no se abre más.
10: Vale, Arberloda.
1: Payaso tú.
12: Comença l'hora de disfrutar.
14: No se retire, por favor.
15: Bueno, buenos días, licenciado.
16: Radio Latina Internacional.
15: Hay un problema ahí.
14: Amb els Oscars. Estàs escoltant la competència.
15: Especial 50 anys, carnusos.
17: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
19: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
26: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
28: Que l'any serien 1, 2, 3...
27: Més de 2.400 euros.
28: Ja m'has descomptat!
27: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
29: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
30: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
29: Tota la informació a manresaturisme.cat.
31: Vine a la Castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
0: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
0: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En una cursa, has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
18: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
9: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
20: Descarregat!
9: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Acabeu d'escoltar
23: la competència.
24: Especial 50 anys.
32: Jan Laporta ha abandonat Luz de Gas.
13: Bueno,
32: 12 i 8 minuts.
13: El Luz de Gas per Laporta és com el seu vivari, no?
32: Veure, un moment.
13: Que passa hores i hores, vull dir.
32: Què vol dir que és el seu vivari?
13: Que hi ha gent amb una certa edat, hi ha abuelos, que... amb un tallat i un mini croissant es poden estar dos dies i mig
32: en un vivari.
13: En una taula d'un vivari.
32: Sí.
13: I al Jan Laporta li passa el mateix, però el de gas.
32: És a dir, sense tallat i sense croissant.
13: No, no li cal, no li cal.
32: D'aquí uns minuts sabrem com va anar tota la festa de celebració d'ahir, perquè farem un cop d'ull al dietari personal de Jan Laporta. Sí. Manel, m'ho confirmes, és així?
33: T'ho puc desmentir, no t'ho puc confirmar.
32: No m'ho pots confirmar, però m'ho pots desmentir.
33: No puc fer cap de les dues coses.
32: Val, però ves confirmant.
33: Perfecte, confirmo.
32: Quan puguis,
13: Com dèiem una vegada més, la festa que va començar al temple del Barça, fixa't com parlo, el temple barcelonista, el Camp Nou...
34: I encara no han acabat les obres, perquè tot el que tenen a dalt de formigó...
13: Sí, allò s'ha d'omplir, tot allò.
34: Allò va forrat de parquet. Allò va forrat.
13: Sí, ha forrat de parquet.
33: Perquè flotant.
34: Perquè flotant.
35: El Camp Nou, dius?
34: El Camp Nou.
35: Bueno, que no facin com alguns camps de bàsquet d'aquests de l'Eurocopa, de l'Euroliga, perdó,
34: que
35: són reflectants. És a dir, que la gespa seria, en realitat, una il·lusió òptica.
34: Guai, increïble.
35: Seria molt guai.
34: Sí, Julián Álvarez també és una il·lusió.
13: Bueno. Doncs això, el que va començar el temple barcelonista, el Camp Nou, va acabar el temple de Jan Laporta.
32: El Camp Nou.
34: Quina hora és? És l'hora de contar Inés. Què tal, com esteu?
13: Ja tenim amb nosaltres Juli Pijuli. Bon dia. Entres en condició de president de la FEBARIL, de la Federació de Bars Il·legals?
34: Una mica, president.
13: T'anava a dir, el Luz de Gas és un bar legal.
34: Sí,
13: home, té totes les llicències en regla. Una altra cosa, els locals que tu freqüentes, però el Luz de Gas...
34: Jo en aquest cas no entro com a president de la FEBARIL, de la Federació de Bars Il·legals.
13: Entres en condició de què?
34: De monitor de lleure nocturn.
13: Molt bé. Avui ens parla Juli Pijuli com a monitor de lleure nocturn.
34: Sí, perquè ja sabeu que ahir el Barcelona va guanyar, ja sabeu, una victòria són 3 punts. 3 punts fan una ratlla i 3 ratlles fan una recepta ideal per passar una bona nit.
13: Bueno, però per fer una ratlla, només per traçar una ratlla, només calen 2 punts, no?
34: Ja ha vingut el 7 ciències.
13: Però
34: és correcte. Les impostes 3, la falques.
13: Has estat al Luz de Gas, tu, aquesta matinada, a la festa del Barça?
34: Sí.
35: No ho sé, t'ho preguntem.
34: Sí, he hagut de mirar les fotografies del mòbil i és correcte.
13: És correcte, no te'n recordes de res, però hi has estat, hi has fet fotos.
34: He fet fotos i me les han fet, afirmatiu. Si hi ha festa, hi ha Juli.
13: Ets molt cool, eh?
34: Sí. Bueno, jo em vaig fer culer gràcies a la Santíssima Trinitat, a Ronaldinho, Deco i Thiago Mota. Gent que s'ha vestit en gabardina de cuir alguna vegada i sense més a sota. Això sí que era més que un club. Era un club, després era una disco, després era un antre, després era un after, després era una rave i quan havien acabat la prèvia començava la festa i després l'entrenament.
13: Després entrenar, sí.
34: Aquests tres van inventar l'alcoholímetre amb tres xifres. I va, endavant aquesta gent i es guanyaven copes.
13: Ronaldinho, Deco i Thiago Mota,
34: Es guanyaven copes.
13: Perdona, tenim a Deco...
34: Literalment, es guanyaven copes.
13: Copes, sí, sí. Tenim a Deco com a director esportiu, eh?
34: Al final, la vida premia, no?
35: Oi, avui el Bastel ha dedicat al Celantal, a Deco.
13: Sí, home, i tant.
34: Exacte.
13: I la porta?
34: La porta al fons a la dreta.
13: No, dic a la porta, ja en la porta.
34: Al president, al president. Home, de president a president. Saps aquests passos de balls que fa ja en la porta?
13: Bueno, uns passos de ball és molt generós. És simplement... Prem molt fort els punys.
34: Sí, ja t'ho diem,
13: eh? Mou una mica la cintura, a banda i banda.
35: Sí. Bueno, fa el que se'n diu el ball del Velociraptor, una miqueta, no? Sí.
34: Va, doncs li vaig ensenyar jo un dia que vam tenir un sopar tranquil·let aquí al centre de Barcelona i vam acabar cantant la samba de Bahia a casa de Carlinhos Brown.
13: No sabia que Carlinhos Brown vivia a Barcelona.
34: Jo tampoc. És que la nit es va allargar, el metro ja estava tancat, i allò que fas una mica de volta i acabes al Brasil.
13: Molt bé, gràcies, Juli.
34: Hem vingut amb uns amics de Barcelona.
13: Per cert, escolta, mare que parla de futbol, sabeu com està o què?
32: Qui?
13: Arbaló Berlola.
32: No ho sé.
13: Vau veure, escolti,
32: no?
13: Sí. Ja feia mala cara només començar el partit.
32: Bueno, ja
13: i quan va acabar ja...
32: Sí,
13: aquest
32: pobra.
13: Tio jo crec que va néixer amb aquesta cara. Ja,
32: ja pot ser.
35: Amb Arba jo crec que no, que li ha anat creixent després.
13: Bueno, aquest paio, això el carregaran avui mateix, aquest tio.
32: Home, tant de bo, no?
13: I que Florentino continuï. El deu haver segrestat,
32: sí.
13: I a hores d'ara el Berola deu estar emmordassat en un motel de carretera a l'Afganistan,
32: sí.
13: Envoltat de paramilitars que li acaronen els cabells amb les puntes dels Kalashnikov.
32: Aviam, un moment, no es faci pel·lícula.
13: Home.
32: Ara us en donarem tots els detalls de la victòria d'ahir. La rua de celebració d'aquesta tarda pels carrers de Barcelona en parlarem.
13: Quan s'acaba això? Va.
35: Acaba de començar, quan s'acaba
13: aquesta tortura?
32: Home, ui, no ho sé. Vostè és a l'Espanyol. Conrad Consum, bon dia i bona hora.
13: No, bon dia no.
32: Bon dia.
13: Els pericos no han tingut un bon dia des del 18 de maig de 1988.
32: Bon dia. Com? El segle passat.
13: 18 de maig del 1988. Allà va començar la mala sort.
32: Què va passar?
13: Prèvia de la final de la Copa de la UEFA.
32: Ja. Yeah.
13: Partit de tornada.
32: Mm.
13: L'Espanyol havia guanyat el partit d'anada 3-0.
32: Sí.
13: La victòria estava assegurada.
32: Yeah.
13: Sí? No. Perquè som l'Espanyol. I allò va acabar sent una tarda aciaga. Una tarda aciaga que encara dura. Mireu què va passar dissabte. Contra el Sevilla Futbol Club. El club de futbol, que si és FC o CF.
32: Sevilla Futbol Club?
13: Club de futbol Balompié.
32: Atlètic
13: Club. El Sevilla Futbol Club.
32: El que va passar amb el Sevilla és que l'Espanyol va perdre.
13: Tu deus ser el més llest de la classe. Això no cal ni dir-ho, vull dir, la gent ja s'ho imagina. Encara que no siguin seguidors de futbol, ja saben que l'Espanyol perdrà.
32: Però va guanyar bona part del partit, diguem.
13: L'Espanyol continua sense guanyar un partit des de desembre de l'any passat.
32: Sí.
13: És un desastre total.
32: Bueno, total, tampoc. La Lliga no s'ha acabat. L'Espanyol està en una situació...

0: enguany. Sí. Que torni Azcar Gorta!
1: No, no crec que...
0: El veig prou en forma.
1: No, no, no.
0: Molt més en forma que el Manolo González, que malo és.
1: Bueno, una cosa, Azcar Gorta ha traspassat.
0: Doncs imagina't si Manolo González és malo.
2: Però si era el seu déu, Manolo González, que era com vaja...
1: Manolo González ho ha fet molt bé, la primera part, i aquesta segona part l'equip tampoc no ha xutat.
0: El futbol són dues parts, eh?
1: Ja, sí, bueno, la primera part...
0: Ja pots fer molt bé una primera part, que després hi ha la segona... Palmes, doncs s'acaba palmant, eh?
1: Sí, bueno...
0: Doncs... Jo avui miraré amb molta atenció la rua del Barça.
1: Ah, sí?
0: De fet... He comprat una bufanda.
1: Un moment. Ha comprat una bufanda de què?
0: Una bufanda que posa un any, el 1989, no sé quin any.
3: No, això és l'any que vaig néixer jo, però el 1899 és l'any que va néixer a Barça.
0: Això, doncs 1899 posa FC Barcelona.
1: FC.
0: Mira, me la posaré al coll.
1: Sí. He
0: comprat un barret també de llana.
1: Un barret de llana. Però què vol, atracar un banc?
0: Un barret de llana amb els colors del Barça i avui, doncs...
2: Però si vostè és pericol,
0: no? Rua del Barça.
1: Clar, vostè...
0: Jo sóc perico, però també culer.
1: Què diu ara?
0: I no sóc l'únic.
1: Eh?
0: Josep Lluís d'Ullés.
1: A veure, un moment. S'ha fotut un cop al cap o què? Perico culer.
0: Dimecres. Tots els pericos serem del Barça.
1: Ah, sí?
0: Josep Maria Bartomeu, també. Tots els pericos serem del Barça el dimecres. A l'Alavés, Barça el dimecres.
2: Ah, és veritat, clar.
0: Si el Barça guanya l'Alavés, que està en zona de descens.
1: Hosti, tu.
0: El Barça, que ajudarà l'Espanyol. Com ens hem de veure els pericos, hòstia, animant el Barça.
1: Sí.
0: Déu meu, hi ha algun perico entre el públic?
1: Un!
0: Com et dius?
1: Josep Maria.
0: Josep Maria. Et direm Maria Josep, perquè no et reconeguin. Per mantenir-te l'anonimat. Josep Maria, estàs amb mi, eh? El dimecres amb el Barça, eh? Doncs ja pot...
1: Bufanda
0: del Barça i tot, eh? Ja podem començar a cantar tots dos, a la de tres, eh?
1: Sí.
0: Una, dos i tres, acompanya'm.
1: Sí.
0: Un dia de partir...
1: No cal.
0: El camp no ho vaig anar.
1: De debò que no cal.
0: D'un peix entrar a la grada. Em vaig enamorar. Ale.
1: El Josep Maria l'està animant.
0: Com ens hem de veure.
1: Què
0: animarem tots al club de la cera de frente contra l'Alavés.
1: Déu-n'hi-do.
0: El Barça. Un equip de gent de ressaca.
1: Sí.
0: Ha d'ajudar l'Espanyol a salvar-se. Hòstia, saps? Això serà un desastre.
1: Un desastre.
0: Ple de jugadors del Barça que dimecres encara aniran borratxos.
1: No tenim
0: res a fotre, Josep Maria.
1: Home, no.
0: Dimecres el Barça jugarà amb els suplents.
2: És tan probable, sí.
0: Jugarà amb els infantils, amb els alevins.
1: Acabem jugant amb els infantils.
0: Anant a buscar gent jove, ja no en queden. Amb Araujo de titular. Hòstia, Sant Araujo, que juga amb poca alegria. Araujo és com un cantant de reggaeton deprimit. Araujo és Bad Bunny Trist.
1: Per què diu? Bueno, ja va tenir la seva època de Bad Bunny Trist, la veritat.
0: Escolta'm, jo aquest matí m'he trobat el...
3: Sad Bunny?
2: Sad Bunny. Sad.
4: Del glou, si no heu fet Duolingo, és de l'anglès, eh? Sad, que és com un verb irregular, que és assentar-se.
1: Sad, sot. És un adjectiu. No.
4: És el vers irregular phrasal.
1: No. Està confonent.
5: Quina lasanya.
1: Phrasal rock, eh? La lasanya de l'anglès.
0: Però escolta'm, jo avui m'he trobat el company perico de RAC1.
1: Sí.
0: Edu de Batlle.
1: El que tenim.
0: Josep Maria, aquí tenen un perico.
1: Sí.
6: Patidor.
0: És un patidor de mena. Ens hem trobat amb l'Edu de Batlle a la cuina de RAC1.
2: És molt dir la cuina d'allò, però...
0: Sí, bueno, és una office, és un solo. Sí.
1: No.
0: De 2 metres quadrats, allà hi ha una nevera i...
1: Hi ha de tot.
0: Hi ha una pica.
1: Hi ha
0: gots i plats bruts. I he agafat amb l'Eduard i ens hem abraçat mentre ell traia un cafè de la màquina i jo escalfava uns peus de porc al microones. I feia unes costelletes de xai aprofitant que hi ha sandvitxera.
1: Com? O sigui, està fent costelles de sandvitxera?
0: Home, mentre ens feu esperar per entrar al programa, algú ha de mantenir el nivell de proteïna elevat.
1: Clar, sí.
0: Ja sabeu que estic totalment en contra del dejuni intermitent.
1: Sí, home.
0: La meva dieta és tot el contrari. Jo faig desdejuni permanent.
1: Sí, però una cosa, no pot fer costelles de xai a la sandvitxera de la cuina de la ràdio perquè després els companys es queixaran.
0: Home, sí que puc, sí.
1: No, tu poses
0: les costelletes de la sandvitxera i quan sents una olor com de cabra cremada.
1: No,
0: quan sents com plora el greix de la costella, fixa't.

0: És el greix que plora. Sí. Això només ho poden sentir els gossos. I jo. Sabeu aquell so? Aquell...
1: Sí,
0: ja plora.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja plora el greix. Per què plora? Perquè és perico.
1: En tot cas, moltes gràcies. Quedem-nos amb aquesta alegria momentània.
0: Sí, home, sí.
1: De seguida repassarem tots els detalls de la victòria del Barça i com queda el panorama al Real Madrid. Sí,
2: parlarem amb el nostre company d'esports més internacional, també potser el més neutral, en sí. Damià López,
1: sí,
2: que ha seguit el Real Madrid durant tota aquesta temporada ben a prop. De
1: sí,
2: ben a prop.
1: I avui a la competència també parlarem del creuer de l'antivirus. Avui se'n va ja de Tenerife un cop desembarcats i traslladats tots els passatgers.
0: Oh, ojo, eh?
1: Sí.
0: Ojo que el president de les Canàries, que aquell sap de lo que parla,
1: sí,
0: assegura que el barco aquest hi ha tot de rates que saben nedar.
1: No.
0: I que hi ha rates, nenes, ho heu sentit o no?
1: Sí.
0: Ojo, que hi ha rates que es tiren des d'un trampolín, fan el doble tirabuixó,
3: no,
0: i cauen de cap, eh?
1: No, senyora.
0: I van nedant fins a la platja, eh? Amb xeringues plenes de virus entre les dents.
1: No.
0: Ojo, que això no s'està dient prou, eh?
1: No,
0: i ho ha dit el president de les Canàries,
1: no
0: eh?
1: No funciona així.
0: Com això, que no funciona així?
1: Això dels rossegadors que neden i porten l'antivirus és un rumor totalment infundat.
0: No.
1: Per començar, encara que el president de les Canàries hagi dit que aquesta teoria és certa.
0: Escolta, perdona, no és cap rumor, eh? Que a mi això de les rates infectades que saben nedar m'ha arribat pel WhatsApp, eh?
1: Bueno, doncs escolti...
0: El que ens arriba per WhatsApp, nenes, ojo,
1: no,
0: eh?
1: Clar, no.
0: I el Google Notícies.
1: Això dic jo.
0: T'obres el mòbil i em surt allà, vull dir, no ha de ser mentira.
1: Home, jo, en tot cas, jo, dubti
0: sempre. No dubto, vull dir, ja ho veus claríssim.
1: No.
0: Hi ha una rata que dues potes es tira d'un barco amb una xeringa entre les dents i va nedant.
1: Sí.
0: I quan arriba, fixa't el virus, aquest del fantavirus, quan la rata arriba a port,
1: sí.
0: Que se la veu que arriba a la platja,
1: se la veu.
0: Quan surt del mar,
1: sí,
0: té 6 potes. I després en torna a tenir 4.
4: Què té a veure?
1: És un efecte òptic?
4: Ha mutat? O és...
2: Deu ser intel·ligència artificial.
4: Ah, exacte, no sé.
0: Ha de ser intel·ligència artificial.
4: Però vostè ha vist les imatges?
0: Home, que ens les hem passat pel WhatsApp.
4: Però és una rata que parla.
0: M'ha arribat pel WhatsApp, que m'ho va enviar la Consolín,
1: sí,
0: que li va reenviar la Pilarín,
1: sí,
0: que li va reenviar la Conchitín, que li va reenviar moltes vegades l'Emperín. Doncs ha reenviat moltes vegades.
1: Oh, tant,
0: imagina't,
1: tant,
0: si no fos veritat no es reenviaria, clar.
1: Sí, que estan fent circular una bola. Estan fent circular
0: una
1: notícia
0: WhatsApp
1: falsa. Sí, no.
0: Però és un vídeo que se la veu com naga, eh?
1: Sí,
0: com
1: bueno,
0: la veu així?
1: Ja li dic jo,
0: bueno,
1: és intel·ligència artificial.
2: Va, que avui a la competència també parlarem d'estadístiques i dades com aquesta. Una de cada tres persones té fòbia a conduir.
1: Exacte, fòbia a conduir. Ja sabeu que no poden entrar un cotxe sense començar a suar, sobretot si han de conduir.
2: Això ja t'ho he pogut dir jo. Una de cada tres, sí, és una dona.
1: No.
2: Home,
1: no,
2: ja sabeu el que diuen. Dona al volant, perill constant.
1: No, perill constant.
2: Això s'ha dit tota la vida. El refrener popular...
1: Sí, no. El refrener popular, vostè és imbècil.
2: Dona al volant, columna tremolant.
1: La fòbia a conduir la pateixen tant homes com dones. No és una qüestió...
2: Bueno, és la teva opinió.
1: No
2: la comparteixo, però... Tampoc la respecto, no?
1: Ja, val.
2: Però donaria la meva vida... Fixa't sí, si sóc ja demòcrata,
1: sí,
2: que donaria la meva vida perquè no poguessis donar la teva opinió mai més.
5: Hola, com esteu?
6: Tinc caca.
7: Mare de Déu, senyor.
8: Aquest programa està basat en fets reals.
9: Feu una reclamació a Conxop.
8: La competència.
10: Especial 50 anys.
11: RAC 1.
12: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
13: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
14: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
3: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
6: Bon dia.
3: Dan Peralbo, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
3: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
15: Hola, buenos días.
16: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
11: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
17: està fent gran.
18: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
19: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
20: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
21: RAC1, tots som un milió. RAC1.
22: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
23: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
24: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
25: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
19: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
24: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
21: RAC 1. Tots som un milió.
19: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
21: Rebobina el moment.
19: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
21: Més immediat que mai.
19: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1 recupera el que vulguis a l'instant.
26: Pintura, escultura, marqueteria.
21: RAC1 presenta...
26: La ràdio del segle XXI.
27: I de dretes...
21: Òscar Andreu.
27: I d'esquerra...
21: Òscar Dalmau.
27: Jo sóc d'extrem centre.
26: I si no tenir diners és ser pobre.
21: La competència.
28: Especial 50 anys.
1: Parlem de la vaga de mestres, d'acord?
27: Parlem de la vaga dels mestres, no. No. Parlem dels vagos dels mestres.
1: Però avui comença... No. Vostè sí que és un vago. Avui comencen les jornades de vaga d'educació convocades aquest mes i el que ve.
29: Exacte, seran en total 17 jornades de vaga convocades entre el 7 de maig i el 5 de juny amb 3 dies de vaga generals, tant a primària com a secundària, i dues més a cada territori.
27: Ai, no, home, no, quin patiment. Avui he dormit molt malament, eh?
1: Per què?
27: Perquè estem fent massa soroll.
1: I dale, fot-li amb el soroll.
27: Tot plegat, quan per fi havíem aconseguit la pau i l'harmonia, gràcies al govern de tothom.
1: Aviam, un moment.
27: Però sobretot al govern del PSC.
1: Sí, bueno, que...
27: Perquè és del PSC, eh?
1: Sí, sí.
27: Els mestres ara la volen tirar per terra? És
30: no,
27: que, és
30: no
27: que,
30: perdoni, és que no estem en pau, estem pacificats, que no és el mateix. Si tu veus una caca trepitjada a la vorera, no penses que està en pau, penses que l'han trepitjat. S'entén això?
27: No l'he entès, no.
30: Quan veus un colom a terra... Diu, no penses, mira, està pacificat, no, l'han matat el colom o l'ha atropellat una moto...
27: Escolti, hi ha d'haver una manera de queixar-se sense molestar.
30: No queixar-se i no molestar?
27: Per exemple.
30: Aquesta la convenç, no?
27: Sí. Els sindicats que convoquen les vagues aquestes només volen molestar?
1: Sí.
27: Només volen dividir famílies? Famílies ara que en dia de vaga no sabran què fer avui, que hi ha vaga a l'escola Bressol.
1: Ja, però és que...
27: Tot ple de bebès abandonats.
1: No, abandonats.
27: Clar, perquè no poden portar-los a l'escola, els pares treballen, és que clar...
1: Torno a dir, hi ha serveis mínims perquè és una vaga en condicions i una vaga el que no és és una reunió de persones que no volen coses, sinó de persones que volen coses. No sé si s'ha entès gaire.
29: Gràcies, Mariano Rajoy.
1: Ja m'enteneu. Estava parlant amb Jep, ara, perdoni.
27: Sí.
1: Sembla que algú no ha sentit mai a parlar de drets en aquest programa. Pot ser això?
27: Ja sabeu que no sóc ni de drets ni de no drets.
1: Sí, home, els meus collons. Sí,
27: ni dels uns ni dels altres.
30: Quina casualitat. Sempre que algú diu no sóc dels uns ni dels altres, acostuma a ser molt més dels uns que dels altres. Però clar, com que està complexat, no ho diu, eh?
27: A veure, calmem-nos tots una miqueta. Avui ha començat la vaga a les escoles Bressol.
30: Sí. Vale, molt bé. Però una cosa, perdona que t'interrompi, prou de fer voltes en cercle. Jo us faig un resum del que passa aquí. Catalans, El PSC està intentant pessoitzar els sindicats majoritaris amb l'ajuda dels sindicats minoritaris espanyols. Mm. I ells s'hi avenen per espanyols i perquè així doncs, guanyen protagonisme de cara a les properes eleccions. I de retruc, doncs envien un missatge a Esquerra i companyia de si no voteu els pressupostos, sereu culpables de l'ensulciada. I una altra cosa us diré.
27: El què?
30: Ensulciada, la que tinc aquí penjada. I ja està, jo només volia afegir aquest petit tros de qualitat.
27: Sí, molt, molta qualitat, sí.
0: Una cosa, però heu anunciat que sortia jo?
27: Sí, justet anirà, professor.
2: Un minut de misteri.
0: Un minut de misteri.
27: Vagi a l'acudit. Directament.
0: Van tres persones.
27: Si pot ser un acudit relacionat amb el tema que estàvem parlant.
0: Doncs van tres persones que es dediquen a l'educació.
27: Ah, molt ben lligat.
0: Sí.
27: I caula del mig?
0: Que és precisament la del sindicat majoritari.
27: Si són tres, caula del mig no és acudit.
0: Una del sindicat majoritari i el sindicat minoritari. I caula del sindicat majoritari. Aquí és una barreja d'acudit i del programa Crims. Perquè aquí ha desaparegut una persona. Quina persona ha desaparegut? Doncs el sindicat majoritari, ho acabo de dir.
27: A veure,
0: on he d'anar?
27: Parli del misteri més important de tots.
0: El misteri més important de tots és... Mbappé està lesionat.
27: Però què té a veure això amb la...
0: Però va aprofitar per marxar de vacances a Sardenya, amb la nòvia. Quan dic Sardenya no em refereixo al camp, al
4: nou Sardenya, que ara té gespa, per cert.
27: Hauria dit nou Sardenya, sí. Ningú ha pensat en el cave, jo crec.
0: Jo sí, perquè vinc de diversos universos, tots paral·lels, però jo estan en mi, jo estic en ells.
4: Entre ells, gràcia, no?
27: Escolti'm, Mbappé està lesionat.
0: Estaríem parlant de la lesió del misteri? Una misteriosa afectació que et deixa disfuncional? Tot el cos? No, tot el cos no és disfuncional. Hi ha una part molt concreta que funciona molt bé.
27: Sí, perquè s'han anat amb la model,
2: Actriu.
27: Model, perquè, escolti, el voldries tu, el cos de l'Ester Espósito,
2: Sí, no sabria què fer-ne.
0: La meva pregunta al misteri és Mbappé un centaure? Un futbolista de baixa, de pit cap amunt i empotrador de cintura cap avall?
27: I ara anem amb el nostre departament de periodisme d'investigació, format per a Manel Vidal, en Jean-Paul Desgrava i un gos sordmut, que ha tingut accés al dietari secret de Joan Laporta. Sou a punt?
2: Sempre.
27: Sí, eh?
30: Sempre, però no se diu sordmut, però bueno, ja...
27: Sí, exacte. Ja m'he donat.
30: Molt bé. Ja ho arreglarem. En tot cas, ja tenim preparat aquest dietari.
4: Recordem que és el dietari de les últimes hores, per tant, ha d'haver-hi també la festa que van fer ahir, les celebracions de per la consecució del títol, etcètera.
30: Endavant amb el dietari.
5: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president electe del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos.
30: Diumenge, 10 de maig de 2026, 12:45 del migdia.
5: Avui és dia de clàssic al Camp Nou, o, com en dic jo, per motius contractuals, l'Spotify Camp Nou. A més, avui de convidada a la llotja de l'Spotify Camp Nou i tenim una noia que canta que es diu Olimpia Rodríguez o alguna cosa així. I podem guanyar la Lliga contra el Madrid, que és una cosa que no ha passat mai en tota la nostra història.
30: Sí.
5: O sigui que me'n vaig cap al dinar de directives. Com que no ha vingut ningú de la directiva del Madrid, dino jo tot sol, el Via Veneto, que és el lloc on dino 6 dies a la setmana.
30: Molt bé.
5: Entre el primer i el segon plat, com sempre, demano una gibrelleta per poder fer les meves necessitats sense haver-me d'aixecar de la taula. I a les postres em fan un plat molt típic del Via Veneto, que és que un cambrer punxa una taronja amb una forquilla i la pela sencera, per després tallar-ne els grills un per un i servir-los en un plat acompanyat del suc de la mateixa taronja. És una broma que em fa sempre el cambrer i després ja em porta el meu paquet de galetes Príncipe amb Coca-Cola de 2 litres. Surto del restaurant una mica alegre, paro un taxi i li dic segueixi aquell cotxe, i aquell cotxe era un senyor que anava en una cadira de rodes d'aquelles amb motor. És una broma que m'agrada fer de tant en tant.
30: Diumenge, 10 de maig de 2026, 9 de la nit.
5: Comença el partit a l'Spotify Camp Nou. Abans, saludo la cantant convidada d'avui, Oliva Rodríguez, i li dic si vol que fem una porra, però crec que entén una altra cosa i es genera un silenci una mica incòmode que trenco presentant-li el president interí del Barça, el Rafa Juste, però dient-li que és Romario. A la mitja part ja guanyem 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, que són dos fitxatges meus i dos grans jugadors que jugaran molts anys al Barça i triomfaran sempre que no puguem portar-ne de millors, cosa que no sembla gaire difícil. Aprofito la mitja part del partit per enviar uns whatsapps. Primer a Julián Álvarez, dient-li que avui tenim al Camp Nou la seva cosina, la cantant Alicia Álvarez, i que si vol venir a jugar aquí. Després li envio una foto íntima i li dic vols veure l'orelluda, fent referència, evidentment, a la Champions. I també li envio un whatsapp a Mbappé i li dic Kylian, no tens ous de fer una story d'Instagram amb 2-0 al marcador i posant a la Madrid. I el tio va i la fa. És més culer que el puro de Nicolau Casaus.
3: Diumenge 10 de maig de 2026, 2:45 de la matinada.
5: Entro a Luz de Gas com a mi m'agrada, amb la corbata al cap, la camisa descordada, els pantalons als turmells, una ampolla de xampany de 6 litres i acompanyat del pare de la Minya Mal, Travis Scott i un grup de mariachis que he contractat perquè em cantin tota l'estona Però sigo siendo el rei. A dins de Luz de Gas desplego tots els meus encants i faig tots els meus balls, els meus passos de ball. El cangrejo pistolero, que és anar disparant amb els dits i caminant cap enrere. El saxo aeri, que vol dir fer, que toques, fer veure que toques el saxo en cançons on no hi ha saxo. O el cieguet, que òbviament consisteix en fer-me el cec caminant durant molta estona al mig de la sala fins al punt que la gent comença a patir una mica. Li demano al DJ que posi una cançó de la meva amiga, l'Olivia Rodrigo, i la ballo tota fent botifarres a l'aire, aconseguint una vegada més, de manera miraculosa, que no em petin les costures de l'americana.
3: Dilluns, 11 de maig de 2026, les 8 del matí.
5: Entro en forn de pa acompanyat del grup de mariachis, que ja han incorporat Travis Scott i el pare de la Minya Mal i formen un grup uniforme. Demano 450 croissants de xocolata blanca i una ensaïmada petita i els dic als meus amics, i vosaltres voldreu alguna cosa? Tots riem molt i ens piquem el pit els uns als altres i ens toquem la cara molt fort i fem botifarres a l'aire. Em trobo bé, em trobo platòric. He tornat a salvar el Barça sense obrir mai ni un punyetero Excel ni un PowerPoint. Ni tan sols he obert el meu correu electrònic mai. Només amb la meva intuïció, el meu olfacte i el meu gust per liderar. Visca el Barça i visca Catalunya lliure.
27: Molt bé. Gràcies, nois.
6: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
27: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
6: Noelia Carnetzi,
27: Manel Vidal,
6: Àlex Arbiol,
27: Òscar Andreu
6: i Òscar Dalmau.
27: Feu bon daix.

0: Bueno, una col·laboració Silvia Pérez Cruz, tu també cantes, la canció
1: sí,
0: que conté.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, tu tens una veu... Que bueno lo de Silvia Pérez Cruz, porque me pasa a mí con Silvia Pérez Cruz, yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? Mira, mira, aquí estás tú.
2: A llevarme la contraria, a querer lo que tú querías.
0: Que això que passa amb la música, també passa amb la música barroca, jo crec, moltes vegades. I la veu de la Silvia Pérez Cruz i tu voz són voces que immediatament connecten con algo, nos connecten con algo, no? O sigui, porten, es que, te llevan sí. a un sitio...
1: Pasten molt bé, pasteu molt bé.
0: No, però a part que pasta molt bé, que sinto...
3: Connectes amb lo subtil.
0: Sí, o algo. Escuchas de una forma que... Jo a Silvia Pérez Cruz i a ti os escucho solo por un canal que es el vuestro. Tengo un canal para ti y un para... Que lo provocáis vosotros. O sea, hay una reacción neuronal. Esto hay que estudiarlo, Didi.
1: Joder, qué maravilla. Yo me ofrezco para estudiarlo como...
0: Sí, porque tú has hecho bioquímica, además.
1: Biotecnología.
0: Pues estudialo.
1: Lo voy a estudiar, Marc. ¿Por qué lo hago?
0: Perquè hi ha alguna neuronal que fa que ja veus, o tons, o tal, que tal.
1: I la forma de cantar, forma, no? Aquesta emoció que hi posa. Claro, bueno. Porque sí. Yo es que soy muy... para mí Silvia es la maestra y aprendo mucho de ella, entonces entiendo que puede caber en el canal de ella porque ha sido como siempre mi referente.
0: I després, a La Soledad, que és un altre dels temes que també té videoclip, apareixen Bárbara Lenny, Irene Escolar, Susana, la Sara Carbonero, Macarena García, Olivia Molina, bueno, muchísimas mujeres que te acompañan en este videoclip que es precioso, que es La Soledad, pero es una chica que está bien, se toma un plato de lentejas, anda bien, sonríe al final.
1: Totalmente, tendrá sus pensamientos, pero ya está ahí, digna, pudiendo trabajar, pudiendo hacer su vida, pudiendo ver a dos que se están besando y yo no, pero aquí sigo.
0: Claro.
1: O sea, a mí me parece precioso como además tener, ¿no?, hablar de la soledad y ver tantas caras, como, pues chavalas, si todas estamos solas, pues al final estaremos acompañadas, ¿no?
0: Una cosa, tens el concert el 30 d'octubre al Palau Sant Jordi, en el marc del Festival Guitar BCN, el 30 d'octubre, tanques la gira del Cuerpo Después de Todo.
1: Es el fin de gira de esta gira, será el último concierto y ya no habrá más. ¿Por qué
4: Barcelona? ¿Por qué cierras en Barcelona?
0: Pues genial, ¿no?
1: Pregúntaselo a mis manos. Pero es muy bonito, ¿no? Porque empecé la gira en Barcelona el año pasado y la cierro aquí en Barcelona, entonces pues yo creo que sí, sí, cierro todo el ciclo. Tengo mucha cariño.
0: ¿Estás contenta con esta gira? ¿Estás tranquila? ¿Estás contenta?
1: Muy contenta. Sí, ha sido muy bonita. Y eso es muy colectivo. O sea, siento de repente, ¿no?, que soy parte de ese público. La gente yo creo que lo siente así también y es muy bonito que aunque los sitios puedan ser no grandes, como es este Palau Sant Jordi, claro, ver cómo se puede cantar y hablar de cosas tan pequeñitas, tan sutiles en un espacio tan grande.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, una cosa, Valeria Castro, El Cuerpo Después de Todo. Como eres una estrella internacional, te vamos a tener que hacer el cuestionario Top Model para este tal. Entonces son preguntas rápidas, contestaciones rápidas también, ¿eh? Venga, cuestionario Top Model. ¿En qué gastaste tu primer sueldo?
1: En un móvil, porque se me rompió el día que me cobré el primer sueldo.
0: O sea, que fíjate, lo del capitalismo como es, ¿eh? O sea,
1: sí.
0: Te da y te quita. ¿Qué hay encima de tu mesilla de noche?
1: Un libro.
0: ¿Qué libro es? ¿Se puede saber?
1: Ay, no me acuerdo cuál era. Bueno, hay uno de Nazaret Castellanos, que es de neurociencia, de la filosofía de la respiración, algo, El Puente Donde Habitan las Mariposas, algo así, está muy bien.
0: Caray, joder. ¿La última vez que lloraste?
1: Uy, ayer.
0: ¿De alegría o de pena o de...?
1: Ay, un poco de pena, el ave. Es que el ave me pone triste, sí, sí.
0: ¿El ave? ¿Cómo?
1: En el ave, sí, sí.
0: No me extraña. ¿Cómo?
1: Yo miro por la ventana y empecé a romantizar.
0: ¿Ah, sí?
1: Claro.
4: Ah, por el paisaje.
1: Claro, bueno, te pones esta música y
0: ya estás,
1: te sientes, sí, sí, una película.
0: Pues si estuvieras aquí en Cataluña con el Rudalías...
1: Yo lloraría de pena, pero igual lloré porque iba con retraso, ¿no?
0: Bueno, una cosa, alguna cosa que te haya hecho muchísima gracia últimamente, y no me digas yo.
1: Jolín, ¿qué hago ahora? No lo sé, ¿qué me has hecho? Muchas gracias.
0: Puede ser un video de TikTok, una mierda de TikTok que hayas visto. ¿Eres TikTokera tú o no eres?
1: No demasiado, la verdad. No. Mi madre, cuando con mi perro que le ha mordido, y estaba en videollamada y la vi de repente en directo como le mordía.
0: Sí, qué pena esto, porque es como cuando ves caer a alguien que a lo mejor se ha
1: roto la... Claro, encima por la videollamada, como que no puedes hacer nada.
0: Nada.
1: Sí, sí. Además,
0: está bien tu madre, ¿cómo es?
1: Sí.
0: ¿Qué tipo de perro es?
1: Un canichito chiquitillo.
0: ¿Y cómo se llama?
1: Coco,
0: ¿ves? A ver, alguien que se dedique a la política, a quien admires.
1: Alguien que se dedica a la política, a la que admira, Tess Sidi. Me gusta mucho esa diputada, muy inteligente. Sí, sí.
0: Bueno, ¿lo puedes situar?
1: Es de diputada del Parlamento en Sumar, si no me equivoco.
0: ¿Sí?
1: Y ella es como programadora, me parece, o de informática. Es muy lista,
0: muy lista.
1: Y hace mucha divulgación también en redes y todo.
0: Qué bueno. Pues yo aquí, alguien a quien se dedica a la política, que admiris, hoy diría Zapatero. Fíjate que perdón, como línea editorial. Bueno, ¿qué buena noticia te ha sorprendido?
1: Estar aquí.
0: ¡Ara! Oye, muchísimas gracias, ¿eh? La última pregunta, muy rápidamente, la mejor manera de acabar el día.
1: Pues escuchando a Manuel.
5: Claro, emoción total.
0: Bravo, bravo. Cuando acaba un concierto y te bajas del escenario, ¿qué fas? ¿Te pueden hablar, no te pueden hablar? ¿Te vas de farra?
1: Cenas. Un poquito de cena. Cena primero, sí. Muy poco calmurosa, así como un tupper en el camerino. O sea,
0: ¿qué cenas? ¿Tipo qué?
1: Pues un pocket, cosas de esas. Sí. Si ustedes piensan que los cantantes tenemos con mucho glamour, ahí te ves a todo el equipo en el suelo comiendo un pocket.
0: Luego
1: vas a tomar algo.
0: Estuve con Pablo Alborán en el concierto.
1: Igual él sí que tiene más glamour.
0: No, pero bueno, que dije, voy a cenar antes del concierto.
1: Yo cantó.
0: Yo le dije, ¿en serio, Pablo?
1: No.
0: Si tuviera como una tieta, en serio. Pero se ve que yo no podría cantar, y de verdad te lo digo, porque...
1: No, imagínate, ¿no? Siempre que te comas un cacahuete, una almendra, sí. Y te vas a ir con Fernando Simón, yo siempre tengo miedo a eso.
0: ¿Qué le pasó a Fernando Simón?
1: La almendra. Yo te juro que tengo trauma desde eso, digo, ni un solo cacahuete antes de un concierto.
0: Claro. Son buenos los cacahuetes, a mí me gustan, ¿eh?
1: A mí también.
0: Y me gusta el cacahuete, de todas maneras, en crema, natural, en
1: Glesna,
0: crunch y todo, me encanta.
1: Yo también.
0: Somos un cacahuete. Bueno, Valeria Castro, no s'ho perdeu, el 30 d'octubre al Palau Sant Jordi.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Miquel Misser.
7: Bravo. Explico una història que em va passar fa uns mesos, que estava viatjant i vaig passar per una estació de tren de París fent una connexió.
0: D'on varies on anaves?
7: Escrivint el guió i et juro que dic, allargo i explico per... Estava anant a Frankfurt.
0: A Frankfurt és molt
7: bonic. A què anava a fer? Sí. Estava anant a treballar amb un coreògraf.
0: Carai.
7: Estava fent allà. I vaig fer, de fet, una secció, us ho vaig explicar, una peça sobre gent gran gai lesbiana.
0: És veritat, a Frankfurt. Jo a Frankfurt hi he estat, és una història interessant, que em va sorprendre molt que efectivament et venen pel carrer Frankfurt.
7: Sí. No, però que Frankfurt és una subtipologia del que hi ha.
0: Subtipologia del que hi ha, perquè
7: és increïble. Si dius Frankfurt, quedes una mica com... Però
0: no museu d'art contemporani molt d'allò, que jo vaig tenir el meu majordom un dia. Aquest cap de setmana podíem anar a Frankfurt, que allò va quedar espaterrat. Hi ha una exposició retrospectiva de Marcel Duchamp, que m'interessa molt anar a veure. Fixa't que fineta soc, eh?
7: Molt bé.
0: Per favor,
7: Llavors...
0: Estàs amb tren i
7: estic passant per aquella estació i tinc temps, llavors faig el que fem moltes persones en aquests moments, que és divagar per les típiques llibreries d'estació que tenen allà, doncs ja ho saps, no? Coses que igual no t'interessen, però bueno, sempre et fa com un retrat de la societat on vas, no? I llavors, jo hi he anat diverses vegades a França, tinc la sort de parlar francès, per tant m'interessa i llegeixo, i de cop em va sobtar molt perquè una molt bona part dels llibres que estaven exposats eren o biografies o assajos de figures rellevants de l'extrema dreta francesa, però molts, recerques, per exemple, llibres que han investigat els vincles entre l'esquerra i l'islamisme radical, dic, joder, però, hosti, sí que ens estem... Molts llibres també d'escriptors d'origen jueu que defensaven les posicions de Netanyahu en aquell moment en ple genocidi dels palestins, hosti, i vaig sortir d'allà dient, bueno, vaig anar a una altra llibreria una mica més enllà i lo mismo, jo estava completament horroritzat, dic, hosti. I quan sents aquesta cosa de quan una societat està començant a fer un gir realment perillós, que ja ho pots percebre fins i tot en les novetats editorials que s'exposen, etcètera, etcètera, bueno, vaig sortir molt preocupat. Però això ho vaig deixar arxivat en un calaix del cervell, vaig seguir fent la meva vida i...
0: I perdona, recordem que és una llibreria d'una estació...
7: Una llibreria d'una estació,
0: aquesta llibreria, un relay, diguéssim.
7: Un relay, un quiosc,
0: que estan molt a l'abast de...
7: A l'abast de tothom, amb els peluches, amb els ratatouilles de peluche...
0: Ratatouilles de peluche i una...
7: I això.
0: Camembert i...
7: Llavors això ho deixo allà, passen els mesos, i la setmana passada passa una cosa, que ara us explicaré, i de cop es comencen a fer totes les connexions. La setmana passada vaig llegir que més de 100 escriptors en aquell moment, quan es va llegir la notícia, van abandonar la seva editorial, que es diu Grasset, per protestar contra el seu propietari. I bueno, em va sorprendre, però vaig començar a llegir la notícia, i quan vaig començar a llegir-la em vaig adonar que això tenia connexió amb el que m'havia passat a l'estació. I a mesura que vaig anar llegint vaig dir, bueno, espera, això ho hem d'explicar un dia a la ràdio, perquè jo crec que té coses que ens poden interessar. Llavors us explico des de l'inici. En els darrers anys a França s'està produint un fenomen que és molt inquietant i que està sent molt, molt criticat, que és que diversos mitjans de comunicació i diverses editorials molt rellevants estan sent comprades per un gran conglomerat industrial que és propietat d'un grup que es diu Grup Bolloré i que està dirigit per un multimilionari ultraconservador que en els darrers anys ha anat apropant-se a les posicions de l'extrema dreta francesa. I això, aquest propietari es diu Vincent Bolloré i és molt, molt reconegut, i aquesta dinàmica que fa temps que passa ha anat generant els darrers anys la crítica de molts sectors socials, per començar de l'àmbit del periodisme, no? Perquè el que es produeix és que en aquests mitjans, que poden ser tant televisions, canals de televisió, premsa escrita, el que comença a passar és que de cop la majoria de tertulians són propers a Marine Le Pen o al Jordan Bardella, que és el líder també ara de l'extrema dreta francesa, o gairebé tots els tertulians i analistes, llavors s'han fet molts anàlisis de quants minuts a l'any ha passat Bardella o Marine Le Pen en aquestes cadenes, és una cosa completament més del 70%. Llavors, bueno, això ha generat, hi ha hagut vagues de periodistes, dient, bueno, aquest mitjà que ha estat comprat, nosaltres això no ho volem fer, no estem d'acord, bueno, bueno, la cosa s'ha anat tensionant. I el que ha passat recentment és que aquest gran grup, una de les coses que ha comprat és el Relay, les botigues de llibres, d'estacions i aeroports. I una de les coses que han fet sistemàticament és eliminar tota la premsa i tots els llibres que estan inclinats a posicions que no són tan autoritàries i omplir totes aquestes llibreries provocant la sensació que jo vaig tenir, que és que jo vaig entrar i vaig dir, hòstia, França se'n va a la merda total. Bueno, se'n va a la merda o aquells que distribueixen els llibres que s'han de llegir estan produint, bueno, un efecte d'il·lusionisme molt perillós, que és que tu ja només pots llegir això, per tant comences a pensar, hòstia, a veure si seré jo, tota la meva societat està anant aquí i produeix un efecte psicològic que és molt fort, no?
1: I manipulació directament.
7: Exacte. I llavors, i clar, és que és molt interessant perquè arriben a col·locar molts llibres que no t'ho semblen a l'inici, no? I clar, allà hi ha llibres que dius, comences a llegir, sembla mig normal, i a mesura que avances dius, hòstia, però què és això, no?
0: Això també passa, ara parlant de TikTok, que parlo de les xarxes socials, que de sobte et penses que estàs entre un vídeo d'un gatet i un vídeo de Gabriel Rufián o d'un vídeo que parla sobre l'últim llibre de futbol o de, no sé, les novel·les de Virginia Woolf, entremig de tot això se't cola un individu
7: que
0: aparentment té bon aspecte i acaba amb un discurs xenòfob o racista o de tot tipus.
7: Llavors, el darrer episodi un dels darrers episodis d'aquesta història és que aquest gran conglomerat ha comprat una de les editorials d'assaig més emblemàtiques de França, i si algú que ens està escoltant a vegades llegeix en francès, són uns llibres molt coneguts perquè són grocs, no tenen res a la portada més que el títol i són molt emblemàtics, no? Tothom els reconeix i tenen bueno, molts autors i autores superrellevants. Llavors, aquest conglomerat ha adquirit aquesta editorial i després de 3 anys pressionant el seu director perquè publiqués algun tipus de llibres que ell s'estava negant, és a dir, que va dir, bueno, doncs...
0: El director de l'editorial,
7: sí, aquesta biografia no tal, aquest assaig no és a la meva línia editorial, l'ha anat mantenint fins que la setmana passada i coincidint amb la Fira del Llibre a França, que això també és una provocació, aquest propietari d'aquest conglomerat va acomiadar el director editorial, que es diu Olivia Nora. Va ser acomiadat automàticament, fulminantment, substituït per una persona. Poques hores després, centenars d'autors d'aquesta editorial van publicar un manifest expressant que aquesta era una situació supergreu de censura i exposant que abandonaven l'editorial. Això, dit així, sembla una cosa... Però això té conseqüències molt, molt greus i està generant un escàndol a França molt important. Llavors, ara mateix ja són 210 autors i autores, alguns d'ells perquè han estat traduïts al castellà i al català i potser els coneixeu, però Gael Fay, el cantant i escriptor, Virginia Despentes, molt coneguda aquí per la teoria King Kong, per altres llibres que ha fet, Bernon Subutex, etc. Bernard Henry Lévy, Paul Preciado, Eric Sadem, Vanessa Springora, que és l'autora del consentiment, molts autors i autores que són super rellevants a França, han decidit que abandonen l'editorial. Llavors, això que està generant molt escàndol, té moltes dimensions. La primera, assenyalar aquest acomiadament, que és una cosa molt, molt greu a nivell de censura. Després, enfrontar-se a una cosa molt difícil, que és que tu abandones l'editorial i, per tant, perds els teus drets.
0: Clar.
7: O sigui que ara tindran tota una batalla legal a veure com recuperen això. El que farà aquesta editorial és fer desaparèixer aquests llibres, és a dir, diran, doncs aquest no el reimprimiré, i en alguns casos pot ser que aquests autors hagin d'indemnitzar l'editorial. O sigui, és una situació catastròfica. Clar, hi ha autors que tenen 14 llibres en aquesta editorial.
0: Clar,
7: tota la seva carrera.
0: Sí, sí,
7: llavors, això, tu te'n vas, els drets no els pots recuperar, i a més, aquesta gent dirà, jo això no ho imprimeixo, jo tinc els drets, no ho pots reeditar, bueno, és una cosa delirant. Però el que jo voldria destacar, i recupero amb el que comentàvem abans dels brots verds, és que això també és un gest de solidaritat espectacular en el context de l'edició, perquè molts d'aquests autors i autores no han signat mai un manifest junts, voten diferent, no estan d'acord amb moltes coses, però és una gent que diu, vale, però un moment, i això també ens obliga a pensar, bueno, per què és important un editor, per què és important tenir editorials o llibreries com les dels aeroports, però també mitjans de comunicació independents. Llavors, bueno, jo us ho volia explicar perquè França està lluny però està a prop, i crec que és important que ens fixem en les estratègies mediàtiques editorials de l'extrema dreta al nostre país veí, que són brutals, i perquè crec que és molt important aprendre tot el que puguem d'aquestes derives, de les seves conseqüències i de com nosaltres podem apropar-nos en aquesta dinàmica, no?
0: Efectivament, doncs, escolta, Miquel Missé, brillant, moltíssimes gràcies. Un anunci, dos anuncis genials i tornem immediatament.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades en descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Bimba i Lola, Ecoalf, Etnia Barcelona i Tous. Només aquest dijous 27 d'agost a la Roca Village. Consulta condicions a larocavillage.com.
8: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
9: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
10: valorado
9: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
10: Y otra.
11: Valorado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Hyatt, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
13: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'Altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
12: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
13: Vine a les festes d'Altura, com les d'Olot, enlloc.
14: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
15: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
14: Tota la informació a manresaturisme.cat.
16: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
20: RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells de RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
21: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
20: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
22: Descarregat!
20: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
20: Tot el que sona a RAC 1.
23: Contingut exclusiu.
20: RAC més 1.
23: Fàcil.
20: Ràpid.
23: Còmode.
20: RAC1.cat.
23: RACU.CAT.
20: RAC1.cat.
0: Amb tots vostès, efectivament, una pubilla de cuixa forta, Montse Virgili. Bravo.
7: Hola. Ai, m'encanta aquesta música que m'has posat.
0: Home, què menys, què menys. Sí, però abans, Eder, per favor, abans és que et perdona, eh? Montse, tu pots posar el micro en aquestes sessions que estan descollonades, perquè vostès, a que te'n mantens quan dic això del capitalisme aquest, d'aquest entrepà que jo et dic que no és un entrepà, que és un...
7: Una merda.
0: Una merda, però jo, o sigui, ja ho era, diguéssim, a nivells de salut, ho sabíem per les... Però a que ha perdut molt. Tu saps què et vull dir o no?
7: Jo no en menjo mai, però jo veig que és una merda.
0: Però ara, de veritat, és que ha canviat moltíssim. O sigui, és que és increïble.
7: És que ja no pots menjar un Frankfurt com Déu mana.
0: No. De veritat, però esteu amb mi, que m'heu dit que sí, que m'encanta que em doni la raó. Amb tots vostès, Montse Virgili, bravo. Bueno, escolta una cosa, Montse Virgili, resulta que
7: tu
0: ets de Tarragona, mira, avui tenim dos de Tarragona.
7: M'agrada molt,
0: sí,
7: m'agrada
0: perquè
7: molt.
0: El Pol Guasch, que és de Tarragona.
7: Me'n recordo la primera vegada que el vaig veure.
0: I tot. A Tarragona?
7: Estàvem en una cua.
0: Com en una cua?
7: Sí.
24: Ai, jo no ho sé, això, no?
7: Oh, mira, romanticisme. Vaig pensar, és aquell xic tan maco que escriu bé, perquè t'estic parlant de fa molts anys.
0: Vale. I quina cua era? Què feia?
7: Una cua? No me'n recordo.
0: Però a Tarragona?
7: Sí, sé que em vaig girar i vaig dir, Pol Guasch.
0: Vale. Està bé.
7: Em va fer il·lusió.
0: Home, tu diràs, i a més, com que tu ets tan lletraferida, ja sabies qui era, estàs molt atenta a tot.
7: I tant.
0: Bueno, la Montse Virgili hem de dir que és periodista.
7: Sí? Catalunya Ràdio, no ho has dit?
0: Catalunya Ràdio, exacte. I editora de Les dones i els dies. Sí, llavors, vostès es preguntaran, què collons hi fa una senyora a Catalunya Ràdio aquí, que presenta un programa de Les dones i els dies? Però la primera pregunta, l'admirem moltíssim com a periodista. Ens encanta el
7: que
0: teu programa.
7: Que fa un molt bon programa.
0: I digues. Fa un molt bon programa.
7: A les 9 de la nit, cada dia.
0: A les 9 de la nit, sí, exacte. Fes-te una palca racó, guapa. Però l'admirem moltíssim.
7: Sí.
0: Llavors, això és tal qual.
7: I vam fer pràctiques junts, a una altra ràdio, que ja no existeix.
0: Nosaltres on vam fer pràctiques?
7: A una catalana.
0: Bueno, faries pràctiques tu, guapa, perquè jo estava currant, jo no he fet pràctiques a la meva vida, eh?
7: Bueno.
0: Tu cobraves o no cobraves?
7: A veure, periodisme i cobrar, vull dir, m'explico?
0: Ja, però vull dir, tu una
7: cobraven
0: catalana
7: poc,
0: amb l'Axell Bonet,
7: vols
0: dir?
7: Sí, sí.
0: A una catalana, que això també ha desaparegut.
7: Cobraven,
0: ja.
7: Cobraven.
0: Però cobraven, sí, però fèiem pràctica, fèiem el que cobraven.
7: Vam començar practicant i després vam fer coses.
0: Però jo no vaig fer pràctica, o sigui, pràctiques, Becària i jo, de cada una catalana i de Txell Bonet, no he estat mai.
7: No, jo tampoc.
0: El que passa que tampoc m'esforçava molt, perquè efectivament pel que cobrava, jo si cobro molt, m'esforço molt. Aquest programa, a vostès els semblarà que està prou bé, però si cobrés més, encara estaria millor, diguéssim. La gent em diu, hòstia, que bé està aquest programa, penso jo, però si cobrés més, no sabies tu com estaria la pera.
7: Ai.
0: Bueno, sí, que, ai, ui.
7: No, és que quan he sentit allò de cobrar...
0: No, però perdona, això sí que, perquè sí que no hi passo.
7: Mm-hmm.
0: Perquè tu,
7: això,
0: en aquesta ràdio que tu estàs, en aquesta ràdio que tu estàs, nosaltres tenim... Hi ha gent que diu, ui, aquesta ràdio que no està aquesta senyora, allà sí que cobren bé.
7: Un dia els ensenyo la nòmina.
0: Pues, treu-la ara.
7: Ara, espera.
0: Treu-la ara i passeja per la redacció, perquè aquí la gent es pensa que esteu forrades, totes les ràdios de la ràdio, guapa.
7: Forrades, sí. De forro.
0: Mare, adéu, senyor.
7: De forro de xaviot.
0: Bueno, Les dones i els dies. La puta que l'han de ràdio... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Anem al llibre.
7: Enfoquem.
0: Escolta una cosa, prova.
1: És el primer cop que veig un convidat que podem
0: dir.
1: Si volgués, podria competir, eh?
0: Bueno... Que ensenyi la nòmina.
7: Et dic jo que guanyes tu.
0: Aquesta senyora, quan ha entrat aquí, dirigint-me al meu sí. empleat, diguéssim.
2: Sí, totalment.
0: Després, el que resulta que...
1: Que jo
0: anava de pràctiques a una catalana.
7: Sí.
0: Que això no és veritat. Jo li estic dient que no és veritat
7: joves,
0: i fa... Home, però tu què trobes? Fins a fins quan s'acaben les pràctiques, segons tu?
7: Ja està, no eren pràctiques, no eren pràctiques. No t'enfadis, Marc, no t'enfadis. Parlem del llibre, Els moixons, boníssim.
0: A veure, Les dones i els dies, que treballa a ràdio, ella és Premi de Comunicació... No s'existeix a l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya el 2021. A mi me'l van donar abans, bueno, no passa res.
7: Sí, és perquè ets més gran.
0: Quina edat tens, tu?
7: Doncs, 49.
1: Batalla, aquí
0: 49,
1: tenim
0: 49.
7: 50-50, eh? 50-50, però no.
1: Ets més gran, tu, Marc.
0: Bueno, escolta una cosa. Això ens passa per convidar persona de la Catalunya Ràdio.
2: Clar, és que la competència...
0: I ella perquè té un programa a les 9 de la nit. Imagina que convidar-la a l'Ostrell. És que clar,
7: no, imagina que el tingués a la 1.
0: Com?
7: Amb tu, sí, vull dir, a la mateixa hora.
0: Ja t'entenc.
1: No estaries aquí.
7: No estaria aquí. No, però escolta, ho has fet molt bé.
0: Sí. Bueno, digues.
7: Que ho has fet molt bé. Que m'agrades.
0: Moltíssim, igualment. A veure, el que també ens agrada és la seva primera novel·la, Els moixons, editat per La Magrana.
7: Exacte.
0: Quina és la raó per la qual que la tenim aquí les mans? És el tema en primera novel·la.
7: Sí.
0: Per què?
7: Perquè jo tenia moltes ganes d'escriure un llibre i ja feia molt de temps la gent que em coneixia era, sisplau, prou ja, fes-lo, calla, Virgili.
0: Jo t'entenc.
7: Perquè era la típica persona de, ai, a veure si tinc temps, a veure si puc esgarrapar. I al final, un dia vaig dir, prou de dir-ho i a fer-ho. I em vaig tancar 2 anys en un convent.
0: Com?
7: I ara m'agradaria el llibre.
2: 2 anys tancada en un convent.
7: No,
2: convent.
7: És metafòric.
2: Anava a dir, la ràdio qui la feia?
7: És metafòric.
0: La IA.
7: Però penseu una cosa, treballo...
0: Així va, Catalunya Ràdio.
7: Treballo Les dones i els dies.
0: Però els funcionaris, que estan a l'edat de cada...
7: Clar.

0: temporades fora, el Joel, vaig a ioga amb el seu pare, però això us ho explico una altra
1: cosa. Sí
0: o no?
1: Sí, home, que bo.
0: Doncs la cosa, jo els matins escrivia a la tarda a la ràdio, amb la qual cosa em mereixo 3 premis, perquè a vegades estava 14 hores davant de l'ordinador. I els caps de setmana també.
2: Però aquest programa que feu, quantes hores l'esteu preparant?
0: Jo entro a les 3 de la tarda i surto a les 10 de la nit. No sóc tan marquesa com tu.
2: Home! En sèrio, que per fer el programa que es fas estàs allà 8 hores? Però quantes sou?
0: El que m'estàs dient, que he de fitxar, carinyo.
2: Quantes sou?
0: Que he de fitxar, que és la ràdio pública.
2: I el teletreball?
0: Teletreball.
2: Però tu, de veritat, que has de fitxar?
0: No, de veritat t'ho dic.
2: Ai, Déu meu. Mare de Déu, que no, estem.
1: Hem de fitxar tots, Marc?
2: Aquí s'ha de fitxar
1: també. És obligatori per llei.
2: Pues jo el dia, en sèrio.
1: Sí, totes les empreses
2: han de fitxar. També,
0: sí.
2: Pues cada vegada que entres... No m'havia informat de res.
1: Cada vegada que entres per la porta baix, fitxes.
2: Allò és fitxar?
1: I cada vegada que surts, fitxes.
2: Pues si mira, tant de vegades no em va, de vegades pensi que m'han fotut fora.
0: Estan trucant ara de recursos humans, que es veu que els hi deixen hores.
2: Que truquin. Ja els hi passarem la llista d'hores extras que els deuen. Escolta una cosa, a veure.
0: Sí, doncs res, que
2: tenia moltes ganes. I llavors, era una obra que
0: Sí. És una història on parlo de totes aquelles dones, que jo crec que en tenim totes, al voltant, que no són directament, no tenen per què ser ni la nostra mare ni la nostra àvia, però són persones que al llarg de la nostra vida ens hem fet com som. Hem après un munt de coses d'elles. Per exemple, la peixatera del mercat quan vas a comprar amb el teu pare.
2: Això li va encantar l'Eder, que és el nostre... Aquest sí que està en pràctica, en cobro un duro. Com que és peixater i a casa seva són peixateres, es va emocionar, però de llàgrima, Eder. Digues-hi o no?
0: La peixatera, la veïna amb la que et deixa la teva mare quan no et ve a buscar a l'escola, o sigui, totes aquestes dones que t'envolten quan ets
2: bueno,
0: petita.
2: Jo estic vivint amb una veïna. Jo, de fet, ara m'ha criat la veïna, perquè la meva mare un dia em va deixar amb la veïna perquè ella se n'havia d'anar, no va tornar,
0: i així t'has criat sola.
2: Amb la veïna aquesta.
0: Amb la veïna. És que això, en aquest moment...
2: Que es diu Mariluz?
0: Exacte, salutacions.
2: Jo la meva mare, no sé on ara... Ja. O sigui, va desaparèixer, se'n va anar. Virgili.
0: Mira lo maco que estàs.
2: Bueno.
0: I lo ben vestit que vas.
2: Això també.
0: Doncs això és la vida aquesta d'ell, i el Pol Guas m'entendrà. És aquesta vida de nens de pis, perquè Tarragona ho portava, això. Nosaltres vam néixer, que ens deien, no sortis al carrer, no vagis aquí, no vagis allà, avisa quan tornis a la nit. No, home, és a dir, igual, sóc una, com si fos una nena de l'Eixample. El que vull dir és que si és de Tarragona, ja, és una ciutat mitja, i per tant, tu tens, o almenys als 80, que era en la meva infància, doncs tenies una relació molt, molt forta amb les veïnes i amb tot aquest món on hi havia tot de dones, i els homes eren aquella veu llunyana que deien, ja veuràs quan arribi ton pare.
2: Ja
0: li explicaré el que has fet.
2: Sí, sí.
0: Però en realitat no els veies mai.
2: Ja.
1: Però expliques en el llibre que són aquestes dones que ens han acompanyat, sí, certament a totes, que no eren obert o clarament feministes o no se'n declaraven,
0: no,
1: però sí que
0: no els hi feia falta.
1: Però sí que actuaven una mica.
0: Clar,
1: en aquest sentit.
0: És que jo crec que qualsevol dona aprens més de la peixatera que de Simone de Beauvoir quan ets petita, perquè quan tens 5 anys no et poses a llegir Simone de Beauvoir.
2: No, quan tens 5 anys no, perquè series una friqui de collons.
0: Exacte, vull dir, tot pot ser, tu dona'm temps. Però la cosa és que aquest llibre és una mica... com la cançó de Julio Iglesias. Ara t'ho explicaré. He dit Julio Iglesias, no sé per què no m'estàs prestant atenció.
2: No, t'estic prestant atenció total. Exacte. Faig com si no t'estigués escoltant.
0: Exacte. De niña...
2: És que jo a Catalunya Ràdio no l'escolto.
0: No, ja.
1: I Julio Iglesias tampoc l'escoltem.
0: De niña mujer, sí, sí, una mica, sí, de niña mujer, perquè jo explico, hi ha un jo que és de més petita amb totes aquestes dones,
2: sí,
0: i després com vaig coneixent aquestes altres dones al llarg de la meva vida i com em canvien a mi. És una mena d'autobiografia,
2: però
0: a través d'aquestes dones que ens cuiden.
2: Tu dius que aquestes dones fan una sèrie de coses que era, per exemple, com era, col·leccionar,
1: arreglar-se
2: a la qüestió,
0: sí,
2: de l'aspecte.
0: Sí, per exemple, ser presumida.
2: Que això són, ser presumida.
0: Ser presumida, exacte, és un tema molt important. Tu quan veus...
2: Que és un acte de resistència,
0: exacte,
2: dius tu.
0: Exacte. Tu quan veus, per exemple, la teva àvia pintar-se el morro, i no veus el teu avi pintar-se el morro, en general, ningú se t'asseu a la falda per dir-te, no, mira, ara t'explicaré que les dones es pinten el morro. Però tu amb tot allò estàs aprenent moltes coses. I a més, estàs aprenent també... La meva àvia, per exemple, tenia vergonya d'això. I deia, un moment, que em passo la pinta. Passo la pinta, res. El que volia dir és que s'anava a posar allà el morret.
2: Ja una mica.
0: La cosa, no?
2: Sí.
0: I, de fet, es diu Els Moixons, perquè, clar, jo sóc de Tarragona i volia reivindicar també aquest català del sud, de Ponent...
2: El català aquí reivindiquem moltíssim, eh?
0: Exacte.
2: Sí,
0: doncs aquest llibre, si llegeixes, encara el reivindicaràs més.
2: Sí.
0: Aquest català viu...
2: I és impossible que reivindiqui més el català, t'he de dir sincerament.
0: Ho sé, portes uns dies que és un simivir.
2: Jo que trobo que hi ha gent que reivindica el català que no entén el català, però vaja, jo el reivindico a tope.
1: Seguim.
0: A Tarragona diem Moixons, però a Lleida diem Mixons, és a dir, era una manera de parlar de que aquestes dones fan la seva vida. no és que estiguessin pendents de mi, sí. Perquè és un món, i tu això ho recordaràs, on no estaven les mares pendents de tu 24 hores. No. Tu estaves un munt d'estona mirant la tele, mirant pel·lícules en blanc i negre, o fent el que fos. Estaves molt sol i jo vaig parar molt l'orella.

0: allà i vaig sentir moltíssimes coses que anaven dient aquestes dones quan parlaven a l'escala. Com, per exemple, aquesta dona no li agrada la casa. Això no ho he sentit mai, que era una manera de dir, és una bruta!
1: Ja t'entenc. No?
0: I tu aprenies...
1: Tenia la casa, clar, manc per hom.
0: Exacte. Aquesta dona no li agrada la casa.
1: Ja t'entenc.
0: Era pecat mortal. O, per exemple, una veïna que es deia Paqui, Paqui, sí, posem Martínez,
1: sí,
0: i que el dia que es va morir el seu marit, en lloc de dir-se Paqui Martínez, li van canviar el cognom i es va dir Paqui la vídua. Perquè jo, clar, quan ets petita i sents això, tu saps que quan diuen la vídua, és que aquella dona, en lloc de perdre el marit, ha perdut un braç, perquè, cony, et canvien el cognom.
1: Ja t'entenc. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: M'estic posant una mica enfàtica, trobo.
1: No, no.
0: Però és per seguir-te el ritme.
1: Perdona, no, tu enfàtica no t'hi pots posar perquè ja estàs enfàtica.
0: Ja estic
1: també
0: enfàtica.
1: Sí, sí, d'això coincidim.
0: Sí.
1: De totes maneres, Els moixons és una novel·la, però
0: és una novel·la
1: que, en el fons...
0: És un viatge.
1: És un viatge.
0: És un viatge.
1: És com un passeig.
0: És un viatge amb tren.
1: Per totes
0: amb tren, per això tens temps de mirar el paisatge. I el que deies que són els moixons, perquè aquestes dones fan la seva vida, és a dir, canten la seva cançó, però amb la seva vida em canten a mi.
1: Cara, aquesta és la frase de promoció, eh? La típica frase de promoció.
0: Exacte.
1: Que tenen els autors.
0: T'ha agradat un moment, violí? Per què no poseu un violí?
1: El que m'ha... Pues perquè no tenim pressupost. Violins a Catalunya Ràdio, guapa, si vols violins, és que aquesta senyora...
0: Allà està Divarius, aquí...
2: Aquí ja l'endemana. O sigui, primer l'empleat em diu que m'organitza el col·laborador. Ara vol que el tècnic posi
0: violins.
1: Ei, però quina
0: cobrada més
1: maca. Una cosa, moltíssimes gràcies. La que ens interessa, les moixons, mira, molt bé, nosaltres ens l'hem llegit, ens ha agradat i t'admirem, sí, molt. Però nosaltres t'hem convidat i t'hem convocat aquí bàsicament perquè sabem que una de les teves primeres feines va ser com a cambrera del bar del Dragon Khan de PortAventura. Ens podries explicar molt ràpidament, perquè estic fora de temps, això? Tu vas ser cambrera del bar.
0: Això m'ha convidat, eh? Sí.
1: Bàsicament, tot l'altre era una excusa.
0: Home, em va perfecte.
1: Què tal,
0: això? Parla molt sobre classe social. I llavors, és a dir...
1: Bar.
0: Sí, sí, sí, però d'on jo vinc no hi ha molts llibres. Llavors jo havia de treballar, vaig treballar d'això i vaig treballar de moltes altres coses.
1: Jo t'entenc. I el bar, què tal, el bar del
0: Doncs res, és un bany d'humilitat que tota la vida l'arrossegues. Sí, sí, sí.
1: Per
0: sí,
1: què?
0: Sí. No, perquè és una cosa que imprimeix caràcter. Clar,
1: sí.
0: Però això, collir avellanes, sí, coses de gent important.
1: Ja t'entenc. Més collir avellanes o més el del bar del Dragon Khan?
0: Més collir avellanes, sempre.
1: És més fort collir avellanes que el Dragon Khan? Més dur, eh? Més dur.
0: I tant.
1: Sí.
0: I collir olives? Has collit mai olives?
1: No.
0: Doncs escolta, et convido.
1: A més, he vingut d'una família que a casa meva tothom havia de collir mulladeros i van escapar tots. Es van escapolir tots. Que és duríssima, la vida de pagès, eh? Bueno, escolta'm una cosa. Jo a casa meva, quan han estat putes, doncs no tot això.
0: Salutacions.
1: Escolta una cosa, Montse Virgili, moltíssimes gràcies.
0: És molt bonic el llibre, eh?
1: Home, però tu ha anat, això.
0: No, ho dic, que estem fent així la broma, però és molt tendre.
1: És tendre, és bonic, és... Què més vols dir?
0: Parla del misteri de les dones.
1: Montse Virgili, Els moixons, A la campana, ho he dit bé?
0: La
1: magrana. I després A la dona i els dies, cada dia, Catalunya Ràdio, a quina hora,
0: De les 9 de la nit, de 9 a 10.
1: Exactament. Primer recull, després els seus s'escolten, si volen, a la...
3: Al podcast.
0: No, que jo t'escolto molt, eh?
1: Jo també, a tu. Perdona, que t'ho digui.
2: Aquesta senyora que em saps de culat aquí, joder! I a sobre parla bé! És que la veritat
4: ho dic, eh? Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Seguridad!
1: Per tots vostès, Noelia Ramírez, brava. Que contents estem que siguis aquí. I a més a més, que contents estem que siguis aquí amb en Màrius Sánchez. Bravo! Que mono. A veure, presenta'ns-el, per favor.
5: Sí, perquè avui venim a parlar d'un documental que creiem que s'hauria de passar a tots els instituts. Jo faig aquí una crida perquè es posi a les classes. He vingut amb el Màrius Sánchez, és un dels directors, dels dos directors de Sidosa, que ja el teniu a la plataforma A3Player. Està dirigit, el dirigeix amb el Lluís Galté, està produït per Producciones del Barrio, i és on el director i l'actor Eduardo Casanova revela públicament que viu amb...
1: UBH.
5: Des dels 17 anys, ara té 35. L'Eduard Casanova és un personatge molt conegut, no?, perquè es va donar a conèixer a la sèrie Aida, no?, amb el personatge de Gil Martínez. Tot Espanya l'estimava i el va molt deixar d'estimar. Sembla que Espanya ha deixat d'estimar l'Eduardo Casanova.
1: Quan? Ara, vols dir? Actualment o quan?
5: Sí, des de fa uns anys, no? Des de que parla públicament, des de que té una personalitat, no? Des de que políticament, no? Està molt implicat. Genera una certa incomoditat, no? Hi ha molta homofòbia també a Espanya.
1: Incomoditat estic molt incòmoda sempre, però això és homofòbia.
5: Però una persona que té les idees clares i que parla clarament i tot això, sembla que incomoda a Espanya, no? Llavors, el títol és molt llamatiu, no? Però fa un acte molt maco, jo crec, de ressignificació, no? De visibilitat. visibilització, que això als col·lectius sempre s'ha treballat molt, no? I bueno, jo, a mi em va encantar, el vaig veure el dimarts en un pas on estava també el Miquel, ens vam veure allà.
1: També, Miquel,
3: a mi em sembla, subscric i multiplico, obligatori.
5: Sí, perquè és un exercici molt pedagògic, jo que em crec una persona molt, molt treballada i molt, no? Sí, sí. Molt activista de moltes coses, vaig entendre que tinc molta desinformació perquè al documental apareixen metges, apareixen activistes per la visibilitat i tot, o sigui, es donen dades que jo no sabia, no? I de la problemàtica d'una cosa que creiem que ja estava, no? Que aquesta etapa l'havíem superat i tot això, i ens adonem que no. I a més fa una cosa molt maca, que a mi m'ha agradat molt, que és que inserta un curt de ficció dins d'un documental, que és increïble el curt, perquè entens totalment el procés artístic de l'Eduardo Casanova i el que ha suposat per ell íntimament, com ho ha fet.
1: I ara tota l'obra de l'Eduardo Casanova,
5: la veus amb altres
1: ulls, sabent que és portador d'OVIH, la veus amb uns altres ulls i pren una volada. A mi ja m'encantava tot aquest Eduardo Casanova, i m'agrada, o sigui, i mira que m'engunyeja moltíssim la seva obra, sempre m'ha engunyejat moltíssim, però jo estic a favor de l'engunyejament.
5: Jo també.
1: Però com a espectador, però ara pren un cos que és increïble, clar, és increïble.
5: Tot el cromatisme, no? Ara l'entens. Bueno, està aquí el Màrius. Benvingut.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
5: I jo voldria que ens expliquessis una miqueta com va sorgir el projecte i per què. I per què fer-ho?
6: Doncs això surt una mica de necessitat personal de l'Edu. L'Edu, des dels 17 anys, ho has dit tu, té VIH, i ell, que és un creador i que és una persona que necessita expressar-se, fa molts anys que necessitava dir-ho, i en un moment donat la Letícia Dolera, que és amiga en comú tant del Jordi com
1: Jordi Évole.
6: Del Jordi Évole, sí, que és el... l'acompanyant de l'Edu en aquest procés, no? En aquest procés per fer aquest pas.
1: Que la parella és tronxant, eh?
5: Sí,
1: la parella
5: és tronxant, hi ha moments molt macos d'ells dos.
6: Són molt graciosos. Sí. La Letícia Dolera els posa en contacte fa 3 anys amb la idea de fer un lo de Évole, i en aquell moment l'Edu no estava preparat. Era un procés que encara no podia fer. I...
1: Semblava que sí, però després us va dir que no.
6: Va pensar, vam tenir una primera trobada que va ser molt emocionant, però el dia següent ens va trucar i ens va dir és que no ho puc fer. I fa qüestió d'un any o així...
1: Perquè això, la primera trobada, s'ha acabat passar 2 o 3 anys, no?
6: Fa 3 anys, fixa't, sí, d'aquesta primera trobada, sí.
1: No, ho dic perquè a Producciones del Barrio, que hi ha una cosa, com que jo vaig estar treballant amb vosaltres fa poc, que és una cosa que la trobo genial, tant per Producciones del Barrio com per part dels editors o dels que maneguen les panolles, diguéssim això, que a vegades, perquè et surti un tema, necessites tenir-lo... has d'invertir en temps... Sí. Has d'invertir en temps, i el periodisme de vegades necessita temps, no?
5: Absolutament.
1: Estem en un moment que sembla que no, però això el periodisme necessita temps.
5: L'immediatesa no funciona.
1: No, l'immediatesa serveix per moltes coses, però hi ha coses que
6: vegades, com no. Aquest es basa únicament en la confiança. Doncs construir de zero la confiança en una persona que porta 17 anys amagant-se és molt complicat.
1: Sí, sí.
5: Has d'estar preparat, no? Ai, no ho estava.
6: Has d'estar preparat per confiar en l'altra persona, l'altra persona t'ha de transmetre que el que farà està bé. I bueno, i a partir d'aquí, la segona trobada va ser diferent, ell ja tenia ganes de fer-ho, i el Jordi va veure que la transcendència del pas que estava a punt de donar, perquè és veritat que és un pas que és històric, vull dir, és objectivament històric, no l'ha donat ningú més en tot l'estat.
1: Hi ha una dada, no, Noelia, que tu dius que et va sorprendre el documental.
5: A mi em va sorprendre molt que només l'11% de les persones a Espanya que conviuen amb VIH ho diuen públicament.
1: Clar.
5: O sigui, hi ha un 89% de persones que no ho han explicat.
1: Perquè l'Eduardo sempre explica, i ho explica el documental, i ho explica sempre que en té ocasió, que l'estigma sobre el VIH segueix impertèrrit, diguéssim.
6: És que jo t'afegiré una altra dada, que també es diu al documental, que és que crec que és el 17% de les persones amb VIH no li expliquen mai a ningú.
1: Clar.
6: A ningú. O sigui, són els nostres amics, són els nostres familiars. A mi, després d'aquest documental, m'ha passat, jo he rebut missatges d'amics que m'han dit, hòstia, no t'ho he dit mai, però jo tinc VIH.
1: Clar.
6: I no hi havia, tot i que ens pensem tots que som molt moderns, que som molt oberts, tal, no sé què, no havíem generat un espai on aquestes explicacions es poguessin donar. I crec que és un dels valors que té el documental.
5: Sí, no, a mi em va agradar molt el documental també, que fa com un repàs històric amb notícies, no?, de cada època, i surt el José María Carrascal, no?, com molt mític.
1: Les preguntes abans sobre aquests temes es feien?
5: No, i parla, surt com a unes notícies dient com ho vive un sidoso, no?, o sigui, com aquest tractament i aquest apropament de la por, no?, i de tot això, com estava tan patent, no?, i tan normalitzat als mitjans. Jo crec que hi ha hagut una evolució, però no sé si tu, amb aquesta posada, no?, ara el documental es va estrenar estrenar a l'abril, ara ja està la plataforma, ja s'està veient i tot això, també s'ha parlat molt, però com
7: has trobat... A 3Player?
5: A 3Player, sí, des del diumenge.
7: I encara com que jo.
6: Comprendran,
7: eh?
6: I aviat estarà la Sexta, també.
7: Aviat estarà la Sexta,
6: per tothom.
7: Molt bé,
5: sí, amb aquesta recerca, no sé, i amb ara el procés que ja ha sortit, com veieu? O sigui, què queda per fer encara, no? O sigui, amb aquesta...
6: Bueno, jo crec que el que queda són narratives adaptades a la situació actual, no? Les pel·lícules, les sèries, tot el que hem vist al voltant del VIH són històries de drama.
7: Home,
6: són històries...
7: Filadèlfia, que et feia que jo vaig deixar de fotre en 6 anys, bueno, de clar, Filadèlfia, vaig dir, mare de Déu, mai més.
6: O sigui, l'estigma que existeix ara, sí, està associat a que totes les històries que ens han explicat al voltant del VIH són històries dramàtiques.
7: I no.
6: Per això estàvem obsessionats tots en que Sidosa fos una comèdia. Jo crec que Sidosa és un documental que té un percentatge de comèdia molt elevat, i molt elevat, tant pel Jordi com per l'Edu, com per...
7: Clar, els dos són dos personatges que tendeixen a la comèdia, encara que no vulguin, sí. I porten uns trastos a sobre, diguéssim, porten unes creus curioses, tant el Jordi com el Casanovas, vull dir que... Sí. Però tendeixen a la comèdia. Jo et volia dir, perquè una cosa que sí que m'ha sorprès, és que l'Eduardo Casanova ha desaparegut després de l'estrena del documental. L'altre dia havia de ser, em sembla, a la presentació aquí al cinema, s'arribava, em sembla que va ser, sí, hi va venir.
5: Es va gravar un vídeo per ell, perquè veiés que hi havia gent, i vam aplaudir perquè ho està passant...
7: Però ho està passant molt malament, perquè, Màrius, tu hi has parlat, sí.
6: Bueno, ell està fent un procés que és un procés per ell molt important, no? Ell va tenir un primer moment més de lleugeriment, sí. quan el desembre va sortir públicament de l'armari del VIH. El que passa és que, bueno, de tant en tant fa la bogeria de mirar xarxes socials.
7: Clar, és que això no s'ha
6: de fer. I que no s'ha de fer, i que tothom li ha recomanat que no ho faci, i les xarxes socials són un abocador. I allà es troba coses que no tenen sentit, que no tenen sentit.
8: I que tampoc són la realitat, perquè és un mini món virtual que no té res a veure amb el món exterior, però no sé per què caiem allà.
7: Sí, però mira, perdona, l'altre dia, amb això, l'altre dia tu vas fer un article ahir al País, que sí. Recomano moltíssim de la manera Ramírez, que jo estic completament, que és això del prefatxa, diguéssim, que aquestes figures que no són d'ultradreta, que no són fatxes, que són gent normal, allò que en dèiem gent normal, si és o el que sea.
5: Sí.
7: Explica, per favor, ho dic perquè tu dius que no, però nosaltres tenim la sensació que els missatges d'odi a través de les xarxes socials, homòfobs, masclistes, aterroritzadors, són d'un tio raro que s'està fent palles a casa seva, sí, mentre menja uns Doritos, i és un bros, és una persona fosca que ha de ser tal.
5: Un forero que està allà, no? Sense llum, sense ventilació i sense tal.
7: Però exacte.
5: Clar, però
7: que
5: a mi
7: no li
5: arriba
7: l'oxigen i que és gilipolles. Però sí, resulta que no.
5: Que no, o sigui, és que m'ha passat tot just sortint aquí un dia del vostè primer, jo agafo el bus per anar a casa i vaig veure a una tia davant meu, el bus estava patat, que estava posant a un compte d'una famosa, una persona així molt coneguda, i va posar mereces la silla elèctrica, tres fueguitos, i em va dir, ai, deja salir, tal, molt maca, amb una gabardina.
7: Supermelena, no?
5: Supermelena, guapíssima, sí, i vaig dir, hòstia, clar, és que tothom... I em va sobtar la rapidesa de fer-ho,
8: però tu els poses davant de la cara i llavors no.
7: Bueno, però els poses davant d'una urna i et voten a Vox.
5: Que jo què sé. Sí, que t'imagines aquesta persona després amb la seva gosseta, ai, bonica, bonica.
7: Sí, o el seu nòvio. Vamos a ver el diablo y si viste Prada, cariño. Arrossegant el nòvio, a veure el diablo y si viste Prada. Bueno, escolta una cosa, Màrius Sánchez, t'estimem molt, Noelia Ramírez, moltíssimes gràcies. Recomanem moltíssim que es connectin a 3Player, a veure Sidosa, també, per exemple, lo de Évole, o Cara al Xou, per exemple, que és això de 3Player, és que és la seva plataforma, deixa't estar allà al 3Can i al 2Can i al Puscast, escolta, tot la 3Player. Genial. Moltíssimes gràcies.
9: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
9: RAC 1.
12: Aquest dimecres la Lliga de Futbol es juga a RAC1. A les 9, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Societat. Mourinho torna al Bernabéu en l'inici de la seva segona etapa com a tècnic blanc.
13: Encara la busca Courtois, un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys.
12: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez i David Broc. I després, tu diràs, amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dimecres a les 9, Real Madrid, Real Societat. La Lliga de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. RAC1.
14: Una cosa, sou pobres? Teniu calor i esteu suant? Us donaré un consell. No sigueu pobres. Contra el canvi climàtic, riquesa.
12: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i
15: de
12: Òscar
15: de divendres.
12: RAC1. D'una
15: a dues
12: som
15: dia.
12: Un milió.
15: Vostè primer.
12: Un. Tots
15: amb
12: som
15: Marc
12: un.
15: Giró.
16: Bon dia, són les dues. Pedro Sánchez donarà explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta, anirà al Congrés a petició pròpia, però ho haurà de fer abans del que volia. Els grups han forçat que la compareixença sigui dijous que ve, 3 de setembre, tot plegat mentre continua el xoc dins el mateix govern espanyol entre els ministres Marlaska i Robles sobre si hi havia informes que alertessin de l'entrada massiva de migrants. La ministra de Defensa està cada cop més sola.
12: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
16: I mentre la crisi de Ceuta continua centrant l'agenda política, Junts ha anunciat que torna a presentar al Congrés la llei perquè l'Estat traspassi competències en immigració a la Generalitat. De moment, però, res fa pensar que se'n surtin perquè Podem, que ho va tombar en la primera ocasió, ja ha dit que no hi pensa donar suport. I dels aiguats de dissabte a Tarragona, avui s'ha confirmat la mort de dues dones, mare i filla, que van quedar atrapades sota un mur a Roda de Barà. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci. Mentrestant, el govern continua defensant la gestió que va fer de l'alerta. I a Barcelona, l'incendi de Collserola ja està estabilitzat i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. La policia investiga ara quin va ser l'origen del foc que ha cremat una cinquantena d'hectàrees. Albert Bassas, bon dia.
17: Bon dia.
16: Hansi Flick no pensa en un possible incorporació de Julián Álvarez.
17: Després de trobar-se i amb Deco i el president Joan Laporta a la ciutat esportiva, diu el tècnic blaurana que tots tres coincideixen en la mateixa idea.
18: I don't want to speak about Julián, no.
19: No vull parlar de Julián. Hem fet fitxatges realment bons en aquest mercat i el nostre objectiu és clar. Però al final, el club ha de pensar també en el futur, no només en el present. Tinc total confiança en l'equip i la qualitat que tenim ara.
18: With my team, with the quality we have now.
17: Flick també ha confirmat que Rodri tindrà demà contra l'Atlètic Club els seus primers minuts amb el Barça. En canvi, no hi serà Gavi, que avui tampoc no s'ha entrenat, ni Casador, pendent de decidir el seu futur. El que no ha aclarit el tècnic alemany és si Livakovic ja es quedarà a l'equip aquesta temporada. Abans, avui, viurem el retorn de José Mourinho al Bernabéu com a entrenador del Madrid. Els blancs rebran la Reial Societat en partit de la primera jornada de Lliga a partir de les 9 i en directe a RAC1 des de mitja hora abans. I fora del futbol, avui la Vuelta passa per Catalunya amb una etapa entre Falset i Roquetes l'endemà d'una nova exhibició del líder Tadej Pogacar a les muntanyes d'Andorra.
16: I pel que fa al temps, aquesta tarda s'obriran clarianes a bona part del país. Mònica Usar, bon dia.
20: Bon dia. Sí, després d'un matí de cel força tapat i amb alguns ruixats acompanyats de fang, aquesta tarda només s'espera algun xàfec cap al Pirineu més occidental, cap a la banda de Lleida, i en canvi a la resta tindrem més estones de sol. Això sí, les temperatures quedaran més frenades que ahir, no farà tanta calor i moltes màximes es mouran entre els 28 i els 33 graus i el vent del sud continuarà bufant especialment amb força en punts del Pirineu on hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per cops de vent que poden superar els 90 km per hora.
16: Les 2 i 3 minuts.
12: 14-15.
16: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. El president del govern espanyol ho farà a petició pròpia un mes després de l'entrada massiva de migrants. Serà dijous que ve, 3 de setembre. Inicialment, la Moncloa havia proposat que Sánchez comparegués encara més tard, el 9 de setembre, però la Junta de Portaveus ha forçat a avançar la compareixença. D'altra banda, en l'àmbit polític, avui encara ressonen les discrepàncies entre els ministres Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles pels avisos del CNI i les informacions que hi havia prèvies a l'entrada massiva. Els socialistes comparteixen més les tesis de Grande Marlaska, tal com ha fet evident avui Ángel Víctor Torres i Patxi López, però el Partit Popular ho ven tot plegat com una guerra civil dins el govern espanyol. Anem a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
0: Bon dia. El portaveu socialista Patxi López primer mira de posar pau entre els ministres Marlaska i Robles i intenta trobar una solució de compromís.
21: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
0: Però acaba fent costat Marlaska.
21: Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio ejército, hubieran sido infinitamente mayores.
0: Pels populars, l'enfrontament entre els ministres de l'Interior i Defensa, diu Esther Muñoz, és una guerra civil en el si del govern.
22: Han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único. Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, claro, los españoles están atónitos.
0: I acusa Sánchez de tornar de vacances i en un dia provocar el caos. A banda de la polèmica entre ministres, avui els grups del Congrés han forçat Pedro Sánchez a comparèixer el pròxim 3 de setembre. La intenció inicial del govern espanyol era fer-ho el dia 9, però la pressió de grups com Junts, el PNB, Podem i Compromís han obligat Sánchez a avançar una setmana aquesta compareixença al Congrés.
16: Doncs en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha fet avui un nou gest per intentar aconseguir les competències en immigració, però no li ha sortit bé la jugada. El partit de Carles Puigdemont ha modificat el text de la llei que ha volgut portar al Congrés perquè Podem els hi donés suport. Concretament ha refet el preàmbul, però els de Ione Belarra ja han dit que no n'hi ha prou. La secretària general diu que, tot i els canvis, la llei continua sent racista i xenòfoba.
23: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas, que es la delegación de una gestión de la gestión migratoria que tiene un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en perfil étnico, redadas racistas.
16: El que havia fet Junts per intentar aconseguir el suport de Podem era treure del text la part que feia referència a la immigració com un risc per la cohesió social, Cesc Giró.
24: Podem assenyalava especialment el preàmbul de la llei i Junts l'ha deixat a la mínima expressió amb una redacció purament tècnica. La cap de files a Madrid, Mirem Nogueres, assegurava a primera hora que Podem ja no tenia cap excusa per votar-hi en contra.
25: Com que nosaltres l'única cosa que volem és que Catalunya tingui les competències en matèria d'immigració i no entrarem al fang de les discussions públiques i dels eslògans fàcils dels que parlàvem abans, hem tret l'exposició de motius i hem posat un preàmbul que el que explica és què és el 150.2 i què podem fer amb el 150.2, que és el que estem fent. Per tant, avui Podemos no té cap excusa per no votar a favor.
24: Tot i que aquest cop Junts ha registrat el text en solitari, sense els socialistes, Noguera també donava per fet el suport del PSOE. Insisteix que és un compromís pendent, però dins del PSOE afloren les veus clàssiques discrepants. Emiliano García Page no vol veure el traspàs ni en pintura.
26: Reclamo una vez más que el control y la gestión de las fronteras sea una titularidad indiscutible del Estado, porque en medio de la frustración nacional que supone la no respuesta en Ceuta, tenemos encima el debate de los independentistas que están planteando que sea, con criterios racistas y xenófobos, algunas comunidades autónomas las que gestionen nuestras fronteras.
24: La proposta de Junts contempla que la Generalitat gestioni les devolucions d'estrangers que tinguin prohibida l'entrada, que els Mossos col·laborin en el control fronterer i en la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques. També planteja que la Generalitat sigui finestreta única per autoritzacions d'estada de llarga durada, residència temporal i expedició de NIE i s'encarregui de la gestió dels centres d'internament d'estrangers.
16: Després que aquesta matinada s'hagin confirmat les dues víctimes mortals dels aiguats de dissabte, el govern manté que no havia d'enviar les alert. Tot i això, obre la porta a revisar els barems que s'utilitzen per decidir si cal fer-ho o no. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que insisteix que hi ha més vies de comunicació que també cal consultar.
27: Hem de veure si realment els protocols de les ESAL es poden revisar per canviar
1: els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes SLRs, però penseu que ens trobarem en circumstàncies en les quals ens quedarem curts o no arribarem. Per tant, què és important? La cultura de l'autoprotecció, el seguir els canals habituals de comunicació del departament.
2: Aquesta tarda, Roda de Barà, el tarragonès farà un minut de silenci per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant els aiguats de dissabte. L'Ajuntament de Roda ha decretat dos dies de dol oficial i a les 7 ha convocat una concentració de suport a la família. Corresponsal de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia, sí, tristor i consternació a Roda i a tota la Costa Daurada després de confirmar-se aquest mateix matí els pitjors presagis. Tant la filla com la mare no han pogut superar els traumatismes i les ferides crítiques que van patir quan els va caure el mur a sobre. Pere Virgili, l'alcalde de Roda de Barà, ho explicava dissabte al Via Lliure d'estiu, tot just després dels aiguats.
4: Si mirem, el mur és el de tancament de la casa, que limita amb el port esportiu de Roda.
5: D'acord.
4: Per la força de l'empenta de l'aigua, doncs ha baixat.
3: Mare i filla dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu on havien anat a treballar, quan els va sorprendre l'aiguat sense rebre cap avís de la situació d'emergència.
4: Un mur que ha caigut a sobre d'una... d'una família, i la filla és la que té l'estat més greu en aquests moments. Ha estat traslladada ja des de primera hora a Joan 23. Mm-hmm.
3: La mare també ha acabat morint aquesta mateixa nit i, afortunadament, l'avi, que també estava a la mateixa parada, es va poder escapolir amb ferides menys greus. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a les 7 del vespre.
2: I els Mossos han obert una investigació per trobar l'origen de l'incendi que va començar ahir a Collserola. Ara ja està estabilitzat i els bombers confien donar-lo per controlat avui mateix. En total, ha arrasat 54 hectàrees dins la zona afectada per la pesta porcina. La trentena de veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i també s'ha desconfinat els 1.500 afectats de Torre Baró i Ciutat Meridiana, Barcelona. Violeta Martos.
6: L'incendi avança favorablement gràcies a la feina dels bombers i a les condicions meteorològiques. Tot i això, aquest matí han continuat les tasques per aconseguir controlar-lo, ara que ja està perimetrat. Per això s'han activat drons i mitjans aeris que vigilaran els punts calents i els possibles focus secundaris que puguin sorgir durant el dia. N'ha parlat aquest matí el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
8: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris properes hores. Estarem intensificats, sobretot, amb punts de la capçalera.
6: L'incendi va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona de matolls. Ara se n'investigaran les causes. De moment, l'Ajuntament diu que no li consta que hi hagi una acció criminal darrere d'aquest foc, però els Mossos i els agents rurals han obert una investigació per aclarir-ne les causes. Ara encara es mantenen les restriccions a la carretera d'Horta a Cerdanyola del Vallès, la del cementiri de Collserola i la carretera alta de les Roquetes. També continua afectada la línia 182 de bus i l'L11 del metro.
2: I el govern aplicarà un sistema per reduir els accidents a les carreteres metropolitanes i controlar millor l'estat del trànsit. Crearà el que es coneix com a bessó digital, una còpia a temps real del que passa a les carreteres. Així agafarà les dades de les càmeres de trànsit, de sensors i de la tecnologia 5G per estudiar el trànsit habitual, predir congestions i estudiar alternatives per reduir-les. El projecte s'ha presentat fa pocs minuts a la seu del Departament d'Interior i estarà llest d'aquí a 3 anys. Anem cap allà. Eulàlia Carrascal, bon dia.
27: Bon dia. És un sistema que es va posar a prova a la C32 i que va permetre reduir un 20% el temps d'arribada de les ambulàncies en cas d'accident. Ara s'amplia 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana, com l'A2, la C17, la C33, C58, C16, C31... o també les rondes. Per aquí passen cada dia 800.000 vehicles. Per això, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i per la de Territori, Sílvia Paneque, és una eina que marcarà un punt d'inflexió.
28: Això és molt important des del punt de vista de la gestió del trànsit per nosaltres, perquè ens permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat.
29: Aquest projecte significa un punt d'inflexió. Per què? Perquè aquest bessó digital que presentem avui no és una eina més, sinó que és un canvi de gestió a la nostra xarxa viària catalana.
27: El projecte costarà 7 milions d'euros i el 40% es finançarà amb fons de la Unió Europea.
2: I pels que es moveu amb transport públic, a partir de l'any que ve ja es podrà pujar a metros, trens i autobusos fent servir només la targeta de crèdit. És el mateix sistema que ja funciona a moltes ciutats europees. La previsió de l'Autoritat del Transport Metropolità, que segons el periòdico ja ha obert la licitació per aplicar aquest nou sistema. D'aquesta manera, en comptes de costar la T-Mobilitat als torns, qui no en tingui cap podrà passar la targeta de crèdit en pujar i també en baixar. Així es calcularà les zones en què ha viatjat i li descomptaran els diners que corresponguin de la targeta. I encara parlant de mobilitat, Cabify i tres socis seus s'estalviaran haver de pagar les multes que els va imposar la Generalitat per valor de més de 500.000 d'euros en total. El Tribunal Superior de Justícia les ha anul·lat perquè l'administració les va notificar amb retard. Segons ha avançat el periòdico, la investigació a les quatre empreses va començar el març del 2020 quan Inspecció de Treball va detectar que tres BTCs cedien personal de manera il·legal a Cabify. Va ser en plena pandèmia i els tràmits es van allargar 17 dies més del que estableix la llei. Ara el Departament d'Empresa i Treball estudia si porta el cas al Suprem. I a Barcelona, Junts, Esquerra i la CUP carreguen contra l'Ajuntament per evitar sancionar comerços que incompleixen la normativa lingüística. El govern de Jaume Collboni defensa que en alguns casos prioritza la sensibilització abans que la sanció. Tot i això, els partits independentistes demanen més contundència per defensar el català.
24: Tot plegat va començar amb la denúncia d'un activista lingüístic contra 76 establiments. L'Ajuntament de Barcelona li ha respost que ja ha comunicat als comerços les obligacions de la normativa lingüística, però que aposta per informar i sensibilitzar en comptes d'inspeccionar i sancionar. La resolució ha encès els ànims dels partits independentistes. Esquerra qualifica la decisió d'incomprensible i ja ha demanat explicacions a l'Ajuntament. A la denúncia també s'hi ha afegit Junts, que acusa Collboni de no protegir la llengua, quan ha defensat els caps de files de Junts i Esquerra, Jordi Martí i Elisenda Alemany.
5: Barcelona i tot el país estem en una clara regressió des del punt de vista de l'ús social del català i exigim que es compleixin les normes per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants a Barcelona.
7: Hem demanat explicacions perquè és que em sembla incomprensible que on més retrocedeix el català i on més amenaçat està Barcelona la llei no es faci complir. I ja ho sabem que el Partit Socialista no creu que aquest sigui un tema prioritari, però és que ho és. És una prioritat i és una emergència lingüística.
24: La CUP també critica que Collboni miri cap a una altra banda per no garantir els drets lingüístics dels barcelonins.
2: Un quart de tres, fem una pausa i us expliquem les diferents de sou entre empresaris i assalariats.
9: RAC 1. Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
10: Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar a Galeries del Tresillo.
11: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
10: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
13: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
15: Fàcil, intuïtiva i renovada.
18: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
2: La UGT alerta que el sou dels empresaris ha augmentat 3 vegades més que el dels assalariats durant els últims 5 anys. Són dades que el sindicat extreu de l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística Espanyol, Josep Riba.
19: L'enquesta diu que els directius cobren un 17% més, mentre que els assalariats només se'ls ha pujat el sou poc més d'un 5%. A més, el 10% dels empresaris amb més retribució cobren 4 vegades més que el 10% dels treballadors que tenen un sou més baix. Una diferència que el sindicat creu que és inacceptable. El secretari de Política Sindical de l'UGT, Òscar Riu, demana als directius que se centrin a millorar el sou dels treballadors.
30: Ens agradaria que els empresaris del nostre país parlessin d'això. No només parlessin de l'absentisme o de coses que a vegades són com una mica surrealistes, no? Treuen uns temes, no?, que no són els que realment preocupen a la majoria de la ciutadania, no?, que és el salari que percep i les condicions laborals que tens en el teu dia a dia.
19: Per mirar de retallar aquestes diferències, el sindicat ha augmentat de mitjana els seus convenis un 2,92% aquest any. També demanen que es tingui en compte la inflació als convenis, ja que a hores d'ara la majoria no apliquen automàticament un augment de sou anual en funció de l'IPC.
2: I Catalunya destinarà gairebé 600.000 euros a ajudar les persones afectades pels terratrèmols a Veneçuela i Colòmbia. El govern ha signat 3 convenis de col·laboració amb 2 ONGs que destinaran aquests diners a recuperar l'accés a l'aigua potable i a la millora de les condicions d'higiene. Jordi Dotres.
0: Els diners es dividiran en tres projectes que se centren a garantir l'aigua potable i també altres mesures de sanejament i higiene pública. També es posarà una atenció especial a protegir les persones més vulnerables. D'aquests convenis, dos seran per Veneçuela i un altre per Colòmbia. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, explicava que és tan important ajudar just després del terratrèmol com mesos després, quan la cooperació internacional disminueix.
1: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes, doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals, doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que, en part, doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
0: La setmana passada, el govern ja va anunciar una aportació de 250.000 euros a UNICEF per ajudar els nens i els adolescents afectats pel terratrèmol de Colòmbia.
2: I millores pel que fa a la prevenció del càncer. Un grup de científics han localitzat nous indicadors que ajuden a detectar millor el risc de tenir càncer. Segons un estudi liderat per l'Institut de Recerca Josep Carreras, aquests marcadors permeten saber amb més exactitud i a través de la genètica quins pacients poden acabar tenint una leucèmia secundària de tractament, que és un dels càncers de sang més agressius. Ona Pardo.
12: L'estudi demostra que hi ha uns gens que fan que les persones que s'han curat d'un càncer tinguin més risc de tenir aquesta leucèmia. És una malaltia molt agressiva que apareix després de rebre tractament per un càncer. L'investigador principal de l'Institut, el doctor Francesc Soler, explica a RAC1 que sabent-ho es podrien planificar molt millor els tractaments.
16: Tot pacient que se li diagnostica un càncer s'hauria d'estudiar el seu genoma. Mirar quins gens. Si no té gens de predisposició a leucèmia tocats, el tractament serà més innocu, però si té gens de predisposició a patir leucèmia, potser a aquesta persona se li hauria donat un altre tipus de tractament que no sigui tan tòxic per la persona.
12: El cas és que fins ara es pensava que l'únic indicador d'aquesta malaltia era el tractament que havien rebut, és a dir, quimioteràpia o radioteràpia. Amb aquesta descoberta, s'obre la porta a saber més exactitud qui és més propens a tenir la leucèmia. D'aquesta manera, els professionals sanitaris podrien tractar els pacients de càncer amb el tractament que els fos menys agressiu i reduir així les possibilitats de desenvolupar la malaltia.
2: I encara en l'àmbit de la salut, la síndica de Greuges demana al departament que faciliti l'accés a l'aplicació de La Meva Salut als familiars de les persones grans. Considera que moltes no saben fer gestions a través de la plataforma digital i cal que rebin ajuda. Joel Penya.
17: La reclamació neix de la queixa d'un ciutadà que explicava que tenia problemes per ajudar els seus pares. No només per la bretxa tecnològica, també perquè amb la implantació de la doble autenticació no podia accedir sense que ells també hi fossin. Això dificultava la gestió de cites, proves mèdiques o directament la comunicació amb el sistema sanitari. En un comunicat, la síndica diu que cal protegir les dades, però també cal permetre l'acompanyament digital. A més, assegura que el departament ja estudia alternatives que podrien posar-se en funcionament de cara al 2027.
2: I a Barcelona, el nou curs arrencarà amb les biblioteques encara en vaga. Els treballadors anunciaran aviat més protestes a les portes de l'inici de curs per l'estancament de les negociacions amb el Consorci de Biblioteques. Mentrestant, la CGT alerta d'una escalada en el conflicte i acusa el Consorci de vulnerar els drets laborals. Víctor Massip.
20: Tres mesos després de l'inici de la vaga indefinida a les biblioteques municipals, la plantilla farà una assemblea la setmana que ve per fixar el calendari de protestes. Amb les reunions per dialogar amb el Consorci aturades, els treballadors denuncien un augment de la repressió sindical. En declaracions a la CN, el delegat de la CGT, Felip, retreu a la direcció la falta d'ofertes i lamenta la poca voluntat per desencallar les converses.
21: Ara mateix, a l'agost, diguéssim, no hi ha hagut cap moviment per part de l'empresa tret d'augmentar la repressió sindical. Han pres mesures contra la representació dels treballadors i les treballadores del Consorci de Biblioteques efectives des de l'1 d'agost.
20: Tot i les denúncies per l'enduriment del conflicte, els vaguistes mantenen intactes les demandes. Volen aconseguir més reconeixement professional, millores de sou i uns horaris que afavoreixin la conciliació familiar.
2: I encara a Barcelona, una comunitat de veïns de Sarrià denuncia que el propietari els està fent la vida impossible i sospiten que és per fer-los fora. Han explicat al contenidor del Món a RAC1 que han passat mesos sense ascensor o sense antena de tele, entre d'altres. Fa un any, l'immoble sencer va estar a la venda sense avís previ als veïns i el propietari ha advertit alguns llogaters que no els renovarà el contracte. Júlia Bellvé.
22: És un edifici de 7 plantes on viu gent gran i fa 2 anys van aconseguir que posessin un ascensor gràcies a la llei d'accessibilitat, però a finals de maig es va espatllar. El tècnic de manteniment els va dir que hi havia un problema amb el subministrament elèctric i que calia augmentar la potència, però tot continua igual. La Jordina, una veïna del bloc, ha explicat al Món a RAC1 que aquest no és l'únic problema problema que tenen. Per exemple, també es van quedar sense antena durant més de 2 mesos.
3: Les persones grans són les que viuen a dalt. No han pogut sortir al carrer, no han pogut veure la televisió perquè no tenen plataformes que puguin veure la tele de qualsevol manera. S'han passat més de 2 mesos sense això. Després vivim en un barri que les escombraries és el porta a porta. Es baixen a partir de les 8 del vespre.
22: RAC1 ha parlat amb Endesa, que diu que no els consta cap petició d'augment de potència. Per tant, els veïns reclamen que hi posin remei el més aviat possible.
2: I obrim plana de successos. Un home mort mentre practicava en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos ho investiguen, Marc Poyato.
4: Segons ha avançat el caso i ha pogut confirmar RAC1, va passar dilluns mentre la víctima feia pràctiques de tir a la galeria esportiva Izquierdo, situada al carrer Cobal. Els treballadors del centre van trucar al 112 cap a les 3 de la tarda. Els Mossos mantenen totes les hipòtesis obertes.
2: Descobreixen al massís del Garraf un projectil d'artilleria de la Guerra Civil. L'artefacte encara conservava càrrega explosiva.
4: Els Mossos han trobat el projectil de 65 mil·límetres de calibre. Després de rebre l'avís d'un ciutadà i tècnics especialitzats l'han destruït amb seguretat. Els agents alerten que, en cas de trobar un objecte així, cal trucar al 112 i, sobretot, no manipular-lo.
2: I detenció de pel·lícula a Tarragona, la policia espanyola ha arrestat un fugitiu perillós conegut com el mestre de les fugides. L'home havia escapat de 4 presons diferents i el reclamava la justícia italiana.
4: Els agents van descobrir que el fugitiu vivia en un barri de la capital tarragonina i tenia pendent una ordre europea de detenció. Quan el van enxampar, l'home anava amb 2 persones més. Una va agredir un dels agents i li va provocar ferides lleus. El fugitiu també es va resistir a la detenció. Ara està ingressat a la presó de Mas Enric en espera que resolgui la seva extradició a Itàlia.
2: I detingut un home per llançar objectes contra els Mossos durant la festa major d'Igualada, també està implicat en una baralla prèvia.
4: Va passar la matinada de dilluns durant l'última nit de la festa major. A la rodalia del Parc Central hi va haver diverses baralles i agressions i alguns dels implicats van llançar objectes contra els agents que van anar fins allà. També es van registrar 3 furts de telèfons mòbils a la zona dels concerts.
2: I el món de la música plora la mort als 80 anys de la reina del country, la llegendària Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Els propers dies s'han programat actes i homenatges per recordar l'artista nord-americana arreu del món, com l'artista global que va ser. Només als Estats Units s'ha anunciat ja una setmana sencera de dol oficial. Autora de Jolene o I Will Always Love You, aquestes són 2 de les més de 3.000 cançons que va compondre, de les quals 25 van arribar al número 1. Parton va vendre més de 1.000 milions de còpies dels seus discos a tot el món i va guanyar 11 premis Grammy. Més enllà de la música, però, va treballar també al cinema com a actriu i va destacar com a empresària d'èxit i patrocinadora de causes solidàries, també en la investigació de la vacuna del Covid. La notícia de la seva mort ha provocat una allau de missatges de condol amb grans noms de la música, com Paul McCartney, Mick Jagger o Linda Ronstadt, i també del cinema, Jane Fonda, o polítics, com Donald Trump i Barack Obama. Dolly Parton tindrà un funeral íntim amb familiars i amics propers. La família ha anunciat que és el que ella volia i no ha donat cap detalls ni del lloc ni de la data exacta de la cerimònia. I la comèdia 53 Domingos de Cesc Gai arriba el 10 de setembre al Teatre Condal. Fa 6 anys, Gai va estrenar la versió en català al Teatre Romea i ara la recupera amb un repartiment diferent, amb els actors Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. L'obra explica la història de 3 germans que han de decidir què fan amb el pare de 86 anys i que comença a comportar-se de manera estranya. Bàrbara Padilla.
5: El que havia de ser una reunió familiar ordenada es converteix en una bomba de rellotgeria. 53 Domingos explora els secrets i els ressentiments que apareixen quan la família es reuneix. Una reflexió que el director ja va fer fa 6 anys al Teatre Romea, en català, i que ara farà gira per l'Estat.
6: El repartiment és diferent i això fa que canviïn coses, evidentment. Quan canvies de llengua, hi ha tota una adaptació de l'humor que te n'adones que, bueno, has d'aprendre a dir les coses diferent, no? A escriure-les i en aquest sentit jo treballo molt amb els actors que m'ajudin després a portar el seu terreny, no? El Julián, doncs, és molt... El Julián és de la zona del sud de Madrid, de la seva manera, la Pepa Charro, bueno, tots agafen i aporten les seves coses.
5: Al març, Netflix va estrenar l'adaptació al cinema d'aquesta obra de teatre, dirigida pel mateix Cesc Gai, amb Javier Cámara, Javier Gutiérrez i Carmen Machi. Ara, 53 Domingos, que espera tenir el mateix èxit que el muntatge de Gai, Els veïns de dalt, es podrà veure al Condal fins al 27 de setembre.
2: I pel que fa a la música, atenció als amants de la gossa sorda, perquè ja hi ha data de comiat definitiu.
8: Jo obrirem una altra porta evidència de mentira. Estima, que estimo, que estimo. Jo dic que em vento una valència en els carrers on tenen.
2: Serà l'11 d'octubre a Pego, a Alacant, amb un concert que han batejat com l'última Aquelarre. L'aforament serà per 17.000 persones i es reservaran 3.000 entrades pels veïns del poble. La venda general començarà aquest proper diumenge. I pel que fa a l'agenda musical del dia, continuen els concerts a la Festa Major de Sants de Barcelona. Avui actuen, entre d'altres, The Hot Swing Machine. I l'orquestra La Monte Carlo i La Porteña i Los Pirates. També hi ha habaneres a càrrec del grup Portbó. I a la Festa Major de Vilassar de Dalt hi actuen Búhos. I és amb entrada gratuïta, és clar, a la discoteca Opium de Barcelona hi punxa un dels grans, Steve Aoki. El DJ farà la sessió a partir de 11:45 de la nit. I al Palau de la Música hi ha el concert Morricone i 100 anys de cinema. El concert és un homenatge al compositor i director d'orquestra italià Ennio Morricone i un repàs a les bandes sonores més famoses, interpretades, en aquest cas, per la Royal Film Concert Orchestra. Morricone ha creat la banda sonora de més de 500 pel·lícules i sèries de televisió i al concert hi sonaran, entre moltes altres, les cançons del Bo, el Lleig i el Dolent, Allò que el vent s'endugué, Casablanca, El Padrí i Titanic. I pel que fa a la previsió del temps, avui les temperatures no s'enfilaran tant com ahir. Mònica Usart.
7: Després que ahir les temperatures es disparessin de nou, avui quedaran més baixes, màximes que es mouran entre els 28 i els 33 graus. Tot i això, demà tornen a pujar tot arreu, però a partir de divendres tornen a recular i la calor serà més suportable. Aquesta tarda, amb més clarianes, a mesura que avancin les hores, aniran marxant els ruixats acompanyats de fang que encara queden a aquesta hora. Hi haurà més estones de sol a tot arreu i només quedaran alguns xàfecs en punts del Pirineu més occidental, cap a la banda de Lleida. I encara es notarà el vent del sud, més fort sobretot en sectors del Pirineu, on hi ha avisos del Meteocat de més de 90 km per hora.
9: Amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
2: I els esports, Hansi Flick i ara també Joan Laporta han passat revista al mercat del Barça a 5 dies perquè es tanqui.
10: Sí, primer ha parlat Flick de Julián, tot i que no ha volgut entrar-hi massa. L'argentí avui no s'ha entrenat amb l'Atlético, també de Valde, que ara mateix sembla més dins que fora del club, o de l'Ivakovic, que està per veure si ja es quedarà o si de moment marxarà cedit. Però fa uns instants també ho ha fet Laporta, els canals oficials del club, i ell sí que s'ha referit al jugador de l'Atlético, defensant que des del club, des del Barça, ell sempre ha anat de cara, i que si no l'han pogut fitxar fins ara és perquè el club matalasser no l'ha volgut vendre, argumentant que no tenien alternativa quan sí que l'han intentat col·locar a l'Arsenal. De seguida els escoltem a tots dos, però abans un petit pas per la Vuelta, que avui passa per Catalunya amb una etapa entre Falset i Roquetes, i allà seguint l'etapa hi tenim en Pau Bombardó. Bon dia, Pau.
11: Bon dia, sí, els ciclistes han passat fa uns minuts per Rasquera i ja van direcció al Perelló. Els falten uns 132 quilòmetres per arribar a la meta aquí a Roquetes, en una etapa avui de mitja muntanya de 173 quilòmetres i que té ara mateix un grup de 4 ciclistes escapats a 1 minut i 5 segons del gran grup comandat, com no pot ser d'altra manera, pel líder Tadej Pogačar.
10: Gràcies, Pau. Després tornem amb tu i actualitzem com tenim l'etapa, perquè ara hem de parlar del Barça.
9: A RAC 1. 14:15.
10: Dues i 31, vinga, entrem a matèria i escoltem tot el que ha dit Joan Laporta i Hansi Flick aquest migdia en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atleti Club. Interessa el partit, lògicament, però a aquestes alçades també interessa i molt tot el que poguessin dir tant Laporta com Flick sobre les carpetes de mercat que té obertes el Barça a aquestes alçades. Marta Ramon, hola, bon dia.
23: Hola, bon dia.
10: Anem a pam, si et sembla, i anem posant nom propis damunt la taula per començar aquest, el de Julián Álvarez, un dia més.
23: Sí, amb un Laporta que ha donat explicacions a com s'ha viscut l'evolució de l'intent del Barça per fitxar Julián Álvarez. De fet, el president insisteix que mantenen la seva intenció d'intentar aconseguir fitxar-lo en una declaració institucional que acaba d'emetre el club.
13: vagi per endavant que nosaltres tenim un respecte absolut per l'Atlètic de Madrid i pels seus dirigents fins i tot doncs, tenim un apreci personal perquè fa molts anys que ens coneixem, no? A mi m'agradaria explicar com va anar tot, perquè al Barça vam fer una oferta a l'Atlètic de Madrid de club a club. Aquesta oferta jo la vaig ratificar per una conversa telefònica personal que vaig tenir amb el Miguel Ángel Gil. Ell em va dir doncs, que no tenien la intenció de vendre perquè no tenien altra alternativa del Julián, i jo li vaig dir que, escolta, a nosaltres ens interessava i que respectàvem, evidentment, que no el volguessin vendre, però si trobaven una alternativa dins d'aquest mercat d'estiu, doncs que nosaltres estàvem amb interès de aleshores doncs, quedar-nos al jugador o comprar el jugador, no? Dit això, vam pensar amb el Deco que davant de que no el venien, doncs escolta, deixem-ho a més stand-by perquè en principi no tenen alternativa i per tant doncs no podem adquirir el jugador. Què ha passat? Que ens han arribat informacions al club de que l'Atlètic de Madrid doncs, està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres en aquest sentit diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I per tant aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs, no? Aleshores, doncs, a través de persones de la nostra confiança vam arribar a parlar amb l'Enrique Cerezo. L'Enrique Cerezo va fer aquelles declaracions més tard. Home, jo dir-li amb tots els respectes a l'Enrique, que me l'aprecio molt, que el Barça ha estat a l'alçada de les circumstàncies, que hem fet com fem amb altres clubs, ens va passar amb el Manchester City, hi ha hagut altres clubs doncs, que ens hem adreçat amb ells per si volien vendre algun jugador i ens han dit, mira, no venem, doncs aleshores ho deixem estar. Però en aquest cas hi ha unes circumstàncies especials que ens arriba informació de que l'Atlètic de Madrid vol vendre el jugador a altres clubs. I per això nosaltres, en aquest sentit el Barça, continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat pel cas de que l'Atlètic de Madrid doncs, volgués vendre el jugador. I la veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
23: Doncs la porta, ara ho hem sentit, estenent-li la mà a l'Atlètic de Madrid, insistint fins a l'últim sospir de mercat gairebé en intentar fitxar Julián Álvarez, i tal i com ja havíem explicat a RAC1, el Barça ha decidit aplicar la sentència o Julián o res, perquè cap de les possibles alternatives a l'argentí els són prou satisfactòries, i amb aquesta declaració pública el que està fent la porta és deixar clar de nou l'interès per fitxar-lo. Després de la reunió d'ahir sobre el tancament del mercat amb la plana major de la cúpula esportiva, amb la porta al capdavant, Flick ha entès les raons que li han exposat internament per no reforçar-se si no arriba Julián, malgrat les sortides de Lewandowski i Ferran Torres.
10: I Flick també n'ha parlat, oi, Marta?
23: Sí, ara ho estàvem dient. Ha explicat que ha entès aquestes raons que li han exposat internament per no reforçar-se davant d'aquest o Julián o res.
10: Doncs sentim-lo.
14: I don't want to speak about Julián, no?
15: No vull parlar de Julián. Hem fet fitxatges realment bons en aquest mercat i el nostre objectiu és clar, però al final el club ha de pensar també en el futur, no només en el present. És clar que com a entrenador sempre diria: doneu-me, sisplau, el millor que puguem tenir, i més, i més, i més. Potser funciona, o potser no, però tinc total confiança en l'equip i la qualitat que tenim ara.
14: With my team, with the quality we have now.
23: Un Flick que assumeix que haurà de ser creatiu per fer front a aquest escenari d'haver de jugar sense un nou, que és el que estava acostumat fins ara, i ha posat el focus en la mirada a llarg termini que accepta vol tenir el club.
10: Doncs ara sí, tot això pel que fa a la carpeta Julián, amb aquest extracte íntegre de la porta inclòs, però seguint una miqueta amb el mercat i amb Flick, Marta, també ha parlat del cas Valde, hi ha hagut pipa de la pau amb Valde?
23: Sí que hi ha hagut pipa de la pau amb Valde. El canvi de to de Hansi Flick ha estat palpable. Valde demà tornarà a la llista després d'haver-ne quedat fora ells, i l'entrenador considera que el període reflexiu imposat li ha anat bé.
15: Serà part de l'equip demà. Si juga o no juga encara ho hem de decidir. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell i que per mi el més important és que estigui 100% compromès amb nosaltres i amb la seva situació. Només té 22 anys, és molt jove i té molt potencial. Quan vaig veure la primera temporada que va fer aquí, va ser fantàstica i com ha millorat. Però ara és moment de millorar més.
23: Tot apunta que Valde continuarà. Ja explicàvem ahir que confia i es veu capaç de convèncer Flick, i sembla que l'alemany li dona un vot de confiança. Un Flick que també ha confirmat el que hem explicat a RAC1 al llarg de tot l'estiu. Descarta, almenys no ho veu necessari, reforçar-se amb un nou central.
15: En aquest moment, amb aquests jugadors que tenim ara a l'última línia, estem bé, perquè tenim diverses opcions més. Eric pot jugar en diferents posicions, Jules també. També el Gerard. I l'Andreas i el Gerard ho estan fent molt bé. A més, també tenim Cuba. Cuba és un dels millors centrals. One of the best
23: center defender. Ha lloat moltíssim Cubarsí i ha puntualitzat que l'està dosificant per a protegir-lo de cara a la temporada que acaba de començar, sobretot tenint en compte la càrrega de partits que ja va acumular entre el curs passat i el Mundial. I sobre la porteria, per cert, no ha aclarit, perquè encara no ho saben, pendents del fair play, quin paper pot tenir Livakovic, que aquest migdia ha signat

0: pràcticament tancada amb aquest Juliano Res. Qui es perfila per consolidar-se en aquesta posició és Rafinha, també de cara a demà. Evidentment, té tots els números de mantenir-se l'11 titular en aquesta demarcació. Recordem, sense Gavi per la contusió al genoll, Flick creu que el recuperarà la setmana vinent, amb Rodri, que demà aspira a jugar els seus primers minuts, sense els lesionats de Jong i Roni, tampoc Héctor Forn i Casado, pendents de resoldre el seu futur. Bissibu tampoc hi és, a l'espera de tramitar la seva inscripció, amb fitxa del filial i visat per jugar al primer equip. Avui jugarà, de fet, un amistós amb el filial, i s'han mantingut els joves Brian Fariñas, Xavi Espar, Álvaro Cortés i el tercer porter Eder Aller.
1: Un partit, per cert, en què estava per veure si finalment es feia o no l'homenatge als blaugrana campions del món amb Espanya, i el t'ho diràs, l'Aleix Pariser ja avançava que el Barça estava estudiant, s'estava plantejant suspendre'l per l'episodi de la brutalitat policial contra alguns aficionats blaugrana precisament diumenge passat a Elx. I la porta, Marta, també n'ha parlat fa uns minuts en aquest document als canals oficials del club, perquè a banda de Julián és l'altre tema al qual ha fet referència, no?
0: Sí, perquè internament creien que el president del Barça havia d'expressar com se sent el club davant uns fets d'aquestes característiques, i tenint en compte amb tot el soroll que ha generat el possible homenatge als campions del món.
2: No, hem decidit des de la junta directiva que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat, i per tant doncs, no el farem. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament. El futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
1: Doncs aquí ho teniu, no hi haurà homenatge als mundialistes del Barça, tal com, insistim, ja avançàvem pràcticament ahir a la nit el T'ho diràs. El que també us podem explicar ara des de RAC1 és que l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, igualment té intenció de repartir 10.000 estelades entre els assistents al partit i fer la manifestació que ja tenia prevista des del Jardí Josep Munté de Barcelona fins a l'accés 15 de l'Spotify Camp Nou. Gràcies, Marta, si no hi ha res més ho deixem aquí. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Tot això pel que fa al Barça, però coneguem també l'última hora de l'Atlètic Club, del rival de demà, del conjunt de Flick, saber com arriba el conjunt basc a la cita. Albert Pedrol, bon dia.
3: Hola, Albert Bassas, bon dia.
1: Perquè també podem escoltar Edin Terzic, que com Flick també ha fet roda de premsa aquest migdia i fa només una estona.
3: Sí, d'entrada Terzic ha explicat que Beñat Prados també serà baixa demà perquè té una petita lesió muscular a la cama esquerra. El futbolista va perdre's el primer partit ja contra el Sevilla i demà tampoc podrà estar disponible per jugar al Camp Nou. S'afegeix a l'absència de Vivian, també per lesió, i a la polèmica baixa per sanció de Yuri Berchiche. El comitè d'àrbitres va admetre que expulsar-lo contra el Sevilla va ser un error, però en canvi no li han aixecat la sanció. Aquest matí a l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, Edin Terzic, li han recordat una frase de Joaquín Caparrós que deia que jugar al camp del Barça o del Real Madrid era com anar al dentista. Doncs bé, l'entrenador alemany ha contestat això i alhora ha deixat de banda l'interès per aquest retrobament que tindrà amb Hansi Flick.
4: Yeah, but sometimes you go to the dentist
5: and... A vegades vas al dentista i fa mal, però a vegades només fa una neteja i no és tan greu com sembla. Dit això, demà el Barça juga contra l'Atlètic Club. No és un partit entre Hansi Flick i jo. Tampoc anem al dentista ni anem a veure el Barça. Anem allà a jugar a futbol i a lluitar pels punts. De fet, tant jo com els meus assistents estem convençuts que farem una bona actuació demà.
4: I'm quite confident that we're gonna show a good performance tomorrow.
3: Igual que el Barça, l'Atlètic de Bilbao només ha jugat un partit aquesta temporada, la derrota 1-3 contra el Sevilla San Mamés.
1: Tot això no serà fins demà. Abans avui, qui es posa al dia és el Madrid, que rebrà la Reial Societat en el retorn de Mourinho al Bernabéu com a entrenador blanc. L'expectació pel partit doncs està més que justificada. I el podreu seguir aquí a RAC1 amb el nostre talismán, Damià López, que de fet ja és a la capital d'Espanya. Busquem l'última hora del partit. Dami, bon dia.
6: Bon dia, Albert. Doncs sí, debut del Madrid al Bernabéu aquesta temporada, o el que és el mateix, retorn al Bernabéu de José Mourinho 13 anys després, gairebé 4.900 dies després. Mourinho va marxar del Madrid havent-lo dirigit 3 temporades, va sortir-ne per la porta del darrere, després d'un tercer any molt problemàtic, es va acomiadar en un Madrid Osasuna l'1 de juny de 2013, un intrascendent 4-2 en la Lliga

0: els 100 punts del Barça de Tito Vilanova. Avui visita el Bernabéu la Real Societat, un partit que els últims anys ha deparat emocions fortes i resultats inverossímils. De moment, el Madrid ve de guanyar el seu primer partit al camp de l'Espanyol i la Real de perdre el seu al camp del Betis. S'espera que Cucurella sigui titular en el lloc de Carreras i que per la resta juguin els mateixos que a Cornellà. Són baixats Tchouaméni, Asensio, Endrick, Thiago, Militao, Mendy i Rodrigo. Mourinho, que ell ja va pujar un punt al to, va dir als periodistes que tot anirà bé mentre es comportin, diu que en general ara està més tranquil.
1: Me siento más tranquilo, más control de mis emociones y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad. A lo mejor son ellos que m'estan protegiendo.
0: La Real Societat manté en essència el bloc de la passada temporada. El dubte és si Oyarzabal serà ja titular després d'haver jugat mitja hora llarga al camp del Betis sortint des de la banqueta. Per la resta, un equip que ben bé podria haver format la temporada passada amb Oscarsson en punta i Takekubo i Sucic amenaçant per banda. Xiularà el Balear Busquets Ferrer, el Bar el Canari González Francés. Aquesta nit al Bernabéu hi haurà homenatge per l'únic madridista campió del món, Marc Cucurella, als minuts abans de l'inici del partit.
2: El partit a les 9, des de mitja hora abans a RAC1. Per cert, que sobre el Madrid mateix avui hem sabut que el Club Blanc serà un dels patrocinadors del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Les instal·lacions del club són tan a prop del circuit que cediran algunes de les seves instal·lacions a l'organització del Gran Premi que es disputarà entre l'11 i el 13 de setembre. I dit això, i tornant a la competició, jugat també ahir, també de la primera jornada de Lliga, el València 0, Betis 1, amb un gol de Pablo García, que fa co-líder provisional a l'equip de Manuel Pellegrini, empatat amb el seu rival ciutadà, el Sevilla. De fet, els dos equips andalusos són ara mateix els dos únics que de moment tenen els 6 punts. Més coses, 2:46, deixem la Lliga, però no deixem el futbol ni indirectament al Barça, perquè avui també hem d'escoltar Xavi Hernández, presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. Xavi deixa enrere dos anys d'inactivitat després de la seva sortida polèmica del Barça, amb un nou repte que afronta, deia ell ahir, amb molta il·lusió i amb ganes de mirar endavant. I va ser la Marta Ramon a la presentació que es va fer a la seu de la Federació Neerlandesa de Futbol, i després de l'acte Xavi va atendre els micròfons de RAC1 per dir, entre altres coses, que espera que el bagatge amb el Barça li sigui útil per seguir creixent.
3: Per mi va ser un màster, es va començar molt bé, vam guanyar coses, després no vam aconseguir resultats, i això és la part trista del futbol. Bé, al final és una experiència, és un màster que vam fer, un màster avançat, i aquí estem, amb aquesta experiència que ja tenim, doncs poder aconseguir coses aquí és important. Nosaltres ja hem desconnectat de Can Barça, no hi ha res, simplement desitgem el millor Hansi, els jugadors, que encara tenim molta relació, hi ha molta gent d'allà i nosaltres som culers de per vida.
2: Xavi compta amb poder disposar de lesionat Frenkie de Jong, del futbolista blaugrana, però diu que la prioritat és que recuperi bé.
3: Al final em preocupa, doncs, la seva lesió, que recuperi el 100% per ell i per nosaltres, perquè ha de ser un futbolista important també aquí a la Federació Neerlandesa, no? Estic en contacte amb ell, està tranquil i està amb ganes de recuperar-se el més aviat possible.
2: El debut de Xavi, a qui acompanyarà el seu nucli dur encapçalat pel seu germà Òscar, serà el 24 de setembre contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en el marc de la Nations League. Tornem al mercat a casa nostra i parlem de l'Espanyol, que sembla que ja té un principi d'acord amb Brian Zaragoza. Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ara sí que el seu fitxatge ja es pot donar per fet.
4: Sí, hi ha hagut doncs un petit endarreriment en la lletra petita de les condicions i de com ha de ser el pagament en aquest traspàs entre l'Espanyol i el Bayern de Múnich, però ara sí que aquesta arribada, la de Brian Zaragoza a l'Espanyol, ha de ser imminent. La plantilla, de fet, ja l'espera.
2: I el Girona també treballa en la recta final del mercat d'estiu. En concret, centra els esforços en la posició del lateral. Arnau Martínez ja ha arribat aquest matí a València per passar revisió mèdica amb l'equip de Corberan, però alhora el club gironí ja ha tancat, podríem dir, un dels seus relleus, que és Javi Boñar.
5: Sí, i diem un dels seus relleus perquè el Girona treballa en la incorporació de dos jugadors per suplir l'absència d'Arnau Martínez. Després de setmanes de negociacions entre el Girona i el València, el lateral maresmenc ha arribat aquest matí a la ciutat esportiva de Paterna per passar revisió mèdica i firmar fins al 2031. El Girona perd el seu capità, a banda de titular titular indiscutible, però a canvi ingressa 5 milions d'euros més un en variables i un petit percentatge d'una futura venda, i en el seu lloc, com deies, Javi Boñar arribarà a Montilivi. De fet, ja hi és, aquest matí ha arribat per passar a revisió mèdica i després firmarà el seu contracte.
2: I a Sabadell avui han presentat a dos dels nous jugadors per aquest retorn a segon, els dos Nikos, Nikolai Obolski i Nico Giochini. Deu minuts i seran les 3. Més futbol, futbol internacional ara. Avui sabrem els darrers grups, els darrers 4 equips, millor dir, que formaran part del sorteig de la fase de grups de demà a la Champions. Xavi Morlans, bon dia.
6: Bon dia, Albert. Olympique de Lió i Fenerbahçe s'enfronten en el duel de més renom després d'empatar a 1 en el partit d'anada. També arriben empatades en el global les altres 3 eliminatòries entre AEK d'Atenes i Levski Sofia, Viking Stavanger i Dinamo de Zagreb, i el Celje contra l'Slovan de Bratislava. Ahir, 3 equips van aconseguir la seva classificació. Es tracta de Bodø/Glimt, una de les grans revelacions a Europa la temporada passada, el LASK austríac, i el Sava, un club d'Azerbaiyán que es va fundar l'any 2017 i que jugarà Champions per primera vegada en la seva història. En la fase prèvia femenina, el Real Madrid juga a 2:15 al partit d'anada de la seva eliminatòria contra l'Ajax, un duel que juga al camp de les neerlandeses. També juguen avui uns altres 7 partits, on destaquen un Chelsea-Real Societat, un Wolfsburg contra Inter de Milà i el duel entre Eintracht de Frankfurt i PSG. Encara en competició europea, Ràpid de Viena i Hertha Midlothian juguen a 6:45 la tornada de l'eliminatòria d'accés a la Conference League, i a la Carabao Cup anglesa, una de les dues competicions nacionals que juguen al país britànic, es troba ja a la ronda de 32ens de final. Avui s'estrenen 3 equips de la primera divisió. Es tracta de Newcastle, Tottenham i Everton, que buscaran classificar-se pels 16ens.
2: Gràcies, Xavi. Anirem tancant amb aquest bloc de futbol. Pedrol, repassant què més tenim a la resta del futbol.
5: És una notícia d'última hora. La Federació Italiana de Futbol ha retirat el suport a Gianni Infantino per ser reescollit com a president de la FIFA. Més coses, el Lleida té llum verda per jugar els seus partits al Camp d'Esports. En un comunicat, el club ha explicat que ha rebut el permís de la paeria. Ara bé, ha afegit que no hi tornarà fins que l'Ajuntament garanteixi que pot reobrir la instal·lació amb totes les garanties de seguretat. A primera, el Villarreal ha presentat el seu nou fitxatge, Nathan Saliba, i també ha anunciat la cessió de Willy Cambalo al Como de Cesc Fàbregas. I mentrestant, a la Corunya, l'exdavanter del Barça, de Matraoré, té tots els números de cabal al Deport. Encara en futbol, avui s'ha presentat la final de la Copa Catalunya, que jugaran el Barça, l'Atlètic i el Sabadell. Dimecres que ve la Nova Creu Alta, el partit serà 8:45 del vespre, i aquest matí s'han publicat els horaris de la primera eliminatòria de la Copa de la Reina. Hi ha dos catalans, l'AM Lleida i l'Europa, que de fet s'enfrontaran entre ells a Lleida el dimarts 8 de setembre a les 7 de la tarda. I per últim, a Anglaterra, el Manchester City s'ha gastat 100 milions d'euros en el relleu de Rodri. Es tracta d'Ayoub Bouadi, té 18 anys i ve de jugar amb el Lilla, a banda de ser internacional amb el Marroc, ha firmat fins al 2031.
2: Oh, make me over. Ara obrim pàgina poliesportiva, però abans un recordatori, perquè a RAC1 us portem a la premiere de Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos a RAC1.cat i podreu guanyar una entrada doble per aquesta premiere de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Gaudiu de la premiere de Cronos amb RAC1. Ara sí, aparquem el futbol i recobrem el fil del ciclisme, perquè, com dèiem a l'inici, tenim avui la Vuelta passant per Catalunya, per casa nostra, amb un Pogacar encara més líder després de l'exhibició d'ahir a Andorra. Pau Bombardó, bon dia de nou.
7: Bon dia, Bassas.
2: Explica'ns on tenim ara mateix, per on transcorre la cursa i quina és la situació de carrera.
7: Doncs mira, jo sóc aquí a Roquetes, que és on acabarà aquesta cinquena etapa de la Vuelta. Ara mateix encara els queda força estona per arribar, perquè tenim els ciclistes passant pel Perelló a 120 quilòmetres de meta, i encara amb el grup de 4 ciclistes escapats, com dèiem abans, tot i que, això sí, vigilats de prop pel gran grup liderat per Tadej Pogacar, ara a 1 minut i 10 segons. Recordem que avui és l'única etapa que passarà per territori català de la Vuelta, una etapa que ha sortit des de Falset i que, com dèiem, arribarà aquí a Roquetes. Això és un total total de 173 quilòmetres i gairebé 1.700 metres de desnivell, amb un recorregut majoritàriament pla fins al tram final, on hi haurà un port de tercera categoria en l'ascensió a Paüls. Tot plegat després que ahir Pogacar, com deies, deixés pràcticament sentenciada la vuelta a l'etapa d'Andorra. Era la primera etapa d'alta muntanya i Pogacar no ho va desaprofitar. Va atacar a 50 quilòmetres de meta per deixar els seus rivals completament fora de joc amb una exhibició en els tres primers ports de primera categoria de l'etapa. De fet, va creuar la meta primer a 2 minuts i 4 segons del grup de perseguidors, entre els quals hi eren Enric Mas, Sepp Kuss o Primož Roglič. A la general, si no hi ha sorpreses, per tant, Pogacar ja ho té pràcticament sentenciat a 3 minuts i 21 segons de Roglič, que és segon.
2: Perfecte, Pau, et deixem doncs pendent d'aquest final d'etapa i ens expliques aquesta tarda els butlletins i informatius de RAC1. Gràcies, fins ara.
7: Tarà.
2: I abans d'acabar també tenim temps per parlar de tennis, perquè ahir a la nit també vam tenir l'esperat retorn de Carlos Alcaraz a les pistes. El murcià va jugar al mixte del US Open amb Serena Williams i podríem dir que va ser un vist i no vist. Bernat Balboa, bon dia.
8: Hola, Bassas, bon dia. Sí, perquè només va durar unes hores. Alcaraz i Williams van guanyar el partit de vuitens de final per 2-16-0 contra Rutliff i Glasspool. Ara bé, fins i tot els millors poden tenir nervis en tornar després de molts mesos de lesió.
9: Crec que tothom ho ha pogut veure. He fet una doble falta al primer punt, sí. Estava molt, molt nerviós. Feia 4 mesos i mig que no jugava i gairebé havia oblidat què se sent en tornar a trepitjar una pista. La Serena m'ho ha posat molt fàcil. Simplement m'ha dit que intentés gaudir-ho i que ho donés tot en cada punt.
8: El retorn es va certificar 134 dies després i, a més, amb victòria. Però poc va durar l'alegria perquè als quarts de final Alcaraz i Serena Williams van caure també per 2-16-0 davant Bencic i Kovoli. Ja eliminat dels dobles mixtos, el murcià podria tornar a competir en aquest US Open a partir de diumenge. Demà es farà el sorteig i se sabrà tot el quadre individual. Veurem, però, si això és així, perquè Alcaraz ha decidit no entrenar avui després dels partits d'ahir amb Serena Williams, una decisió que alimenta de nou rumors sobre el seu estat físic.
2: Gràcies, Bernat. I abans d'acabar, un recordatori, el de la presentació de la nova temporada de RAC1 a Valls. Aquest divendres, 28 d'agost, edició especial del Món a RAC1 amb en Sergi Ambudio per presentar la nova temporada. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs en totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canyador i la Divan. Obrirem portes a 9:15 del matí amb la fórmula que ja coneixeu, la de sempre, el primer que arriba, el primer que seu. I allà us esperem, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració del Forn de Nulles. 3 minuts i arribarem a les 3. Pausa i ens actualitzem.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
12: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
11: Bona fórmula, eh?
12: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
13: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
14: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
15: l'assegurança de salut de línia directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
14: Directament.
15: Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
19: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
18: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
20: Verisur.
21: RAC 1 us convida al cinema.
22: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
23: Acaba de passar alguna rambla, cinco ambulàncies.
21: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
22: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
21: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
22: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
21: Tots som 1.

0: Les 3, actualitzem la informació perquè a aquesta hora estem pendents del Nepal, on desenes de persones estan desaparegudes, moltes d'elles turistes, després d'una violenta i espectacular riuada. Algunes fonts parlen ja d'una vintena de morts, tot i que no hi ha xifres oficials encara. Tot plegat per una crescuda d'aigua similar a un tsunami procedent del Tibet, que de cop i volta ha sorprès pobles, mercats i carreteres. Les autoritats diuen que la crescuda no té res a veure amb les pluges, però encara no n'han pogut determinar les causes. Una de les hipòtesis és que s'hagi desbordat o trencat un llac glacial. Mentrestant, la crisi de Ceuta continua dividint el govern espanyol. La ministra de Defensa, Margarita Robles, es queda sola mentre la resta del govern defensa que no hi havia avisos de l'entrada massiva de persones a la ciutat autònoma. Pedro Sánchez anirà dijous de la setmana que ve al Congrés per donar-ne explicacions. Sobre la crisi de Ceuta i el trasllat a la península de 500 menors, el Ministeri de Joventut i Infància reunirà demà amb les comunitats autònomes. A la reunió s'ha d'aprovar un crèdit extraordinari de 25 milions per Ceuta. I Joan Laporta manté l'oferta per Julián Álvarez.
1: El president blaugrana assegura que han fet les coses bé amb l'Atlètic de Madrid i que el jugador vol jugar al Barça.
2: Nosaltres continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat pel cas de que l'Atlètic de Madrid doncs volgués vendre el jugador. I la veritat és que estem doncs molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid.
1: A més, Laporta ha anunciat que no es farà l'homenatge als 8 blaugranes campions del món previst per demà per les càrregues policials contra diversos aficionats blaugrana que duien estelades diumenge passat a Elx. A la part esportiva, Hansi Flick també ha confirmat que Rodri tindrà demà contra l'Atlètic Club els seus primers minuts. En canvi, no hi serà Gavi, que avui tampoc no s'ha entrenat, ni Casador, pendent de decidir el seu futur. Abans, avui, viurem el retorn de José Mourinho al Bernabéu com a entrenador del Real Madrid. Els blancs reben la Real Societat en partit de la primera jornada de Lliga a partir de les 9 i en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
0: I el temps, demà tornen a pujar les temperatures a tot arreu. Mònica Usart.
3: Demà es tornen a disparar els termòmetres a gran part del país, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus a les comarques interiors, però en canvi avui aquestes temperatures quedaran més frenades i a partir de divendres també tornen a baixar aquests termòmetres. Aquesta tarda s'obriran clarianes a bona part del país després dels ruixats que aquest matí han afectat a moltes comarques i continuarà el vent del sud que bufarà especialment amb força, sobretot en punts del Pirineu, on es mantenen els avisos per cops que poden superar els 90 km per hora, tant avui com també demà.
0: Les 3 i 3, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo i el Marc Selva, el control tècnic. Continuem pendents a l'actualitat, als butlletins i també el 9-C amb la Montse Martí.
1: Després futbol amb el partit del Madrid i posteriorment el tu diràs amb l'Aleix París.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del Versió RAC1. Bona tarda.
4: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala
5: i
4: Guillem Estanella.
6: És un normal, home.
7: Me passo de conya.
8: Pues vinga, anem.
9: Bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
10: els taloners!
9: Molt bon dimecres, Guillem Estadella.
11: Bona tarda, què tal, Marbala?
9: Tot bé o què?
11: Molt bé, content. Ja
9: amb
11: som
9: ganes
11: dimecres
9: de començar la temporada?
11: Quan sàpigues vocalitzar, sí.
9: És que jo ja... Jo
11: però com pot ser
9: vacances?
11: Que estiguis cansat?
9: Que necessito vacances.
11: Com pot ser que estiguis cansat? Si encara no hem ni començat la temporada bona. Això és pretemporada.
9: Qui m'explica a mi això? Que hem de fer la temporada d'estiu i després enllaçar amb la temporada regular. Digue'm tu quan descansem. Perquè això que estem fent ara podria haver estat perfectament gravat, jo què sé,
11: al juny.
9: A finals de juny.
11: Al juny.
9: Si molt m'apures, sí.
11: Sí, podríem haver gravat això un divendres 19 de juny, no?
9: Per exemple.
11: Hòstia, hagués estat molt bé gravar-ho.
9: Perquè teníem temps... Clar. Però ara fer-ho aquí, ara ves cada dia a la ràdio, dilluns, sí. El camp necessita parar una estona, la veritat.
11: Sí, també és veritat. Que
9: tu no estàs cansat?
11: Jo estic a tope.
9: No, i a sobre fas bolos...
11: Clar, a tope, jo estic a tope.
9: Però tu deus dormir moltes
11: jo
9: hores.
11: Jo dormo 8 horetes.
9: Però quina hora vas a dormir?
11: Necessàries. Jo, normalment, a les 10:30, 11 sóc al llit i em llevo a les 7 del matí. I ja està.
9: I no fas migdiada.
11: I no faig migdiada, perquè faig una cosa de 3 a 4 cada dia... que no puc fer migdiada, saps?
9: És molt trist que et pregunti jo.
11: Tu. O sigui, que em preguntis tu és el súmum de l'idiotès que tu preguntis si faig migdiada o no. Però no, com és però que faig migdiada?
9: Guillem, que jo em referia si fas migdiada als caps de setmana.
11: Al cap de setmana arribo fent dues migdiades.
9: Veus?
11: Faig la migdiada del bisbe a partir de les 12 abans de dinar.
9: És la millor del món.
11: Perquè és aquella que tu ja has esmorzat fort, sí, estàs tranquil·let, estàs... Xxt, al sofà veient la tele, aquella hora fan a TV3 qualsevol merda, però tu te la menges amb patates, i ui, que t'adormes, i et despertes perquè fa olor. Fa una oloreta que s'està fent un xup-xup a la cuina que dius, ep, hora de dinar!
9: I després et despertes i l'olor era del veí i has de cuinar-te tu.
11: Exacte, la felicitat, ara això, vull dir, no vull fer apologia de les drogues, però lo maco que és anar a dormir amb un punt, amb un puntet d'una copeta de vi, oi, aquella son, oh!
9: La del bisbe?
11: La del bisbe, oi, sí, increïble.
9: Pot ser que en castellà li diguin la del borrego?
11: O, no, en català és la del bisbe i en castellà del bisbal.
9: Ah.
11: Sí.
9: Perquè el bisbal també dorm abans d'anar a dinar.
11: Sí, dorm. El bisbal dorm
9: molt. ¿Cómo están las máquinas? ¿Han dormido antes de comer?
11: Ave María, saps? Això és la... sí, sí.
9: Bueno, escolta, que hem de fer un programa... Bueno, ja el vam fer en el seu dia.
11: Hem de refregir, hem de refregir.
9: Ah, exacte. Ens agrada refregir i, per tant, us portem els millors moments... Aviam, els millors...
11: És que jo crec que t'has flipat.
9: Sí.
11: Però també aquesta gent ens porta escoltant tot l'estiu. Vull dir que ja sap la merda que hi ha.
9: Clar, vull dir els millors. Moments que han estat molt bé, que han estat molt bé durant la temporada. Sonen així. Per si encara no estàvem prou calentets amb el tema de la calor, aquesta notícia, quan l'hem llegit, ens ha fet treure fum pels queixals, ho hem llegit al diari Ara. Resulta que la crisi de l'habitatge fa que les donacions en vida de pares a fills arribi ara al seu màxim històric. A més, aquest article de Laia Galià diu que l'envelliment de la població fa que les herències cada cop arribin més tard, en molts casos quan el beneficiari ja està jubilat.
11: Jo l'herència que rebré del meu pare, la calvícia, vull dir que ho porto bé amb alegria,
9: Sí. Però si tens un cabell, tu.
11: No, mon pare, això, l'ADN, ho porto, em fotrà un daltabaix, que ja veuràs tu.
9: Però si no tens ni una entrada?
11: Ja, sí que tinc entrades. Jo m'aixeco el tupé i tinc allò, les entrades per entrades per Coldplay, per La Gossa Sorda, per Bad Bunny, totes les entrades.
5: Ai, sí, que tens una mica de forma d'EM.
11: Sí.
5: Que maco! Et queda molt bé, home. Escolta, mireu, les donacions econòmiques o d'immobles que es firmen davant de notari han crescut un 20%. El Col·legi Notarial de Catalunya ha relacionat amb la crisi de l'habitatge la necessitat de rebre ajudes per poder-ne comprar un. Diuen que responen molt a la voluntat d'ajudar al fill o familiar que vol adquirir un habitatge i les donacions poden ser l'única solució. Penseu que la majoria de les persones que l'any passat van rebre una herència tenien entre 56 i 70 anys.
9: Déu-n'hi-do. De fet, els taloners ens plantegem com seran les nostres herències si és que cada vegada tenim menys poder adquisitiu i ens podem comprar menys coses.
5: Clar.
9: Quina herència deixarem nosaltres a la nostra generació? Doncs bé, hem estat rebuscant i hem trobat una empresa que ja es dedica a fer testaments a millennials.
11: Home, boníssim. És el futur negoci, això.
9: És el futur negoci. Testaments de millennials. I hem trobat que tenen un anunci.
6: L'única herència que t'ha deixat el teu pare és una calvície androgènica i una hèrnia discal? Et fregues les mans cada vegada que la teva àvia té la grip perquè ja t'hi veus en aquell piset de les Corts? Quina mala sort, jove! Els teus fills, si te'ls pots permetre, no hauran de passar per tot això. Per aquest motiu hem creat els nous Testaments Millennials!
7: Oli, sóc la Duna Castellfollit. Tinc 32 anys i sóc monitora de viudança en un centre cívic. Jo ja he fet el meu testament millennial. Vull que tota la meva col·lecció de gots de plàstic de festa major els heredi la Lola.
6: És la teva filla?
7: Que boomer! La Lola és la meva gata cega i coixa. I, a més, adoptada.
6: Millennials del món! No teniu res al vostre nom, però acumuleu moltíssima merda. Algú l'ha d'heredar!
7: La veritat és que dormo més bé amb herències millennials i els diazepams. Per fi he pogut deixar per escrit tot el que li deixaré quan jo ja no hi sigui al meu fill. Nord, fill meu. Tota la col·lecció de Funkos de Big Bang Theory, un calendari de Pilarín Vallès i una carcassa de mòbil amb una T10 caducada. Tot això serà per tu.
6: Truca i demana hora per fer el teu testament millennial. Tingues en compte que els futurs hereus també podran heredar els teus deutes. Un xollo!
8: La millor decisió que he pres mai. Si el propietari del pis on visc és el banc, a qui li puc deixar els meus DVDs de plats bruts? Quina sort, tio, no tenir ni un puto duro.
6: Fes el teu testament ara mateix i rebràs de regal una caixa de cartró per fer la teva futura mudança. Testament Millennial. Moriràs pobre, però moriràs tranquil.
4: taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
9: Mireu, a qui no ha afectat gens aquesta nit tropical és als assistents de la rave que s'està fent des de fa 3 dies a Llardecans. No sé si esteu al corrent d'aquest tema.
11: Home, per favor!
9: Al Segrià, ara mateix, hi queden... Bueno, potser han anat marxant a casa seva o se n'han sumat més, però contem que hi poden quedar encara un centenar de persones.
5: Els Mossos d'Esquadra controlen els accessos per evitar que hi accedeixi més gent. La festa, però, no preocupa gens a l'Ajuntament de Llardecans, ja que és el tercer any que fan aquesta rave al municipi i l'alcalde diu que sempre ho deixen tot net. Podríem dir que és com una festa major.
11: Ah, mira, està clar que l'alcalde a tot això li porta un rave, no?
9: Un què?
11: Un rave, no? Cabra. S'escriu rave, es diu rave, però...
5: Jo l'havia pillat i...
11: Clar, faig la conya de... Li porta un rave, no un rave.
5: No l'expliquis més, Cuca. Jo l'havia entès.
11: Però el rave...
5: Només els més moderns l'entendrem.
10: Per més caure en gràcia que ser graciós, no?
11: Bueno, escolta, a la vida... Mira, jo sempre dono una de freda i una de calenta. Per això he decidit avui trucar a Llardecans.
5: Ole!
9: Molt maco.
11: Gent rebera, gent simpàtica. He decidit trucar una miqueta per saber com viuen això de ser, diguéssim, l'epicentre de la moguda rebera de Catalunya, no?
9: Que no estigui allà el Sergi López. Saps aquella pel·lícula?
11: Quina?
5: Cirat. Allò que va com el Rosari de l'Aurora.
11: Ah, no l'he vist.
9: Molt xula, te'l recomano. Sí, doncs ja. Està rodada tota a Llardecans.
11: Miraré quan treguin el llibre.
5: Fotogràficament és molt guapa, això és el que es diu sempre.
9: I l'espai sonor.
5: Sí, l'espai sonor. Quan una pel·li no l'ha entès, has de dir això.
11: Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de bombo a tot drap. Bueno, he anat a Llardecans de manera virtual i només trucar a la primera persona. M'he sorprès perquè aquesta persona hi va ser a la rave.
12: Hola.
11: Hola, bon dia, què tal? Que això és Llardecans.
12: Sí.
11: Molt bé, que encara seguiu de festa per aquí, hem vist.
12: No, ja diu que no se sent gaire, això, però bueno.
11: Ah, tu ja no sents gaire la rave, o què?
12: No s'ha sentit gens aquesta vegada, no.
11: Estem veient que a vosaltres us agrada això de que vingui la gent a fer rave, no? Que són una mica nets.
12: Home, pues sí.
11: A tu t'agrada pues o no t'agrada que vinguin a fer la festa?
12: No, que hi vam estar a la festa i tot.
11: Ah, perdona. Perdona un moment. Que vas anar a la festa tu també?
12: Home, clar.
11: Ah, hòstia, boníssim. Quan veu anar a la festa?
12: Quan vam anar el dissabte a la nit, clar. Vam anar a la nit i vam buscar un pla.
11: I fins quina hora vas quedar-te?
12: No sé, a les 4 del matí. Aquí està tot molt desmuntat, una organització que... No
11: sí, va, home, ves que no haguem de fitxar aquesta gent de la rave per fer festes majors, que segurament...
12: Pues el xiringuito de la platja és que de cura, el xiringuito que teníem muntat.
5: Ole!
11: No. La senyora contentíssima, jo crec que encara tenia una miqueta de veu de ressaca, eh? D'haver viscut una rave intensa.
9: S'ha dit que la gent, diguéssim, professional de la rave,
11: sí,
9: és gent molt conscient amb l'entorn,
11: sí,
9: i amb l'espai, i que és veritat, com diu la gent de Llardecans, que després ho deixen tal i com ho han trobat.
5: Són pràcticament canalla de cau.
11: Com?
5: Que tenen el mateix funcionament que el cau.
9: Però més químic, segurament.
5: Bueno, no infravaloris dels caus, eh?
11: És l'Erasmus dels hippies, no?
5: Perquè
11: tots són francesos i tot això.
5: Sí,
11: és un altre tipus d'expat.
5: És l'expat més de la natura, de la Pachamama.
9: Sí.
5: En falten d'aquests.
11: Sí, en falten.
5: Perquè no venen a robar-te el pis perquè són nòmades. Visca les raves. Segueix, Cuca, segueix, que és dilluns.
11: Bueno, m'he topat amb una senyora que, pobreta, no ha estat aquest cap de setmana, però ens explica que ja està molt contenta, també.
13: Digui'm.
11: Hola, bon dia, què tal? Tot bé per aquí o què? Com esteu? Com va la vida?
13: Anem fent.
11: Amb alegria o no, almenys?
13: Amb alegria, pues bueno, sí, la que podem.
11: Ah, vale, bueno, però aquest fin de teniu mogut al poble, que esteu aquí de rave, no?
13: Bueno, jo és que el cap de setmana no hi ha hagut. Sí que hi havia una rave, però jo no hi he sigut el cap de setmana aquí al poble.
11: Ah, molt bé. I on has estat?
13: A la platja.
11: Ah, vale, cap de setmana fora no t'has assabentat del que ha passat.
13: Bueno, jo sé que hi ha hagut una rave perquè la gent ho comenten, però la veritat és que com que no hi ha sigut no et puc explicar res.
11: És que es veu que l'alcalde ha dit que li fa gràcia que vinguin a fer la rave perquè són gent neta.
13: Bueno, altres vegades que hem vingut sí, sempre ho han deixat tot molt recollit, no han deixat brossa.
11: No,
13: clar,
11: no.
13: Com que tampoc és ben bé el poble i no se tan sent gaire el poble, doncs no. L'estia el poble sembla que no en dona.
11: Bueno, senyora, tranquil·la, feliç. Li és igual com ha estat a la platja, aquesta senyora. Però no sé què ha passat. Atenció, perquè he aconseguit el telèfon de l'alcalde.
5: Ole!
11: He aconseguit el telèfon de l'alcalde.
9: Ara em diràs que l'alcalde ha anat a la rave.
11: No, perquè no ha pogut. Ara ens ho explica. He aconseguit el telèfon de l'alcalde gràcies a redacció d'informatius de RAC1, l'Àlia Carrascal.
5: Que bons que són aquesta gent,
11: xaval. M'ha dit, escolta, que estàs trucant a Llardecans? Però té el telèfon de l'alcalde. Dic, home, doncs anem a trucar a l'alcalde, perquè ens explica.
14: Bumba! Digue'm.
15: Hola, bon dia. Aquell és l'alcalde del poble amb més marxa de tota Catalunya.
14: Sí, jo mateix.
15: Truco de RAC1, dels Teloners. Tot bé per aquí o no?
14: Ah, sí, home, aquí, fantàstic. Aquí muntem unes juergues, bueno, ja ho sabeu, aquí és rave per any.
15: No, no,
14: al final serà la capital de les raps, de Llardecans.
15: Clar, clar, clar.
14: Volem ser com la capital de les raps.
15: Esteu a tope,
14: la
15: no?
14: Pròxima, jo he quedat amb ells perquè la pròxima ja aniré a fer un parlament per inaugurar-la.
15: Què dius?
14: Sí, home, sí.
15: Però tu coneixes la gent que organitza?
14: No es pot dir massa fort, no es pot dir massa fort perquè diu els Mossos que això és il·legal, perquè si no tenen permisos, però nosaltres ho farem legal, si convé.
15: Fareu directament legal això perquè l'any que ve tornin i tinguin...
14: O no, ho mirarem de fer... No, ja és el tercer any que venen.
15: Clar, clar, clar.
14: Van vindre el 2023, el 2024, el 2025 i ara el 2026. Vull dir que al final muntarem com a Llardecans la capital de les raps.
9: Aviam, em sembla un document sonor excepcional a Estadella perquè s'ha parlat d'il·legalitats des de l'Ajuntament.
16: Sí.
9: Però si aquest alcalde sí. vol que el seu municipi esdevingui la capital europea de les raps. Ha d'aprendre a dir-ho. Primer no. Dic raves i després raps.
5: Amb ell no el marca ningú, ell és anarquista.
11: Totalment, totalment. Home, és un home molt simpàtic i seguit xerrant amb ell. Atenció, perquè no només ajuda el poble, això de les raves, com diu ell, sinó que també ajuda els pagesos.
14: De la manera que està el món i les notícies que hi ha, deixem disfrutar una miqueta el jovent, no?
11: Home,
14: que
11: i tant.
14: Que negre que ho tenen, els pobres.
11: Que la gent es distregui una mica, no?
14: Sí, sí, a nosaltres mos espanten els conills i mos va de conya, això.
5: Molt bé.
11: Això de la rave us va bé perquè s'espantin els conills?
14: Ah, mos foten cap al terme de la vora, de Maials i Aitona.
11: Ostres, però això mira, té una cosa molt bona, també.
14: Sí, sí, claro, és que Ferran de Cans és bo, per això ho volem patrocinar i ho volem ser legal.
11: Ostres, boníssim.
14: Podem, potser no mos deixaran, bueno. Potser no mos deixaran, però...
11: Escolta, RAC 105 com a emissora oficial, ho hem de moure, això.
14: Sí, sí, sí, sí, jo, si voleu, un dia parlem en sèrio i mirem a veure com ho podem legalitzar.
11: Molt bé, molt bé. I escolta, tu hi has anat aquest any o no?
14: Bueno, jo m'hi vaig atendre, he estat els dos dies a fora i avui hi volia anar, però s'ha liat la fenya perquè els alcaldes dels municipis petits, calma. El problema més gran que tenim és que m'ho liï molt la fenya.
11: Escolta, que he de dir que l'alcalde de Llardecans a favor de la rave i de fer oficial, eh? I ja intentarem
14: sí, sí,
11: que...
14: Sí, al 100%.
11: RAC 105 emissora oficial.
14: Sí, sí, això mateix.
9: Això és un alcalde.
5: Mare meva.
11: Jo m'hi veig l'any vinent fent un bolo dels Teloners des de Llardecans a mig de la rave, escolta, eh?
5: I tant que sí.
9: En els Teloners van de rava.
11: Exacte. Efectivament, en definitiva, visca Llardecans i visca la rave.
4: Els Teloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
9: Escolteu, seguim amb l'altra versió del dia, perquè ja podem dir que el ChatGPT ha arribat als 1.000 milions d'usuaris mensuals. Aquesta xifra la converteix en una de les plataformes digitals de creixement més ràpid de la història. Ha arribat als 1.000 milions en només 3 anys. Perquè us feu una idea, altres aplicacions com Google Maps, Google Chrome o TikTok, per exemple, van trigar entre 5 i 8 anys a arribar als 1.000 milions d'usuaris.
5: I més enllà de la seva popularitat, també hem descobert que d'aquí a menys de 4 anys la intel·ligència artificial consumirà tanta aigua com fan servir 1.300 milions de persones. Segons l'informe, el desenvolupament de la IA requerirà una enorme quantitat d'aigua, energia i territori, nens.
9: Mireu, els Teloners, volem saber quina relació té la gent amb el ChatGPT i, sobretot, què li pregunta aquest xat. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de IA. Com diu la meva coqueta de llum, he baixat al carrer...
5: Olé!
9: I m'he trobat una parella de senyors grans que tenien ganes de parlar sense que jo preguntés res.
17: És del Papa de Roma?
9: La pregunta? No és del Papa de Roma, no.
17: Doncs digui'm, el Papa de Roma se'n pot anar a prendre pel cul. Com ells donaven pel cul a la pobra canalla, doncs ara que se n'hi vagi ell i que ho provi, a veure si li agrada, que ho provi ell, que ho provi.
9: I això que jo encara no he preguntat res, eh?
17: Però digue'm, el que vols.
9: Jo vull saber si fan servir la intel·ligència artificial i què és la darrera cosa que li han preguntat.
17: Preguntes a la dona.
9: Home, però això és una mica masclista.
17: No, jo pregunto a la dona, sempre.
9: Si vostè va escalar el ChatGPT, li pregunto a la dona.
17: Sí, per què? Perquè si la dona ho vol a la dreta i el xat aquest ho vol a l'esquerra, prefereixo posar-ho a la dreta. No sé si ho veu.
9: Mira com riu.
18: Sí.
9: Vostè també prefereix preguntar a la dona?
18: Jo tot li pregunto a la dona i tant. Home, no faltaria...
17: És la dona, home.
9: I no pregunten res al ChatGPT.
17: No,
18: no, primer la dona.
5: Bueno, a part de masclistes, són inútils. T'ho han de preguntar tot. Nen, quin inici, eh?
9: No, han començat fortíssims, aquesta gent.
5: M'havien caigut molt bé i de cop m'han caigut fatal.
9: No, però és que aquests senyors, jo preguntava pel ChatGPT. I seguien amb el papa.
17: I aquest carallot del papa que ve aquí.
9: Vostè segueix amb el papa, eh?
17: Sí, que ara ve aquí i no vol parlar el català. Aquest home, eh? Ja ni li obro la porta, jo.
9: Però que es faci ChatGPT el papa i llavors li traduirà el català?
17: Re, home, re. Aquest home no serveix per venir pel món. Aquest home s'ha de quedar a Roma, que envelleixi bé, la salut que li dongui Déu Nostre Senyor, i cap a l'enterro.
9: Bueno, pues re, ja es faran un ChatGPT.
16: Vinga, doncs, apa.
17: I la cantàvem amb aquella, digue'm no. Saps la del digue'm no? De qui era aquesta cançó?
9: Del Raimon.
17: Del Raimon, home, ara m'agrades, home.
5: Ara.
17: Vale, digue'm no. I no creiem amb les pistoles, i cantàvem això, que no.
9: Digue'm no.
17: Digue'm no.
9: No. Digue'm no al ChatGPT.
17: També.
5: Au.
9: Doncs han dit que no al ChatGPT, han dit que no al papa i han dit que no a tot. Mireu, ara aquesta noia t'agradarà, Alba.
5: Vale.
9: He trobat una noia que estava justament al carrer fent una consulta mèdica al ChatGPT.
5: Què dius?
9: I jo, com a periodista, he hagut de posar el micròfon.
5: Clar. Perquè tengo tendinitis a la mà.
9: Ui, però no, que no et faci de metge al ChatGPT, eh? Estàs escrivint amb tendinitis.
5: Clar, clar.
9: Ara t'està fent mal.
5: Molt, molt, molt mal.
9: Vale.
5: Dolor localizado cerca de una articulació. Dolor que empeora al mover la zona. Sensibilidad. Sí, tothom.
9: O sigui que tens tendinitis.
5: O sigui, és el meu doctor.
9: No s'ha de fer.
5: No, aquí era el...
9: Has d'anar al metge.
5: Sí, sí, sí, 100%. Estic practicant català, a més.
9: Ah, molt bé, parles fantàstic. D'on ets?
5: De Madrid.
9: Ah, ets madrilenya? I tens aquest català?
5: He començat aquest com mes.
9: Has començat aquest mes?
5: Sí, tres mesos.
9: Tens aquest català?
5: M'agrada molt la música.
9: Ai, escoltes música en català?
5: Sí. M'agrada molt, molt el català. I vaig venir aquí per l'ESMUC.
9: Sí.
5: Un màster i ara estic...
9: Ets músic?
5: Sí, soc músic.
9: Oh, clar que tinguis tendinitis, perquè ets pianista.
5: Soc pianista.
9: I quina música escoltes en català?
5: No sé si saps qui és la Wineta.
9: Oh,
5: clar. M'agrada molt, molt, molt.
9: Ai,
5: una mica i després m'agafes per la cintura preferida. Jo la nena del teu cor. Soc el teu baby, baby.
9: Uau. Wineta. Professora de català de la resta de l'estat, eh?
5: Una tia de Madrid, pianista. A veure, consulta coses mèdiques del ChatGPT. Sí. No podia ser perfecta.
9: No passa res.
5: No passa res. No passa res.
9: Mira, Wineta, a més una tendinitis per tocar el piano, eh?
5: Bueno, ara en diuen tocar el piano.
9: Doncs mireu, aquesta noia, la pianista madrilenya que parla català des de fa 3 mesos, perquè fa 3 mesos que va arribar, m'ha confessat que és artista, també, eh? Li he dit, els micròfons de RAC1 són teus.
5: Clar. Vull sacar cançons. Todavía... No he sacado, pero...
9: Vale. Pero instrumentals, cançons...
5: No, jo també canto. Oh. Pues igual la meva primera cançó, o sigui, no sé si serà el nom, però Melancolia.
9: Melancolia.
5: Aquest és una època un poco triste. La tendinitis, que... Vale. No és la millor època de la meva vida. És un poco triste. Comença com... Visto de enero solitario, por si acaso me preguntas quién soy. Escribo cartas en la mesa que he dejado firmadas con mi nombre. Tú recuerdas cada día que me marché sin ninguna razón. Escribo cosas que prefiero olvidar.
9: Bravo, bravo, bravo. La tendinitis diguéssim, no li ha prohibit poder cantar així de bé.
5: Clar.
9: Aquesta noia que, per cert, es diu Noelia, eh? Per tant,
5: la Noelia se'n parlarà fora, em sembla.
9: Noelia, pianista de referència.
5: Mm.
9: I us he de dir que jo ja aquí acabo el reportatge, però què ha passat? Normalment traiem una conclusió. Li he demanat al ChatGPT que em faci ell la conclusió d'aquest estudi.
5: Li
9: he demanat al ChatGPT.
5: I què t'ha fet?
19: Marc Bala, has superat el límit d'ús diari de ChatGPT. Ja començaria a ser hora que no em demanis a mi que et faci els guions. Paga o pensa una miqueta, puto pallús.
20: Talones a publicitat! Yes!
21: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrarock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
1: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
16: RAC1 us convida al cinema.
24: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
25: Acaba de passar alguna rambla, fico ambulàncies.
16: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
24: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
16: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
24: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
16: Tots som u.
26: Senyora, senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
27: Va, i el nen aquest... Com que senyora, si sóc jo?
26: Ah, no ets una senyora.

0: els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: Doncs hem felicitat a l'ex de l'Alba i ara ja teníem ganes de comentar la jugada. Aquest programa que tenim la sensació que tothom de l'entorn hi està enganxat. Parlem de la gran cita, aquest nou reality de TV3 presentat per la influenciadora Dulceida i que ho està petant a 3Cat.
2: De fet, és un format molt original de programa de cites. Si l'esteu seguint i encara no l'heu acabat, no patiu, perquè avui aquí no farem cap spoiler. De fet, no parlarem de cap dels seus concursants, sinó que ho farem de, parlarem d'una de les figures més invisibles i sorprenents d'aquest format. Es tracta del Departament de Coordinació d'Intimitat. Aquest rol sovint té presència en les escenes íntimes en sèries i pel·lícules perquè els actors i actrius estiguin còmodes. Tothom hi estigui gust i el resultat sigui el millor possible.
1: Mireu, ara per primera vegada aquesta figura s'ha implementat en un reality televisiu i és un plaer que avui ens visiti l'Aida de Sàrrega, coordinadora d'intimitat de La Gran Cita. Aida, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquí. Oh,
4: tinc moltes preguntes,
1: Sí, jo també tinc moltes. Clar, entenc que tu fins ara, la teva, diguéssim, la teva tasca estava en la ficció.
3: Correcte.
1: Perquè tothom s'hi sentia a gust en moments que, diguéssim, que s'han decidit prèviament per guió o pel que sigui. Però a la vida real, entre cometes, perquè és un reality i hi ha molta part, diguéssim, semificcionada, el teu rol quin és?
3: Parlem de La Gran Cita, eh?
1: Sí, La Gran Cita.
3: Què feia jo a La Gran Cita? Sí, mira, sí. Nosaltres érem dos persones, un equip de coordinació d'intimitat, que era la Tatiana Barrero i jo,
1: sí.
3: I teníem la gran sort de que la Tati ve de fer realities de Llatinoamèrica.
1: Ah.
3: Aquí a l'Estat, com bé hem dit, doncs és el primer cop que s'utilitza la figura i, per tant, també ens calia algú que marqués una mica el funcionar, o sigui, com s'adapten els protocols en un format diferent. I va ser molt interessant perquè els vam haver de construir de zero. Al final, La Gran Cita era un reality que tampoc és el típic que estem acostumats a veure de 24 hores seguits, tancats en una casa. Era una cosa molt diferent, així que nosaltres ens vam centrar primerament en fer tota una grandíssima prevenció per intentar mitigar els riscos de que passessin coses complicades, incòmodes, i que ningú volia que passessin. I això era el que més esperàvem de nosaltres, com... estem per això, no? Això és el que creiem que caldrà. I ens vam donar compte, i va ser molt bonic, que a part de tot això, que va funcionar molt bé, realment, ens vam adonar que el que sí que calia, nosaltres quan expliquem el rol, diem, treballem per mitigar els riscos físics i emocionals. Els físics tots saps quins són, no tothom es pot imaginar. Però vam veure que en el cas d'aquest reality era molt important protegir els riscos emocionals.
4: Clar. Que fort.
3: Perquè aquesta gent venia... amb el cor obert, super generosos, molt de veritat, a exposar-se a una experiència que et trastoca de dalt a baix, que és super intensa, que perds de vista una mica la realitat.
1: I que ets molt vulnerable també en aquest context.
3: Extremadament vulnerable. Clar. Aleshores, el que ens vam anar donant compte és que poquet a poquet la necessitat que tenien els participants de nosaltres i de la nostra figura, a part d'assegurar aquesta seguretat, no? en el propi reality, necessitaven un munt d'acompanyament per tal de poder ser coherents amb ells mateixos, no entrar en bucles, clar, no abrumar-se, no... Per tal de poder viure l'experiència, necessitaven com algú que els ajudés a retornar al present, no?
2: És que s'ajunten dues coses molt fortes, perquè és un reality que vius en una bombolla, no? Perquè tot de cop es magnifica, més enamorar-te, que és una altra bombolla.
1: Totalment,
2: o sigui, és com una bombolla dins una bombolla.
1: I fer-ho davant de càmeres, a més.
2: No, clar.
3: És una bogeria, estàs superexposat. Està superexposat a nivell superíntim.
2: Però, i a part et generava com una miqueta de... O sigui, tu estaves amb el teu rol de coordinadora d'intimitat, però nena, enganxa molt aquest concurs. Vull dir, tu també estàs a dins especulant aquest anirà amb aquest, aquests duraran dos dies...
4: O tu una mica apretant amb el subconscient. És cap aquí, no? Ai, mira que el Gerard admira molt, no?
2: Una mica la manipulació.
3: Això no entra dintre de la nostra figura.
4: Jo seria aquest tipus de persona. Jo seria tal Maruja.
3: No, això no ens toca a nosaltres. Hi ha gent que ho pot fer, però a nosaltres no ens tocava, justament perquè...
2: Per això hi ha els redactors, ja.
3: Exacte, no volia dir-ho així, però vull dir que hi ha gent que fa la feina que toca, nosaltres era sostenir-los.
4: Jo tinc molta curiositat per saber, Aina, què és estudiar? Què s'estudia per ser coordinador d'intimitat?
3: Doncs hi ha la formació...
4: Hi ha formació
3: oficial? Sí, hi ha una formació homologada internacional sobre què és la coordinació d'intimitat. Toca moltíssims pals, mitigació de trauma, toca la mediació i comunicació assertiva, toca coreografia, toca trucatge, toca proteccions, toca diversitat, representació, gènere... primers auxilis de salut mental, que en aquest cas, per exemple, van ser molt útils, també. Passes, bueno, és que és molt extens perquè realment ve a cobrir un material que és molt sensible i que necessites estar format en moltes coses, que després puguis tu com anar-les lligant, no?
4: És que potser que tinc la sensació que potser fa 15 anys aquesta figura gairebé no hi era cap plató de televisió ni de cinema.
3: No existia.
4: O sigui, de 15 anys cap aquí ha anat de 0 a 100 d'una manera abismal, que és una cosa que diu molt de com està la indústria ara mateix, però clar, m'imagino que tu penses en com es feien les pel·lícules al 2000 i es devien de cometre tantes bogeries i tantes males praxis que deien ser molt
3: bèsties,
4: no? Males
3: praxis, molts cops inconscients, altres cops conscients. Mm-hmm. Aquesta figura neix el 2018 amb el Me Too a Hollywood. Imagineu el que triuen arribar aquí.
2: Clar.
3: És a dir, en ficció va arribar, si no m'equivoco, el 2020-2021 aquí a l'Estat, i en reality, fixa-t'hi, ara primer cop. Sí.
2: I has acompanyat, has parlat abans d'acompanyar la part emocional i la part física. Mm-hmm. Has tingut les dues experiències. Mm-hmm. Sé que no es pot jerarquitzar i és molt complicat, però quina és més complicada? Perquè la física potser està molt més detectada quan nosaltres patim una agressió o podem patir un abús físic. La psicològica està més normalitzada.
3: Sí, et diria que...
4: Quina bona pregunta ha fet, perdona.
3: Sí, és que és molt bona pregunta.
4: Aquí he tret la politòloga.
3: Personalment...
2: És que vaig fer un màster de feminisme.
3: No, però té molt de sentit i té molta veritat. Personalment em sento més còmode acompanyant la part emocional. Mm-hmm. Malgrat sigui més complexa, potser, però la part física em sembla que té una responsabilitat tan gran que s'ha d'anar amb molta cura, que has de ser... És com tu jugues tot a un allà, saps? Sí. En canvi, amb l'altre doncs és més senzill.
1: Clar, les comparacions són odioses, però molta gent que defensem la gran cita, quan molta gent sent la paraula dating, no?, que s'imagina potser i un reality, una isla de les tentaciones, és com no va per aquí, no. Perquè hi ha molta més bona gestió emocional. Clar, imagino que una figura com la teva, en un reality, com la isla de les tentaciones, quan el producte realment, el producte final, també vol exposar molt i saltar-se aquests límits,
3: Us explico.
1: Sí.
3: Us explico perquè és molt diferent. Per exemple, la Tati, la meva companya, sí, ella el que fa molt a Llatinoamèrica són aquest tipus de reality. És a dir, allà és imprescindible. Una isla de les tentacions té coordinació.
2: Que traçats que anem sempre.
3: La veritat és que una miqueta, en aquest sentit. Sí.
1: Però veient el resultat, sembla que no n'hi hagi, a vegades.
3: No, perquè és diferent l'aplicació. És el que es deia de s'han de crear els protocols, no?, i adaptar-ho al format. En aquell format és molt diferent. Els participants, com a tal, no et coneixen, a no ser que passi alguna cosa. Tu estàs monitoritzant tota l'estona tot el que passa, llegint llenguatge no verbal, que és el que feien, per exemple, en la gran cita, quan eren els 100 participants. Està super atent a tot, detectar si creus que s'ha de fer una intervenció, es demana, però és molt diferent l'aplicació del rol en aquest tipus de reality. Serveix, sí, molt, però és diferent al de la gran cita.
1: I comentava l'Alba abans, no?, que tu també dins d'aquest projecte també podies anar fent una mica de travessa d'on anirien les parelles. Has acabat una mica encertant, fora de la teva part professional, diguéssim, ja com a aïda més personal.
3: Sí, a més, jo us he de dir que sóc ultrafan dels realities. És el meu guilty pleasure. Sempre ho estic.
1: Doncs,
3: per tant, quan va arribar aquesta
1: ideal.
3: Oportunitat, sí, ho vaig gaudir un munt. I hi havia moltes situacions que pensava... allò que deia el Guillem, no? Jo pensava, no puc dir res. Jo desitjo, perquè veig, desitjo
4: per
3: que acabin
4: estaves...
3: arribant aquí... Pel bé de tothom, però és perquè crec que és un reality molt maco en el sentit de que parla d'una manera sana sobre les interaccions humanes i pots veure identificat en tots els perfils dels participants, cadascú amb una cosa, però tot s'entén, no? Tot s'explica, tot... Aleshores, per mi aquest era el repte, que ells acabessin a l'últim capítol i diguessin sí, aquest sóc jo.
1: Que bon.
2: I l'última. Tu creus? Vale, ho hem aplicat a les pel·lícules, a les sèries, o sigui, al món de ficció. Ho hem aplicat ara als realities. Hi ha algun altre sector audiovisual que caldria ficar les coordinadores d'intimitat?
3: Sí, de fet, hi ha un decret llei, si no m'equivoco, que parla de la idea d'instaurar-ho en qualsevol activitat artística.
4: Ostres!
3: És molt difícil, per això s'ha de veure com es baixa això, com es pot fer realitat.
2: Que sigui difícil no vol dir que no sigui necessari.
3: Penso que s'ha de desenvolupar molt més tota una estructura, tota una sí, tot un rol. S'ha d'anar... És que està en creació. Saps? Hem d'anar com allargant-lo i acostant-lo a les altres activitats artístiques, veient com s'adapta, igual que hem fet aquí.
1: I per això també crec que és important parlar-ne i visibilitzar també aquest rol. Total. Aida de Sàrrega, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Ets, recordem, coordinadora d'intimitat, una de les coordinadores d'intimitat de la Gran Cita 3CAT. Moltes, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, gràcies. A vosaltres, un plaer.
1: Va, aquest nena, anem a la publicitat i la tornem.
5: Calonés, a publicitat.
6: Gràcies!
7: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
8: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
7: I la primera consulta és gratis.
8: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
7: I aquest setembre torna sense ulleres.
9: Raül, em vull separar.
10: Però què dius?
9: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
11: Un lingot d'or. Or amb diamants. Joies d'or. Or de 24 quirats. Monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
13: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
14: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
15: Tot allò que t'agrada,
14: molt més fàcil de trobar.
16: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
14: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
17: Per triar i remenar.
18: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
22: Més fàcil.
23: Més directe.
24: Més intuïtiu.
25: Més RAC1.
26: Tots som

0: dejo. Si quiere dos, se lo dejo a mitad de precio. No
1: rompas más. Estàs escoltant els taloners del versió RAC 1 en rigorós refregit.

0: Escolta una cosa, tanta ciència, tanta roqueria.
1: Què?
0: Que jo he mirat a l'Instagram.
2: Jo també l'he mirat.
0: Bueno, però jo he vist una cosa molt grossa a l'Instagram.
1: Ai, què passa ara?
0: Que és que ahir va fer l'aniversari una de les meves persones preferides d'aquest món, que és Paula Estadella, la germana bona de Cal Estadella.
2: Bravo!
1: Ara! És la germana bona, eh?
0: La germana bona va fer 23 anys.
1: És fort, eh?
0: Ahir, això vol dir que és bessons, suposo. No, no, m'estic confonent.
1: Tenim, portem 7 anys de diferència.
2: Clar, és més petita.
1: Ah, és Tauro, això de l'horòscop.
0: Ah, i tant que és Tauro. Oh.

0: 60! Déu-n'hi-do! Tens 60 sent crescaos!
1: Em podries dir els noms de tots?
0: Ui, ui, ui, ui! Tere, Marina, Nayara, Manolo, Adrián, Ruth, un montó!
2: La seva veu, clar, si així estava pel Carnaval, sí. I ahir va ser el seu aniversari,
3: sí.
2: Ara m'agradaria veure per un forat la veu que fa l'endemà del seu aniversari.
4: Jo suposo que l'ha perdut. M'encantaria...
2: Estaria bé saber-ho.
3: T'he deia que vaig estar amb ella i està prou bé, eh? Sí que veníem ressaca, perquè és habitual, és un estat natural de la Paula.
2: Però aquí no la vas veure.
4: Però perquè té 23 anys.
2: Sí. Al migdia,
3: al migdia la vaig veure.
2: Ah, però després t'hauria sortir.
3: La truquem. Bueno, de fet, un missatge seu que et diu, ara mateix, eh? No, mai se'n recorda que faig això.
2: Clar, a la ràdio. De 3 a 4 no saps
4: què.
3: Per demà tens per dinar el bòndigues del cole, que han sobrau i m'hi llevo per a ti, ¿vale?
2: Hòstia, treballa en un menjador.
3: Treballa en un menjador i ha agafat el bòndigues.
4: Mandonguilles?
3: Mandonguilles, és que ja és de Cunit, practica un català diferent.
4: No, boníssim. I a mig programa també, que és,
3: sí.
4: Però mira que mona,
3: sí.
4: Agraeix.
3: Sí, la truquem, eh?
4: Truca-la. Truca-la germana, que li la felicitarem, li direm que és la millor.
3: Segurament ni se'n recorda, jo faig això a la ràdio.
5: Sí,
3: Paula, què passa? Tot bé o què?
5: Sí, què?
3: Escolta, no siguis tan poc simpàtica. Que gràcies per les bandes...
5: És que estic dinant.
3: Ah, vale, perdona.
2: Que, no estàs
5: guardant
2: la ràdio?
5: No, que no sé si cantante.
3: M'estàs guardant mandonguilles o no?
5: Sí.
3: Vale, on ets ara tu?
5: Pues treballant.
3: Ah, vale. Escolta, que et volem felicitar des del programa.
5: Ah, moltes gràcies.
4: Paula, reina del meu cor, felicitats.
2: Paula, per molts anys, com tens la veu, reina?
5: Ah, perfecte.
3: Ah, bé, artista.
4: Què, com estan anant aquests 23?
5: Molt bé.
2: Vols saludar els teus amics de la rua, ara que tens veu?
5: Bueno, hola.
4: Ella és perfecta.
3: Sense un roncola no és el mateix, eh?
4: No.
3: Però, escolta, què t'estàs fotent? No ens mandonguilles aquí al col·le?
5: Sí, amb arròs.
4: Oh, que bé, nena. Escolta, si ens sobrem més, porta-me'n per mi, també.
3: Cap.
5: Eh?
3: M'encanta perquè ja té l'habilitat d'anar menjant i d'anar fent coses mentre està amb nosaltres.
2: Per què ha de deixar de menjar per parlar amb nosaltres?
5: És que tinc pressa.
4: Clar.
3: Ah, bueno, perdona, tranquil·la, eh?
5: Cuqui.
2: Això t'ho ha dit a tu o a algú altre?
4: Ho he dit en general.
3: Molt bé, però tu a quina hora plegues, si es pot saber? És que tampoc m'aclaro jo amb el teu horari.
5: A les 3.
3: Ah, bueno, però ja estàs fora.
4: I tu saps que a les 3 és quan ton germà comença a treballar, Paula.
5: Sí, ho sé.
3: Ah,
4: ens escoltes?
5: No.
4: Vale.
2: Més clar, l'aigua. Paula, que acabis de passar... Bueno, l'aniversari va ser ahir, però que acabis de passar un bon dia.
5: Vale, gràcies.
4: Te mereixes la millor, reina. Adéu.
2: Guapa. Adéu. Doncs ja hem felicitat a la Paula Estadella i ara el que farem és obrir
3: la...
4: ens posi lloc.
2: Està en una altra sintonia. Vinga, va, cobrim l'altra versió del dia.
4: Ui, estupendo, no saps pas el bé que ens ho hem passat.
2: Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de les protestes dels docents perquè per tercera setmana consecutiva mestres i professors surten al carrer a manifestar-se.
3: Ai, però...
4: Exacte, i com ja sabeu, hi ha vagues territorials i vagues nacionals. Espera que hi ha el Toni Clapés d'aquí.
2: Espera, para.
3: Què ha passat ara, Toni?
2: Vinga, ara que estàvem agafant el ritme.
6: No, és un moment. És que estava escoltant la teva germana.
3: Sí.
6: Tot ha sigut inconexa totalment.
3: Sí, se la pela tot.
6: No, perquè he dit que estava dinant, sí. Però que estava treballant. Bueno, però que acabava a les 3... Però que tenia molta pressa perquè havia de tornar a treballar.
3: Perquè després...
6: No, o sigui, sincerament...
2: No s'ha entès res.
6: Ha sigut un dels diàlegs de Groucho Marx per emmarcar.
3: Ma germana és monitora de menjador i després té extraescolars. Està dinant ràpid ara, entenc, perquè deu tenir un extraescolar.
6: Però si ha dit que a les 3 ja havia acabat.
3: Sí. Cada, el col·le on està ara. I deu estar dinant i dona un altre col·le a fer d'extraescolars.
6: A veure si ho aclariu. És que, clar, estàvem seguint amb tot l'interès a la redacció.
3: Ja. Vols que et truco?
4: És una persona que genera molt interès.
6: No, perquè, a més, ja he vist que...
3: No estava per la labor avui,
6: I, a més, el remate ha sigut quan li has dit si escoltava el...
4: No. Ella és la persona que més ens ignora
6: de la història. Això no passa res. La meva mare tampoc mai m'escoltava. Vull dir que estigues tranquil. No passa res. Això passa a les millors famílies.
2: No sabia ni l'horari del programa.
6: No, la meva mare tampoc. Bueno, au, fins després.
4: Qualsevol cosa més que vulguis dir.
2: Adéu, Clapés.
3: Com si fos el teu programa, eh?
4: Exacte.
2: Adéu.
7: Els taloners del versió RAC 1.

0: celebració. Sí, sí, el coordinador del món RAC1, el Jordi de Planell, ha guanyat el Premi Periodista de l'Any de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. Bravo!
1: Bravo, bravo, bravo! Home, perdona una cosa. Estem parlant que és el Messi del periodisme. Bueno, perdó, que és de l'espanyol.
0: Ah, és perico, és perico. No, no li agradarà. No
1: és el Dani Solsona? És que no sé qui més.
2: És
1: no,
2: que diria el Joan García, però se'l vols va fotre el Barça.
0: No, no és un bon exemple. Seguim perquè se'ns enfadarà. S'enfadarà, s'enfadarà.
1: La cara que cau.
2: Ai, estic suant, nens. El que està clar és que el de Planell és un tio que ha treballat molt, perquè abans de ser a RAC1 va començar treballant al 9-9, el Nau-Nau, no sé dir això jo. Va continuar al Nació Digital i a 8TV. També va ser redactor del Fax de 3CAT i ara és el coordinador que ho combina amb el periodisme d'investigació.
0: Doncs mira, el podem saludar ara mateix amb un aplaudiment, també el podem rebre, perquè tenim amb nosaltres el Premi de Periodista de l'Any de la demarcació de la Catalunya Central, Jordi de Planell. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Aviam, si no ets el Messi del periodisme de la Catalunya Central, qui ets?
3: Esclar, a la Catalunya Central no sé qui és el referent futbolístic. Ara, jo havia seguit molt el Vic de futbol. I havíem tingut davanters de primer nivell quan jugàvem a tercera divisió. Per tant, podria recordar algun nom de davanter del Vic que seria el meu equivalent a la Catalunya Central. En teníem un que es deia Fran, que era de Santa Coloma de Gramenet. Clar, sí, perquè hi va haver una època quan érem a tercera divisió que incorporàvem jugadors de l'àrea metropolitana, que eren les nostres estrelles, evidentment, i ells feien doncs, un curs d'immersió lingüística quan arribaven a la Plana, etc.
2: Tothom és guanyant.
3: I llavors allà vam incorporar petites estrelles com en Fran, que va jugar unes quantes temporades amb nosaltres.
1: Només era Fran, no sap ni el cognom.
3: Era un cognom bastant convencional. No sé si Fran Gómez, Fran González, Fran Sánchez... Sí, un cognom d'aquests. Sí, sí,
0: escolta, Jordi, que ets el coordinador del món RAC1, ara ho dèiem, però clar, estem pensant que aquest no és el teu horari. De fet, no. Deu fer moltes hores que ets despert... I...
3: Gairebé 12 ja.
0: Sí.
1: 12 hores?
2: Ah, wow.
0: Imagino que no ens deus escoltar, no? De 3 a 4.
3: Us escolto bastant quan no estic fent migdiada.
0: Ah.
3: Hi ha molts dies que no faig migdiada perquè si tornes de no sé on, etc., aquesta hora encara no he arribat a casa i llavors us escolto. Però quan em poso a fer migdiada, abans em posava a la ràdio, anys enrere, i ara no me la puc posar perquè vosaltres em feu escoltar la ràdio i llavors no puc tenir-vos com en segon pla i relaxar-me i descansar. No us estic fent la pilota, però és veritat.
1: Ai, estic emocionat ara.
3: Clar, si et concentres en el que sona l'antena, llavors no dorms.
2: Ah, que maco. Un periodista guanyador d'un premi, això.
0: Sí, Que no sigui un eufemisme de que cridem molt, també.
1: Però, escolta, si has de fer la migdiada, escoltes alguna cosa o...?
3: Abans sí, ara no, eh? Ara em poso a Spotify el so d'un ventilador. Sí, sí, no és broma.
0: Ets d'aquesta gent.
3: Sí, mira, si vols us el poso.
0: Soroll, com es diu això? Soroll blanc.
3: Sí, poso el so d'un ventilador, sonido relajante, mira, ho tinc aquí, és que ja el tinc a favoritos. I llavors, faig aquí, veus?
0: Aviam.
3: Ah, bueno, això és...
0: Home, amb això no sé si pots dormir amb aquesta veu, eh?
3: És això. I amb aquest so emmascaro qualsevol altre so que hi pugui haver, d'obres, dels veïns, etc, i em relaxo. Em relaxo i m'adormo.
2: Uau, i fas migdiada cada dia?
3: Si puc, sí. Intento fer-ho.
0: Quan dura aquesta migdiada?
3: Depèn de com arribi a casa.
2: Què vols dir? Caminant, en metro...
3: No, és a dir, si arribo a casa havent treballat, etc, i ha estat, dir-ho a casa d'una doncs, manideta i me'n vaig a dormir, doncs durarà 15-20 minuts, que és el que el meu cos acostuma a dormir de migdiada.
1: Ah, bueno, però bé.
3: Perquè sí, com una persona octogenària, tinc problemes per dormir. I sí que és veritat que a vegades si tens un dinar amb amics, o a vegades si tens algun dinar de feina que t'animes i veus una mica de vi, no? I arribes a casa com més...
1: Una mica contentet, no?
3: Sí, sí, més animat.
2: Més de primavera.
3: Llavors la migdiada és més profunda. I puc dormir fins que soni el despertador. Llavors sí. I de fet, el que faig jo alguna vegada, això ara ho confessaré aquí que no s'ha sentit ningú, és que el divendres... si vull fer una bona migdiada perquè tinc un sopar i vull aguantar, etc.
0: Sí.
3: Bec una mica a l'hora de dinar. Fins i tot encara que estigui sol a casa, puc fer un parell de mitjanes o així. I llavors, quan acabes de dinar, ostres, t'estires i notes com... Oh, vas caient.
2: I poses el ventilador, també?
3: Em poso el ventilador, tot i que alguna vegada, si he begut prou, no necessito ni el ventilador.
2: clar.
3: Ja m'adormo directament.
1: Estem parlant que fas doping per arribar divendres al sopar, no?
3: Exacte, exacte.
1: És doping.
2: Sí.
3: Però ja no compta, llavors, perquè tu ja et despertes com si haguessis dormit una nit, saps?
2: Clar.
3: Pots tenir una miqueta de ressaca provocada per l'alcohol prèvia a la migdiada, però et dutxes i comença
1: Jordi,
3: la setmana.
1: T'hem portat per parlar del premi, ja estem parlant de tips de... M'agrada. Sí, sí, molt bé, molt bé. Hòstia, quina alegria.
0: Escolta, per quin mèrit creus que t'ha donat aquest premi, Jordi? Perquè tu
2: per
0: has tret...
2: Per les
0: migdiades. Sí, exacte. Has tret àudios entre Maria Dolores de Cospedal, exsecretària general del PP, i Villarejo. No sé, també, no sé, tema d'espionatge, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Quin d'aquests hits, com si fossis un cantant, no? Tu tens els teus hits, no? El Mediterrani, no sé què. Quin és el que creus que t'ha donat el premi? T'ha fet arribar-hi?
3: A mi, un dels que més il·lusió m'ha fet... Esclar, això s'hauria de preguntar al jurat. Ells valoraven la feina a les tasques d'investigació, no? I parlaven d'aquests àudios, parlaven dels correus del CNI, etc. Però segurament el que més il·lusió em va fer van ser els correus electrònics que vam destapar del CNI, perquè el CNI és una organització, una institució de l'Estat molt opaca. Obtenir aquesta informació va costar moltíssim. A més...
0: Molts diners, no? Imagino
3: molts
0: també.
3: Diners,
0: moltes sobretaules. Diners,
3: moltes migdiades induïdes. pel dir. I és clar, com més costa arribar al titular, no? Arribar a la notícia, més mèrit li dones a tota aquella tasca. Deixant de banda també que quan toques una institució de l'Estat que és tan sensible com el CNI, també notes que es mouen les coses, no? I que hi ha reaccions de persones que no t'ho esperaves, però al mateix temps la repercussió per a aquelles persones que s'havien sentit maltractades també és molt positiva i això et fa sentir reconfortat.
1: Podem dir que ets el millor amic de Villarejo?
3: Sóc el seu padrí. No, ell és el meu padrí, diguem-ne. Jo sóc el seu fillol.
1: El tens a Close Friends a Instagram?
3: Ah, sí, evidentment. Qualsevol... Sí. Cada matí m'envia un gatet de buenos días.
0: Sí, tu pots dir que has fet sobretaules amb aquest senyor, però és per feina, vull dir...
3: Sempre és per feina.
0: Què tal una sobretaula amb Villarejo?
3: Doncs és interessant. Us sorprendrà si us dic... Primer, deixem que faci un comentari, perquè això em fa molta gràcia. A mi em va molt bé que la gent es pensi que tot el que nosaltres traiem ens ho dona Villarejo. La gent està convençuda que tot el que publiquem nosaltres ens ho dona Villarejo. I va molt bé, perquè així tu pots parlar amb moltíssima més gent, obtenir informació de moltíssimes fonts que tenen realment dades rellevants, però... diguem-ne, el penjador de Villarejo et serveix per...
2: Perquè, senten coberts, no?
3: Exacte, perquè l'atenció de l'opinió pública es desvia cap a una altra banda i, per tant, tu puguis treballar amb moltíssima més tranquil·litat. Però sí, evidentment sí que conec a Villarejo perquè, a més, m'ha entrevistat diverses vegades i he fet sobretaules i us diré que és un personatge bastant, bastant divertit amb tot un vocabulari propi. Per exemple, hi ha una frase que sempre diu que a mi fa molta gràcia, que és «Esta tia es me fea con una multa», no? O sigui, diu
0: que... Per favor!
1: Crec que m'esperava perfectament que Villarejo digués això.
2: És que quadre tot.
1: Quadra molt fort,
0: I això no ho has tret a cap àudio, això?
3: Segurament en algun àudio dels que ell m'hagi pogut gravar a mi, hi deu ser.
0: Es pot sentir,
3: no? Però no veu Villarejo. Ah. Que la gent sempre dona per fet, no, amb aquests àpats i tal, els coberts, que ells es deu estar fent una ampolla Magnum com...
1: Sent espia ell?
3: Martín Osborne, i no veu.
1: Que ella ha de fer que veguin els altres.
3: Exacte. Ell deu ser sense
0: por. Jordi, jo no vull posar aigua al vi, però no sé si sabies que aquest premi que t'han donat l'has de dividir en dos. No és 100% mèrit teu, perquè...
3: No, de cap manera, tot l'equip del Món Arracú, de fet.
0: No em referia a això. Perquè, com bé saps, de Jordi del Planell, a la ràdio n'hi ha dos, no ets l'únic.
3: L'heu portat?
0: L'hem portat, sí. El versió Arracú ens l'ha deixat.
3: Perfecte.
0: El Toni ens l'ha deixat. Jordi del Planell, vine
1: Jordi,
0: cap aquí!
1: Vine aquí!
0: Mira.
2: Jordi!
0: Estava buscant exclusives. Un aplaudiment pel Jordi del Planell del versió Arracú.
1: Mira, espera, que està seient, que el Jordi també ve de fer la migdiada.
4: Bona tarda, com esteu?
1: Bravo!
4: Bé, esperava que em convidéssiu a un programa de més prestigi per posar en valor la meva trajectòria, però de moment els saloners em serveixen, si més no, com a plataforma mediàtica. Bé, és rellevant que, doncs, tenint en compte la meva edat, parlem d'un premi aquest que em donen que, doncs, podríem dir que fa feredat. Podríem dir que és totalment anòmal que la meva edat haver acumulat aquest nombre de galons en una trajectòria tan i tan curta. Doncs bé, hom ho ha aconseguit. Penseu, companys, que donar exclusives no té un pèl de fàcil. No té un pèl de fàcil,
0: només
4: tot i que la gent es
0: pensa... Sí, però per què l'altre Jordi no s'enrotlla tant,
4: No, si voleu, parlar vosaltres. Vull de les exclusives la tinc jo.
0: No sé si us havíeu trobat mai, Jordi Aplanell i Jordi Aplanell.
3: Per la redacció,
4: sí, per la redacció ens trobem sovint.
3: Quan el veig intento colpejar-lo de maneres diferents, vaig dir...
4: Sí, m'ha amenaçat, més que en Villarejo.
3: Diverses vegades.
4: Però, doncs bé, mantenim una relació cordial, amigal, afable.
3: I una certa tensió.
0: Tu tens alguna altra, exclusiva que no tingui el Jordi Aplanell original?
4: No, jo volia dir-vos que donar exclusives no té un pèl de fàcil. Sobretot, hi ha molta, molta gent que diu que en treu d'exclusives i realment el que surt a llum són falòrnies. És a dir, preses de pèl, enganyifes o enredades. D'altres et venen exclusives que són autèntics sopars de duro. És a dir, bòfies, contes, comèdies empescades i faules.
0: Però per què ho allargues amb tants sinònims?
3: Us he de dir que algun cop alguna tieta meva m'ha dit crec que t'allargues massa. Crec que en Antoni Clapés el molesta que t'allarguis tant. I dic, no, és que has sentit la meva imitació.
4: Bé, doncs,
3: no, és que talla, no? Perquè et va dient que ja està, que ja ho ha entès i no sé què.
4: Sí, en canvi, amb el Jordi va ser, doncs, no tinc aquest problema.
0: Però,
4: em deixa una hora completa per, doncs, exposar les meves argumentacions, les meves proves, els e-mails, que, per cert,
0: sí, però,
4: Jordi, que li feia molta il·lusió que sortissin els seus e-mails. També volia dir que em fa molta il·lusió que sortissin els e-mails. Em feia molta il·lusió. Els e-mails canviava amb el Super 3 quan era petit.
1: Prou ja.
2: Què demanaves?
0: No,
1: s'enrotlla.
0: Però tu ets conscient que no cal tants sinònims, Jordi?
4: Bé, doncs, jo crec que el sinònim és una figura literària que suma i que és un extra, és un plus, podríem dir d'alguna manera, un plus, un de més, un afegitó, doncs, que dona més valor a la notícia.
0: Bueno, per tant, hem de felicitar tothom per aquest premi, no?
4: Oh, evidentment.
0: Clar.
1: Fa un brindis per Jordi.
0: Jordi de Planell del Versió, moltes gràcies per ser nosaltres.
4: Gràcies pel fair play, Jordi de Planell fake. Doncs seguirem parlant i, escolta, i amb en Villarejo també.
0: Però sobretot gràcies al Jordi de Planell original, el del món a RAC1. Jordi, felicitats.
2: Olé.
0: Moltes gràcies.

0: Ole! Ahí va.
1: Ei, que s'acaba la migdiada.
0: Ahí está.
1: Estem arribant a les 4 de la tarda.
0: Ara.
1: Què deu estar fent ara mateix Pere Mas?
0: Pere Mas deu estar acabant de fer-se un cafelillo, no?
1: Sí.
0: Pere Mas jo crec que és d'aquells que...
1: Ara mateix, va... mira, me l'imagino que està a la redacció, està aixecant el cap, va. Pere, que estan parlant de tu els tabonets.
0: A veure aquests imbècils que diuen ara, no?
1: Aviam què diuen. Sí. Deu tenir unes ganes d'acabar el Pere Mas?
0: Un dubte, Pere Mas és, té canes o és tintat?
1: Vols que et digui el que jo crec que és...
0: Es va tintar de pollo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de pollet.
0: Té una crisi... Però Pere Mas té 50 o quant té el Pere Mas?
1: No crec que més.
0: O sigui, té més, eh? O sigui,
1: però és
0: té...
1: molt jovial, és molt jovial.
0: És Peter Pan, no, una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, però jo crec que es va tenyir damunt de les canes.
0: Ah!
1: Sí. Molt bon estiu està fent el Pere Mas, eh?
0: Home, molt bé, molt bé, sí, molt bé. Sí, sí, sí, sí. Que molt bé, eh?
1: I els nous col·laboradors m'agraden.
0: Bé, ens agraden.
1: I els que conserva d'altres temporades, també. També.
0: I la gent que ha anat fitxant, també, molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Està bé.
1: De fet, ara, això ho hem d'admetre, quan acabem Taloners, no marxem, ens quedem a escoltar el versió estiu, eh?
0: Exacte. Jo estic sí, sí, enganxat al transistor.
1: Que la gent també cada estiu... Ai, trobem a faltar el Clapés, trobem a faltar els Muppets...
0: Deixa'l descansar,
1: deixa
0: el Clapés, home! Home, deixa'l descansar!
1: Estem una mica farts, el Clapés volem una mica
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, jo no, eh?
1: Gent, no, però què vull dir, que volem gent jove, com el Pere Mas.
0: Sí, gent
1: jove.
0: Gent
1: amb empenta, gent que comença.
0: Però si el Pere Mas gairebé és més gran que el Clapés.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, jo pensava que el Pere Mas era un tio jove.
0: No. Va de jove.
1: Vale. Bueno, comencem el programa, que així podrà començar abans el Pere Mas.
0: Aquesta cançó, com va de jove, li agradarà molt al Pere Mas.
1: Ah, sí?
0: He portat Harry Menes.
1: Harry Menes!
0: Harry Menes! Mi reina, que sona així de bé! Ole!

0: Musicals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona en directe per la Catalunya que matina de la Becaina. Aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo.
1: Hola a todos.
0: Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
2: Bona tarda, estimats. Bona tarda a tots els estudiants. Iel Brusca. Què és aquest malbé? Això és aquí o és allà dins? És aquí?
3: És aquí, és aquí.
2: Has sigut tu?
4: No, era... Em torno boja!
3: Era la Rosalia.
2: Ah, no, era la Rosalia.
3: No es pot xiular o què?
2: Avui estem molt esbarats per tres motius.
3: Primer? Digues el primer.
2: El primer, que només queden tres dies per acabar. I estem esbarats, hi ha l'excitació.
5: Tic-tac.
2: Després, avui ja ha aparegut tot Déu. O sigui, sí. Ara hi ha a la ràdio, hi ha tres persones per taula, aproximadament. Però estem molt contents de veure els companys d'hivern, diguem-ne. Fa il·lusió el retrobament i tal.
3: Ja hi som.
2: I l'altre.
3: Venen a envair.
2: No, no venen a envair.
3: No hi cabem aquí dintre.
2: No, senyora Oriols, sí que hi cabem.
3: I però
2: són,
3: hi ha espai.
2: Són els titulars, eh? Nosaltres sí. Som els suplents i els de l'estiu, diguem-ne. Som els altres, eh? Els invasors són nosaltres. I després, que tenim un programa avui. O sigui, jo necessitem fins a les 9. Podem parlar amb la Montse Martí, que ens deixa una horeta més, com el dia de l'eclipsi, perquè tenim molta teca. Per tant, anem de cara a barraca. M'agradaria saber com estàs, si estàs a través...
3: Fatal, gràcies.
2: Com sempre, vaja.
3: Però, escolta, avui hi ha la... No podem plegar les 9.
6: El Real Madrid, oi?
3: No, per la Real Madrid, tant més.
6: Avui... Se paraliza el mundo.
3: No. Comença la lligueta de RAC1.
2: Què és això? La lligueta de RAC1?
3: Sí, són els treballadors de RAC1 que han organitzat diversos partits avui al vespre.
6: Cal.
3: De fet, ho aprofiten, eh?
2: No li donis bola.
3: Ho aprofiten per fotre entrades sense pietat als editors, eh? M'han dit.
2: Ah, sí? Però...
3: Sí,
2: però,
3: evidentment, els que agafem...
2: L'anxa pel davant, eh? Amb mala llet.
3: Sí, i els que agafem vacances, ara anirem sense pietat contra els que s'incorporen ara de la temporada regular.
7: Si juguen noies...
3: No tenim res a perdre.
2: Juguen noies?
3: Sí, i tant.
2: I tant, bona tarda.
7: Molt bé, doncs en truqueu, bon matí.
2: Bona tarda, que són les 4.
7: Bona tarda.
2: Bueno, i tu, Yael, hi jugues?
3: Jo sí.
2: Doncs escolta, demanem serenor en general a tots els companys de RAC1. Esperem que hi hagin vídeos per penjar. Feu vídeos i ho pengem demà a xarxes
3: sí.
2: O algun lloc. Intenteu no deixar els menisques al lloc. No lesioneu el pobre Jordi Basté, ni el Clapés, ni el Bundó. Que el Bundó està tot el dia aquí, el Bundó. Sí, no té res a... Bundó està aquí, ja no, ara no, oi?
6: Sí.
2: Però, sí, encara hi és.
3: Sí, sí que hi és.
2: Sí, no té res més a fotre, el Bundó?
6: Roto.
2: Que està aquí a la ràdio? No el volen a casa?
3: Té algunes coses a fer, suposo, no?
2: Però tantes coses a fer, si no comença fins aquest dissabte, no l'altre. De veritat, tio, estan a casa? Bueno, és igual. Pobre Bundó, eh? Més coses. Avui hem sabut que les càmeres amb intel·ligència artificial de l'AP7 i l'A2, cuidao, eh? Aquestes magnífiques autopistes, sobretot l'AP7, que vas, agafes el cotxe i no hi ha manera de circular, han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil, això només entre el juny i el juliol, eh? O sigui...
8: Hola, Peret. Vols continuar la cerca? És normal tenir les ungles del peu més grogues que un Simpson?
2: No, però quina mania en aparèixer amb informacions falses cada cop que parlem de la IA. Però, en fi, ja que et tenim aquí, escolta'm, ens podries explicar el funcionament d'aquestes càmeres que van amb IA?
8: Per suposat, ahir mateix vam enxampar a un conductor mirant TikTok sobre pedicura a la sortida de Mata de Pera, mentre intentava arrencar-se una ungla groguenca.
2: Prou d'aquest color, de veritat, fàstic tot plegat.
8: Sobretot perquè eres tu, Pere Camàs, també vam enxampar un individu venent roba interior bruta per Wallapop a l'alçada d'Igualada.
2: Igualada? Ah, mira.
8: Per protecció de dades no puc revelar la identitat de Jordi Claret. Bé, és massa Saez Vident. Sí, perdona, ho volia dir. No, no, direm JC.
3: Mare de Déu, pobre Jordi.
2: Prou de difamar. Prou de difamar i prou de dir tonteries. Fora. Adéu.
1: Hello! Sí, morritos para fotito, morritos y aderis, morritos.
2: Morritos, no.
3: Sí, sí.
1: Va. Ara saca culo, saca culo.
3: Sí, ah, és que no puc treure més.
1: Què tal, esteu bé o viviu sota la Diagonal?
2: Prou d'aquest color.
1: Buah, ties, o sigui, Pere, m'ha arribat a la bústia una sessió, un shooting de fotos de jo conduint una tal DGT.
2: No,
3: no, clar, és que a veure.
2: No, aviam, Coco, són moltes, no són sessions de fotos, eh?
1: Com?
2: I són molt greus, ja t'afiso.
1: Ah, no, no, gens ni mica, o sigui, mira, surto, mira, mira, surto guapíssima, tu. Em falta el filtro del perrito, però bueno. Mira, aquesta és del meu angle bo, vale?
2: Sí?
1: Però, bueno, vaig haver de posar-me en contradirecció per sortir així de guapa,
2: però, no?
1: De bona
2: tota. Ah, et preguntava si les multes són molt greus, Coco, però entenc que si anaves en contradirecció, segur que són molt greus, no?
1: Val, val, és que no ho vaig veure, no sé. Estava mirant TikTok, saps? Estava veient reels a la Claire, a la Mètrica. Va, literal, que si no miro TikTok no em concentro per conduir, saps?
3: No, mano,
2: no res. Silenci, prou, ja, de veritat. És que ja, o sigui, ja no sé ni on som, ni d'on venim, ni què volem.
3: Vas mirant el mòbil.
2: No, que vagi bé el curs de recuperació
1: del
2: carnet. Que vagi bé el recurs de recuperació. Això.
4: Ladroni, ladroni. Ja, la DGT me quiere arruinar, cago en Déu. Colla de ladroni.
2: No, ladroni no.
4: Ladroni, ladroni. Colla de ladroni. La Direcció General del Juzgado de Tren, ladroni.
2: No, un segon.
4: Ladroni.
2: Lázaro, tranquil. A vostè també l'han multat?
4: ¿Qué quiere decir conducción bajo efecto del alcohol? Yo no conducía ningún alcohol, yo conducía un Toyota, cago en Déu, colla de ladrones. Ladrones, ladrones.
5: Ladrones, ladrones.
4: Ladrones, ladrones.
2: Si t'han multat els de la DGT amb la màquina aquesta automàtica, alguna cosa deus haver fet. I, per exemple, això que dius...
4: Yo no he bebido alcohol.
2: No, conduir sota els
4: efectes. Solo carajillos, cago en Déu.
9: ¿Cuántos carajillos estás tomando?
10: 20, me cago en Déu. 200, me tomaré.
2: Ahí tornem a ser amb els carajillos.
4: Dos carajillos, ya hace falta. Cago en Déu, ¿qué quiere decir eso? ¿Va a venir la televisión de Cataluña?
2: No, ja...
4: ¿Va a venir la televisión de Reus?
2: No, no, no, una cosa.
4: Ladrones, ladrones.
2: Són els carajillos els que porten el qual, però vaja, si no ho tenim clar...
4: Me
2: no
4: chupa
2: sé...
4: un huevo.
2: No,
10: va. De tren me chupará un huevo.
2: No, tu, i tu, Marc, no li segueixis la bola.
4: Ladrones.
2: Sí, ladrones, ja està. Prou d'aquest color i relaxem-nos una mica tots plegats, que és...
11: Dada Jové.
4: Bona tarda, Pere, querido.
2: A veure, Oriol Jové, què ens vols dir ara? Quina és
4: doncs sí, el govern d'Espanya agilitza el tema de les deportacions de persones que van creuar la frontera de Ceuta i... Julián Álvarez podria ser deportat directament d'urgències al Barça.
2: Sí, ah, només falta que s'hi foti el govern pel mig, de veritat.
4: Ja doncs el govern està disposat, estimat, a utilitzar la força bruta per treure Javier Álvarez, pirata del Bierzo, de l'Atlètic, i posar-lo a disposició del Barça. La policia té una ordre per detenir Gil Marín i enviar-lo a quatre camins, camín de Lleida.
2: Sí, sí. No, però no, home, no, ja el foten a la cadena perpètua.
4: Per cert, el Lleida podrà jugar al camp d'esports.
2: Ah, sí? Això és veritat?
3: Cert. Ho hem sabut fa poca estona.
4: Que es fotin aquests de l'Atlètic Lleida, aquests fulanos...
2: No, no comencem a faltar, de veritat. Va, prou de gràcies, Oriol, i demà, demà la següent dada. Prou.
12: Deixa veure, carajillos, per a Laica.
2: Què passa?
12: Que ja no ve d'aquí, per lo que le queda convento.
2: Professora Olivia Làctea, sí, la senyora, bueno, teòricament científica, però què? Bueno, és igual.
12: Senyora, no, joveneta.
2: Què vol ara?
12: Que deixi veure una mica a jove, home, que patirà menys quan pell se li desfagi i un gat persa embogit per eclipsi, li vull dir els ulls que té.
2: Prou ja d'aquest color. Quina mania, que ningú morirà. És només un eclipsi lunar.
12: Ja lunar de carn!
2: No, de carn, no.
12: De carn i no és halal.
2: No,
12: digueu-ho tot per estroika más y menos. Heu d'informar bé.
2: És de sang. Va confingut, va confosa per un altre
12: tema. Confinguta, també.
2: No, confosa, confosa. En fi, ens ha de dir alguna cosa més o l'engego ja a pastafang?
12: Home, per suposat. Sí. No has vist notícies?
2: Quines notícies, a veure?
12: Sequeres derivades d'eclipsi provoquen parts prematurs i que nens surtin petits.
2: Sí, per què és aquesta història? A veure, un moment. Això és veritat, però les sequeres no estan provocades per l'eclipsi.
12: Qui és l'expert aquí, tu o jo?
2: A veure, evidentment l'expert jo, perquè amb totes les pronòstics, perdó, de merda, que has estat fent tot... Bueno, noia, és que em va dir que s'acabaria el món. Ja, però... Tres setmanes amb la xapa aquesta, no...
12: Niet!
2: Niet, què, niet?
12: Si sobrevivim a eclipsi,
2: sí,
12: ens espera.
2: Què?
12: Futur de nens diminuts.
2: Què diu ara?
12: Més petits que Minions, pitjor que Gremlins.
2: Per la prou.
12: Potser estaran condemnats a treballar...
2: Ja,
12: a on? Aniversaris... de la Minya Mal.
2: Professora, retiri, sisplau, retiri ja i prou. Sí, sí.
5: La fi del món!
2: Adéu, ja està, la fi del món.
5: Prou.
2: Prou de fi del món i prou.
5: De la fi la tor!
2: Silenci. I aquesta... passa.
13: Dios mío, qué mal huele aquí.
2: Ja comencem el huele.
13: ¿Has cambiado colonia? Huele a sardines putrefactes con queso roquefort.
2: De veritat.
13: Me recuerda a mi ex.
2: De veritat. Sí.
3: Per favor.
2: Sí, tu riure.
14: Yo olía algo. Si sentía algo extraño.
2: Ai.
13: Golía mal.
2: Què olía mal?
13: Golía, no sé.
2: Però, un moment, a part d'ensumar, ens dirà alguna cosa del partit d'avui, que avui juga a Madrid, no?
13: Les jugamos contra la Real Sociedad.
2: Sí.
13: Tienen un delantero con un nombre muy raro. Mm. I Gogar Gabal.
3: Però, a veure, per favor, com està dient això, Mourinho?
13: Con ese nombre yo creo que no es de este planeta.
2: No, Oyarzabal, va marcar molts gols al Mundial. No,
14: però jo no sabia el nombre, no sabia quién era, no sabia si era un alien, no sabia...
2: A veure, del partit d'avui, que per cert...
13: Si me hables d'Obrevó, Stark o Busaca...
2: Com es diu el talismà?
3: El Damià.
2: El Damià, i enviem el Damià.
13: ¿Quién es este? Pito?
2: El
13: Pito Damià? No,
3: no,
13: Damià
3: López, no?
2: Damià, que ens farà guanyar el partit. Quan dic ens, vol dir dels que jugui contra el Madrid.
13: Ja veremos si le dejamos entrar en el campo.
2: Bueno, això també amb el mal perdre que té el Madrid. Aviam, alguna cosa a destacar de les alineacions, o no?
13: No voy a decir nada. Si ya se tienen topos infiltrados en el Madrid... Yo también tengo topos en vuestras vidas.
2: ¿Com?
3: Yo sí.
2: No, no entenc.
13: Yo ya sé que cada día, a las 2 de la tarde, comes un trozo de jamón cocido.
2: Jamón, sí.
13: Yo sé dónde guardas el chocolate en la redacción de la radio.
2: No, no, no, son temas internos, no cal entrar aquí tallado. Prou, no.
13: Huele en el cajón y sí. Tus productoras saben muchas cosas y me las cuento.
2: Sí, todos
13: sabemos que la Jael... se passa tota la mañana jugando al Candy Crush en su móvil.
2: Ah, de veritat.
3: Quins nassos.
2: Sí, a més, jugues al Candy Crush, ja, ell?
3: No, no, no, jo jugo bueno. Al...
2: Senyor Mourinho, ja es pot retirar.
13: Huele mal aquí.
2: Sí, ja prou. Sí, sí.
13: Huele peor.
2: Hem d'aclarir que és el Mourinho de veritat.
3: Epa.
2: La veu bona.
3: No, per favor, per favor, per favor. Vagi Sant Mourinho i anem a aquesta cosa.
13: Huele peor que cuando se quedó el calamar debajo de la nevera
2: en la planta 15. De veritat,
12: Chao, pescado.
2: El calamar, que no sabem de qui era. Home, no tenim la lletra, oi?
13: El món.
2: Arracu.
3: El món. El...
2: No, no, és que...
3: Les... Ho hem de fer junts?
2: Bueno, no, però hem de fer que coincideixi amb la música.
12: Un, dos, tres, i...
2: El món. Bueno, va.
3: Però per què ara... ho feu així, la base?
12: Un, dos...
2: Jo he amenaçat els dels xistes que si avui no havia lletra passaria una cosa dijous. Que és demà, per cert, dijous és demà. Vol dir que ja s'ho trobaran. Va, prou de grigall. Prou de ràdio per aficionats, prou de Gigi i Jaja. És l'hora de fer silenci i escoltar el far matinal. Ens queden només 3 dies de far matinal, que cada dia ens indica el camí. Eh, Jael? El camí.
3: Mm-hmm.
2: En aquest... Sí, xup, xup. En aquest mar d'incertesa i desinformació, que és el món actual. És el pilot que cada dia ens porta pel camí correcte, apartant-nos de les tempestes i vents huracanats de les fake news, amb la fermesa del seu comandament. Estic parlant, evidentment, com no pot ser d'altra manera, d'en Sergi Embudio. Sergi, perdona els nostres pecats informatius i informacions poc precises, i gràcies pels moments de precisió quirúrgica com el següent.
15: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, que va morir ahir als 80 anys.
2: Com? Què ha dit?
3: Dolly Parton, en comptes de Dolly... La Dolly Parton,
2: no? Ah, no sé, tu sabràs.
3: Ja que estem
2: fent befa del no, pobre embudiu.
15: Sí, sí, de Dolly Parton.
3: Que va és que com que és el far matinal, bueno, pensava sí. que era Porten.
2: Ja, ja. Bueno, una cosa, si voleu veure el far matinal i tota la gent de RAC1 aquest dijous a Valls...
3: No, no sé, aquest divendres. Aquest divendres. És aquest divendres 28 a Valls.
2: A les 9, de primer arriba, primer
3: que seu. A 12, sí. I a més veuran el Sergi Embudiu, però és que també hi ha la resta de tòtems de la ràdio. Així que, escolta, que hi vagin. Doncs... Ara diré el lloc, que l'estic buscant.
2: Tothom cap allà, sí, és el centre cívic, una cosa de Valls, és que també som un xurro de gent, no tens a mà, això.
12: Centre cultural, no?
2: Gràcies,
12: era?
2: Sí, sí, centre cultural. No, no deveria ser lloc.
3: És el Centre Cultural Municipal de Valls.
2: Pues vinga, tothom cap allà, a veure l'Embudio, el Basté, el Clapés...
3: La Mònica Usart...
2: Bueno, el Bundó potser encara està aquí, perquè no, no hi ha manera que fotir el camp d'aquí, i tota la colla, hi haurà actuacions, hi haurà coses...
3: Hi haurà els taloners, també.
2: Què? Fem la trucada... Exacte, els taloners, que els tenim abans de nosaltres, fent aquí les coses seves. Fem la trucada de suïcida o no?
3: Som-hi.
2: Ai, que estem a 3 de... Fot-li, fot-li el bombo. Dale, bombo. M'ha escrit un amic meu, que diu Quimi, per preguntar si era veritat o no això, trucada de suïcida. Com, clar, que hi ha un bombo.
3: Sí, tenim el bombo, jo vaig cada dia amunt i avall amb el bombo, ensenyo el nom, l'esteu veient tots.
2: Hem de penjar una foto teva amb el bombo i ensenyar-ho per Instagram demà, per trencar aquests rumors. Ostres! Fa molt que no sé d'ella.
3: Sí.
2: Sí? Sí, sí, sí, sí. Però aviam, tenia un restaurant, i vaig anar... O sigui, no és el seu negociat.
3: Ah, jo això no ho sabia, veus?
2: Sí, tant, un restaurant a Sant Cugat. Que no sé si encara el té, estic fotent potser la pota. O potser em confonc de persona, no podria ser, eh?
3: Li podem preguntar.
2: De sushi. Home, ja, ara dient això, ja... si no sabeu qui és... Bueno, ara no trobo el telèfon al mòbil. Un moment, que tinc un problema, que no em surt el telèfon al mòbil. Ves que... Un segon...
3: Jo sé que...
2: No, saps què passa? Sí, que tinc el contacte... Bueno, és que ara això és el lío...
3: Ah, ara està passant ara.
2: El gran lío de la ràdio. Crec que tinc el contacte amb aquella porqueria de solo contactes en WhatsApp. No. Saps allò de gravar el contacte en WhatsApp?
3: Doncs prova de trucar per WhatsApp.
12: Sí. Prova a bloquejar el mòbil, boomer.
2: Sí, sí, truco per WhatsApp i toma pel sac. Sí. Vinga, a veure si funciona. Posa l'altaveu. A veure... No sé, però el contacte el tinc al WhatsApp, però no em surt per la cosa normal. Jo sé allò que era porqueria. Ojo, ai, que fallarà això, eh?
3: No.
2: Sí, perquè potser no té trucades de WhatsApp. Ep! No.
16: Ep!
2: Hola!
16: Hola!
2: Hola!
16: Hola, qui ets?
2: Oh, coi, sóc el Pere Mas, que no em tens a l'agenda.
16: Ja deia que em sonava la veu.
2: Ah, estic en directe a la ràdio. Compte el que dius, eh? Compte el que dius, que estic en directe a RAC1.
16: Estàs a la ràdio?
2: Clar, estic fent el programa. Com estàs?
16: Què fas? Me parto. Pues re, mira, de agosto.
2: A veure, estàs de vacances? La reconeixeu,
16: sí,
2: no?
16: Sí, sí, sí.
2: A veure.
16: Apurant les vacances.
4: La Melero.
2: No és la Melero. No estàs a l'aigua, oi, en aquests moments? Cap per avall,
16: pues,
2: ni res d'això?
16: Pues he sortit fa un ratet, mira. M'han anat a fer unes piscines aquí al costat.
2: Vaja, sí, bueno,
16: una piscineta aquí a la zona.
2: Les típiques 100 piscines de 25 metres, no, de 50,
16: no? N'he fet 30.
2: 30 de quant? Bueno, ara sí, però si la comunitat és petita.
16: No, són de res, una piscina de 15 metres.
2: Oi, això, res, sí, jo. Tot el que no siguin... 100 olímpiques, que són 5 quilòmetres, no? Sí,
16: no, les olímpiques són de 50.
2: Clar, per tant, 100%.
16: Les curtes són les de 25, però aquestes de 15.
2: Bueno, sabeu qui és o no?
3: La Gemma Mangual!
2: La gran Gemma Mangual, bravo! Nena, Gemma, ha sortit el teu nom. Quina il·lusió saludar-te, perquè feia molt que no sabia tu. Quan ha sortit el nom al bombo, estava dient-li a la Iel... jo ara potser m'equivoco de persona, eh? Disculpa'm. Però tu tens o tenies un restaurant a Sant Cugat, oi?
16: Sí, al Sugoi.
2: Encara el tens?
16: Sí, encara vale,
2: vindrem demà a sopar 15, eh? Vull dir, presents una taula no. I esperem que venim els xupitos i vindrem tot l'equip. Ai, quina gràcia.
16: Però has de fixar-me una mica més de temps.
2: No, doncs igual. Escolta, i què és, com estàs? Com estan les vacances, Gemma? Com va la vida?
16: Doncs molt bé, molt bé. Mira, vaig tornar de l'Europa de París, que va acabar el 6 d'agost, i ja me'n vaig anar el dia següent de vacances amb la meva
2: parella. Perdó, això de París? Bueno, això de París és això de l'Anís, de l'Anís Tió, no?
3: I tot de l'Anís Tió.
2: Tot sí, això tan exacte, brutal i tan acollonant que, bueno...
16: Molt bé.
2: I dius que t'has anat amb la parella cap on?
16: Sí, primer a Albània, una setmaneta, i després amb els nens he estat també uns dies a Sardenya.
2: Ah, o sigui que vas anar de soltera, eh? De viatge de noces.
16: Sí, però molt bé.
2: Home, això sí que és un planazo.
16: Sí, ho tinc ben muntat, això de les vacances.
2: No, no, puc preguntar quants anys tenen els nens per saber a quina edat els pots anar col·locant?
16: No, mira, el gran té farà 16.
2: Home, aquest encantat de la vida d'estar tranquil.
16: Home, perdona, sí, tant. No, a part de que, bueno, que està amb el seu pare, també, o sigui, que ens anem combinant, saps?
2: Ah, aquí ja truco, eh?
16: Sí, clar, ens ho coordinem molt bé.
2: Molt bé, ai, que bé.
16: Sí, està guai.
2: Bueno, escolta.
16: I ara apurant una miqueta els últims últims dies, intentant ja començar una mica el ritme normal, perquè si no, després costa molt, saps?
2: Doncs escolta'm, Gemma, ens agrada molt que ens hagi agafat el telèfon, que estiguis tan alegre. I a veure si ens veiem aviat. Haurem d'anar a sopar al seu restaurant aquest de Sant Cugat, que com has dit que es deia?
16: Home, doncs espero.
2: Sí?
16: Sugoi,
2: és un japonès, eh?
16: Sí, és un japonès, sí.
2: Doncs ens presentarem 15, evidentment, ens donem per convidats tots 15, més una ronda de xupitos, més una ronda de gin tònics.
3: Va, per favor.
2: Bueno, diuen que s'ha aprofitat. Que vagi molt bé, Gemma. Una abraçada i bon final de vacances. Ai, que bé. Quina gràcia haver parlat amb la Gemma Mengual.
3: I tant.
2: Que simpàtica.
4: Muy buenas tardes y saludos cordiales en riguroso directo cuando pasan 20 minutos de las 4 de la tarde desde las andas radiofónicas de Radio Asociación de Cataluña 1. Paramos la hora de los papanatas porque es el momento de ponernos serios.
2: A veure, nos ponemos serios. ¿Qué pasa?
4: Tenemos en riguroso directo a la etapa 5 del deporte favorito de la gente, que se viste en medias muy ajustadas. Empieza el programa especial de la Vuelta Ciclista a España, que nos llevará hasta las 8 de la tarde.
2: No, hasta las 8 no.
4: Cinco horas de retransmisión donde desplegaremos todos los efectivos para cubrir la etapa de hoy.
2: No desplegaremos tanto.
4: Hoy los atletas parten desde Falsete, pasarán por la localidad de La Botella y terminarán la trepidante prueba en la cuna de la civilización catalana, Roquetas,
2: home, en vam anar... Roquetes, quina casualitat, no, que sigui Roquetes, en vam fer un programa especial. Que bé, tu. Segueixi, si hi ha dit alguna cosa, eh?
4: En este momento la velocidad media de los corredores es 47 kilómetros por hora. Y ojo, porque están a 44 kilómetros para línea de meta. En una etapa donde será especial para los sprinters, irá alto de Puels, no hace estragos en el pelotón. Conectamos ahora mismo para ver y situar la serpiente multicolor con los enviados especiales. En la estatua franquista de Tortosa, tarareando el himno de España, tenemos a Roger Ferrer. Josep Ferrer.
2: No. España.
4: Pues vamos con la corresponsal en Del Tebre, recogiendo arroz con las manos en los charcos, Gemma Montero. ¿Cómo van los ciclistas?
2: Si la Montero no está recogiendo arroz, la verdad.
4: Gemma Montero. ¿Cómo?
2: No, la Montero no es.
4: Pues ojo, porque nos vamos al helicóptero. El helicóptero con Albertito Balsas. Albertito, minuto y resultado.
3: Era aquí fa un moment.
2: L'hem vist pel passadís. Vostè té els papers mullats, la veritat, eh? No, tu no li fotis aquí a la salsa.
4: Gerardo Bañera en la moto 1.
2: No hi ha moto 1.
4: Marta i Ramon en la moto 2.
2: Marta Ramon no està a la moto 2.
4: Ninguno de los dos.
2: A Marta Ramon va anar a Ibarro Xavi Hernández i ara està al Camp
4: d'Obres. Pescando siluros en la senyal radiofònica de Radio Asociación 1. En el Ebro, Pau Bombardó.
2: Pau Bombardó. Hombre.
4: Bombardó.
2: Bravo. Hòstia, Pau, perdona,
4: Don Pau.
2: Pau, silenci. Ha costat una mica, Pau, arribar fins a tu,
17: sí,
2: eh?
17: Sí, al final ja hem arribat.
2: Calla, José María.
4: ¿Dónde están los ciclistas en este momento?
2: Contesti, Pau.
17: Doncs mira, estan a punt de pujar cap a Pauls. Ja ho has dit. És que, José María, m'has deixat poca cosa per dir.
4: Perquè... Pero vamos a ver, simplemente hemos hecho una avanzadilla de dónde estaban los ciclistas y lo que tenían por delante. Ahora mismo, ¿hay algún ciclista escapado?
17: Están todos muy juntos.
4: ¿Dónde está Pogacar?
17: Pogacar, el tenim al...
4: Primo Roglic.
17: També, tots allà.
4: Perico Delgado del Cas Naranja.
17: Aquest no el tenim.
2: Deixeu parlar al Bombardó. Ens vols dir alguna cosa, Bombardó? Ets a Roquetes, hem quedat, eh?
17: Sí, a Roquetes, sí.
2: Bueno, molt maco, Roquetes. Vam ser-hi l'altre dia fent el programa de l'Eclipsi, eh? L'Eclipsi,
17: perdó. Maco, sí.
2: Molt bé, i alguna cosa més a destacar, a part d'això que t'està dient tot això el José María García?
17: Doncs mira, que fa una calor força important aquí a Roquetes.
4: Público i temperatura.
2: Silenci, deixi parlar.
17: Temperatura no te la sé dir, perquè ara mateix...
4: Sensació tèrmica.
2: Silenci.
17: Sensació tèrmica molta.
4: Corre aire en el pelotón, ojo con los abanicos, que no se produzca ningún afilador.
17: Sí, això compta... Fa aire sí que en fa, eh? Això sí, ens ajuda
4: una miqueta. Acuérdate de aquella etapa en Avantos. Donde Alejandro Valverde hizo el afilador, se cortó el pelotón por un abanico, Alberto Contador atacó a 30 kilómetros de meta y le acabó quitando la vuelta.
2: Aviam, José María, ¿pot parlar ell o hem de fer el tonto?
4: Coño, estamos dando información y datos
18: totalmente verídicos.
2: Ara deixi parlar el Pau. Pau.
18: Don Pau.
2: Però a datos de fa 30 anys estem donant.
18: Vull dir que no, coño, de 17 i 8.
17: Ens hem d'actualitzar una mica, José María. Els
2: ara, ara. Bé, bé, bé, molt bé.
18: Alberto Contador i...
2: Va, José María, deixi parlar. Bombardó.
17: Res, els tenim això, 43 quilòmetres per la meta, estan pujant d'aquí a poc al port de Paüls, que és una sanció de tercera categoria, i després ja tornaran a baixar cap aquí i arribaran a Roquetes, en aquesta etapa que han sortit des de Falset. 173 quilòmetres, fins ara ha sigut força pla, i això ha fet que doncs, el gran grup estigui molt compacte. Ara, amb aquesta pujada, segurament es fragmentarà una mica més, però el que diem, de moment encara estan força junts, a veure si algú agafa aquesta escapada. Això sí, Pogacar, més líder que mai, és a dir...
2: Sí, pon el micro, pon el micro a Pogacar.
17: Ara mateix no el tinc al costat, precisament. Oh.
2: Bueno, José María,
17: el tinc una mica
18: lluny. Es lamentable. Esto parece televisión española.
2: Sí, canta ya.
19: Este año y ya desde hace algunos años es poca cosa. Los comentaristas... bueno, y ahora uno de los comentaristas es Periquín. Este Periquín es monótono, aburrido, pero fundamentalmente... Mal. Tedioso. Ahora mismo acabo de terminar de ver la etapa de hoy. Lo del principio fue un coñazo.
2: Aquest és el José María de veritat.
18: Menos mal que tenemos a Pau Bombardón.
2: Ara, sort que en teníem el Pau. Bombardó, Bombardó. Pau, escolta'm, perdona per totes les interrupcions, eh? Aquí et tenim, vull dir, si passa alguna cosa ja aniràs entrant als boletos i sí, et deixem aquí. Estàvem veient la Volta Ciclista per TV1, però ens han començat a posar una col·lecció, ara tornem, però una col·lecció d'anuncis un darrere l'altre. Entre d'altres, bueno, TV2, doncs, entre d'altres, resulta que el Jesús Vázquez aquest ara fitxa per a la U, per un concurs que es diu El Túnel. Sí.
17: Home.
2: Estava a Telecinco, algun lloc d'aquests, i ha fitxat...
18: Y normal que Jesús Vázquez presente un programa llamado El Túnel.
2: Bueno. Ah, vinga, va.
1: Deixem. Favor.
2: Bombardó,
1: favor.
2: Cuida't, maco, que vagi molt bé.
17: Vinga,
2: bona feina.
17: Pere, adéu, adéu.
2: A reveure... Brusca, la
3: vinga,
2: cançó, no?
3: Doncs ahir va morir, com bé sabeu, la reina de la música country, la llegendària Dolly Parton.
2: Sí, d'aquí. Oh.
3: Molt famoses, com la que dèiem, Jolene, 9 to 5, la que sentim ara, Islands in the Stern. Però deixeu-me que recuperi la versió que em va fer Tomeu Penya i la cantant argentina Adriana Ceballos.

0: una versió de fa més de 30 anys. És un clàssic, és boníssima.
1: Doncs escolta, magnífica cançó, magnífic Tomeu Penya, magnífica
0: Dolly Parton,
1: que no sabíem dir el nom abans, per cert. N'havies de parlar ara i veig que...
0: Dolly Parton.
1: Sí, no ha sortit bé el nom.
0: Ja, escolta, és que
1: a
0: mi el
1: far matinada em despista. Ja, sí que et despista, sí. Té bastant entretinguda. Noel Guarnido, el nostre estudiant en
2: pràctica. Guarnido, què tal? Com esteu?
1: Com estàs? Bueno, Guarnido, guarnit com decorat. Endavant, és un dels estudiants en pràctiques. Endavant amb la mania del dia, va.
2: Doncs avui vinc a parlar de futbol, perquè ja sabeu que tenim el torneig de RAC1 de futbol. I ja li he dit al Joan Maria Morros que tenim totes les ambulàncies preparades pel seu equip d'informatius i d'esports. Que es preparin. Vale, jugar a futbol no, però hòsties...
1: Bueno, una cosa, un moment, això no és el que tocava dir, vull dir que espavila.
2: Vinga, va. Doncs avui vinc a parlar de futbol i vinc a parlar del pare que va veure el seu fill jugar a futbol i es converteix en un ultra. Dóna instruccions. Obre banda! Pressiona! Senyor, que el seu fill juga al Benjamin F, porta velcro a les botes i guants de Spiderman. Allà tenim l'àrbitre, un noi de 16 anys que ha arribat en patinet, dilluns té examen i cobre 20 euros per partit. I tens aquest Mourinho de polígon cridant «Ets un ladrón!»
3: «Ladrones, ladrones!»
1: Ja no, deixa parlar.
2: Ladrón de què, desgraciat? Vol arbitratge a FIFA en un partit amb jugadors preguntant si poden anar a fer pipí. Encara dirà que jo duc el meu fill amb valors, sí, els valors del Frente Atlético. Finalment, el nen acaba de jugar, s'ha divertit amb els amics, però hi ha el pare. El pare activa la roda de premsa i li diu «Avui no has estat al teu nivell». El seu nivell? Si el seu nivell és la classe dels dofins. Dóna-li un entrepà i calla. Al final no és un pare implicat, és un hooligan amb motxilla de la patrulla canina. Calma't una mica, Simeone de l'AMPA.
1: Calma.
2: Oh, que es calmi el pare, eh? I aquesta tarda, Claret, què?
4: No, i que són dels més perillosos, aquests, els pares.
2: Perillosos nosaltres, aquesta tarda.
0: Compte, eh?
4: Com a entrenador de futbol que havia estat jo de categories inferiors.
0: Déu-n'hi-do.
4: Mare de Déu, però insults...
0: Déu-n'hi-do.
2: Són una vergonya. Com
4: de puny, fins i tot.
2: Són una vergonya.
0: Sí, sí.
4: Ben dit.
2: Aquesta tarda?
4: Aquesta tarda, guanyar.
1: Vinga.
2: Pau Bombardó no arriba, m'ha dit, eh? No, acaba d'escriure. El Gato Bombardó es queda sense porter. Notícia última hora.
1: El que no vindrà segur a jugar a futbol sóc jo, ja us ho dic jo. Va. No, home, no, perquè tenim un altre tema que ens està esperant.
2: Fot-li.
1: Un altre esport, la petanca de Calafell. Puja.

0: Calafell, Calafell.
1: Ja ho sabeu, eh? Tornem a Calafell, que és un tema que ens interessa molt, el conflicte de la petanca. Des de divendres intentem contactar amb el seu alcalde, el senyor Ramon Ferrer, que resulta que no té temps per atendre'ns, em sap molt greu, però no troba la manera d'atendre'ns. Però un altre dels nostres estudiants en pràctiques, el Guardino, no l'hem aplaudit, però l'aplaudim ara i afegim la lluita esposa.
2: Gràcies.
1: Hola, lluita esposa, com estàs?
3: Hola, com esteu?
1: Molt bé, és una de les altres estudiants en pràctiques que tenim. L'hem posat a fer una missió impossible, que és trucar a l'Ajuntament. I com ha anat?
3: Doncs sí, he trucat, he provat a trucar a secretaria directament de l'alcalde i la primera trucada s'ha tallat.
1: A veure... Aquí estem a l'espera.
4: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Soc la Julieta Esposa, la truco des del versió estiu de RAC1 perquè estic gravant una sèrie d'entrevistes sobre una qüestió de Calafell. Que podria parlar amb l'alcalde?
1: Passau.
3: Doncs el que ha passat és que jo he pensat que s'havia tallat la trucada i com que era el primer cop que utilitzava aquesta maquinària de la ràdio, volia comprovar doncs, que no hagués estat error meu.
1: Això és veritat, eh? Ha après avui a fer anar tot el tinglau de fer trucades.
3: Sí, sí. Llavors he provat de trucar una segona vegada.
1: Aviam.
4: Bon dia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Acabo de trucar fa un moment i crec que s'ha penjat, pot ser? Dic Judit Esposa, es truco del versió estiu de RAC1. Tant d'endora de penjar.
5: Vaja.
1: Però com pot ser això?
5: Ostres.
1: Si t'han penjat el morro, dos cops.
6: No em volen parlar.
3: Literalment,
1: no,
3: Pere.
1: Lit,
3: com
1: lit,
3: diuen els joves,
1: sí,
3: exacte.
1: Però un moment, potser és que, no sé, no vol parlar amb nosaltres, l'alcalde, o...
3: Jo crec que no.
1: O potser
3: perquè,
1: no té temps.
3: Vaja.
1: Potser és veritat que no té temps.
6: No volen parlar.
1: No sabem, però mira que portem una setmana intentant parlar amb l'alcalde. Si algú se'l troba pel carrer, el senyor Ramon Ferrer, alcalde Calafell, digueu-li que volem parlar amb ell. No sé si tornar a dir els telèfons a la ràdio, però ja, bueno, ja els donem perdonats. En fi, deu ser que no té temps, ja està, no el critiquem
3: sí,
1: gaire.
3: Potser sí. En tot cas, també he provat a trucar al Consell Comarcal, ja que el Ramon Ferrer és el president, i m'han comentat que no hi era perquè encara no tenen activitat, que de fet això passarà a finals de setembre.
4: No sé què dir-te, perquè aquí pues, la veritat és que en els Consells Comarcals, pues, si és un alcalde, està en el seu ajuntament i ve aquí, ve, pues, quan els dies que té visites els òrgans col·legiats, i en aquest mes, pues, en aquesta setmana, fins que no comenci lectivament, que comencem tinguem òrgans col·legiats i tot això, pues,
1: doncs res, tu.
4: No...
1: Vaja.
3: Res de res.
1: Doncs escolta'm, ahir vam trucar a l'Ajuntament i tot i que la gravació deia que hi som fins a les 7, no hi havia ningú. Te'n recordes que no hi havia ningú? Doncs
3: exacte.
1: Jo tinc el mòbil de l'alcalde.
5: Caram.
1: Això me l'han passat.
5: Carai.
3: Última hora, eh?
1: Te l'ensenyo, Yael, mira. Tinc el mòbil de l'alcalde.
5: Efectivament.
1: El senyor Ramon Ferrer.
5: Sí.
1: Estic per trucar-lo,
5: sí.
1: Estic per trucar-lo.
5: Espera.
3: Però, a veure...
5: Ja està bé.
1: No, el truco,
5: però,
1: eh?
5: A veure,
3: Calma.
1: Va. El truco demà i li donem 24 hores per donar senyals de vida a l'alcalde de Calafell. Però truquem a Ràdio Calafell. Tens el telèfon de Ràdio Calafell? Anem a veure si està allà, perquè fa un programa a Ràdio Calafell.
5: Sí.
1: Com es diu el programa? L'alcalde de la ràdio, fa un cop al mes.
3: Exacte, fa un programa a la ràdio.
1: Sí, va allà a contestar. A veure, anem a trucar. A veure, truquem a la Brava, Ràdio Calafell. Tens el telèfon, eh? No, l'està buscant. Va. Que tenim aquí el Clareta. Hola, Clareta, que et saludo. Bona tarda, com
7: bona
1: estàs?
7: Bona tarda.
1: No, és que el truco al mòbil i s'ha agotat.
5: No, per favor.
7: Tenim teca,
5: Pere.
1: Sí, tenim teca. Peda't. Ep.
7: Eps.
1: Mira, aviam. Això és senyal de trucar, això, que
7: sí,
1: és aquesta merda?
7: Sí, està trucant, sí. Això és Ràdio Calafell.
1: Això no és senyal de trucar, això és línia.
7: Ah, no treballen.
1: Tornem a marcar, que aquí no, alguna cosa ha anat bé. Tornem a trucar i si no ja ho deixem per demà. O sigui, no truco el mòbil, que s'ha acabat el cuento.
5: No hi truquis
1: al... Per això no ha estat ben marcat el número o alguna cosa.
5: No, sí que ha estat ben marcat, el que passa és que jo crec que ha saltat directament i per això...
1: Ha saltat, perquè encara no ho he sentit per la ràdio, on està allà la Ràdio Calafell dient, tanco el telèfon, que si truca aquest passat... Del Mas.
7: A veure. Això és d'ocupat.
5: Això és d'ocupat, eh?
1: Una centraleta d'una ràdio. Bueno, i tornem. Han despenjat! Clar, algú els ha avisat i han despenjat. Sí. Home, bueno, en fi. Escolta'm, demà hi tornem, no? Judit,
3: seguirem investigant.
1: Anem a cap a Figueres, que no hi ha el conflicte de la petanca, a diferència de Calafell. Figueres.

0: Bueno, és el concurs de l'acústica de Figueres.
1: Sí.
0: Tu diràs, jo t'escolto atentament, perquè aquí hi ha alguna cosa que a mi no em quadra, però ja ho descobrirem.
1: Què no et quadra?
0: Que aquí hi ha un nom d'un grup i no tinc clar que sigui el grup que està sonant, però això ja ho descobrirem. Tu, Ansa.
1: En poc menys de 24 hores arrenca una nova edició de l'Acústica de Figueres i que s'allargarà fins diumenge. 4 dies de música, festa, molt bon ambient i amb concerts de... Atenció, perquè la llista és llarga. Sopa de Cabra, La Fúmiga, Ludwig van, Bus, 31 Fam, Locomia, d'en Pere Albo i el Comboi, Quim Mandado, Alosa i molts més. I pels més petits també hi ha concerts. L'Acústiqueta amb País de Xauxa o Filament.
0: Doncs escolta'm, nosaltres què regalem? Recordem que el regal serà demà, sí, demà, perquè, bueno, t'explico i ja es veurà...
1: Regalem una nit d'hotel completament de franc per a dues persones, amb l'esmorzar inclòs, per anar-hi divendres 28 d'agost.
0: Doncs escolta'm, escoltem els últims acudits dels últims concursants, però qui no... Clar, ara ja està, qui no... Ja està, avui surt...
1: Ja acabem.
0: Ja sabem, demà fem la final, però la gent hi pot anar, a Figueres, eh?
1: I pot anar igualment,
0: és gratis,
1: perquè...
0: És gratis, és magnífic, es fan uns concerts molt xulos, vas allà, et fots un bon sopar o un bon dinar, i fots una volta per allà,
1: sí.
0: Busques un hotel, o tornes, si vas amb prudència.
1: L'únic que l'aforament és limitat d'aquests concerts, sí. Així que no badeu si voleu anar, però som de franc.
0: Molt bé.
1: Som-hi els participants?
2: Sí. Som-hi.
1: Avui la temàtica, doctors. El primer és de la Carme.
3: Doctora, li he deixat la mostra de Fenta damunt del seu escriptori, com em va demanar. I li ha posat el seu nom i els cognoms al putet? Quin putet!
1: Som-hi amb el segon, amb
0: veritat,
1: el de la Eli.
0: De veritat.
4: Què li diu un semàfor a un altre? No em miris, que m'estic canviant!
1: Bé... I el tercer és el del Jordi.
5: Això és un metge que li diu a una dona d'un pacient, li diu, bueno, ara mateix he acabat l'operació del seu marit. I la dona diu, com està, doctor? I diu el doctor, bueno, una mica cansat, però demà tinc festa.
0: Molt bé, i l'últim?
6: Ja està bé.
1: I hem fet els tres, espera'm.
0: Això, l'últim finalista, dic, l'últim finalista per demà.
1: Sí, sí, dissimula. Doncs el finalista... d'avui, que entra demà per al sorteig, demà dijous, per emportar-se una nit d'hotel per l'Acústica de Figueres. Ara. El 28 d'agost és... el Jordi!
0: Bravo!
1: Demà serà la gran final,
7: enhorabona,
1: però recordeu que
7: no
1: també podeu anar als concerts, ja que són amb entrada lliure, però amb aforament limitat. I recorda que, si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació a festivalacústica.cat.
0: Molt bé, doncs això... Fins demà, que resoldrem el concurs, i la invitació a anar-hi és una cosa que, vaja, que s'hi ha d'anar i que és magnífic i que pelant té tot, d'acord?

0: Són 4:45, avui anem una mica més tard que de costum. Primer avancem una notícia de la qual hem tingut coneixement fa una estona, la tragèdia del Nepal, de la qual ja n'hem anat parlant, o s'ha anat parlant a la ràdio. Almenys ja són 95 les persones que han mort per una arribada a tocar la frontera amb el Tibet. Hi ha centenars de desapareguts.
1: Sí, unes imatges que fan posar la pell de gallina, l'aigua, el fang i les roques s'han endut cases, carreteres i ponts i també han afectat infraestructures elèctriques al Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. Les autoritats estan mirant d'esbrinar l'origen d'aquesta catàstrofe, però la principal hipòtesi és que un terratrèmol hauria provocat aquesta esdevissada que ha fet col·lapsar un gran riu. Ara per ara hi ha aquests 95 morts, però la xifra podria augmentar molt en les pròximes hores. Hi ha 400 ferits oficials, dels quals, segons La Vanguardia, 2 tenen passaport espanyol. També n'hi ha molts turistes i molts d'ells són estrangers.
0: I una altra de les notícies destacades del dia que ens ha agafat una mica tots per sorpresa és que el Barça ha decidit suspendre l'homenatge que s'havia de fer demà al Camp Nou als jugadors que van guanyar el Mundial amb la selecció espanyola per culpa de l'agressió policial que va patir un aficionat blaugrana, recordem-ho, menor d'edat, a Elx, per portar una estelada.
1: Sí, el club ho ha comunicat fa res, a 3:15 de la tarda, anunciant que, en canvi, es farà un acte d'exaltació a l'estelada. La brutal agressió que va patir aquest jove aficionat a les afores del camp de l'Elx abans del partit de Lliga de diumenge s'ha anat fent gran amb els dies i ha traspassat del tot a l'esfera política. Per això, la junta del club ha preferit que demà no es faci l'acte d'homenatge als campions del món amb Espanya. Ho ha comunicat el mateix president, Joan Laporta, en declaracions als mitjans del club.
2: No, hem decidit des de la junta directiva que aquest acte no es farà perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament. El futbol ha de servir per unir i no per generar certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
1: El club ja va condemnar dilluns l'actuació fora de lloc dels agents de la policia espanyola i el mateix Laporta ha contactat per telèfon amb la família del jove. Els agents, recordem, van donar diversos cops de porra al noi que es negava a entregar l'estelada als agents. I quan ell s'hi va tornar intentant llançar un cop de puny a un antiavalot, els agents el van tirar al terra el van seguir colpejant amb la porra i fins i tot un d'ells, amb el noi ja immobilitzat, li va donar un cop fort de colze a la cara. Per Laporta, l'estelada representa la forma de pensar de molts culers i catalans, a més de ser un símbol permès que s'enmarca, diu, dins la llibertat d'expressió i que en cap cas representa odi ni genera violència. Per això,

0: forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
1: Un moviment que arriba després que el govern i diversos partits com Junts, Esquerra, la CUP o els Comuns condemnessin també l'actuació dels agents de la policia espanyola a Elx. L'Assemblea Nacional Catalana, a més, ja tenia la intenció de manifestar-se demà a la prèvia del partit contra l'Atlètic Club i també pensaven repartir 10.000 estelades pels assistents.
2: Doncs es presenta interessant el partit de demà, a veure què vol dir això de l'acte d'exaltació de l'estelada. També una cordial salutació als policies nacionals, que no se'ls ocorre res millor que intentar-li trencar la cara a aquest pobre nano per lo de l'estelada, que ara de cop i volta, en lloc de fer-se un homenatge a la selecció espanyola, es trobaran amb un bonic acte d'exaltació. Espero que el disfrutin quan el vegin de l'estelada demà per la televisió. I a més, amb tot això, les penyes blaugranes s'han posicionat contundentment i, de fet, han parlat que els desplaçaments ja acostumen a passar coses estranyes amb una certa freqüència. Van fer un comunicat conjunt ahir per condemnar aquests fets i també havien pressionat el club de cara al partit justament de demà. Volem conèixer el punt de vista d'una de les penyes amb el portaveu del grup d'animació Almogàvers, el senyor Albert Iarza. Bona tarda, Albert, com anem?
3: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, anem a pam. Comencem pel començament. Els desplaçaments del Barça, vosaltres heu trobat situacions estranyes aquestes amb les forces de l'ordre, com s'ha anat dient, que hi ha problemes, que quan hi ha una estelada passen coses rares?
3: Sí, tant. No és un fet puntual, això que ha passat. És un fet constant que fa molts anys que passa.
2: Molt bé. En el cas de l'agressió de Elx, va poder-la presenciar o quin criteri teniu sobre el que va passar a Elx?
3: A veure, jo personalment no hi era, però sí que hi havia companys que hi eren. I, bueno, per sort, el que va passar a Elx té un factor molt positiu, que és el que ha portat tota la revolada, i és que ha estat gravat. I no per una mòbil o una càmera, sinó per moltes. Aleshores, tens la mateixa situació des de diferents contextos i des de diferents punts de vista, però en tots es veu el mateix, no? Que li retiren l'estelada en aquest noi, cosa que la policia ja està fent una actuació irregular, i a partir d'aquí la sorpresa del noi és el tracte que rep per part de la policia, i a partir d'aquí tot va increixent, i es genera una situació de crispació que pot esdevenir a sobre a que hi hagin més incidents. El curiós és que en aquest context i en aquesta situació, fixeu-vos que l'afició del Barça no es rebota contra la policia com molta gent es podia haver pensat que passaria, sinó que aquí és el noi que es troba perplexa, perquè davant dels que han de fer complir la llei i han de vetllar per la seva seguretat, es veu atacat per aquesta gent, que és el cos de policia, i a partir d'aquí tot genera una situació de crispació, i el noi, la primera reacció que té és, davant dels cops de porra que li estan donant, de sobte és aixecar el braç.
2: Sí, sí.
3: Però, clar, de seguida això, i això exalta més encara la policia, perquè la policia reacciona així en aquestes situacions.
2: I a més, amb aquests comunicats que han fet, hi ha hagut un sindicat policial, han fet uns vídeos i uns comunicats que també posen una mica, no sé si la pell de gallina, però que tela, també.
3: Bueno, ells sempre justifiquen la seva acció i sempre troben un perquè d'accions puntuals, però fixeu-vos que l'actuació de la policia actuen d'una forma molt deliberada i van amb una direcció molt concreta, que és treure-li l'estelada en aquest nano. I a partir d'aquí, això és el que genera una situació de crispació. Per tant, és la pròpia policia que està generant un context de crispació i que podia haver esdevingut amb problemes més greus allà, i que no va ser així. Llavors, i és un problema que no només afecta l'afició del Barça, L'afició del Barça fa molts anys que ens afecta. Afecta a tots els aficionats i grups d'animació dels equips catalans. Tots els equips catalans que es desplacen arreu de l'Estat, sobretot a Madrid, País Valencià, Pamplona, però a molts altres llocs, tots els equips, des del Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Nàstic, tots els aficionats han tingut problemes amb situacions similars. Ja sigui abans d'entrar al camp, ja sigui a dins del camp o ja sigui a posteriori, que els identifiquen perquè han estat ensenyant estelades a dins del camp, ja al carrer. O sigui que tot això passa i fa anys que passa. Llavors, el nostre comunicat és en aquesta direcció, que això no és un fet puntual, que passa sovint.
2: I també creiem... Digues.
3: No, digues.
2: Un parell de coses per acabar breument. Una, els desplaçaments que es fan fora d'Espanya, o sigui, quan es van a partits de la Champions, essencialment, aquest problema també existeix o no existeix?
3: No existeix.
2: Bueno, doncs ja està, no cal continuar. Com deia aquell, no hace falta decir nada más. I l'última.
3: Aquest problema, algú va fer que intentés existir, va ser aquella època que des de la UEFA van intentar prohibir l'exhibició d'estelades per part dels aficionats del Barça.
2: Sí, sí.
3: Vale? Però això ja, o sigui, això ja hi ha un jutge a l'estat espanyol que

0: que ja va dir que el fet d'ensenyar una estelada és un acte democràtic emparat des de la llibertat d'expressió.
1: Que de fet és el que diu el Barça, que és el que diu el Barça, i per això aquest acte que ha aparegut així com un bolet d'exaltació de l'estelada que es farà demà amb el partit contra l'Atlètic de Bilbao. No sé si ho estic dient bé. Si
0: exacte. Com...
1: Sí, sí. Val, sí, sí. Per cert, què en penseu vosaltres d'aquest acte i aquest, això que ha anunciat el president Laporta?
0: Bueno, jo crec que en part, vista el bullici que hi ha hagut a xarxes socials i a tot arreu del sector del barcelonisme i del sector de la societat catalana, jo crec que és una victòria de la societat en aquest aspecte, perquè tindria molt poc sentit que es fes aquest acte d'homenatge després del context que estem vivint, que ja ho ha justificat molt el president, no? Vull dir que en aquest aspecte està molt clar i jo crec que s'ha de posar això. A mi m'agradaria posar en valor el comunicat que ha fet el club, perquè és el primer cop que el club fa un comunicat en aquest sentit defensant els aficionats i els socis del Barça que han tingut problemes en aquest aspecte, vale? I després també les reaccions en positiu que hi ha hagut per part d'entitats i partits polítics al respecte. Jo crec que és un problema, és el que volia dir abans, que no el solucionarem de baix a dalt, és a dir, els aficionats no el solucionarem aquest problema. El patirem, però no el solucionarem. Només es pot solucionar a primer nivell. Des de dalt de tot, des de les institucions, perquè algú ha de marcar la policia des de dalt, per dir-li que hi ha segons coses que no poden fer, que hi ha actituds que no poden tenir.
1: Doncs ja ho veurem a veure, ja ho veurem a venir. O ja ho veurem, aviam si realment es produeix aquesta situació. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Vinga.
1: Ah, però pensava que em deies al voltant.
2: No, home, no, tranquil. Dic que, com ja vam dir ahir, tot això ho està investigant la policia espanyola amb una investigació interna per veure si realment es van passar de la ratlla aquests agents o no. I el sindicat que deies que s'havia posicionat
1: el
2: sindicat unificat de policia, que diu que els agents van tenir una actuació impecable i proporcionada.
1: Aquests són els moderats, teòricament, perquè llavors hi ha el de Josep Pol, que són una colla que, vaja, que ja els comentarem una altra hora. Va, anem cap a Ceuta. A veure, banda de tot això que estem comentant, Pedro Sánchez ha de donar ja la cara sobre la crisi migratòria a Ceuta, tot plegat un mes després del col·lapse a la frontera, Ell ha demanat comparèixer, ha estat ell mateix, però al final ho farà uns dies abans del que estava previst.
2: Sí, el president espanyol havia demanat inicialment fixar aquesta compareixença el dia 9 de setembre, el dia que arrenca l'activitat al Congrés, però per la pressió d'alguns partits, finalment parlarà dijous que ve, quan just farà un mes i un dia de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Partits com el PNB, Podem, Junts o Vox són els que més han criticat que les explicacions de Sánchez arribessin tan tard i l'han forçat a avançar-ho. A més, el president espanyol ha sigut llest i s'ha mogut a primera hora per demanar comparèixer just abans que es reunís la Diputació Permanent del Congrés a petició del PP per decidir si el feien parlar per la situació a Ceuta.
1: Doncs Sánchez es mou mentre el seu govern no s'acaba de posar d'acord, ja ho explicar ahir àmpliament, sobretot sobre el paper del CNI, dels espies, abans del col·lapse a Ceuta arran dels discursos creuats entre el titular de Defensa i Interior, Margarita Robles, i el grande Marlaska. Per tant, qui té la raó amb tot això? El nostre corresponsal a Madrid, el nostre home, Roger Perciba. Com està, Roger?
3: Hola, bona tarda.
1: Com va, Roger? A veure, avui tots els partits han posat cullerada amb tota aquesta controvèrsia, el xoc de discurs dels ministres, que ja no sabem qui diu la veritat i qui menteix i com està tot plegat.
3: Sí, per començar, mira, Patxi López, el portaveu socialista, que ha intentat acontentar tothom, ha intentat fer donar un argument dient que potser totes les versions són certes. És a dir, que potser sí, mira, potser que sí que el CNI va informar, però potser després ho ha ampliat, potser no va informar donant la dimensió real del que passaria, després ha acabat donant una altra versió una mica més enllà, fent costat ja directament Marlaska, perquè ha acabat dient, si hi hagués hagut informació, la policia, la Guàrdia Civil i el mateix exèrcit haguessin actuat diferent de com van fer. Escoltem-ho, el Patxi López.
4: Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio ejército, hubieran sido infinitamente mayores.
3: Si esa información existía, és a dir que ho condiciona molt, és a dir que no dona per fet. Vaja, un altre ministre que es posiciona de banda de Marlaska, l'altre ha sigut Ángel Víctor Torres, aquest matí en una entrevista que ha concedit a un mitjà de comunicació. Ángel Víctor Torres, que és el ministre, diguéssim, encarregat com a comandament únic de tot aquest dispositiu interministerial, en què també hi són, per cert, els serveis d'intel·ligència, etc., d'aquesta comissió que es fa càrrec de la, de la, de la crisi a Ceuta. El Partit Popular, evidentment, s'ho capa amb tot això, amb totes aquestes diferències de Marlaska i Robles. La portaveu al Congrés del PP, Esther Muñoz, aquest matí fins i tot parlava ja de guerra civil en el si del govern espanyol.
5: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único. Claro, los españoles están atónitos.
3: També ha parlat el portaveu de Compromís al Congrés, dient que la situació que es va viure ahir amb aquestes diferències de versions entre Marlaska i la ministra de Defensa, Robles, és vergonyós, va ser un espectacle vergonyós. I Podem, Yone Belarra, que diu que ella es decanta per Robles.
6: Tiene una virtud, Margarita Robles, y es que tiende a decir la verdad, aunque sea incómoda.
3: Doncs ja està, aquí ja tenim, aquí hi ha versions per tothom. El Partit Popular vol que també els pròxims dies es convoqui la Comissió de Secrets Oficials per veure si podem treure l'aigua clara de tota aquesta història. Doncs, per cert, demà, ja vaig acabant, demà visita Ceuta ni més ni menys que José María Aznar.
1: Què dius ara?
3: Sí,
1: home...
3: Per si la situació a Ceuta no fos tensa.
1: La il·lusió que els hi farà rebre...
7: Estarem a saber com es fa...
1: Vale, ja està. Ja esperis demà. Doncs escolta'm, li desitgem un molt bon viatge.
3: 24 anys després de l'incident de Perejil i tot allò de l'Alba i con viento duro de Levante i tot allò.
7: Doncs ja que has tret un tema de Perejil...
1: Calli. Ja que has tret el tema de Perejil, hi ha una docu-sèrie molt interessant a Movistar Plus, que es diu Perejil, crec recordar, on hi surt Aznar, és el primer personatge que surt just abans de la careta, explicant per què en aquell moment es va produir aquella crisi que semblava una tonteria d'un illot, quatre cabres i dos militars una mica xaus pelante, i quina relació té el ensenyar-li els límits en aquell moment al rei del Marroc, com van intervenir altres potències com són els americans, els francesos, i tot Déu va posar-hi una mica la grapa per sota. I és molt interessant aquest documental, per ser que és el Tian Riba, que ho sàpiguen vostès.
8: Ho sabem, sí, està a Movistar Plus, per
1: aquí. Sí, efectivament. Gràcies, Roger, que vagi molt bé. Demà segurament tornarem a parlar. I a més a més, seguint amb tot això que dèiem, el ministre d'Afers Islàmics del Marroc ha tornat a reclamar la sobirania de ciutats autònomes, de les de Ceuta i Melilla. Va ser un clàssic, sí.
9: Ai, mi querido socialista.
1: Sí.
9: ¿Qué mundo se nos está quedando? Sí, menos vostè, mal que tenemos a Yael y sus marranadas.
1: Sobretot a vostè... Va, prou, avancem. Sobretot a vostè que... No, ni Òscar ni res. Veig que la relació amb el Marroc no està en el millor moment, eh?
9: Nunca han ido tan mal, Pere.
1: Per què?
9: En la Moncloa ya no hacemos viernes locos de kebab mixto.
1: Ja, però de què va això del kebab?
9: Bueno, pues me parece una vergüenza, bueno, mi estimado socialista, però responderé en un comunicado oficial.
1: Sí.
9: Súbeme la música.
1: Aviam... Jo sempre he sigut del PSC.
3: No, prou ja.
9: Des de la Moncloa queremos comunicar que hemos reclamado la soberanía sobre Rabat.
1: Uh-huh.
9: Y a partir de ahora será una ciudad autónoma española destinada solamente a albergar mis vacaciones.
1: No, això no pot fer, no pot quedar-se això per vostè.
9: Salvador ya está por allí tomando el sol y bebiendo té caliente.
1: No m'estranya.
9: Con un tanga a lo
1: rapel. Va, prou d'aquest color.
9: Rabat, ciudad de vacaciones, no. Dígame.
1: Sí, va, prou.
9: Espera, te guardo una habitación doble con vistas a la...
1: No.
9: Calita?
1: No aniré a Ceuta, no cal.
9: Yael?
1: No, cal.
9: Te guardo una habitació con bidet?
8: No, t'amoïnis. No, perdona que tenim pressa, eh? Va.
10: Doncs jo no entenc pas per què el president del califat ha decidit conquerir Rabat.
1: A veure...
10: Si a Catalunya ja tenim un territori molt similar, Hospitalet de Llobregat.
1: No, va, prou, okay? No, que en siguis falta anar, senyora Oriol. Això no és un comentari pertinent. Mentrestant, per cert, qui s'ha instal·lat a Ceuta és el ministre Ángel Víctor Torres per assumir el comandament únic en la gestió de la crisi.
2: Sí, avui esperen poder habilitar unes 2.000 places més per allotjar migrants que encara queden als carrers, Torres, que no ha donat xifres concretes de les persones que encara malviuen a la ciutat autònoma. Diu que és complicat recuperar la normalitat.
11: Lo que tenemos como prioridad fundamental es que durante esta mañana vamos, y también vendrá la ministra de Inclusión a Ceuta, a ver algunos espacios, porque es fundamental el que podamos filiar a las personas que están aún, pues no están en espacios acotados, ¿no? Eso es clave y fundamental para que podamos también proceder a los siguientes pasos, que lógicamente ver si tienen derecho a asilo o no, los expedientes de devolución.
2: un comandament únic que s'estendrà fins al 31 de desembre. Això després que una filtració gegantina està deixant al descobert els serveis secrets marroquins i dades personals del seu personal, dels militars. Documents que apunten a una possible implicació de Rabat en la sala de la frontera, i al darrere hi podria haver un antic espia marroquí reconvertit en hacker i refugiat a Alemanya.
1: Embolica que fa fort amb aquesta publicació de les dades de milers d'agents marroquins que haurien permès l'entrada de migrants a Ceuta, eh? Vull dir que és un tema que té la seva tela.
10: A Ceutalunya, voldràs dir.
1: No, va, prou, ja
10: doncs
1: està.
10: Jo també he tingut accés a aquestes dades.
1: Quines
10: era
1: dades?
10: Hamas, l'ayatolà de les tardes no, islamistes no, de la infidel RACU.
1: No és la infidel RACU, no és l'islamista. Calma, va fort avui, a Sena Oriol, sí, amb el comentari d'abans.
10: Caram, caram.
1: Què, caram, què?
10: En tot cas, haram, directament.
1: Haram, va, prou.
10: Pere infidel.
1: Pere l'infidel?
10: Que sé que t'agrada, sé que amagues immigrants il·legals a l'estudi.
1: Que no puc que amagui immigrants aquí a l'estudi. No, va, un moment, que n'és passada. No venia vostè a filtrar les dades?
10: I tant.
1: Aquestes dels serveis secrets marroquins? Pues
10: I
1: va,
10: tant.
1: Filtri.
10: Les persones que han permès l'entrada de migrants a Ceuta són...
1: Qui són?
10: Els col·laboradors habituals de la jihad.
1: A veure, qui?
10: Pedro Sánchez, els cabells islamistes de la CUP, Pere Hamas...
1: Pere Hamas, de veritat, quina merda de filtració és aquesta?
10: Una merda, no, però potser...
8: No digueu paraulotes.
10: Potser, però heu aplanat el terreny per la invasió.
1: Mm-hmm.
10: Segueixo amb la infiltració. El club d'infidels del Super 3.
1: Sí.
10: El club d'amics islàmics del Bon Preu que venen humus. El meu veí del cinquè que hi va sopar cuscús.
1: Ah, per favor.
10: Els nyordos i musulmans d'Aliança Catalana de Ripoll.
1: Però, home, però si vostè és d'Aliança Catalana de Ripoll...
10: I per això...
1: Està fotent l'embolico, eh?
10: Precisament per això, ser sí. De prop com d'amics són dels marroquins.
1: Bueno, diria que la
10: tots
1: paella...
10: Tots sou islamistes!
1: Sí, sí, sí, ja
10: de, jo també!
1: La paella amb salsa li va fotre malament, senyor Riol.
10: M'estan invaïnt!
1: Au, adéu, senyor Riol.
10: M'estan invaïnt!
1: Per cert, ja que parlem d'immigració, mentrestant Junts per Catalunya ha fet un nou gest per intentar aconseguir les competències en immigració, que també és una història que fot un any que dura. L'objectiu és convèncer Podem perquè canviï d'opinió, però resulta, tachant, que no ho han aconseguit.
2: Sí, Podem assenyalava especialment el preàmbul de la llei i Junts l'ha deixat a la mínima expressió amb una redacció purament tècnica. Però els de Ione Belarra han dit que no n'hi ha prou. La secretària general ha dit que, tot i els canvis, la llei continua sent racista i xenòfoba.
12: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas, que es la delegación de una gestión de la gestión migratoria que tiene un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en perfil étnico, redadas racistas...
2: La proposta de Junts contempla que la Generalitat gestioni les devolucions d'estrangers que tinguin prohibida l'entrada, que els Mossos col·laborin en el control fronterer i que la seguretat dels ports, aeroports i zones crítiques.
1: 2 minuts i seran les 5 de la tarda. Els Mossos investiguen si l'incendi de Collserola podria haver estat provocat. Amb això, que el foc ja està gairebé controlat. Avui han tornat els desallotjats a casa seva i s'ha aixecat el confinament dels barris de Barcelona afectats.
2: Un foc estabilitzat des d'aquest matí, després d'una nit intensa de feina pels bombers. Gràcies a això, la trentena de veïns desallotjats de Torre Baró ja han pogut tornar a casa seva i també s'ha aixecat el confinament dels 1.500 residents d'aquest barri i de Ciutat Meridiana. El cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, explicava al matí que no es pot abaixar la guàrdia.
13: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
2: L'incendi ha calcinat 54 hectàrees dins la zona afectada per la pesta porcina. Va començar en una zona de matolls ahir a primera hora de la tarda. Agents rurals i Mossos miren ara de trobar l'origen del foc, tot i que l'Ajuntament diu que no li consta que es pugui estar relacionat amb una acció criminal. Tot i que no hi ha flames, es mantenen els talls a la carretera d'Horta, a Cerdanyola del Vallès, la del cementiri de Collserola, i la carretera alta de les Roquetes també continua afectada, la línia 182 del bus i l'L11 del metro.
14: Bueno... Que cabe duda, ¿no?
1: Cabe duda
14: que el incendio de Collserola se ha apagado, ¿no?
1: Sí, claro,
14: pero hay otra llama que arde con fuerza.
1: Quina?
14: Dentro de mi pantalón,
1: ¿no? Sisplau, Sergio Ramos, no comencem, de veritat.
14: No sé si alguien quiere fuego.
1: No, no, va, no comencem.
14: Porque la tengo encendida.
8: ¿De quina flama está parlant usted?
14: La llama del amor, ¿no? Hace 14 años que la Pili y yo no conocimos y bueno, quería dedicarle una palabra aprovechando el ambiente de calentura.
1: No, ambiente de calentura no n'hi ha aquí, d'ambiente de calentura no n'hi ha cap.
14: Bueno, hay mucha gente joven y ya se sabe, ¿no?, que a esas edades, pues...
1: Sí, veritat,
14: está... La tienda de campaña está todo el día.
1: Sí, ya ho sé. Vale, va,
14: aviam. Pone un piano o algo.
1: Sí, una cosa romántica, va.
14: Ay, mi Pili. Ya son 14 años que no conocemos. Y pensé que a veces pues, me grites porque no bajo la tapa del váter, o porque no recopo la ropa sucia, o porque el cíclope de un ojo te mira fijamente cuando te duchas.
8: Pa, por favor.
14: Te sigo queriendo como el primer día. Me encanta pasar el tiempo contigo, sobre todo por la noche, ¿no?
1: Pa.
14: ¿Te acuerdas cuando nos colamos en los estudios de Rakú y gratinamos el mollete en esta pa, misma mesa?
1: La veritat, aquesta taula, guarro. Ara... A més, amb els estudis nous, eh?
8: Que fort!
14: Bueno, justo donde está sentado Pere Mas.
1: Epa!
14: Pero a diferencia de él, ninguno de vosotros llevaba pantalones.
8: Va, per
1: no,
8: favor.
1: No, va, prou, que aquestes borrades, de veritat, eh?
14: Pili, yo ¿qué? Soy la Coca-Cola y tú eres mis mentos.
1: Sí.
14: Solo no. Con el roce me pongo violento. No cabe duda, ¿no?
1: Que soy la... Jo pensava que anava a dir... Xavier, qui és? La Coca-Cola i la senyora Sola.
8: 14 anys va, no, junts, eh? I li que... surten aquestes no, paraules.
1: Perdoneu, que tot va, això que ve d'un tema seriós, que era del foc de Collserola, i, per cert, ja que estem parlant de successos, hem de confirmar algunes notícies doloroses, com, per exemple, de tot el que va passar a Roda de Barà. Estaven pendents de la vida d'una mare i una filla d'allà a Roda, i justament van quedar atrapades sota un mur que els hi va caure a sobre i, finalment, ha mort. Això va ser durant els aiguats de la matinada de divendres a dissabte.
2: Sí, mare i filla dormien amb el seu avi una de les parades del mercadet del port esportiu on treballaven la nit de les pluges torrencials. Va ser llavors quan un mur els hi va caure a sobre. Fins avui estaven ingressades a l'hospital on han mort pels forts traumatismes. L'avi és viu i només va patir ferides menys greus. Aquesta tarda es farà un minut de silenci a Roda de Barà, al Tarragonès, per la mort de les dues veïnes i a les 7 hi ha convocada una concentració de suport a la família. A més, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial.
1: I a Cullera, al País Valencià, 2 adolescents han trobat els seus pares morts en un jacuzzi.
2: Una família irlandesa que estava passant les vacances en aquest municipi, a Cullera. Segons les primeres informacions, els fills de 14 i 16 anys van trobar els cadàvers dels seus pares al jacuzzi del xalet que tenien llogat. Els serveis socials i psicòlegs han acompanyat els joves fins que han tornat al seu país. La Guàrdia Civil ho està investigant i no descarta de moment cap hipòtesi. Els cossos presentaven algunes punxades, però no tenien signes evidents de violència i tampoc es descarta que hagin mort pel consum de drogues. L'autòpsia resoldrà què ha provocat la mort de la parella.
1: Un dels moments esperats de la setmana. Demano un super aplaudiment i una ovació de gala pel Martí!
15: Què tal?
1: El Martí 1.
15: Gràcies, eh?
1: El Martí Oliveres, perquè tenim el Martí 2, que és el Martí sí. Puig. Un altre aplaudiment sí. Pel Martí Puig. Guaita.
15: Avui un dia tranquil, eh?
1: Avui dia tranquil?
15: Sí.
1: Millor, que si anem
15: sí,
1: per feina, perquè a més tenim el nostre convidat, que és l'Albert Peñarroya, per qui demano un aplaudiment, que està aquí fora. Però no... Potser pel nom no el coneixeu, però per la veu el reconeixereu. I no dic res més. Martí,
15: doncs mira, avui 35. 35
1: graus. Bueno, aquest matí ha plogut, eh?
15: Sí.
1: Val,
15: ja alguna gotellada. Vam dir que tindríem un dia una mica més tapat, un dia més enterbolit, amb pols en suspensió, fa que la pluja que haguem tingut hagi anat acompanyada de fang, per tant, cotxes bruts, sí. Roba bruta. Però bé, això ja s'acaba. De fet, s'estan obrint clarianes, ja el sí. Sol va guanyant protagonisme. Demà, un dia encara mig ennuvolat, sobretot costa prelitoral, comarques de Girona, la tarda un cel més tapat, i es manté encara el vent, ventades al nord del país, sobretot Pirineu, a cotes altes, compte, per tant, si feu excursions sí. De cara a demà, perquè avui ja ha sigut un matí una mica complicat alta muntanya, amb ventades importants, demà també, però a partir de divendres, sobretot, notarem una refrescada, baixa la temperatura, tot i que faci sol,
1: ui.
15: Demà es manté i divendres baixa una mica, o sigui, una temperatura molt més agradable, no ha de fer tanta calor, potser 30-32 graus a tot estirar, no 35-36 com estem tenint ahir avui, i poques perspectives de pluja. Per tant, el que queda de setmana i probablement ja el que queda d'agost, fins dilluns, que és 31, poc sumarem. Per tant, ja sembla que s'acaba aquest agost.
1: S'ha acabat aquesta calorada, eh?
15: I de cara al setembre podrien arribar pluges, però bé, ja en parlarem. Bueno, això ho diuen els mapes i encara falta un dia.
16: I doncs recomendamos a toda la gente que venga hoy a la Daurada, a la avui, guida de la noche.
8: Hi ha gent que estan anant a buscar bolets, o que s'està plantejant...
15: Sí, és que clar,
1: a la Daurada segur que no, perquè és arran de mar.
15: És que hi ha hagut zones que hi ha plogut, hi han caigut més de 100 litres en alguns punts del país. I això
16: por ejemplo, en Berga, porque nos han llegado fotos de Martín Molina i Pei...
15: El Berguedà ja és una zona, evidentment.
2: I a Vallcarca aquesta nit, el partit de RAC1 de...
15: important, en principi, això. Sí, en principi cap problema, cap impediment meteorològic. Bàsicament trobareu a faltar l'absència dels golejadors que no podrem venir.
2: Martí Oliveres?
1: Bueno, va, ja està. Bé. I vagin a la Daurada a veure el Mutante, no?
16: I mañana el oncle Jack de Hospitalet.
1: Molt bé, la promo demà ja la farem. Va, els esports, que són i 5, i que tinc el casal fluix. Martí Molina.
15: Molina?
1: Martí Molina. Hòstia puta. Ai, perdó.
17: I no volen aquesta gentussa a la nostra ciutat.
1: El Martí Molina treballa a l'Ara, oi?
15: Sí, es porta a l'Ara, sí.
1: Martí Puig Coma.
16: Ara col·laborador sí. del Temps Afegit.
1: Efectivament, sí. efectivament. Tres coses. La pregunta del dia, els tertulians d'avui i els temes.
17: Comencem pels temes.
1: Endavant.
17: Perquè avui tenim partit de RAC1 aquesta tarda.
1: No, va.
17: I ja tenim els encreuaments oficials.
16: Però no, no lo digues no, com
1: veure,
16: si fora.
1: A veure, que són i cinc
3: encreuaments.
1: M'anirà boleto. Vull dir que prou del puto partit.
17: Molt bé, juguem contra els esports.
18: Segon tema, per què avui no portes ulleres?
17: Perquè hem de jugar.
18: Pot ser que Martí s'hagi desmalenat.
1: Ho tallaré, això, m'anirà voler, que tinc aquí el casal florint-se.
17: Té més, avui parlarem de Julián, perquè ha parlat Laporta i Hansi Flick.
1: Boníssim.
17: I a més a més...
1: A part que Laporta s'ha quedat descansat amb el tema de l'estelada, que també en parlarem.
17: Sí, en parlarem.
1: Has sentit el senyor aquest de la penya Almogàvers,
17: Sí.
8: Albert Llarza.
1: Correcte, li ha fotut canya a la qüestió. Per tant, Julián, poti-poti brutal.
17: Sí, que a més, l'Atlètic de Madrid ha fet una resposta en el diari Marca.
1: La sabrem a les 7.
17: La tinc aquí apuntada, però si vols a les 7.
1: Exacte.
17: I a més, també, l'Ivakovic, que avui ha passat revisió mèdica amb el Barça.
1: Qui és aquest?
17: El porter,
1: vale,
17: el porter croat, sí.
1: Nou, aquest, molt bé.
17: A banda d'això, avui també hi ha partit, juga al Madrid. Bé, a banda del nostre, el del Madrid.
1: Aviam si perden.
17: I tindrem el Damià.
16: Però no, no digues con asco.
1: Va, la pregunta. No.
17: I la pregunta, doncs mira, com que juga al Madrid, hem preguntat a què aspira el Real Madrid aquesta temporada? Quatre opcions a l'Instagram. A guanyar la Lliga, a guanyar la Champions, a fer el triplet o a desestabilitzar el Barça?
16: És tot l'invent dels dos.
1: Que la gent voti, que posi a l'Instagram. Sí, i amb quins brillants tertulians i tertulianes farem el programa d'avui?
17: Doncs mira, avui tindrem a Lluís Carrasco, Gemma Mallorca i Carles Fiter.
1: Avui no es queden els nens?
17: O si es volen quedar.
1: No, no, que han vingut molt acompanyats,
17: I tant.
1: Saps què vull dir, no? Quan dic els nens?
17: Sí.
1: La Ràdio Banyoles.
17: Sí, Banyoles,
16: Maricone, Maricone.
1: No, no, va, però ja aquest color. Que són aquells del Prime, Prime. Avui hem de gravar el Prime, tios. Però ara el nostre Prime és escoltar Boleto a les 5 i 7 minuts. Amb el Jordi Casals. Bona tarda, Jordi, com estàs?
19: Bona tarda.
1: I, home, Gemma Montero.
20: Quina alegria.
1: Oh,
20: bona tarda.
1: Boleto, la Montero. S'ha dit abans que estaves a l'helicòpter de la Volta Ciclista, però...
20: No, ja havia baixat.
1: Baixat l'helicòpter.
20: Sí, sí.
1: Bé, posem-nos seriosos perquè la notícia que encapçala aquest butlletí, malauradament, és seriosa, trista i greu. Augmenta a prop ja d'un centenar les víctimes mortals per l'arribada al Nepal. També hi ha més de 400 desapareguts.
19: Sí, l'últim balanç del govern del Nepal parla de 95 persones mortes per l'arribada. Dels més de 400 desapareguts, 340 són estrangers i dos serien espanyols. Això després que avui a primera hora una crescuda d'aigua, similar a un tsunami procedent del Tibet, hagi sorprès molts pobles de la zona. Les autoritats diuen que la crescuda no té res a veure amb les pluges, però encara no han pogut determinar-ne les causes. Les autoritats locals han fet una crida urgent a les forces de seguretat i la societat civil per dedicar tots els mitjans disponibles en les tasques de rescat. El president de Ceuta es nega a cedir als poliesportius municipals per atendre els migrants que continuen a la ciutat. L'estratègia que havia traçat el govern espanyol a l'hora d'afrontar la crisi migratòria passava per utilitzar els pavellons esportius. Juan Jesús Vives, però, ha rebutjat aquesta possibilitat i ha exigit al govern de l'Estat que ho retiri del decret.
21: Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y si a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar. ¿A quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? Nosotros hicimos una lista de emplazamientos que implicaban no cargar más anormalidad sobre la anormalidad ya existente. Es que Ceuta se ha quedado sin los parques urbanos. Es que se ha quedado sin los parques infantiles. ¿Ahora qué pasa? ¿Que también se tiene que quedar sin polideportivos? Hombre, ¿hasta dónde vamos a llevar esto?
19: Vives també demana que sigui l'Estat qui assumeixi l'acollida dels 4.000 menors migrants que hi ha a Ceuta. Assegura que la situació ha desbordat la capacitat de l'administració autonòmica. Meta podria evitar el judici per l'addicció a les xarxes socials i pagarà gairebé 17.000 milions de dòlars per resoldre les demandes d'una trentena d'estats nord-americans. Les autoritats acusaven l'empresa matriu de Facebook, Instagram o WhatsApp de dissenyar les seves xarxes per generar addicció entre els menors i recopilar dades personals. Amb aquest acord, Meta es compromet també a implementar un seguit de proteccions pels usuaris més joves, com verificar l'edat i eliminar els comptes dels menors de 13 anys, limitar l'ús diari de les aplicacions a 2 hores i aplicar una versió escolar que silenciarà les notificacions durant l'horari lectiu. L'acord ha arribat durant el judici, que va començar fa gairebé una setmana a Califòrnia, però encara falta que el tribunal hi doni llum verda. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 20 i 52 anys acusats de 3 delictes de robatori amb força a Solsona. Va ser la matinada del 20 d'agost, després que els arrestats entressin a diverses naus del polígon industrial de la ciutat. Aquella mateixa nit també es va denunciar un robatori en una autocaravana aparcada en una de les naus. Hores més tard, la policia els va aturar a la carretera C-55. Durant l'escorcoll van trobar eines, documentació vinculada als objectes sostrets i un mòbil denunciat com a robat. Per tot plegat els van detenir i van passar mans de la justícia. Els Mossos no descarten que estiguin relacionats amb altres delictes similars.
8: I els esports, tenim en marxa la cinquena etapa de la Vuelta, avui en final a Roquetes. Pau Bombardó.
0: Doncs sí, ara mateix a 11 quilòmetres per la meta, en un gran grup que s'ha fragmentat una mica en l'ascensió al Port de Paüls, ja en el descens. Sembla que continua aquest gran grup més compacte en una etapa que acabarà aquí, a Roquetes, i que tot apunta que s'acabarà decidint a l'esprint. Per tant, sense grans diferències en una general que Pogacar continua dominant amb mà de ferro.
8: I en futbol, el Barça manté l'interès per Julián Álvarez. Joan Laporta assegura que han fet les coses bé amb l'Atleti i que el jugador vol ser blaugrana.
20: La veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid.
8: Un Barça que no farà l'homenatge als 8 blaugranes campions del món previst per demà en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club. Segons Laporta, no es donen les condicions adequades després de l'episodi de càrregues policials a Elx diumenge passat contra diversos aficionats del Barça que duien estelades. I avui hi ha un altre debut, a banda del de Rodri de demà amb el Barça. Avui toca el de José Mourinho al Bernabéu. Els blancs reben la Reial Societat a partir de les 9. Podreu seguir el partit en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
19: I pel que fa al temps, a aquesta hora el sol ja s'imposa bona part del país, tot i que encara queden restes de núvols i també es manté la pols en suspensió. De cara a demà hi haurà més estones de sol, però els núvols tampoc acabaran de marxar i mantindran el cel mig ennuvolat, sobretot a prop de la costa i les comarques gironines. També continuarà fent vent en zones de muntanya, especialment a les cotes més altes del Pirineu, i l'ambient serà semblant al d'avui, amb moltes màximes al voltant dels 30 graus.
22: Versió estiu, amb Pere Mas.
23: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
24: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
25: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
26: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
27: Però si aquesta hora la platja està buida.
26: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
27: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
26: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
28: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
27: Val més que en busquem un altre.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
31: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
30: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
32: Descarregat!
30: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
33: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
34: Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar a Galeries del Tresillo.
35: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
34: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
2: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
3: Ganes de cinema? Aquest dimecres 26 d'agost, estrena especial de la nova pel·lícula de Sorogoyen, El ser querido, amb col·loqui en línia càrrec de Javier Bardem, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña a Movie Aribau i Movie Balmes.
4: I divendres tornem a Hogwarts per celebrar el 25è aniversari de Harry Potter i la Piedra Filosofal amb una sessió especial Back to Hogwarts amb 12 minuts extras.
3: Entrades a moviecinemes.com.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més és...
9: A RAC1.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: Va, tu, que ja tornem a ser aquí, hem sentit les notícies, és un quart i dos minuts de 6 de la tarda. Voleu que aplaudim sense dir el nom del nostre convidat? Bueno, ja l'he dit abans, però la gent potser no se'n recorda.
3: Sí, no, fem un bon aplaudiment.
2: És que a més avui tenim una claca que flipes, per tant, sí. Convidat A.P. Aplaudiments, sisplau. Bueno, és de veritat, eh? Avui, podem fer una cosa, que és no dir qui ets de moment, i em dius alguna cosa, a veure si la gent et reconeix. Diu, hòstia, aquesta veu em sona.
4: Versió RAC1, amb Pere Mas, a RAC1.
3: Uau. Clar, és impressionant.
2: És per home, si és... Hola, sóc el... Oh, bueno, perdona, que estic posant com veu de Constantino Romero.
4: I estic acostumat, no passa res.
2: Sí. És que, clar, hola, nena, on anem avui a sopar? Però parles així de veritat o és la veu de...
4: És un encostumat mal curat.
3: No, ai! No,
2: o sigui, quan, o sigui, ara estàs parlant com si parlessis parlant en una situació que no és la teva o parles de veritat?
4: Parlo de veritat.
2: Sí?
4: Sí.
2: En quina veu més gruixuda, no?
4: Sí.
2: Així...
4: Tot, els meus pares em van fer bé, no ho sé.
2: Exacte.
4: Clar.
3: Fixa't quina veu més gruixuda i quin tupé més alt, eh?
4: Sí.
3: Us hi heu fixat, que és el tupé més alt de Catalunya?
2: Ara, bueno, ara s'ha posat els cascos i ha baixat una mica, eh? Però...
4: Pensa no? Que la testosterona la tinc tota a la laringe. Llavors, els cabells encara els tinc, no? Perquè era un tema de testosterona, això de la calvícia.
3: Ah,
2: per tant,
3: sí.
2: Tenim un paio que té molt bona veu, bueno, un senyor, un noi, un tio, no sé, una persona, un...
4: Estic en una edat complicada, Pere. Estic a punt de fer 38. Llavors ja no sé si sóc noi...
2: No, jove, podries, colar per 33 i mig, no?
3: Sí,
2: podria colar.
4: Sí, perquè estic moreno.
2: Perquè s'ha fotut una samarreta negra, com els nens fotocòpia, clar. Que tots van així, tots van... On van amb samarreta negra o samarreta blanca?
3: Què no és un nen fotocòpia?
2: Bueno, tots aquests tios que són iguals.
5: Arnau Vila.
2: Arnau Vila, per exemple, d'aquí, són tios que van normalment amb shorts com aquests, com els d'allò,
4: sí.
2: Pantalons curts, van amb samarreta o blanca o negra, a baix no porten colors, van amb bambes amb mitjonet petit, el cabell per arriba i repat una mica per aquí al darrere.
4: El bon degradat.
2: Ah, doncs i dic nens fotocòpia perquè tots foten la mateixa pinta. I tenen uns 18, 22, 23
3: ja
2: anys.
3: Ja sé qui dius, ja.
2: Vale. Són fifes, són bastant fifes.
3: Per tant, estàs dient que l'Albert és un fife però, i un
2: no,
3: fotocòpia?
2: No, però va amb una samarreta nen fotocòpia una mica, sí o no? Per semblar més jove.
4: Us he estat mirant els reels del nou estudi aquí de RAC1 i he pensat, ostres, a tots els convidats que han vingut, els més guapos eren aquells que venien foscos.
3: Què dius?
4: Mira, em posaré samarreta fosca.
3: Ho has estudiat tot,
2: és de veritat, has estudiat això.
4: Sí, sí,
2: a veure,
4: sí.
2: Clar, tu de fondo, la càmera és aquella d'allà, i de fons tens el logo de RAC1. Bueno, li heu reconegut la veu o no? Bueno, si tu saps...
3: Però jo no puc respondre.
2: No, clar, tu tampoc, ningú pot respondre aquí.
3: Bueno. Tenim públic, pots respondre al públic?
2: No, però ja ho saben, vosaltres sabeu clar. Qui és, no? Ja ho sabíeu abans.
5: Va,
2: no?
5: Presenta'l, home.
2: A veure, es diu Albert Peñarroya, és locutor, actor de veu, fa doblatges, una mica teatre, però si el coneixeu... especialment, segurament, probablement, és perquè és la veu de TV3. Bueno.
6: Les falses aparences i les traïcions.
2: Mira, escolta.
6: Sempre hi ha l'engany. Sovint és una realitat que algú decideix amagar. Ara ja no importa com o quan va començar. Perquè després de molt de temps ens tornem a trobar. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem. És un programa que vivim.
3: Aquests són dos exemples, però n'hi ha moltíssims
2: no,
3: més.
2: Tinc molta enveja, eh? Perquè no només tenir bona veu, pots tenir molt bona veu, però no fer-la servir bé. I tu la fas servir molt bé i ensenyes a fer servir la veu, també.
4: Sí, són diverses coses. De fet, aquesta frase, aquesta afirmació, és una que m'ha acompanyat durant molts anys, Pere, i a més em feia molta ràbia, perquè pensava, ostres, ja, però jo m'hi vull dedicar a això, no? Llavors, com la treballo, com la desenvolupo? I tothom em deia, no, tens una veu molt maca, però si no la saps fer funcionar, no arribaràs enlloc. I és clar, t'has de formar.
7: Bueno, que cabe duda, no? Aquesto passa molt a menudo, no?
2: Què passa? Amb quin... Què passa?
5: Sí, Sergio Ramos.
7: Sí, la tiene bonita, però sí.
2: No
7: la sabe hacer jugar, pues.
2: Ja ens
7: acaba. Bueno, passa lo que passa, no?
2: Estem parlant de la veu, Sergio.
7: También.
2: Sí, vale, perfecte. No tens bona veu, tu. Bueno, i també has fet... Bueno, fas moltes coses, també alguns anuncis de televisió, que potser no s'hi han fixat, però...
8: ¿Cuánto tarda en llegar el dinero de Wallapop cuando ya he vendido? Cuando ya haya llegado el paquete y tu comprador verifique que está todo ok, el dinero aparecerá en tu monedero automáticamente.
9: Nuevos Cheetos Giants. Dos veces más grandes, dos sabores deliciosos.
10: Ponle límite a la aversión, a la decepción. Limita todo lo que te frena.
11: Nuevo Peugeot 308. Eléctrico, híbrido o diésel. Con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care.
3: Aquest últim a mi em fa ganes de comprar-me un cotxe i no tinc diners per fer-ho, però és que m'ha convençut.
2: A veure, és que si els anunciants paguen una veu com la seva, és perquè la gent vulgui comprar el cotxe. No fot una veu de xixinabo, que llavors dius, bueno,
3: clar,
2: jo no compraré aquest cotxe.
3: Però no tothom ho pot fer.
4: No, però sabeu què passa? Que primer us estic molt agraït per tot el recopilatori que heu fet, perquè clar, hi ha moltes locucions que no les recordo i quan les escolto dic,
2: hòstia, que sóc el de Wallapop.
3: Hòstia, sóc un crac.
2: Ho he fet bé, no?
5: A tu no et costa allò d'escoltar-te, que molta gent diu això, ai, a mi em fa cosa.
4: No, escoltar-me ja no, veure'm, sí. És a dir, veure'm en pantalla, gravat, sí.
2: Em sembla moltes històries, anem a putejar.
4: Això sí. Sí, sí. No, saps què passa, Pere? Que cada locució és totalment diferent. És a dir, has d'aconseguir en 10, 15, 20 segons poder transmetre aquelles emocions que el client vol que transmeti. Llavors, clar, no és el mateix vendre Wallapop, que és una cosa fresca, clar, jove, desenfadada, que vendre un Peugeot, no? Allò, llega el león.
3: Uau, és que llega de verdad.
2: No, és que aquí acabarà passant alguna cosa, aquest estudi, si continua així.
3: És una veu com un raig de sol, no?
2: Perquè, Rosalia...
3: Perquè és penetrant.
2: Va, esclar.
5: Sí, no té raó. Sembla que estiguis embarassant, sense voler-ho.
2: Perdona.
5: És veritat, amb aquesta veu, és potent.
3: Et parla i tens semina.
2: Que t'està venint alguna mica de...
5: No, per això.
2: D'alegria.
5: No.
2: A veure, cada dia fem un seguit de preguntes per identificar, situar els nostres convidats. Són les mateixes cada dia, i les fa l'Alba Castellví, en aquest cas, perquè és qui ha investigat la teva vida i ha preparat el qüestionari. Per tant, si tot va bé, és gràcies a ella, si va malament, és culpa meva.
3: Veus?
4: Fantàstic.
2: No falla.
3: Doncs anem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
4: Segurament estaria fent esport a la platja.
3: Però
4: soc molt de platja, a més fa dues setmanes.
2: Platja?
4: Normalment vaig a Gavà Mar, tot i que sóc de Sant Andreu, vull dir, no tinc la sort de viure
2: aquella
4: zona.
2: Anava a dir que té una torre de... allà davant del mar, com els futbolistes del Barça.
4: No, braguetazo amb mi no fareu, de moment.
2: Això segur.
3: Que ets d'aquests que diu, no, jo la platja de Barcelona no la trepitjo, que em fa fàstic.
4: Des de fa 15 anys que no la trepitjo.
3: Uau.
4: Sí. Potser a l'hivern, allò per mullar-me una mica els peus.
2: Home,
4: sí?
2: Perdó, si ets de Sant Andreu, Ronda de Dalt i cap allà, és un moment, no?
4: Tal qual.
5: I quin esport fas a la platja?
4: Doncs estic fent una espècie com d'entrenament funcional. Com ja estic a punt d'arribar als 40, el meu entrenador em va dir, escolta, has
3: de fer
4: una
3: sèrie
4: de moviments, no sé què. Sí, però estic millor que mai,
2: Segon cop que fa comentari la data. Jo crec que té una crisi 40 molt mal portada.
4: M'està arribant, Pere, què vols
12: dir? El que va molt bé per aquestes edats és fer aquagym.
2: Pilarín, aquagym, però amb 38 anys, no.
12: O jugar petanca a Calafell.
2: Petanca a Calafell. Una salutació a l'alcalde.
4: És que el cloro em pica, em resseca els ulls i la
2: mort. Per la son de sal.
3: És massa guapo per tenir els ulls irritats.
2: Bueno, prou ja. Què passa aquí?
4: Hauré de venir més,
2: però què és aquest catxon de... La Yael, digue-li que li cauen les d'això. Aquesta, digue-li que no
3: s'ho vol. No, que embarassa,
2: home,
3: diu.
2: Embarassa, bueno, és igual. Home, però abans ha de caure perquè embarassi.
3: Doncs per sortir d'aquest foradet, anem amb la següent,
2: això,
3: si voleu.
2: Això, sortir el foradet, justament, de veritat. Entre tots en fem un.
3: Si no treballessis amb la veu, què creus que faries?
4: Doncs mira, vaig estudiar treball social i vaig estar fent unes feines a l'Hospital Clínic i després al barri de la cooperativa, a Sant Boi de Llobregat, i vaig veure que allò m'afectava molt. Segurament seria jardiner.
2: Jardiner?
4: Mira, la vida dona aquestes voltes. Sí.
3: Perquè té bona planta.
5: Oh, que bona!
2: Ah, no! Però és que, o sigui, a veure una cosa.
5: Rosalia, el teu
2: si li fem això a una convidada femenina, tres tios, es lia un Cristo aquí, sí o no?
4: Déu-n'hi-do.
2: A veure com endolí la i ens tanca el programa.
4: Déu-n'hi-do.
12: Les noies s'han de regalar.
3: Les comparatives complicades de fer.
2: Sí o no?
5: Tens raó.
2: No, a mi em sembla bé i em trobo divertit i no crec que el nostre convidat s'estigui molestant.
4: Ah, molt
3: si és així,
2: us estava provocant a totes.
3: Totes.
2: Continuï. Totes? Va, de veritat.
3: En un bar a aquesta hora, ara que passen 25 minuts de les 5, què prendries? Un cafè, una ratafia, una cerveseta?
4: Mira, sóc de contrastos, llavors... tan aviat demanaria un Aperol Spritz com un bitxí català.
3: Ah, mira, el bitxí...
5: Perquè estàs
4: depèn
5: en aquesta edat.
4: Complicada.
3: Clar. Tanta gent ens ha respost que prendrien un bitxí a aquesta hora.
4: Sí.
3: A mi em sorprèn.
2: Sí, jo crec que sí,
4: entra
2: està guanyant l'opció bitxí,
3: Sí.
2: I aquest mateix se n'ha fotut la Yellow?
5: Sí, perquè jo també estic en aquesta edat complicada, bàsicament.
2: A veure, però és igual, avancem.
3: Vale, seguim. Sí. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina en aquell moment o t'esperes el pròxim dia que agafis el cotxe?
4: Depèn. Mira, és que és molt bona pregunta aquesta, no? A mi en el cotxe em surt l'autonomia restant. Llavors, si és menor de 120 quilòmetres, no em pregunteu per què, llavors sí que passo per la benzinera. Però si és superior a 120 quilòmetres, malgrat m'hagi saltat la reserva, ja, escolta, un altre dia, tu. Déu dirà.
3: Molt bé, per tant, el teu número és 120.
4: 120 quilòmetres.
3: I calcules.
4: Això mateix.
3: Molt bé. Doncs
2: és molt,
3: pregunta...
2: És molt d'antelació, està molt bé, això.
3: Clar, anava a dir, la fem per si ets previsor o no. Sembles bastant previsor, en principi.
4: Sí que ho soc, sí.
3: Molt bé. Hi ha algun tema del qual no em vols que en parlem aquí avui?
4: jo estic obert a parlar de qualsevol tema. Sí, una altra cosa és que pugui parlar-ne.
3: Ah.
4: Una cosa és voler i l'altra cosa és poder. Jo vull parlar de tot, però hi ha temes que no puc parlar.
3: Uau.
2: Jo crec que el tema acabarà sortint i si no pots parlar ja ens diràs el motiu i de quin tema es tracta.
4: Per això mateix. No passa res.
2: O no, vosaltres aquí... A veure, anem de bon rotllo en aquest programa, no anem a fer preguntes, amb perdó, cabrones, eh? Anem a dibuixar situacions. Ara en queda una de molt fàcil, que és quant temps vol que duri l'entrevista a partir d'ara. O sigui, el temps que hem usat, que ja són 12 minuts...
4: Déu-n'hi-do.
2: No, 10, perdona, 10. T'ofereixo 5 minuts més, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts... O et quedes fins al final del programa i fas a tertulia el temps afegit?
4: Home, fins al final del programa no, perquè he quedat per berenar amb un molt bon amic que fa temps que no veig. Les coses com són.
2: Bueno,
4: I després...
2: Està en aquest locutori o no està en aquest locutori?
4: Sí, sí. Vaja, vaja, modest, és molt modest. Molt com bé. Li agrada veure'm davant d'un micròfon, jo crec que uns 15-20 minutets podem estar junts.
2: Vale, doncs em poso molt bé. Sí. I què berenareu? O on berenareu? O quin tipus de berenar?
4: Doncs mira, si estem oberts a que ens recomaneu qualsevol granja de per aquí a prop...
2: Bé, no ho podem dir per la ràdio, però anem on sempre comprem el cafè, que és molt bo. Si us agrada el cafè...
3: Aquí hi ha una màquina de vending, si voleu.
4: No, sí, no, no,
3: alguna cosa.
4: I l'opció B, l'opció B. Quina seria?
3: Que xulo, això de quedar per berenar, eh?
4: Sí.
3: S'ha d'impulsar, jo crec.
2: Si has de berenar, aquí tens això.
4: Ostres, que és el meu vici. No, no, no, ni se't passi per
3: què
4: cap.
3: Què és,
4: no
3: diguem-ho?
4: Obrir, eh?
2: Que no? Que
4: no, no, no, no, no les penso obrir.
5: El Pere li ha donat
4: un... És un regal per mi.
2: Home, clar.
4: Me les puc endur cap a casa.
2: I tant. No els dius que has d'anar a berenar?
4: No saps el que has fet.
5: Digues què és, digues què és.
4: Unes galetes Lotus. I és la meva perdició. Aquestes són les dinosaures.
2: Quina casualitat, tu.
3: Déu sí, no?
4: Sí, sí. Que, però això no, això és totalment aleatori. Això no, jo no ho he publicat.
2: Home, si tu creus que jo tinc un paquet de galetes cada dia aquí sota i surt la marca,
3: sí,
2: que és la preferida del convidat, potser és aleatori o potser no.
3: Ahir teníem una altra marca, avui he tocat aquesta.
4: Però què t'ha passant?
2: Res, no passa res. Tu no tenies gana. Avui t'anaves a berenar.
4: Sí, després
2: ja
4: d'una... Sí.
2: Dir-ho, bueno, ja et direm on has d'anar a fer.
3: T'has fixat que l'has agafat i l'has enfocat cap a la càmera,
2: sí,
3: com si estiguéssim fent tele?
2: Sí.
4: Home, clar. Ara, diguéssim, el sector és audiovisual sempre. Per tant, mai saps quan hi ha suport i s'ha d'ensenyar tot.
2: Bueno, he posat ja una alarma, sonarà d'aquí 20 minuts.
4: Fantàstic.
2: Perquè tinc els nens de Banyoles, que han d'aquí... Mira, saluden, són aquests dos. Són, sí, sí, que, bueno, els diem els nens perquè són molt joves.
4: Ah, molt bé.
2: Fan una secció que es diu Prime o no Prime. No és conya, eh?
4: Ah, fantàstic.
2: Sí, estan començant a Ràdio Banyoles i tenen 20, 21, 22... Quants anys teniu?
3: Són uns cracs.
2: 23, 23, 24, ja?
3: 22.
2: No entenc res, igual. Tenen això, 20 i poc, i estan aquí a la ràdio aquesta 1. Aviam.
3: Sí.
2: La primera controvèrsia, a marge de totes les guarrades que s'han dit aquí,
4: sí,
2: és l'edat associada a la veu. Hi ha com una tendència a posar-te més anys dels que tens realment, perquè tens la veu així de senyor gran.
4: Això certament.
2: És veritat, no és veritat, hi ha controvèrsia,
4: això
2: no hi ha controvèrsia...
4: Sí, hi ha controvèrsia, el que passa que cada vegada estem en un punt d'equilibri, és a dir, quan tenia 21 anys, que vaig començar a TV3...
2: Amb 21?
4: Amb 21, a ser la veu corporativa...
2: Wow. Mira, nens, jo us està adelantant per la dreta.
4: Espavileu, xavals, eh? Sí. La vida està dura.
2: Exacte, molt bé.
4: Llavors... Vaig començar amb 21 anys i quan em presentaven per allà a la tele tothom deia, hòstia, doncs imagina un senyor de 50 i tantos amb panxut, amb bigoti, amb molta barba, coses d'aquestes. Ara ja em passa menys, eh? És a dir, ara ja, diguéssim que l'edat que tinc amb la veu i l'aparença va tot una mica unit.
2: I com va anar això de començar a fer de veu sí, de TV3 amb 21 anys?
4: Doncs mira, la història ràpida és que vaig fer un postgrau a l'Autònoma de Barcelona, vaig fer una espècie com de pràctiques amb altres companys i al cap d'uns mesos em van trucar per fer-me un càsting i se'n van quedar.
3: Uau, el postgrau de què era?
4: De locució aplicada a la publicitat.
2: Mm. Toma.
4: I a més, contra tot pronòstic, Pere, perquè...
2: Perquè no, com va anar el càsting?
4: Bueno, el càsting va anar fatal, com van sempre tots
2: els
4: càstings.
2: Però què es van fer? O sigui, llegir uns anuncis o llegir uns textos?
4: Sí, sí, clar, et posen uns textos de promos de màrqueting de TV3 i espavila't, sense haver-ho fet mai abans.
3: Uau. Wow.
2: Això fa prop de 20... No, menys de 20 anys, uns 15-16 anys. Eh,
4: farà 16 anys, oh, aproximadament, bueno, sí, sí. I a més a més, jo he de dir a favor, de TV3, que pensava que tot anava una mica com per enxufe. Doncs mira, aquest locutor,
2: havia amanit, eh?
4: Ah, i què va, perquè no tenia padrins, no coneixia ningú, vull dir que estic molt agraït.
2: Bueno, doncs visca TV3, recordes qui te l'ha fet, el càsting aquest?
4: Sí, el Jordi Novelles, antiga veu corporativa.
2: Home, no fotis.
3: Uau.
2: Sí. Home, el gran Jordi Novelles. El telèfon
4: sí,
2: i tot
4: sí,
2: això.
4: Sí.
2: Bueno, clar, això, ara la gent més jove no sap qui és, els nens segur que no saben, però abans hi havia una cosa que es deia locutor de continuïtat a TV3. Sí.
4: Precisament aquesta és la meva posició.
2: Bueno, però és que no, perquè hi ha
3: encara
2: trampa.
3: Encara es diu així?
2: No, però no. Aquí podem explicar secrets, no, d'això?
4: Sí.
2: Tu graves a la tele o graves a casa o graves a diversos estudis o on graves?
4: Ah, secrets aquests no puc explicar-ho. Bueno. Per contracte. És a dir, però
3: com?
4: És molt fàcil saber-ho. No, vull dir, podeu preguntar a gent de la casa.
2: Bueno, preguntarem.
4: Sí.
2: A veure, jo, no, a TV3, a la planta de dalt del CPA, tocant cap al plató 1, al segon pis, hi ha uns estudis i un d'allò on hi ha el Pro Tools i tal.
4: Guapíssims.
13: On fem-lo un dia de partit.
2: No, es fa aquí. El dia de partit es fa a l'altre edifici. Però jo em pensava, hi ha gent que grava veus, que les grava des de casa, si tenen un bon estudi...
4: Sí, depèn.
2: Depèn,
4: sí,
2: depèn. Sí, sí, no, depèn. No, no, no, tot això ho deia perquè ara he perdut el fil. Perquè deia tot això. Ah, perquè el locutor de continuïtat és una cosa molt antiga, que estava tot el dia a la tele allà esperant que passés alguna cosa. I si fallava... Sí, i tant.
4: Ah, no fotis.
2: Sí, i, el, sí, sí, i sortien en pantalla, també, abans. I, wow. Quan, i quan se tancava l'emissió jo a la nit, sortien... I bé, bona nit, vagin a descansar, i demà hi tornem a tal hora. T'ho juro. Això feia el Jordi Novelles, i crec que hi havia una noia que es deia Francesca Fusalba, que parla de coses una mica antigues, ja. Jo, si hi hagués alguna persona d'una certa edat aquí, Pilarín, vostè no li sona.
12: Ai, és que jo...
2: No,
12: bueno. Jo he perdut la memòria, ja, i no... No sé de què parla aquest jove, jo crec que s'ho està inventant, eh? No.
2: Escolta, parlem de llengua, ja que tu treballes amb la llengua.
4: Vinga.
2: Eh?
3: Eh? Ui.
2: No, res, eh? Anàlisi és una paraula masculina o femenina?
4: Hòstia, sou uns cracs, eh?
2: Em pensava que no dius uns cabrons. Com pot ser? Com pot ser que...
3: Millor que ens digui cracs,
4: és la paraula,
3: no?
4: És la paraula que em va ajudar a guanyar el Gran Dictat de l'any 2009.
2: Wait. Perdó, és la sintonia. Pensava que era el moment, això, i és la sintonia del Gran Dictat.
3: El moment també el tenim, eh?
2: Ah, és el 4?
3: Però el que jo volia saber era la resposta.
4: Femenina, femenina.
3: Femenina. Sí, sí, femenina.
2: La anàlisi. Vaja, s'apostrofa, l'anàlisi. Però normalment la gent ho diu masculí. No sé per què, bueno, perquè en castellà és el masculí.
4: Perquè del castellà, exacte.
12: Si és el femení, sembla millor.
2: Perdó, és la 4? No.
3: Tenim un fragment d'aquell programa. Val. Però la resposta ens l'havia de dir l'Albert en directe.
2: Ah, perfecte, doncs ja està.
4: He encertat, eh? T'imagines que
2: sí,
4: no.
2: Doncs t'endús... bueno, també en aquest concurs em fa una altra pregunta una mica rara. No sé si la recordes, eh?
4: Ostres, que fa molts anys.
2: Sí, sí, sí. Era una pregunta de blanc o negre, val?
3: Sí, l'Òscar Dalmau, quan baixaven concursants, els hi deia una pregunta, aquesta és blanc o negre, i a tu sí. Te'n va fer una de bastant curiosa. Si no te n'en recordes...
2: Te la podem recordar.
3: Ah, exacte.
13: Nom i cognom del segon concursant.
14: Nom Albert Peñarroya.
13: D'on vens, Albert?
14: De Barcelona.
13: De Barcelona. Com et definiries? Metrosexual o mascle ibèric?
2: Parau, parau, parau, parau. Què va contestar?
4: Metrosexual, segur.
2: Ja, no sé si ho diu. Sí, ho diu.
3: Som-hi.
13: Eh? O mascle ibèric.
14: Metrosexual.
2: Efectivament,
3: sí.
2: Bravo.
4: Visca.
2: Sí.
4: Sóc coherent amb el meu jo del passat.
2: Bueno, no... No et pregunto si mantens la resposta a dia d'avui, perquè amb tot el jaleu que hem tingut només a l'arrencar... No, però a veure, algun dia la veu l'has fet servir per...
4: I qui no? I qui no, Pere?
2: No, home, sí, però... Bueno,
3: és,
2: sí, però
3: és bona pregunta,
2: sí,
3: clar.
2: Però si tens una veu esmolada, aguda, rara, o com José María García o algun d'aquests, no la fa servir per...
5: Sí, jo conec, perdona, locutors de ràdio que enviaven notes de veu allò, una veu així, no sé què, i com amb un cert o greu a l'inici, saps? Sí, per fer-se una mica els...
3: Per lligar?
5: Sí.
2: Sí,
5: sí. Sí, sí, no direm noms, perquè no. Jo també tinc un contracte de confidencial.
4: Sí, segur que sí.
3: Amb un tovalló de paper.
4: Sí. No, responent a la teva pregunta, jo no he enviat mai aquest tipus de locucions, diguéssim, forçant la veu, perquè és que em surt així, no sé com dir-te. Al contrari, a vegades l'he afablit per no semblar massa autoritari en aquest sentit. Però sí, Pere, és a dir, mira, un secret. Tothom que... Tots els homes, en aquest sentit, en aquest cas, que tinguin la veu mitja o aguda, és tan senzill com que baixin el volum i anatòmicament la veu ja sortirà més greu. Mm. Per tant, una freqüència greu, diguéssim que és molt més atractiva al cervell de les persones.
15: Ves con cuidado con esas notas de audio porque luego
2: Rubiales,
15: las mujeres... Luego las mujeres van a denunciarte,
2: van a denunciarte
15: y van a buscarte como en mi caso.
2: No, en su caso,
15: caso
2: va a ser una agresión sexual.
15: Que soy metrosexual ibérico.
2: Usted es más...
15: No me hace falta hablar.
2: No, vale.
15: Con quitarme la camiseta, sí. Ya ven las mujeres,
2: sí.
15: Lo que es un hombre.
2: No, ya está, ya ha quedado claro.
15: Un piquito.
2: No,
15: un piquito.
2: Piquito y pero eso.
15: ¿Dónde están las marranadas que ha comprado ya él?
2: Quines marranades ha comprat?
15: En el Corte Inglés.
2: De què va tot això? És que aquí hi ha moltes preguntes internes que no entens què passa. I que...
4: No, normal. Si no les entens tu, imagina't, jo.
2: No sé, ha anat a comprar alguna cosa...
5: De menjar, sí. De
2: xocolatines.
5: Endavant.
2: El Corte Inglés. Tema doblatge. N'has fet alguna mica, no?
4: N'he fet una mica, però t'he de dir que no em va agradar massa l'ambient que hi havia.
3: Ui!
2: Oh, oh! Música de mal rotllo. Fot-li, anem a crear mal rotllo.
4: Sí, pot ser que aquest reel ara...
15: Aviam mujeres.
2: Sí, sí.
15: No va. Aviam mujeres.
3: No, mujeres no.
4: No,
2: siguin les dones.
15: Seguro que las mujeres estaban allí, entre ellas, celosa.
12: Acompanya'm.
2: Acompanya'm on, Aitana? Bona tarda.
12: Acompanya'm aquí a l'estudi fosc.
15: Celosa.
12: Que t'explicaré el que és una dona.
15: I possessiva.
2: Aitana, aquí, la Aitana.
15: Las mujeres.
2: No, siguin les dones. No es fiquin les dones, sisplau. A veure, el Mar Rellu, què va passar? O com... Qui l'ambient? No has dit l'ambient, que no m'agrada l'ambient.
15: Explica-lo.
4: És a dir, jo les experiències que vaig viure sempre van ser positives. Jo vaig aprendre de la mà d'Azucena Díaz i...
15: Una moa,
4: tot, tot fantàstic.
2: Calli.
4: El tema és que el doblatge és un món molt dur, un món amb molta competència, on has d'anar suplicant directament que et convoquin, has d'enviar whatsapps a directors, a directores, a Instagram, fes-te veure... Com es diria en català vulgar, llepaculs. I a mi això no m'agrada. I que digui el contrari aquelles persones que no els hagi passat el mateix. Què passa? Que el món de la publicitat no és així. El món de la publicitat és molt més democràtic, molt més accessible, la gent no et contracta per qui ets, sinó per com sones. I s'ha de dir. I si algú li molesta, doncs que m'escrigui per Instagram, o si això ho pengeu com a reels...
2: Sí, sí, pengeu com a reels, gràcies.
4: I que surti a la llum. I que surti
2: molt amable, tio, ens has fet el reel, ja està. Ja podeu avisar la Paula que aquest és el reel d'avui, eh? Ja l'estan estan apuntant al minutat.
3: Escolta, però ho ha explicat molt bé.
2: No, no,
3: dir, són
2: tio,
3: dos
2: ho ha justificat,
3: no
2: amb dos collons, em perdó.
3: I ara ja sé com funcionen.
15: He llegit tota la vida. Los lametrallerillos, estómagos agradecidos, gente que son auténticos meapilas...
2: Bueno.
15: Filibusteros de pesebre,
2: sí, sí,
15: que vienen a servirse y
2: sí,
15: no servir.
2: No
15: servir. Lo llevo denunciando por activa y por pasiva,
2: sí, sí,
15: pero le digo una cosa a don Albertito.
2: ¿Qué?
15: El tiempo, ese juez implacable que sí. quita y da razones,
2: exacte.
15: Pondrá cada uno en su sitio.
3: Molt bé, gran doncs reflexió.
2: Posar
4: gràcies.
2: En su sitio.
4: Sí.
2: És curiós perquè l'altre dia estava veient una mica d'animes, que a mi m'agrada molt l'anime. Estava veient el Misteri dels Pingüins.
3: Sí. Sí.
2: Estava veient el Misteri dels Pingüins i m'ha semblat sentir-te.
4: Sí, veus? Mira, aquesta... És que, clar, és que jo hauria de venir aquí cada setmana, Pere.
2: Per què?
4: Perquè sou uns cracs.
2: Has de parlar amb el
4: feina d'investigació.
2: No,
4: molt xulo. Sí,
2: no, és sí, que sí.
3: Digu, digu. Gràcies.
4: Amb el tema de... Com es deia el no sé què dels pingüins, no? No
3: sí.
4: Recordo,
3: el misteri.
4: El misteri sí, dels
2: misteri,
4: pingüins.
2: Espera't, el misteri.
16: Referent als misteris, jo t'aconsello que qualsevol petit descobriment que facis, posa-ho per escrit. I segueix mirant-ho. Observa bé.
17: I tindré la resposta?
16: Tu pensa en diferents combinacions, Aoyama. Te les has d'imaginar, volant per la teva ment. Si això no ajuda... No hi pensis més.
2: D'acord? T'has posat molt sèrio.
4: Sí, perquè amb el secret dels pingüins van passar diverses coses. La primera és que no hi havia pressupost, per tant, anàvem sense direcció. I això és molt atrevit.
2: Ostres.
4: I molt arriscat. Vol dir que cada actor i cada actriu de doblatge... s'havia d'exposar ell sol davant l'original i gravar-se. Després van voler donar pas a noves promeses del doblatge en català, però tot tipus de català, no només el català de Barcelona. Català normatiu.
3: Accents.
4: Sí, diferents accents, no?
2: Sí.
4: I clar, ells, els envejosos, que es van quedar sense fer aquest doblatge, van posar a parir la producció per xarxes socials, que és molt senzill fer-ho.
2: Això no en teníem constància.
3: No,
2: així,
4: no, no, no, ja us ho dic, si és que no hi ha res a amagar.
2: O sigui, de tu només teníem un tema controvertit, que l'hem comentat fora antena, i
3: sí.
2: Prou, però dels altres no, d'això no en teníem coneixement.
4: Doncs sí, sí. Per això et dic que el món del doblatge...
2: No, ara entenc més el documentari d'abans. Ara entenc més el documentari d'abans.
3: És a Netflix, aquesta pel·lícula?
4: Sí, sí, sí. Ah,
2: no del tot exactament. No?
3: No.
2: Nosaltres hem trobat una mena de subtema, com es diguem-ho?
3: Sí, sí, si no m'equivoco, jo a Netflix no l'he sabut trobar, sinó que estava en una altra plataforma.
2: No, diguem-ho, sense manies, que no passa res.
3: A l'Amazon Prime.
2: I,
3: Prime
2: però
3: Video.
2: Dins, però, no, però dins de Prime s'havia d'anar altra cosa. Una cosa de...
15: Tenemos a Pep Prieto en la
2: Prieto,
15: sala d'espera.
2: No, Prieto està allà fotent.
15: Que entre Pep
3: com
15: Prieto.
3: Com una subplataforma.
15: Som Pep!
2: Una de cosa d'anime, que no estan en pel·lícules d'anime, que no recordo com es diu.
4: Jo en el seu dia la vaig veure a Netflix, és a dir, que crec que temporalment...
3: Moment,
2: va
3: per aquí,
2: va
3: córrer per allà. La irrupció de la intel·ligència artificial et fa por que pugui afectar greument la professió?
4: A veure, afectar i està afectant. És a dir, hi ha molts projectes que s'estan duent a terme amb intel·ligència artificial. I amb el doblatge, a Espanya no n'estic segur, però sé que hi ha grans produccions franceses que el que fan és agafar a un actor i a una actriu, que facin ells tots els personatges i

0: És que no la pot suplir.
1: De moment sembla que no.
2: Doncs ha quedat clar.
0: Ho ha explicat superbé.
2: Aquest senyor fa classes, eh? Sí, home, sí.
0: Sí.
1: Sí, faig formacions.
2: Home, sí. De fet, a Instagram et dius Voz de Anuncio.
1: Voz de Anuncio, sí. Ah, em fa una miqueta de gràcia, no? Em fa vergonyeta. No ho sé, Pere.
2: El
1: perquè...
2: nom.
1: Sí, perquè sí que és un
2: nom comercial. Si en lloc de posar Albert Peñarroya, és Voz de Anuncio.
1: Sí, és...
3: Va sortir l'altre dia.
1: Et vaig sortir l'altre dia?
3: Sí, un anunci, no?
1: Sí, pot sí. ser. Sí, bueno, jo fotopeles, nen.
3: Sí, sí.
1: Claro.
2: Et va sortir un anunci d'ell?
3: Sí, sí, un anunci d'ell.
0: Perquè a Instagram et pots publicitar sí, i l'Albert diu que ho fa.
2: Ah, pensava que t'havia sortit amb una història. No. Ja m'estava a punt d'esclatar el cap.
3: No, estava jo promocionant el meu show al Teatre Muntaner i em va sortir...
1: Ah, mira.
3: Clar.
2: Pues palante promoció, aquí tothom va promocionant. Llavors tothom es pot apuntar? O sigui, perquè nosaltres sabem parlar per la ràdio, però no sabem fer coses d'aquestes.
0: Bé, lo de sabem parlar...
1: Seria discutible. No? Seria discutible. No, mira, hi ha un truc que m'agradaria fer amb tu, Pere.
2: Doncs vinga,
1: per què? Perquè justifico el per què.
2: El és que dir... és el del llapis entre la boca. Això
1: no,
2: de...
1: no.
2: Hola, com estàs?
1: No, és més heavy, és molt més visual. Tenim
0: millor,
1: riu,
0: millor més heavy.
2: No, farem riu, bueno, ja veurem.
1: Mireu, el Pere Mas es podria dedicar a la locució publicitària amb un registre que es diu... veu tirada, veu parlada, veu natural. Perquè Pere Mas parla molt ràpid. És a dir, jo no sé imitar veus, Edu? Sí. Però parla veu així...
0: Sí, tota la raó.
1: Però se l'entén. Llavors, si algun dia volguessis que se t'entengués molt més, perquè, per exemple, presentes uns premis a qualsevol auditori...
2: Haig d'articular molt més i parlar de manera més...
1: La velocitat la podríem regular...
0: És que així sembles...
2: És un tema de velocitat.
1: Mira, fem-ho tots, val? Diguem, per exemple, no ho sé, m'agraden molt les galetes Lotus, val? Ho podeu dir ara? Digueu una volta.
0: M'agraden molt les galetes Lotus.
2: Perdó, és que tal com has dit, surt de missa, de contestar de missa. M'agraden molt les galetes Lotus.
1: És així, no?
2: Sí.
1: Llavors, ara agafareu el palmell de la mà... amb aquests quatre dits, no és una pràctica sexual, us ho prometo.
2: No, no,
3: és la teva opinió.
1: No, i us introduireu els dits en format vertical, és a dir, l'índex anirà...
3: Esto le gusta la Pili.
2: Això és una guarrada.
1: El dit índex anirà a les incisives de baix i el dit petit a les incisives de dalt, no? Llavors obrim la boca... I contem fins a 10, sí? Vinga, va, tots. M'agraden les galetes Lotus.
3: M'agraden les galetes Lotus.
2: M'agraden les galetes Lotus.
1: Bueno, veus? Se t'entén una miqueta millor.
0: Sí.
1: Clar, evidentment, això no és... Ai, ja està, sóc el millor del món, no? Però sí que t'ajuda a una articulació vertical molt més oberta, molt més clara.
3: En mi època lo hacíamos con polvorones.
2: La veritat.
1: O sigui, és complicat, eh?
2: Bueno, primera classe gratis. Volem més classes gratis.
1: Home, no.
0: Ara.
2: Sí.
0: Va.
3: Ai, que facturar.
2: Home, ja que t'hem fet tant la pilota i t'hem posat coses... diferents, per exemple...
1: A veure.
2: Hi ha una promo de TV3, que és la que hem sentit en les últimes hores. La tenim per aquí, no? La promo del gest... és el número 6.
4: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit... a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: A veure,
0: bravo.
2: Casualment tinc aquest paper per aquí amb el text d'això,
1: sí.
2: Casualitats de la vida. Mira, el tinc aquí, perdó.
1: És aquest d'aquí?
0: Sí.
1: Ah, clar, que m'has donat abans?
2: Sí, jo no t'ho he donat, però vaja, ha aparegut. Mira, casualment, qui li ha donat amb ell?
0: Jo.
2: Ah, quan li has donat?
0: A fora.
2: No, vale, molt bé, però diguem-ne, no
1: aquest
2: en tenia per
1: coneixement. Eh?
2: Perfecte.
1: Val? Sí.
2: Aquí tenim el paper. Llavors, ensenya'ns a dir això de la promo aquesta. No sé qui li pot fer la classe. A la Yael, per exemple?
0: Endavant.
1: Val, Yael, necessito per això que llegeixis primer tu la frase. És a dir, necessito saber quin és el teu punt d'inici, el teu punt de partida.
5: Sí. Vinga.
0: Segur que ja ho estàs donant tot.
1: Ui. Val, fixa't. Segur que ja ho estàs donant tot. Sí? Aquí no té sentit allà. Segur que ja ho estàs donant tot. D'acord? Aniríem a donar o a posar l'èmfasi al final de frase. Segur que ja ho estàs donant tot.
0: Segur que ja ho estàs donant tot.
1: Molt bé. Ara què passa? Un error molt comú, amb el que jo vaig estar fent les primeres promos a TV3, és no somriure, sí? És a dir, somriure vol dir aixecar les comissures, no significa posar veuetes estranyes, d'acord? Sí, hola, sóc actor de doblatge. No. Val? Llavors, és segur que ja ho estàs donant tot.
0: Segur que ja ho estàs donant tot.
1: Molt bé. Veieu com ha canviat? És molt més empàtica, més propera, més simpàtica. Llavors, quan surten números, en aquest cas hem de dir tres germans, a mi m'agrada molt... senyalitzar-ho, fer-ho, gestualitzar-ho amb els dits.
2: Sí?
1: Llavors, compta amb els dits, digues.
0: Tres germans, una llegenda.
1: Molt bé. Tres germans, una llegenda. Sí, és com que poses una cosa a la dreta, l'altra cosa a l'esquerra. Sí, va relacionat, hi ha una coma, entesos? Llavors, ara, ja estàs, li segueixes explicant a algú, no?

0: Dius, descobreix la història dels vigis.
1: Descobreix la història dels vigis.
0: Clar, aquí quina és la paraula clau? Quin és el concepte més important?
1: Vigis. Vigis.
0: Val? Doncs descobreix la
2: molt,
0: història dels vigis.
2: De contestar malament, eh? Tothom estava aquí guinyat de contestar malament.
0: No és un examen de l'ESO, eh?
1: Vigis.
0: Descobreix la història dels vigis.
1: Descobreix la història dels vigis.
0: Exacte, i a més ho has de fer amb una pujada anímica, perquè si no des de casa, quan t'escolta algú que està fent el sopar, no? Allò fent el bròcoli al vapor, i a més ja la música et mata la veu, per tant has d'exagerar-ho una mica més, sí? Torna a dir, descobreix la història dels vigis.
1: Descobreix la història dels vigis.
0: Descobreix la història dels vigis. És com dir, no tens alternativa.
1: És molt
0: aquest
1: fort
0: vespre,
1: veure-ho en directe. Els
0: vigis.
2: Oh, clar, per això fa classes d'això, coi.
1: No, és molt fort.
0: I ara connectem amb la banda sonora de moltes generacions. Aquí baixem una mica el to. La banda sonora és música, és acompanyament, és estat d'ànim, no?
1: La banda sonora de moltes generacions.
0: La banda sonora de moltes generacions. Sí? Torna-ho a fer, tot seguit.
1: La banda sonora de moltes generacions.
0: Més somriguda?
1: La banda sonora de moltes generacions.
0: Molt bé. Veus com abans feia unes pauses que ara ja no les fa.
1: Uh-huh.
0: Entesos? Llavors acabem. Vigis, com curar un cor trencat.
2: Ai, perdó, s'ha acabat el temps, però paro la màquina.
0: Vaja. Opa,
2: tranquil.
0: Això seria la cartela. Per tant, és el títol del programa. En aquest cas, jo pujaria les mans com pam.
2: Està fent un gest a l'aire d'esquerra a dreta.
0: Això mateix. Uh-huh.
1: Vigis. Com curar un cor trencat.
0: Recorda que t'està escoltant la tieta Núria a casa i el tiet Francesc, i és... Vigis, com curar un cor trencat.
1: Vigis, com curar un cor trencat.
0: Llavors aquí ve la part aquella complicada que t'has de fer teva, que té una musicalitat ja molt seva, no? Que és aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Bravo, molt bé, una
1: presentació. Bravo! Seguit, no?
2: M'han vingut ganes d'apuntar-me un curset, eh?
1: Que sí que ara li fem fer tot seguit amb la música.
2: No, ja, la deixem tranquil·la.
1: Ho ha fet molt bé, perquè jo llegeixo les falques d'aquí de RAC1 i avui la llegiré amb molta més intencionalitat gràcies a tu.
2: La de Cronos, tens la de Cronos aquí
1: d'estona,
2: de la pel·lícula, de la promoció publicitària. Tio, m'has deixat descol·locat, Albert, perquè tenim moltes coses per dir-te. Perdó. Ui, la carraspera, eh?
0: Carraspera, xet.
1: Ep,
0: tu què faries?
1: Policia?
2: No. La R. Jo tinc una tendència...
0: No.
2: Sí, bueno, és que jo tinc... No sé què vol dir. Tinc una cosa que es diu rinitis crònica, que és el que em provoca això, teòricament.
0: I quin remei t'han donat?
2: Cap, fotre'm.
0: Doncs mira, anés al supermarga, és que clar...
3: Hay que hacer la R.
0: Hauré de ser el vostre assessor de capçalera.
2: T'hem portat el mal dia, t'hauríem hagut de portar el primer dia. Estem a dos dies d'acabar.
0: Mira, vosaltres treballeu amb aires condicionats, val? Llavors, hi ha
2: a tota castanya.
0: Hi ha un tip que no l'he explicat encara per xarxes, ja l'explico aquí, anem a fer el reel, me l'ha dit a vosaltres, per tant, m'estalvieu feina.
2: Això que t'estalvies.
0: Agafeu una gasa, d'aquestes estèrils de farmàcia, la passeu sota l'aixeta, l'escorreu, sí, que hi hagi una miqueta d'humitat, i us la situeu al nas, com que esnifa pegamento al metro.
2: Vaja.
0: Doncs a casa.
3: Hace tiempo que no vas por el metro.
2: Sí.
0: Quan aneu a dormir, per exemple, us la deixeu una estoneta i esteu aquells 15-20 minutets, si us ho permet, respirant i humitejant totes les vies aèries o vies respiratòries.
2: Però és veritat?
0: Sí.
2: I això ajuda a prevenir tot aquest riu de la carraspera?
0: Sí. I el tema de la carraspera, en lloc de voler treure la mucositat, que el que fas és l'expulses, una mucositat que t'estava
2: protegint... Però va pujant i baixant.
0: I
2: no,
0: torna
2: no,
0: a venir.
2: Sí, clar.
0: Doncs vinga, anem a fer el truc que m'ha donat 4,4 milions de visualitzacions.
2: Toma! Uau! Cuidao.
0: A Instagram. Això va ser un pelotasso, nen.
2: Vale? A veure el truquet.
0: Llavors, això va ser gràcies a la meva profe de cant, la Gemma Pedrós, Opel, s'ha de dir. Llavors, et pinces el nas, sí?
2: Sí, aviam. Apretat totalment?
0: Apretat
2: com si haguéssim de parlar així.
0: Sí. Hola, soy Ralph.
2: Vale.
0: Llavors, em passes. Passes una o dues vegades. I en aquest cas...
2: Que no passa res a concret.
0: Alleuges molt la carraspera en aquell moment concret.
1: A mi m'ha baixat... Jo... Sí, he notat canvi.
2: Jo em posava el dit aquí, no sé per què, quan em passa. Em poso el dit aquí, m'apreto el coll, però no sé si serveix... Sota la nou, diguem-ne.
0: El cafè el fas amb llet?
2: És
0: amb llet de vaca?
2: Sí.
1: I amb oli de Montoliu?
2: No, sí. És una mica llarg d'explicar això.
1: Ja t'explicarem què és.
2: Sí, normalment és tallat. Tallat. Cafè amb llet, no, mentida, el que faig al matí és cafè amb llet. Sí.
0: I de làctics, com vas? Em menges?
2: Menys els que voldria.
0: Menys els que voldries,
2: perquè
0: va.
2: El cardiòleg, el cabró... Ai, no em deixa.
1: Ui.
0: T'ho dic perquè a vegades, no està científicament demostrat al 100%, però un consum de làctics elevat fa que produïm una mica més de mucositat.
3: Però això és més por la noche.
2: No.
0: I finalment, Pere, sí, i resta de companyia, i sí, amb això ja me'n vaig a casa, perquè
2: no, sí,
0: us estic regalant aquí.
2: Sí, sí.
0: El tema és...
2: Però hem de facturar.
0: Doncs, exacte. Hem de pagar el trimestre. Heu d'agafar en el supermercat, venen unes ampolletes de monodosi amb sèrum isotònic, sí, del 0,9%. Val? Llavors, us, vale, poseu les gotetes aquí al nas, clac, clac, clac, clac, i notareu com l'aigua baixa.
2: Sèrum fisiològic, sí, en tinc a casa. Fisiològic. Sí, tinc, sempre tinc.
0: I us l'empasseu. D'acord? Això va molt bé, també, al final del dia,
2: ah, per hidratar. Va, perquè jo, sí, em mocava de seguit.
0: No, no, no.
2: I treia la...
0: No, no, no,
2: això ho faig jo, per treure'm la mucositat.
0: Bueno, primer et moques,
2: sí,
0: et treus, val, la mucositat sobrant, i després et fas això. Si has tingut un dia molt exigent...
2: I t'empares el sèrum, i llavors et baixa el sèrum, que és salat, picant... I el moc.
0: Sí,
2: és una cosa molt agradable, que em vagi baixant per dins.
4: I també molt agradable d'escoltar per la ràdio.
2: És un gran final. Doncs per gran final...
5: Sin abans... un poco de azúcar glacé, no, también no, te lo
2: no,
5: puedes...
2: No, comencem amb les...
5: Con les gotitas.
2: No, això no convé.
5: Per gran final...
2: Per gran final, millor aquest, i ja està, sisplau.
4: La reacció ha sigut boníssima i li brillen els ulls de sobte, eh? Ah. Què passa amb aquesta cançó?
3: La mejor película de la historia.
4: Molt bona.
0: Com diria Mickey Puig, balleu el pista de fusta, l'èxit de Robert Zemeckis. Back to the Future, la trilogia...
3: I Bob Gale.
0: És boníssima, aquesta trilogia. A més, sí, a més, era l'únic moment...
2: Aquesta és la bona. Bueno, la primera és la bona, però vaja.
0: La primera és la bona.
4: Però les tres, sí,
3: i la dos,
4: són molt bones.
0: La tercera del Far West, sí, la podríem estalviar.
4: Ai, ai, ai, ai.
0: Però és veritat que a mi això em connecta moltíssim, primera, perquè ho veia en format laserdisc.
2: Va, no la vas veure al cine?
0: No.
2: Doncs jo l'he vist al cine.
3: No havia nacido.
2: Soc una mica més vell.
0: Uau.
2: L'he vist al cine, hòstia, i he estat als estudis de l'Universal, crec, no puc dir l'any, perquè si no es descobriran moltes coses, i al decorat, o sigui, Los Angeles.
0: Què dius ara?
2: Als estudis de l'Universal, vaig veure el campanar aquell. Ah. Puc buscar la foto i la puc penjar a Instagram.
4: Oh,
2: estem parlant d'abans de l'any 2000, diguem-ne, i bastant abans. Sí, sí, vaig anar-hi.
0: Doncs mira, ja tinc destinació, Pere, gràcies.
2: Però no, jo crec que ja ho sé, igual que hi havia el Tauró de Jous, de Pere, sí, de Tiburón,
4: sí,
2: hi havia una mena de circuit, i veus el campanar, veus el cable aquell, i passes davant de la plaça del llamp que activa el cotxe de regressar al futur.
0: Oh, m'encanta, la plaça de la Vila.
2: La plaça de la Vila,
0: la plaça,
2: sí,
0: major, no? Es
2: sí, sí, no? És una pel·lícula que la vaig tornar a veure, no sé per què. Pot ser que la tornessin a estrenar, tu, Plas. Pot ser que la tornessin a estrenar no fa gaire, pels 25 anys o alguna cosa?
4: I crec que va ser l'aniversari.
2: No? Jo l'he tornat a veure per algun motiu.
4: Sí,
0: sí, al Cinesa, em sembla que la van tornar...
2: Jo l'he tornat a veure recentment, la pel·li, però jo crec que en plataforma.
0: Sí.
2: Però,
0: no, a mi aquesta pel·lícula
2: m'agrada...
0: Clar, m'agrada especialment perquè era l'únic moment, l'única pel·lícula que jo veia amb el meu pare, la meva mare i el meu germà, tots plegats.
2: Llavors, es va reestrenar, perdó, és que ve el de sèries i cinema, es va reestrenar, i a més et dic el motiu perquè me l'acabem de recordar. Perquè la data que posen a la màquina és la data que s'ha viscut de veritat, el 24
4: o alguna cosa així.
2: El 24 o el 25, wow, que entri el Prieto. Enlloc...
4: Sí,
2: aviam, entra ja i para de fer el mico, de veritat, perquè...
4: Es van celebrar els 40 anys.
2: Prieto, o sigui, la ràdio és el micròfono i el va. El presento l'Albert Peñarroya.
3: El... Hola, què tal? 11 de novembre.
2: Sí. Val, per què les va reestrenar? Per això que deia.
6: Perquè feia 40 anys.
2: 40, de la peli. Però no pot ser que també hi hagi un dia que haguem passat la data que surt a la màquina de viatjar?
3: 11 de novembre.
6: Això sempre hi ha... Sí, hi ha una data que sempre vagin a xarxes, diu, és la data, que ell fa el viatge, etc.
3: Del 85. Però... I si querías la foto con Christopher Lloyd, tenías que pasar por caja.
6: Ah,
3: 300
6: sí,
3: euros.
2: És veritat, això.
6: Sí, sí que és veritat.
3: Bueno, i jo, quan fui a sacar l'entrada para la foto,
4: la data...
3: estaven agotades.
4: La data del futur de la qual esteu parlant...
3: Lamentable.
4: És 21 d'octubre del 2015. Per tant, fa uns anyets.
2: No, n'hi ha una del 20 i pico, però bueno, ja discutirem.
6: Clar, viatgen a diferents èpoques.
2: És super tard.
4: Viatgen a diferents èpoques, exacte.
3: Però l'any passat era 11 de novembre del 85, que és el dia clave.
6: Sí, senyor, té raó.
3: I si no, que lo diga Don Peck.
2: Priet, tu ets l'expert en aquesta merda.
6: Escoltant aquí l'home que estava intentant explicar-se. No, no, que
3: i
6: sí,
3: si
6: que
3: no,
6: sí.
3: Peck Junior, que entri
6: hi ha moltes dates. Ja va de l'estrenar la pel·lícula, fa 40 anys, que aquesta va ser un motiu de la restrena.
4: I que n'estàvem parlant, perquè és molt important per l'Albert.
2: Perquè t'agrada molt.
6: I a mi m'agrada molt la segona.
2: Et buscaré la foto aquesta i te la faré arribar.
0: Gràcies, Pere.
6: També t'agrada la segona, tu?
0: La primera i la segona, sí, la primera i la segona m'agraden moltíssim.
6: A mi també, per mi són les millors.
0: Una mica fosca, la segona.
2: Perquè ella es veu, com es diu l'actor aquest ara, en sortirà...
3: Michael J. Fox.
2: Exacte, es veu fent de Michael J. Fox entrant al bar aquell, empaitant aquella noia, anant darrere el cotxe que va tenir una taula de surf, ai, de skate, i tot
0: m'encantava aquella jaqueta que portava, no?, que s'aixugava sola.
2: Amb el senyor Boig
0: aquest. I el monopatín, no?
4: Ai, sí.
6: Amb el bif.
3: Aeropatín.
2: Amb el furgonet, amb aquell, amb els terroristes. Tot, tot, tot,
0: boníssim,
2: tot,
0: boníssim.
2: És brutal, aquesta.
4: I el Johnny Bigut, m'encanta.
6: Oh, ai, sí.
2: Bueno, doncs escolta, ens han vingut ganes, recuperin la pel·lícula.
3: Marvin Berry, su primo.
2: Hi ha moltes tonteries al cine, i en canvi aquesta que té 40 anys, és una pel·lícula que encara s'aguanta molt i molt bé. Estimat Albert Peñarroya, gràcies per la classe, gràcies per tot.
0: Gràcies. Que la veu us acompanyi.
2: Com?
0: Que la veu us acompanyi.
2: Exacte, que la veu us acompanyi.
4: N'havia entès un altre...
2: No. Pep Prieto Plas.
6: Què?
2: Preparat per actuar?
6: Sí, home, clar.
2: Doncs el que et queda, xaval. Uns anuncis.
7: Versió estiu, amb Pere Mas. Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
8: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
7: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
8: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells a RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
14: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
13: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
15: Descarregat!
13: RAC+1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC+1.
16: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
17: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
16: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
18: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
19: I doncs?
18: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
20: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
21: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
22: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
23: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
24: RAC1.
25: Ja ho sabeu, hidrateu-vos, camineu per l'ombra i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
26: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
27: RAC1. Tots som un milió.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu amb Pere Mas. RAC1 us portem a la premiere de Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos a RAC1.cat i podreu guanyar una entrada doble per a la premiere de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre Liceu de Barcelona. Gaudiu de la premiere de Cronos amb RAC1.
2: Bueno, a quin lloc has dit que no ens ha quedat molt clar? No em pots repetir?
1: El dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
3: Més classes amb l'Albert.
2: Sí, exacte, sí, sí.
1: Ara tenia tota la pressió.
2: Va, que són les 6 i 2 i tinc els del Boleto aquí. De seguida el saludo i connectem. Però és que, clar, tenim la taula parada, que es diu en aquests casos, sí o no? És concepte taula parada. Doncs saludem a tota la gent que ha d'intervenir. Primer hem començat amb el Pep Prieto Plas. El Pep Prieto fa un moment que l'hem saludat.
4: Què tal?
2: El tornem a saludar.
4: Hola.
5: Bon Pec.
2: Sí, que ve amb el seu rotllo de les sèries i les pel·lícules, però avui seràs lluat, Pep?
4: Què vols dir?
2: Bueno, que normalment regem, però estic molt agraït a tu per moltes coses.
4: Sí que t'estiu anat bé, això,
2: Ha anat bé aquest estiu.
4: Ja tinc el truc.
2: Sí, sí.
4: Sempre recomano una sèrie que t'agradi al principi.
2: Home, mira, ladrone, més que maricona, ladrone,
4: Exacte, sí.
2: Bueno, en fi, avui es presenta... Bueno, avui és que tenim mitja família de tothom aquí a la ràdio.
3: Sí. Està invaïda, aquesta ràdio.
2: Aquí, per gent de fora.
3: No hi cap més gent.
2: No, que és deu ser de Girona com el pare, vull dir que més o menys no hi ha invasió aquí, senyora Oriols. Bé, per tant, el Pep Prieto Plas ve amb el seu rotllo de les seves sèries i cinema, teles... Bueno, això teu.
4: Això meu, això meu.
2: Tindràs entre un minut i 15 minuts. Ja
4: fantàstic.
2: Perquè anem pilladíssims. Perquè
4: 10
2: llavors...
4: segons per pel·lícula.
3: No, dona per un tràiler, no?
2: Molt bé, llavors... tenim
4: tot.
2: Els nens de Banyoles.
4: Sí. Hola,
5: què tal?
2: Hola, què tal? Marc Grabulosa.
6: Bones.
2: I Jan Coll.
6: Ara ho has dit.
2: Bé, sense mirar.
6: Sabem els noms, ja.
2: Tenen, han portat vigilància avui. Ja tenen aquí vigilància estricta.
6: Bueno.
2: Prime o no Prime? Avui hem de gravar el moment Prime o no Prime.
6: Sí, sí.
2: Però, clar, a part del Prime o no Prime, hem d'explicar que vau anar a veure l'Edu Mutante el dissabte al Teatre Montaner.
6: Uau, sí.
2: Que és un espectacle.
6: A mi encara em fa mal la panxa.
2: Molt bé.
6: Tant de riure.
2: No, jo els que tenia al costat i els anava vigilant anaven rient, efectivament.
6: Sí, sí, sí.
2: Després, tenim l'Odissea.
6: Home.
2: Que sapigueu que uns gamberros han tirat gas pebre a una funció de l'Odissea al cine on vau anar vosaltres, justament. Per tant,
6: en sèrio?
2: Sí, t'ho juro, cony, que ho ha dit el Glambudio aquest matí, per tant, és veritat.
4: Això és veritat, sí. Estic al·lucinant.
2: Ho ha dit l'Glambudio aquest matí, saps?
4: Que eren crítics de cine de Twitter.
2: Va. Sí, influencers de cinema, va.
5: Em portem dues setmanes amb ganes de parlar de l'Odissea amb en Pep, eh?
2: Sí, ho intentaré avui.
4: Intentarem.
5: Ja en parlarem a fora.
2: No, perquè no hi cap tot i vull començar els esports a les 7 en punt.
6: Mig minut en fem prou,
2: Sí? Sí?
6: No, no, no.
2: No, perquè vull rajar. I tenim més temes amb vosaltres. Alguna cosa a Banyoles...
6: Sí.
2: No sé, jo tinc com el cap que ets ja parlat...
5: De... Bueno, sí, hem portat una mica de Tiberi.
2: No, exacte, el Tiberi i... Ah, espera't. I de la seva secció... De la seva secció... Sí, home, això, sí, sí. Ai.

0: Així, què és això?
1: És una cançó.
0: Però tu què hi fas en aquesta cançó?
1: Ara, jo hi canto.
0: Ja la veu? Posa.
2: Se'ns ha fet tard i ja s'ha acabat. Ja no.
3: Que mono, eh?
1: Sí. En Jan va fer el videoclip, si ho volen, ara.
0: Sí, perquè es dic a fer vídeos i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, entre dos en fem un.
0: Puja la cançó, com és el mar. Tornada. Ets tu, eh?
1: Sóc jo.
3: I ara... No, jo toco el baix, per tant, no se'm sent.
0: Ahir surto tocant el baix, en aquesta
1: cançó. Toco el baix, també.
0: Doncs ja hem descobert el mar Grevolosa, sí. Les flors d'aquell març.
1: Correcte.
0: En primícia, ara la posaran a recensir en els propers minuts.
1: Ah, fantàstic.
0: Després, ha de venir l'Alba Castellví a parlar de la bar d'internet. I tenim el millor pel final. Mi perfecte. L'Alberto Gadel. Què passa, guapo? Com estàs? Quins nervis, no?
4: Sí, bueno, estic una mica fet sopa avui, eh? Aviso.
0: Sí. Vas com amb jersei, fas
5: I
0: un aspecte...
5: I vienes a contagiar?
0: No.
5: Aquí se factura, aunque te estés muriendo.
4: Home, clar, que jo soc autònom, a mi no em tira a terra, vamos, res.
0: Però és l'últim dia, eh?
4: Per això, jo estàs dic que podria faltar. Estàs trista, estic trista.
0: I avui vens amb les teves coses. Què aprendrem avui, o no ens ho vols dir? On ho trobarem?
4: Moltes coses, m'espereu al final.
3: Bla, bla, bla.
4: Bla, bla, bla.
0: Ah, no té cascos, no sent la música. Sí que la sents, oi?
4: Que és com èpica trista.
0: No, música trista, perquè posis a
1: plorar. Moment resumit, sí.
0: No sé si el Jordi Casals s'està posant trist. Casals.
6: No.
0: Ja t'estava recuperant.
6: Trist perquè no fem el butlletí, però per...
0: Tenim
6: no per res més.
0: A veure, podem fer el butlletí ara, podem posar un bloc de publicitat, podem fer la secció dels nens que durarà un quart d'hora, o aquí...
6: Una cosa és el que podem, l'altra és el que hauríem.
7: I l'altra és la que el Pere fa, que es gasta minuts.
0: Estem anant a bones o estem anant a males?
6: A boníssimes.
0: Queden dos dies només, eh, Pedrol? Ai, Casals?
6: Sí.
0: No, que té el Pedrol al costat.
8: Hola, Pere, què tal, com esteu?
0: Com estàs, Pedrol?
8: Doncs molt bé, mira...
0: Maricone!
8: No, escolta, Lázaro, que sàpigues que he caigut de la cadira aquesta tarda rient amb tu, eh?
0: És molt pilota, el Pedrol, li fa molta gràcia el programa.
8: Sí.
0: No,
8: xupar
0: un huevo, però xupar un huevo.
9: Jugó de tres, me xupará un huevo.
0: No, va, prou ja de xupar huevos i coses.
5: I Pedrerol este també.
0: Pedrerol no, Pedrol.
5: Que vaya al baloncesto.
0: Sí, va, prou.
9: No, maricones no, no m'interessa.
0: Prou, una cosa. Vosaltres dos jugueu a la lligueta aquesta de RAC1, avui, o no?
6: No.
8: Hem volgut fer un favor als nostres companys no apuntant-nos.
5: Dos tuercebotes.
8: Sí, exacte.
0: Silenci, que canviem de tema i, malauradament, el butlletí no ve amb bones notícies. Els companys informatius que hem saludat, el Jordi Casals i l'Albert Pedrol d'Esports, ara estem atents i pendents a aquesta hora del Nepal, on les víctimes mortals per la riuada augmenten a 98.
10: Segons l'últim balanç del govern del país, hi ha més de 700 desapareguts, la majoria serien estrangers i les autoritats locals han confirmat que hi ha d'hauria dos espanyols. De tota manera, de moment el Ministeri d'Exteriors no en té constància, el govern de la Generalitat per la seva banda tampoc li consta cap català afectat i asseguren que segueixen de ben a prop la situació. Tot plegat després de la riuada que hi ha hagut avui a primera hora al nord del país, a la frontera amb el Tibet, una crescuda d'aigua ha sorprès molts pobles de la zona. Segons dades provisionals, aquesta riuada s'hauria endut una vintena de ponts, més de 40 quilòmetres de carreteres, a més d'infraestructures hidroelèctriques, unes destrosses que compliquen l'accés dels equips de rescat a diverses zones afectades. Les últimes hores, les autoritats xineses també han notificat 3 morts i 265 desapareguts. Barcelona construirà 4 residències per la gent gran. L'Ajuntament i la Generalitat s'han unit per fer realitat un projecte que crearà 500 noves places a la ciutat. La gran majoria, un 75%, seran pels avis que s'hi quedin a dormir i la resta pels que vagin al centre de dia. En aquest sentit, calculen que a cada residència hi cabran més d'un centenar de persones. N'ha parlat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
11: El dret a quedar-se també és el dret a envellir a la teva ciutat i al teu barri, i això és el que també volem garantir des del govern municipal, i el dret a tenir una resposta pública de qualitat a prop de casa quan ja apareix, malauradament, doncs, situacions de dependència.
10: La residència s'ubicaran a 4 punts diferents de la ciutat: Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i Glòries. Es calcula que el cost de cadascuna serà d'entre 12 i 13 milions d'euros i preveuen acabar les obres de cara al 2031. En plana de successos, la policia local de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha tingut un lladre multireincident de 32 anys per robar un cotxe rebentant el vidre i circular després sense carnet. Ha estat aquesta matinada quan la policia ha aturat el vehicle perquè sospitaven que era robat. Durant l'escorcoll i la identificació de l'home van veure que no tenia carnet, per tot plegat el van detenir per un delicte de robatori de vehicle i un altre contra la seguretat viària. L'arrestat acumula 5 detencions i 5 denúncies, totes durant aquest mes d'agost, per infringir la llei de seguretat ciutadana. S'espera que les properes hores passi a mans del jutge. I també a Castelló d'Empúries, un paracaigudista ha resultat ferit greu quan, després de fer un salt des de l'aeròdrom d'Empúria Brava, el paracaiguda se li ha embolicat i ha impactat contra el terra des d'uns 20 metres d'altura. El servei d'emergències mèdiques han portat l'home en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on continua ingressat amb un pronòstic estable dins la gravetat.
12: Als esports, Matthew Brennan ha guanyat la 5ª etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista del Bisma s'ha imposat a l'esprint en una jornada que s'ha acabat a Roquetes, al Baix Ebre. Anem cap allà, Pau Bombardó.
13: Sí, una etapa de mitja muntanya on el gran grup s'ha mostrat força compacte durant tota l'etapa, a excepció de l'ascensió al Port de Paüls, on s'ha fragmentat una mica el gran grup. Finalment s'ha acabat decidint a l'esprint sense grans diferències de temps a una general on Pogacar continua dominant amb mà de ferro.
12: En futbol, el Real Madrid rep la Real Societat avui a les 9 del vespre, des de mitja hora abans en directe a RAC1. És el primer partit, és el partit endarrerit de la primera jornada de Lliga. A més, també suposarà el retorn de José Mourinho al Bernabéu com a entrenador del Real Madrid 13 anys més tard. I demà serà el torn del Barça, que recuperarà el partit de la primera jornada contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou. Tal com us va avançar ahir RAC1, finalment no hi haurà homenatge als campions del món amb la selecció espanyola després de l'episodi de brutalitat policial contra un aficionat del Barça a Elx. Ho ha anunciat aquest migdia Joan Laporta. El president del Barça també ha assegurat que manté l'interès per Julián Álvarez i que s'esperaran fins a l'últim dia de mercat.
10: I pel que fa al temps, a aquesta hora encara queden restes de núvols i també es manté la pols en suspensió, però de cara a demà hi haurà més estones de sol. Tot i això, els núvols tampoc acabaran de marxar i mantindran el cel mig ennuvolat, sobretot a prop de la costa i a les comarques gironines. També continuarà fent vent en zones de muntanya, especialment a les cotes més altes del Pirineu. Els propers dies baixarà la temperatura, amb una calor molt més continguda de dia i més fresca de nit i a primeres hores del matí.
14: Versió estiu, amb Pere Mas.
15: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
16: Aquesta tornada a l'escola no t'enxamparà desprevingut amb el 50% en totes les agendes, calendaris i folres només el 27 d'agost. I arriba trepitjant fort amb tot el calçat de nadó i infantil al 50% només el 28 d'agost. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
17: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
18: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
17: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
19: Verisure.
20: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
21: I és a dir que tinc moltes ganes de començar.
22: Havia de venir amb els taloners.
23: De saludar a les 7, és una meravella.
24: Han anat molt bé les vacances.
25: Tot el dia a la platja.
26: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
27: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar,
28: perquè el panorama està complicat.
29: Sí. És una temporada de repte.
30: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
31: Toca matinar.
32: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
20: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
12: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
20: RAC1, tots som u.
18: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
20: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
14: Versió estiu, amb Pere Mas.
0: No toca, oi? fer allò. No, és el moment. És que m'he liat amb la sintonia. A veure, m'estava adreçant al Jan Coll i al Marc Grabulosa. Són les 6 i 14 minuts. És a dir, queda mig minut perquè sigui un quart de 5. No, de 7 de la tarda.
1: De 7, sí.
0: I a aquesta hora ja no...
1: Tardes van així.
0: Em sembla que necessito la coseta de la llimona, eh? Allà dins, mentre us aneu dient els vostres secretitos, que no sé per on van, saludem... Ha quedat clar la taula com la tenim parada, no? Sí. Els nens... El Pep Prieto Plas, l'Alba Castellví, que la tenim per ahir, i l'Alberto Gadel, si no ha mort abans de l'hora que li toca actuar.
2: De moment, no.
0: Molt bé, va aguantant, es va allunyant del micròfon a mesura que passa tot. Tens fred, tens calor, tens...
2: Estic bé.
0: Molt bé. Està fluixet, eh, pobre. Sí. Ell que sempre és la joia de vivre, l'alegria aquesta, el veig una mica camí de la defunció. A veure, gravo i Jan.
3: Què tal?
0: Què?
3: Bé. Molt bé. Venim aquí a fer l'últim prime que tenim. Bé. L'últim?
0: Bueno. Oh, no.
3: Bueno. Ah?
0: Stay tuned. No se sap mai què pot passar. Demà us truco.
3: Ho ha pres a classes d'anglès, això.
0: Demà us truco.
3: Molt bé. Doncs, Guita, doncs, Pere, sí. A menjar abans d'arribar aquí a RAC1,
0: sí,
3: que és la ràdio que et fa moure...
1: Sí, el tutu.
3: Exacte, ja ho té clar tothom. Estàvem acabant la temporada del nostre programa a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles, quan en Pere va i ens diu...
1: Ei, voleu venir a RAC1 a fer una secció que estaré fent al versió estiu?
3: I nosaltres...
0: Que va costar una miqueta, també, que ho entenguéssim.
1: Som curtets.
0: Ja ho explicaré.
3: Som de poble.
1: Sí, jo les indirectes.
4: Més cortos que el rau d'una boina.
0: No. Ja ho explicaré un dia, això. Va, ja.
3: Això l'últim dia. Sí. Avui, que és el nostre últim dia, ens hem preguntat... Hosti, serà doncs que l'estiu està al seu prime?
5: Life is the only thing we need.
6: RAC1.
5: They need me to go, but I don't want to leave.
6: La ràdio que et fa moure el tutu.
5: Fuck a prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime.
3: En Pere cada dia salta més. Un dia tocarà el sostre.
1: Pujarà a la planta...
4: Molt cuc els braços, diria.
1: Pujarà a la planta 20 d'un salt, eh?
3: Està molt bé. Doncs, bueno, avui portem això. Si l'estiu està al seu prime.
0: Ah, l'estiu com a concepte.
3: L'estiu com a concepte.
0: No,
3: estiu. L'estiu com a concepte. Per tant, mentre la gent va pensant una mica, nosaltres anem a desgranar una mica l'estiu.
1: Anem com sempre. Sí. Arguments a favor, arguments en contra, una mica de tot.
3: Primer de tot, el que pensem nosaltres és que l'estiu està venut com l'època més feliç de l'any. Però això només és veritat si tens vacances. És o no és? Nosaltres que no en teniu. No?
7: Sí, bastant.
0: Sí que estava com l'època més feliç de l'any, però... Bueno.
3: Sí, nosaltres...
7: Sí, va molt bé que hi hagi tantes hores de sol, però sí. És veritat que si estàs treballant no ho veus, llavors... No.
3: Si treballes, l'estiu és una estafa. Vull dir, fa calor, tothom està amb energia, menys tu, perquè treballes tot el dia i quan arribes a casa només tens ganes d'estirar-te al sofà i mirar el directe d'en Gerard Romero, a veure, què, a veure el mercat o com està.
0: Ahir vam parlar amb ell, eh?
1: Sí,
0: ja vaig veure. I estava en directe.
3: És que està sempre en directe, o si no estaria dormint. Per tant, un dilluns treballant del mes de juliol no és gaire diferent d'un dilluns de febrer, però amb 35 graus i enganxat a la cadira, però treballes igual, és una merda igual, i només esperes que la Moni Cusart digui que per fi baixen les temperatures de l'estiu més calorós dels 200 anys.
0: Certament.
1: Perquè sempre
3: ha de ser l'estiu més calorós.
1: Sempre ho és.
3: Sempre ho és. Sí. Els registres.
0: No, però és veritat que ara és el més calorós de tots.
3: Sí. A veure, canvi climàtic.
1: Parlant de la calor, anem a obrir un tema, que és molt fàcil, que és simplement, si a l'hivern tens fred, t'abrigues.
3: Sí.
1: Molt bé, fins aquí.
3: Bé.
1: A l'estiu, si tens calor,
3: què fas?
1: Perquè despullar-te, no et pots despullar més.
7: Et treus capes de pell.
1: Llavors, en Grau estàvem pensant què fer i hem arribat a la conclusió que l'únic que pots fer és anar a l'estudi 1 de RAC1, la ràdio que et fa molt el tutu,
3: quan
1: hi entres no saps si és un estudi radiofònic o la base polar de l'Antàrtida amb 4 pingüins i un os polar.
3: Sí. Bueno, l'os polar és en Pere Mas. Llavors, si tens calor a les 3 de la matinada a casa teu, l'únic que pots fer és cagar-te amb tot i anar a posar el cap a dins del congelador. Això hi ha gent que ho fa, que jo crec que si entra un lladre se'n va corrents. Què feu per combatre la calor a les 3 de la matinada?
0: Engegar l'aire condicionat.
3: Qui té pela, té pela.
1: Estava més que clar.
0: He estat 20 anys sense aire condicionat a Mata de Pere, però hi ha un moment que no es pot dormir, sinó... Abans dormies amb la finestra tancada, pràcticament, no? No és conya.
8: No, jo tinc ventilador, no tinc aire condicionat.
0: Ah, podria haver posat també un ventilador d'aquests que...
7: De sostre.
1: Ara.
3: Llavors, fa molta calor. Per tant, si fa molta calor a l'estiu, què hem de fer? Refrescar-nos.
1: Ara,
3: vinga, va.
1: On podem anar?
3: On podem anar? La primera idea, anem a la platja. No. Va, anem a la platja, vinga. La platja mola. La platja és guai, però...
7: A la Mola hi ha platja?
3: Com a eina de diversió, guai. Però el problema és que tothom ha tingut la mateixa idea de tu. Per tant, tothom vol anar a desconnectar al mateix lloc que tu, que és a la platja.
1: Sí, sí. I llavors la gent gran i no tan gran s'ha aixecat a les 7 del matí per anar a posar una tovallola a un centímetre d'on trenquen les onades.
3: Exacte, i tu no trobes aparcament ni pagant i acabes aparcant el cotxe com si fossin Carlos Sainz del pitjor barranc de tot Cadaqués.
1: Per total, arribar en aquella gala que tu deies que no coneixia ningú, perquè res, està en un poble on viuen...
3: L'he vist al TikTok.
1: Sí, sí, no, és un poble que viuen dos habitants i un gat mig mort, yeah. I llavors segur que no hi ha gent. I llavors arribes, i també està massificada, segurament per una gent molt, molt, molt, molt i molt vermella, molt, que no parla en català,
3: no.
1: I pista, no són els umpalumpas, perquè aquests sí que parlen
3: català. Sí, aquests sí que parlen català. Perquè, a veure, com volem anar a la platja a desconnectar si trobem 4.000 persones cridant? Allà l'únic que s'hi pot fer és jugar a vòlei o unes pales i fas allà una mica el Rafa Nadal, però a banda d'això...
7: Sí, i anar amb el paddle surf, no sé si teniu aquest meló, l'heu obert o no?
3: No, no l'hem obert el meló paddle surf.
7: Està ple de paddle surf a la platja de Catalunya, que és horrorós.
3: No us ha passat estar allà descansant a la platja i de cop sents... I és algú que està desinflant el paddle surf, però sona com si algú hagués explotat. Bueno. Però bueno, no passa res. No passa.
0: Deixeu-los tranquils, pobra gent.
1: No, no. Hem arribat a la conclusió que després no t'enfadis quan un nen petit et tiri sorra o et tiri una pilota. Perquè ja, si ja sabes com me pongo, pa què m'inviten.
3: Pa què m'inviten. I després hi ha els lectors d'estiu. Que tu et penses que per haver obert el teu llibre de Sant Jordi a l'estiu, quan ja tenia pols, durant 40 minuts a la platja, ja ets un bon lector? No ho ets.
1: No. I... Ara, si ens posem serios.
3: Sí.
1: Per acabar.
3: Això és molt important.
1: Un dia de platja arriba... per mi arriba el pitjor moment de tot l'estiu. Però no del dia,
3: De tot l'estiu.
1: De tot l'estiu. Que és el moment de marxar de la platja.
0: Xungo.
3: No ho vols acceptar. Fa només una estona eres feliç.
1: El mar, el sol, la música, les pipes...
3: Però alguna cosa dins teu ha canviat. Mires el rellotge i ho saps.
1: És hora de marxar.
3: T'incorpores lentament de la tovallola.
1: El teu cos no respon. Tens l'esquena marcada, les cames adormides i la pell com una xulla recremada.
3: Mires a la tovallola. La tovallola ja no és una tovallola. Ara és com un jaciment arqueològic.
1: La sacseges una vegada. Una tempesta de sorra s'aixeca davant teu.
0: No.
1: Durant 3 segons no veus res. Quan baixa el núvol descobreixes que, misteriosament, continues tinguent sorra a sobre.
3: Sí. La plegues.
1: La tornes a plegar.
3: I encara surt sorra.
1: No saps d'on surt.
3: I no ho sabràs mai.
1: La fiques a la bossa amb la resignació d'algú que acaba d'acceptar que aquella sorra viurà amb tu durant els propers 6 mesos.
3: Comences a recollir les coses.
1: Agafes les ulleres.
3: La crema solar.
1: Les xancletes.
3: Les claus.
1: I llavors passa.
3: L'ampolla d'aigua et cau a terra.
0: Ploc.
3: Directament a la sorra.
1: La mires.
3: No et mous.
1: L'ampolla també et mira.
3: La reculls.
1: Està plena de sorra.
3: La sacseges.
1: Empitjora.
3: Ara hi ha sorra a l'ampolla, sorra al tap, sorra a les mans i, d'alguna manera inexplicable, sorra dins teu.
1: Tanques la bossa i t'aixeques i comences la travessa fins al cotxe.
3: Cada passa que fa, la sorra entra més dins les xancletes.
1: Ja no camines, transportes sorra.
3: Arribes al cotxe, obres la porta i cau mitja platja al seient.
1: Et quedes mirant-ho.
3: No tens forces ni per enfadar-te.
1: Entres.
3: Encens l'aire condicionat.
1: Et toca l'aire fred a la cara.
3: I durant uns segons només existeix una cosa.
1: La pau.
3: Fins que finalment no te sorra també els calçotets.
1: Mare,
3: és que quina puta merda anar a la platja.
1: No,
3: merda
1: fatal,
3: anar a la platja.
1: Fatal. Bueno, a veure, i si la platja és una merda, sí, on pots anar?
3: Bé. On podem anar refrescants de Pere?
0: No ho sé, a la piscina.
3: Ara! Sí, molt bé. Sí.
1: Sembla que tinguis el guia i tot.
3: Sí.
0: Home, si no hi va el cagador justiciero.
3: És un altre tema. Va, doncs, anem a provar la piscina.
9: Sembla ataca que la piscina... de nuevo.
0: Sí, exacte, efectivament.
1: Semblaria que la piscina té tot el que la platja li falta, però no. Tampoc hi vas a desconnectar. A la piscina hi vas a sobreviure.
3: Sí, a la piscina manen les famílies i la gent gran. Per tu, per tant, tu allà has de fer el que puguis, o almenys no et quedes amb les celles plenes de sal, però bueno, fas el que bonament pots.
1: Només que aquella piscina nova que ha pagat l'Ajuntament no està calenta precisament per la temperatura. No.
3: A les piscines municipals, Pere...
1: Aquelles
3: piscines. I passa de tot allà.
0: Sí, ja ho sabem.
1: Allà sota l'aigua.
7: No.
1: Nosaltres estem molt convençuts que hi ha una pel·li que es diu Niños Grandes 2, una pel·li de culte, on van en un parc aquàtic, i hi ha un material, una mena de producte que fa una reacció que quan hi ha pixum...
0: Però això és una llegenda.
1: Aquest té color. No, ho hem buscat i no existeix.
3: No existeix.
1: Llavors, nosaltres...
3: Estaria bé que algú ho fes.
1: Sí, estem molt no? encoratjats que algú ho faci. Llavors, la gent deixaria de pixar perquè, hòstia, quina vergonya faria...
3: La Núria a casa ja mirarà com fer-ho.
0: Bueno.
3: Per tant, platja massificada, piscina massificada.
0: Sí.
3: Jan.
0: Massificada i pixada.
3: Sí. On anem?
1: On anem a desconnectar a l'estiu?
3: Doncs vinga. Catalunya, creiem que tenim la solució que tots estàveu esperant.
1: Ara.
3: Anar a la muntanya.
9: Vale. Aquí no vengoi! Aquí no vengoi! Que cojo un palo y os rompo las costillas.
0: Ya
9: pues el to ya está atravesado, que no venga más gente, a Tor.
0: Lázaro, la teva venia a Tor, la Clara Molins, eh?
9: Clara Molins,
0: sí,
9: Clara Molins.
0: Clara Molins.
9: Clara Molins.
10: Que guai!
0: Val.
3: Perquè
0: anem a la muntanya, doncs.
3: Entre moltes coses bones que té la muntanya a l'estiu, tenim el temps de muntanya.
1: Ara.
3: Jan, què és el temps de muntanya?
1: El temps de muntanya és una cosa que decretem tu i jo, que és aquell temps que fa la muntanya, que si està tan bé.
3: Sí.
1: Llavors consisteix en que tu pots estar amb pantalons curts i màniga curta si camines, i si
3: estàs
1: quedes quiet, et poses una suadera i també estàs bé.
9: Ladroni, ladroni!
0: No.
1: Llavors,
0: és
1: un temps que sempre s'hi està bé.
3: Sí.
1: I passa a l'estiu. Llavors, la muntanya creiem que és una molt bona opció per anar a l'estiu. De fet, anar a la muntanya a l'estiu creiem que està al seu prime.
3: Sí, això sí.
1: Sí.
3: Per tant, ja tenim on refrescar-nos a la muntanya. Anem a passar una cosa que ens fa força mal, i sobretot a l'estiu, que és l'Instagram.
0: No, a l'estiu i tot l'any.
3: Sí, tot l'any. A
1: veure, no, però l'estiu es
3: què passa a l'estiu amb l'Instagram? Tu potser has fet un viatge de merda, has fet 3 hores de cua per arribar a Cadaqués, ho has pagat 85 euros per cap per una paella primera línia de mar d'un restaurant que en Xicota ja hauria tancat fa temps.
7: Ara.
0: Sí, efectivament. Vale.
3: Per tant, el teu matí d'estiu ha estat una autèntica bessura.
7: Sí.
3: Sí? Però llavors agafes l'Instagram, fas una foto, amb un filtre sèpia, una cançó de l'estiu i poses. Això és l'estiu.
1: No.
3: I una moticona d'un sol.
7: No,
3: això no és l'estiu. Això és una merda i no ens vulguis vendre el contrari.
1: Ara, i parlant de merdes, hi ha un meló que també s'ha d'obrir, que és el del gelat. El gelat no només es menja a l'estiu. Ostres, a mi m'agrada menjar gelat tot l'any. I la gent diu, no, és que refresca. Bueno,
3: no.
1: També pots menjar una sopa a l'estiu. Qui et diu que no?
3: Ara.
7: Home.
3: Jo, sopa a l'estiu i gelat a l'hivern.
7: Sopa, galets, no?
0: Calma.
1: Jo si em vull menjar a menys 2 graus el meu Magnum Bonbon Double Chocolate, no crec que sigui cap de...
3: Doncs vinga.
1: A menjar.
3: I parlant de coses que només passen a l'estiu. A veure, mitjans de comunicació del món. Entenc que quasi tota la vostra plantilla s'estigui de vacances i que us surt força més barat posar plats bruts una altra vegada.
0: No l'han posat aquest estiu. No l'han posat, jo diria.
3: No?
1: No, sí, sí que l'han posat.
3: Jo crec que sí.
0: Sí,
3: els diumenges, jo diria. Els diumenges al migdia crec que hi ha prou.
1: Però bueno,
3: és igual.
1: Mitjans, ja que no teniu res nou per posar, no seria una mica més guai donar una oportunitat a joves perquè puguin provar uns programes, sèries o nous formats?
3: Ara, així de pas deixem descansar la iaia Assumpció d'una vegada i el capítol aquell que enterren una nena eslovaca que jo crec que ja em sé els diàlegs de memòria.
1: Però bueno, ara ja...
3: Anem una cosa bona?
1: Anem una cosa bona
3: per
1: tancar el prime. Nosaltres creiem que pels nens petits l'estiu és Déu. O sigui,
3: exacte.
1: Està en un prime absolut.
3: Sí.
1: Perquè vas al casalet, no tens deures, vas a la piscina a fer pipí.
7: No,
3: sí,
7: no.
3: Sí.
1: O te'n vas a una palanca il·legal de l'estany de Banyoles i que vingui la policia i facis un sprint com si fossis l'Osama Bin Laden.
3: Exacte.
1: Això sí que és estar al teu
3: això prime. Això sí. Com a molt, de petit tens el drama d'haver de fer l'última pàgina del quadernet d'en Roc Tempesta, però bueno, tu ja te'n surts, eh? Nosaltres recordem l'estiu de petits com una època espectacular perquè no teníem ni puta idea de que era un estiu de merda. I la veritat és que encara no ho sabem gaire, eh?
1: No gaire. Hem treballat. Però bueno, avui, de moment, aquí s'acaben els nostres arguments i anem a preguntar-vos si creieu que l'estiu està al seu prime.
3: Què?
0: Home, nosaltres aquí a l'estiu estem treballant com uns desgraciats, vull dir que no ho tenim gaire clar.
3: Per tant,
0: ja decidit,
3: el teu estiu ha estat al seu prime o no?
0: No, el nostre sí, jo crec que hem estat al nostre prime, no?
3: Sí?
11: Per què m'emmerdeu amb tot això?
1: O sigui,
11: no, sí. Home,
1: és
11: tu? A mi m'encanta fer-ho.
13: Claro que estan superant.
0: Bueno, plats bruts em diuen que ho fan el 33, eh?
1: Bueno.
7: No, he de dir que per mi l'estiu sí que està al prime, perquè fer ràdio és una gran sort i sempre està al seu prime, això.
13: Toma, ja.
3: Veus? Molt bé, eh?
13: Molt bé.
1: Bueno, de recompte, què diríem?
13: No, home,
7: que està
13: al
7: seu prime.
3: Que està al seu prime, va.
1: Direm
3: que està al seu prime. Bueno, nosaltres creiem que l'estiu està al seu prime, però amb condicions, eh?
1: Ara, perquè si tens vacances, tens pasta i pots marxar a algun lloc on no hi hagi 40.000 persones, l'estiu, ja et dic jo que és espectacular.
3: Però si treballes, tens calor, no trobes aparcament, la platja està plena, la piscina està plena i has pagat 85 euros per una paella que sembla sortida d'un menjador escolar...
1: Potser l'estiu llavors no està massa al seu prime.
3: No està al seu prime. I al final, la veritat és que l'estiu trobem a faltar l'hivern i a l'hivern trobem a faltar l'estiu.
1: Per tant, potser el problema no és l'estiu.
3: Exacte, potser el problema és que els humans som uns inconformistes.
1: O que simplement hauríem d'aprendre a gaudir del que tenim.
3: Ara, si a l'estiu el que fas és anar a RAC1 a fer una secció al versió estiu amb aquesta gent tan bonica...
1: Llavors l'estiu seguríssim que està al seu prime.
3: Oh, i tant que sí,
1: home,
3: que està al seu prime. Bravo!
1: Clar que sí.
3: Au, doncs. Salut i bolets. Prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime,
0: Què ha dit? Què ha dit?
3: Prime! Prime.
0: No, no, no, vostè està confós. Bé, en fi, no sé si dir-vos adeu o dir-vos quedeu-vos una estona o dir-vos...
3: Què vols que fem?
0: Bon estiu.
3: No, bueno, bon estiu, sí.
0: I si li posem un examen final a la canalla?
7: No, ah?
0: No. Deixem-ho pensar.
3: Ai. Què vols que fem?
0: De moment, us puc quedar una estoneta?
1: Va, home, amb en Pep segur. Sí.
10: Amb en Pep ja dic jo que m'hi quedo.
0: Sí, perquè divendres passat...
11: Quanta pressió.
0: No, la setmana passada vau actuar dies diferents i no el vau coincidir.
3: Sí, sí, no, no, va, portem dues setmanes sense coincidir, no, ens trobem a faltar.
11: Primer per l'eclipsi, després per la gent.
3: Per la vida.
0: L'eclipsi no és culpa meva, maco.
11: No, no, no, perquè ells no hi eren, vull
3: no,
11: dir.
3: Clar, no, no estaves tu aquí sol.
11: Sí, gràcies.
1: Mentre no treguen un xaporro...
0: El Pep, l'home que va patrocinat.
20: Topcorn de Fruit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.

0: Prieto, et vull dir moltes coses, però tenim una última hora, oi, Yael?
1: Sí.
0: Sí, llavors el pots dir tu, Prieto, ens el pot dir...
1: Efectivament, que...
0: Perquè té a veure amb el món del cinema.
2: Sí. Amor, Tim Curry. Sí, sí, sí, sí, senyor, Tim Curry.
1: L'actor que sortia a la pel·lícula, deies...
2: The Rocky Horror Picture Show, que és una icona absoluta del seu gènere.
1: Als 80 anys ha mort.
2: Sí, ja portava anys... que estava malalt, que es havia fet públic, i que bé, també ho vau veure a Sou en Caçadors, o vau veure a Legend...
3: A mi me gustó más en Aventura, Detective de Animales.
0: Això és veritat?
2: Aquest és el Jim Carrey, rei, però sí.
3: Bueno, esa es tu opinión.
2: Llavors, també va fer la primera versió d'It que es va fer, que era en televisió, era el primer Pennywise. Sabeu, el pallasso? El pallasso Pennywise?
1: Sí, sí,
2: doncs la primera versió del Tim Curry.
3: Bueno, el Pennywise...
0: No,
2: era el Pennywise.
0: No.
2: També he vist aquesta pel·lícula, per cert.
0: Prieto Plas, ens parlaràs de les teves cosetes, el teu cine,
2: sí,
0: tot
2: sí,
0: això...
2: Però primer, crec que vols dir alguna cosa.
0: No, no és de l'Odissea.
2: No!
0: Ah, tu has vist el guió, clar, que burro. Si
2: clar, jo et dono peu aquí.
0: Tu l'has vist, però jo no l'he vist perquè no el tinc.
2: Ah, fantàstic.
0: Que el dec tenir aquí a la carpeta de les 6, disculpa. Per això l'hauríem d'haver amagat, el guió, clar, aquesta cosa l'hauríem d'amagar amb ell.
2: A mi
0: no
2: sabia.
0: Ah, no, què t'ho he dit?
2: Si m'ho has dit tu. Però m'ho has dit per 3 hores en un WhatsApp.
0: No, no, estic per tancar. Aviam, la setmana passada...
4: Ix, lamentable.
0: Sí, lamentable. No, no, José María té tota la raó. Divendres passat va passar això en aquest programa. Filmin està a punt d'acabar-se la cosa de les pel·lis de... Perdó, de l'Atlantida Film Fest.
2: Sí.
0: Perquè em sembla que les tenen penjades uns dies...
2: Fins aquest s'acaba ja, no?
0: Sí, sí, pensava, i en tinc unes quantes, perquè n'he vist molt.
2: Jo també tinc unes quantes per mirar.
0: Jaume Ripoll, sisplau, pots allargar una setmana més les pel·lis que...
5: Ah, per favor.
0: Què? Que és el director de continguts de Filmin.
5: Ja ho sé, home, però aquí
2: viuran. M'encanta que l'interpel·lem directament. Jaume,
0: sisplau. Bueno, doncs mira...
5: Comunicat oficial.
0: Que les foti una setmana més, que tinguem temps de la gent. No són molts únics que no les hem vist, ja està. També del festival aquest és seu.
2: Ja està, ja està.
0: Vam
2: fer la pregària, no?
0: Vam fer la pregària, tu em vas dir no sé què, no sé quina cosa em vas dir, i resulta que avui he rebut un WhatsApp... A mig matí un WhatsApp del Jaume Ripoll Baquer, que a més és col·laborador del Basté, que diu que efectivament han allargat Blue Film, sí. Truly Naked, Rose of Nevada, Mekotub, Memory of Princess Mambi i el cicle Angelopoulos, que ells em sembla que han recuperat totes les seves
3: pel·lícules. Ara són pel·lícules porno,
0: no? No.
2: O sigui que...
0: Per tant, gràcies.
3: Angelopoulos.
2: Tenim encara marge per acabar la feina.
3: Quina pinta de tenir una tranca.
0: I gràcies.
6: De res, ha estat un plaer.
0: Un plaer, què?
6: Ha estat obra meva.
0: Obra teva, per què?
6: És en Jaume de Ripoll.
0: No, no és de Ripoll, no. Senyora Sílvia Riols, no és de Ripoll. Es diu Jaume Ripoll, però no és de Ripoll. Va, prou d'aquest color. I finalment.
2: Ja
0: està, finalment, gràcies, Jaume, i tothom.
2: Sí, gràcies, Jaume.
0: Jo vull mirar Blue Film, però estic una mica collonit, perquè m'han dit que pertorba una mica. Però bueno, ja ho decidim. Sí, no és conya. Sí.
2: Sí, és veritat. No, no ho he vist.
0: Però avisen que ha d'això.
3: Llavors... Home, muy bien para congelar cosas, ¿no?
0: No.
3: El Blue Film.
0: No, és una altra cosa.
2: És una altra cosa.
0: És una altra cosa. I ara, abans de passar les recomanacions del Pep Prieto Plas i tot això, dir-te que m'has fet molt feliç aquests dies d'estiu, no per la secció, que no l'escolto quan la fas, vull dir que ho sàpigues, però sí per les recomanacions que m'has fet. Perquè m'he estat en passant.
2: Lioness,
0: que va pel quart o cinquè capítol, el fan els dilluns.
2: Quart, de la tercera temporada.
0: I el Jack Reacher, que tu has vist el d'avui, que s'ha penjat avui.
2: Que és acollonant, el capítol d'avui de Reacher.
0: L'he
2: trobat boníssim.
0: El veuré aquesta nit sopant. Gràcies per això.
2: Gràcies, de res.
0: I només dir-te que, relacionat amb Lioness,
2: sí.
0: Avui he vist que el cap de la CIA ha anat a Moscou, el de veritat.
2: Sí, el de veritat.
0: I llavors jo penso, ja no sabem si és una maniobra de promoció de la sèrie... O els de la CIA fan coses en funció...
2: Però l'altre dia ho deies, que és una sèrie que et connecta tant amb la geopolítica actual que no saps si ho has vist a la sèrie o ho has llegit en un diari.
0: Perdona,
2: això passa,
0: això em va passar en una reunió...
1: La setmana passada ho vam explicar.
0: Ho vam explicar, però ja està. Ja tu saps de què anava, no, això?
2: Sí, per això ho deia.
0: Ah, vaja, veus?
2: Sí,
1: aquí tothom ho sap menys tu.
2: Jo sí que escolto a gent quan parla.
0: Estic molt gaga. Va, tu, recomanacions. Pep Prieto Plas.
2: Va, som-hi. Avui el cine guanya, perquè hi ha moltes coses al cine, i la primera d'elles és una pel·lícula discutible però imprescindible, et diré.
0: Ojo, cuidao.
2: El Ser Querido.
7: Sí. Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
2: És la nova pel·lícula...
0: És la Vicky Luengo, no?
2: Sí,
0: Victoria
2: Luengo, exactament. Home, que interpreta la filla de Javier
0: moltes
2: Bardem.
0: Moltes ganes de veure-la, aquesta
2: pel·lícula. És una pel·lícula on Rodrigo Sorogoyen, l'autor de Les Bestes, crec que és el seu projecte més ambiciós, és el projecte on va més enllà. Quan vas més enllà i jugues al metacinemes, aquestes històries que s'hi barreja, no? La història real entre els dos personatges, la ficció, juga a reflexionar sobre el paper del propi cinema, llavors és una pel·lícula gran en termes de complexitat. Ara bé, hi ha coses que a mi, potser si vols, no em funcionen tan bé, però és que estan tan bé els actors i és tan arriscada que avui en dia, quan algú arrisca, guanyi o no, ja mereix un reconeixement. Mm-hmm. I Sorogoyen, de fet, sempre ha arriscat. I aquesta és una pel·lícula molt ben feta, molt ben dirigida, que és molt immersiva, perquè un cop ets dins, és aquestes que hi dones voltes durant dies, eh? I bé, arriba als cinemes, i jo crec que Bardem i Buengo, vaja, ja sé que hi tindran competència, eh? Però jo els hi donaria ja uns quants premis. Estan els dos meravellosos. O sigui que ho teniu al cinema,
0: veure,
2: ja.
0: I vagin a veure avui als cinemes normals de tota la vida, el de comprar
2: el cinema, el de comprar, exacte.
3: Ara se'ls lleven un Grammy, no?
0: Què? No, un Grammy no.
2: Si s'emporten un Grammy, tindrà home, encara més mèrit.
0: Si surten cantant, bé, de saber.
2: Exacte.
0: En fi, la següent pel·lícula és ciència-ficció apocalíptica.
2: Del Ridley Scott. Que és aquest senyor que es roda en una pel·lícula gairebé cada any.
0: Perdó, el Ridley Scott ha estrenat?
2: Sí, es diu A Constelación del Perro, aquesta pel·lícula.
0: Ah, sí, he vist la promo, m'ha semblat interessant.
2: Doncs no t'ho sembli tant.
0: Val, però no la veuré. Això és cinema o plataforma?
2: És cinema, és una pel·lícula... Ridley Scott és un tio que tota la vida l'hem anat a veure compulsivament, de tant en tant en fa alguna de bona, perquè té de bones, eh? Però també ens ha coat algunes castanyes considerables. Si heu vist que va dir Hector 2, segur que porteu, com jo, volent ser el protagonista de Memento i oblidar-la des que la vau veure, no? Llavors, aquí ens la cola, perquè és una pel·lícula que adapta una bona novel·la, perquè la novel·la de Peter Heber està bé, i és una pel·lícula de ciència-ficció que té dos parts. Una part com més íntima i més dramàtica, que a mi personalment se'm va fer llarga com Ben-Hur projectada al revés, i la segona...
0: Dura el mateix, projectar el dret que del revés.
2: Ja, però si imagina't.
0: Potser és més divertida al revés, eh?
2: Segurament. Llavors, la segona part és pel·lícula de ciència-ficció distòpica tipus de Last of Us, per entendre'ns. Mm. La sèrie de Last of Us.
0: Sí, jo l'he vist, la primera temporada, la segona ni ganes.
2: La segona està bé, també, eh?
0: Sí? Sí. Mira.
2: I ara s'estrena la tercera aviat. Llavors, aquí, si vols, la pel·lícula és una mica més enèrgica, però igualment jo crec que has perdut tant a la primera hora de metratge amb coses que no interessen, que quan la pel·lícula remunta ja no aconsegueix capturar-te del tot. Els protagonistes són el Jacob Elordi, que al final la gent ho anirà a veure per aquest noi, i el Josh Brolin i la Margaret Qualley, que són els únics que jo crec que fan una mica de feina per aixecar el vol en aquesta pel·lícula.
1: Ah, sí, que la Margaret Qualley és la que l'altre dia va Margarit. Sortir... No sé com he dit. Sense sabates, diguéssim. Bueno, però, aquelles sabates curioses.
0: No perdem més el temps. No l'hem d'anar a veure, aquesta, eh?
2: No, però vaja. Però que dic que no, home, però és interessant el que faci la Margaret Qualley.
1: No, jo. Que sí, que jo crec que ho van fer per cridar una mica l'atenció.
0: Molt bé, doncs que vagin cridant l'atenció, però no anirem.
1: D'acord. Que, per cert, Ser Querido...
0: Podem parar d'afegir per cert, que vull canviar de tema.
1: Té el mateix argument que Valor Sentimental, sí, que recordo que van explicar que va ser casualitat.
2: Són molt diferents com a pel·lícules, eh? Però ja. sí que té un punt... El conflicte entre pare i filla sí que hi pot arribar a recordar.
0: Hem tornat una pel·lícula enrere?
2: Sí,
1: però endavant.
2: Però ja està, ja podem anar endavant.
0: Vols que parlem de la setmana passada, potser a fer?
1: No, perquè jo recordo les coses. Espera, no pas com tu, que treus temes que ja vam comentar.
2: Molt bé. Ja escoltem, llavors.
1: Sí.
0: Ja quin bon rotllo que hi ha l'ambient, eh? Sí. A veure, de què va això d'Una noche al año, comèdia romàntica?
2: És comèdia romàntica que percebem una... Sabeu aquelles pel·lícules de la purga? On d'un cop l'any la gent es poden matar entre ells per desafogar-se?
0: Sí.
2: Doncs és això mateix, però amb el sexe.
0: Yep.
2: És
0: a dir,
2: és una parella... És una parella que es troben l'única nit a l'any que està permès al sexe. En una Amèrica distòpica. De fet, no és gaire llunyana de l'actual.
0: Sí, llavors... No en tothom, sinó entre ells, els que són parella.
2: Sí, es coneixen, ells es volen enamorar, però ells volen trobar una persona que està tota la vida. Però resulta que es troben la nit que si no ho fas, t'espera un any per tornar-ho a fer. Llavors, han de prendre la decisió de si ho porten a la següent pantalla o arrisquen, no?, a aguantar un any sense... carnalitat.
0: Cúpula.
1: Ah, caram.
2: Llavors, és una pel·lícula...
0: No pinta gaire.
2: A veure, si el gènere està tan en crisi que qualsevol indici d'originalitat et sembla una meravella. Llavors, aquesta pel·lícula és distreta. Sí, és distreta. Surt la Mònica Barbaro, que és una bona actriu.
3: Però se ve pelito o no se ve pelito.
2: És recomanada de 13 anys, rei. O sigui, per tant, poca cosa veurem. Però vaja, com a entreteniment i com a comèdia romàntica amb un punt clàssic, val la pena.
0: Molt bé. L'última pel·lícula d'avui i d'aquesta temporada d'estiu, El Motín.
2: Jason Statham.
4: Esta es la buena.
2: Us heu d'assenyar tots ara mateix.
4: La que me gusta a mi, Jason Statham.
2: Doncs Jason Statham ha fet... Ara us diré una cosa que sé que la gent que m'escolta, m'ha escoltat al llarg dels anys, pensa que estic enamorat de Jason Statham. Però és que aquesta és la millor pel·lícula que ha fet en molts anys. I no és conya. És
4: un en Megalodon 2.
2: Aquí no surten taurons.
4: De Mechanic.
2: De Baby Keeper.
4: A
2: Working, hi ha un humorista que sempre diu que Jason Statham és l'única estrella d'acció que sempre anuncia a què es dedica a les pel·lícules. Sí. I és veritat. Sóc el Transporter.
3: Transporting?
2: Soc el... No, Transporter. Llavors, aquesta pel·lícula és un thriller de 90 minuts, fet a l'antiga, amb escenes d'acció molt ben rodades, i la veritat és que jo no hi tinc res dolent a dir-li. I és una pel·lícula molt d'estiu.
3: Jason Statham.
2: Exacte.
3: Nunca hace nada malo.
2: Exacte. És el nou Orson Welles. Llavors, és una pel·lícula que si us agrada el gènere, jo crec que us ho passareu, sincerament, pipa. O sigui que no us la perdeu.
0: De sèries en farem només una?
2: Que farem serà... només una, que sí. Vull que sigui la culminació de les meves recomanacions aquestes que faig de les millors sèries que hem vist del 2026.
0: Atenta a la companyia.
2: Perquè una de les primeres seccions d'aquesta temporada... Sí. Em vas dir, parlaràs de Más que Rivales?
0: Exacte.
2: Doncs avui la vull destacar com una de les grans sèries d'aquest any.
0: Però dius la veritat o és un cachondito d'estat?
2: No. És una sèrie que paga molt la pena mirar. És la història d'amor entre dos jugadors d'hoquei sobre gel.
0: Sí. Canadenca.
2: És canadenca. És una sèrie que ningú esperava i que es va convertir en un fenomen global absolut, fins al punt que els seus protagonistes van aparèixer als Globus d'Or a entregar un premi i les masses van rugir quan els van veure. És a dir, uns tios.
0: Sí,
2: I la sèrie està molt bé perquè enfoca la sexualitat dels personatges d'una manera molt normalitzada.
0: Bueno, està en tota la pel·lícula i tota la sèrie, dale que te pego, eh?
2: No, home, però això està bé.
0: I es veu bastant...
2: Però quantes vegades has vist sexe homosexual filmat d'aquesta manera?
0: No gaires, diguem-ne.
2: Ah, per això. I per tots els públics. I per tots els públics.
0: Sí, sí, efectivament. No, són gais. En aquest cas, la trama
2: la trama va d'això. Llavors, jo penso que és una gran sèrie que està molt ben treballada, molt ben interpretada.

0: si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fried Rabbit. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
1: Al bar d'internet.
2: Al bar d'internet amb la nostra estimadíssima Alba Castellví.
3: Posa'm un gin tònic, si sí, és
2: no,
3: un
2: no,
3: bar.
2: No, però de gin tònics, però de gin tònics.
3: Que no, que és el bar de futbol. Quina merda.
2: Exacte, encara estàs entusiasmada amb l'entrevista amb l'Albert Peñarroya, que l'hem tingut avui, que ens ha encantat. I
3: sí, a més he rebut whatsapps dient-me, de moltes persones dient-me que ha anat molt bé.
2: Efectivament. Doncs, escolta'm, la senyora experta d'internet,
3: sí,
2: amb el permís de nostra perfecta, que és l'Alberto Gadel, que és el nostre submarinista d'internet. És, bueno, és el nostre home trend, eh?
4: Submarinista.
3: O sirena.
2: Sí. La sirena, ara. És el nostre sirena d'internet.
3: Sí, de fet, estic molt contenta de tornar a fer la secció amb l'Alberto aquí.
2: Aquí el
3: perquè,
2: tens.
3: A més, avui traurem l'entrellat dels super sexy boys que l'Alberto li van agradar molt.
2: Sí.
3: Per tant, si voleu, anem tirant perquè avui anem amb una mica amb el motor en marxa
2: anem
3: a tope.
2: Anem al coet, posa't el cul.
3: Avui. Perquè és l'últim bar d'internet i volia donar una mica aquesta atmosfera.
2: Ja, no ens posem tristos, eh? És l'últim tot
3: i
2: de tot.
3: I me voy.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Doncs res, l'últim bar d'internet, així que anem-lo a aprofitar al màxim i sí, anem amb el primer vídeo, ja.
2: Val.
3: Es tracta d'un reporter que dona un full amb un text, el text inicial del Quijote, ja sabeu.
2: Sí.
3: En un lugar de la Mancha, ta-ta-ta.
2: De cuyo nombre no quiero acordarme.
3: Ah, exacte. Doncs no hi ha manera que els nois del vídeo diguin ni una paraula bé.
5: En un lugar de la marcha, de lo cuyo nombre no quiero recordarme.
6: No ha mucho tiempo que vivía en un hidalgo.
7: No veo.
6: De astillero.
8: ¿Un astillero?
2: No se'n surten, eh? Està clar que no...
3: No, realment, però és, a mi m'ha encantat al principi, que és en un lugar de la marcha.
2: Sí. Ah. A més, manxa d'una majúscula, a més, perquè és un topònim, però vaja.
3: Exacte, però de veritat que empatitzo perquè tots ens hem posat nerviosos a l'hora de llegir un text, per tant, no els vull jutjar.
2: Sí.
3: El que sí que m'ha fet pensar en un altre vídeo,
2: en
3: i
2: quin?
3: És que no sé si recordeu a les Verdunys.
2: Mm.
3: Eren
2: no.
3: Dues noies que es van fer molt populars a xarxes,
2: sí,
3: i que parlaven d'una manera una mica curiosa, molt seva. Doncs una d'elles, el 2024, la Laia Campos, va llegir aquest mateix fragment, però com deia, una mica a la seva manera. Crec que si el Quijote hagués estat escrit així, seria més fàcil llegir-lo. L'escoltem.
9: Ha mort en un lugar de la Manche, que ara no m'acuerdo, un fife més escudado de vintage.
3: De vintage.
9: En un cavall skinny legend i un galgo corredor bebé.
2: Bé, bé. Bueno, almenys aquesta ho llegeix bé.
10: Literal, sí. No ho senten perfectament,
2: Les Verdunys, això són
10: aquesta nova versió.
2: No tinc el gust de les Verdunys.
4: Jo he pensat aquestes. Que era això per un moment.
2: Ah, sí?
3: A mi m'encanta Escudado de Vintage.
2: No era l'Alberto Gadel, sinó que era les Verdunys aquesta.
3: Doncs aquestes persones pobres que no saben llegir gaire bé, els
2: no.
3: Hi donen una targeta vermella, però no només a elles,
2: sí,
3: sinó al sistema que prioritza les tecnologies i no que els nens pobres aprenguin a llegir. Així que targeta bé, vermella.
2: Sí que anem forts.
3: Doncs sí, i seguim forts perquè ara entrem en un lloc sagrat, i és que entrem en una església una mica particular. En aquesta església, el pastor, o cura, perquè no sé ben bé què és,
2: sí,
3: transmet la paraula de Déu d'una manera molt contundent. De fet, tan contundent que ho fa a base de bufetades a la cara dels seus seguidors. Quan sentiu això, no és que estiguin aplaudint, sinó és que són bufetades. Escoltem-ho.
2: Què és això?
3: Doncs això, aquest cura transmet la paraula de Déu a través de la seva mà,
2: sí,
3: canalitzant-la a la cara dels seus seguidors.
2: La veritat, eh?
3: I fa setmanes que penso en com enllaçar i com tancar, concloure aquest tema, i
2: sí,
3: volia acabar amb aquesta broma, i és que podríem dir que aquest cura sí que dona bones hòsties.
2: Bueno... Ah, sí, gràcies.
3: Gràcies. He arrencat una mica de somriure.
2: Sí, allà al darrere,
3: on hi ha això.
2: A la grada de Banyoles.
3: No passa res, seguim. Targeta vermella perquè a vegades, per molt que vulguis que li quedi clara una cosa a una persona, no sí, cal fer-li bufetades a la cara.
2: Exacte. Fora.
3: I ara anem a parlar d'un partit de ping-pong i deixeu-me'l posar directament.
2: Va pensar en la pel·lícula aquella, Plas, que era tan rara.
4: Quina era?

0: d'aquelles.
1: Oi, aquella del ping-pong, que va estar... Que surt aquella
2: el Martí Suprim.
1: Ah, exacte.
2: Ah. Ai, que et trauré el lloc,
1: la senyora d'internet va explicar la senyora del Cine a les pel·les. Molt bé.
2: Què, apassionant, no, aquest partit? És que és realment flipant.
3: A mi m'ha sortit aquest matí el TikTok. El que et diria.
1: Ho dius de veritat?
3: De veritat.
2: És que això ja ha passat algun dia de la secció del bar, jo només us porto allò més viral.
1: Sí, no, no, i que els nens els surt el mateix que la Alba, que també, bueno, per part de la categoria nens.
2: Sí, exacte, som la mateixa persona.
1: Jo soc generació X i ells són generació no sé què.
2: Doncs res, us he preguntat si us ha impressionat, la majoria de gent no ha contestat i en Pere Mas ha dit que sí per compromís, perquè això no impressiona, de moment.
1: A mi m'ha recordat la pel·lícula aquesta, perquè me l'he imaginat.
4: En absoluto. No.
1: No, vale, molt
4: no
1: bé.
4: No m'he impressionat.
1: Molt bé, no l'he impressionat.
2: Doncs espera't, perquè ara et porto el que sí que t'impressionarà, i és que m'he oblidat de dir-vos que aquesta pilota que sentiu és un so fet amb la boca. Es tracta d'un home que amb la seva boca recrea partides de ping-pong i ho fa superbé. Tornem-ho a escoltar perquè ara ho apreciareu millor.
1: Però amb la boca picant, pica amb la mà la boca o...?
2: Ell, amb la seva boca, sense fer servir les mans, fa aquest so. Jo ho he intentat a casa no, sí, i no, no es pot. Pere Mas, vols provar-ho?
5: En el Bagdad també n'havia pelota de ping-pong, però... Per otra parte del cuerpo.
6: L'Albert Peñarroya diria que li falta intenció, eh? En sí. aquest...
2: No. Ah, exacte. Ah, sembla exacte. Un cavall, trotant. Sí.
1: Bueno, prou ja d'aquest color. És que... No, és que tu no has vist el que ha fet el nostre tècnic de so, també. S'ha apuntat a la festa. Sí, sí.
2: Ai, què ha fet? Sí, sí, espejo. Sí, sí.
1: No, el so no és el problema, és el gest que ha fet. En fi, avui tenim un dia bastant guarro, parlant clar, però...
2: Doncs sí.
1: Avanci.
2: Ja està bé de tant
1: aquest,
2: en tant.
1: Què li diem a aquest senyor de la boca? Me'l miraré, aquest vídeo, això?
2: Home, Pere, vols que li doni alguna altra cosa que una targeta verdíssima?
1: Vale, una targeta verda. I un aplaudiment, home, ja cada lloc.
2: Home, és que és molt difícil el que fa.
1: Molt bé. Què més?
2: I ara sí... que entrem a l'apartat musical de la secció,
1: sí.
2: que ja sabeu que ens ha donat grans moments durant aquest estiu,
1: cert.
2: Com, per exemple, el descobriment dels Super Sexy Boys, el tema preferit de Pere Mas i Alberto Gadel. ¿Qué es esto que yo siento? Este
1: sentimiento que viene de adentro. Sempre poso la mateixa? Perquè ara ja no la trobo tan horrorosa com el primer dia, és la mateixa cançó.
2: A vegades passa. Tens això de l'Estocolmo, sí. que et vas com enamorant i no vols?
1: Això de l'Estocolmo, sí, sí.
2: Aquesta cosa.
1: Aquesta cosa.
2: Doncs fem una mica de recopilació i, sí. i que per què estem parlant d'això, no? Mm-hmm. Doncs recordem que una de les productores de l'equip, la Marta Torrents, em va recomanar aquest grup quan jo em sentia perduda musicalment. Em va guiar cap a la llum i em va ensenyar el millor grup de música de la història.
1: Culpa seva, doncs.
2: Evidentment. Mm-hmm. Però aquella mateixa setmana es van separar. La setmana passada us vaig poder avançar que el grup havia tornat, sí. però encara no en sabia gaires detalls. Però no patiu, que ara en tinc més.
1: A veure.
2: Oh, oh, tothom s'ha aixecat aquí a l'estudi, quina emoció.
1: No, a veure, què volies que féssim?
5: Canta. Lamentable.
1: Sí, lamentable que lamentable. José María.
7: Que s'hagin separat, coño.
1: No, si ara han tornat, no diu que no han tornat.
2: Ara han tornat, tenim nova informació. Perquè durant aquests dies el Super Sexy Boy, el líder del grup, sí. exgrup, ha volgut crear més grups de música, sí. que realment són tots un fracàs, com podeu imaginar.
1: Va.
2: Tot i que aquest últim, el que ha creat aquesta setmana, té molt bona pinta. Han decidit agafar un rumb diferent i ara s'atreveixen amb un nou estil musical, el K-pop.
8: Exclusiva.
2: Per aquells que no sapigueu què és el K-pop, és un estil de música originari de Corea. Sí. És bàsicament el pop d'allà. Músiques animades, grups de molts integrants i coreografies molt espectaculars. Us en poso un exemple.
1: És el K-pop normal, no és el tio aquest, eh?
2: Exacte.
1: Bueno, això encara, eh? Podria ser molt pitjor. No?
2: Estem escoltant Butter... Sí. de BTS, que és Butter Mantega, eh? No Butter...
1: Sí, havia entès Butter i pensava... Butter.
2: Sona el mateix. Butter. Sí, sí. En fi, ara semblo la Yael en el seu moment Rexen 5.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Doncs com dèiem, aquests són BTS i el líder del nou grup que us estava parlant, el Sexy Boy,
1: sí.
2: vol fer-li sombra a BTS. I, de fet, així ens ho fan saber. Escoltem la seva presentació. La presentació de los Akashikis.
9: Yo soy Sexy Man, desbloqueando nuevos Pokémon. Este grupo la va a romper.
10: Yo soy Peso Tres Plumas, mi compa. ¿Qué le parece esa morra? ¡Chachu!
11: Yo soy Bruce Limache y sé Kung Fu. Lo aprendí en el barrio chino.
12: Soy Master Boy, voy a tu corazón, baby.
13: Yo soy Otaku Akashiki, para todas las niñas hermosas.
9: Con este grupo
1: de es el tío, los Avengers de aquí. No canta, no canta.
9: Vamos a sacar una nueva canción y vamos a desonar a los K-popers como a BTS. Mira, chicos. unas chicas.
2: Atenció, perquè van a sacar nova canció. Llavors, per molt que el bar d'internet s'acabi, tots a seguir-los
1: sí.
2: I a veure com segur. És aquesta nova cançó de K-pop. Per tant, una targeta verda que ens tindrà tots, que no ens deixaran descansar.
0: Molt bé.
2: Ara sentim aquesta música de gala perquè els hi vull fer una menció honorífica, com deia, per tots els bons moments que ens han fet passar aquest estiu.
1: Sí,
2: i els hi vull donar la pilota d'or del versió d'estiu, seguint una miqueta amb la metàfora del
6: aquest és el
2: futbol.
6: Nivell, no?
2: Sí, felicitats!
1: Molt bé. Ja parlo d'aplaudir aquests tios, que ha subit el monyo d'aquests tios.
2: Ai, no, m'encanten, jo estic enganxada. I per acabar ja, de la millor manera, sí. Us vull portar aquesta versió d'una pel·lícula de terror, a veure si la coneixes, molt famosa, explicada d'una manera molt diferent. Us presento a la nena de l'exorcista a ritme de sevillanes. Home, escoltem.
1: Ja l'has dit, la pel·lícula. Esta mañana mi...

0: Ells et van explicant.
1: Està explicant la pel·lícula. Ah. Bueno, és una opció. Pot veure la pel·lícula o escoltar el pàjaro aquest. I aquest què és?
0: A vegades és millor que t'expliquin una pel·lícula així que no veure-la realment al cinema, si no val la pena.
1: Oh, però l'Exorcista... Aquesta sí que paga la pena.
0: Aquesta sí? Doncs mira, com que val la pena, li donem una targeta verda tant a la pel·lícula com a les sevillanes.
1: Vinga.
0: Final del partit.
1: Al bar d'internet. I del bar d'internet, a mi perfecta. Al bar d'internet.
2: Ni res, eh?
1: Què passa?
2: De cop i volta, pumba!
1: Què volies que fes?
2: No, molt bé, així m'agrada.
1: Vols uns aplaudiments? Quina mena de carinyo vols?
2: Necessito una mica de suport.
1: Ja, fem-li Alberto. Va, fem-li un Alberto, com allò del Jordi González. Segur que...
0: No, fem un. Ai, Alberto!
2: Perfecte. Ara estic pitjor que...
1: Està lamentable, eh? Tot això que ha passat ara en l'últim 10 segons. En fi, jo volia cantar Alberto, Alberto, però ja t'ho cantarem.
2: No cal, ja m'ho canto jo a casa.
1: No cal, perfecte.
2: A veure, últims dies...
1: El programa està excitat i mogut.
2: Efectivament, perquè segurament us ha sortit, perquè se li ha donat molt de rebombori a una influencer per... Bueno, com de bé va fer de reportera a la Volta Ciclista.
1: Oh!
2: Velos, eh?
1: Ui, el tema que...
2: Per qui no ho ubiqui, us heu d'imaginar, fragment del típic directe postcompetició, sí, on la seva feina com a reportera bàsicament consistia a parlar una estona amb els diferents esportistes perquè expliquessin, suposo, com els havia anat l'etapa, com se sentien, bla, bla, bla, bla. Sentim un petit fragment.
3: Pogacar! Hazme un hijo ya, hombre. Grande Pogacar. Llévame a dar una vuelta a mí también. Pogacar, congratulations. Why do you hyperventilate every time you see me? You hyperventilate?
4: What is that?
3: Like, you breathe?
4: I breathe 24/7.
1: We have to go. Congratulations. Thank you.
2: Bàsicament.
1: Respires quan em veus?
2: Perquè hiperventiles quan em veus, tal, li posava un... Bueno, una mica de sobrenom carinyo.
1: Això ha passat de veritat, vull dir que no...
2: Això és 100% verídic.
1: Ja ho sé, ja.
2: I és que aquesta edició de la Vuelta ha volgut intentar apropar, doncs, això, la competició, a un públic més jove, i com a tot arreu la gent es pensa que només cal cardar una influencer de turno i tot el jovent es tornarà addicte al contingut audiovisual, com si els joves no fóssim lo suficientment espavilats per saber on hem de trobar el contingut. Però això és un tema que parlarem en un altre moment. El que ha causat furor és el descaro amb el qual l'Erola Jones, que és aquesta influencer...
1: És catalana.
0: I per què parla en castellà?
1: Bueno, senyor Oriol, perquè està fent...
0: Ho
1: està fent perquè és per tot Espanya, això ja està.
2: Però bé, els hi tira la canya descaradament, els molesta, els hi posa sobrenoms sexis, conductes a les quals ells reaccionen de la forma més indiferent possible o no acaben d'entendre perquè una pringada amb un micròfon els hi està dirigint la paraula.
0: També dic que el nivell d'anglès...
1: Amb el logo de la Volta Ciclista, un logo oficial.
5: Unipúblic.
1: Està contractada per la Volta Ciclista.
5: Por Unipúblic.
1: Sí, per això, per l'empresa de la Volta Ciclista.
2: Llavors, davant de les queixes i davant de la seva, bueno, perfecció davant de la càmera, han decidit que l'Erola no tingui accés lliure per parlar amb qui vulgui, és a dir, amb els esportistes d'elit, i per tant continua sent la cara digital de la Vuelta, una d'elles, crec, de la cara digital de la Vuelta, però ara els continguts quedaran pactats prèviament per evitar malentesos. Tot això és una prèvia, d'acord? Ara ve el tema de veritat. Ara, però, volia com ubicar-nos. Però diferents periodistes esportives han denunciat que aquest fet és posar-se pedres a la taula de forma clara i que no té cap mena de sentit que hi hagi gent cobrint un esdeveniment esportiu sense tenir-ne ni idea i denigrant així la professió. Ara sí, som-hi al meu terreny. Qui és?
1: Però aquí el debat al final és uns senyors... Es pot dir pollaviejas per la ràdio?
0: No,
2: sí. Jo vaig en una reunió.
1: Uns pollaviejas estan en una sala de reunions i diuen seria una molt bona idea rejuvenir el públic de la Volta Ciclista, agafem una influencer i posem-la aquí, sense valorar com quadrava tot.
2: Ho sento molt, però no? Segurament van pensar... Wokada històrica, fem una quota,
1: sí,
2: i a més cardem a l'única dona que ens surt a nosaltres al nostre aparatí, perquè recordem que l'algoritme és personalitzat, sí, i si et surt una dona fent el següent,
1: sí,
2: saps? M'enteneu,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: La
0: sí,
2: que estem parlant. I és que jo no em vull cardar enfregats, però, sisplau, dos dits de seny quan m'estigueu escoltant. Ella és una creadora de continguts, l'Erola Jones, sí, que acumula més de 5 milions de seguidors entre TikTok i Instagram, i que el seu contingut gira al voltant de la broma fàcil.
0: Mm.
2: Però no és allò que diguis un humor senzill, un sketch cutre de la teva profe de català que totes sabem què és, situacions quotidianes que fan molt de pal... No, són situacions i càmeres ocultes molt morboses on li tira la canya desconeguts. Llavors,
1: O sigui, sempre tira la canya. O sigui, això que li fa sempre. El Pogacar aquest no és una...
2: És el que és fa ella.
1: Per tant, sí. Qui la contractava ja ho sabia que faria això.
2: Li van dir, Erola, haz lo tuyo. Clar. I ella va fer lo seu. Per tant, deixeu-la en pau. Realment la gràcia queda en mans de la reacció del desconegut que no pas en ella mateixa. Mira, sentim un exemple d'algun contingut seu.
4: Que se me ha apagado el móvil. ¿Podrías dejarme un momento el Instagram para enviar un mensaje a mi madre? Gracias. Toma, este es mi Instagram por si quieres mandarme un mensaje.
2: Bàsicament, us l'heu d'imaginar, ella a una biblioteca, que de cop i volta se li apropa un noi i li diu el següent de això del teu mòbil per posar-me a l'Insta és el meu, jaja, tira'm la canya. Són bromes de lligar normalment i, de fet, l'altre dia vaig veure en un fragment d'un podcast que fins i tot ha trencat relacions. Jo estic molt content perquè tenia moltes ganes d'aquest tema, que passés alguna cosa per parlar d'això. I això és el que deia arran d'un vídeo on s'anava a un policia de Sitges o de Salou, si no m'equivoco, a tirar-li la canya.
5: ¿Tú habrás provocado crisis en parejas y no lo sabes?
6: Lo más heavy que yo me haya enterado. Fui a grabar a Salou, a un policía, que es el de, perdona, ¿a qué velocidad se puede ir aquí? Me dijo, a 50 por. Le digo, porque tú me has puesto a 100. Total, que al cabo de un tiempo volví a Salou y ese policía me vio ni me habló. O sea, me habló un compañero. Tú sabes que han discutido con la mujer y tienen hijos por culpa de tu vídeo. Y yo, buah, lo siento un montón. De verdad, si quieres le paso los brutos para que vea que no hay pa' tanto. Y yo le dije, ¿quieres que lo borre? Me dijo, ahora ya está, porque ya habían pasado mucho tiempo. Claro. Pero me supo fatal porque... Claro, era un hombre con su vida hecha.
2: Almenys és el que diu el podcast, però bé...
7: L'amor, L'amor que no tenen sentit de l'humor.
2: Jo el que li trobo a tot això és que els boomers, sobretot, han vist que de cop i volta és un fenomen increïble, perquè sí que és cert que aquesta xavala en pocs mesos va guanyar molts seguidors, però mai s'ha arribat a analitzar el per què de tots els seus vídeos. Llavors, jo amb tot el meu temps lliure que tinc, em pregunto, ser tonta és la nova moda?
0: Sí, oh, perquè, sí, efectivament, sí.
2: Però jo en cap cas considero que aquesta noia sigui Prime. Tonta ni molt menys.
1: Ser tonta és la nova moda? Els nens ja...
8: El consum és aquest, eh?
0: El mercat
8: està allà, eh?
9: Segur, els nens són experts en Prime o no Prime, però jo que sóc una dona, Alba i Anna, jo crec que nosaltres que sabem el tema femení, jo t'he de dir que sí, que ser tonta està de moda.
8: Està al seu Prime.
2: Jo no considero que ella sigui tonta ni molt més.
7: Cuidadito, que dos són les peores.
2: Té tot un personatge que juga a favor de tot això i precisament és un personatge que funciona i realment, si ho pensem, ha funcionat sempre. Preguntes absurdes, no entendre coses evidents, ser excessivament ingènua, fingir demència envers les convencions socials, tots són realment trets d'un personatge còmic.
10: Ja ho deia Homer Simpson, no?
2: Què deia?
10: En un dels capítols.
1: Què deia?
10: A vegades el més intel·ligent és fer-se el tonto.
2: Pues per això l'Erola va dir...
9: Referents.
2: Soc perfecta. Llavors, l'Erola Jones, penso, és el Charles Chaplin de la nostra generació.
7: Anda.
2: Un moment, echa el freno, Madalena.
7: Vamos a ver.
2: Perquè ja sabia que hi hauria...
7: El bigote no li falta, però...
2: Li falta el gorro.
1: Oh.
2: Claro, perquè jo sóc conscient que en Chaplin ha estat sempre un gran crític social, llavors simplement és ella intentant-ho, però sense tot aquest criteri d'un pensament crític. He pensat que potser el Harpo dels germans Marx, que és el Mood, no? Si no m'equivoco, dic 100% és la nostra. Contingut que entens en 3 segons, no necessita cap mena de context, genera vergonya aliena i alhora et surt aquesta mena de reacció de és idiota, ho fa expressament, sí. Vaya cringe. Llavors, germans Marx i tota la resta de personatges còmics que trencaven amb les normes socials de forma ingènua ho feien dins de... una ficció, i en canvi l'Erola Jones... Tot això és que, de veritat, us ho dic, que jo porto mesos analitzant aquesta xavala.
1: No,
2: ja
1: ho veiem.
2: Que li caigués una gota que fes vessar el got. De veritat que tenia moltes ganes. Entenc que és molt més morbós tota aquesta situació quan és ella mateixa la que ho fa, i per tant pesa molt més un hiperrealisme que no pas sabent que aquella persona ho està fingint. Per tant... Tot això sumat al fet de que és un vídeo curtíssim perquè els seus vídeos no duren més de 30 segons, ho fa un contingut perfecte perquè l'algoritme estigui sempre de part teva i per tant l'espectador se't quedi mirant.
9: Claro.
2: Uf, és que la amo. El meu somni, ara mateix, ja l'he demanat als Reis que m'aportin a l'Erola Jones a casa, perquè necessito saber quina és la seva intenció real darrere els vídeos, però de moment a mi em
1: no la coneixes creu. Personalment?
2: No la conec.
1: Saps on te la pots trobar? Oh. Amb això que faran dels influencers que ho traslladen de Madrid a Barcelona.
2: Ah, els Ídolo.
1: Com es diu això? Els premis d'Ídolo, sí. Ídolo, no sé què?
2: El 12 de desembre, crec, sí? O el 2 de desembre.
1: Allà ens veurem.
2: Pues, i seré i la
9: que
2: buscaré.
9: Que tu estàs nominat?
1: No.
0: T'imagines?
11: Molaria.
1: Això és el que va, pobret.
2: Però llavors, jo tinc ganes de saber si realment només es fixa l'algoritme i li pela tres collons la resta i si podria resignificar el seu contingut tenint en compte l'impacte que té, perquè la xavala menys de 2 milions no fa per vídeo. Llavors, coses que s'han après. Una fórmula que funciona a xarxes. No es pot extrapolar qualsevol espai, i menys ara que cada cop està tot més individualitzat. Per tant, analitzem a qui estem agafant.
1: Senyors dels despatxos.
2: Sí. Jo aquí.
1: Senyors dels despatxos.
2: Hem de començar a analitzar els influencers que volem introduir dins els mitjans tradicionals, bla, bla, bla, bla, abans de fixar-nos per la seva fama. Jo. I que ser jove, ho recordo, que no és un gènere audiovisual, perquè quedar una TikToker random davant d'una càmera no farà que allò sigui el producte preferit de la generació Z. Que això també crec que cal remarcar-ho de tant en tant.
1: Us ha quedat clar?
0: Uau.
1: Fan que sí amb el cap, els nens, eh?
11: No, bastant, bastant cert.
1: Ojo la frase de l'Alberto Cadell. Jo aquí, lol.
2: Bueno, no passa res, jo
1: sí, però
2: ho
1: una
2: abraço.
1: Cosa, però tu...
0: Però no té res a veure.
1: Estàs en un mitjà tradicional... Però no perquè siguis un influencer amb els seguidors, sinó pel teu talent natural.
0: Ara!
1: I és el teu tercer any, aquí.
2: Ja no, si ja
1: molt
2: sé.
1: Poca gent ho pot dir, això, eh?
2: Ja ho sé, que jo
7: I
2: sé.
7: Se nota la diferència sí. Del primer any a este tercero.
1: No, José María, ¿ha millorat?
7: Por supuesto. Referencia y hay que escucharlo siempre que abre la boca.
2: Has vist que bé? Bla, bla, bla.
1: Parra seriosa.
7: Bla, bla, bla.
1: Bueno, nois, no ets convidat a tots. Pep Prieto Plas, Alberto Gadel, don José María No, que ara ven als esports.
7: Por supuesto, estoy aprendiendo con Gadel.
1: Sí.
7: Para tener conversaciones con mi nietas.
1: Molt bé. Mira, no, està, no és mala idea. I su mujer, que se llama Montserrat, i és catalana.
7: I és catalana.
1: Nens d'internet. Ai, nens d'internet. Nens de Banyoles.
0: Jani Marc.
1: I si ara, fem...
11: Gràcies, Albo.
1: Jani Marc, que està molt ple. I si els fem venir?
11: Vol dir allò de la sí, Big Bang.
0: Exacte. Sí,
11: imagina't.
0: Sí, sí. Està obsessionat. O sigui,
1: cada vegada... Si fem un examen final, aquests.
0: No. Bueno, ara ho parlem.
11: La Iaelia no ens vol veure ara... més.
0: No, no, no. Em sap greu avaluar-los, perquè crec que no cal, però ara ho parlem, em sembla bé.
1: Jo ara li aniré
0: tu tens una idea al cap.
1: Li aniré a fer una abraçada al Pep, pels moments de felicitat que m'està donant. És l'home que em fa més feliç en aquests moments. I després li aniré a fer una abraçada...
7: Un bon home.
1: A l'Alberto Gadel.
11: Maricori, maricori!
1: L'altre li he fet una abraçada a l'Alberto Gadel.
11: Ladronis.
1: I ell ja sap per què.
2: Jo estic a 40 graus de febre, t'aviso.
1: Mala pela, com dius tu.
0: Però segueixes perfecte igual.
1: Uns anuncis i arriba el temps afegit. Gràcies a tots.
12: RAC 1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar. Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
13: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
14: Va cap a la pilota, Rafinha! Gol!
13: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao, i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
12: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
15: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
13: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
16: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
13: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
12: RAC 1. Tots som un milió.
17: Escolta, informa't, descarrega.
13: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. El portal de RAC 1.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: Aquest divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio per presentar la nova temporada de RAC1.
3: Amb qui? Serà amb qui?
2: Amb Sergi Embudio.
3: Amb qui? Amb qui? Xup-xup.
2: Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 de cos present, Jordi Basté, Toni Clapés, Mònica Usart, Xavi Bundó, Anna Ballonesta, tota la tropa. I a més hi hauran les actuacions del grup de grallers Canyador i La Divan. Recordeu, divendres 28 d'agost acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí, el primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles.
0: Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
3: Oh, mare de Déu, senyor. Benvinguts a tots i totes, Marc Martí.
4: Bona tarda, Martí Puig, com,
3: Sí. Ah, ho he dit bé. És que em sap que ho he dit malament, m'has fet una cara. Quan dic
2: has
3: un nom...
2: dit Marc Martí.
4: Has dit Marc primer.
3: Ah, Martí Marc, no, Martí no, Puig.
4: Martí,
3: bueno, Martí. Va, no és com ho he dit malament. Va, no és igual, l'home del temps afegit, que es diu?
4: Sí.
3: Martí, Martí Puig.
4: Com, correcte.
3: Vale, perfecte. Què, qui som avui?
4: Doncs mira, avui per presentar els tertulians a mi m'agradaria posar una música de fons.
3: Caram, quina, la Madrid. Aquest molt bé, molt bé. Puja, puja, puja, puja.
4: Pugem-la, va. Cançó de Lluís Carrasco. Bona tarda.
5: No només de Lluís Carrasco. Bona tarda, com esteu?
3: Home, com que és l'últim dia, que, bueno, l'últim dia d'estiu, perquè suposa que seguiràs fent acte de presència i perpetrant coses en aquesta casa.
5: Alguna cosa farem.
3: Molt bé. Lluís Carrasco, que canta aquesta cançó que es deia...
5: Jo sóc real.
3: I que està gravada a París.
5: Està gravada a París.
3: Molt bé, doncs encara no està a l'Spotify, oi?
5: No,
3: més només, només es pot sentir a RAC1, al més vinent. Al més vinent i a la...
4: Ja hem fet l'exclusiva, sí.
3: Molt bé, Lluís Carrasco, periodista, publicista, sí. Home que ve del mar, i ve moreno, tio, hòstia, està moreno. Sí.
6: Sembla de fora...
3: No, no sembla de fora.
4: Tothom que ve aquí està moreno.
3: Senyora Urriols, aquí nosaltres estem blancs perquè portem tot el dia tancats aquí, vull dir, la resta estan tots morenos. Vinga, qui més?
4: Gemma Mallorca, també,
3: hombre.
4: De 3CAT.
7: Què tal? Oh. Bona tarda.
3: Hola, Gemma.
7: Què tal?
3: Bé.
7: Jo també.
3: No, ja està. No ens hem de dir res més. Hi ha un tio que sembla que estigui dormint-se.
5: Sí, un que... Un home.
3: Que la festa major del seu poble comença aquest divendres.
4: O com
3: aquest
4: dius
3: dijous,
4: tu,
3: no, dijous.
4: Com dius tu, el lladre de la Corpo.
3: El lladre de la Corpo, efectivament.
4: Que és el Carles Fiter. Què tal? Molt bona.
3: Don Carles Fiter i Castellana. Com estàs?
8: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Amb el Sabadell content, dos empats, un empat de valor, com es diu allò, de mèrit?
8: Correcte, absolutament perfectes, i a punt de començar la festa major de Matadepera i de veure el Sabadell a casa en el seu primer debut el dissabte.
3: Ah, encara no ha debutat a casa?
8: No, ho farem dissabte.
3: Un dia explicarem que el Fiter, amb quants anys tenies? Bueno, ho expliquem ara ja.
8: Amb 17 anys.
3: Amb 17 anys feia el Fiter, feia el Sabadell per Matadepera Ràdio,
8: Correcte.
3: I el Matadepera també feia els dos.
9: Con Toni Padilla.
3: Ah, Toni Padilla,
8: efectivament. Allà vam començar abans d'ahir.
3: No els hi ha anat malament. Molt bé, ara que hem sentit la cançó al Carrasco, que hem explicat batallites del Fiter, no hem dit res dolent de tu, Gemma, que ja...
7: Estic contenta.
3: Que ja és molt bé. La pregunta del dia.
4: La pregunta del dia, perquè vull jugar al Madrid, i hem preguntat...
3: D'aquí una hora... No, d'aquí dues hores.
4: D'aquí dues hores, sí, menys de dues hores. A què aspira el Real Madrid aquesta temporada? A guanyar la Lliga, a guanyar la Champions, a fer el triplet o a desestabilitzar el Barça?
3: A veure...
4: Tu mateix, Lluís.
5: Si responc jo, clarament a desestabilitzar el Barça.
4: Claríssim.
5: Després del que hem vist en la pretemporada i en la primera jornada endarrerida de tots dos equips, Mourinho té motius per estar més que preocupat. Més que preocupat, ells estan mancats de peces que a mi em semblen sistèmiques i que, per tant, no podran remuntar-ho. Fan un futbol antic, tenen un entrenador antic i faran victòries antigues. Per tant, és a dir, no en faran. I veig el Barça molt superior. Veig el Barça molt superior. Bé, ja sabeu que jo sempre veig els gots mig plens, si no vessen, i crec que el Barça aquest any farà una temporada d'escàndol.
4: Gemma.
7: Jo, evidentment, parlem d'aspirar i no d'aconseguir-ho, però si he d'escollir una de les quatre, escollo també desestabilitzar el Barça. És que és el que ha explicat el Lluís. Jo crec que ja fa temps que busquen la revolució del futbol una mica al Real Madrid, però porten com a mínim dues temporades sense aconseguir cap títol, i aquesta tercera, per l'inici que hem vist, torna a ser el que hem vist als últims dos cursos, que és intentar guanyar l'últim minut i poca cosa més. Els hi faltava una peça com Rodri, però en el moment que el fitxa el Barça, poca cosa.
3: Tachachan.
8: Has fet tu la pregunta, Martí?
4: Sí.
8: Perquè si semànticament l'agafem, a què aspira el Madrid? El Madrid aspira a fer el triplet. Si el Madrid aspira a fer el triplet, és la resposta que jo marcaria. Una altra cosa és que el que ells aspiren, com cada temporada que comencen parlant de triplet, acaben dient, però tenemos 15 copes d'Europa, però que no guanyen res, però tenemos 15 copes d'Europa. Per tant,
3: dues temporades en blanc, recordem-ho.
8: Clar, per tant,
3: els merengues que ronden per aquí.
8: Però el seu inici actual, i tu parles amb el madridisme, és aspirant al triplet. És a dir, ells creuen que tenen l'equip del segle del món mundial. Jo crec que no seran ni capaços de desestabilitzar el Barça, de veritat. Tindran un incendi tan greu intern...
3: Penso el mateix.
8: Que no, és a dir, no donarà... El Barça està molt ferm, està molt sòlid, com perquè ja hem passat aquesta pantalla. La pantalla Mourinho
3: és
8: com dir, sí, és que no ens afecta, no afecta.
3: És que la gent li entrarà per una orella i li sortirà per l'altra. Totes les tonteries que vagi dient el Mourinho li entraran per una orella i li sortiran per una altra, i ja està. En fi...
5: I més amb una, i més, i més amb un entrenador com Flick.
3: Exacte, i a més amb Flick, que fa entre l'idioma, que fora no entén res. Quan entén tot i ho pilla tot, i que no s'està d'hòsties, perquè Flick aquesta temporada, o sigui, cada cop cobra la boca, parla molt clar, eh? O sigui, no, que no parla
5: entre... I no respondrà ni a una sola bajanada que li vagin posant sobre la taula i li posaran unes quantes.
3: A no ser que algun dia li vingui de gust... O sigui, el dia que Flick parli no serà perquè s'haurà calentat o haurà caigut una provocació, serà perquè tenia ganes aquell dia de fotre-li un viatge. Una mica com el dia del puto amo del Pep, que no va ser el Pep que es va calentar, sinó que...
8: No, i que, a més, allò és una estratègia ja pensada just abans de guanyar el Madrid en Champions al Bernabéu. Per exemple, Flick fa l'any passat, aquestes mateixes altures de campionat, estava fotent tots d'atenció als jugadors del Barça. Ara ja guanya 0-5. Recordem l'any passat a Mallorca, guanyes, però els egos, etcètera, etcètera. Per tant, el Flick sap perfectament el que ha de dir quan ho ha de dir.
4: I els oients, què en pensen, Yael?
2: Doncs gairebé 1.000 vots a la pregunta a què aspira el Madrid aquesta temporada. L'opció menys votada, amb un 4% dels vots, a guanyar la Lliga. La segueix amb un 5% dels vots a guanyar la Champions.
3: Sí.
2: Amb un 11% dels vots a fer el triplet. I amb un 79% dels vots...
3: Jo crec que és una xifra que no havíem vist mai, aquesta.
2: No, a desestabilitzar el Barça.
6: Però vamos a ver, però què preguntes, esta más tonta?
3: No.
6: Joder, que parece que l'ha sigut un hombre, a ver, la niña.
3: Senyor Florentino,
4: per favor.
6: No falta respecte, joder.
3: No respecte ni a la Yael ni a la feina de...
6: Que sois más feos todos.
3: Sí, calma.
6: Però com que, a què aspira el Real Madrid esta temporada? El Real Madrid aspira... Pues a ganar todos los títulos y acabar con la hegemonía de la Liga de Negreira.
3: A veure una cosa.
6: Hegemonía.
3: De moment al Madrid.
6: Liga, joder.
3: Quieto. De moment al Madrid només ha jugat un partit. Avui a les 9.
6: A ver, la niña de la BC esa, que no sabemos si sabe de fútbol.
3: No, deixi la niña de la BC.
6: Que ha escrito que el Real Madrid tiene pérdidas.
3: No.
6: Pero se ha dicho en la revista Forbes que el Real Madrid está valorado en 10 millones. Bueno. 10 millones de euros.
3: Una cosa.
6: 10.000 millones de euros.
3: Calli. Vam veure el Madrid. Avui juga i...
6: A ver, que abre la gemita. Va, joder.
2: Gemma, Gemma. Esa niña, joder.
6: Esa niña, joder.
9: Que tiene derecho a hablar.
6: Que tiene derecho, va.
9: Todos nosotros somos feos.
3: A veure, primera que ha enviat el Damià al camp del Madrid...
6: No va entrar.
3: A desestabilitzar. Sí, sí que va entrar.
6: Però se lleva 3 anys sin entrar.
3: Sí.
6: Hoy menos.
3: No, sí que...
4: El tenim a Madrid avui.
6: Sí, sí. Bueno, que esté en Madrid, a ver si entra.
3: Ah, bueno,
6: ¿dónde está? Que se ponga, joder.
3: No, ja, ara cal connectar amb
4: ell.
3: I l'altre dia contra l'Espanyol va guanyar de casualitat i va jugar bastant millor l'Espanyol.
6: Bueno, cal... però quién ganó el Real Madrid, pues sí, tiene el ADN, tiene el gen, nunca se rinde.
3: Calma.
6: Es un equipo que lucha hasta el final. ¿Qué quiere que le diga? Pues ya desde los años de Juanito...
3: Sí, pues, Juanito.
4: Sí, home, pues, bueno,
3: vau patir fins al final, aquest seria el resum.
6: Sufrimos, però per culpa de los árbitros que están todos pues, a sueldo del Barça.
3: No, això no és així.
6: I és que al final, con estas preguntas, pues lo único que hacéis es desacreditar el trabajo de la Madrid. Vamos a ver, mi padre me hizo socio de RACO 1 hace 50 años.
3: Si no existía, fa 50
6: años. Y al final no me daré de baja. Y mi madre me hizo socio de Carlos Fité.
3: De Carlos Fité, ¿eh?
6: Y de su tienda de vinos hace 40 años. Y me voy a dar de baja también, pues porque es un cantamañanas. Bueno. A ver, la niña del Carrasco, joder, que tiene derecho a cantar.
3: Bueno.
6: Deja que Carrasco cante, joder, que sois todos muy feos.
3: Bueno, de veritat, ¿eh? Bueno, en fi, gracias. Bueno, gracias.
6: Va, que cante la limoncita.
3: Va, anem al tema de la salsa, perquè hi ha molts temes. O sigui, hi ha molts temes.
8: Avui ha parlat tothom.
3: Avui ha parlat, exacte. Déu i sa mare. I el tema aquest del Julián, que ens té tots molt irritats, té novetats.
4: Perquè avui primer ha parlat Joan Laporta en un vídeo als mitjans oficials del club i també Hansi Flick a la roda de premsa prèvia del partit de demà. I, de fet, tots dos han tocat el tema Julián Álvarez. Comencem per la porta, perquè ha estat molt clar i contundent amb l'interès del jugador.
10: Nosaltres, en aquest sentit, al Barça, continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat, pel cas de que l'Atlètic de Madrid doncs, volgués vendre el jugador. I la veritat és que estem molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid.
4: De fet, tal com ha explicat Racó, el Barça anirà només a per l'argentí i, com ens deien del club, és o Julián o res. I Hansi Flick també ha parlat de Julián com a objectiu clar.
11: I don't want to speak about Julián, no.
12: No vull parlar de Julián. Hem fet fitxatges realment bons en aquest mercat i el nostre objectiu és clar. Però al final, el club ha de pensar també en el futur, no només en el present. És clar que com a entrenador sempre diria «Doneu-me, sisplau, el millor que puguem tenir. I més, i més, i més». Potser funciona, o potser no, però tinc total confiança amb l'equip i la qualitat que tenim ara.
11: With my team, with the quality we have now.
4: Aquesta, de fet, és la posició del Barça, però l'Atlètic de Madrid, un cop ha sentit les paraules de Laporta, ha reaccionat amb declaracions al diari Marca i ha dit que el jugador està sent victimitzat, però l'única víctima del cas de Julián som nosaltres. I, a més, ha dit que hi ha un 0% de probabilitats de vendre'l al Barça. Tot això el dia en què Julián no s'ha entrenat per indisposició i per haver passat una mala nit. És el que hem dit.
3: És una indisposició molt sospitosa, sí. Diguem-ne.
4: Sí, sí.
3: Bé, aleshores, estimats tertulians, tertuliana, tothom, què passa aquí?
7: Jo, de veritat, quan Julián Álvarez acabi anant al Barça, significa que Gilmarín haurà d'agafar les coses que tingui al seu despatx i marxar, però corrent, de la ciutat. És a dir, és... O sigui, jo crec que està defensant en aquest cas perquè no vol perdre la feina. Perquè en el moment que es posiciona tan fermament des de fa setmanes i setmanes i setmanes, o sigui, ja no el pot deixar marxar el Barça, com a mínim en aquesta finestra, tant de bo que sí, però com a mínim en aquesta finestra. M'agrada que el president del Barça no se n'amagui de res, digui la veritat, digui que és l'únic nom que tenen ara damunt la taula, que és l'interès que tenen, i a partir d'aquí també és interessant aquest moviment, perquè jo crec que molts hem pensat al llarg de l'estiu que sí o sí havien d'incorporar un nou, però és que el Barça, amb un Rafinha com a nou, fins i tot amb un Gordon, que també pot actuar com a nou, gairebé és millor del que hi ha ara mateix al mercat. Per tant, també hem de ser conscients, i ho ha dit el mateix Hansi Flick, que està content amb el mercat de fitxatges, però clar, si arribés Julián Álvarez com a última estacada ja, no només per haver trencat el Real Madrid en el seu moment amb el fitxatge de Rodri, sinó ara també trencar a l'Atlètic de Madrid, ja pots pràcticament celebrar la Lliga, perquè ja has fet, ho has fet tot.
8: Aquí hi ha dos temes. Un és el punt de vista de l'Atlètic de Madrid, l'altre és el del Barça. Val? El d'Atlètic de Madrid, si coneixes a Miguel Ángel Gilmarín, és a dir, li importa ben poc perdre la feina perquè no la perdrà. És a dir, és un dirigent que era el propietari del club i es va posar un sou d'1 milió d'euros l'any com a propietari del club, eh? Allò, em poso el meu sou i com a propietari, a més, m'ingresso diners i tal. Vull dir que és un senyor que al dematí et pot dir bona nit perquè ja t'està enganyant, allò que dir-te bon dia. Eh? Vull dir que aquest és el perfil de Miguel Ángel Gilmarín.
3: Encara segueix cobrant aquest sou?
8: Sí.
3: És en sèrio?
8: És el director general del club, llavors, com a director general del club, que, i a més va vendre les seves accions per, és que ara no recordo la xifra, però no sé si eren 40, 80, 100 milions d'euros o no sé quants més. Exacte. I llavors, per tant, aquest senyor, és que li és igual. Si demà acaba venent el jugador, t'asseguro que seguirà somrient i intentant encara vendre't, que és ell el que el volia vendre. Vull dir que...
3: era la seva tàctica.
8: Sí, exacte.
3: Era la tàctica per fer pujar
8: per
3: preu
8: tant,
3: i ja
8: no,
3: està.
8: No em fa patir gens el seu canvi d'actitud. Una altra cosa és que ells tenen un problema greu, és veritat, és a dir, Madrid veient el gest d'avui, per mi que avui no hagin d'entrenar Julián Álvarez és molt significatiu, és el pas aquell que dèiem, i crec que ho vam comentar aquí, Pere, o, si us en recordeu, molèsties, sí. Recordeu que vam dir, sí. Hi ha moltes maneres de declarar-te en rebeldia, i les molèsties és una clara, i crec que avui és el que ha fet Julián Álvarez. És a dir, de moment, aquests 10 dies no aniré a entrenar, i a veure què passa, no? És una prova força. I m'agrada molt el que ha fet el Barça, que és no deixar-lo sol, i dir públicament volem fitxar-lo, però és l'Atlètic de Madrid qui ha de voler negociar. Però nosaltres obertament el volem fitxar, que és una manera també de recolzar i de dir obertament declarem que volem fer-nos els serveis de Julián Álvarez. I per tant trobo que el Barça està bé, però aquí el que ha de moure peça ara és un problema entre l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez. Serà capaç l'Atlètic de Madrid d'aguantar fins al dia 1 aquest tio en molèsties i malestar? No ho sé, aquesta complicat. És la gran clau.
4: És complicat, sí, sí.
8: Però hi ha els problemes aquests que diuen de liquidesa, de que no tenen prou diners, de que igual necessiten vendre per ingressar. Bé, aquí és on el Barça trobo bé també de dir si ve Julián Álvarez bé, si no que no vingui ningú. Perquè per fitxar una mitjania, jo també estic d'acord que no cal fitxar un jugador que no t'aporti un plus de talent que necessita aquesta plantilla.
7: És que estem d'acord que entre, perdó, Lluís, entre Harry Kane, Haaland i Julián Álvarez, tot el que no sigui això ja és baixar un esglaó.
8: Jo t'afegeixo Lautaro. Si Lautaro és compatible, jo te l'accepto. Però baixar de Lautaro no val la pena. Per mi, eh?
5: I és baixar un grau segur, baixar un grau de, sobretot de missió. A veure, el futbol és immediatesa i en només 4 dies ha canviat l'escenari del tot. Han passat 5 coses que no sabíem fa 4 dies. La primera, la manca de liquidesa que diu el Carles, que no sabien fa només una setmana que l'Atlètic de Madrid en aquest moment té problemes reals de liquidesa. El segon, el caos del Metropolitano del diumenge. El públic clarament va mostrar una hostilitat pel jugador que tots teníem el dubte de si allò era reconciliable o no era reconciliable. Avui sabem que el divorci és absolut i no té cap vis de que es pugui reconciliar.
7: I forçat pel club, aquest moment.
5: Sens dubte. El tercer, un Barça insultantment potent sense nou. És veritat que el partit era propici, és veritat que el jugava obert, és veritat que el rival era el que era, però 5-0 el primer partit, amb una forma física del tot estrany, i jugant sense nou, fent les delícies, no només del joc, sinó també dels gols.
3: O sigui que demà aniria bé que es fotin 3 o 4 gols.
5: Quart, divisions a la Copa de l'Atlético. Ah? Comencen a haver veus discordants dins de l'Atlético perquè se n'adonen que amb aquesta tàctica, 1, han perdut el jugador, 2, han perdut 100 milions. A curt termini no tenen 100 milions que el Barcelona ha ofert. I a l'Arsenal, per molt que s'interessi, si Julián no vol marxar a l'Arsenal, no, l'Arsenal no s'ha
8: dit. I t'afegeixo un punt més, perdona, que també influeix. El Barça guanya 0-5 i l'Atlètic de Madrid empata a casa 2-2. Que el resultat també fa, si l'Atlètic de Madrid guanyés 5-0 o hagués anat 3-0, no hagués passat el que passa quan no guanyes i ja comences perdent punts al liderat.
5: I després, dins de l'elegància que caracteritza el jugador, rebel·lia. Avui ha mostrat un símptoma de rebel·lia, perquè quan un jugador diu que té males sensacions, això ho hem viscut amb Frenkie de Jong en més d'una ocasió, aquell jugador està divorciat d'alguna manera del que és l'entitat.
6: Per tant, ja, tranquil·la.
5: Tots són problemes per l'Atlètic de Madrid i això canvia l'escenari. Això no vol dir que hagi de firmar pel Barça, però no podia tenir-ho millor al Barça avui com perquè canviï la truita i acabi sent blaugrana.
3: Podem intuir que hi ha una actitud concertada entre el Barça i les molèsties aquestes del jugador? És una pregunta molt ingenua.
8: No. Jo no hi posaria el Barça a l'equació, eh?
5: No.
8: Jo crec que l'equació és el propi entorn del jugador i el representant.
3: Que tenen una moto.
8: Clar, per això et dic que tenen una baralla de dir-li a la tia de Madrid. La nostra postura és aquesta. I llavors, és a dir, el Barça no pinta res. Si el Barça diu, jo vull comprar, i parlem-ne. Jo he fet una oferta de 100, i ja entenc que me la rebutjaràs. Però contesta'm. És a dir, tu no m'has rebutjat. El problema és que al Barça no li han contestat l'oferta de 100. Per això el Barça està igual. El dia que tu em diguis... Mira,
6: que no se vende...
8: Asseiem-nos. Sí, 100 no. Val.
6: Carlitos. 110.
8: Vinga, el 150. No sé què. I anem fent...
6: Que no lo vendemos. Tiene contrato, igual que vuestro Casado, que lo estáis echando a empujones.
7: Però no el veneu al Barça. És a dir, a l'Arsenal, si
6: poguéssiu,
7: si
6: te vendríeu. No se vende a Naide. A Naide, Gemita.
7: No, clar.
6: Mira.
7: Mira.
6: Conmigo hubiese sido chica playboy.
3: Vale, prou, va. La veritat, sisplau.
7: Heu mencionat
8: prou. Comentari molt cerezo, realment.
7: És que cada dia... Ja, és que sempre
6: deu cerezo. Angelita, tengo ojos para todas.
5: És el cerezo.
7: Prou.
5: I un altre detall per a no menor és que aquest jugador ve de la Premier. Julián Álvarez ja ha estat a la Premier. No vol tornar a la Premier. Clar, que si li posi per davant... Jo he parlat alguna vegada amb algun jugador estranger del Barça que diu que una de les coses que més valora estar aquí és la ciutat, és Barcelona. Viure a Barcelona ofereix una qualitat de vida espectacular.
3: Julián no vol marxar ningú mai.
5: Ell ja està a la Premier. I per ell, estar a Barcelona, en un país on tothom entén la seva llengua, on s'hi pot adaptar, on es pot integrar perfectament, és que clar, és que ell no té dubtes. Ell o ve al Barcelona o vol posar l'Atlètic de Madrid entre les pàgines de la paret.
4: Heu parlat de la part econòmica de l'Atlètic de Madrid i, de fet, avui, en aquest comunicat que han publicat en el diari Marca, ha dit que el Barça ens ha perjudicat econòmicament i socialment. Què ha volgut dir amb això?
7: Que ja no saben com defensar-se.
4: No saben com dir-ho, ja.
7: No, però és que ja des del minut 1, i no, avui començaven ja també a haver-hi certs rumors de que de que Julián Álvarez fa aquestes declaracions públiques en el moment que l'Atlètic de Madrid es torna totalment boig i comença a penjar o a ridiculitzar el Barça a través de les xarxes socials.
4: Sí.
7: És a dir, aquí l'Atlètic de Madrid ja comença a perdre l'Oremus. I en el moment que ja comences a perdre l'Oremus, ja no pots baixar al nivell si realment és la teva única forma i manera de defensar-se. Tu quan has de fitxar... O sigui, és que el Barça no ha fet res extraordinari per fitxar Julián Álvarez. Les úniques coses extraordinàries estan passant avui, amb Joan Laporta dient públicament que vol fitxar Julián Álvarez. Però més enllà d'això, tots els altres procediments han estat totalment normals. Per tant, és evident que l'Atlètic de Madrid s'ha d'agafar això. Ara, jo crec que és perquè comencen a veure que la guerra comença a estar perduda.
8: Aquest punt d'inflexió que dius no és menor, que és el de les xarxes socials. Uh-huh. El dia que comencen a publicar tots aquells memes i besties, etc., et demostren que no hi ha una estratègia a l'hora de contestar. És a dir, el Calderón, el Metropolitano, l'altre dia acaben cantant, no?, puta Barça i puta Catalunya, intentant culpar el Barça, i ja, doncs ja hi foten pel cap gros a Catalunya, i tot el que sigui català, i tot el d'això, d'una cosa que el Barça l'únic que ha fet és, jo vull fer una oferta, és una cosa que passa a tots els clubs de tots els mons, és a dir, quan al Barça li diuen que s'interessen pels seus jugadors, s'ho pren com és un orgull que tinc jugadors tan bons que el vulguin els grans clubs del món. Però jo el que he de fer és intentar convèncer el meu jugador que el meu projecte és el millor, no culpar el club que el vol fitxar. I justament el que no ha fet l'Atlètic de Madrid des del minut 1 és convèncer el jugador de que el projecte bo i l'opció bona és triar quedar-se a l'Atlètic de Madrid. Tot just al contrari. Cada cop li han donat més arguments perquè el jugador s'allunyi del seu públic, de la seva afició i de tots els seus companys.
3: És que allò, allò de seduir-lo i fer-li carinyos, li fan putades.
8: Exacte. Llavors,
3: perdó pel llenguatge, però és que
8: és així. I llavors, no, és que està en una presó. Home, clar, si tu un tio no el deixes marxar i a sobre, en lloc de convèncer-la, tio, estaràs bé aquí, queda't, etcètera, etcètera, a sobre encara li tires els lleons. Sí. Ostres, doncs què voleu?
3: L'únic que té a favor l'Atlètic de Madrid és el calendari, que realment, només, si no fa res i deixa passar 1, 2, 3, 5 o 6 dies, que són els que queden perquè estan aquí al mercat.
8: Fins a 1 de setembre, sí, dimarts que ve.
3: Llavors, clar, és un merder de nassos. No se'n va enlloc, el tenen allà tancat, que cau general, no sé.
5: No, sobretot perquè no el poden fer jugar. L'urgència de l'Atlètic de Madrid diumenge passat era recuperar el resultat contra el Villarreal. En el moment que Simeone, amb molt poca traça i de forma bastant cretina, posa el jugador sobre la gespa, tot el públic del Calderón, del Metropolitano en aquest cas, van deixar d'animar l'Atlético per estar pendents de què feia Julián. Si corria, si no corria, si defensava, si pressionava.
4: I així els hi va anar.
5: Si realment es guanyava les garrofes o no. Què va passar? Que l'Atlético no va recuperar aquell partit. Aleshores, no pots posar aquest jugador perquè equivoca el focus de tota la seva afició. I amb això és impossible assolir objectius.
3: No bé, se n'ha enterat, senyor Simeone? Ho té clar o no? Quina és la qüestió?
13: ¿Qué tal, cómo están? No sé por qué insinúan todos los periodistas que se ha secuestrado. Bueno, no puede estar más contento de estar en otro equipo.
3: Home, no, content d'estar aquí no va estar.
5: Exacte. Està feliç.
3: Ni nosaltres hem dit segrestar en Camuela.
13: Bueno, pues que siga así.
3: Vale, no,
13: que siga lo que
3: así,
13: no puede ser es que se me acuse de tenerlo encadenado en el sótano del Metropolitano con el himno del Atlético de Madrid en bucle.
3: A veure, de veritat té el Julián encadenat amb
13: el... Está disfrutando de su vida en Madrid. Debe estar en casa Pepe. En un caso lo tenemos amenazado con su familia. Es más, mira qué color más sano tiene su piel.
3: Eso es un dit del Julián Tallat.
13: ¿Ves cómo está bien?
3: Bueno, es la verdad.
14: Oh, soy Carme Rus Callada. Vinc a certificar que efectivament Julián està malament de la persona.
3: Està indisposat, realment sí.
14: Ahir me'l vaig endossopar i no li va sentar gens bé. Diguéssim que se'n va a la verbena de Sant Joan.
3: Per què volia salir? Perquè vingui a Barcelona via estómac, que és allò que no falla mai.
14: Sí, ben convençut que estava. Ara té la panxa mal acostumada al menjar de Madrid. Qualsevol cosa que no siguin callos, bocata com el caramares o com en diguin per allà, i borrotos de Casa Lucio el fan anar de ventre, pobret.
3: Bueno, llavors què va cuinar?
14: Ah, doncs mira, un plat de xup-xup de tota la vida, un estofat de senglar de collserola, ben repleta, pesta porcina.
3: Deixem a...
5: Bueno, mira, però ja t'arriba el porc senglar rostit.
3: Sí, exacte.
14: Ara, ho accepto, que la recomano 100%.
3: Deixem el Julián, ningú vol dir més al Julián. Algú s'ha trajat un pronòstic?
4: De si vindrà o no vindrà amb aquests 6 dies de mercat, eh?
5: Jo aposto que vestirà de blaugrana.
4: I jo crec que no.
3: Ell diu que sí? Això ho tenim gravat, bueno.
5: Jo penso que s'han alineat els astres com perquè realment pugui venir. Tot el que havia de succeir perquè fos possible ha succeït. A partir d'aquí, sóc optimista.
3: Don Carlos.
8: Jo crec que no, i ho acabaran pagant car l'Atlètic de Madrid.
7: Jo crec que no, també. Que no.
3: Molt bé, doncs, gravat ha quedat. Clapés, aquí ho tens. Bueno, ara, a veure una altra cosa, que avui el president Laporta avui està bastant sembrat, eh?
4: Sí, ha dit de tot avui.
3: Sí.
4: perquè de fet demà juga al Barça i no es farà l'homenatge als jugadors mundialistes que van guanyar la Copa del Món amb Espanya tal com estava previst abans del partit. I Laporta ho ha confirmat aquest migdia i ho ha justificat per les càrregues policials i l'agressió que va rebre el jove aficionat del Barça a ells que li van requisar l'estelada que portava.
10: No, hem decidit des de la Junta Directiva que aquest acte no es farà perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament. El futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
4: De fet, no es farà l'homenatge i en el seu lloc hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Joan Laporta defineix que és un sentiment de llibertat i una forma de pensar de molts culers i catalans.
10: I amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
4: Tot això serà demà en el partit contra l'Atlètic Club, però abans de parlar d'això, avui al Versió hem tingut el portaveu del grup Almogàvers, Albert Yarza, que ens ha explicat que en els partits d'Europa no hi ha cap mena de problema entre les estelades i ha dit que és un problema que els aficionats no poden solucionar.
15: A mi m'agradaria posar en valor el comunicat que ha fet el club, perquè és el primer cop que el club fa un comunicat en aquest sentit defensant els aficionats i els socis del Barça que han tingut problemes en aquest aspecte, vale? I després també les reaccions en positiu que hi ha hagut per part d'entitats i partits polítics al respecte. Jo crec que és un problema, és el que volia dir abans, que no el solucionarem de baix a dalt, és a dir, els aficionats no el solucionarem aquest problema. El patirem, però no el solucionarem. Només es pot solucionar a primer nivell. Des de dalt de tot, des de les institucions. Perquè algú ha de marcar la policia des de dalt, per dir-li que hi ha segons coses que no poden fer, que hi ha actituds que no poden tenir.
3: A veure, acte d'exaltació de l'estelada demà a l'Spotify Camp Nou.
4: Així l'ha titulat.
3: Algú m'ho explica, això?
7: És que jo crec que no està promogut pel club. És a dir, després han sortit diferents companys a explicar això, que no és que sigui el president del Barça, Joan Laporta, que diu demà acte d'exaltació a l'estelada, bueno, sinó que hi ha hagut tots aquests moviments al voltant de l'acció d'abús policial que ha passat, que a partir d'aquí volen defensar la llibertat d'expressió, perquè no és una altra cosa. Perquè aquí la gent es confon de que demà el Camp Nou es convertirà en una manifestació de l'11 de setembre. No és això, s'està defensant la llibertat d'expressió. És així de fàcil i així de ràpid d'entendre. Per tant, el club, i un club com és el Barça, que a més té molta història i molta història arrelada a Catalunya, ha de defensar aquesta llibertat d'expressió. A partir d'aquí, a mi em sembla fantàstic. Després podem debatre de si s'havia de dur a terme o no un homenatge pels mundialistes. Per mi, personalment, no. A partir d'aquí, ja és cadascú té la seva opinió.
8: No, és un tema que passa massa sovint a l'esport de molts clubs de Catalunya, no només del Barça. Afortunadament, dintre de la desgràcia del que ha passat amb aquest noi, el Barça ha servit d'altaveu per escenificar una situació que passa massa sovint i massa vegades amb molts clubs.
3: Perdó, el de la penya del Mugàvers ens ho ha dit, que no només passava amb el Barça, que passava amb la resta de clubs catalans, entre ells el teu estimat Sabadell.
8: Per això, passa amb el Sabadell, passa amb el Girona,
7: amb l'Europa, amb el Sant Andreu...
8: Passa amb esports, passa amb hoquei, quan viatgen hoquei patins, etcètera, etcètera.
3: Fins i tot, perdó, crec que va ser amb una bandera catalana normal. A l'esquí, mentre el Jan Cardona, estava guanyant no sé quina medalla, van allà treure'ls i totes familiars les catalanes. Diria que no eren ni estelades, eren banderes catalanes.
7: I jo amb senyeres ha passat, també. Amb el femení, Rubiales ha tret senyeres de les...
8: Per tant, valgui això per visibilitzar un problema que hi ha, que és un problema que la senyera o l'estelada no és un símbol prohibit. Un símbol prohibit en un estadi o en el món en general és un símbol nazi, una esvàstica. Això sí que, evidentment, no pot entrar en cap espai, però una estelada no. Per tant, qui prohibeix i qui decideix que entrin unes estelades és una situació institucional. O sigui, això el Barça està molt ben visibilitzar-ho, però qui han d'actuar són els polítics. Aquí hi ha la Generalitat parlant amb el Ministeri de qui sigui, amb Marlaska o qui sigui, de dir, heu de dir-li a tota aquesta gent que no hi ha cap problema. perquè aquests senyors tenen una ordre de fer-ho. No és que... No, no, això ja, ja... Quan veus que és una cosa repetitiva en diferents esports, en diferents ciutats, en diferents competicions, és que hi ha una ordre de dalt. Per tant, el Barça fa bé visibilitzar-ho, però perquè hi hagi els, les institucions polítiques que facin el pas endavant d'intentar solucionar aquest problema. I està molt bé que passi això. Tant de bo se solucioni. A mi em costa molt de creure, tant de bo ho vegi, perquè si no, demà passarà el que passarà, i això passa mil vegades, i si no hi ha un vídeo tan contundent com el que tenim, seguirà repetint-se una i altra vegada. Tant de bo demà serveixi per això. I entenc que el Barça el que intenta fer és respondre a la, com deies, Gemma, a la petició popular de tot el moviment que hi ha d'indignació del soci del Barça. Perquè molts ho han patit en silenci, anant a petits desplaçaments i trobant-se en aquestes situacions.
5: A veure, hi ha diverses coses. La primera, no és el club qui organitza l'acte de demà, però sí és amb el suport del Futbol Club Barcelona. Això sí. No es podria fer sense el suport explícit i la promoció, per tant, del Futbol Club Barcelona, el qual és un canvi de rumb dràstic respecte a les declaracions del propi president quan va arribar als Estats Units i deia que anava a apoyar a la selecció. Estàvem perdent una identitat fonamental. Me'n recordaria ara la frase de Raimon, qui perd els orígens per la identitat. El Barça és un club català i catalanista. Així ho diu el seu esperit fundacional i així ho diu la història. I això és així. Que cal ser catalanista o cal ser català per ser del Barça? En absolut. Igual que l'Utah Jazz és un club d'orígens mormons i els propietaris són mormons. I qui segueix a l'Utah Jazz pot ser agnòstic, pot no ser mormó, pot ser protestant, pot ser cristià i catòlic, però és de l'Utah Jazz. Però és el mateix. El que es demana pel Barça, pel seu català i pel seu catalanisme és simplement respecte. Qui no estigui disposat a respectar la identitat del club barceloní i del club català, simplement que es faci un altre equip. Però simplement demanem respecte. I el que demà hi haurà és un acte de respecte cap a un sentiment. No sé si majoritari o no, perquè quan intentem votar ens peguen. Però en tot cas, per un sentiment d'intentar decidir què volem ser.
8: I deixa'm dir una cosa respecte a l'acte. Aquí hem barrejat amb l'acte a homenatjar els campions del món, a 8 campions del món. Aquesta imatge és molt potent. És a dir, jo realment sí que crec. El problema és que barregem, perquè evidentment aquests campions del món ho han aconseguit amb una selecció que molts cops respon a un país que és el que t'està oprimint i no respectant aquesta identitat catalana.
2: Perdona, però jo m'imagino que amb altres banderes d'altres comunitats autònomes tenen aquest problema.
7: Només cal que vagis a la celebració de la final del Mundial, que et fixes qui porta la bandera, quines banderes hi han damunt la gespa, i l'únic que porta una senyera i li va durar poca estona és Pau Cubarsí, i el motiu no és altre que hi ha una catalanofòbia a Espanya que no només s'exemplifica amb aquest abús policial, sinó en el dia rere dia que batim els catalans. Oi. A vegades ens anem oblidant de que això no passa, que no ens odien els catalans. Sí, ens odien els catalans i només cal sortir una mica fora de Catalunya.
8: El que jo vull dir és que això xoca en el fet de que tu tens en el teu equip, en una plantilla de 25 jugadors, 8 són campions del món, que és un terç. Aquesta imatge és molt potent a nivell mundial, a nivell de marca Barça. I dius, escolta'm, 8 tios dels meus 25 són campions del món ara mateix. I per tant, clar, és veritat que evidentment el barrejant-ho amb Espanya. York, sí. No, per això et dic que és veritat que és molt potent aquesta imatge. I tu fer una foto amb els 8, amb la Copa del Món, i tots aquests tios són meus. Perquè tu veus, quan un equip guanya la Copa d'Àfrica i tenen un jugador, li fan un homenatge perquè un jugador del seu equip ha guanyat la Copa d'Àfrica. Però tu tens 8 tios campions del món. Clar, aquí és on xoca. Jo crec que almenys una fotografia, alguna cosa, no cal que posis la bandera espanyola o facis com el dia que van fer l'Atlètic de Madrid, que van fotre sonar l'himne d'Espanya i via el de la Fuente allà. No cal fer
3: això. Sona l'himne d'Espanya, el Barça el dia del partit.
8: Això és el que va fer l'Atlètic de Madrid. Sí. Però, ostres, a intentar esborrar que 8 tios teus són campions del món, que gràcies a aquests 8 tios, Espanya ha sigut campiona del món. Clar, si fossin 8 argentins, i estaria superorgullós de tenir 8 argentins, perquè hi ha algú, 8 argentins o 8, el que sigui, francesos, però són 8 tios que són campions del món. Per tant, aquí és on a mi em falla
7: una miqueta
8: aquesta fotografia dels 8 que diu, són meus, tio, i són campions del món.
5: I després la hipocresia de que no s'ha de barrejar política i esport. Clar, és que la política existeix de sempre, no lligada amb l'esport, lligada amb qualsevol expressió social. Hi ha els 776 abans de Crist, amb les primeres Olimpíades, en la que els pobles d'Eritrea, de Judea, d'Olímpia, de Marató, d'Atenes, es mataven per veure qui era més fort, van dir, escolteu, en comptes de matar-nos, i si competim? I veiem qui és més fort. I és per això que anissen, en realitat, les Olimpiades. Quan comença

0: m'atreveixo a dir, mesos, no hi haurà cap problema en entrar a instal·lar.
1: Dóna'm això que tens, dóna'm el lliri que portes a la mà. Dóna'm el lliri que portes a la mà.
2: Ja soc del teu equip, Gemma, ja soc del teu.
0: Jo crec que mesos, no m'atreveixo a dir temporades.
1: No fotem.
0: Però la catalanofòbia no, o sigui, repetim, o sigui, la catalanofòbia existeix i continuarà existint. No canviarà res perquè demà el Barça...
3: Però va venir que no li fotin una cara nova...
4: No hi havia gent ara espanyola que no anava amb la selecció espanyola perquè estava ple de catalans?
1: I que hi ha gent que encara està... Que hi ha gent que està defensant els policies, que van pagar aquest pobre nano.
0: L'afició de l'Elx, que anava a dir dale más fuerte, dale más fuerte.
1: I sindicats de policies, clar, és a dir, a l'àudio del vídeo se sent, dale más, dale más.
3: No ho arreglarem avui aquí nosaltres, canviarem de tema, si no sembla malament, abans, però...
0: Podríem estar aquí?
3: Sí, no, perquè aquest tema porta com 200 o 300 anys.
2: Jo estic amb la Gemma, jo crec que canviaran coses.
1: Com el lliri, també. Un ram de lliri.
2: Hi haurà un abans i un després del nostre jove... És que si no, no faríem del nostre jove heroi, que per cert viu a 3 quilòmetres d'on vivim la Yael i jo.
0: Per cert, que Gavi ha comentat la publicació, que això és una altra. Gavi ha comentat una publicació de la fotografia del boi atonyinat, posant dos bíceps i dos cors, dos Gavi... cors blaugrana.
4: Gavi, que li dona suport, no?
3: Nosaltres haig de dir una cosa, que sobre aquest tema, aquesta publicació originàriament apareix a un perfil de Twitter, perdó, d'Instagram,
1: d'una
3: penya. Penya que es diu Sant Antoni,
1: sí, penya blaugrana Sant Antoni.
3: I aparentment apareix allà i diu, molt bé, no sé què diu, o sempre lluitant, fins al final.
1: No, mai ens donem a força o es van rendir.
3: Llavors, aquí és on dius que tu, no ho dic perquè nosaltres hem estat buscant, aquí, no el nano, que és menor.
0: Deu ser aquesta tarda. Perquè...
1: No, aquí, el Gavi, en aquesta publicació, el Gavi ha posat aquests emoticones.
3: I ves... que el Barça no l'hagi convidat a la llotja, però que s'hagi preferit preservar el nano.
1: La seva intimitat per menor d'edat.
3: Home, és que és menor d'edat. Ves que el Barça no hagi tingut el bonic gest de convidar-lo a la llotja i algú hagi pensat, hem de protegir aquest nano ja, que prou exposició.
2: Pues espero que es curegi el seu nom amb tota la força de les nostres boles.
3: No, a veure, sí que és veritat que demà s'ha de veure què passa al camp, perquè no sabem què passarà. Això, aquesta cosa de l'exaltació de l'estelada. I també, ara llançaré un punyal involuntàriament, que potser se'm rebota i m'explota la cara, com ho ensenya la televisió, això.
5: Ara.
3: Demà, no ho dic perquè tenim aquí el senyor de la locució en català. Però, sí. Demà és de zona, això, eh?
1: Això, evidentment, la realització...
3: És la Lliga. Ho amagarà a saco, ja t'ho dic jo.
1: Ho dic perquè demà...
3: Que davant de rates de la Lliga...
1: El partit es fa per Dazón, però la senyal que veurem per televisió és la que realitza oficialment la Lliga per tot el món. No és que Dazón pugui realitzar, eh? Ho dic perquè quedi clar que això és el que farà la Lliga.
2: Pregunta directa al Carles Fiter. Has rebut alguna indicació?
1: Cap ni una.
2: Molt bé.
1: I dic la veritat, i no n'he rebut mai cap. Mai cap. Et diré més. El problema per mi demà, que està molt bé aquesta exaltació de l'estelada, quin grau de guiris hi haurà demà al Camp Nou? Un dijous d'agost.
3: No ho sé. Home, jo crec que la gent...
4: Hi ha molta...
3: Jo, tots els meus amics que van al camp, demà hi van,
4: Jo, si vols, em sacrifico i vaig demà al camp per fer periodisme.
3: Et sacrifiques de
4: què? Per fer periodisme i
3: per
4: anar...
3: No, si pots anar-hi perfectament, perquè el programa s'acaba a les 6 demà.
4: Però necessitaria que tu m'ajudessis a entrar.
1: Clar, l'acreditació, no?
3: Carrasco, parla amb el Carrasco. Si vols, paguem, si t'il·lusionem, al camp demà. Però demà comença la festa major de Tapera i el Correman. Vull dir que tenim...
1: Tenim feinada, demà.
3: No, però, de veritat, a veure com s'ensenya demà per la tele, això.
1: Jo crec que poc.
3: Ja et dic jo que don Javier, i estic referint a Javier Tebas...
1: Sí, no
3: ens confonguéssim.
1: Segur que no es veurà. És a dir, tampoc no sé...
3: O surt el Gavi, allà els capitans,
1: però de què estem parlant?
2: S'han acabat. Els temps de posar portes al camp s'han acabat. Avui portem tots una televisió a la butxaca, que ningú s'oblidi. I això donarà la volta al món.
1: Però, Lluís, hi ha un problema.
2: Porteu tots la càmera ben...
1: Però de què estem parlant? Que el minut... A quin minut... És a dir, no hi ha encara una... Algú ha de liderar això. A quin minut s'han d'ensenyar, no s'han d'ensenyar, s'ha de fer alguna cosa?
0: No?
1: Falta una miqueta, no? Saltació de l'estelada, què vol dir?
3: No.
1: Porta-la.
0: Jo entenc que en el moment de l'himne...
1: Però no, saps? Falta una coordinació... Un lideratge.
2: Demà
3: tothom atent a com va i tothom atent com es fa de zona en català. Va, i Carles Fiter, perquè aquí divendres, Fiter, xaval, prepara't, eh?
2: Demà tindràs molta escolta, eh?
3: Demà ens tindràs aquí a la White. I com tot això, tot això ve perquè Joan Laporta ha decidit cancel·lar l'homenatge als jugadors de la selecció.
6: Barça! Sí. Esparça!
3: Senyor Laporta, aviam, veig que està molt afectat per l'agressió policial. Aquesta cara nova que li han fet aquest pobre nano, eh?
6: Ha estat un maltès.
3: Maltès què?
6: Jo sabia que era un acte de la selecció,
3: sí.
6: Però pensava que era contra

0: Com en contra? No, era a favor.
1: Pensava que era un acte per emplomar els nyordos que hi van jugar i passejar-los avergonyits per Barcelona.
0: Un moment, senyor Laporta. Era un acte, no d'exaltació, però de celebració dels 8 jugadors del Barça que van anar a la selecció. I, per cert, vostè fa 4 dies estava per Nova York. A la selecció, sí, sí, tant. I tant, amb l'americana aquella blanca.
1: Deuria ser un doble. Segur que va ser el Mutante o el Cruz.
0: No,
1: que m'imita molt bé.
0: No, en tot cas...
1: O l'altre d'esports, aquell, que sempre està pensant en menjar.
0: Calla, és curiós com...
2: No, es refereix a mi.
1: A ulleretes.
0: És curiós com li ha donat la volta. És que Laporta ho sap fer bé, això, eh? El tio, donar-li la volta a la situació, president?
1: Bé, això només és el principi de l'acte. Després anirem a ocupar les delegacions del govern espanyol. A Catalunya també invadirem la cabina de Dazón i com a primera institució del país proclamarà la independència aplicant el resultat de l'1 d'octubre. Barça!
0: Bueno,
3: en tot cas, avui ha fet Laporta que no està tan ens i molts colors. Ens sentíssim molt orgullosos.
0: Estem orgullosos.
1: Amb el poquí!
0: Del president, estem molt orgullosos. Bueno, en fi.
4: I he de dir que la samarreta que portava el nano aquesta de Flick,
0: sí.
4: Xulíssima, eh? S'ha exhaurit, eh? I 2 mesos d'espera.
0: És una segona equipació d'algun altre any, oi? Aquesta cap blanca, com amb les franges. No porta com la creu de Sant Jordi, sí, o no... Però, bueno, no, ara ho diré.
5: Una camiseta que debería estar prohibida, també.
0: També, sí, home, sí, tot.
5: Perquè lleva la cru, esa.
3: Fem una pinzellada... No era una samarreta.
0: A veure, que vull anar a Madrid, que vull parar amb el talismà. Sí. Que estem a una hora d'allò, tenim les alineacions i tot aquest rotllo, però... com riu el Carrasco, però riu que se senti per la ràdio, que si no, no ho veu la gent.
3: Gràcies, perquè jo també ho està esperant. Minut i resultat.
0: Sí.
5: No, però aquí estan hablando de tonterías, no. Que és una camiseteta, una bandera prohibida...
0: Fem una pinzellada demà del partit de demà. Sí. Així, ja que hem parlat de la part extraesportiva.
2: Sí, perquè Gavi no hi serà perquè té la contusió al genoll i qui sí que ha dit que estarà pel partit d'avui serà Rodri, que demà aspira a debutar. Creieu que jugarà d'inici? Creieu que tindrà minuts a la segona part?
0: Ràpid.
4: Jo crec que més cap a la segona part, em dóna a mi la sensació.
2: Segona part, sí, claríssim.
3: Minut 60.
0: Caram, quan quedi mitja horeta.
3: No, és que a Flick li agrada.
0: És que ho diu una xuleria, el tio. No. Us hi heu fixat o no?
4: Perquè Hansi deixi alemany, no?
3: Perquè a Flick li agrada començar els canvis al minut 60.
4: És veritat, sí.
0: És veritat.
4: Escolta, la samarreta que deies està inspirada en la selecció alemanya utilitzada durant el Mundial del 90 en honor a Hansi.
0: Val, però la samarreta...
4: Però, o sigui, porta...
0: És el Barça o no és el Barça?
4: No, això és de...
3: No és una samarreta oficial.
4: Capell 1980, això és. Sí.
0: Val, o sigui, és un nano que és molt fan del Hansi Flick.
4: Sí, sí.
0: Perquè m'havia semblat veure que hi havia una ratlla blava i una ratlla vermella.
4: Hi ha l'escut de... antic del Barça.
0: O sigui, és una
4: barreja.
0: És una manualitat.
4: És una barreja. Sí, és una barreja. És un...
0: No, no, ja estirem d'aquest fil. Llàstima que ja estiguem.
5: Una camiseta que està prohibida.
0: No, està prohibida. No. Bueno, doncs...
5: No l'oficial.
3: I que la policia, es va entestar en afegir més vermell del que la samarreta portava d'origen.
0: Anem-nos preparant
5: per... No l'oficial.
0: Sí, anem-nos preparant per anar cap a Madrid, a veure si el talismà està a punt de...
5: Que no entra, que no la dejamos entrar.
0: Sí, ja veurem... Ja li preguntarem, pobre, si ha pogut entrar o no. Hi havia una època, quan TV3 tenia els drets, que el pobre Bernat Soler anava allà, i tot aquests no els van preguntar mai.
2: A dia d'avui, les televisions amb drets no poden entrar al camp fins 2 minuts abans de començar el partit. Si us hi fixeu, les prèvies es fan des de fora, i per això no hi ha entrevistes ni els protagonistes, no juga ningú del Madrid, ni tal. I la prèvia, si veieu les imatges de la prèvia, són de Real Madrid Televisió, que és l'únic mitjà que ofereix imatges prèvies al partit. Perquè el Madrid és un
0: exemple de democràcia, el Real Madrid, que flipes.
2: L'únic que està obligat pels drets internacionals de Lliga és 2 minuts abans del partit i 2 minuts després. Els 2 minuts abans, 2 minuts després, la premsa agafa el partit a marxar.
5: Per supuesto.
4: Déu meu.
0: En fi, si demà la gent va al camp i veurà l'exaltació de l'estelada i pot escoltar el Fiter per la tele, per tant no estarà fent coses d'aquestes de la Festa Major, nosaltres tenim en exclusiva l'estrella de demà.
2: Sí.
0: La persona que sortia al minut 60. Em refereixo ni més ni menys que a Rodri. Don Rodri, benvingut a RQ.
6: Bueno, lo primero decir... que estoy muy contento de estar aquí. RAC1 es un gran club.
0: No.
6: Estoy dispuesto a defender sus colores hasta el fin.
0: No cal que faci la pilota. ¿Per què va acabar decidint el Barça? Això sí que voldríem saber.
6: Bueno, el Madrid me apretaba mucho, ¿no? Pero al final Barcelona es Barcelona. Me encanta la playa. Me encanta la arquitectura de Gaudí.
0: Molt bé, sí.
6: Comer una... chocolata desfeta, en el carrer Petritxol.
0: Carai, no sabia que tenia tant detall precís de la Barcelona.
6: Bueno, com olvidar sus alrededores, ¿no? El monestir de Poblet.
0: Carai.
6: Taúl. Cadaqués.
0: Molt bé.
6: Digamos que...
3: Bueno, sus alrededores Cadaqués.
0: Alrededores Cadaqués, sí, potser són dues hores en cotxe, però...
6: No se puede comparar con Pozuelo de Alarcón.
0: El veig molt motivat, eh?
6: Sí. Quiero ir a Sabadell, al parque ese grande.
0: Sí, on hi ha el Corte Inglés.
6: El Corte Inglés está enfrente.
0: Sí, Parc Catalunya, no es diu?
6: En fin, me voy, que tengo que ir al Paraulògic.
0: Ah, fa Paraulògic, ara s'entén tot. Bueno, en fi, anem cap a Madrid o no?
7: Anem cap a Madrid, va, perquè allà hi tenim el Damià López.
8: Lo tuve en mis pechos.
7: Perquè avui jugué a Madrid. Sí,
0: el Damià López o el Talismà?
7: Digue-li Talismà. Si
0: Damià.
8: Don Damián. Saludos cordiales.
9: Com vulgueu, què tal? Bona
8: Después de dignificar la profesión de periodista en el Mundial, donde dio un recital de lo que tiene que ser el periodismo...
7: José María, algún
8: hoy,
7: día...
8: Hoy, ¿dónde te tenemos?
7: José María, algún día... Algún día t'explicaré...
9: Rascar-li una elogia a José María, eh?
7: Damià...
9: Així que estic molt content.
7: Ara quan m'apaguin el micro, explicarem. Vam començar el de millor junts amb José María García, eh?
8: Sí, un professional...
0: Ah, sí?
8: I otro que està en Dazón.
9: Eh? I ens van castigar els dos.
7: Sí, sí, sí.
0: Ah. Per què? Bueno, ens van castigar aquí, José María.
4: Ens
7: van castigar. Érem joves i rebeldes.
0: A veure, silenci. Vull parlar amb el Damià.
9: Érem molt joves.
0: A mi me la bufa. Es queden 3 minuts o 4, però me la bufa el Madrid.
9: Hi ha un Madrid Real Societat.
0: Anem a pams. El fem per aquí a la ràdio,
5: està
0: no?
5: Està en el bar d'enfrente.
0: Silencio. Fem aquí a la ràdio, oi, Damià?
9: El fem.
0: Per
9: RAC1, pel primer canal. Sí.
5: Si estan en el estudi, estan aquí al lado.
0: Tenemos alineaciones.
8: Vamos con ellas.
9: Doncs, per part del Madrid, el mateix 11 que Cornellà. Oh. Amb Courtois, Dumfries, Konaté, Housen, Carreras, no debuta com a titular, Cucurella, juga a Carreras, Bernardo
7: fantasia.
9: Silva, Valverde, Guller, Bellingham, Vinícius i Mbappé.
8: No.
9: Per tant, continua comptant amb els mateixos José Mourinho, que en la victòria in extremis, pírrica, per la mínima, en el debut a Cornellà al Prat.
0: Ja està rajant, eh?
5: Una victòria històrica.
4: Sí.
5: En el último minuto, como le gusta a todo el mundo.
0: Bueno, una cosa, Damià, és que hi ha un fil per estirar aquí. A veure, tu estaves a la COPE amb José María García, és veritat això?
9: Sí, en els inicis, finals dels 90.
0: A Madrid o Barcelona?
7: Barcelona.
9: No, a Barcelona, perquè saps que el Ricard Vicente fa el Tiempo de Juego Catalunya, ara Radio Marca, però va començar fent a la COPE,
0: sí.
9: I allò era com un planter de joves periodistes en què fèiem els partits de segona B, tercera divisió, primera catalana, regional preferent, i allà el Carles Fiter,
0: ja hi havia el Fiter.
9: I moltíssims altres periodistes, doncs ens formàvem. Aleshores, allò era com un forat, en lloc de fer la beca, doncs podies tenir l'oportunitat d'entrar directament a la redacció. I allà ens vam colar a la redacció de COPE Barcelona.
0: Vale, però què va passar amb el José María García?
9: Sí. I el nostre cap era l'Alfredo Martínez de Barcelona.
0: Hombre,
9: i vam treballar
5: socio,
9: amb cracs
5: és,
9: com...
5: Jo, tio, què tal estàs?
9: Ara ja està un de cero. Sí, vam treballar jo, amb l'Albert Arranz, el José Manuel Iván, el Ricard Vicente, vam coincidir amb el Víctor Altadill...
7: David Sánchez.
9: No, allò era una redacció molt top, eh? Bueno, però el Carles i jo érem molt joves i ens van castigar.
0: Però per què us van castigar? Va, que se m'acaba el temps.
9: És que, ja, és que si vols... Un altre dia.
0: Però va castigar per ara cosa bueno, jo... o era d'algú altre?
7: No, perquè érem trapelles.
9: Érem trapelles.
7: Ja està, érem trapelles.
9: No. Fumàvem i aquestes coses.
7: Exacte, érem joves i fumàvem. Però ens ho vam passar molt bé i vam aprendre molt.
9: Ens ho vam passar molt bé.
0: Vale. Bueno, teniu cap dubte sobre aquest particular?
9: Jo vaig arribar tard a un partit, per exemple.
4: A mi m'agradaria saber tots els detalls.
0: A veure, va arribar tard a un partit.
7: A mi em van fer triar entre la moda i la ràdio, te'n recordes també?
9: Sí.
0: Què et van dir? Fem una cosa, ens ho expliques ara tornant de la publicitat, que poso dos anuncis, va. La moda i la ràdio.
10: Versió estiu, amb Pere Mas.
11: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
13: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
12: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
13: Verisur.
14: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
15: Ràdio en directe.
16: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
16: RAC més 1.
15: Notícies.
16: Podcast. Contingut exclusiu.
15: Escolta.
17: Navega.
15: Descarrega.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
15: Fàcil, còmoda.
17: Intuïtiva.
15: I renovada.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
0: Aquí tothom ja s'ha aixecat, això és un catxondeo, tothom està ja fotent...
7: Però encara és el partit de RAC1.
0: Qui ha d'una menció, crec recordar? Sí?
4: Abans ve el no ho sé,
0: no,
4: eh?
0: No, queda una menció. Sí. No ho sé, he comptat malament el temps. Doncs
4: no,
0: he comptat...
4: però el divendres vagin allà a Valls a veure els del món
0: sí,
4: a
0: RAC1. No, primera, posem una mica d'ordre. La Montse Martí, que ens veiem les seves notícies.
19: Hola, què tal?
0: Ara d'aquí a les 8.
19: Sí, anirem cap al Nepal i explicarem l'actualització... La xifra de víctimes que no para de créixer.
0: Molt xungo el tema, ara de seguida sí. A les 8, notícies, a les 9 al Madrid, amb el don Damià, que potser encara ronda per aquí. Sí, Damià, ah no, ha marxat. Bueno, don Damià, que vagi bé la transmissió, adeu.
7: Adeu.
0: Adeu. Val, i els tertulians, Fiter, porta't bé demà amb el Dazón al Barça i Julio, que expliques.
7: I tu amb el Corremams.
0: Gràcies per aquesta companyia, aquesta temporada. Don Luis, gràcies per aquesta temporada també a nosaltres, que avui estem de comiat. Ja a Mallorca, també gràcies, carinyo, petons. Abraçades, t'escoltarem fent el femení, molt atentament i fent tot el que facis a la vida.
19: Gràcies.
0: Als nostres oients. I bueno, i el Martí, gràcies pel d'allò, però tu demà ens veiem i demà passat també.
7: I ens afegit divendres.
0: Tu encara ens ventilem. Als oients, fins demà a les 4. Ara us deixem amb la Montse Martí.
16: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
19: Són les 8, bon vespre.
16: No ho sé, amb Montse Martí.
19: Benvinguts al No ho sé. La brutal riuada a la frontera entre el Nepal i el Tibet deixa almenys un centenar de morts i un miler de desapareguts. Les imatges són esgarrifoses. L'aigua s'ho ha endut tot. Hi ha càmeres que han captat el moment en què l'aiguat impactava el pas fronterer i també com l'aigua s'endú en qüestió de pocs segons ponts, edificis sencers i quilòmetres de carreteres. L'Índia i la Xina han ofert ajuda. El govern del Nepal està fent un crit d'ajuda també a les ONGs per a rescat i socors. Algunes organitzacions han explicat al No ho sé fa una estona que a aquesta hora és complicat arribar a la zona zero i allà ja s'ha fet de nit. Avui també que Meta ha tancat pel dret el judici contra la seva addicció, a un judici contra seu per l'addicció dels menors a les xarxes socials. La propietària de Facebook i Instagram pagarà més de 15.000 milions d'euros per resoldre el judici. I avui també és notícia una data, el 3 de setembre. És el dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per explicar què ha passat a Ceuta, un mes després. És dimecres 26 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia, la que surt a tots els diaris és...
20: Riuada.
19: Aquest estiu hem parlat de rieres, de terratrèmols, d'inundats, esalers i avui riuada. Riuada és una crescuda sobtada, violenta i de gran volum del cabal d'un riu o torrent, sovint causada per pluges torrencials. La força de l'aigua s'ho emporta tot. L'aigua passa sense miraments i quan troba un obstacle busca igualment el seu camí. Una riuada evidencia la força de la natura i com de vulnerables som tots plegats. Comencem.

0: Almenys un centenar de morts i més de 1.000 desapareguts en una riuada impressionant a la frontera del Nepal amb el Tibet. Aquest és l'últim recompte, però la xifra no és definitiva perquè hi ha molts llocs encara on no s'ha pogut arribar o establir contacte. Entre els afectats hi hauria mig miler de turistes, segons el govern de Katmandú, i d'aquests gairebé 400 són de fora del país i la resta locals. Per ara, el govern espanyol no té constància, diu, que hi hagi cap afectat català. Els vídeos que corren per les xarxes i les imatges de la forta riuada que s'han penjat a internet són esgarrifoses. Si veu com l'aigua s'emporta tot el que troba al davant, edificis sencers, autobusos, i que no hi entén de cap obstacle.
1: Oh, pura dam phutera hai. To pura dam phutera ko, dam phutera ko. Yo, yo, ghar gai yo lo.
0: Aquest és el so d'un dels vídeos que han enregistrat a la zona on es veu l'aiguat arribant d'entre les muntanyes fins a pobles i ciutats. El districte nepalès de Rasuba és un dels més afectats, però l'aigua també ha fet estralls a la part del Tibet i Pequín. Encara ha de començar a fer balanç de danys. A més, les autoritats han demanat especial precaució a tothom qui viu a la llera del riu més avall de la zona afectada perquè hi ha risc d'inundacions. En tot cas, ara per ara, les tasques de rescat són complicades perquè les carreteres han quedat inundades i contactar amb la zona també és difícil perquè l'aigua n'ha tallat l'electricitat. Jordi Casals.
2: La riuada s'ha endut a la duana entre el Nepal i el Tibet, on hi ha 14 treballadors amb qui les autoritats no poden contactar, però també zones habitades, més de 10 infraestructures hidroelèctriques i una de solar. Això ha deixat la frontera entre el Nepal i el Tibet a les fosques. Molts dels desapareguts són precisament peregrins hindús que anaven cap a la muntanya Kailash d'una alta importància religiosa. Per ara hi ha 19 ponts i 40 quilòmetres de carreteres arrasats. L'origen de la riuada hauria estat un terratrèmol de magnitud 4,4 a la zona del Tibet. El sisme ha provocat una esllavissada que ha bloquejat el riu fins que ha acabat sobreixint i ha provocat l'allau d'aigua. És la principal hipòtesi del govern nepalès, però encara cal confirmar aquesta relació de fets.
0: Intermón Oxfam ja hi està treballant. Fa uns minuts el nou ser ha pogut contactar amb el cap d'ajuda humanitària de l'organització al Nepal, Santosh Pandey. Ha explicat que a hores d'ara la situació és molt caòtica.
3: Estem tenint dificultats per arribar a les zones afectades. Hi ha hagut un incident en què fins i tot les forces de seguretat volien anar a rescatar les persones afectades que esperaven ajuda, però no hi han pogut arribar. El govern ha desplegat les forces de seguretat de manera molt eficient, però fins i tot els heliports estaven inundats i en alguns casos han hagut de fer marxa enrere. És tot molt, molt complicat. El país està molt malament.
0: El cap d'ajuda humanitària d'Intermón Oxfam explica també que hi ha zones que han quedat totalment devastades i pobles sencers que han desaparegut.
3: El Nepal és molt vulnerable a episodis de crisi climàtica. Tenim inundacions i esllavissades cada any, però aquesta és especialment perillosa i difícil, perquè normalment, quan una esllavissada s'endú algunes cases, les comunitats veïnes hi van ajudar, però en aquest cas s'han endut pobles sencers. No hi ha ningú que pugui comunicar què ha passat. No hi ha ningú que pugui informar, demanar un rescat o sol·licitar ajuda.
0: I un dels portaveus a la zona, de l'ONG catalana NAMLO Europa, Krish Batarai, ha explicat també a RAC1 que hi ha centenars de persones que esperen ser rescatades.
4: La majoria de les cases situades a la llera del riu han estat arrossegades i destrossades. Encara hi ha cases que continuen dempeus. Al damunt de les cases hi ha centenars de persones esperant ser rescatades. Els helicòpters es mantenen en espera. Les forces de seguretat estan treballant durant tota la nit i ara mateix també s'està fent un esforç immens, mentre moltes persones continuen esperant ser rescatades.
0: L'Índia ha enviat 10 tones d'ajuda humanitària i medicaments. És el país que calcula que té més desapareguts per la riuada. D'altra banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que ja estan llestos per enviar ajuda si escau. A més, també ha activat el programa d'observació terrestre Copernicus per poder fer un mapa de quina és la zona afectada. Aquí el govern català també s'ha posat a disposició del Nepal i el Tibet. A través d'una piulada, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat que, a través de X, estan seguint de prop la situació.

0: I a les últimes hores, un terratrèmol de magnitud 5,1 ha tornat a sacsejar Colòmbia dues setmanes després del sisme que va provocar greus destrosses a l'oest i la zona cafetera del país. De moment, les autoritats no han informat de víctimes o danys materials. Avui, el govern de la Generalitat ha confirmat que enviarà gairebé 600.000 euros a dues ONGs de Colòmbia i Veneçuela per recuperar l'aigua segura en zones afectades pels terratrèmols de les últimes setmanes. Es destinaran a tres projectes diferents. En el cas de Veneçuela, s'enviaran uns 430.000 euros i a Colòmbia 150.000, i el conseller d'Acció Exterior explica que els tres convenis serviran per millorar l'accés a aigua potable, millorar també les condicions higièniques i protegir les persones més vulnerables.
1: Amb aquest tipus de catàstrofes, com els terratrèmols, un dels grans problemes després dels primers dies, on òbviament la prioritat ha de ser rescatar la gent, moltes vegades la segona prioritat és donar accés a l'aigua i que aquesta aigua sigui potable.
0: Aquests gairebé 600.000 euros se sumen als 250.000 que el govern ja va aportar a UNICEF per ajudar nens i adolescents de Colòmbia després del terratrèmol. Són les 8 i 8 minuts. Meta ha arribat a un acord multimilionari per posar fi al judici que l'acusava d'haver dissenyat Instagram i Facebook per generar addicció entre nens i adolescents. La companyia pagarà fins a 17.000 milions de dòlars, uns 15.000 milions d'euros, i haurà d'introduir noves restriccions per als menors. L'acord arriba quan el judici tot just començava a Califòrnia i evita que Mark Zuckerberg hagi de declarar finalment davant del tribunal. El corresponsal als Estats Units, Àlex Segura, ha estat seguint el cas des de Califòrnia.
2: Meta ha decidit posar fi amb un acord de fins a 16.780 milions de dòlars al judici federal que ja havia començat a Califòrnia per l'impacte d'Instagram i Facebook sobre els menors. La companyia estava acusada d'haver dissenyat les plataformes per fomentar-ne un ús compulsiu i d'haver enganyat les famílies sobre els riscos, però el més important de l'acord són els canvis que haurà d'introduir. Als Estats Units, els menors de 18 anys tindran per defecte un límit de 2 hores diàries. No podran accedir a les plataformes entre la mitjanit i les 6 del matí sense autorització dels pares i deixaran de rebre notificacions durant l'horari escolar. Mark Lanier és un dels advocats que ha liderat els casos contra Meta per l'impacte de les xarxes socials sobre els menors.
3: Una de les parts més interessants per mi són algunes de les mesures de seguretat que s'han incorporat i que modificaran la manera com Instagram fa negocis, de la mateixa manera que Meta fa negocis a través de la seva aplicació de xarxes socials.
2: L'acord pot acabar marcant un nou estàndard als Estats Units i augmentar la pressió sobre competidors com TikTok i YouTube perquè adoptin mesures semblants. Califòrnia, a més, rebrà entre 1.500 i 2.100 milions de dòlars i una part es destinarà a prevenir o reparar els danys entre els joves associats a les xarxes socials.
0: Ho dèiem també a portada, Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés dels Diputats i a petició pròpia per explicar la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria a Ceuta, 35 dies després de l'inici d'aquesta crisi. Serà la primera vegada que el president donarà explicacions en seu parlamentària sobre la gestió del seu govern. Mentrestant, demà continua la desfilada de ministres pel Congrés. Madrid, Roger Perciba.
4: Sí, comença per tant el nou curs polític amb Pedro Sánchez forçat a donar explicacions 6 dies abans del que tenia previst. Un canvi de calendari que pel portaveu socialista Patxi López no té importància.
5: Pues simplemente que había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado.
4: La pressió ha arribat sobretot del PNV i de Podem. Els nacionalistes bascos reclamaven una compareixença immediata i un ple extraordinari. Per Belarra és lamentable que Sánchez volgués esperar fins al dia 9.
6: Hemos exigido al gobierno que el presidente comparezca inmediatamente. Es lamentable que se haya propuesto la fecha del 9 de septiembre.
4: Mentrestant, demà reprèn la desfilada de ministres al Congrés. Donaran explicacions Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres i la ministra de Sanitat, Mónica García.
0: I en les explicacions que ja s'han donat, continua la guerra de versions dins del govern espanyol sobre què sabia el CNI abans de la crisi de Ceuta. Després que ahir Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska donessin versions oposades, avui Ángel Víctor Torres i el portaveu socialista Patxi López han fet costat al ministre de l'Interior. El PP considera que hi ha una guerra oberta dins del Consell de Ministres. Roger.
4: Sí, el portaveu socialista Patxi López assegura que les dues versions, la de Robles i la de Marlaska, podrien ser certes alhora que el CNI advertís, però sense transmetre la dimensió real del problema. Al final, però, López opina el mateix que el ministre Ángel Víctor Torres i que el vicepresident primer ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Si la Moncloa hagués tingut informació del que estava a punt de passar, hagués actuat diferent.
7: En caso de haber tenido, evidentemente, conocimiento de la extensión, del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado, evidentemente, las medidas necesarias y oportunas.
4: Unes discrepàncies públiques que han donat munició a l'oposició. La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, parla de guerra civil al si del Consell de Ministres.
8: Han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único. Claro, los españoles están atónitos. Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno...
4: I els populars, que ara reclamen que es convoqui la Comissió de Secrets Oficials del Congrés per aclarir què sabia exactament el CNI.
0: Gràcies, Roger. I sobre el terreny, a Ceuta segueix escalant la tensió 4 setmanes després de l'entrada massiva a la frontera. A les últimes hores hi ha hagut protestes al carrer de veïns de la ciutat autònoma que no volen que s'habilitin poliesportius municipals per acollir migrants. El ministre Ángel Víctor Torres ha insistit que aquests espais només es faran servir en una situació extrema i amb el vistiplau de Ceuta, però el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, no en vol ni sentir a parlar.
9: Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y si a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar. Y todos los que quieran venir conmigo. Es que Ceuta se ha quedado sin los parques urbanos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que también se tiene que quedar sin polideportivos? Hombre, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Cuando la solución está en el retorno, que retornen.
0: I a tot això, qui ha confirmat que demà visitarà Ceuta és José María Aznar, l'expresident del govern espanyol, i torna 24 anys després de la crisi de l'illot del Perejil, un dels moments més delicats en les relacions entre Espanya i el Marroc. I mentrestant a Catalunya, Podem ha tornat a donar carbassa a Junts i farà caure la nova proposta per traspassar les competències d'immigració a la Generalitat. Els de Carles Puigdemont van registrar ahir una nova versió de la llei, amb canvis al preàmbul. L'objectiu seria driblar el veto de Podem, que fa un any va tombar la iniciativa perquè la considerava xenòfoba i discriminatòria. El nou text redueix la introducció a la mínima expressió, eliminant les referències a la immigració com a risc per la cohesió social. Però la líder de Podem, Ione Belà, creo que no ni a prou.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas, que es la delegación de una gestión de la gestión migratoria que tiene un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en perfil étnico, redadas racistas.
0: Junts considera que amb el nou redactat Podem ja no té excuses. La cap de files a Madrid, Míriam Nogueras, ho deia a primera hora del matí.
11: Com que nosaltres l'única cosa que volem és que Catalunya tingui les competències en matèria d'immigració i no entrarem al fang de les discussions públiques i dels eslògans fàcils dels que parlàvem abans, hem tret l'exposició de motius i hem posat un preàmbul que el que explica és què és el 150.2 i què podem fer amb el 150.2, que és el que estem fent. Per tant, avui Podemos no té cap excusa per no votar a favor.
0: La proposta de Junts, recordem, preveu que la Generalitat gestioni les devolucions d'estrangers que tinguin prohibida l'entrada, que els Mossos col·laborin en el control fronterer i en la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques. També planteja que la Generalitat sigui finestreta única per autoritzacions d'estada de llarga durada, residència temporal, expedicions de NIES i que s'encarregui de la gestió dels centres d'internament d'estrangers.

0: Un quart de nou del vespre, el Barça ha decidit suspendre l'homenatge als campions del món amb Espanya, previst per demà al Camp Nou, abans del partit contra l'Atlètic Club. Ahir a RAC1 ja us avançàvem que el club i la Federació Espanyola tenien coll avall aquesta suspensió després de la pallissa a un aficionat que duia per part de la policia espanyola en l'últim partit, que duia una estelada per part de la policia espanyola, en l'últim partit dels blaugranes a Elx. Oriol Jové.
1: Sí, aquest incident fa que, segons el president del Barça, Joan Laporta, l'actual no sigui ni el contra text ni el moment més adequat per homenatjar els 8 futbolistes que van guanyar el Mundial amb la selecció espanyola. De fet, ha condemnat Laporta a l'actuació policial de diumenge.
2: El Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió.
1: Laporta ha defensat que el repartiment d'estelades que faran les entitats independentistes demà en el primer partit de la temporada al Camp Nou servirà perquè es normalitzi l'ús d'aquesta bandera.
0: Gràcies, Oriol. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural celebren la decisió del Barça i mantenen les accions previstes a la prèvia del partit. Les entitats independentistes es concentraran a l'exterior de l'estadi per repartir unes 10.000 estelades als aficionats. L'objectiu és denunciar la catalanofòbia i l'espanyolisme que diumenge, diuen, es va traduir en una espantosa agressió policial a un jove seguidor del Barça que duia una estelada. Les plataformes hi seran ja a 7:45 del vespre, quan s'obrin els accessos. A 8:45 s'afegiran a la marxa convocada per anar del jardí Josep Munté fins a l'accés 15 del Camp Nou. I el govern ha tornat avui a condemnar l'agressió al jove seguidor del Barça. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha subratllat que és del tot desproporcionada i confia, diu, en la investigació interna que ha obert la policia espanyola sobre els fets.
3: Les imatges que hem vist, doncs, no ens agraden i són reprovables i creiem que la policia sempre ha d'actuar amb proporcionalitat i, per tant, exhibir una estelada en cap moment doncs és motiu per actuar de manera doncs tan violenta i tan desproporcionada. Per tant, una imatge d'aquestes característiques on amb tota probabilitat s'ha fet un ús desproporcionat de la força doncs requereixen d'una investigació.
0: Parlant, com ja va fer ahir la portaveu Sílvia Paneque, també insisteix que l'estelada és un símbol perfectament legal.
4: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Veïns de Roda de Berà, al Tarragonès, s'han concentrat aquest vespre per fer un minut de silenci i retre homenatge a la mare i la filla mortes durant els aiguats després de quedar atrapades dissabte sota un mur ensorrat per la força de l'aigua. Les dues víctimes mortals dormien a la via pública per vigilar la seva parada al mercat d'artesania del port de Roda. No van rebre cap alerta als mòbils de les pluges torrencials. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral.
5: Sí, Montse, tristor i consternació a Roda de Berà i a tota la Costa Daurada després de confirmar-se aquest matí el pitjor dels presagis. Tant la filla com la mare no han pogut superar els traumatismes i les ferides crítiques que van patir quan els va caure el mur al damunt. Desenes de persones s'han concentrat aquest vespre per mostrar el condol i tot el suport a la família i amics de les víctimes. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, avui després del minut de silenci.
6: D'aquestes dues persones, aquestes mare i aquesta filla, i també l'avi en menor mesura, ferits doncs, quan estaven, entenem que protegint-se de la pluja dins de la seva carpa, on venien els seus productes dins el mercadet que hi ha en l'àmbit portuari del port esportiu de Roda de Berà.
5: Quan els va sorprendre l'aiguat, mare i filla dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu on havien anat a treballar. Afortunadament, l'avi, que també estava a la mateixa parada, es va poder escapolir amb ferides menys greus. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol oficial.
0: Jaume Collboni treu pit de ser l'alcalde de Barcelona que ha fet més pel català a la ciutat. Collboni assegura que cap altre govern ha dedicat tants esforços a preservar l'ús de la llengua. Això després de les crítiques de Junts, Esquerra i la CUP, que l'acusen de no sancionar els comerços que incompleixen la normativa lingüística.
7: Cap altre govern municipal en tota la història democràtica de Barcelona, inclosa l'etapa en la qual va estar liderada per Convergència i Unió, mai s'havia fet tant per la promoció de la llengua com aquest govern en aquest període.
0: Collboni defensa que prioritzar la sensibilització abans que la sanció. Tot i això, els partits independentistes posen el crit al cel i demanen més contundència tenint en compte la situació crítica que viu la llengua, Cesc.
8: Tot va començar amb la denúncia d'un activista lingüístic contra 76 establiments. L'Ajuntament li va respondre que ja havia comunicat als comerços les obligacions de la normativa lingüística, però no hi va posar cap sanció. La resolució ha encès els ànims de l'independentisme. Des de Junts, Jordi Martí acusa Collboni de no protegir el català i Elisenda Alemany d'Esquerra qualifica la decisió d'incomprensible i ja ha demanat explicacions a l'Ajuntament.
9: Barcelona i tot el país estem en una clara regressió des del punt de vista de l'ús social del català i exigim que es compleixin les normes per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants a Barcelona.
10: Hem demanat explicacions perquè és que ens sembla incomprensible que on més retrocedeix el català i on més amenaçat està Barcelona la llei no es faci complir. I ja ho sabem que el Partit Socialista no creu que aquest sigui un tema prioritari, però és que ho és. És una prioritat i és una emergència lingüística.
8: La CUP considera que Collboni ja li va bé mirar cap a una altra banda en comptes de garantir els drets lingüístics dels barcelonins.
0: Més coses, la UGT alerta que el sou dels empresaris ha augmentat 3 vegades més que el dels seus treballadors els últims 5 anys. Són dades extretes de l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística Espanyol. L'estudi situa el sou mitjà dels empresaris en més de 36.000 euros l'any, mentre que els treballadors amb prou feines passen dels 24.000. Més detall, Josep Riba.
11: Segons l'estudi, els directius cobren un 17% més que fa 5 anys, mentre que els assalariats només han vist augmentar el seu sou poc més d'un 5%. Aquesta bretxa s'ha ampliat després de la pandèmia i a hores d'ara gairebé la meitat dels treballadors té problemes per arribar a final de mes. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, creu que part de la solució passa per incrementar els recursos en recerca i innovació.
12: Si hem d'afrontar el canvi en el model productiu que tenim i si hem de ser més competitius, no ho podem ser com ho hem estat els últims anys, que és en base a salaris baixos i a degradar les condicions laborals de les persones treballadores del nostre país i sí que augmentar la inversió en R+D.
11: Per mirar de retallar aquesta distància salarial, el sindicat ha augmentat de mitjana els seus convenis prop d'un 3% aquest any. A més, demana incorporar-hi la inflació per a pujar el sou automàticament segons l'IPC, ja que més de 2/3 dels convenis encara no ho fan.
0: Les 8:22, el govern crearà una còpia digital de les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. És el que es coneix com a Bassó Digital. D'aquesta manera podran veure a temps real si hi ha accidents i actuar amb molta més rapidesa. També els ajudarà a millorar la gestió del trànsit i a preveure decisions amb la intel·ligència artificial. El pla l'impulsa el Departament de Territori, Interior i el Servei Català de Trànsit i invertiran 7 milions d'euros i es podria aplicar el 2029. Eulàlia Carrascal.
13: En total es digitalitzaran 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres com ara trams de l'A2, la C-17, la C-58 o les rondes, per exemple. S'integraran un mateix sistema la informació que proporcionin a temps real els comptadors, càmeres, dispositius mòbils i vehicles connectats. I totes aquestes dades es combinaran amb la intel·ligència artificial per predir accidents o embussos. Per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i per la de Territori, Sílvia Paneque, l'eina marcarà un abans i un després.
14: Això és molt important des del punt de vista de la gestió del trànsit per nosaltres, perquè ens permet prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat.
15: Aquest projecte significa un punt d'inflexió. Per què? Perquè aquest bassó digital que presentem avui no és una eina més, sinó que és un canvi de gestió a la nostra xarxa viària catalana.
13: Ja s'havia aprovat un bassó digital a la C-32 i va permetre reduir un 20% el temps que trigaven les ambulàncies a arribar en cas d'accident.
0: I a partir de l'any que ve, els usuaris de transport públic podran pujar a metros, trens i autobusos fent servir només la targeta de crèdit. A l'hora de passar pels torniquets del metro o d'entrar a l'autobús, podran triar si fan servir la T-Mobilitat o la targeta de crèdit amb què fan les compres habituals.
16: Si fan servir la targeta de crèdit o dèbit, l'hauran de passar al moment d'entrar i també quan surtin. Així el sistema calcula les zones en què s'ha viatjat i cobra una tarifa o una altra. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, apunta que entrarà en funcionament d'aquí 3 mesos.
15: En aquest moment s'ha licitat, el període d'implantació màxim és de 3 mesos i a partir d'aquí el contracte preveu un establiment d'aquest sistema durant 2 anys amb possibilitat de pròrroga d'un any. Per tant, d'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat.
16: Aquest sistema ja fa anys que funciona a ciutats com Londres o Nova York.
0: Ho hem sabut aquesta tarda, mort als 80 anys, l'actor britànic Tim Curry, conegut pel seu paper a Solo en Caçadors l'any 92 i per fer de pallasso a It, en la primera adaptació de la novel·la de Stephen King. El seu debut al món del cinema, però, va ser el 75 a la pel·lícula The Rocky Horror Picture Show. Corria acostumava a fer papers secundaris o de dolent a les pel·lícules com Els Àngels de Charlie o Scary Movie. L'any 2012 va tenir un vessament cerebral i anava en cadira de rodes. Des d'aleshores havia desaparegut de la via pública.

0: De camí a 8:45 del vespre, Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El que queda d'agost pinta que d'aigua en caurà ben poca i la calor continuarà força controlada.
1: Sí, de moment així és com ho veiem, com veiem les coses a nivell meteorològic per acabar aquest mes d'agost, que en alguns punts del país ha plogut força, més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts del nord de Catalunya, amb aquests xàfecs, amb aquestes tronades que també en poca estona, en poques hores, descarregaven més de 200 litres divendres passat a la Costa Daurada. Per tant, ha anat una mica per barris, perquè és veritat que en alguns punts de les Terres de l'Ebre doncs pràcticament la pluja ha passat de llarg, ara dèiem poca aigua i una calor bastant continguda, bastant a ratlla, o sigui que els propers dies la temperatura lluny de pujar es mantindrà i baixarà fins i tot entre divendres i el cap de setmana notarem una refrescada, especialment de nit, ens haurem d'abrigar fins i tot amb un jerseiet en alguns punts de la costa i especialment terra endins cap a l'interior del Pirineu, ara les nits ja són més llargues i això es va notant. I entre divendres i dissabte les màximes quedaran fins i tot en molts casos per sota dels 30 graus, no pas com avui que hem arribat als 35.
0: I de cara al mes de setembre, encara queden uns dies, però com pinta?
1: A veure, la cosa, la veritat és que no pinta massa bé, perquè podria ploure i força. És una bona notícia que plogui, evidentment, tenim un juliol molt sec sense precedents, però podria ser que després al setembre arribessin els clàssics aiguats, com ja hem anat tenint aquest final d'estiu, i això doncs ens fa pensar que probablement amb un mar tan calent, quan tinguem una situació favorable per tenir xàfecs, per tenir pluges torrencials, doncs aquest escenari el tindrem, o sigui que haurem d'estar ben a l'aguait.
0: Molt bé, ho seguirem. Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8:27. Avui els del 9C, amb la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic, ho deixem aquí. Ara venen els d'esports amb Jaume Molló i tot l'equip amb el Madrid Real Societat i el retorn de Mourinho al Bernabéu. Abans, però, com sempre, tenim la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo avui parla dels àpats.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Després de passar l'estiu fotent-nos les botes a base de paelles, gelats, vinets, vermuts i entrecots, estem a punt de tornar a la normalitat. I això vol dir moltes coses, però també deixar de menjar aliments i tornar a deglutir nutrients. No sé exactament quan ha passat, però hem deixat de mirar què hi ha a la nevera per començar a preguntar-nos què necessita el nostre metabolisme. Tu ara li preguntes a algú què ha menjat per dinar i et diu 30 grams de proteïna. D'acord, però què era? Pollastre? Un iogurt? Una sola de sabata? És igual. Ja, tot això ens és igual mentre la persona arribi al seu macros. La proteïna s'ha convertit en la nostra coartada. Ara tot en porta. El pa, els cereals, el flam. Un croissant amb proteïna ja no és un croissant, és recuperació muscular. Ara pots menjar-te qualsevol barbaritat que mentre a l'envasi posi 20 grams de proteïna pots estar ben tranquil. També us dic que sembla que no hi ha prou a ingerir nutrients. Ho has de fer a l'hora que toca, en l'ordre correcte i vigilant els pics de glucosa, dopamina, cortisol. Estem més atents als pics que un ciclista en el Tour de França. I també ho has de menjar en un ordre correcte. Primer la verdura, després la proteïna, al final els carbohidrats. Ja no saps si dines o estàs desactivant una bomba. Com tallis el cable equivocat, t'exploten els nivells de sucre. Sembla que hem convertit el nostre cos en un treballador autònom. Cada mos ha de justificar la inversió. Si no genera múscul, energia o longevitat, és una despesa superflua. Penso que tota aquesta obsessió no només va de salut, va de control. No podem controlar la feina, no podem controlar el preu del lloguer, ni tampoc podem controlar què passarà demà. Però sí podem controlar que aquesta ametlla no entri en el nostre cos fins les 12:01. De fet, és més que això. És gairebé una superstició amb dades. Estem a dos passos que, per espantar la mala sort, en comptes de tocar fusta, prenem magnesi amb Palo Santo.

0: RAC1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: RAC1.
2: Però jo també soc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt, molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
3: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
4: Ja està. No cal tenir les obres dintre.
3: Exacte.
5: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
6: Amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
5: Per què? Terror.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Dia Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Dabat i Dani Solsona. Serem a Montilivi, al Girona, a les Palmes. Viurem les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: RAC1. Tots som un milió.

0: Bona tarda, passant 2 minuts de 9:15. Benvinguts, benvingudes a l'avantpenúltim partit de la jornada 1 de la Lliga Masculina de Futbol. Ho han fet tan complicat aquest any que fins demà no es completarà la primera jornada de Lliga quan ja s'ha disputat la jornada 2. Tot molt normal. A les 9, el Madrid rep la Reial Societat. És el retorn de Mourinho a la banqueta del Santiago Bernabéu 13 anys després. Els blancs van debutar a la Lliga, recordeu, amb la victòria patida a l'últim minut al camp de l'Espanyol, dissabte passat, amb el gol d'Espí, a l'últim minut, al 90, i al cap de setmana, recordo, tornaran a jugar a Chamartín contra el Màlaga, diumenge a les 5. Els donostiarres van perdre el camp del Betis per la mínima i avui tornen a jugar fora abans de l'estrena Noeta, dissabte contra l'Espanyol, a les 7 de la tarda. Si el Madrid guanya, s'unirà a Sevilla i Betis en el grup d'equips amb 6 punts després dels dos primers partits del campionat i a l'espera que demà es completi la primera jornada amb el Celta, Osasuna a 9:15 i el Barça Atlètic Club a les 9, des d'una hora abans a RAC1. De fet, demà ens hi posarem a les 6 de la tarda amb el sorteig de la fase Lliga de la Champions i ja no ens aturarem els d'esports de RAC1 fins a la 1 de la matinada. A Chamartín, el Santiago Bernabéu, torna de vacances avui el gran talismà, Damià López, amb les forces renovades després de sumar la segona temporada en blanc de grans títols pels madridistes. No ho oblidem. Dami, bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, Jaume.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, quina millor manera que tornar de vacances viatjant directament al Bernabéu. És que, doncs bé, realment és immillorable, no? Tornes després de l'estiu i vens directament a Madrid. És vida, Molló, això és vida.
0: Partit que comentaran en David Broc. David, bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda.
0: En Carlos Martínez. Carlos, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I s'afegeix a la festa la Clara Rodergues, pendents dels partits de la prèvia de la Champions, tant masculina com femenina, que tenim avui. Hola, Clara, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume.
0: Algun comentari sobre aquest retorn?
2: No, és que estava pensant
0: madrileny d'en Dami.
2: Que el Dami té un repte majúscul aquesta temporada. Clar, després de dues temporades sense títols, sí, sí. Una tercera, Dami, aquí, fi, has de pencar de la balena.
1: Bé, no ho descarto, eh? Crec que no...
2: No, esperem que no. Però...
1: Aviam, mira, tenim, lògicament tenim tota la temporada i aquests primers dies també farem molts partits, però ara així d'entrada, eh? O sigui, molt per damunt. I com diríem, a grosso modo. Mm-hmm. Però, aviam, la Champions és molt difícil que la guanyin. No és el principal favorit, i a gran seguit. És un dels candidats.
0: Sí.
1: A la Lliga no és el principal favorit. Com a mínim n'hi ha un que així d'entrada és una mica millor, estem d'acord. Un, sí, que és una mica millor.
2: Sí. Anem bé.
1: I la Copa és una loteria. Per exemple, jo diria que potser l'Atlètic de Madrid pot ser més favorit, no? Allò sempre així a priori dius, potser ni Barça ni Madrid busques un tercer candidat. No? I, bueno...
2: Però no sé, com estàs d'energies negatives?
0: Jo amb aquest últim comentari el veig bé, eh?
2: Sí, no? O sigui, vens carregat, eh? Postmundial...
1: No, m'haurien faltat... Sí, 10 dies més m'haurien faltat,
0: dies.
1: Perquè, després d'un mundial llarg... Doncs,
2: sí, Déu-n'hi-do.
1: Sí, però en general bé, vinc refrescat, sí.
0: Molt bé. Dami, de temperatura a Madrid, com anem?
1: No, de temperatura, evidentment, és un estiu calorós, encara fa calor... però no és una temperatura insuportable ni la que fa l'estadi, lògicament,
0: ni tampoc
1: la que fa al carrer. Uh-huh. És a dir, que pots anar... De fet, a aquesta hora a Madrid ja és habitual que a aquestes alçades de l'any la temperatura baixa força graus a aquesta hora del dia.
0: Diem, lògicament, amb en Damià, perquè dono per fet que hi ha la coberta posada, Dami.
1: Sí, sí, hi ha la coberta posada, sigui quin sigui el dia de l'any i sigui quina sigui l'estació i sigui quin sigui l'entrenador. No sé, suposo, això no li han preguntat encara a Mourinho, encara no han tingut temps, no sé quina és l'opinió de Mourinho respecte a la coberta retràctil, perquè evidentment en la seva època això no existia, però bé, entenc que de moment ja està d'acord.
2: Però no hi ha efecte sauna, no?
1: No, et sents com si estiguessis en qualsevol lloc on hi ha aire condicionat,
2: com un cinema. Estàs en un cinema?
1: Que...
2: Sí.
0: Suposo que ho deuen tenir previst, sí. Això, no?
2: Sí, sí, clar.
1: Una temperatura agradable.
0: Vaja, et vull dir que ni a l'hivern sigui una sauna, ni a l'estiu sigui una sauna, com dius, ni a l'hivern sigui un congelador, clar.
1: Per cert, Broc, ara que dius això... T'he d'explicar una anècdota que increïble que m'ha passat a un cine aquest estiu.
2: Ah, m'interessa.
0: L'11 del Madrid és el mateix que la primera jornada.
3: Sí, sí, no,
0: deixem dir.
3: Ho sé, ja està.
0: No, dic pels oients, per si algú...
3: Però tampoc podem cremar-ho tot de cop. És a dir, que si tu vols guardar...
0: No, tira, Dami.
1: Ara que dius això del cine, un dia aquest estiu vaig anar a veure l'Odissea, que és la pel·lícula que ha de veure tothom.
0: Sí, bé, tothom.
4: Menys jo.
1: Bueno, molta gent, no?
0: Sí.
1: I vam veure la pel·lícula i no arrencava.
2: Val.
1: Duíem allà una bona estona.
0: No arrencava, vols dir que no l'havien posat?
1: No la projectava.
2: No començava.
1: La pantalla estava en negre. Posa-li que la pel·lícula començava a les 7 i eren com les 7 i quart, 7 i 20, 7 i 25. Ningú s'aixecava. Fins que al final va venir una persona i ens va dir que el projector s'havia espatllat.
2: Ah!
1: Això no en cine a Barcelona, eh? S'havia espatllat i ens van fer un reemborsament a tots i no vam poder veure veure la pel·lícula.
2: I després vas tornar a anar a veure-la o ja vas renunciar? És a dir, era l'ocasió perduda, no? No, vas tornar.
1: Sí, vam tornar. Sí,
0: I em va agradar?
4: Obligat, digueu.
1: Sí, a mi em va agradar, bona pel·lícula.
0: Això hi val la pena, eh?
1: Sí, val la pena. Jo ara, Jaume, coneixent aquesta de les que t'agradarien.
0: Me l'apunto, doncs. La gespa, a diferència del projector d'aquell dia, fa bon aspecte, funciona bé o què? Perquè gespa, sabem que a vegades el Bernabéu... Va, com va?
1: Aviam, jo d'entrada la veig força bé visualment. Uh-huh. Bona gespa per, a priori, un bon partit entre dos bons equips. I com deies, Jaume, el Madrid surt amb el mateix equip que Cornellà. Una mica l'especulació, la idea generalitzada era que entraria Cucurella en el lloc de Carreras, que per la resta potser també Diomandé podia tenir una opció, però repeteix Jones a Mourinho amb Courtois, Dumfries, Konaté, Housen, Carreras, Valverde, Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Vinícius i Mbappé. Aquest és l'11 del Madrid en l'estrena, més de 4.800 dies després d'un Madrid-Osasuna 1 de juny de 2013, aquell va ser l'últim partit de Mourinho. Avui, 13 anys després, Mourinho torna a dirigir el Bernabéu.
0: Sí, el Madrid encara amb 7 baixes. Abans de preguntar-te per l'11 de la Reial Societat, d'ambient, de públic, avui que també aquests jugadors que molts encaixos de la temporada passada es retroben amb l'afició, com anem ara mateix al Bernabéu, a 21 minuts per l'inici del partit?
1: Ara mateix et diria que hi ha poc més de mitja entrada, però hi havia moltíssima gent en la rebuda de l'equip, també a la rodalia del Bernabéu. Ara hi ha a la coberta, i la inscripció que s'hi veu és Bernabéu, a seques, ja és oficialíssim el canvi de nom, Estadio Bernabéu, i ve una miqueta l'expectativa del que els pugui oferir l'equip. Evidentment, doncs, l'estiu calma els ànims, l'arribada de Mourinho també, però... també està en el record més calent de la gent la roda de premsa de Florentino Pérez, els dos anys sense títols, o sigui que la sensació que hi ha és que en el moment en què algun resultat es torci, doncs l'ambient es pot començar a girar, no? Però de moment calma, un punt tensa la que hi ha aquí al Bernabéu, l'espera de quina sigui la resposta que pugui donar l'equip.
0: El primer que intentarà aturçar les coses al Madrid, després d'haver-ho intentat l'Espanyol, que va estar a punt de fer-ho, tenia l'1-1 al minut 89, serà la Reial Societat. Quin 11 presenta Pellegrino Matarazzo, el seu entrenador?
1: Sí, el campió de Copa, un 11 força reconeixible, amb molts jugadors que ja coneixem del bloc de la temporada passada, Malik Remiro a la porteria, defensa de 4, Maramburu, John Martín, Luquen, Beitia i Sergio Gómez, per davant hi ha Angel Herrera, Turrientes i Lucas Ucic, i a la punta d'atac juga Take Kubo, Jopo Chieng, el Canià, i Oyarzabal és titular, no juga Oscarsson, Mikel Oyarzabal, que rebrà també indirectament, també li faran homenatge pel títol de la Copa Mundial de Futbol aconseguida amb Cucurella. Va jugar 37 minuts al camp del Betis i avui directament hi ha l'11 titular de Matarazzo.
0: Bé, jo crec que és bona notícia. O sigui, el trofeu de la Copa ja és a la gespa del Bernabéu o el trauran després, Dami?
1: El trauran després. Sí.
0: Molt bé.
1: Els prolegòmens... Vaja, just quan quedin molt pocs minuts, molt pocs instants perquè comenci el partit.
0: Hi haurà homenatge avui al Bernabéu, no n'hi haurà demà al Camp Nou, com ja ha anunciat Joan Laporta aquest migdia. Ens falta saber l'àrbitre del partit, esperem que no ens recordem molt d'ell a les 11 de la nit.
1: el Balear Busquets Ferrer, el VAR, el Canari González Francés.
2: No, segons Mourinho, els àrbitres...
0: Què, què et va semblar aquesta frase, Broc?
2: Jo crec que ens està enganyant. Sí. Saps les pel·lícules, ara que parlàvem de pel·lícules, sí, el típic dolent que es fa el bo de sobte i al final de la pel·lícula capgira i torna a ser dolent i és més dolent que abans?
0: Ho serà, no?
2: És que a mi aquest Mourinho no em fa trempar en el sentit ni negatiu ni positiu. No?
0: Home, la reflexió del... a més desafortunada, del bullying i de Vinicius...
2: Sí, efectivament.
0: Però... Vull dir... aquests deixos els té, eh?
2: Però aquell Mourinho de la vella escola, que a la primera jornada ja hagués estat parlant de Negreira d'una

0: Mourinho és un entrenador que sobretot en els inicis, ara amb setmanes gairebé no netes, però que ha tingut dies, jo crec que ell ara busca fer un bloc. O sigui, ell és molt de dir, tinc la meva guàrdia pretoriana i a partir d'aquí fem. Lo de Cucurella potser és perquè és dels últims que ha arribat i al final diu, sí, bueno, li haig de donar també Álvaro Carreras l'any passat, o sigui, va costar 50 milions l'any passat. Clar, si de primeres te'l carregues, és com que el treus ja de l'equació, no? Dius, bueno, li dono ara 2-3 partits que estigui en dinàmica, perquè l'altre ja tindrà temps de jugar i a més acaba d'arribar. Entre el temps que ha estat fora de vacances, tal, jo crec que va una mica per aquí.
1: Per exemple, Cubarsí tampoc ha jugat en lliga.
0: Per això et dic, jo crec que va una mica per aquí. I Pedri l'altre dia també va ser suplent, sí, i tal. Sí, jo crec que va una mica de dir, bueno, ara, si ara, amb tot el que aquests venen de vacances, tal, no sé què, no li dono participació als que menys juguen, fins que comenci Champions i comencin a haver-hi dos partits entre setmana i tal, al final, si no, estàs cremant gent ja de bon principi. A part de que, repeteixo, jo crec que Mourinho és molt de dir, bueno, jo començo a buscar el meu bloc, vaig canviant cosetes, però no, o sigui, ell no farà 8 canvis a l'11, mai ha sigut així. Ell farà 2-3 canvis, 2-3 canvis. O sigui, a dalt, què esperes diferent del que ha posat Diomandé? És el que esperes, en el lloc de Guller, probablement.
2: Home, amb els 140 milions fa, sí, l'efecte que sí, no?
0: Per això et dic que és el que esperes, però que al final estem parlant d'un jugador que per mi té un potencial absolutament extraordinari, però que necessitarà un període d'adaptar-se, que jugar al Madrid, sí, no és qualsevol cosa.
2: I que és jove i acceptarà ser suplent en els primers partits sense problemes.
0: Llavors, et dic, jo crec que ell està definint una mica... Jo crec que, és, per mi, el que és molt simptomàtic és ficar Bernardo en el doble pivot. Per mi és molt simptomàtic. O sigui, ell és conscient de que al Madrid li ha faltat futbol i el jugador, ara mateix, a la plantilla del Madrid, que et pot donar futbol en aquesta posició és Bernardo. Sí, sí. Perquè, recordem l'any passat, Arda... Jo no dic que a l'Arda de dintre de 5 anys no, sí, pugui fer.
2: De fet, Mourinho ho va dir.
0: I ho va dir, per mi la reflexió és molt, sí, encertada. Sí, sí. Però crec que a l'Arda actual no pot sostenir-se en el doble pivot del Madrid. Llavors, al final, poses a Bernardo, que és el jugador que et pot donar quelcom diferent al que et donen la resta de pivots del Madrid. Que al final sí, tenen altes capacitats físiques, que tàcticament són bons, que són molt competitius, que són guanyadors de duels, però que no tenen aquesta capacitat de distribució que Bernardo, com a mínim, és superior a la que tenen ells. I en el cas de la línia defensiva, jo per mi, o sigui, és evidentíssim, més enllà del tema de Cucurella, que avui no juga, però en els altres dos, és evidentíssim que el Madrid, amb Dumfries, evidentment, Dumfries no té el peu que té Alexander-Arnold, i crec que això coincidim tots.
2: Sí.
0: Però clar, és que a nivell físic i defensiu és infinitament superior. I al final, tots coneixem, o sigui, no ho dic com res respectiu, tots coneixem a Mourinho, o sigui, ell prioritza defensar per davant de tot. Per tant, tens un bon defensor, que a més té una capacitat física que el permet incorporar-se i arribar amb menys talent que l'altre. Sí, no té el peu que té l'altre, però que saps que et donarà també i tal. I Konaté, tots coneixem a Konaté perquè l'hem vist amb les darreres que 4-5 Champions. O sigui, és un jugador que si físicament està bé, és absolutament diferencial.
2: Sí, és un Rüdiger rejuvenit, no?
0: Sí, és un Rüdiger rejuvenit. Jo crec, opinió personal, que té més talent als peus que Rüdiger.
2: Fins i tot, sí. Sí.
0: Vale?
2: Vaja, no és molt difícil.
0: Però amb una capacitat física també extraordinària per corregir l'espai.
1: No està sonat, cosa que és important.
3: Moment, bueno,
2: no persegueix el rival.
0: Ja en parlem en 2 mesos.
1: Bueno, ja parlem, però vull dir que Rüdiger, evidentment...
0: I sobretot tenint un altre central com Hausen, que és que amb molta tendència a saltar i a anticipar, tenir un central que sigui capaç de corregir-te això,
2: sí,
0: doncs jo crec que... Clar, a mi em deia molta gent, no? Konaté Rüdiger a la vegada,
2: hòstia,
0: jo no dic que no ho pugui fer en determinats escenaris o circumstàncies, però per mi és una dupla que li falta peu per jugar, i sobretot en un partit, per exemple, a casa, on hi haurà estones que el rival es tancarà i necessitaràs tindre certa capacitat per superar línies i per trobar passades, si juguen els dos junts jo crec que els hi falta peu. Clar, Hausen si una cosa té és peu per jugar. Llavors jo crec que és una bona combinació. Ja dic, jo per mi no em sorprèn que Mourinho prengui... O sigui, he intentat una mica anar repassant l'11,
2: sí,
0: i intentar justificar les decisions que jo crec que ell ha pres i per quin motiu les ha pres, no? Ja dic, jo crec que ell està en aquesta búsqueda d'un bloc, de trobar més o menys aquests 14-15 pretorians, i ja dic, pot haver-hi algun cas puntual, tipus Diomandé, tipus Cucurella i tal, que per circumstàncies ara no juguen i que al final acabaran jugant, i ja veurem. Però jo dic, jo no crec que, coneixent, sí, a Mourinho, no crec que la cosa passi més enllà de 14 o 15 jugadors.
2: I que té 7 lesionats, no oblidem. No sé, Dami, si tens la llista per aquí de baixes, però hi ha 7 absències encara en aquesta convocatòria del Madrid. Per això, de fet, també hi ha alguns nanos del filial.
3: Sí, ni Tchouaméni, ni Asensio, ni Endrick, ni Thiago.

0: ni Militao, ni Mendy, ni Rodrigo. És veritat que pocs d'aquests acabaran sent titulars indiscutibles per José Mourinho, i en la convocatòria d'avui, doncs, jugadors com efectivament Concestero, Mario Rivas, Alexis Siria, per completar una convocatòria on a la banqueta sí que hi té futbolistes importants, i de recorregut com Camavinga, Alexander Arnold, el propi Cucurella, Brahim, Rüdiger, Diomandé i Carlos Espí, el jove golejador que dissabte va sortir al rescat del Madrid a Cornellà al Prat.
1: No sé, però, què et va deixar el primer partit del Madrid, dels nous?
2: Em va semblar Madrid just, és a dir, no, res d'altre món, que és una mica el que podem esperar ara mateix en aquest mitjà de temporada contra un rival com l'Espanyol. És a dir, cert que el Barça, per exemple, va estar més brillant, però el rival va facilitar més.
1: Sí, també.
2: Clar, tampoc sé si el Madrid de Mourinho serà molt més brillant o molt més atractiu o molt més dinàmic, fluid, com li vulguis dir, que el que vam veure o el que veurem aquests dies, perquè no em dona la sensació de que el seu joc hagi de millorar especialment, però el que sí que potser guanyarà serà fiabilitat. És a dir, crec que és un tio que perdrà pocs partits, o que no es perdrà com la temporada passada de la manera que es produïa, i que serà molt més segur en aquest sentit, i això evidentment ofereix més competitivitat, perquè perds menys punts i ets competeixes millor. Això sí que Mourinho t'ho dona i t'ho garanteix, a no ser que hi hagi un problema de gestió de vestidor i que els temes Vinícius, Mbappé, Bellingham se li acabin complicant, que ja veurem si això al final és un problema o no. Però de moment, futbolísticament, no em sembla que sigui el Madrid més interessant de les últimes dècades. No crec que veurem res especial, però sí que crec que plantarà cara.
1: Veurem avui contra la Real Societat. Ara parlem de l'equip de Matarazzo, però abans, Clara, ja comencem a tenir imatges dels quatre estadis on aquesta nit tindrem partits de prèvia de la Champions masculina de futbol.
3: Sí, doncs sortiran els quatre equips que falten pel sorteig de demà. Sí. I recordem que està tot obert, perquè els quatre partits arriben amb empat del partit de l'Anna, des d'aquest AEK Levski, el Celje Slovan de Bratislava, el Lió Fenerbahçe i el Viking de Noruega contra el Dinamo de Zagreb. Tots van acabar en empat, per tant, avui emoció assegurada en aquests partits per conèixer els quatre últims clubs que formaran part del bombo del sorteig de demà. També tenim partit en joc de la Conference League, un ràpid de Viena contra el Hearts d'Escòcia, la pròrroga. Han empatat també l'anada, han empatat a un a tornades. Per tant, ja sou punt de maneres que avui hi haurà
1: pròrroga. No serà l'última pròrroga aquesta nit.
3: Per tant, per decidir també aquesta plaça. Han començat tres partits de la Copa de la Lliga Anglesa, entre ells un amb el Newcastle contra el West Brom i un Tottenham Charlton. A les 9 jugarà l'Everton contra el Preston a domicili. I també tenim, ho deies, Champions femenina, tercera ronda, última ronda abans de la fase Lliga, amb dos equips de la Lliga Espanyola, el Madrid i la Real Societat. El Madrid que guanya 0-1 a l'Àjax, és partit d'anada, això, la tornada serà la setmana que ve.
1: D'acord.
3: Guanya 0-1 al minut 61 amb un gol de Schroeder, i Chelsea 1, Real Societat 1. Sorprenent aquest resultat, sí, que un equip tan poderós com és el Chelsea ha començat perdent, ha aconseguit igualar abans del descans. Et destaco que el Wolfsburg ha guanyat 2-0 contra l'Inter com a resultat destacat, i també un Eintracht 1, PSG 1, quan estem ja en l'afegit.
1: Doncs tot això és el que tenim aquesta nit pel que fa a la Champions masculina i als bombos. Recordo, d'aquestes quatre eliminatòries que ens deia la Clara, qui guanyi l'eliminatòria Fenerbahçe Olímpic de Lió va al bombo 3, i la resta de guanyadors d'eliminatòries se'n van al bombo 4, on, per cert, només repeteix un equip de la temporada passada. En els dos primers hi ha molts equips que es repeteixen, però
2: això està bé, nous equips, no? No, vull dir, nous viatges.
1: De moment tenim dos debutants, el Saba de l'Azerbaijan i el Como de Cesc Fàbregas.
2: Aquest és més atractiu, no? Segurament.
1: Sí, és més atractiu i menys exòtic, diguem-ho.
4: Es nota que a David no li ha tocat fer un Karabakh, eh?
2: No, però vull dir que jo penso molt en l'equip del Barça Juga-Recup, que ha de marxar-se, jo què sé, m'ho invento, a l'altra punta del món, a veure un partit. Aleshores, jo ja penso amb el Pou i companyia, no? Viatgets propers, fàcils, bones temperatures, no?
1: Mira, ara pensava, estava revisant que l'Olimpíc de Marsella, que en Pou sempre diu que és un dels camps on falta la xinxeta del Barça jugar a RAC1, no juga aquest any la Champions, per tant serà una temporada més que
2: aquest no cau, no?
1: Que el Barça jugar a RAC1 no visitarà el Velòdrom, no ho ha fet de moment des de l'any 2000. Va, l'11 de la Reial Societat amb tres homes en atac, que, home, Kubo, o Chieng, o Yarzabal, que a mi, mira, així d'entrada...
2: Et donen bon feeling.
1: Sí, per què no?
2: Sí?
1: Vull dir, vaja, vull dir, hi ha tridents ofensius o tripletes ofensives de la Lliga, molt menys.
2: Jo t'ho compro, però històricament la Real Societat del Bernabéu és un dels equips que jo tinc a la llista negra. És a dir, jo tinc una llista d'equips que no fan res mai al Bernabéu, i un és la Real Societat.
1: És veritat.
4: No. Sí, jo recordo que vam fer un partit de Copa.
1: Sí,
4: no, sí. Crec que l'hem fet junts, David,
2: no, però jo parlo de Lliga,
1: Sí, que ahir van a la pròrroga.
4: Sí, sí, sí, el 4-4 aquell, no?
2: Van palmar, al final.
4: Sí.
2: Però a Lliga sempre és un equip que quan va jugar al Bernabéu sí. Dóna sensació de que no farà res.
0: Sí. L'Atlètic de Bilbao jo crec que és l'altre.
2: També.
0: Està en la línia.
2: Sí, t'ho compro.
4: El Bernabéu sí.
3: Home, la Samamés sí. funciona, però el Bernabéu és un desastre. Sí.
1: L'Atlètic Club al Camp Nou, vaja, com a visitant sí. contra el Barça, demà ho repassarem. A les dades també és horrorós.
0: No competeix.
1: No. De l'11 de la Real Societat, Carlos, vols dir alguna cosa?
4: Bueno... interessant Matarazzo, perquè aposta per dos jugadors que l'any passat estaven al filar, que és veritat que havien debutat amb el primer equip, que són Ochieng i Luquen, però i sorprenent sobretot en el cas de Luquen, perquè crec que senta gent important, no? Llavors, en el cas d'Ochieng també, perquè senta Barrenetxea, però bueno, em sorprèn aquesta aposta tan decidida per dos jugadors joves en un escenari com el Bernabéu, però m'agrada d'altra banda. Crec que Ochieng compensa bastant bé el que suposa Kubo i el que suposa Oyarzabal, que no són dos jugadors precisament especialistes en anar a l'espai, i crec que Ochieng sí que té aquesta capacitat. I la resta, jo crec que més o menys és el que hem anat veient. Al final, Aramburu és el titular indiscutible, Sergio Gómez ja es va fer el final de temporada passada totalment propietari del carril esquerre, Remiro... ja dic, jo crec que és un 11 bastant reconeixible, però m'ha fet gràcia aquests dos jugadors, ja dic, sobretot pensant en un escenari com el d'avui. Podem pensar també que ho fa perquè no vol cremar tots els cartutxos avui i vol reservar-se alguna cosa pel cap de setmana. Perquè això ni cap entrenador ho reconeixerà, però tothom ho pensa. És a dir, i és totalment lícit. Tu ets l'entrenador de la Real Societat o de l'equip que sigui de primera i vas al Bernabéu, i jo entenc que tu no vulguis cremar tots els vaixells només arribar perquè al final, al cap de setmana, tornes a tenir partit, tu saps el que suposa a nivell d'esforç físic i mental jugar a un escenari com aquest, on estaràs sotmès gran part del partit. Per tant, entenc que no vulguis que
2: digui,
4: jo em guardo cartes pel cap de setmana.
2: En teoria tens perdut.
4: Sí, no volia dir tant... Tens raó, no volia dir de manera tan descriptiva, però sí, o sigui, és un partit en el que tu tens poques possibilitats de sumar, vale? Sent sincers per estadístiques així, i tu dius, ostres, jo em guardo dos, tres cartetes pel cap de setmana per veure què succeeix. Perquè, clar, avui vas amb tot i acabes perdent igualment, perquè és possible que passi això, i resulta que el diumenge... No sé quan torna a jugar a la Real.
1: Sí, dissabte, però... contra l'Espanyol.
4: No, dissabte, doncs encara més. Perdona, encara més.
1: Sí.
4: I dius, el dissabte tens l'equip destruït completament a nivell
2: físic. Que té l'Espanyol, que és un equip...
4: Clar. I dius, el partit... O sigui, tu el partit que has de guanyar és el de dissabte a casa.
1: Sí, que a més t'estrenes a casa, vols començar amb bon
4: correcte.
1: Peu, no?
4: Sí. I dius... Llavors jo puc entendre, ja dic, sona... No, potser no sona bé, potser... I potser no és el que la gent vol sentir. Jo intento donar-li sempre una explicació futbolística i crec que en aquest cas és evident de dir, bueno, em tinc que guardar alguna carta pel cap de setmana.
2: No, però, per exemple, la Lliga de la temporada passada, el partit arriba just entre l'eliminatòria de Copa de la Real Societat i l'Atlètic de Bilbao, i ja va passar això. Van jugar amb reserves i amb un equip que deies estan fosos perquè venen d'una eliminatòria dura... i s'han de reservar per la... No, aleshores, no és un partit que tu tinguis en el teu objectiu prioritari, per tant,
1: sí.
2: Jo per això no hi confio gaire.
1: De fet, torna aquest és una convocatòria després del Mundial i se'l guarda a la banqueta, Dami, no?
0: Exacte, sí, se'l guarda a la banqueta, ha arrossegat problemes durant tot l'estiu, el Mundial no va tenir pràcticament presència i Guedes, que és a la convocatòria però amb el dorsal 11, però a la banqueta, una convocatòria també amb futbolistes importants. Ander Barrenetxea, que es va perdre el Mundial. Bé, no estava clar que l'hagués de convocar, però era candidat, es va lesionar. També hi és Guedes, hi és John Pacheco, hi és Carlos Soler, hi és Zakarian, és a dir que hi ha futbolista, també és Zubeldia, que ha tingut fases de titularitat, així que també Matarazzo té elements doncs, per poder utilitzar durant el partit. Sonant l'himne de la dècima, en aquests moments el Santiago Bernabéu a punt de sortir els jugadors des de vestidors i ara mateix doncs no hi cap absolutament ningú, fa goig a veure la grada del Santiago Bernabéu per un madridista, perquè, com dic, absolutament ple ambient, que és el que toca en aquests moments a principi de temporada, veurem a mesura que avanci la temporada i en funció de quins siguin els resultats, doncs com respira i com respon l'afició madridista.
1: Tenim ja imatges del Bernabéu i mira, ara mateix surten els jugadors a la gespa, Dami.
0: Sí, surten els jugadors a la gespa, la Reial Societat que lluirà la segona indumentària fosca de cap a peus.
2: M'agrada, eh?
0: Sí. Elegant, no?
2: Sí, molt sòbria. Una
4: I la,
2: cosa
4: i la jaqueta
2: sòbria,
4: aquesta que porten els jugadors del Madrid és molt inspiració noventera, no?
2: Sí, retro.
4: D'Alemanya del 94, sí, Espanya, no? Total. Amb aquests rombos.
1: Mira, mal m'està dir-ho, però m'agrada.
2: Sí, no, a veure. L'estètica, Jaume, sempre és important, o sigui...
1: Mira Mourinho, eh?
0: Com un focus que il·lumina una part concreta només del camp, la resta de l'estadi es queda a les fosques i es crea com un clima que anticipa homenatge ara mateix al Bernabéu.
1: Clar, ara ve l'homenatge als campions del món. Simplement, tancar molt ràpid el tema de la Reial Societat, recordar que han marxat jugadors com Brais Méndez, De Lustondo, Javi López, i que de moment no han fitxat ningú. És a punt de fitxar un central de 19 anys, Sar, procedent del Chelsea, arribarà cedit, i Héctor Fort. Veurem si es concreta les pròximes hores. Clar, llegia que depèn del partit, i amb aquesta defensa que té amb Joan Martín, amb Héctor Fort o amb el mateix Sar, pot tenir una mitjana d'edat més baixa la defensa del primer equip que la del filial, la del Sanse.
2: És espectacular, aquesta dada.
1: Sí.
2: No.
1: Vull dir, a veure si ho arribem a comprovar, això.
2: 8 quilos, per Héctor, diuen?
1: Sí. De moment, 8 quilos, el Barça amb un 50%.
4: Sí. I 20 milions d'euros de compra, potser, sí. Que he llegit.
1: Sí, això és el que han avançat, que eren Gigantes i Mateo Moreto. A Marca. I tenim ja el sorteig de camp i d'inici de partit i l'homenatge, Dami.
0: Oyarzabal i Fede Valverde. Deia Jaume que aquest Lukenbeitia, que és del B, estava al·lucinant amb el seu segon cognom, que és Lukenbeitia Aguirre Gómez Corta. Bé, potser tampoc és tan difícil, però el veia llarg, eh?
1: Sí. Ostres, Aguirre Gómez Corta, a mi em sona d'algun altre futbolista.
2: Pot ser, però
4: aquí no arribo.
0: Aguirre Gómez Corta, sí, pot ser. Sí.
2: Pintava pitjor, no?, quan l'exigia.
0: Sí.
2: Després, a la pràctica, sí.
0: Sí, l'hem tret millor. Doncs mira, aquí tenim Cucurella, que recull el trofeu de Copa del Món, que va aixecar Rodri el 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova York. Clar, ara, curiosament, mira, ara s'hi afegirà Oyarzabal. I ara se saluden, s'abracen els dos protagonistes, però Oyarzabal tornarà a la fila de futbolistes de la Real Societat. Sí, hi ha hagut un moment en què Oyarzabal ha anat a saludar individualment a Cucurella, però l'homenatge és per Cucurella. Ah, no, i ara criden a Oyarzabal, i ara Oyarzabal s'uneix a Cucurella. Cosa que... el públic del Real Madrid hi està totalment d'acord. Aplaudeix Oyarzabal i també a Cucurella, que recordem va firmar pel Madrid el dia que Espanya debutava contra Cap Verd.
1: Sí.
0: El dia 15 de juny.
1: Perquè no pogués ser dit que no va jugar tots els partits del Mundial com a madridista.
2: Fixa't que per poc es queden sense homenatge. Eh? No haguessin pogut fer homenatge, o sigui, per unes setmanes.
0: Sí, li haurien hagut de fer a Oyarzabal, en aquest cas.
2: Sí.
0: Crits de Cucurella, que avui partirà des de la banqueta en aquest debut del Madrid de Mourinho a casa.
1: I segurament s'estrenarà el Bernabéu com a jugador del Real Madrid. Reconec que a mi encara em continua fent una mica de mal.
2: Cou? Encara
1: a
2: sí?
1: Mi, sí, una mica. Veure Cucurella vestit de blanc.
2: A mi no tant, eh?
1: No, eh?
2: No. No és un jugador que a mi...
1: Ostres.
2: Em desperdi aquest tipus de... Jo t'entenc, eh? Hi ha molta gent que li passa, però...
0: Perquè no et desprèn barcelonisme en les seves paraules ni catalanisme.
2: Efectivament.
0: Tampoc massa.
2: No, exacte.
0: No, com cadascú... Ara que Xavi va dir allò que ha desconnectat del Barça,
2: sí,
0: a la
2: sí.
0: Marta, una mica jo el veig molt desconnectat.
2: Absolutament.
1: Sí, va marxar fa molt temps del Barça, també, perquè va fer aquell pas per Eibar, Getafe, abans d'anar a Anglaterra.
2: Mai l'he identificat com un jugador molt del Barça, és a dir... Potser ho és, eh?
1: Sí, i vaja, i dit això, tots convindrem que l'error, no diré històric, però un error evident, es va fer en la tria de lateral esquerra en aquell moment, quan vas triar Miranda per davant
2: efectivament,
1: de Cucurella. Vull dir, una cosa no treu l'altra, no? Segurament.
2: La llista de errades històriques, una és aquesta.
1: Aquesta és de Valverde, per cert. Apuntem-li, crec que és del Chingurri, que va fer moltes coses bé, però que també algunes no... No va fer també com a entrenador.
2: A més, si no recordo malament, juga un partit I ja el descarta.
1: A la Copa i el mata.
2: I el mata. Sí, és a dir, que si tu te'l quedes i deixes triar aquell jugador és perquè hi confies i aleshores... No, i se'l carrega després d'un partit.
1: Sí, ho veu claríssim que no, que no li servirà. Doncs bé, s'ha acabat el minut d'homenatge pels socis i abonats del Madrid morts durant l'estiu. No sé si tenia algun altre tipus d'homenatge també aquest minut. I el partit és a punt de començar. Vinga, Dani!
0: No, efectivament, era pels socis del Madrid que han mort aquest estiu. I a punt de començar el partit, d'arrencar la temporada aquí al Bernabéu. El Madrid que guanya 1-2 al camp de l'Espanyol. Ja roda la pilota aquí al Santiago Bernabéu. Una nova temporada, 26-27, seguint el Real Madrid a tot arreu. I allà on ens deixin, bàsicament. De moment, en aquest partit, sí. Anem dia a dia.
1: A la Lliga ens deixen.
0: A la Lliga normalment ens deixen. Després, aviam, a la Champions...
4: Igual Mourinho et deixa preguntar, Dami.
2: Sí.
0: Bueno, no és tant qüestió a Mourinho, t'he de dir. És qüestió del que reparteix.
4: Home, ja.
0: Jo crec que si fos... Sí, no, és un bon punt aquest que dius. Carlos, però jo crec que si fos per Mourinho...
2: I tant.
0: Jo crec que sí, que si li diguessin, mira, este el que viene de RAC1 de Barcelona.
4: Sí, hombre, Damián.
0: A més, jo crec que sí que deixaria.
2: I et donaria protagonisme a les rodes de premsa. O sigui, parlaria directament... Sí, estic convençut. Sí. Sí.
1: Talismán, tal...
0: Potser acabaríem tancats en un quart de foc.
2: Després d'una victòria... Sí, després d'una victòria, talismán, no? Sí.
1: Por què?
0: 0-0. El Joan Ramon Vallvé,
2: sí,
0: històric periodista de Televisió de Catalunya, d'handbol.
2: Handbol.
0: Em diu Aguirre Gómez Corta, jugador del Bidasoa d'Irún. M'envia una foto, sembla de l'any 80, jo crec. Aguirre Gómez Corta de l'Elgorriaga Bidasoa.
1: És un cognom bastant... Vaja, he trobat alguns futbolistes, un que va jugar al Lleida a principis del 2000.
2: Més comú del que...
1: Sí. He trobat un que va jugar a Osasuna. Pot ser que tingués un rècord d'aquests antics, perquè veig un futbolista dels anys 60. Pot ser que en un rècord de precocitat, per exemple, de Lamine Yamal, sortís aquest cognom. Perquè no sé, em sona bastant, la veritat.
2: Ho acabarem trobant.
1: No ho sé. He buscat ja rècord aquí, Rècord Pez Corte, i de moment
2: no figura, no viene
1: nada, saps?
2: No consta res, no?
1: De moment... Pilota per la Real Societat, Dami.
0: Jugant Àlex Remiro, a la dreta per John Aramburu. Compte que s'equivoca Aramburu, pot haver-li fet falta a Carreras. Pilota per Carreras a la frontal de l'àrea. Bellingham, autor del primer gol al camp d'Espanyol. Hi ha hagut falta de Torrientes, dona Lleida avantatge. Juga Vinícius a la frontal de l'àrea, pot intentar el xut Guler. La deixa a la dreta per Dumfries. I aquesta jugada Dumfries que pot acabar morint a peus de Courtois. Bona la pressió aquí d'Oxenc, boníssima. Oxenc que continua perseguint Dumfries, el públic demana falta. Molt bona la pressió ofensiva d'Oxenc.
2: Sí.
0: Sobre Dumfries, la gent escandalitzada, demanant falta del que n'hi ha. Molt bé, Ochieng. Hi havia hagut falta a la frontal claríssima de Torrientes sobre Bellingham. Contundent, però donant la llei de l'avantatge. Jo crec ben aplicada a Busquets Ferrer i la jugada ha acabat en fora de banda per la Real Societat.
2: Déu-n'hi-do l'entrada a Bellingham, eh? No? Crec que... semblava més forta.
1: Sí. Jo crec que toca pilota,
2: sí,
1: toca tot.
2: Sí, al final no és tan... Sí.
1: Mourinho ja reclamava la falta des de la banqueta amb els braços oberts.
0: Vinícius fora! Ui. La primera al Madrid, massa fàcil, eh?
2: Sí,
0: massa fàcil al Madrid. Ha combinat en dos tocs Vinícius, després de la pèrdua de la Real Societat, s'havia equivocat aquí Torrientes, i Vinícius amb camp esquerra ha xutat creuat a l'esquerra de la porteria de Remiro.
4: És que el control d'Oyarzabal, pobre... Sí. Sí, és veritat que no li han donat la pilota més fàcil del món, eh? Perquè aquestes sacades de banda així, bombadetes i tal, no és fàcil, però el control d'ell se li va allò 3-4 metres clarament, eh?
1: El Madrid, fins que s'avanci en el marcador, pressionarà amunt, no, Mourinho? La sensació que tinc és aquesta. Sí. Carlos, o què? Serà selectiu?
4: Jo crec que, sobretot en reinicis o situacions més estàtiques, ells prioritzaran apretar, perquè a més el Madrid, si una cosa té, i amb els reforços encara més, és capacitat física per sostenir aquests duels.
2: Sí,
4: és el que parlàvem abans. Els Dumfries, Konaté, el que et donen és capacitat per sostenir aquest tipus de duels en una pressió alta i guanyar duels individuals, no? I per això crec que amb això el Madrid sí que ho faràs, ja dic, sobretot en situacions de reinici del joc, és a dir, sacades de porta o en inicis estàtics del rival. Però ja et dic, amb marcador a favor, sí, amb marcador a favor és més lògic que facin un bloc mig, esperin una miqueta i siguin una mica més selectius, però d'inici, i sobretot a casa, has d'apretar.
2: Sí, no.
4: Perquè a més jo crec que és de les coses que li dona més rèdit al Madrid, a l'hora després d'atacar. Si aconsegueix robar i tal...
0: El primer atac de la Real Societat per l'esquerra, Ocheng havia centrat, ha tret la defensa del Madrid, que ha intentat una primera sortida en transició, eh? Mourinho també vol que sigui camaleònic el seu equip, que sigui capaç de construir, però des darrere no perdrà la seva essència. Lluita al mig del camp, al cercle central, recupera Valverde, Valverde que transiciona, té per la seva esquerra desdoblant Carreras, que de primera posa una centrada, s'equivoca, Carreras fora. Directament a fora, la centrada de Carreras, que si no aprofita les oportunitats, la ombra de Cucurella és molt allargada.
5: Uf, Déu-n'hi-do,
4: també et dic, al final això de la pressió, que està molt bé, tu diguis, no, jo vull plantejar això, però dependrà de la implicació dels jugadors que tots sabem.
2: Principalment
4: de Mbappé i Vinícius. Si aquests dos s'impliquen i volen pressionar, el Madrid serà un equip molt més pressionant, molt més agressiu, molt més d'anar a camp contrari... Si aquests dos no volen pressionar, al final ells mateixos t'obliguen a que l'equip es replegui, perquè si no, què els hi passava l'any passat? Ho hem vist moltes vegades. Que si l'equip contrari era mínimament valent i era capaç d'ajuntar tres passades, superava la pressió amb molta facilitat i llavors havies de córrer molt cap enrere.
1: I els enganxaven. Ha rebut Yangel, Lami.
0: Sí, ha rebut una falta, de fet dues faltes ha rebut Yangel. Busquets Ferrer les ha assenyalat, dues faltes ha comès ja el Madrid, i la Real Societat que està pivotant el joc amb consistència al voltant de Yangel Herrera. Ara la mou Aramburu amb atraïment, puja a la banda Aramburu, li demanava ataque Kubo, compte que ha perdut la posició Aramburu, però aprofita Vinícius, li posa una pilota a l'espai a Mbappé, que arrenca en posició correcta, Mbappé Remiro, Mbappé Remiro li demanava a l'altre costat la pilota Guler, jo crec que no ho ha acabat de veure clar Mbappé, o no ha tingut prou angle per ajustar-li la passada a Guler, ha xutat Mbappé amb no massa potència i Remiro ha tapat bé, però bona l'entrega de Vinícius a Mbappé, que ha arrencat en posició correcta.
4: Sí, la passada és molt bona, i la sort és que el defensor de la Real, que crec que, si no m'equivoco, era Pacheco, potser?
0: No, Luquen, Keitia, no? Seria?
4: No, jo crec que Luquen ha sortit, John Martín, perdona, que m'he equivocat, John Martín. Crec que orienta molt bé perquè Mbappé no pugui obrir el control.
2: El tanca, no?
4: Exacte, pel seu moviment bo, que és anant d'esquerra a dreta a cama oberta al pal llarg. Llavors, jo crec que l'orienta molt bé, l'obliga a jugar amb esquerra, i aquí ja és més difícil.
0: Aramburu fora, primer xut de la Real Societat, li cau la pilota a Aramburu, molt protagonista l'hispano-veneçolà en aquest inici de partit, el xut des de la frontal per damunt de la porteria Thibaut Courtois.
1: Han arrencat ja els partits de la prèvia de la Champions masculina de futbol, i amb gol a dos camps, Dami. Ai, Clara, perdona.
3: Sí, el Dami no té feina, el Dami, quan està no veu, amb quatre partits a la vegada. Sí, ha marcat l'Aika d'Atenes contra el Levski, amb gol d'un exmadridista, Luka Jovic, amb una rematada de cap, i també s'acaba d'avançar fa uns segons el Dinamo de Zagreb a camp del Viking de Noruega, 0-1. Els altres dos partits, el Celje Slovan i el Lió Fenerbahçe, segueixen amb empat a 0. Per cert, en aquest Viking Dinamo està xulant Sánchez Martínez.
1: Home,
3: que l'altre dia anava al mateix avió que l'expedició del Barça juga RAC1 cap a Alacant. No. Ell havia xulat el dia abans el derbi.
1: Sí, sí.
3: I
2: va haver-hi diàleg? No,
3: ell era grup 1 o prioritari. Va entrar ràpid.
1: Va ser, era prioritari.
4: Però tu no?
3: Gira dos.
1: Mira, no és la primera vegada que l'equip del Barça juga a RAC1, es troba a Manolete.
2: Perquè, amb aquest en concret.
1: De fet, té conya, perquè l'únic viatge que vaig fer la temporada passada amb canvi de papers a Vitòria, vam esmorzar taula en taula amb Manolete.
2: I tenies l'orella parada?
1: Estava allà una mica atent, però ell estava amb els assistents i veiem tot l'equip arbitral. Sí, abans que arribessin, perquè ell, jo crec que va ser el primer en baixar, tenia uns auriculars d'aquests sense fils i estava parlant amb algú, però no.
0: Jo crec que no el reconeix ningú, no és com abans, que els àrbitres eren molt més reconeixibles, jo crec, per la gent. Ara no, la gent no es coneix.
2: Ramos Marcos tothom el coneixia.
3: A Mateu sí que el coneixeria.
0: A Joaquín.
1: Mateu potser és l'últim que se'l coneixia.
2: L'última estrella, no?
1: Sí.
2: L'última...
3: I jo crec que potser el Verola Rojas, que té un passat televisiu, potser també com a forçut.
4: Estic d'acord, però jo crec que si hi ha dels actuals, si hi ha algú que sigui una mica reconeixible, Sánchez Martínez és dels que és més reconeixible.
2: Sí, sí.
4: Al final, crec jo, o sigui, però aquesta semblança i tal, o sigui, jo crec que és el fa dels més reconeixibles. A mi m'ha passat també, d'anar... Jo he anat a veure quan treballava a un club de primera i tal, he anat a veure un Osasuna a Sevilla i m'he trobat els àrbitres sopant.
2: I també vas parar a l'orella, no?
4: No, zero.
2: No t'interessava, a mi sí, jo estaria fascinadíssim.
4: O sigui, bueno, però...
2: De què parlen els àrbitres, al sopar?
3: Per cert, segon de l'AEKA, 2-0 contra l'Eski.
1: Per tant, l'AEKA i el Dinamo Zagreb serien el bombo 4, Dami.
2: Targeta.
0: Sí, no, que ara estàveu cantant gols, estava molt ficat amb el que havia passat aquí, a Groga, per...
4: Carreras.
0: La realització s'havia centrat en Valverde, però Déu-n'hi-do, amb les dues cames per davant, fa volar Takekubo, toca primer la pilota, però després toca els dos peus de Takekubo, que pràcticament no entrarà en joc, però cada vegada, sobretot, que pot arrencar Kubo, és molt difícil d'aturar. L'any passat, molts problemes amb les lesions al japonès. Targeta groga per Carreras.
3: No escalfa ja Cucurella?
2: S'anava a dir, pinta que la Cucurella estigui al 100%.
3: Entre la centrada i això...
0: Pinta canvi permanent, el lateral a l'esquerra, sí. quan Carreras sigui titular, l'altre dia va jugar 60 minuts, i avui segurament no acabarà. Compte que perd la pilota al Madrid a la frontal de l'àrea. Aviam Oyarzabal! Courtois!
6: La primera
0: de la Real Societat. Aturador. Oyarzabal ha arribat com una exhalació des del darrere, cama esquerra. Courtois salva el Madrid per primer cop aquesta temporada al Bernabéu. La pilota rebota amb Valverde i a partir d'allà s'origina una acció que aprofita Oyarzabal per xutar amb cama esquerra des de l'interior de l'àrea i amb el peu Courtois l'envia a corna. La primera salvada de Courtois.
1: Sí. La passada de Kubo és boníssima.
4: Sí, va dir, molt bé taque, eh?
1: Sí. I li falta uns centímetres d'altura, sí. No, la rematada.
2: Més creuada.
1: Més creuada.
4: Sí, per mi és el que diu la Clara. Va molt centrada.
2: Sí,
4: va molt al nino.
3: Però bé.
1: Com de córner?
0: Hauria estat un gol molt Oyarzabal, pràcticament, del no-res, apareixent i clavant-la. El corna que es pica sense conseqüències, jugarà amb Buru enrere per Remiro. La Real no ha vingut aquí de pícnic.
2: No, bé. És un inici esperançador.
0: Sí.
2: A veure quan dura.
0: 0-0 minuts. Minut 11.
4: Per cert, Dami, algo molt preocupant, eh? David Brock ha vingut amb una ampolla de Vitamin Well Reload. Em té preocupat de collons,
2: Però això és tot sucre.
4: Guanyar
2: no.
4: els mics la NBA i comença a vindre amb begudes rares.
0: Soc aprimat molt, que ha estat molt prim.
2: Soc addicte a aquesta... No, però a més això porta més sucre que una ensaïmada.
4: El primer pas és reconèixer-ho.
2: Sí, però hi ha un prunt d'addicció.
4: Ah, vale.
2: Una beguda de llimona, però... A més et venen la història de les vitamines i tal, i no porta res de vitamines.
1: Ets conscient que t'estan enganyant, no?
2: No, i em deixo enganyar.
4: Perfecte.
1: Bàsicament és que t'agrada algú. No?
2: M'agrada, m'encanta. Estem fent aquí una promoció, que si ens volen enviar una caixa de...
4: Sí. Un paler.
2: Serà molt ben rebuda.
1: Sí.
2: Serà llimona, sisplau. No, les altres no...
1: De quins gustos més hi ha?
2: Pues hi ha frambuesa.
1: Què dius?
2: Sí, els que he vist en sí, no, hi ha...
1: Tot el que siguin fruits vermells, a mi no em trobarem.
2: A mi tampoc.
3: Ja, costa.
1: Només maduixa.
3: Jo no com tu i fa no gaire vaig provar un, no diré la marca, de fruits vermells.
2: Sí.
1: I sí?
3: I ostres, em
2: va convèncer.
3: Sí.
1: No, sempre hi ha excepcions.
4: Bé. Ara surten totes les addiccions aquí, eh?
2: No, esperem que siguin com aquesta.
3: M'agraden els fruits vermells. Jo és que sempre ho posen allà al pastís de formatge, sempre dic que no.
2: És que les fruites, els pastissos, és una...
3: És que per mi la fruita és fruita.
2: No té cap sentit. Efectivament, estem d'acord.
3: Ni amb pizzas, ni amb xocolat, no.
2: Que et posen allò, no? Un trosset d'alguna cosa amb un pastís que té 3.000 calories i dius, no necessito la fruita.
4: Healthy.
2: Clar.
1: Ni aquella pasta de fulla amb fruites a sobre tampoc.
2: No, em molesta molt.
1: A mi no m'agrada directament.
2: A mi mil fulls de crema m'agrada sense maduixa. No té cap sentit.
1: Tenim Manolete al bar.
3: Sí, està revisant unes mans...
1: Seria penal...
3: A favor del Viking. Ara sí. Aquí hi ha el bar.
2: Sí, no?
1: Home, del Ferro com a mínim.
3: Ajudant el bo de Manolete, que ja té feina, s'ho està mirant i remirant.
1: A mi em semblen unes mans en posició bastant natural.
3: Són justetes, no? Aquestes mans...
4: L'altre jugador la toca molt a baix amb el cap, no sé.
3: Sí, a veure...
1: Clar, l'única cosa que pot interpretar és que pot ser una rematada a porteria.
3: La decisió és...
2: Penal?
3: Penal.
1: Sí.
3: Penal. Xiula les mans a José María Sánchez Martínez, l'havia avisat. Quadra Fernández, que tenim avui al bar, que és qui estava l'altre dia a Elx.
1: Doncs mira.
3: Ho estic explicant, Sánchez Martínez, el defensor del Dinamo. I ara... El Viking té opcions d'empatar el partit des del punt de penal.
1: Ara ho expliquem. Pilota per la Real Societat al Bernabéu. Empat a 0, el minut 13, i només un xut de Vinícius que jo recordi com a acció perillosa del Madrid.
0: Per banda esquerra, Ocheng, Take, posa a centrar Takekubo, buscava Oyarzabal, a centrar Takekubo es perd per la línia de fons, però insisteixo que la Reial ha vingut a mirar-li a la cara al Madrid en el partit d'avui.
2: Sí, de moment bé.
0: Alternatives.
2: Després ja parlarem de LeBron, no, Dami?
0: Quan
2: hi hagi un moment mort i...
1: Sí, la pausa d'hidratació.
2: Sí, la pausa d'hidratació.
1: Bé, si n'hi ha, no ho sé, clar, potser no n'hi ha.
0: el que toca a Nova York és disfrutar de l'anell sí. aconseguit aquesta temporada perquè serà un any... Jo crec que NBA serà un any fantàstic.
2: Sí, eh? Sí, sí, té molt bona pinta.
0: Molt
2: sí.
0: competit. De fet, a la primera jornada que hi ha un Knicks-Sixers, sí. és el partit, sí. jo crec que el més car de la història.
2: Aquest, aquest el farem a RAC1, no, Dami? Farem...
0: Bueno, és el partit sí. més car de la història. Sí, sí, es paguen sí, sí. autèntiques milionades per sí, veure senyor, aquest partit.
2: Sí, senyor.
1: A veure el penal pel Viking, que si passa seria el tercer debutant en aquesta Champions, Clara.
3: A veure, el 18 de partit, opcions d'empatar, el llançament amb la cama dreta, ui, que fort pel
1: Canyardo.
3: Potent sí, sí, sí, a trencar, i el gol que puja al marcador, empat al conjunt Urec, el 18 de partit. També tenim gol de l'Sloven de Torella allà, de Llaia Torella,
1: home.
3: Que s'avança 0-1 a camp del Celia Slové, per tant... Es comencen a moure els marcadors en aquesta nit de prèvia de Champions.
2: Teniu alguna preferència en aquestes eliminatòries? És a dir, un equip que diguis, aquest sí que vull que... que
1: mira, home, l'Sloven per Turek, que deia la Clara, sí. em faria gràcia.
2: Sí, no?
1: I de la resta...
2: Fenerbahçe i Lió, què preferiu?
1: Fenerbahçe té molt...
3: Fenerbahçe és com Tremoritz i Greenwood. Sí, sí no? És un equip
1: té
3: molts
1: jugadors,
3: té
1: molt orgull. Sí. I sí,
3: i amb
1: no està malament.
2: Sí, sí, sí, estem d'acord.
4: Jo l'única preferència que tinc en aquest cas és l'AEK d'Atenes.
2: Ah, bé.
4: Per un amic que està
3: doncs
4: allà.
3: Doncs de moment va bé.
4: Llavors, però, no, és per un amic, és no, per un amic no, que està allà, bé. Però per la resta no m'és igual.
2: Va, l'ambient és xulo.
4: Home, jo estic segur que si li dones a escollir a Hansi Flick si prefereix Fenerbahçe o Lió,
3: home.
4: Ell preferirà el desplaçament a Lió que sí, sí. a Turquia, 100%. Sense cap mena de dubte.
1: 100%. Segur, segur.
0: I va el Madrid. Ataca el Madrid, ara ben posicionat en atac, intentant donar-li mobilitat a la pilota, fent que la pilota passi per Bernardo Silva, inadvertit en el partit d'avui. Va tenir molts problemes també Bernardo per trobar el seu lloc al camp de l'Espanyol. Vinícius, banda dreta, li demana justament Bernardo, es desdobla el portuguès, no l'acaba de trobar, no se l'acaba de creure Vinícius. Arriba Mbappé, cau a terra Mbappé, demana en penal, ha caigut a terra Mbappé, hi ha hagut algun contactet amb algun braç, però crec que no és suficient com perquè xuli penal. De moment passa allà Busquets Ferrer, continua la jugada.
2: El Pacino.
1: Ell posa el braç i després, no?
0: A veure. Era una jugada que tenia certa similitud en l'inici amb la que va originar l'1-2. Entrant amb tot Mbappé, intentant driblar tothom que li sortia el pas, no ha pogut progressar, continua la jugada pel Madrid, la Real ben posicionada al darrere.
2: Tampoc l'ha protestat gaire, no?
0: No.
1: A mi m'ha recordat una mica la d'aquell... Recordeu aquell partit va ser amb el Rayo, no? Que van afegir 9 minuts i van xular un penal...
3: Sí,
0: tant.
3: Sí, increïble.
1: Que va ser bastant escandalós.
2: Sí.
1: Doncs, vaja... Aquell dia hi havia una mica més que avui, sí. però res.
0: Cau a terra Vinícius, dona llei de l'avantatge a l'àrbitre perquè ha recuperat Bellingham, pilota per Valverde, al mig Bernardo Silva, problemes pel Madrid, la vida continua igual, tampoc veus una millora sí, sí. en el joc estàtic, però evidentment no. La temporada acaba de començar i han de trobar els seus mecanismes.
4: No seré jo sospitós de defensar Mourinho, però jo crec que aquests problemes que té el Madrid amb l'atac en estàtic, sí. quan ataca sobretot blocs baixos, va molt més relacionat amb el perfil dels jugadors que no pas amb l'entrenador que sigui. Que evidentment...
0: Espera, que hi van, Espera, Guler. Guler, banda esquerra, la comentem, Carlos. Vèrtex esquerra, Vinícius, vol desequilibrar Vinícius, aquesta pilota ha sortit fora. Jo crec que aquesta pilota havia sortit fora, ho demanen els jugadors de la Real Societat, li demanen al Linier, ha deixat contenir Busquets Ferrer, serà banda pel Madrid.
1: De fet, Guler és el més clarivident i amb sí. això tenen un problema, Carlos. Ara ho digues.
4: No, comentava això, que jo crec que va molt més relacionat amb el perfil dels jugadors que no pas amb el que l'entrenador sigui un o l'altre. Que, evidentment, si els entreners al Pep jugarien millor i trobarien més solucions, possiblement, però que va molt relacionat amb el perfil de jugadors que tenen. O sigui, són perfils de jugadors que en espai reduït no són els millors. És a dir, en espai reduït, quin tipus de jugadors mou bé? Pedri. Que és capaç de amb un pam de terreny, sentar-ne a dos i trobar un espai. Però els jugadors del Madrid, on realment són bons i destaquen, és quan tenen metres. Els Vinícius, Mbappé i tal, amb aquesta potència física que tenen.
1: Sí.
4: O Bellingham és bo arribant, però estant no és un superjugador. Llavors, jo crec que va molt més relacionat amb el perfil del jugador que no pas en el trobar més o menys solucions.
2: Aquí, per exemple, Bernardo Silva sí que tindria, no?
4: Sí, però al final...
0: Sí. De fet, ara acaba d'orientar bé una pilota per donar-li tot el sentit i gairebé marca el Madrid. Mira que ara la Real està traient aigua de la barca com pot. Ara està collant i està empenyent el Madrid. Vinícius, línia de fons, avanceu Aramburu. Vinícius fa la passada de mort enrere per Mbappé, l'acaba traient Yangel, problemes, i ara aplaudeix el Madrid perquè està el públic de madridista, perquè estan sent no bons minuts a nivell de clarividència, però sí que el Madrid està intentant ofegar ofegar la Real Societat i ni que sigui alguna jugada de rebot o alguna jugada per equivocació acabi convertint-se en gol. Dumfries amb Arda Güler a cama canviada, 1 contra 2 de Güler, pot acabar forçant el corna, arriba l'ajuda de Luke Mbeitia, es queda pressionar a Güler i Sergio Gómez en cama dreta que rebutja, però ara jugant amb agonia i amb problemes la Real Societat, que busca la contra, o Cheng, res, li fa llarg al camp. Bona pressió al Madrid després de pèrdua, que és el Madrid que vol Mourinho, no? Intentar tenir el domini, pressionar després de pèrdua amb insistència, aprofitar cara a la Real Sagat amb molts jugadors a dalt, Bellingham cap a Vinícius, i s'emprenya Bellingham perquè després de donar-li la pilota a Vinícius, potser l'opció clara era tornar-li a Bellingham. Pilota, en tot cas, per Àlex Remiro, bon tram dels últims 4-5 minuts del Madrid.
1: Sí, sí, que té la Real Societat tancada a la seva àrea. I tornarà al tema del perfil dels jugadors del Madrid, sí, Bernardo Silva, per defenses tancades, i jo crec que Güler. El problema que tenen amb Güler és que no sabran on posar-lo, perquè si juga Diomandé, jugarà Diomandé a la dreta, i el doble pivot no el veu, i no li prendrà el lloc a Bellingham. Per tant...
2: És el gran problema que té Mourinho, eh?
1: Jo crec que sí.
2: És encaixar Güler.
1: Jo crec que sí.
2: Que de fet diria que està sent dels millors de l'inici de temporada.
0: Sí, és que Bellingham, i més ho ha demostrat al Mundial, és un jugador de nivell mundial. Sí. O sigui, és un jugador estratosfèric en el seu registre. Clar, compta la pèrdua. Mbappé, Vinícius la treu Remiro, l'oportunitat més clara. Mbappé li ha deixat molt bé a Vinícius, en això són molt bons, és que ho deies, Carlo. En això són molt bons, jugant amb espais, en tres passades. Sí. Mbappé ha deixat sol Vinícius, ha xutat en cama dreta, i Àlex Remiro, que és un gran porter, ha estat capaç de neutralitzar el xut de Vinícius, la millor oportunitat pel Madrid en el partit.
1: Bona recuperació de Valverde aquí, amb la pressió.
4: Bueno, és el que dic, són jugadors que a nivell de duel individual són guanyadors. Sí, i Valverde en el duel es menja Susic. O sigui, que l'altre està intentant controlar i Valverde ja li ha passat per sobre, li ha robat, ha fet la passada. Sí, amb això, aquest tipus de jugadors són molt bons.
2: Però quan torni Tchouaméni, Carlos, creus que...
1: Clar, més falta Tchouaméni, clar.
2: Posarà Tchouaméni o Valverde, mantindrà Valverde?
4: Jo sé.
1: Home, el doble pivot Tchouaméni-Valverde promet, no?
2: Sí, clar, sí. Però aleshores Bernardo Silva l'has de canviar, no? O sigui, no, vull dir que té...
4: Sí, però jo ho vaig dir l'altre dia amb el Barça i ho dic avui amb el Madrid. Tots, i jo ho entenc, des de la perspectiva aficionat, tenim la tendència de dir vamos a buscar el 11 ideal. Jo ho entenc, eh? Sí. Però... en el futbol actual és impossible.
2: No existeix, no?
4: O sigui, no existeix, perquè és que és impossible que el Madrid o el Barça juguin 60 i pico partits amb el mateix 11. Si tu has de pensar, jo intento pensar, no en la plantilla sencera, però més o menys, cada dos posicions, tres jugadors. És a dir...
2: Sí, val. Sí.
4: És a dir, per mi, Tchouaméni, Valverde i Bernardo es partiran el doble pivot.
2: Val.
4: Els centrals...
2: És a dir, que podran jugar Valverde i Tchouaméni els dos junts tranquil·lament.
4: Sí.
1: Ara serà ciment armat.
2: Sí, però que vull dir que pot passar.
4: Sí, clar. Ostres, centrals, doncs jo crec que anirà la cosa entre Rüdiger, Konaté i Hausen, més o menys. En els laterals sí que
0: hi ha... Hi ha una lesió.
4: Sí, però Asensio, per mi ara mateix... Bueno, Militao encara està lesionat, però per mi ara mateix Asensio està més a prop de ser el cinquè central que de ser el quart.
0: Sí, molt a Militao, sí.
4: A part de que, com has dit, Dami, no s'acabi operant aquest noi. Perquè, segons llegia l'altre dia, era ja l'último tratamiento, o sigui, l'último tratamiento conservador, tal. Jo crec que aquest noi igual acaba operat.
1: Tenim gol a Lió, en la prèvia de la Champions.
3: El Pirata Morici, i si no, avança el conjunt turc. Primer, ara matat de cap, li ha tret Dominic Grave, que el coneix bé perquè van ser companys del Mallorca, ara és porter del Lió, però la segona sí que marca Morici, s'avança el Fenerbahçe 0-1, el 27 de la primera guanya.
1: Recordo, Fenerbahçe va al Bombo 3, ara mateix tindríem AEK i Slovan de Bratislava al Bombo 4, i sense decidir l'eliminatòria entre el Viking i el Dinamo de Zagreb. Dami.
0: Aquest el Viking va jugar contra el Barça als 90.
1: Ah, sí?
0: Un eliminatori. Sí.
1: Recopa.
0: Jo recordo gol, i era... Jo recordo gol de Guillermo Amor, 1-0 al Camp Nou.
1: Atenció.
2: Ostres, atenció.
1: Sí, sí, ja. Però pot ser... Recopa o prèvia de Copa d'Europa?
0: Hòstia, jo... Era tipus 91, any 91, una cosa així.
2: Aquesta assegurada del Dami no me l'esperava, eh?
1: Sí,
0: contra el Viking. Sí, sí.
1: Qui va marcar, dius?
3: Amor.
0: Jo crec que Amor, 1-0, de cap.
3: Uah,
0: crec,
2: I de cap, atenció.
0: Jo crec que
4: enciclopèdic
0: sí.
4: Total,
1: anada a Noruega, 30 de setembre del 92, per tant, era 0-0, una primera ronda de
0: això ja és massa sobre.
1: La Copa d'Europa, 0-0.
0: 0-0, sí, sí, sí.
1: Tornada, 16 de setembre del 1992, 1-0, i em falta el golejador ara.
0: Va. Amor.
1: Bueno, Calle, home, amor. Però ho he de comprovar, no? Amor, el 86. Buah, amor. Escolta'm, el
3: no, 80, ja, ara estic
1: fins al 86. El Barça no va resoldre aquella eliminatòria.
0: Pot no ser de cap, pot no ser cap, però em sona que era una centrada.
3: Ara vaig, estic buscant a YouTube si és de cap.
1: No? Jo no, ja no arribo a...
2: Exhibició, Dami.
0: Bé. El Viking, sí, sí.
2: Has tornat impecable. Exacte. De vacances.
4: Sí. Sí. Això és tornar, clar, clar, però...
1: Va ser la primera eliminatòria que va jugar el Barça com a no, campió d'Europa, post-Wembley.
0: Patina el Dream Team,
1: sí. Bé, després va quedar eliminat a la segona, clar. Va quedar eliminat a la segona, que és molt del Barça, o era molt del Barça d'abans, guanyar la primera Copa d'Europa i l'any següent no arribar ni a la fase de grups de la Champions.
2: Ostres, molt bé, Dami. M'has deixat...
1: Increïble.
3: Tens el minut del gol, perquè em puc...
1: 86.
2: El Bernabéu no, sí, està, no està passant res.
0: I el Bernabéu, minut 25, val, val. 0-0.
3: Sí. De cap, sí, sí, sí, sí.
1: De
3: sí,
1: cap, eh?
3: És un molt bon remat de cap.
1: Qui s'entra? Ho saps?
0: Sí.
1: Va, el Barça portava aquella samarreta amb el...
2: Goico? És Goico, la centrada?
3: Buah.
1: Quin cop de cap, sí, sí.
3: Sí, sí.
0: Com que bota la pilota, no?
3: Com no, el que bota.
4: No, al revés, al revés.
1: Ara ja t'ha sobrat.
3: No. Aquí...
2: Ara ja ha volgut.
1: Mira, sí, la tenia quedat bé, sí,
3: sí.
1: Eh?
3: No l'esgarris.
4: És una centrada plana. D'aquestes que s'aixeca molt poc, no, la pilota.
3: Però quan parlava de votar, parlava del gol de Brown, del Fenerbahçe, que sí que ha fet votar la pilota a la gespa abans de marcar el 0-2 del Fenerbahçe. A Lió compta que posa la directa i diria que també tenim un altre gol, el tercer de Laika contra el Leipzig.
1: Mira, Carlos, el teu amic.
3: Per tant...
2: Assegurant ja.
3: Sí, sí, sí. I... I ja està.
2: Però
3: ja
2: no,
3: està.
2: No volíeu Fenerbahçe i Fenerbahçe, eh? O sigui...
1: Sí, sí, no, a mi per la Champions de RAC1 va bé el Fenerbahçe,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, et dona més alegria,
1: sí,
2: no?
1: Sí, hi ha molt jugador conegut, sí.
2: A més, Lió és com molt depriment, o sigui...
4: Home, sí, si pensem en això, sí. Si pensem en la Champions de RAC1, sí. Està molt bé el Fenerbahçe.
1: No?
4: Perquè, sí, perquè a més, com has dit tu, té unes quantes atraccions a nivell de jugadors. Sí, sí, sí, sí.
2: Lió és lleig, fa fred, o sigui... No.
4: Sí, d'acord.
1: Merdem les aficions.
0: Sí, no, està lleig, Lió.
2: A mi no...
0: Té un bon riu cada travessa.
3: Per cert, també ha finalitzat l'Ajax 0 Madrid 2 a la Champions femenina, per tant encarrila l'equip madridista a l'eliminatòria. El Chelsea fa el 5è contra la Real 5-2, per tant també ha posat la directa.
2: S'ha despertat.
3: I tenim el Rapid Hearts als penals, buscant un lloc a la Conference.
2: Imagina't.
3: Doncs mira, tenim el partit dels penals, de moment guanyat l'equip escocès.
0: Compte que va el Real.
1: Va. Vinga, va,
0: Sergio
1: va.
0: Gómez cap a Ocheng, li posa la pilota en profunditat, es creua Konaté. I intervenció bona d'Ibrahima Konaté, que no està tan bé en el rebuig. Això facilita que la Real Societat pugui seguir-se a la camp contrari, però Sergio Gómez juga enrere cap a John Martín. Ui, la falta. La falta d'Mbappé sobre John Martín, la reconeix el francès i ja posa la pilota en circulació al badaloní. Sergio Gómez, 27 minuts, 0-0. No passa de l'empat. El Madrid de Mourinho, que ha tingut bones fases, amb algunes intermitències de deixar que passi el temps, de deixar-li la pilota a la Real Societat, que ha tingut sobretot una bona ocasió d'Oyarzabal, que trec Courtois. Compte, que avança l'equip donostiarra. Ara per la dreta, Aramburu, li demana Take Kubo, que havia caigut en fora de joc. Juga dalt, per Torrientes. Aquest amb Yangel Herrera, l'ex del Girona i de l'Espanyol. El veneçolà, a l'esquerra, per Sergio Gómez. Li demana Ocheng. Sergio Gómez amaga la pilota. Arriba Yangel, replegat al Madrid. Absolutament camaleònic, l'equip de Mourinho. Ara, recordant aquell Madrid que era capaç de tancar-se contra qui fos, jugant a camp propi.
2: No tindrà problema, Mourinho.
0: No, cap problema.
2: Ni cap debat, ni dilema moral.
1: No, no, no.
2: Ni s'ho plantejarà.
0: Tampoc té un públic extremadament crític.
2: No, no. Però a mi aquest pla de partit m'està agradant molt, en què no passa res. O sigui, és... Minut 30, jo ho signava.
4: En la ment de David Brock, és importantíssim que el Bernabéu no passi res fins al 85.
2: Sí, no, no, a mi m'està molt bé. Sí,
4: el pla Broc continua en marxa.
2: Sí, sí, sí.
0: És que si ha de començar guanyant pels pèls ja des del dia 1, ostres, lo normal és que comenci guanyant algun partit 3-0, no? I que la jornada 6, bueno, hi ha un 0-1 al minut 90, però clar, si ha de començar guanyant a camp de l'Espanyol al minut 90 amb gol d'Espí, si avui també acaba guanyant al minut 88 de Miracle, o sigui, ja és començar... apurant molt, des del principi.
4: Ja, sí, però com bé has dit, i tu ho saps molt bé, Dami, al final, a Madrid, a diferència d'aquí, el que val és guanyar.
0: Dona igual, sí, sí, és igual.
4: O sigui, tu guanya, o sigui, quan surti la gent del Bernabéu, que l'equip hagi guanyat. I demà ningú parlarà de si han jugat molt bé o molt malament. quan parlen d'això? Quan perden o quan no va bé el resultat? Sí, sí, llavors sí. Però ara mateix, si avui guanyen 1-0, demà sí, ningú sí parlarà del partit.
1: No, no. De fet, ara pensava que és estrany que el ganar, ganar i ganar fos de Luis Aragonés, un mata la seda, soc arrel, quan sí, sí, sí, vaja, no, hauria d'haver sortit d'un entrenador mític del Madrid, de Molotny, no? No sé, o de Miguel Muñoz, sí, no? Un d'aquests.
4: Sí, perquè en el Bosque no el veig jo, amb el ganar, ganar i
1: no,
4: ganar.
1: No, tampoc. Toixac,
2: no?
0: Sí. Bueno, JB, mira, JB era, és dels dos d'avui.
2: Sí.
0: Del Madrid i de la Real Societat.
1: Sí, sí. Clar, sí, sí, sí, sí. Oye, tenim un altre arbitratge de la Lliga,
3: sí,
1: espanyola.
3: Sí, i aquí sí.
1: A Eslovènia, a Javi Hain, Hernández. Sí. I és del monitor, també, ara.
3: I aquí sí que allà al bar, l'amic.
1: Del Cerro,
3: del Cerro.
2: El Cerro facturant, eh?
3: Sí, sí, sí, del Cerro, amb aquest possible,
2: sí, no?
3: Penal.
2: Penal.
1: A favor del Cèlia,
3: del
1: Cèlia, diria.
3: Sí.
4: És de llibre, el penal.
1: Sí, sí, se l'ha menjat, sí. Hernández de mala manera.
4: Per cert,
1: ara...
3: I el Xiula, per tant, té la possibilitat d'empatar també.
4: Ara que parlàvem del Fenerbahçe, si és que tu mires l'11 i és, sí, és de culte, no, no, eh?
1: Aguanta'm,
4: sí,
1: un segon. Què xiula, no, Bernabéu?
0: Falta en atac. Ah, falta en atac de Mbappé. Sobre ataque Kubo, Mbappé que ha deixat anar el braç.
1: Està fent falta,
0: sí, sí,
1: Mbappé.
0: Braç, però jo crec que li toca el pit, diria, eh? Ataque, que es posa la mà a la cara. Bueno, sí, crec que li toca més el pit que la cara, no?
1: Sí, però
0: no,
1: sí, és falta. Jo crec que és falta.
0: Sí,
1: eh?
0: Falta, sí.
1: Sí, deixa anar el braç enrere. A veure què tons va fer Fenerbahçe, Carlos.
4: No, no, sí, Ederson.
1: Sí, ex-City.
4: Nelson Semedo.
1: Ex-Barça.
2: Home, ostres.
4: Skriniar.
1: Sí.
4: Nathan Aké.
1: Ex-City.
4: Archie Brown.
1: Aquest no, veus? Algun dels que ha marcat.
4: Sí, sí, sí, però bueno...
0: Va ser davant del Barça, no, Steve Archie, sí, Brown?
4: Bueno, Anglaterra, Suïssa... Bueno, aquest no és...
1: No.
4: Però Matteo Guendouzi.
1: Sí.
4: N'Golo Kanté.
1: Home! És com encara juga, que
4: sí, sí, encara juga, encara juga. Greenwood.
1: Sí, sí.
4: Anderson Talisca.
1: Uh-huh.
4: Aydin, aquest és el que menys, també. I Morici. O sigui, em refereixo... Al final són, què? 8-9 jugadors,
1: sí, sí, sí,
4: han passat en equip.
3: Oh. I a la banqueta crec que hi ha,
1: i a banqueta
3: nom,
1: hi ha algun altre.
4: A la banqueta hi ha... Lukaku.
1: Imagina't.
4: I Dorgeles.
2: És com un grup de mercenaris, no? D'aquests que,
4: sí,
2: van a un conflicte bèl·lic cobrant...
4: Està molt ben jugat,
2: cobrant una pasta.
1: Sí, sí, sí.
2: I
1: sí, sí,
2: aquí hem de matar, no?
1: I també et dic una cosa. Això acostuma a sortir o molt bé o molt malament.
2: Sí, no, no, totalment. Està sortint bé, eh?
1: De moment, compte. Arribaran a la fase de Lliga.
3: Penal transformat, per cert.
4: I cap dubte que el capità del Comando d'Elite és Morici, eh?
2: No, no, evidentment. Per motius obvis.
3: Empat el Celia des del punt de penal, 1-1.
1: Per tant, aquí encara
3: Toreso
1: haurà de, sí, treballar. Hi ha hagut groga al Bernabéu?
0: Hi ha hagut groga per Yangel Herrera, que ha enganxat de la samarreta Mbappé, que marxava al mig del camp, estava a punt de fer una arrencada amb velocitat Mbappé i, per si de cas, ha decidit aturar-ho a temps Yangel Herrera, que encara li està protestant a Busquets Ferrer. Una targeta per cada equip, una per Carreras i una per Yangel. De moment, la Real contenint bé el Real Madrid i cada cop que té la pilota intentant mirar amb intenció la porteria contrària. Ara Oyarzabal encara en camp propi ha fet impactar la pilota en Dumfries. S'ho mira Matarazzo dempeus des de la seva àrea tècnica, també normalment dempeus Mourinho, ara però s'ha assegut a la banqueta al costat dels seus assistents. 0-0 al Santiago Bernabéu, jugarà Sergio Gómez des de camp propi, farà un servei de banda al lateral esquerre de la Real. Aquí tenim Sergio Gómez, busca Ocheng, fa un bon moviment per deixar enrere Dumfries, acudeix a l'ajuda Hausen. Ui, Hausen, vaja, no s'ha complicat i ha enviat la pilota fora de banda.
1: Sí, Hausen segurament no serà el mateix Hausen que en Xavi Alonso.
2: No.
1: Vaja, jo crec que necessita també un punt més de contundència si vol consolidar-se a l'eix de la defensa del Madrid.
2: És curiós, el fenomen, com va començar i com, sí, va acabar, la temporada.
4: Jo vaig a ser sincer, jo continuo pensant...
2: Que és un bon jugador.
4: Que és un molt bon jugador. O sigui, que és un noi que amb la progressió que portava i amb el que anirà adquirint amb el temps, per mi serà un central de molt alt nivell.
0: Sergio Gómez, cap a Ocheng, Sergio Gómez, banda esquerra, instal·ladíssima a la Real, a camp contrari. S'ha frenat, però continua la pilota sovintejant i prop de l'àrea madridista. Sergio Gómez, ara sí, troba ataque Kubo, que havia canviat de costat. S'ha ficat pel mig. Fede Valverde ha impedit que ataque Kubo pogués continuar avançant en la jugada. La pilota que es perd per línia a fons, juga ja al Madrid.
1: Sí, jo entenc que es mogui Taque Kubo si no li arriben pilotes, però jo crec que és millor negoci avui quedar-se a la dreta per encarar Álvaro Carreras.
2: Que més amb targeta, clar.
1: Sí, que no anar a buscar al mig amb tot el físic que té el Madrid entre Valverde i els centrals.
0: Escolta, no juguen a res. Mira la passada, Hausen cap a Vinícius.
2: Calma, calma.
1: Es barbarat,
2: calma,
1: aviat.
2: Cami.
0: No sí, juguen a res. La passada, no. Hausen cap a Vinícius.
2: No corris.
0: 33 minuts.
3: Però m'ho sembla o hi ha hagut xiulets?
1: Sí. Jo et diré, bueno, confessaré una cosa. L'altre dia, al minut 20, vaig pensar, buf, quin Madrid. Perquè sí, a mi, sí, els primers 20 minuts al camp de l'Espanyol em va semblar un bon Madrid.
0: Perquè corrien, pressionaven, hi havia intenció.
1: No, i fins i tot en pilota als peus. Em va semblar que s'associaven... O sigui, es trobaven prou bé Guller, Bernardo i Bellingham. Després, però afortunadament és un miratge.
0: Sí. Que la clau és el que diu Jaume. Ara, per exemple, això ha anat de Hausen a Vinícius. O es troben i connecten Guller o Bernardo i es troben els jugadors de qualitat o mala peça al taler.
1: Sí, sí.
0: I no en tenen tants. Aviam, Susic, frontal de l'àrea. Susic, amb Oyarzábal. Vinga, capità. Oyarzábal, que la deixa cap a Ochieng. Sergio Gómez fora!
5: Oh!
0: Uau, Sergio Gómez! Oh, Oyarzábal a la dreta. Troba Sergio Gómez a l'esquerra i amb l'exterior de primera li dona un efecte bomba que gairebé es converteix en un golaç. Hauria estat un gol absolutament brutal, eh? Que la toca Courtois, dius?
3: Semblava,
0: doncs és,
3: però...
0: és fora de porteria,
3: no.
0: El xutàs de Sergio Gómez, home, doncs li passa fregant, si no la toca, és veritat. El xutàs de Sergio Gómez, que li dona un efecte espectacular, es va enverinant a punt de ficar-la cap a dins Sergio Gómez.
1: I la passada d'Oyarzabal és brutal, també. És una jugada fantàstica que es mereixia acabar en gol, la veritat.
3: No sé si hi ha un dit que frega es frega, ella.
2: Frega una mica, no?
4: Si frega, sí. No sé, no em mullaria gaire jo si ha sigut o no, però...
0: Molt de talent aquí, eh?
2: Era bona, era bona, eh? M'agrada, m'agrada.
1: El teu compatriota, badaloner, Dami.
3: Sí.
1: De punt,
0: Sí, les dues millors ocasions...
3: Sí.
1: Sí.
0: De la Real, eh?
1: Madrid la de Vinícius, no? L'única clara amb la recuperació de Valverde, l'única.
0: Sí, però jo la situaria com la tercera més clara,
1: potser. Sí.
0: Tot i que ha hagut d'intervenir Remiro. Jo per... Les dues de la Real molt clares.
4: Per mi, Sergio Gómez, un talent absolutament extraordinari per jugar a futbol. Sí. A més, un jugador d'aquests que jo sempre dic amb una comprensió del joc molt per sobre de la mitja, capaç d'ocupar fàcil 4 o 5 posicions al camp. O sigui, per mi pot jugar de lateral a l'esquerra, pot jugar d'interior dret, interior esquerra i pot jugar d'extrem als dos costats amb facilitat, a més, perquè entén molt bé el joc i té una qualitat tècnica molt alta. I jo crec, jo és d'aquells jugadors que ostres, jo el valoraria molt en un equip més gran, no possiblement com a titular indiscutible, però com a alternativa.
1: I perquè és molt polivalent, no?
4: Sí, sí, per això, per això. Perquè és un jugador que et fa 4 o 5 posicions, que competeix molt bé, que a més a pilota parada, o sigui, a pilota aturada és extraordinari també.
0: Compte, s'anima la Real, avança Oyarzabal per zona de 3 quarts, l'empeny Bellingham per darrere, falta. Protesta el Bernabéu i protesta Bellingham. L'empenta per darrere, la conducció molt bona d'Oyarzabal, s'està animant la Real i ara mateix podem dir minut 36 que aquest és un partit que l'està jugant de poder a poder, sense dominador clar, amb problemes per part del Madrid per imposar-se, per imposar la seva llei, per imposar el seu domini, i veient com el rival li està creant problemes, ara la gent xiula la falta.
2: És que toca pilota.
0: Però en el fons, estan enviant amb aquests xiulers la seva frustració en veure que el Madrid és incapaç d'imposar-se.
1: Jo no sé si l'àrbitre veu que toca la pilota, sí que veu l'empenta amb el braç esquerre. Sí. Li posa... Vaja, jo crec que l'empenta amb el braç esquerre. A veure la falta.
3: Va.
0: Susic i Sergio Gómez, que és qui la posa ben mesuradet a la frontal de l'àrea, acaba rebutjant la defensa del Madrid, se'n va Mbappé, que deixa assegut a terra Yangel, es recupera el veneçolà, compte que té una groga, Mbappé que el busca, deixa enrere Yangel, ara es troba Maramburu, té un 2 contra 1, Mbappé que troba la frontal de l'àrea, Bellingham pot intentar xutar, aquí tenim Bellingham que xutarà, es crea l'expectativa al Bernabéu, l'han tapat bé, la deixen cap a esquerra, cap a Mbappé, el xut d'Mbappé, Remiro!
1: Bé.
0: El xut d'Mbappé centrat per Remiro. Hi havia un moment concret en què tenia el xut Bellingham, però s'ha replegat molt bé i han aguantat molt bé els futbolistes donostiarres. Amb camp esquerre l'ha acabat deixant per Mbappé i aquest ha xutat molt centrat per Remiro. Compte ara la pèrdua grotesca de Susic, recupera el Madrid. Hi ha molts futbolistes de la Real que encara no han pogut baixar perquè ja havien començat a córrer el contraatac. Compte perquè ara el Madrid té la Real Societat molt mal posicionada. El xut de Hausen, fora! A la dreta de Remiro, aquestes pèrdues de Susic
4: són
0: massa
4: que...
0: compromeses.
4: Jo crec que és la tercera ja, així, de compromesa.
2: Coincident, eh?
4: Sí.
1: Que consti en acte que hi ha hagut xiulets després de l'oportunitat de Sergio Gómez al Bernabéu, jo crec que, vaja, són els primers.
2: Important anotar-ho, això.
1: De la segona etapa de Mourinho, i que s'estan escalfant ja uns quants jugadors del Madrid. No sé, Dami, de la teva posició, que és molt alçada, si ho pots veure.
0: Sí, estan al corna, al costat, vaja, perquè us feu... És a dir, a la dreta d'on... de la posició que ocupa Courtois ara, els té molt a prop, Ezcucurella, Rüdiger, Brahim, Camavinga.
1: I Espí, també.
0: I Espí, el més alt de tots.
3: Crec que Trent també estava...
1: Doncs sí.
0: Mitja banqueta.
1: Això vol dir que Mourinho no està... Dues coses, que Mourinho no està content, i ho fa evident, que no està content, i segon, coneixent a Mourinho, que pot fer més d'un canvi al descans.
0: Sí, també s'ha de dir que la Real Societat també està escalfant 5 jugadors ara, eh? Sí. No sé si creieu que això, vaja, és una tendència ja del futbol actual, fer-se escalfar jugadors que fins fa no res, doncs era estrany, no?
1: Sí,
0: veure-ho a la primera part.
1: Mourinho no ho va fer el camp de l'Espanyol l'altre dia, eh? Vull dir que jo crec que és circumstancial.
4: No sé si en el cas del Madrid és circumstancial, però sí que puc dir que en molts equips professionals hi ha entrenadors que tenen el costum de dir, vull tenir sempre 3, 4, ara 5 jugadors escalfant. I molts equips, el que jo he vist és que el que fan és, quan es podien 3, per exemple, és, ara van el Jaume, el David i el Carlos, ara van la Clara i sí, es van cada X temps es van canviant per tenir a tothom.
0: Valverde amb Mbappé, pot marcar Mbappé, gol!

0: moviment deixa enrere el seu marcador i la passivitat que arrossegava, i en un altre moviment de conducció Mbappé deixa enrere el seu marcador i amb cama esquerra, en aquest cas, enganxa en contrapeu John Martín, que no pot fer-hi massa cosa, i Àlex Remiro encara pot fer-hi menys. Gol d'Mbappé, bona assistència de Fede Valverde. Madrid 1, Real Societat 0, 40 de la primera part.
1: Doncs el primer gol d'Mbappé d'aquesta lliga, del Pichichi de la temporada passada. És un control regat fantàstic, sí. I a l'inici de la jugada em sembla, em fa l'efecte que hi ha tres jugadors del Madrid que es posen a l'esquerra, sí, i deixen un forat al mig, que és el que aprofita Valverde, Carlos. Passadís, no?
2: I a més hi ha una altra cosa, que el duel directe de Fede, el que elimina, és Yangel Herrera, que té targeta groga, sí. Llavors no el pot parar, Yangel fa la primera, el primer intent de dir l'agafo i se'n dona compte que té targeta, no el pot agafar, i Fede ho fa molt bé perquè aquesta arrencada la té, aquesta potència arrencant la té. I després jo crec que el control d'Mbappé és extraordinari, o sigui, per mi el mèrit de la, després defineix molt bé també, però per mi el mèrit de la jugada és el control, o sigui, en el control pràcticament elimina el rival, però és veritat que a John Martín l'agafa mal perfilat. O sigui, John està perfilat cap a l'altre costat, ja quan ha de fer gairebé el gir sencer ja li guanya molt avantatge. Tot i això, repeteixo, sí, per mi control extraordinari d'Mbappé.
1: A més, és ambidestre, amb la qual cosa també a mi em costaria com a defensa també perfilar-me, sí. Vaja, em costaria tot com a defensa. Diguem-ho clar.
2: Tens vull ànima de davanter, no?
1: Bé, deixem-ho.
3: Ànima en general, sense res.
1: Sí. Ho intentava la Real, però res, Dami, ara es tracta d'aguantar l'1-0 fins ara al descans, no?
0: Sí, ara estem a l'1 de sempre, no? I sí, fins al 85, no? També.
1: Sí, també. L'1-0. Sí, sí, sí. Per què negar-ho? Però bé, el primer objectiu és el descans.
3: Que també Mourinho, sí, també Mourinho ho veu bé, eh? O sigui, ja li sembla, sí, bé, eh? Aguantar 1-0, sí, sí, fins al final. Sí.
0: Perquè després de l'1-0 Madrid ha estat a punt de fer el segon. Ara hi ha corna, el pica Lucas Usic, compta, hi havia un toc d'esperó aquí d'Ochieng, que ha tingut un inici prometedor, el que n'hi ha. Després s'ha diluït. Corna una altra vegada per la Real Societat. Hi havia un contraatac d'Oyarzabal, s'ha creuat fortíssim i molt intens Konaté, enviant la pilota a corna. Aquest segon corna el pica en curt Susic, jugar amb Take Kubo a la centrada Susic, vaja, fàcil per Courtois, que intenta treure de contra ràpid, ho vol impedir pressionant-lo Oyarzabal, jugar a Courtois a l'esquerra per Guler, aixeca el cap Guler, fa un canvi de joc fantàstic per Bellingham, ha aconseguit però posar el cap a Sergio Gómez, bona aquí la passada amb Surana inclosa d'Ochieng, el llença a terra Konaté, que l'està convertint amb quatre accions ja en un dels ídols del Bernabéu. Ves, aquests jugadors agraïts, eh? Sí. I que no has de fer massa cosa, perquè et llença, fas un parell d'intercepcions, no has de cometre massa errada. Compte perquè el Madrid, en el seu registre, amb la Real Societat desbocada, clar, Mbappé, el xut d'Mbappé, Remiro. És que Mbappé l'altre dia va fallar molt, eh?
3: Sí,
0: i abans doncs ha tingut l'encert en l'1-0, però ara un altre xut que, si l'arriba a ajustar, era el 2-0. Realment em sembla una ocasió claríssima aquesta. A camp obert, Mbappé des de la seva posició preferida, en diagonal des de l'esquerra, li surt centrat, si arriba a ajustar, era el 2-0. Està molt exposada i molt venuda la Real.
2: Sí, estic d'acord amb tu, Dami. És clara perquè tots sabem que és a l'angle bo d'Mbappé. O sigui, aquesta sortida de l'1 contra 1 i definir al llarg és com marca
0: espera,
2: de la casa.
0: Espera, Ochieng, arriba Susic, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quan millor està el Madrid, fregant el 2-0, arriba Ochieng, que passava per allà, posa la cama dreta, buscant l'empat, hi ha un rebot. La pilota li cau a Lucas Susic, el croat, empeny la pilota amb cama esquerra, gol! I el Bernabéu ha emmudit, insisteixo, després de l'1-0 el Madrid n'ha tingut dues més. No les ha aprofitat, la Reial semblava vençuda, Ochieng passava per allà, xuta, hi ha un rebot, Susic, gol! Marca la Reial Societat, 44 de la primera part, cada dia li fan gol al Madrid de Mourinho. És una dada indiscutible. Cada dia li fan gol al Madrid de Mourinho. 44 de la primera part, Real Madrid 1, Real Societat 1.
1: I tornem a començar. Tot neix una passada en profunditat de Sergio Gómez per Ochieng, que li guanya l'esquena a Konaté. Sí. I després el mateix Konaté té un punt de desgràcia perquè el primer xut d'Ochieng el tapa. I després arriba Susic, segurament massa sol, i ho aprofita. És un bon rematador, Susic. Madrid un, Real Societat un.
2: Però també toquen Álvaro Carrera, sí, sí.
3: Sí, sí.
2: La sort és doble, sí.
1: Perquè no m'hi he fixat amb això.
2: Perquè lo de Ochieng és un intent de tir al pal llarg, sí, sí, que rebota, sí, sí, en Konaté, sí, sí. I després el tir de Susic toca amb Álvaro Carreras i s'aixeca una mica de pilota, sí.

0: És millor així el gol, Carlos?
1: Fa més mal, no?
2: Jo ja sé que a tu t'encanta.
3: El partit s'ha descontrolat absolutament, s'ha descontrolat. Dumfries, us he de dir que ara, sincerament, no ho veig clar. No ho veig clar perquè veig el partit molt descontrolat.
0: T'entenc.
1: No, és que amb el partit obert...
3: M'entens, Sí, és que està el partit molt obert. Ara s'ha d'arribar al descans amb l'una única Matarazzo, que el profe Matarazzo li posi ordre al tema.
0: A vegades és millor un 1-0.
3: Aquest gol...
0: Jo ho explico, que un 1-1 que et genera després, de cara a la segona part, que Madrid surti molt més...
1: Però coincideixo amb tu que hagués estat millor el primer minut de la segona part.
0: Jo sé que la gent que potser dirà, què diu aquest tio, que prefereix un 1-0 que un 1-1. Però la psicologia madridista és així.
2: Jo sé que et refereix. El pla Broc segueix en marxa.
1: Sí, perquè amb l'1-0 potser Mourinho no hagués fet els canvis previstos.
0: Exactament.
1: I hagués tingut un altre discurs.
0: Surts més relaxat a la segona part.
3: Se'n va Vinícius, Aramburu l'enganxa pel coll, targeta groga. Se n'anava a Vinícius, ara el Madrid ha estat desbocat, el partit està descontrolat i la Real li ha de posar pausa. Ha d'impedir que es produeixin aquest tipus d'accions. Aramburu ha estat molt contundent, s'ha d'arribar al descans, com sigui, falten 40 segons, l'enganxa pel coll, directament, Aramburu, perquè no pugui continuar corrent Vinícius. Targeta groga, la Real Societat té ja... Bé, de fet, té dos jugadors només, amb targeta groga i Angel i Aramburu.
1: Que passa que Aramburu és perillós perquè Vinícius l'encararà més a partir d'ara.
4: Sí.
2: He de dir que entenc perfectament el que sent el Dami, perquè ell, que aquest escenari l'ha viscut tantes vegades, sap que el Madrid, en aquest context de partit trencat, d'amunt i avall, el Madrid, això, en el 90% de les ocasions, ho guanya.
0: Tienes de guanyar.
1: Sí.
0: Canvi en un partit adormit, no? Allò, 1-0, un ritme lent...
2: Sí, pastoset, d'aquells de mastegar sorra.
0: Quan arriba el gol de la Reial al 89, no?
2: Exacte.
3: De moment, descans.
1: Bé.
3: Indica Busquets Ferrer el camí als vestidors, veiem la reacció. S'escapa algun...
1: Però
3: ja no tan... Ja veurem en el futur cap a qui va, si és més cap a Mourinho. De moment és més cap a la situació. De que la gent, doncs, després d'haver-se empassat una primera part doncs complicada, doncs ja potser ja es veien el partit mig guanyat amb l'1-0 i una Real doncs ja que podia començar a baixar els braços. El Madrid ha tingut el 2-0 a prop i arriba el gol de Susic. Tal i com està la cosa, el Madrid a camp obert, a no ser que la Real Societat sigui molt disciplinada, pot tenir opcions, però... De moment, 45 minuts per davant, la realitat és que el Madrid no és infranquejable, ha rebut gol a camp de l'Espanyol, ha rebut gol a camp de la Real Societat, 1-1, haurà de remar i haurà de continuar mastegant sort el Madrid per guanyar aquest partit.
1: Mira, que tenim jugador de la Real Societat a la tele, Torrientes.
5: Però bueno, hemos reaccionado bien y yo creo que el empate es justo.
6: Camino es el de los primeros 15 minutos, donde parece que tenéis el partido más controlado.
5: Sí, yo creo que tenemos que hacer eso, ¿no? El controlar el partido... Y las ocasiones que tengamos, meterlas.
6: Estabas diciendo, hemos saltado mal en el gol. Está claro que cualquier error pequeño despiste penaliza mucho.
5: Sí, contra estos equipos, ya sea, bueno, los jugadores que tienen arriba, pues a la mínima te hacen gol. Pero bueno, corregir y para que no pase la segunda parte. Gracias.
1: Doncs Torrientes, el jugador de la Real Societat que atès Movistar, la Liga, al descans del partit d'aquest Madrid 1, Real Societat 1. S'ha avançat el Madrid amb un gol d'Mbappé i ha empatat la Real Societat amb un gol de Susic just abans del descans. Que li donaran a Susic i li han de donar a Susic perquè era una rematada entre pals, però que efectivament veien una repetició ara des de darrere la porteria, la desvia i no poc Álvaro Carreras. Vaja, ho diré d'una altra manera. El xut de Susic jo crec que Courtois el treia. Si però no la toca Álvaro Carreras.
0: És la intervenció màgica de Carreras.
1: Sí.
0: La que...
1: Fantàstic Álvaro Carreras, que l'altre dia no marcava a Cala, el jugador de l'Espanyol que marca, i que avui contribueix decisivament en el gol. El doble de Feliciano López continua fent de les seves. Tenim també descans als partits de la prèvia de la Champions masculina de futbol. Clara?
4: Sí, l'Aika, que ha guanyat 3-0 l'Epski, per tant, si no té una empanada històrica, l'equip grec serà ja equip de Champions. Celje 1, Sloma de Bratislava 1, guanya Fenerbahçe 0-2 a camp del Lió, i també tenim empat al Viking Dinamo de Zagreb 1-1, per tant, tindríem ara mateix dues pròrrogues. I per cert, a la Conference, el Hearts escocès ha acabat guanyant els penals contra el Ràpid de Viena, per tant, serà equip de Conference.
1: Recordo, Fenerbahçe aniria al Bombo 3 i l'altre equip classificat, que és la d'Atenes, al Bombo 4. 7 minuts per les 10, més enllà dels esports, amb un cop d'ull a l'actualitat general, amb el company dels serveis informatius Jordi Casals. Jordi, bona nit.
7: Bona nit.
1: Què ens expliques?
7: Doncs que augmenten a 160 els morts per l'arribada al Nepal, que també deixa més de mig miler de persones desaparegudes. Aquest és l'últim balanç, però la xifra no és definitiva perquè encara hi ha molts llocs als que no s'ha pogut arribar. Entre els afectats hi hauria mig miler de turistes i, per ara, el govern espanyol no té constància que hi hagi cap afectat català. L'arribada s'ha endut la duana entre el Nepal i el Tibet, zones habitades, instal·lades, més de 10 infraestructures hidroelèctriques i una de solar. També hi ha una vuitantena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres arrasats. Sobre l'origen de la riuada, el govern nepalès treballa amb la hipòtesi que un terratrèmol de magnitud 4,4 a la zona del Tibet hauria provocat una esllavissada que ha bloquejat el riu fins que ha acabat sobreixint i ha provocat l'allau d'aigua. Sobre el territori, ONGs com Intermon Oxfam ja hi estan treballant. Ha parlat a RAC1 el cap d'ajuda humanitària de l'organització al Nepal, Santosh Pandey.
8: La primera prioritat continuaran sent les operacions de salvament. Ara mateix tenim un govern molt proactiu. Tenim el suport de les agències de la ONU i dels socis de desenvolupament. Estem treballant molt estretament amb el govern i donant-li suport.
7: Les últimes hores la Comissió Europea s'ha ofert per enviar ajuda al país si s'escau. Aquí el govern català també s'ha posat a disposició del Nepal i el Tibet. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, assegura que estan seguint de prop tota la situació. A Barcelona, els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola després de cremar 54 hectàrees. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i això ha permès aixecar els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. A més, la trentena de veïns de la primera línia d'habitatges que van desallotjar també han pogut tornar a casa. Durant aquest vespre i nit, els bombers continuaran treballant amb 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I en plana de successos, un paracaigudista ha quedat ferit greu en caure des d'uns 20 metres d'altura a l'aeròdrom d'Empuria Brava, a l'Empordà. La tela s'ha embolicat just quan abans d'aterrar i això ha fet que impactés contra terra a gran velocitat. Cap a les 10 del matí, els serveis d'emergència l'han portat en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona, on continua ingressat en estat estable dins la gravetat i els Mossos investiguen què ha pogut fallar.
1: Gràcies, Jordi.
7: A vosaltres.
1: Bona nit. 5 minuts per les 10, fem una pausa i de seguida tornem al descans al Bernabéu, Madrid 1, Reial Societat 1. Però ja sabeu, molto longo.
9: La Lliga es juga a RAC 1.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportaràs 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
9: RAC 1. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
12: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
9: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao i tu diràs. Aquest dijous és Super Dijous a RAC 1.
13: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
3: Anem a judici, però...
14: Anem
3: però
14: a judici?
3: Què?
14: La Universitat del Perreo.
15: Mami, que tu quieres... Aquí
3: ya... La Universitat del Perreo.
14: La Universitat del Perreo. El títol ja dona molt de sí, no?
3: Ara començo a estar nerviós.
14: Sí.
3: Ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola.
16: I les altes emissions soninant el via lliure.
3: Olé.
17: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
3: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no... Ja no, no
18: ara
3: no,
18: la gent ja fuma vàper, ja no. Ja...
9: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
19: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
20: Bon dia.
19: T'han fet algo molt bon dia.
21: Què tal, bon dia?
19: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
20: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
21: A l'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
22: està fent gran.
20: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
9: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
23: La ràdio, sempre al teu servei.
2: també a l'estiu.
13: RAC 1. Tots som un milió. La Lliga es juga a RAC 1.
1: Un minut per les 10 de la nit, al descans. Madrid 1, Real Societat 1, al Bernabéu. S'està escalfant algú amb especial intensitat, Dami, al descans?
3: Doncs s'està escalfant Marco Corella. És l'únic jugador que veig des de la meva posició al Madrid que s'està escalfant. La resta, si ho està fent, doncs ho fa al vestidor, però que sigui visible des de la nostra posició Cucurella, que veurem si entra ja d'inici en aquesta segona part.
1: Pot ser que se li hagi acabat la paciència
0: clarament,
1: en Carreras.
0: Cucurella serà el primer canvi, clarament.
18: Però jo crec que més enllà d'un tema de paciència és un tema de targeta.
0: Sí, no, aquest és el motiu.
18: També. Sí, és de targeta. Si no, l'aguantaria com l'altre dia, fins al 60-65. Però amb la targeta, Mourinho arriscarà, i més tenint un recanvi de garanties, a la banqueta com el que tens.
1: Sí.
0: No es vol exposar que aquest cubo se'l faci a la banda.
18: Correcte.
0: I
18: el canvi és de llibre. I jo ho entenc, eh? O sigui, jo... Sí, més quan, sobretot, tens una plantilla bona i recanvis de garanties. O sigui, jo és una cosa que en molts dels equips que he estat darrerament ho hem valorat mil vegades, eh? És
0: canvi...
18: a dir, targeta en posicions compromeses. És una cosa que digui, mira, li han tret una targeta al davanter centre. Vale.
0: Flick ho té molt en compte, també, eh?
18: No, tots, perquè saps que ara... Sí. És que a la mínima...
1: Bé, és que mira la jugada del gol, que han dit. Correcte. Angel té una groga i no pot fer la falta.
18: Correcte, llavors és una cosa que està, en segons quines funcions, està molt valorada. I ja dic, clar, si tu resulta que tens una plantilla molt justeta i que els recanvis que tens a la banqueta són 5 nois del filial, 3 prejubilats i no sé què, doncs no ho fas. Però si tu tens...
0: Si tens fons d'armari...
18: Clar, és que ja dic, és demà, és que... I cada vegada veig més entrenadors que segueixen aquesta línia de pensament. És a dir, jugador amb targeta que condicioni i tal, fora.
0: Fora, sí.
18: Fora.
1: Per cert, mira, ara estava mirant els webs de Madrid, ja saps que a vegades en dies, bé, assenyalats. Avui, que és el primer dia de Mourinho al Bernabéu. Però vaja, el Marca, descanso, Susic igual al golazo de Mbappé.
0: Suau, no?
1: Molt suau.
0: Una cosa com molt escèptica.
1: Sí, i el d'Ilas, que acostuma a ser potser una mica...
0: Més punyent, potser.
1: Sí, Susic rebaja l'eufòria del Madrid.
0: L'eufòria, que diguéssim, que l'eufòria tampoc seria tant. Però,
1: no, perquè...
0: No va semblar que el Madrid de la primera part fos com per estar eufòria.
1: No ha estat Dami una primera part per llançar coets i, vaja, i l'ambient de Bernabéu és en aquesta línia, no?
3: No, la cosa ha començat amb expectativa, després de la victòria camp de l'Espanyol, però sobretot d'aquests dos anys sense guanyar res, però amb l'arribada de Mourinho, que també aquí hi ha la qüestió de la memòria, no? Qui vol recordar com va marxar Mourinho i qui, doncs, no vol en recordar-se'n massa, però Mourinho va marxar molt malament. Va tenir un segon any increïble en què va fer el rècord que després va igualar a Tiro Vilanova, no? Però que va fer un any en què en la Lliga eren imparables, eren... Vaja, no hi havia qui pogués amb aquell Madrid. Va construir un equip, doncs, que va aconseguir d'alguna manera igualar-se, més o menys igualar-se o apropar-se al Barça de Guardiola, però el tercer any va ser horrorós, tot eren problemes, va acabar amb l'equip molt, molt dividit, etc. I al final, doncs, va acabar escridassat. Mourinho va sortir escridassat del Bernabéu.
0: Sí.
3: Per dir, aquí han passat 13 anys i... Vaja, el veredicte del públic anirà clarament en funció del resultat. No hi ha més, per molt que es tracti de Mourinho, que jo crec, sincerament, que el madridista, per molt que va adorar i va valorar Mourinho en la mesura del que li va donar, que és, insisteixo, d'alguna manera rebaixar el que significa el Barça Guardiola, jo crec que el madridista el posa per sota d'Ancelotti i de Zidane, almenys avui. O sigui, no ha guanyat la Champions.
0: Clar, és que no ha guanyat la Champions. Clar, això és important.
3: No ha guanyat la Champions, un entrenador que va significar molt de desgast. També hi havia molta gent que era petita, que tampoc té en la memòria el que va passar. Llavors Mourinho, encara que sigui un entrenador que ha fet molt en el món del futbol, o sigui, és que ha de demostrar. O sigui, potser ell et dirà, jo què he de demostrar? Bueno, però és que hi ha molts madridistes que encara els ha de demostrar Mourinho, no? I que pràcticament comença a zero. Llavors, bueno, hem de veure. O sigui, a priori ha fet un partit gris al camp de l'Espanyol i haurà d'anar demostrant. Però clar, és el que deia el Carlos també, són una sèrie de jugadors que el 80% dels partits se'ls tancaran al darrere, han de construir, han de jugar en estàtic. Avui ja havien obert la llauna i tenien l'oportunitat de tenir una segona part potser més plàcida i golejar. Ara es tracta de tornar a començar. Sí, Matarazzo és un bon entrenador, la Real també juga, així que bueno, anem a veure. I la sensació és que, clar, que, i això no és culpa de Mourinho, que aquest equip fa dos anys que no guanya i que el crèdit és curt, per no dir que nul. Aleshores, en el moment en què el Madrid perdi dos o tres partits seguits, i això, insisteixo, no és culpa de Mourinho, però la gent començarà a protestar. No és el mateix que 2024, quan el Madrid va guanyar la Copa Europa contra el Borussia Dortmund, aleshores el crèdit era infinit, i aquella temporada ja va començar malament, però bueno, la gent va tenir molta paciència, però ara no vens a guanyar la Champions. Vens de dos anys en blanc i aquest zero crèdit, no? O aquest crèdit negatiu que té el Madrid, doncs és una motxilla que Mourinho assumeix que la carrega ell.
1: Sí, sí. I per cert, ara mirant per xarxa sí que veig algunes crítiques al replegament defensiu, per exemple, en la jugada de l'1-1, allò reben els tres de dalt que no baixen, per exemple, però vaig això.
0: No és el que deia abans en Carlos, no? Si volen implicar-se, el Madrid jugarà millor.
1: Sí.
0: Si no s'impliquen, evidentment.
18: Sobretot que si volen implicar-se, el Madrid pressionarà millor, per tant, robarà més pilotes més amunt.
0: I no es produiran aquest tipus
18: de... Una, t'estalviaràs carreres, i dos, generaràs ocasions amb molt poca cosa. Sí. Perquè quan tu pressiones molt a dalt i ets guanyador de duels, al final passa com en l'ocasió aquella que Valverde s'ha anticipat a Susic, li ha saltat com un camió per sobre i ha sigut ocasió del Madrid. Perquè al final, amb dos passades, fas la feina.
1: Com el Barça Elx. L'altre dia, mirant els gols del... allò, revisant les dades i tornem a mirar els gols, clar, pensava... Home... sí que hi haurà dies que necessitaràs un nou que et faci el gol impossible, però realment jugant així és que les rematades són un contra un amb el porter. Vull dir que...
0: Ostres. Te les farà qualsevol.
1: Qualsevol que jugui el Barça, diguéssim, no? Amb talent. Per cert, la Gut m'apunta que el Girona ha fet oficial ja l'acord pel traspàs d'Arnau Martínez al València. Un emblema, m'atreviria a dir, del Girona, i va arribar amb 17 anys, i va arribar a l'edat de cadet el 2018, i amb 17 anys, ara sí, va debutar al primer equip, el 2020. Per tant, Arnau, que segurament no ho sembla, però té 23, 24 anys.
0: Que sembla més gran,
1: diguéssim,
0: no?
1: Posats,
0: per trajectòria.
1: Perquè, clar, porta tants anys jugant ja a l'elit que segurament li posaríem un any més. Per tant, serà un bon fitxatge pel València... I vaja, sí. Estava cantat, però una mala notícia pel Girona. En fi, deies alguna cosa, Dami? Perdona.
3: No, que deia això de Diomandé, no? Que també sembla que tingui...
0: Diomandé té 45 anys, ho sabeu, no?
3: Jo no hagués dit 45, hagués dit 38.
0: No, però vull dir que és més gran que Rüdiger. El que passa que ho dissimula molt bé, però...
1: Ui, compte que tenim gol important a la Champions, un possible debutant que s'avança.
4: Sí, el Viking noruec, el 2 de la represa, fa el 2-1 contra el Dinamo de Zagreb, per tant... 4-3 en el global de l'eliminatòria, queda tota la segona part. A la primera part, al tram final, han fallat un gol a la porteria buida. Escandalós. Però ara ho estan solucionant amb aquest 2-1 que de moment els classificaria per primer cop a la Champions.
0: Jo, després del que ha fet el Dami, no? Recordant-nos aquesta...
1: Sí.
0: Jo crec que ens toca.
4: Sí,
0: ens toca,
4: eh?
0: Sí.
1: Doncs mira, pot ser un senyal, per què no?
0: Són aquestes coses que a vegades, no?
1: A veure,
0: estranyes.
1: Si és a casa, em sembla una bona notícia, perquè ara mirava que és el segon coeficient més baix dels equips.
0: Serà fora ja.
1: Sí, aquest seria el problema. I mira, veiem línia interna pels monitors, no sé si tu ho veus, Dami, també, que hi haurà el canvi que comentaves, eh?
3: Sí, de moment tenim la Real Societat.
1: Cucurella.
0: Sí, Cucurella està al túnel, sí. Ja, sí.
3: Sí, i ara surt Cucurella. Sí, sí. Perquè, escolta, Molló,
1: sí.
3: Perquè quins noruecs hi haurà? Hi haurà el Bodoglim, no?
1: Sí, el Viking.
3: Sí. O sigui, dos noruecs, eh?
1: Dos noruecs.
4: Sí.
3: I no hi ha el Rosenborg, increïble. O sigui, i no hi ha el Rosenborg.
1: Hauria d'estar prohibit, eh? Dos noruecs sense el Rosenborg. Bé, el Rosenborg ja sabem que li tocaria al Madrid.
0: Sempre li tocava.
3: Doncs sí. Tenim la Real Societat amb Yangel Herrera i Amar Amburu, els dos jugadors amb targeta groga. Continuen.
1: Es manté.
0: Però diguéssim que el Viking no està tan lluny, no? Com el Bodo.
1: No està tocat al cercle polar àrtic.
0: Clar, és que el viatge de l'altre era...
1: Vaja, o al cercle polar àrtic. Creiem que estava a tocar i no, és que està al cercle polar àrtic.
18: Sí. El Bodo està...
1: Sí.
18: Molt a dalt. Molt a dalt de Noruega.
1: Sí. Doncs a punt de començar la segona part, a veure si avui es manté aquest marcador d'1-1 com a mínim o d'empat fins al final. Dami.
3: Acaba de començar la segona part. Primera pilota que toca la Real Societat, Susic, amb John Martín i aquest cap a... N'ha dit Lukembeita Aguirre Gómez Corta, però no, juga amb Remiro. Bona primera part de Remiro, eh?
1: Sí,
3: tot
1: sí.
3: El que podia aturar ho ha tret el porter de la Real Societat.
1: Sí, porter segur. per la Real Societat, vaja.
18: Sí, però és veritat, jo entenc el que diu el Dami, que l'any passat no va tindre... O sigui, de fet, li va costar al final sí. donar el Mundial. O sigui, sí. jo crec que no va tenir un bon any Remiro pel nivell al que ens tenia acostumats en temporades anteriors.
1: Compte, Clara.
4: Posa la directa al Viking, ara, ara. El tercer. Mira, ja el tenim, 3-1 amb dos minuts de diferència. El conjunt noruec que posa distància amb el Dinamo, 3-1. Compte aquest debut i aquest creuament que diu el Broc que
0: sí, sí,
4: produirà per celebrar
0: assegurat,
4: aquesta
0: sí.
4: efemèride que recordava el Damià.
3: Li toca el Barça i demà Guillermo Amor el tu diràs, eh?
1: Ja ho veus, eh?
0: No, ja està trucant. Sí.
4: Doncs de moment 3-1 tindrà feina el Dinamo si vol tenir opcions de classificació.
3: Mbappé Remiro li ha posat Guler, però és que li ha deixat en safata de plata, eh? Ara que estem parlant del Barça bàsquet aquests dies, que ni Solozabal li posava una assistència així a Norris. Sí, sí, en safata de plata li ha posat Guler a Mbappé, ara xuta justament Guler, corna favorable al Madrid.
0: A mi Guler m'està semblant el millor de Madrid a l'inici de temporada.
1: I Mourinho no és tonto, no, no em prescindirà, eh? Clar. Perquè és que no pot.
3: No.
1: No sé com s'ho farà, però...
3: I Mbappé està tenint moltes oportunitats. Sí. Mira, podria portar 5 gols en aquest inici sense exagerar.
18: Sí, però el que penses és si les està generant, a la que afini una miqueta, sí, que afinarà, perquè al final porta 3 setmanes entrenant, a la que afini una miqueta i les comença a ficar dintre...
3: Wollerhausen de cap fora. No, la mala notícia per mi també, Carlos, és que en 2 minuts així ja estiguin generant, no?
18: Sí.
1: Sí. Sí, que és la diferència amb la primera part, que han trigat molt a tenir la primera clara. Recordem, més enllà d'aquest Viking 3, Dinamo 1, els altres 3 marcadors, Clara.
4: Laika 3, Lepski 0, el Celje 1, Slovan de Bratislava 1 i el Lió 0, Fenerbahçe 2.
1: Per tant, tindríem Viking i AEK al Bombo 4 i el Fenerbahçe al Bombo 3 ara mateix. Dani.
3: Banda pel Madrid que ha sortit decidit en tromba, eh? A no donar opció a la Real Societat, a no deixar que passin els minuts, evidentment, a no deixar que la Real faci l'1-2, però bé, veurem. La pilota parlarà, no? Però de moment el Madrid ha sortit amb intenció. Juga amb Valverde. A la dreta ja la recull Bernardo Silva, de moment. Uf, grisot, Bernardo Silva.
0: Sí. Que no sé si és que no troba el lloc, no troba la manera de, no, d'encaixar, però...
1: Sí. I a mi Bellingham avui, no sé... Jo és que potser clar. És un jugador que no li sé veure, eh? Perquè l'altre dia també em va rebre molts elogis i...
0: No, però per exemple, el Mundial va estar bastant
1: sí,
0: bé,
1: molt bé,
0: eh?
1: És a dir...
4: Va recuperar la seva...
0: Va recordar el Bellingham de la primera temporada al Madrid.
3: Clar, però és cert que avui no... Terra era dominada clar. En espais, és que era un
1: sí,
3: monstre.
1: Sí, sí, sí,
3: hi havia partits, però monstruosos, eh, clar, Bellingham? Total. Ara, clar, és el context, no tot? Tot ho fa el context de partit. Clar, l'altre dia, per exemple, el gol al camp de l'Espanyol també és de top mundial, o sigui, sí. aixecar-se sí, sí. una remata tan neta... Ostres, és difícil.
0: Mm. Molt comentat el canvi físic de Vinícius, eh?
4: Sí.
3: Aviam, Guler, d'esperó, li deixa amb Bernardo Silva, està atacant molt al Madrid i amb molta intenció, Dumfries, corna, una altra corna pel Madrid. Però sí, sí, de cara, no et refereixes?
0: Sí, sí, s'ha fet un retoc i sí, sí. a vegades no sembla ell, una cosa com molt, molt estranya.
3: Ja, ja, sí.
0: No dic ni millor ni pitjor, però que, no, ja. que ha canviat. O sigui...
3: sí. Xuta Bernardo Silva, Remiro en 2 temps, un altre al Madrid.
1: Sí, sí. Aquí... com la rapada de Haaland, no?
0: Sí, no, Déu-n'hi-do, però
4: no,
0: clar...
4: No és natural, l'altre no.
0: Clar.
1: Sí, home, ja ho sé, però vull dir que al final...
0: Que Haaland, a la que li creixi una mica el cabell, el tornes a ubicar, però Vinícius...
4: I aquí compara Vinícius
18: però parlem de retocs estètics? Sí. Vaig molt perdut, jo, eh?
1: Sí.
0: No,
1: sóc que sí, Carles.
18: A mi em treus del futbol i se'm complica.
0: S'ha parlat la mandíbula, eh?
4: I aquí el compara amb un tití, ara, i tot.
0: Mira,
1: ah, sí?
0: No em sembla mal vist. No està mal vist.
1: Big Sam, eh?
0: Sí.
4: Big Sam. I Big AEK, que pot fer el quart, eh? Vinga. Un penal a favor del conjunt grec. I va Jovic, que és qui l'ha provocat, i marca. Per tant, l'AEK d'Atenes, podem dir, jo crec, d'aquestes hores de la nit,
1: sí,
4: que
1: sí.
4: serà... Mira, no ha xutat Jovic, és un altre jugador.
18: Rasvan Marin.
4: Mira. Que serà el bombo de demà del sorteig de la Champions. 4-0.
3: Doncs, compte la Real, eh? Que s'instal·la camp contrari. Jugant Oyarzabal amb Aramburu, Aramburu amb Oyarzabal.
0: Calma.
3: A poc a poc. La Real necessita madurar el partit, que passin els minuts.
0: Ara.
3: Take Kubo, d'esperó, amb Aramburu, posa-la, centra Aramburu, corna.
1: Bé.
3: Corna
1: bé,
3: per la Real. Ah, no, dona porteria.
1: Oh.
3: Diu que l'ha tocat Aramburu en última instància. Aramburu el veig una mica sobrerevolucionat. Hauria de ser canvi, hauria d'entrar Ien Muñoz per ell en algun moment. No, però sí, és que veig que estem a la segona jornada, hem de rebaixar el tot.
0: Tu veus, sí, però
3: això serà molt llarg.
0: Una expulsió d'Aramburu, potser?
3: Sí, però... totalment, totalment.
18: Però és que el problema és que Aïllén és esquerrà. I un esquerrà defensant a Vinícius d'allà...
0: Un drama, no?
3: Mbappé, xuta Mbappé, corna. Ah, no, fora, porteria. Molt ben defensat aquí per Joan Martín. Fora de porteria.
1: Umtiti, recordo, vaja, jo crec que és sabut, però per si de cas, retirat, sí? I diu que vol ser entrenador, eh?
3: Ostres.
1: Bé?
0: No, qui sap, potser tenim el nou Guardiola i no ho sabíem.
1: El nou Deschamps.
0: El nou Deschamps,
4: eh? Exacte. Sí.
3: Porteria per la Real Societat, toca Joan Martín per Àlex Remiro. Pressió tímida de Mbappé i Vinícius, que mira que passen els minuts, doncs lògicament els costa més estar intensos allà. Susic, de primera Oyarzabal i de primera Sergio Gómez, que corre. I és Ochien. Ai, Sergio, s'ha equivocat. Ah. Es llença a terra Dumfries i envia la pilota a corna, almenys ha tret el corna.
0: No, era bona,
3: però que bé allà, que bé, sí. Susic, que bé. Oyarzabal de primera des del mig, obrint a l'esquerra per Sergio Gómez, que jo crec que ha confiat molt en la seva qualitat per centrar i en la seva precisió, però podia haver avançat una miqueta més, eh?
1: Bon partit d'Oyarzabal, eh? Poc, sí. O sigui, està intervenint poc perquè ataca poc la Real Societat.
0: Tot ho fa bé, no? Tot ho fa bé, sí.
3: És que té molt bon peu, eh?
1: Sí.
0: Bé, el Mundial també va aparèixer poc, però com va aparèixer va ser per marcar i...
3: Sí, sí. Va jugar molt més avançat fins i tot, sí, que la Real Societat. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aviam el corna des de l'esquerra. Saltava Joan Martín, pilota a la frontal. Susic, l'autor del gol. Impedeix que Madrid pugui sortir en contraatac. La toca Hausen i la pilota que cau a l'esquerra per Sergio Gómez una altra vegada. Li cau la pilota al peu dret, juga amb Susic. Aquest amb Ochieng. Aviam què fa el canià. Susic una altra vegada. Encara... Bellingham ha perdut la pilota, Susic, la veritat és que té qualitat Susic, però a vegades es complica. Surt el contraatac al Madrid, Mbappé el persegueix Ochieng, bon treball defensiu d'Ochieng, Mbappé que juga a l'esquerra cap a Vinícius, compte que voldrà decidir Vinícius, Cucurella línia a fons, Cucurella, Remiro tapa.
1: Bé.
3: Ha tapat Remiro, jo crec que ha estat lent aquí Cucurella, perquè podia fer la passada de la mort. Ha tapat bé Remiro la contra que s'acaba de treure el Madrid en quatre passades entre Vinícius, Mbappé i Cucurella finalment.
1: Jo crec... Hi ha poc angle per xutar, no?
18: Però... No, angle per xutar no en té, però jo crec que ell no dona la passada de la mort de primera perquè Mbappé encara no li ha fet el moviment que va segon pal. Si Mbappé fa el moviment una mica abans, li dona.
3: Ara es lamenta Cucurella. Sap que ha tingut aquí la seva primera...
0: No?
3: Sí. Arriba la primera oportunitat de fer un gol, de fer una acció important al Bernabéu. Es manté l'1-1, però han passat massa coses en aquests primers 8 minuts de la segona part.
1: Important que li hagi donat Vinícius. Vull dir que ja
0: que passa,
1: veurem,
0: no?
1: Quantes curses d'aquestes, sí, sí, sí, acaben amb Vinícius jugant-se-la.
0: Potser a Carreras no se l'hagués donat.
1: Bé, no ho descartis.
0: És probable que...
1: Sí. Bé, s'ha de veure com funciona aquesta societat.
0: Sí,
1: Vinícius,
0: sí, sí,
1: ja sabem que és especial.
0: Vinícius i societat són conceptes que aparentment no lliguen gaire bé.
1: Sí, sí, sí, és veritat.
3: 8 minuts i mig, surt Bernardo Silva des del darrere, el Madrid que juga ja amb pressa, eh? Tens aquella sensació que si no sapiguessis el minut et pensaries que estem al 75, almenys. Ah, queda,
0: encara
3: queden 12-14 minuts.
0: Sí, sí, sí. Queda un món.
1: Jo crec que no tenen... Perquè a més saben que físicament potser... tenen menys gas, menys gasolina que el rival.
18: I que, escolta, que porten... 4, o sigui, 8 minuts i mig de la segona part i han fet 3 ocasions.
1: Sí, sí,
18: ara, ja.
1: Això sí.
18: Sí.
0: Què ens vols dir amb això, Carlos?
18: Que, a veure què.
0: Que calma, no?
1: Tenim gol a Lió.
4: Redueix diferències al conjunt local, al conjunt francès, el 61, marca Fofana, 1-2, per tant...
0: Compte.
4: És una mica d'emoció, sí, en sí, aquest partit a Lió, al conjunt francès.
1: Sí, aquí qui quedi eliminat és una patacada.
4: Una rematada.
0: Home, sí.
1: Bon gol de Fofana, que diria que ja va marcar el partit d'anada. Tami.
3: El que és lamentable, també, és el tema dels escocesos, eh? Perquè el Celtic de Glasgow, que avui deia...
4: Mira,
3: o sigui, com per tota la vida, com poden ser tan bons a casa i tan lamentables? Perquè sempre passa igual. O sigui, surten d'Escòcia,
1: sí,
3: i és que són el més horrorós que hi ha. 3-0, 4-0, 5-0... I, en canvi, a Escòcia comencen a penjar pilota i treuen bons resultats. Però és que sempre passa el mateix amb el Celtic i amb els Rangers. Però tota la vida.
0: El Celtic
3: tota
0: la vida. Va guanyar la Lliga de Miracle, eh, aquest any.
3: Sí, sí,
0: la tenia perduda.
18: I amb el Hertz.
0: Sí, sí.
1: Sí.
3: O sigui, havia guanyat, que era 3-0, crec, a casa.
4: Sí,
3: no?
4: Sí.
3: I per a camp de l'Ask Linz d'Àustria.
0: Sí, sí, una golejada, sí, escandalosa. Sí.
18: 5-1.
3: Sí, no, però, no tenen futbol. 5 a 1. No tenen futbol.
18: 5 a 1, que ja fa, el Linz falla un penal. Sí, amb el 5 a 1 falla un penal. Sí. I el Celtic després té alguna opció a base de penjar pilotes a l'àrea i tal, té alguna opció d'igualar l'eliminatòria.
1: El Lask, que no és un debutant, l'equip austríac, però és la seva segona Champions i la primera Copa d'Europa 65-66. Vull dir que gairebé ho és, de facto.
0: Sí, sí.
1: O sigui, l'himne de la Champions mai ha sonat, diguéssim, al camp del Lask.
3: Falta sobre Bellingham, en camp propi jugarà el Madrid.
1: Sí, falta molt clara.
3: Crec que qui no trigaran tres, Diomandé, eh? Buscarà més desequilibri el Madrid per banda dreta. Juga Hausen amb Bernardo Silva, que ve ajudant l'inici de la construcció de la jugada. El pressiona Susic, intenta animar i esperonar el públic madridista. Valverde amb Diomandé puja a línia de pressió la Real Societat perquè no sigui tan còmode construir pel Madrid. Konaté amb Bernardo Silva, té un punt de risc, però va pujant, insisteixo, a línia de pressió. Hi haurà canvis a la Real Societat, per cert, entrant Zubeldia i Oscarsson. Ui, el control de Vinícius s'equivoca directament a fora de porteria. Déu-n'hi-do el control del brasiler.
1: Ui.
2: Xiulets,
1: eh?
3: T'escapen xiulets per Vinícius, sí. Aviam, marxarà Aramburu, targeta.
1: Sí, de manual.
3: Entra Zubeldia, manual.
1: I l'altre, Oyarzabal, per minutatge.
3: Correctíssim. I se'n va Orri, i entra Orri Oscarsson, l'islandès.
1: Que ja va fallar les primeres de la temporada a la Cartuja.
2: Quin hate.
0: I que avui té tota la pinta de fallar-ne una molt clara. O sigui,
1: o que Courtois el... farà la zonada de la seva vida.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí. Aquest és el Morata d'Islàndia. Eh?
2: Sí. Ui, el segon del Lió.
1: Eps, compte.
2: Empat al Lió, guanyava el Fenerbahçe 0-2. Doncs en res, 4 minutets, més o menys. Empata l'equip francès 2-2. Home, Openda,
1: sí, que no
2: va...
1: del
2: Leipzig.
1: Sí, que home, sempre Openda. Recordaré que Openda no em va fer cap contra el Madrid. Mira, amb una
2: Michel
1: eliminatòria Kahn. Amb el Leipzig.
2: Sí, sí,
3: que li van robar al Leipzig, no? Que hi ha un gol a Olmo, on que intervé Ombo, que els anulen. Sí. Que marca Brahim.
2: Sí,
3: sí. Que marca Brahim.
2: Sí, sí, sí, sí, per fora de joc posicional, crec que van anul·lar-lo. Sí, sí.
0: Michel Kahn, aquí més robarà de...
2: No sé.
0: De jugadors,
2: Pep, jugadores. Pep, que potser hi ha fora de joc, eh?
1: Sí, això s'ho haurà de mirar al VAR. També a l'inici de la jugada, ara mateix anirem a la pròrroga a Lió. Tami.
3: Cucurella, a l'esquerra, Vinícius, davant seu Zubeldia, la primera entre Vinícius i Zubeldia, centre Vinícius, treu la defensa Real, menys mal que Bellingham a la frontal era a terra, monta la contra de la Real Societat, Oscarsson, enrere per Torrientes, es desempallega Torrientes d'art de Guler, juga Susic, que era qui ha protagonitzat aquesta acció amb Guler, Susic amb Zubeldia, de nou Lucas Susic, l'autor del gol, el croat, tercera temporada amb els i baixos, semblava que marxava l'any passat, continua Susic, cau a terra, ataque Kubo, intermitent Kubo, recupera Guler, aplaudeix al públic del Madrid que vol ja el 2-1, no vol esperar més. Bernardo Silva en, a l'esquerra amb Bellingham, aquest la deixa per Vinícius, que accelera la marxa, Vini, s'equivoca Vini, intercepta Torrientes i torna a començar. Aplaudeix Mourinho, que intenta animar des de la banqueta, però un punt desesperat.
18: Sí. Mira que em costa parlar malament d'algun jugador, però a Susic algú li podia dir que la deixés anar una miqueta abans.
1: Sí, que no condueixi tant.
18: És que li ha passat ja diverses vegades.
0: És gana. És que la pilota...
1: T'està posant nerviós, en Carlos? No és normal, això.
18: No, però nerviós perquè em fa ràbia veure jugadors de tant talent.
1: No.
18: O sigui, em fa molta ràbia veure jugadors de tant talent, perquè més penso que Susic és un jugador molt talentós, és a dir, prendre males decisions. O sigui, tens una opció de contra, te l'ha donat bé Oscarsson de cara, tens l'opció de jugar ataque que tindrà espai i conducció. Ostres, i...
3: Bellingham cap a Mbappé, marcarà gol. Cucurella, Bellingham a la frontal de l'àrea, li deixa Mbappé en posició correcta i aquest supera Remiro, no ha perdonat aquí Mbappé, s'han ajuntat els cracs. Poca cosa es pot fer. Al final, quan s'ajunten els cracs, passen coses. Cucurella cap a Bellingham, Bellingham ha assistit Mbappé, que s'ha mogut molt bé entre línies, i aquest ha superat irremissiblement Remiro. Marca el Madrid 2-1, doblet de Mbappé, Real Madrid 2, Real Societat 1. El Madrid estava buscant el gol, l'estava mereixent, finalment l'ha trobat.
1: Doncs sí, a la paret, el teva meva, fantàstic, la passada de tornada de Bellingham molt bona, per fer-me callar i demostrar que sí, que en aquest inici de temporada, gol i assistència, segurament és un altre a Jude Bellingham. No crec que sigui el seu fort, aquest, de passades amb pocs metres, no, però aquí ho ha fet excel·lent.
0: Està molt ràpid i ho veu clar.
1: Fantàstic.
0: La mig gol.
1: Sí, sí.
0: Bé, ara jo crec que és el moment de deixar passar una estona, eh?
1: Sí, no? Una altra vegada, no?
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: No? Que es tranquil·litzi el Madrid, no? I la Real, de moment, perfil baix.
1: Sí, sí.
0: I aleshores, a 80, començaran a buscar-lo. No sé que arribi el tercer any.
1: Sí.
0: També
1: sí,
0: és el més probable, eh?
1: Ara el més important, jo crec, no? És aguantar aquest resultat. L'acció, Carlos, és que jo crec que és... Anava a dir poc atribuïble la defensa de la Real Societat. Jo veig més mèrit de l'atac, aquí, clarament.
18: Jo crec que la combinació a un contacte, sobretot la combinació entre Mbappé i Bellingham a un contacte, és difícil de defensar. Més amb la velocitat a la que es mou Mbappé i en aquest cas, Bellingham encerta molt bé en el timing de passada.
3: Guler, Dumfries, Remiro. Ara veurem si el Madrid aprofita el momentum després del gol, que és molt Madrid això, abans la Real ha empatat el partit i el Madrid vol ja el tercer. Aviam com va la cosa, però el Madrid buscarà aprofitar el cop psicològic i moral que suposa per la Real haver encaixat aquest 2-1, Carlos.
18: No, deia això, que per mi el timing de Bellingham amb la passada és molt bo i Mbappé en aquestes situacions d'arrencada és molt potent i defineix molt bé. Compte que, parlàvem abans, no? És que Mbappé les està tenint i em fa... Bueno, sense estar dos especialment bolets, no? Encertat, sí. En porta dos.
0: Sí, sí.
18: I com s'equivoqui una altra vegada, farà el hat-trick.
1: Sí, sí.
18: Perquè... O sigui, clar, que és veritat que els hi posem el llistó molt alt perquè són jugadors d'un talent extraordinari, però clar, és que dius, no, és que està fallant. Ja, però està fallant per una fotut de la
4: dinera. Sí, recordo un partit del Mundial, no recordo exactament quin era, que vam dir-ho, que estava frustrant, que no hi sortia res, però va acabar fent el gol. Sí, sí.
18: Pot ser el França-Marroc que vam fer...
4: Jo diria que sí, que fa un molt bon gol amb un xut des de la frontal, que carrega molt ràpid la cama i sí, fa un molt bon gol.
18: Jo diria que és aquest, sí. Que és que aquest partit, em sona que vam parlar-ne aquí, però...
4: Correcte, vull dir que té això, perquè és tan bo que té això.
3: És el favorit, vaja, més clar que hi ha hagut les últimes temporades a ser el pitxitxi de la Lliga.
4: Sí.
3: Però vaja, de llarg.
18: Però de molt llarg, sí.
3: Sí, si no es lesiona, si no es perd partits, ho serà.
18: Home, pensant sobretot amb el perfil de davanters que té el Barça,
0: no, clar,
18: en el Barça el gol estarà molt més repartit.
4: Clar.
18: O sigui, en el Barça és poc probable que hi hagi un jugador que faci 35 gols.
1: Més xiulats a Vinícius,
4: sí,
1: Dani,
4: sí, eh?
3: Doncs comença entretinguda la temporada, perquè si més o menys a nivell de resultats, el Madrid va tenint resultats, però té aquí un elefant, no?
1: Sí.
3: A l'habitació com Vinícius.
0: Sí, però a Cornellà...
1: I ara ha renovat.
0: Sí. No, però ja va ser el més criticat o el que almenys escolten les ràdios a Madrid. Tothom assenyalava Vinícius com el factor que no havia estat a l'alçada de... Vull dir que hi haurà tema segur amb aquest jugador.
3: Bé. No, és que amb el salari que té, el que significa Vinícius al Madrid, no? la categoria que té...
0: Sí, sí.
3: Que ha de rendir. I de moment dos gols d'Mbappé i molta més incidència sobre el joc.
1: Sí, i pel seu entrenador no serà per Mourinho, dic, que està defensant-lo de manera més que dubtosa.
18: Però és que això, sí, Mourinho ara ja no pot dir res, perquè si tu vas a parlar d'un jugador que el club acaba de renovar per un munt d'anys i un munt de diners, clar, ara ja no pots tirar pedra sobre el teu terrat.
0: Has de menjar, no?
18: Sí, la cosa és que digui, mira, a aquest senyor li queda un any i igual no renova i m'interessa que surti i tal, però ara, que el club l'acaba de renovar fins al 2030 no sé quants i li pagarà una barbaritat de diners, doncs ara de primeres l'has de defensar a morir.
1: Sí, sí, sí, sí. La remena la Real Societat, a veure si en té alguna a la segona part. No recordo cap arribada dels de Matarazzo, Dami.
3: No, perquè amb l'1-1 el Madrid ha sortit empenyent i la Real, doncs, el que ha pogut fer és defensar-se, intentar contenir fins que el Madrid ha fet l'1-1 i ara ha tornat a començar. Però vaja, en línies generals està sent un partit digne de la Real Societat, que venia de perdre en el debut al camp del Betis i que si no espavila podem acabar la jornada amb els dos de Sevilla dalt i els dos d'Euskadi a baix, sí. Sense comptar l'Alavés,
1: sí. Sí, sí, sí, sí. A veure, que el d'abans no ha valgut de l'Olímpic de Lió, però aquest de moment sí que puja al marcador, Clara.
4: Tot i que amb suspens, perquè hi ha un jugador del Fenerbahçe a la gespa, queixant-se d'un cop, i és que han trigat a celebrar el gol els jugadors del Lió, fins i tot perquè hi havia una mica de confusió. A veure... Ai, aquí es... Ai, fora de joc posicional. Sí. I després aquí la recuperació... Demanen falta, jo. Crec que és pilota.
1: No, però és fora de joc.
4: Sí.
1: Sí. A no ser que la pilota vingui del jugador del Fenerbahçe, que a mi no m'ho sembla.
4: No. Jo diria que no, no?
1: Bé. Veurem en què acaba la jugada, si l'avisen del VAR. Empat a dos, aniríem a la pròrroga, Dami.
3: Takekubo per línia, a fons, se li escapa. Se li escapa, ha intentat jugar cama canviada, la jugada habitual d'ataque, arrencant des de la dreta, desafiant Cucurella, ha anat a l'ajuda Hausen, fora de porteria, canvis.
0: No té el dia, Kubo, avui.
3: Canvis. Se'n va i Angel entre Carlos Soler, per tant, eliminem un jugador amb targeta.
1: Sí.
3: I entra també Barrene, Ander Barrene Chea.
18: Parochenc, potser?
3: Parochenc, us anava a demanar ajuda, sí.
1: Sí, Parochenc, exacte.
0: Carlos és visionari.
1: No, bé, molt lògics els canvis.
18: Sí, molt, no? Sí, és molt jugador per jugador. Són
0: sí, no,
18: que
0: no,
18: sempre.
0: Però està bé que t'avancis.
18: Tinc línia amb Matarazzo. M'ha trucat,
3: quatre
18: a veure.
3: Canvis en dues finestres, sí. Matarazzo. Li queda un canvi. Jo pensava que acabaria carregant-se a Susic, Carlos. Tampoc és un jugador especialment generós, sí. No? En defensa, etc.
18: No.
1: Però la targeta pesa, no?
18: En sí, tenen. Jo crec que la targeta de Yangel pesa moltíssim. I en l'última finestra, a veure què li queda a la banqueta, que sí. Anava a mirar...
1: Poqueta cosa,
18: Sí.
3: Has d'anar al Zakarian.
18: Zakarian, sí. El canvi és Zakarian.
3: Ah, bueno, o Guedes.
18: Però Guedes al final per jugar per dins, no. O sigui, Guedes jo crec que el canvi és per Kubo, o perquè el punta ja l'ha canviat, el banda esquerra també, llavors el canvi de Guedes és per Kubo. Per mi, I el canvi de Susic és Zakarian.
3: Compta Mbappé, la rada d'Oscarsson, que pot ser letal, xuta Mbappé, l'han cobert bé aquí en l'ajuda, entre John Martín i Zubeldia, però perd la pilota, aviam Mbappé, Vinícius gol, el 3-1. Ha fet el Madrid el 3-1. Hi havia hagut una rada de defensa de la Real Societat, primer ben neutralitzada, però després hi ha una recuperació de Bellingham, sí. Li deixa la pilota a Vinícius, que fa el 3-1, partit pràcticament finiquitat, una concatenació d'errades a l'àrea d'Unostiarra, acaba amb el gol de Vinícius a un metre de la porteria de la Real.
0: Lamentable.
1: Beitia, el nano del filial. Jo crec que és poc expeditiu quan veu que pressiona Mbappé.
0: No, primer hi ha l'errada d'Oscarsson, sí. Quan perd la pilota.
3: La primera d'Oscarsson.
0: Sí, per mi aquesta és greu, perquè li deixa la pilota a Mbappé.
1: I després Mbappé doncs, li dona el gol fet a Vinícius, que s'estrena en aquesta és... Lliga 26-27 i sentència el partit pel Madrid, Dami.
3: Sí, sí. És Bellingham, que jo també pensava que era Mbappé. És Bellingham aquí, davant de Beitia.
1: Ah, sí, perdó.
0: Sí,
1: és Bellingham.
3: És Bellingham i Vinícius, que clar, sembla que no, però com que el Madrid trepitja tant l'àrea i ataca tant... Doncs amb aquesta rematada sumarà el seu golet.
18: Que tubet Luquen, Luquen Beitia, sí, sí, molt sí. Tubet, l'acció, perquè té per rebutjar i Bellingham li guanya el duel. I el d'Oscarsson, estem amb el mateix que portem parlant tot el partit. És a dir, quan el Madrid pot defensar endavant, quan el Madrid pot saltar duels individuals, el que tenen aquests jugadors és això. O sigui, quan té, aquest duel el guanya. Vale? Que és el que se li criticava l'any passat a Hausen.
1: Que o Asensio,
18: tipus,
1: no?
18: O Asensio, que aquest tipus de duels no el guanyaven. No. Aquest és un animal i ho guanya. I sí, Dumfries sí. És el mateix.
0: Igual.
18: Que no té el peu, ja ho hem vist. I dos vegades que s'ha entrat, una s'ha quedat curteta i l'altra ha anat fora directament. Que no té el peu de tren Alexander-Arnold, segur, no el té. Ni el tindrà, O sigui, no... Però...
0: És una bèstia, per
18: clar, tant. Defensivament,
1: sí, sí.
18: Li donen molt més al Madrid.
1: I el Madrid, que ja té molta pólvora dalt, segurament necessita més això que no un defensa amb bon peu, Dami.
3: I això de Mourinho ho sent com una victòria. Segur, no? Perquè això sí que porta el seu segell. Que tu hagis fet un gol després de recuperació, que en contrari, a través de la pressió.
1: I tant, i tant. Clar. Bé, a 2:15 anava a saludar l'Aleix Pariser, ho faré igualment. Hola, Aleix, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit, companys.
1: Ha marcat el Madrid i ho hem endarrerit.
5: Sí.
1: I el partit està sentenciat.
5: Sí, no està sent un Madrid brillant, però és cert que la que mossega una mica al davant s'ha trobat un equip molt tou, com la Reial Societat, que començarà la Lliga dues jornades sense puntuar.
1: Sí,
5: és que
1: sí.
5: Si demà perd l'Atlètic de Bilbao, són els dos únics equips que no han puntuat. Atlètic Club i Reial Societat, que a priori han d'estar dalt.
0: Que perdrà.
5: En principi perdrà.
0: Sí.
1: Fora bo. I Bellingham, per cert, un gol i dues assistències en aquest inici de Lliga.
4: L'altre dia va ser escollit MVP, crec, doncs avui va camí de...
1: Sí, avui ell o Mbappé pels dos gols.
4: Sí,
1: Mbappé,
4: sí,
1: clar,
4: però...
1: és que Mbappé té...
3: Oscarsson també és candidat.
0: Sí, especialment.
1: Sí, Mbappé són 7 rematades, 6 entre pals. Clar, és que amb 7 rematades un jugador com Mbappé... Clar...
0: Alguna anirà dins.
1: És difícil que una o dues no te les faci.
18: Clar, però és que quan estigui afinat...
0: Més d'una anirà.
18: No seran dos, en seran quatre o cinc.
1: El que es tracta és que no en tingui 7, clar.
18: Correcte.
1: El que es tracta és això, si les té, que siguin de molt llunyanes. De...
18: Però és, jo estic... Ho ha dit l'Aleix ara. Per mi, la Reial Societat, a la segona part... O sigui, l'inici de segona part de la Reial, els 25 minuts que portem, són molt, molt, molt fluixos i molt poc competitius. O sigui, tu pots guanyar o perdre i anem a dir que és normal que puguis perdre el Bernabéu, però pots perdre amb la imatge que has donat a la primera part, crec jo. És a dir, sí, de competir millor, de no concedir segons què i tal, però la sensació és de competir molt poquet ara. O sigui, que els duels se'ls estan portant al Madrid en un 95%. Així és molt difícil.
0: La Real Societat està a la llista d'equips que no... Que el Bernabéu no...
18: Ja ho has dit tu al principi. Sí, visionari Brock.
3: Pensava que l'anaves a enviar segona. No sé
4: jo
3: per
4: també m'he espantat, dic, però no, home, no.
6: Bueno, jugant sí, competició europea, compte, que se li pot fer llarga la temporada.
0: No, però la llista d'equips que el Bernabéu no juguen bé, mai, un és aquest. No passa res.
1: A tot això, sí, han acabat anul·lant el gol de l'Olympique de Lió.
4: Sí, per fora de joc, tot i que, ostres, veient la repetició, difícil de veure. Jo he dubtat bastant. De fet, per un moment pensava que donarien gol, però no, 1-2, 79 de partit. Encara té feina el Lió, que li han donat dos gols, i Michel Kang no volia ni mirar.
0: Està desesperada,
4: Sí, sí, amb el cap ajupit, així les mans a la cara, no.
0: Fins i tot un punt sobreactuada,
1: sí,
0: que et dic.
1: Sí, mira, com només sabem... per ella crec que ara ja definitivament vaig amb el Fenerbahçe a mort.
0: Efectivament.
1: Recordo Fenerbahçe, el bombo 3 ara mateix, amb aquest 1-2 al Lió... I els altres tres partits, com estan, Clara?
4: Igual, amb l'AEK 4, l'Epski 0, l'empat entre el Celia i el Slovan de Bratislava, per tant, aniríem a la pròrroga, i la victòria del Viking 3-1 contra el Dinamo.
1: I el Bombo 4 el tindríem el Viking, debutant, i l'AEK d'Atenes. I l'Slovan de Bratislava de Touré s'hauria de guanyar ara mateix a la pròrroga.
4: Correcte.
1: Jo ara mateix tinc candidat a pròrroga aquest d'Eslovènia, i el de Lió, jo crec que...
0: Sí, no?
4: Que acabarà arribant,
0: no?
4: Sí. Porten dos intents,
1: Que està atacant molt l'Olimpí,
4: La tercera anirà a la bona, no?
1: I el Bernabéu groga per un jugador de Madrid?
3: Sí, per Konaté. Hi havia hagut targeta per Beiti en l'acció anterior i ara per Konaté, que sí, li ha clavat una empenta clara i contundent
1: no fa presó,
3: a Barrene, quan estava muntant una sortida en velocitat la Real Societat. Targeta groga per Konaté. I ara sensació d'intranscendència. Estem només al minut 27. Sembla que aquests 18 minuts s'obrin, però vaja, la Real Societat hauria de procurar competir, almenys aquests minuts, aviam si pot apropar-se a la porteria del Madrid, perquè estem només a la jornada 2 i serien ja 0 punts.
1: I aquest
3: lògicament, però sí que el tercer gol del Madrid li ha donat la vida i la tranquil·litat. I espera't un moment, perquè va anar pel quart. Clar. Bellingham cap a Mbappé, que vol el hat-trick. Ara a sobre la gent del Madrid s'està divertint. Mbappé s'incorporava amb Bellingham i Vinícius, i a sobre mira com mosseguen, Després de la pèrdua mosseguen, falta de Bellingham, però aplaudeix el públic del Madrid. Abans hi ha hagut xiulets, ara ja primers aplaudiments.
6: Jo anava a dir que dissabte l'Espanyol visita Noeta.
1: Sí.
6: Amb aquesta Reial Societat en crisi, aquí podria, com es diu en castellà, pescar en Río Revuelto.
0: Bon moment, no, per anar?
6: Sí. Però dit això, ja anant, donant per fet que el Madrid guanyarà i sumarà el 6-6, a l'RCD Stadium no va jugar bé i tothom va coincidir, que va guanyar una mica de forma afortunada. Avui no es pot vendre que el Madrid de Mourinho ja funciona, no? És una mica el que li va passar al Barça a Elx, crec que és una mica enganyós.
0: Pel rival, no?
6: Sí, i que en general, en aquesta lliga, veient les plantilles que tenen Barça i Madrid aquest any, en general, el tram podran guanyar molts partits, i encara que fotis golejades, no es podran extreure conclusions, no? Molt contundents.
0: La primera part de Madrid no ha estat bona.
6: No, però sobretot... No, però et poden vendre que ja funciona.
0: Sí, això t'ho van dar, el relat el tenen fet, però...
18: El relat que sigui el que sigui, però jo la realitat per mi és que aquest o sigui, com tu has dit, el tipus d'equips que tenen Barça i Madrid et permet que quan et poses en marcador a favor és un context molt favorable.
6: Sí, gestiones molt millor.
18: No, i perquè tens jugadors que al final amb espais es senten còmodes, que potser el Barça en anys anteriors no ho ha tingut, però que ara amb Gordon, Adeyemi, a més de Rafinha que ja estava i tal, són jugadors que en aquest context, l'altre dia ells, a la que el Barça es posa 0-2...
0: Ja n'hi ha partit, clar.
18: Quatre vegades que ataques la profunditat fas tres gols. i està igual.
3: Bona aturada de Courtois, eh?
0: Sí, sí.
3: Bona aturada de Courtois, ha xutat Torrientes de fora l'àrea i Courtois ha hagut de lluir enviant la pilota a corna. Un segon gol de la Real canviaria el panorama. Aviam, Susic centra, Hausen envia la pilota fora de banda.
5: Ens il·lusionaríem, no?, amb un segon gol de la Real, no?
0: Sí, sí, sí.
18: Ai,
0: sí. Però ha de ser ja, eh? És a dir...
1: Fins al 85, Broc.
18: Però jo estic convençut que en la llibreta del Broc avui no hi és aquest gol de la Real.
0: No, jo ja no veia... I és que el problema ha estat el gol de l'empat. Ja ho hem dit. No havien d'haver empatat.
3: Aquesta primera divisió, Aleix, no m'agrada gens perquè veig massa equips històrics en perill. O sigui, per exemple...
5: Aquest any, el València.
3: Imagina't.
0: Molt mala pinta, València.
3: Molt mala pinta. I la Real Societat el veig un equip molt tocador, però poc mossegador. I al final necessites... Sí, i és Diangel, sí. No? Però un equip molt jove, ostres, que haurà d'aprendre a competir, eh?
5: I jugant a Europa League, que desgasta
3: molt.
5: Sí,
3: exacte, se li pot fer llar, sí.
1: El que passa és que jo crec que contra molts equips però... tenen bastant més talent.
18: Això t'anava a dir, jo crec que ens estem fent un gramàs, perquè, o sigui, la Real, que sí, però la Real, primer, que ja està acostumada a competir a Europa en els últims anys. O sigui, no és un equip que li vingui de nou, que hi ha equips que els hi pot venir de nou i diguis, no sé, el Getafe, per exemple, que, sí, per dir-te alguna cosa, però la Real és un equip acostumat a competir en competició europea en els darrers anys. No tinc l'estadística davant, però estic segur que dels últims 5 n'ha competit 3 o 4 segur a Europa. I després, que és el que dius tu, Jaume, que per mi és una plantilla que a nivell de talent és bastant superior a molts equips de primera.
0: Hi ha 12 equips, no? 13 equips?
18: Clar, jo no et vaig dir, no, és que la Real està marcada quarta cada any. No, però per estar entre les 10 primers, per mi, pel nivell de talent que té, sí. Sí. Jo estic molt d'acord amb això, és a dir, jo crec que en talent són superiors a molts equips de primera.
1: És veritat que se'ls ha complicat el tema de la defensa, veurem com els hi surt Sar, perquè, clar, buscaven Aguer, buscaven dos o tres noms. Mira, una altra arribada, Dami.
3: Una altra arribada de Guedes, que ha entrat per Take Kubo. El xut de Guedes en camp esquerre ha impactat Konaté i ha estat corna finalment per la Real Societat. Hi ha una nova centrada, carrega la Real, vol rematar Oskarsson, acaba tocant Susic. Compte el xut de fora l'àrea de Susic, desviat per damunt de la porteria de Courtois. Susic, que ha marcat el primer, el manté als 90 minuts el seu tècnic Matarazzo. Hi haurà canvis al Madrid. Entrarà Brahim, que no va jugar el dia a l'Espanyol. Primers minuts per Brahim, se n'anirà Bellingham. Aplaudiments, Bellingham és ídol aquí al Bernabéu, aquest sí que no el xiula ningú. Se'n va Jude Bellingham, avui autor de dues assistències, més el gol al camp de l'Espanyol. Entra Brahim i entrarà també Camavinga, marxa Arda Güler.
18: És el que no té pinta de jugar avui, és, bueno, encara se n'escalfant, però Diomandé, toquet, eh?
3: Sí, és veritat.
1: Queda un canvi.
18: Sí, queda una finestra.
1: No, una finestra i dos canvis.
18: Dos canvis, diria, sí.
1: No?
3: Sí, perquè...
5: Entra Cucurella només, no?
1: Sí.
3: Exacte,
1: sí.
18: Queda una finestra, dos canvis.
1: Va.
3: Poden entrar, sí.
1: Sí, però que, vaja, jo em pensava que pel preu Mourinho li donaria més bola en aquest inici de... ja de temporada, eh? De moment, com que més el resultat li va bé...
3: Doncs mira, la primera d'Abrahim va el futbolista madridista en espais per l'esquerra, juga amb Mbappé, aquest li torna a Abrahim, i està molt descontrolada la Real Societat, deixa molts espais, vol el Madrid al quart, Abrahim, la centrada que no és precisa, ha anat just a mig camí entre Mbappé i Vinícius, corna. Recordem, el Madrid diumenge rep el Màlaga, aquí al Bernabéu també, calendari propici.
0: Calendari molt còmode, sí.
3: Sí, i ja divendres, dia 4, divendres que ve, dia 4, obrirà la quarta jornada al camp del Betis, a la Cartuja.
5: Li donen descans per debutar a la Champions.
0: Sí,
3: sí. Increïble.
1: Sí, sí, ja podem donar per fer que el partit del Madrid serà arribat.
3: Sí.
1: Preventivament, eh?
7: Sí.
1: Abans de saber el rival ni
7: ara,
1: el calendari.
7: No li posin dimecres, que no serà el primer cop que el Madrid juga un divendres i juga després dimecres, eh? Ho vam veure la temporada passada.
1: També. Sí, sí, vaja, la UEFA no... Pues ara l'horari que li vingui bé.
18: Vicky no és Slovan de Bratislava, no?
0: No, Vicky, sí.
1: No, Vicky va a Barça.
3: Quina passada amb Sotana inclosa de Vinícius. Gol, al quart. La passada amb Sotana inclosa de Vinícius. Rep Mbappé i fa el quart. Hat-trick en el compte personal. Vull veure repetir la passada de Vinícius perquè crec que passa per sota de les cames de Sergio Gómez. Espectacular la passada de Vinícius, que no sé si duia intenció o no. La rep Mbappé, que no perdona. Avui sí que té el punt de mira afinat Mbappé, que supera a Àlex Ramiro, que l'home, el pobre, insisteixo, ha aturat tot el que es podia treure i el que no, doncs cap a dins. Gol d'Mbappé, el tercer, 4-1, surt escaldada la Real.
1: Doncs no passa massa sovint, però ara ha passat. S'han trobat assistència de Vinícius a Mbappé, una passada molt meritòria, i bona definició del jugador francès, que ja se situa líder a la classificació del Pichichi després de dos partits, aprofitant aquesta bona passada del brasiler.
0: Sí, sí que li passa per sota les cames.
6: Sí, sí,
0: sí.
6: I la defineix molt bé, també. Molt tous, és que estan molt tous.
0: Uf, segona part de la Real.
6: Sí. Guanya l'esquena.
18: I un altre cop, em sap greu pel nano, però Luque en surt un altre cop a la foto, eh?
1: Sí.
0: Fàcil, eh?
3: I Ragonez corta.
0: Mbappé ho fa fàcil.
18: Sí, sí.
1: Sí.
3: Escolta, Aleix, tens algun dubte que serà el pitjor?

0: No veig cap jugador de 40 gols en Lliga.
1: També
0: potser m'equivoco, però...
1: Li regalo el pitxichi...
2: És comentar, no? És que és el fet.
1: No hi ha cap dubte.
2: Sí, és un devorador, és un depredador de l'àrea.
3: També va ser pitxichi al Mundial. I, mira.
4: I a la Champions, no?
1: Sí.
0: I a la Lliga.
4: Va ser pitxichi a tot, però no va guanyar res. Ara ho confirmo, jo diria que sí, que va ser...
1: Champions... Sí?
4: No?
1: Ostres, aquesta dada, Jaume, tu...
4: Sí, Mbappé. Sí.
2: Com que van caure...
4: Sí. 15 gols Mbappé, 14 Harry Kane.
1: Això, no sabia si era Kane. Sí.
2: Clar, és que tu pots caure avui dins del final, com que hi ha tants partits, pots... Només amb la fase lliga pot ser pitxichi. Ja.
1: Antoñito, 10?
4: Sí. Em va fer 5 al cap del Carabat, amb un parell de paraules.
1: Sí, però són 5 igual.
4: No, sí, sí.
3: 4 van ser, 4 o 5? 4 potser van ser, no diria?
5: Aquí van ser 4, sí.
3: Sí.
0: No, bueno, no sé si 4 o 5. Sí. Jo recordo que aquell partit el vam fer a Raquel.
5: Sí. I que Salvatore i el Gómez tenien Barnes i no. Exacte. Tot per Gordon.
0: Café per les muicas.
4: Ja està parlant de la porra. Encara no ha arrencat la porra d'aquest any i ja està parlant de la
1: l'any passat. Gordon va trencar moltes porres i després tothom va posar Gordon i no va marcar
5: res. Exacte.
0: He comentat que és l'actual subcampió de la porra? No.
4: No sé si ho has comentat, però pots fer-ho.
3: Qui la va guanyar?
0: Gerard Ballera.
4: Va guanyar Ballera, sí.
1: Però això de reivindicar-te com a segon no entra gairebé, Carlos.
0: A veure, David, una medalla és una medalla.
1: No, però els perdedors no reivindiquen.
0: No. De perdedors, res. O sigui, segon guanyador.
4: Ara. Un altre del Lió, però de moment aguanta el Fenerbahçe.
5: Ocasió claríssima. El xut a lateral de la xarxa, arribarem al 90. A veure quan s'afegeix. 1-2, guanyar el Fenerbahçe.
3: La Real, si pogués... signaria aquest 4-1 i marxaria cap a Sant Sebastià.
4: Mira que et dic que després del 3-1 segurament ja ho hagués fet. Sí.
2: Ramiro ha hagut de tornar-ne a treure un altre. Se li acumula la feina al futbolista donostiarra. Veurem si el Madrid acaba fent canvis o no. Mal control de Vinícius, fora de banda per la Reial Societat. Demana perdó Vinícius.
4: Però ara l'aplaudeixen. És que ni això al final... No ens podem quedar ni amb això, perquè hi ha hagut un moment que els xiulaven, però clar, amb el gol i l'assistència... Doncs ho ha acabat arreglant
2: Vinícius. A Ràdio Mandé. I de fet se'n va Vinícius, aviam la reacció. Anuncien el canvi. Aplaudiments.
1: Sí. Ho ha reconduït al final, el gol i la passada.
2: Se saluda afectuosament amb Mourinho, també. Ha anat a buscar-lo al tècnic. Entra Diomandé. El resultat ho fa tot, també. Un 4-1 que avui fa que la nit sigui plàcida a Madrid i que la setmana acabarà sent tranquil·la.
3: Has vist una Mourinho?
5: No sé què li ha dit, però...
3: No, li ha dit. Has vist com t'aplaudeixen? Has vist com t'aplaudeixen? S'ha posat el dit a l'orella mirant a Vinícius.
5: Que és un dur.
0: És estrany perquè no gasta un dels canvis i deixa sense jugar Espí, després de que fa el gol guanyador a camp de l'Espanyol i que a més ell
1: en parla
0: molt bé a roda de premsa, diu que és un nano que treballa
1: que viuen junts.
0: A mi això m'ha passat alguna vegada.
3: Això l'altre dia es va dir i jo crec que ho podem explicar, hi ha molts oients que no ho saben. Valdebebas té un hotel molt gran i els jugadors que no troben casa a Madrid dormen allà, no dormen aquí com el Juan Carlos I o el Reina Sofia d'aquí de Barcelona, que a vegades dormien aquí alguns jugadors del Barça, sinó que dormen a les instal·lacions de Valdebebas. I Mourinho no té casa, Espí no té casa i Cucurella tampoc, i per tant coincideixen a l'hotel de Valdebebas, no? I es troben. Sí. Val, jo és que em vaig quedar una mica al·lucinat que el tio expliqués això.
1: Però això era com Juan Malillo, que vivia a les instal·lacions del City, també.
0: És que el City, jo he estat de pretemporada a les instal·lacions del City amb el Girona, dormint allà. I anava a dir, jo l'any passat a l'Ester ens passava el mateix. Sí, hi havia 30 habitacions a dalt, en les que tu podies dormir i tal, i fer... O sigui, jo quan anava em quedava allà i tal, però hi havia jugadors que, o inclús arribaven tard després d'un partit, la típica, vens de jugar no sé on, arribes tard, 2 del matí, vius relativament lluny, i...
4: Clar, li quedava una finestra.
0: Ah,
2: perquè
0: el de Cucurella és el de descans, correcte.
2: Clar, és el del descans.
1: Estaven bé les habitacions.
2: Entre Espí per Bernardo Silva.
1: Sí?
5: Tot. Sí,
3: És que el partit li ha permès fer homenatges, no? Sí. El golejador de l'altre dia, el fitxatge de 140 quilos, vull dir... Una festa avui al Bernabéu.
1: Sí, avui tot surt bé. Eh? Sí.
2: Una festa, però amb l'1-1, compte, que li ha costat. Sí. Però la sensació que teníem, honestament, ja ho dèiem, era que el Madrid faria el segon perquè era partit descontrolat. Tot i l'empat, la Real Societat no ha mantingut a to al partit.
1: No estem ensorrats. Que
4: no,
1: clar,
4: tranquil, Dami, que tornant de vacances no esperàvem res de l'altre dijous.
1: Primer dia no pots venir aquí.
2: No, home, no.

0: A més, venies amb la malastrugança del cinema i tot.
1: Sí, no, sí, exacte. Sí.
2: Tenim la primera pròrroga de la nit. Veurem si és bonica.
3: Esperàvem entre el Cèlia i l'Eslovan de Batislava de Turé. Per tant, 30 minuts extra i veurem si no tant de penals. Els altres partits estan ja tots en l'afegit. El de l'AEK s'han afegit 3, portem gairebé un i mig. Passarà l'AEK. El Viking també ho té pràcticament fet perquè queden 2 minuts i guanya 3-1 al Dinamo i al Lió i queden 3 minuts per empatar contra el Fenerbahçe, 1-2.
2: Ha estat molt superior el Viking, mirant de cua d'ull, i per mi passarà justament.
3: Sí.
2: Per estrenar-se la Champions juntament amb el LASK i el Como. Són els 3 debutants que tenim. Ho pot ser el Celi el quart, si passa.
1: Como és un bon viatge.
4: Sí, sí, sí, preciós aquella zona.
1: Per l'equip del Barça jugar a cua, menja bé... No, és que ja s'ha de tenir tot en compte. O sigui,
2: sempre.
1: Climatologia, llocs,
4: pots fer turisme,
1: menjar,
4: pots visitar el llac, sí, sí, hi ha uns pobles, pots agafar el ferri, visitar algun Bellagio, alguns pobles així que hi ha allà al mig. Vull dir que...
1: Tot perfecte.
2: Perquè, per exemple, ja, perquè el Bernabéu ja està tot tativant ahir, del Bombo 1, pressorteig, Broc, Carlos,
1: a veure.
2: Bayern, PSG, Liverpool, Inter, City, Arsenal, qui voleu a casa i qui voleu a fora?
0: Però parlem de què ens agradaria per veure un bon partit o de qui t'agradaria perquè el Barça quedi primer.
2: No,
0: perquè
2: no.
0: Per mi és diferent, o sigui...
2: Qui vols?
1: Jo, per exemple, el City ara no m'importaria agafar.
3: Jo
4: el City a casa i anar a Anfield per Iraola i una mica aquest Liverpool que està una mica de baixada. Crec que serien,
2: o sigui, facilets, vols?
4: Serien bons rivals, serien bons partits i bons rivals pel Barça per sumar, sí, punts.
2: A mi m'agradaria un Coco a casa per provar el Barça.
4: Ah, ja arribarà, un PSG. Ja arribarà.
0: Jo crec que el PSG... el vam veure l'any passat, i un Bayern a casa, més que a l'Allianz, m'agradaria veure'l. I crec que una visita a Anglaterra sempre està molt bé. Si és Anfield, home, doncs sí. Per provar-te Europa contra un equip d'Iraola, que a més saps que anirà a apretar i t'exigirà, doncs sí.
1: Un bon test, no? Sabia?
2: Sí. Ara continuem, però primers aplaudiments per Diomandé, Dami.
1: Sí, Diomandé, que està jugant a l'esquerra, ja sabem que quan i sigui Vinícius en aquesta part del camp ho tindrà difícil.
2: És que és el seu lloc.
1: El camp de l'Espanyol el van tirar a la dreta i allà vam veure que li costava més desequilibrar, però ha tingut una acció de desequilibri davant de Barrenetxea i se l'ha fet, eh?
5: Sí, sí.
1: I ja sabem que en el futbol aquestes accions 1 contra 1 quan et fas el defensa són molt agraïdes de veure i són molt espectaculars, i s'ha fet Barrenetxea com ha volgut. Ha arribat pràcticament fins al pal curt de Remiro, allà doncs ja no ha pogut continuar avançant en la jugada, però ha estat a prop del gol i realment doncs el públic ha aplaudit perquè és la primera acció, el primer vídeo que quedarà pels highlights de Diomandé, aquest 1 contra 1 que ha deixat enrere i s'ha fet a Barrene.
3: Tindrà l'últim el Lió. Puja Greif a rematar la centrada, la treu la defensa del Fenerbahçe. Queden 20 segons i ara, ui, quin refús més dolent del jugador del Fenerbahçe, que la podia enviar a l'altre camp.
0: Perquè és esquerrà, és
3: Archie. Era Brown, no?
2: I de moment, mentrestant, s'acaben els altres dos partits que teníem.
3: Sí, el que dèiem, l'AEK 4, Lepski 0, classificat, i el Viking 3 debutarà a la Champions, Dinamo de Zagreb 1.
2: Llàgrimes d'alegria a Noruega. El Viking debutarà a la Champions i l'AEK hi torna.
1: Normal.
3: I el Lió, que pot penjar l'última pilota al punt de penal, la treu la defensa, no queda mig morta. Qui et xuta? Ningú. I ara sí que l'escopirà ben lluny. I el Fenerbahçe...
1: Gol del Madrid, el cinquè, Brahim. Gol del Madrid, el cinquè. Xuta
2: joc,
1: Mbappé des de la frontal de l'àrea. S'ho estan mirant.
4: Sí, sí.
1: Xuta Mbappé des de la frontal. Aquí Remiro, jo crec que protagonitza la seva pitjor intervenció de la nit, perquè la deixa morta. Jo crec que aquí podia fer-hi alguna cosa més. Remiro, la pilota queda morta, arriba Brahim i marca porteria buida, i Espic està en fora de joc claríssim. L'ha anul·lat.
2: Sí, sí, a mi m'ho havia semblat en directe.
1: L'ha anul·lat. Sí, li deixa Brahim a Espic, que xuta, la deixa aquí malament Remiro, i a porta buida marca Brahim, però l'ha anul·lat perquè rep prèviament Espic fora de joc.
2: Sí, sí. Ara l'avisaran des del bar. S'acaba el partit a Lió.
3: Sí, el Fenerbahçe que ho celebra, de Morici, Greenwood, Lukaku i companyia. Serà equip de Champions i serà un equip, jo crec, que... complicadet, eh?
1: Interessant de veure, eh?
3: Sí.
2: Capaç del millor i del pitjor.
3: Sí,
1: efectivament.
3: Sí.
2: Es confirma, Dami?
4: Sí.
1: Es confirma, sí. Ha anul·lat el gol, 4-1. Estem en temps de descompte, minut 91. S'arribarà fins al 94, jugaran 3 minuts més, però és que la Real és absolutament anticompetitiva en aquests moments. Perden la pilota, es queden molts jugadors sense baixar a defensar, i el Madrid que vol més sang, el Madrid que en vol més, l'altre dia el Barça en va fer 5. Bé, qui sap, no? La Lliga pot anar al gol average, evidentment. també és una qüestió d'orgull, és una qüestió d'ego, és una qüestió de que entre els jugadors hi ha rivalitat. Si el Barça en va fer 5, doncs el Madrid en voldrà fer 6. Així que el Madrid a camp obert vol fer mal. Ui, Diomandé! Se'n va de Barrene, posa la centrada a Diomandé i aquesta centrada anava molt alta, però Espí la podria haver enganxat. Ha interceptat abans Àlex Remiro, que està desesperat ja l'home, perquè se li ha acumulat més feina de la que es pensava el dia d'avui.
2: Sí, sí.
5: S'acabi ja, eh? Martiri per la Reial...
1: És el que dius, però que la Reial... Aquí el Bernabéu...
5: No, res.
1: Sempre dius, va, anem al Bernabéu, que la Reial... No. Mira, quan tindrem la Lliga allò frec, arribarà el Madrid a l'Atleti de Bilbao, diríem, va, l'Atleti de Bilbao, res.
5: Sí, sí, sí.
1: Que hi ha una sèrie de 2, 3, 4
5: equips. I en canvi hi ha equips que sí.
1: O sigui, sí, hi ha equips que sí.
5: Villarreal, per exemple, no? El sí, Celta, sí. O sigui, hi ha equips
1: sí.
5: que no s'apareixen.
1: El Celta, sí, sí.
2: El Sevilla també és un drama contra
1: Sevilla,
2: els grans.
1: Sí, sí, sí. Sevilla, sí, sí.
2: Sevilla és el...
1: Igual un Elx tonto, igual et treu alguna cosa aquí.
3: Bueno, ja, no sé jo, eh? Imagina com van trobar l'altre dia.
5: Aquí
2: ja... Dani, d'aquests del Bombú, vols que no es torni... Aquests del Bombú, vols que te'ls torni a repetir qui vols pel Madrid a casa i a fora?
5: Pel Madrid, eh?
2: Bayern, PSG...
1: Pel Madrid, eh?
2: Sí, pel Madrid. Bayern, PSG, Liverpool, Inter, City i Arsenal.
1: Aviam, podria dir City i Liverpool, mira, per canviar...
2: Sí.
1: Ah, bueno, no, clar,
2: Madrid,
1: que és
2: pel
1: Madrid,
2: eh?
3: Pel Madrid, pel Madrid.
2: Ara m'estaves espantant, eh?
1: Vale, vale.
3: Jo ho tinc clar.
1: Pel Madrid voldria... PSG-Bayern.
5: Bayern-PSG, sí, sí.
1: Sí, PSG-Bayern.
2: Jo PSG-Bayern, hi afegiria sí. l'Arsenal, eh? No, no, no sé per qui el canviaria, però...
5: L'Arsenal a Madrid o a Londres? Londres, potser.
2: Sí, l'Arsenal a Londres i el PSG a Madrid.
5: Vinga, va, t'ho compro, sí.
2: Carlos?
0: Pel Madrid?
2: Sí.
0: Home, a veure, a mi per partit de futbol jo crec que... I per exigència, PSG i Bayern, no?
2: Però
0: et compro molt la de l'Arsenal també fora de casa. Crec que l'Arsenal al final és un equip dur. Sí, jo a mi l'Arsenal no és un equip que m'apassioni veure, jo en parlo moltes vegades. Perquè ha jugat a que passin molt poques coses, però és veritat que és un mal de cap perquè s'enfronti amb ells, però de nassos.
2: Sí, sí. Bé, el PSG, recordo que a mitja segona, o a l'inici de la segona part, estava perdent la final de Champions contra l'Arsenal, eh?
5: Sí, sí.
2: Vull dir que després va acabar com va acabar, però que la cosa la va tenir complicada. Del Bombo 2, ràpidament, abans que s'acabi, possibles rivals del Barça. Bé, del Madrid, però comencem pel Barça. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, United, Bruges i PSV.
5: Aston Villa, ara, jo.
4: Bruges i PSV.
5: Bruges, també.
2: Hosti, és molt fàcil, l'Aleix, aquest any.
4: Jo sí. Jo
2: sí, eh?
4: Jo vull poc desgast, sí, perquè les eliminatòries després són molt dures.
5: Jo estic amb tu.
0: Pues jo sí. A mi m'agradaria veure... un United, m'agradaria veure
2: quin
0: altre et signo que sigui, qualsevol dels que has dit tu, però jo signo veure un United perquè és d'aquests equips que són mítics d'Europa.
5: Mala pinta, el United.
2: S'acaba el partit, el Bernabéu, Dani.
1: S'acaba el partit, 4-1, 6-6 al Madrid, per tant, ara ja em quedo Mourinho, però com a mínim d'aquí a diumenge, setmana tranquil·la al Bernabéu.
2: Deies el United, mala pinta.
5: Manchester United.
2: Sí.
5: Que no
4: arrenca massa bé.
5: No crec que... No, també depèn del moment, eh? A vegades enganxes un equip que està en un moment
2: sí.
5: Però a priori no em semblaria dels més...
2: Veurem demà. Demà en parlem a partir de les 7, Broc.
5: Sí.
2: I l'estudi amb en Marbà, amb en Naveira, la veu del multi, que ja no farà el multi.
5: Ja no és multi, però...
2: I que...
5: Per nosaltres sempre serà multi.
2: Sí.
5: No?
2: Sí, però... Bé, esteu atents a l'antena de RAC1. Atents a l'antena de RAC1.
5: Sona bé, això que dius.
2: Sí. Veig que ja m'estàs caçant. A veure... Mira, Oyarzabal no em ve de gust escoltar-lo, Oyarzabal. Carlos, amb què et quedes d'aquest 4-1?
0: Em quedo amb un Madrid que jo crec que quan ha apretat una mica l'accelerador en l'inici de la segona part ha estat bastant superior i coincidint també amb una versió poc competitiva de la Real a la segona. Que Mbappé, com hem dit, al final... no, és que avui no està encertat i n'ha fallat... Se'n va amb un hat-trick, sense despentinar-se gaire.
2: Sí, sí.
0: I això, doncs, en clau Barça sempre és preocupant. Però, ja dic, no són partits... I ho vaig dir l'altre dia amb l'Atlètic de Madrid i amb el Barça. No crec que siguin partits ni jornades per treure moltes conclusions, perquè tot acaba de començar, hi ha jugadors que van molt justos a nivell de preparació i crec que, no, que ni en positiu ni en negatiu és moment de treure moltes conclusions.
2: Com ho remates, Broc?
5: Jo diria que prefereixo aquest estat de semi eufòria de Madrid ara i que vingui el cataclisme després, que no al revés, que no comencéssim ja amb un drama d'una derrota, un empat, i comencés ja a regirar-se. Jo de moment veig certa... M'agrada que sigui així. O sigui, potser el resultat és exagerat i tampoc em sembla que el Madrid hagi fet com per, doncs... per guanyar 4-1. Però bé, jo de moment anem bé.
2: En aquesta línia, el diari AS, exhibición en el regreso de Mou.
4: Què us he dit?
5: És això.
2: I, en canvi, el Marca, de moment, Mbappé ja està aquí. Per si no ho sabíem, ja ha arribat.
5: És un guió que m'agrada. Sí, és així.
2: Com deixem el partit a Eslovènia? Ja la pròrroga, Clara?
3: Encara amb aquest empat a un, primers 6 minuts de la primera part de la pròrroga, per tant, tot per decidir l'arribada ara preiosa de l'equip de Touré, de l'Esloven.
2: És l'últim equip que ens falta per saber, dels 36 que demà seran en aquests bombos del sorteig de la Champions que explicarem a RAC1 a partir de les 6. Això serà demà, però ara, després de 4 anuncis, el tu diràs amb l'Aleix. Amb qui la tertúlia, Aleix?
4: Avui hi haurà el Toni Padilla, l'Àlex Dalmas, i també tindrem per aquí el Roger Saperes i tota l'actualitat del Bernabéu amb el Damià López. Hem de sentir Flick, Laporta. És un dia molt intens, sí, també, a Can Barça, amb aquesta prèvia que ha agafat molta rellevància, la prèvia del Barça Atlètic Club de Bilbao, que semblava una prèvia intrascendent, i ara ha agafat una rellevància important amb la suspensió de l'homenatge als campions del món i tot el que passarà amb les estelades a l'estadi.
2: Doncs vinga, 4 anuncis i tot teu, Aleix.
4: Gràcies.
6: La Lliga es juga a RAC1.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: RAC1 us convida al cinema.
13: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
14: Acaba de passar alguna rambla, cinc ambulàncies.
6: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos, l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'acte a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
13: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
6: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
13: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
6: Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 3 minuts de la nit, aquí comença el Tu diràs d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026, després d'enllaçar amb la transmissió d'aquest Madrid-Reial Societat, 4-1 pel Madrid, molt còmode, molt fàcil. A la primera part potser li ha posat una mica més de problemes a la Reial Societat del conjunt blanc, però en general ja es veia que era molt superior i que tenia moltes ocasions, i a la segona part ho ha acabat arrodonint aquest Madrid en una nit de festa al Santiago Bernabéu, amb hat-trick d'Mbappé, amb golet de Vinícius i un Madrid que arrenca la Lliga potser amb certs dubtes al RC Stadium i avui a la primera part, però que arrenca amb 6 de 6, dues victòries a les dues primeres jornades d'aquest Madrid de Mourinho, igual que el Sevilla i que el Betis. Ara mateix aquests tres equips són els únics que han aconseguit guanyar les dues primeres jornades. Demà el Barça pot empatar al capdavant de la classificació amb Sevilla, Betis i Real Madrid. Recordo que els blancs rebran diumenge el Màlaga, al Santiago Bernabéu, en la pròxima jornada de Lliga, d'aquí a 4 dies. Tot això a les portes d'un Barça Atlètic de Bilbao de demà a les 9, que ha agafat una transcendència inesperada, sobretot per la prèvia. Amb aquesta suspensió ja confirmada de l'homenatge als campions del món, us ho vam avançar ahir aquí al Tu diràs, després de tot el soroll i de la indignació que hi ha per la brutalitat policial a Elx amb aficionats blaugranes que portaven estelades, el club ha decidit, juntament amb el Vistiplau i de la mà amb la Federació Espanyola de Futbol, suspendre aquest acte en què hi havia d'haver-hi el títol, la Copa del Món, hi havia d'haver-hi una fotografia amb els 8 jugadors del Barça que van ser campions del món amb la selecció espanyola. Ho ha confirmat el president Laporta, que no hi haurà aquest homenatge als mitjans del club. Ara sentirem com ho ha justificat. Un Laporta que també ha parlat del fitxatge de Julián Álvarez. El president blaugrana ha passat a l'atac avui i ha enviat la pilota de tot aquest cas Julián a l'Atlético. A veure si el club matalasser reacciona amb aquestes declaracions en aquests últims dies de Mercato i s'avenen a negociar per fi pel davanter argentí. Tinc la sensació que no servirà de res, però com a mínim el Barça ho està intentant fins al final avui amb aquestes declaracions de Laporta explicant com ha anat el cas Julián, què ha fet el Barça, quins contactes hi ha hagut amb l'Atlético, quina proposta han fet per intentar fitxar-lo. Avui ha estat molt clar el president Laporta. I de la nit d'avui ja tenim pràcticament els bombos del sorteig de la Champions definits. Després amb el Molló repassarem els quatre bombos de cara al sorteig de demà, que el fem en directe aquí a les 6 de la tarda a RAC1. Tenim 35 equips confirmats i en queda un, Clara Rodergas, que sortirà de la pròrroga que s'està jugant ara mateix.
2: I acabem de tenir gol ara mateix de l'Slovan de Bratislava, l'equip de Yaya Touré, que ha fet l'1-2 amb una bona transició. Cristian Martínez ha definit amb una vaselina molt estranya però efectiva per fer l'1-2. Per tant, ara mateix l'equip de Touré, que seria equip de Champions. Però i així encara estem al minut 103. En queden uns quants encara, tota la segona part, per exemple, i veurem si es mou el marcador, però per ara seria l'Slovan, l'equip classificat.
1: Ens alegrem moltíssim. Que sí, Toni Padilla, bona nit.
3: Bona nit.
1: Àlex Dalmas, bona nit.
4: Bona nit, i tant.
1: Roger Saperes, hola, què tal?
5: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Segueix per aquí el Molló, la Molló,
5: Hola.
1: Ens alegrem, no?, que Touré ja sigui ara el bombo.
3: Podem explicar el que m'ensenyava el Roger ara?
5: No, una foto.
1: Hòstia, guardes una foto amb Touré entrevistant-lo?
5: De quan el vam anar a entrevistar una concentració de la selecció de Costa d'Ivori.
1: Uf, però aquí a Europa era, o vas anar a l'Àfrica?
3: El seu representant ens va donar grans moments de regal.
1: Dimitri Selouk.
5: És qui va gestionar l'entrevista, evidentment.
1: Gran Selouk.
5: Dimitri Selouk, sí.
1: No, me n'alegria molt per ell, no?
5: Recordeu que el Pou era el president de la penya Touré Yaya, eh?
1: Sí, dels Yallardos, d'aquells gols que feia des de fora de l'àrea.
3: I seria bonic un partit contra l'Slovan per fer la revenja de la Recopa del 69.
1: Molt bé, bona dada històrica. Després, tu que t'agrada el futbol internacional i el comentes a vegades a Movistar, i a DAZN també? No, després et demanaré això com veus el sorteig de la Champions i els bombos, si hi ha alguna curiositat d'aquestes que tu...
3: Com més friquis i estranys els equips, jo millor, eh? Jo a les primeres fases m'agrada una mica de varietat.
1: El Viking t'agrada?
3: El Viking, el Sàbades a Zerí, tot.
1: Hòstia, el Sàbades a Bakú,
3: un Slovan de Bratislava, per un retorn també. Crec que el Barça no juga a Eslovàquia des de Matador Pujop.
5: Home...
3: Diria que no hi he jugat més.
1: Fa anys,
3: per
1: això,
3: oficial. Sí, sí,
1: sí, sí, fa anys.
3: Es va jugar a Bratislava i no a Pujo. Ja no existeix el matador Pujo.
5: Ahir ho comentaves, però el tema del Barça jugar a Bakú...
1: Era boníssim.
3: Uf!
1: Clar, era boníssim. No, és la falca.
3: Per favor, necessitem.
1: Pot passar, això. Clar, si li toca el Sabà, pot passar. El Barça juga a Bakú.
5: és fantàstic. És que semànticament...
1: És que realment seria...
3: És impagable. Ens fem els acudits a sobre.
1: Seria una casualitat meravellosa.
2: El Sabé ja faria titular de l'Alcònic, el Barça guanya a Bakú.
1: El Barça guanya a la CUP, sí, senyor.
4: L'Slovan, que per cert, jugaria la seva segona Champions, si ho acaba confirmant.
1: Va anar a Montilivi, el primer
4: cop. Sí, la 24-25.
1: De fet, és la primera victòria a la Champions de la història del Girona.
4: Sí.
1: O sigui, el Girona Slovan de Bratislava és la primera victòria...
4: I l'única, no?
1: I l'única d'aquella Champions, és tota la raó.
3: Jo encara estic pensant en anar a jugar a Bakú i sortir d'allà líder, sigui a Bakú líders, com la ràdio.
4: Bé.
1: Tenim el Damià López baixant a la zona mixta de l'estadi Santiago Bernabéu i estem pendents del que digui Mourinho. Jo crec que aquest any, no, del Mas és interessant, més enllà de futbolísticament que té, sentir Mourinho, no? Ens donarà joc aquest any a la sala de premsa.
6: Sí. I també tàcticament, eh? Jo crec que el Madrid, primer de tot, crec que millorarà perquè l'ascendència que pugui tenir Mourinho no serà la mateixa que la que tenia Arbeloa i la que tenia Xavi Alonso, no per res, no perquè en sàpiga més. Probablement Xavi Alonso està molt més preparat, però és que té Florentino al darrere, no? I només aquesta ascendència farà que millorin els equips. Crec que han fitxat bé i avui... A mi el Madrid està intentant coses noves, és a dir, a mi aquest 4-2-3-1 el que juga i té tendència a partir-se, jo crec que està fent una cosa bé Mourinho, i és que de moment no s'està casant amb aquest quart component, no?, de Diomandé, l'està deixant fora, està posant un migcampista en lloc d'aquí i està fent l'amplitud amb Dumfries, no?, és a dir, està posant Arda Güler una mica més per dins, això està bé, però crec... També és veritat que vol apretar dalt, avui hem vist moviments que no havíem vist fins ara, és a dir, els dos laterals saltant a pressions a dalt de tot, però no està preparat per pressionar. Jo crec que el Madrid encara no pressiona bé o de manera poc constant. Avui en roba un parell o tres que fa perill, però encara no. Però crec que el Madrid, davant de rivals de primer nivell, tindrà problemes. Perquè, si s'espera en bloc baix i surt a córrer, jo crec que davant de rivals que tenen qualitat acabaran encaixant.
1: Perdona, això avui ho ha fet en trams de la primera part i la Real Societat li ha fet mal.
6: Bueno, perquè és un equip amb cert nivell, però quan agafi un primer espasa... Quan tu estàs defensant a la teva àrea i tens el rival en l'últim terç de camp, tard o d'hora acabes d'encaixar. Per tant, problemes. I si va buscar el rival, per mi, amb Bernardo Silva al mig del camp, amb Güler a banda i amb una pressió que és d'aquella manera, patirà molt en els retorns, en les transicions i a tot. Per tant, jo crec que està provant coses que són interessants. Crec que serà una lliga competida. Veig el Barça encara un pas per endavant, però se'm fa difícil veure un Madrid competitiu davant de primeres espases.
1: Això és la segona jornada, a la desena hi ha el Barça-Madrid. Al Camp Nou aquest any, la primera volta. Al Camp Nou, la primera volta, això és el 25 d'octubre, diria?
2: Sí, 24-25.
1: 24 o 25 d'octubre. És la jornada 10, per tant, queden 7 partits, 7 jornades, i veurem com arriben en aquest primer clàssic de la temporada. Toni, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció d'aquest Madrid, de l'altre dia al Camp de l'Espanyol, avui, o és molt d'hora?
3: És d'hora, però... bastant amb l'Àlex en el sentit de que estem veient un Mourinho que està treballant amb cert criteri. És a dir, de moment tot el que està al voltant del retorn de Mourinho és només en termes futbolístics, cosa que s'agraeix. A mesura que la temporada avanci i comencin a haver-hi mica de polèmica, s'entén que també comença en aquest joc brut que tant li agrada i que domina. Però de moment el que està fent és un equip relativament reconeixible, està intentant que l'equip tingui una identitat, està provant coses i posant notes. A mi m'ha donat la sensació en tot moment que, clar, quan comença que tornava Mourinho per les darreres experiències del tècnic de Setúbal, doncs crec que ens ho vam prendre tots una miqueta com sense donar-li molta importància, ja no ens fa por, però que els fitxatges que ha fet en general tenen bastant sentit amb la seva identitat futbolística o el que pot fer. El que passa, per exemple, tots sabem que aquest no serà l'equip titular quan acabi la temporada, perquè òbviament hi ha jugadors com Cucurella, que en principi han de tirar la porta de la titularitat a entrar i tenir més presència, i apareixeran una sèrie de debats, òbviament que doncs, què passa sobretot a nivell defensiu, què passa òbviament amb la combinació de Vinícius i Mbappé, que al final és el gran elefant que tenen a les sales, i que sempre, també fa un any semblava que aniria molt bé, recordant que fa un any amb el Xavi Alonso sobreanalitzaven els que si es miraven i que un li ha fet l'assistència i que l'altre ha rigut, i es deia com que hi havia una molt bona voluntat dels dos, i a mesura que va avançar la temporada es va descosir, va haver-hi unes friccions que estan allà, que estan... Llavors, bueno, cal de veure com ho gestiona Mourinho, i sobretot hi ha una sèrie de futbolistes que els estem veient, però que jo encara no me'ls acabo de creure, com si no Huyssen ni Carreras.
1: No, a mi Carreras, jo crec que Cucurella tindrà molt fàcil fer-se amb el titular a la tal esquerra. De fet, l'ha fitxat per això, no? Avui m'ha sorprès que fos Carreras un altre cop titular, però no va estar bé l'altre dia a Cornellà del Prat, també.
6: No, dona la sensació que ho està aguantant, no? Igual que Diomandé, igual que... Bé, claríssimament, Cucurella molt per davant de Carreras, i a més, a mi, el, com diu el Toni, a mi els fitxatges... N'hi ha algun que quatre més amb tots, en general són bons jugadors, però el de Cucurella em sembla que és important, perquè no només per la posició, sinó perquè Cucurella em dona la sensació, em consta que és un d'aquells jugadors que en el dia a dia et posa molta intensitat, entrena molt bé, crec que és una cosa que en el Madrid no passava i crec que això els hi farà bé. Dit això, jo repeteixo, jo encara veig un Madrid que conclusions les justes les hem de veure davant de rivals que realment li treguin la pilota, encara quan el fan girar, quan el fan retornar cap al seu camp, encara hi ha hagut moments avui on ha patit a la primera part. Per tant, hem de veure pas a pas. I
1: pateix pel mig del camp un any
6: totalment,
1: més. No? I aquí els equips grans, si li dominen i li prenen la pilota i no pot córrer Vinícius i Mbappé, patirà un altre cop aquest Real Madrid. T'espanta o no saperes el moment del Madrid?
4: No m'espanta, jo crec que també venint d'Arbeloa, el Madrid només podia anar cap amunt. I crec que la figura de Mourinho... És
1: pitjor molt, no ho podia fer, no?
4: Per molt que ja no sigui el Mourinho de fa 13 anys, és una figura reconeguda i que crec que els jugadors no és el mateix quan entra al vestidor Arbeloa que quan ho fa Mourinho, i que per tant canviaran les coses i que veurem un Madrid millor. També estic convençut que veurem molts partits com el d'avui, on el Madrid té moments que no acaba jugant a molta cosa, però acaba decidint per la força que té a dalt i pel talent que té a dalt, perquè té un atac i uns jugadors que avui fins i tot es permet tenir a Diomandé a la banqueta, i crec que serà una mica, no? Crec que ara mateix el Barça és al mig del camp, perquè crec que té uns futbolistes increïbles i que allà no hi ha cap equip, no sé si dia a Europa, que tingui migcampistes com el Barça, i que en canvi el Madrid és la davantera, perquè el davant té una força ara mateix i una picada molt important.
1: Ara vaig amb el Dami a la zona mixta, però està parlant Mourinho a Madrid Televisió, a veure què diu, si podem fer.
7: Que nos ha creado muchísimas dificultades en primer tiempo. Era uno de esos partidos donde yo me gustaría tener este cooling break para al minuto 20, 25 poder hablar, porque nos pillaron de sorpresa en el modo como jugaron. No crearon demasiado peligro, pero muy difícil para nosotros de presionarlos. Y hasta que cambiamos en segundo tiempo, era muy importante estar tranquilos en campo, no perder la cabeza, porque presionar a ciegos y sin referencias, pues sería más complicado. Hemos mantenido esta tranquilidad. Después del segundo tiempo, el equipo ha sido muy, muy, muy, muy fuerte. Y hay una cosa que no me gusta mucho, pero tengo que hacerlo. No me gusta mucho hablar individualmente cuando un equipo es un equipo, pero lo que Chile ha hecho es de locos, mucha calidad.
1: Ja que vostè lo menciona, hat-trick d'Mbappé, per això el destaca. Sí. Està, ara ho comentarem, quan acabi, està gran, està, reflexiona molt, s'allarga amb les respostes. Jo ho vaig veure l'altre dia.
4: Sí, és la versió Chayet, però espera't.
2: Ja sortirà. Sí.
7: Cuando el equipo está en algún momento de más dificultad de creación, es capaz de bajar y de conectar con Vini, de conectar con Jude y hacer el equipo ganar metros y construir peligro. Pero como te decía, obviamente él ha hecho un partido increíble, pero el equipo en segundo tiempo, el equipo ha sido siempre equipo. Me gusta referir esto, mismo en la dificultad del primer tiempo, el equipo ha sido siempre equipo, y después en segundo tiempo es un gran partido del equipo, con muchísimas performances individual de mucha calidad, los defensores totalmente dominadores, los centrales, otro partido grandísimo, ahí las máquinas en centrocampo, Fede, Jude, el trabajo increíble de Bernardo, y después la gente arriba ha hecho lo que ha hecho. Podríamos haber metido más goles, pero te digo de verdad, con lo que ellos han hecho en primer tiempo, pienso que es frustrante y pesado para ellos ir a casa con cuatro en este caso.
1: Ya que estamos hablando de nombres propios, que le ha parecido también el partido de Jude Bellingham, el segundo gol, además, es una
8: recuperación. Todo es rodó y
4: Cucurella,
1: perfecto. Pues mira, anem a sentir a mi a Cucurella.
8: Escoltem-lo aquí a la zona mixta.
9: Como este, delante de nuestra gente, y luego la victoria del equipo, que creo que hemos hecho un gran partido. Creo que es un día muy bonito para mí.
10: Vaya año, ¿no? Vaya año, vaya cantidad de sensaciones. Mundial, fichas por el Madrid, ofrecer esa Copa del Mundo, no sé si te da tiempo a asimilarlo todo, ¿no?
9: Bueno, es verdad, están pasando muchas cosas, pero nada, muy contento, disfrutándolo de cada momento. Al final, para llegar aquí, para conseguir todo esto, pues ha tenido que trabajar muy duro, y bueno, todo esto creo que es un premio a todo el trabajo que he hecho, y nada, muy contento de lo que me está pasando, y ojalá pues podamos tener muchas más alegrías aquí todos juntos.
11: Un día sobre todo en el que los que han brillado han sido Vini, Kylian y Lluc. ¿Cuánto de importante es tenerles a los tres en sintonía, y no sé qué química especial ves entre ellos en esta temporada?
9: Bueno, muy contento, creo que el equipo ha respondido muy bien. Al final, para nosotros, ellos son jugadores muy importantes y cualquier cosa crean peligro, son capaces de marcar goles, y bueno, creo que hoy han sido determinantes, han hecho un gran partido. Pero bueno, yo creo que también hay que destacar, pues aparte de los goles, que quizás es un poco lo que se ve, el trabajo que han hecho, cómo presionaban, cómo corrían hasta que los han cambiado, y nada, yo creo que es eso el principio. Poco a poco pues nos vamos a ir conociendo más, vamos a seguir mejorando y haciendo lo que nos pide el míster, pero bueno, creo que es un gran comienzo.
10: Había Marc en la primera parte, algún momento de run-run, en algún momento de pitos, no sé, en el banquillo si es un poco alucinado. El equipo viene de ganar, no sé si te ha sorprendido un poco esa reacción del público con ese toque de atención.
9: Bueno, al final entiendo que, o entendemos que la afición es muy exigente. Esta afición ha visto grandes jugadores, grandes partidos, han ganado muchos títulos, y bueno, al final pues yo creo que tampoco es malo, que también nos ayuda pues a activarnos, a saber que no nos podemos relajar, y bueno, creo que la reacción del equipo ha sido muy buena. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es dar nuestro 100%, y una vez das tu 100%, unos días ganaremos, habrá días pues que seguramente no será así, pero bueno, yo creo que el aficionado lo que quiere es que des el 100% por esta camiseta, y luego a los resultados llevan su.
10: ¿Cómo esta semana con Mou?
9: Bien, muy bien, muy contento. Creo que está haciendo un gran trabajo. Poco a poco se va viendo pues lo que estamos trabajando. Está claro que ha habido jugadores que hemos tenido poco tiempo para preparar, para saber lo que quiere, pero bueno, creo que lo está gestionando muy bien. Al final tenemos una plantilla con mucho talento, que da igual quien juegue, y bueno, lo importante es estar siempre preparado y dar lo mejor para el equipo.
12: Mar, eres un hombre de palabra. Hiciste ese tatuaje después de ganar el Mundial.
1: Tatuaje de la cara de Luis de la Fuente, esa fe.
12: Un nuevo tatuaje si consiguen la Champions en Madrid.
9: Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar.
1: La cara de Mourinho.
9: Pasa lo que pasa, y hay que cumplir las promesas. Pero bueno, nada, todo sea eso. Al final, lo prometido había que hacerlo, y nada, muy contento. Al final, una cosa muy, muy importante, y nada, vamos a ver, poco a poco.
11: ¿Te lo imaginamos así, el estreno con el Real Madrid, tu debut, todo?
9: Sí, ha estado bueno. Creo que podría haber chutado una, pero bueno, se me ha complicado un poco, se me ha nublado, pero bueno, poco a poco. Al final es mi primer partido aquí, contento de cómo ha ido. Al final hemos conseguido un gran resultado, y nada, ojalá el domingo podamos volver a hacerlo. Gracias.
8: Marco Corella, suplent avui, suplent al camp d'Espanyol, va ser l'últim a arribar després del Mundial, una setmana abans de l'inici de la competició. Potser diumenge contra el Màlaga ja serà titular. Únic protagonista en principi aquí a la zona mixta, l'espera que aparegui Mourinho a la sala de premsa, l'eix d'aquí del Santiago Bernabéu.
1: Perfecte. Com han salvat a l'estadi de la capital espanyola poder oferir el títol de la Copa del Món amb el fitxatge de Cucurella, no? Si no, no haguéssim pogut oferir-lo.
5: Tot i que oficialment crec que la FIFA no considera que Cucurella és...
1: No, és campió com a jugador del Chelsea.
5: Per això,
1: sí.
5: Per això.
1: Ja, però ells...
5: Dic oficialment...
1: Ells,
5: no, no.
1: Ells ho han salvat.
5: Jo crec que també hi era la intenció, no? Perquè era l'Abraham abans del Mundial, sí, que no tenia cap jugador, i de dir, tanquem-lo abans que comenci per poder dir que en tenim un.
4: Sí, sí. I el van tancar i el van anunciar el mateix dia que començava el Mundial.
1: Sí, sí, sí. Sí, això ho recordes?
4: Sí, el dia del debut de la selecció espanyola. Sí, sí. Al matí.
1: El 15 de juny, va ser.
4: Sí.
2: I crec que en Bernardo també ho van fer en Portugal.
5: Abans del seu debut, sí.
4: Sí.
1: Mira, voleu que tractem aquest tema i després ja anem a Julián, sí, Álvarez, ara que ho puc lligar amb el que passarà al Camp Nou, que és que no hi haurà aquest homenatge. Ahir us ho dèiem, ahir obríem el programa amb aquesta informació d'última hora, que s'estava debatent entre Barça i Federació suspendre l'homenatge als campions. Ja dèiem que avui es decidiria, però que tot apuntava que no es faria. Ahir ja us ho explicàvem al Tu diràs. I així ha estat. I a més, Roger, ens ha sorprès a tots perquè li ha posat veu el mateix president del Barça, Joan Laporta. El Barça ho podria haver tancat amb un comunicat, tot i que és cert que una explicació, no?, amb paraules i amb la reflexió que ha fet el president Laporta, crec que s'entén molt més, no?, el per què s'ajorna aquest homenatge als campions, Roger.
4: Sí, tot evidentment relacionat amb la brutalitat policial viscuda al Martínez Valero amb la càrrega d'uns quants agents contra un menor de 16 anys per dur una estelada, un aficionat del Barça. Laporta, avui als mitjans del club, n'ha parlat en aquests termes.
13: El Futbol Club Barcelona rebutgem i condemnem l'actuació desproporcionada i violenta dels policies nacionals que van agredir a un soci del Barça per portar l'estelada a la prèvia del partit de l'Elx. Dit això, el que vam fer és posar-nos a disposició del soci, del noi i de la seva família per tal d'ajudar-los amb el que calgui referent a aquesta qüestió.
4: Com ja vam explicar aquí a RAC1, el mateix president Joan Laporta va parlar amb el noi afectat i també amb la seva família sobre aquesta agressió a l'Eix, a l'aficionat blaugrana. Ara escoltem també el que ha dit sobre l'homenatge, però deixa'm apuntar dues coses. La primera, que el sindicat reformista de policia és un sindicat minoritari, això sí, s'ha expressat a X en un sentit radicalment contrari al que escoltàvem ahir del SUB. Diu, no se puede continuar justificando lo indefendible. El trabajo policial debe estar sujeto a una máxima prudencia en el uso de la fuerza. El Estado te brinda ser agente de la autoridad, nunca actuar de forma brutal. Da vergüenza oír vuestros portavoces, en referència al sindicat SUB, defendiendo agresiones.
1: Chapo.
4: Un discurs radicalment diferent. I un segon apunt, perquè Gavi ha estat el primer futbolista del Barça en fer referència a l'incident. La penya barcelonista Sant Antoni va penjar a Instagram una foto del menor agredit a Elx i el futbolista andalús va comentar la publicació, això sí, amb tres emoticones, dos cors blaus i granes i un braç marcant múscul, però reacció de Gavi sobre aquesta situació. Com dèiem, enmig de tot plegat, Laporta entén que la millor solució pel Barça i la Federació Espanyola és suspendre l'homenatge als campions del món previst per demà al Camp Nou.
13: Hem decidit des de la Junta Directiva que aquest acte no es farà perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament. El futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
4: I a més, Joan Laporta ha explicat d'aquesta manera l'ambient que es viurà demà a l'estadi.
13: Bé, el que succeirà és que el proper dijous, al vespre, en el partit contra l'Atlètic de Bilbao, hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada, com bé sabeu, representa la forma de pensar de molts culers i catalans. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans. I per tant, doncs, s'entén que s'ha de respectar perquè aquesta voluntat forma part de la llibertat d'expressió i a més que és una manera d'expressar-nos de forma pacífica.
4: Des del Club Aleix remarquen que quan Laporta parla d'aquesta exaltació de l'estelada fa referència a la iniciativa de repartir 10.000 estelades de l'ANC demà entre els aficionats que assisteixin a l'Spotify Camp Nou i també a la crida de les penyes a omplir l'estadi d'estelades i no passa que el Barça hagi preparat cap acte de protesta o de reivindicació. Demà no hi haurà cap, no hi haurà res d'això, cap acte ni manifestació, com dèiem, de protesta organitzada en aquest cas pel club. Deixa'm dir també que l'acte amb els futbolistes que estava previst per celebrar el fet que haguessin guanyat el Mundial amb la selecció espanyola era una fotografia dels 8 jugadors blaugranes amb la Copa del Món sobre la gespa i l'speaker animant el públic a ovacionar-los.
1: Que hauria estat una imatge brutal. Vull dir, poder lluir amb la samarreta del Barça que tens 8 campions del món a la plantilla és una cosa històrica i vist poques vegades. Dit això, entenc que hi ha molts seguidors del Barça que no volen ni veure en pintura la selecció espanyola, que no els agrada el futbol de seleccions i que hi ha aquest component polític i, a més, amb el que va passar durant el procés el 2017-2018 i el que hem vist ara ells, no?, que fa que indigni, no?, veure un acte com el que hi ha demà. Però futbolísticament parlant seria una imatge brutal, no, Toni? Sí. Entens per això el que ha fet el club?
3: Totalment. Ho entenc, ho comparteixo i em satisfà la reacció del club perquè l'acte de violència contra un menor de l'altre dia, Martínez Valero, va ser injustificable. De la mateixa forma que celebro que hi hagi gent amb seny que porta l'uniforme de policia amb aquest comunicat, tot i que sigui minoritari. Espanya té un greu problema amb els cossos policials encarregats de la seguretat dels estadis. Pregunteu a qualsevol periodista, a qualsevol aficionat d'equips estrangers com venen a jugar a Champions, la fama que té la policia espanyola. A la mínima, cop de bastons. I, no sé, és un problema que ha estat de sempre. Els que han viatjat també pel País Valencià seguint equips catalans, que jo ho he fet amb un altre, molts cops els problemes eren més de persones amb uniforme que no pas d'aficionats d'equips locals, que a la mínima, si defensaves un equip català, doncs tenies problemes. A Elx o més tall han tingut problemes els aficionats del Girona, a la Camp van tenir problemes els aficionats de l'Europa, a la mateixa zona van tenir problemes aficionats del Sant Andreu, els Alçai van tenir problemes també en el seu moment a València. És un problema, i òbviament que és un nano jove, que en algun moment s'encara, que llavors un cop ja l'han pagat, ja l'han estovat, sí que és cert que aixeca la mà i intenta tornar-se, però un cop ha rebut la primera agressió. Res del que hagi pogut dir aquest nano al moment en què està com provocant-se, burxant-se amb aficionats a l'ELS, justifica l'actitud policial de treure de forma violenta la bandera, l'estelada, i després de seguida doncs, treure'l del grup i estovar-lo com l'estoven. I un cop el tenen retingut, no, aquest és el problema. És una qüestió de praxi. És una qüestió de la teva feina. Si tu consideres que has de detenir aquest noi, un cop el tens retingut no pots donar cops de colze, no pots donar cops de puny. És intolerable. És intolerable.
1: I posar-li el genoll al coll, clar, per emmanillar-lo, que li podria haver fet molt mal ofegar-lo.
3: Davant d'això, el club havia de reaccionar, el club reacciona, i és cert que llavors no hi havia un ambient per aquest homenatge que d'alguna forma ja polaritzava. Recordem, a més, que l'afició visitant present al camp era l'Atlètic Club de Bilbao, que l'altre dia va xiular la meitat també va xiular els seus campions del món, per tant, els desplaçats potser haurien fet el mateix. Dins dels clubs d'animació hi havia divisió sobre què s'havia de fer. Abans de l'agressió a aquest nano, hi havia gent que deia què hem de fer, què hem de no fer, i al final crec que el president Laporta és un especialista en saber navegar en aigües que es van movent. Ell va anar a Nova Jersey a ser amb els jugadors, els hi va donar el suport més evident que és que ve ser presencialment, i hi ha gent que li va agradar, gent que no li va agradar.
4: I de paraula, Toni.
3: Correcte, i de paraula.
4: Aquí per
3: el club en xarxes socials, en tot moment ha fet homenatges, les fotografies es poden fer en un altre moment, es poden fer fins i tot amb fotos d'estudi ben parides. És cert que molta gent els volia aplaudir perquè, més enllà d'ideologies, van ser la peça capdalt per una selecció que va jugar com els Àngels i va mereixer guanyar, i molta gent els volia aplaudir, però ara no és el moment, ara no és el moment de ser tot el que havia passat, i crec que d'alguna forma el que s'evita és que hi hagi una tensió que hauria atacat a l'homenatge.
1: Ara en seguim parlant d'això. Mira, deixeu-me sentir a la sala de premsa, perquè abans eren declaracions a Madrid Televisió, a veure si el burxen una mica a Mourinho. Un parell de respostes, a veure què diu.
14: Propicio para lo que hemos visto en la primera, verlo en la segunda, y lo que hemos visto en la segunda, verlo en la primera.
7: No, el primer partido en el Bernabéu, tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos, son tantos ya. Pero me gustó mucho, obviamente. La última vez que vengo aquí con Benfica me quedé a ver el partido en garaje. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Tienes razón, primer tiempo difícil para nosotros, difícil en el sentido de...
1: És veritat que no sabem on va veure aquell partit, no, perquè es va autoexpulsar a l'anada i després no sabíem on era, si a l'hotel, en un garatge,
4: el
1: pàrquing,
4: no? Pàrquing
1: del Bernabéu. No?
4: Bernabéu,
1: no?
3: Abans esperava àrbitres als pàrquings, ha millorat.
7: Es el único tiro en porta que han hecho en primer tiempo, pero muy bien plantados. Seguramente entrenador muy bueno, grandes distancias entre sus defensores centrales, muy difícil de conseguir presionar del modo como nosotros hemos preparado el partido. Era un de esos partidos que yo comentaba en banquillo que me gustaría hoy la pausa esta para agua, sería perfecto. Al no tener esta pausa al minuto 22-23, había que esperar por intervalo. Hemos ajustado...
1: Bé, deixem el Damià López sentint Mourinho, perquè, de veritat, se m'està fent pesat de les dues rodes de premsa que ha fet ja. No sé per què s'allarga molt més que abans, no?
4: No sé, sí.
1: Tinc aquesta sensació que està com... Que li ve de gust. Li ve de gust estar a la sala premsa, li ve de gust ser protagonista, li ve de gust explicar-se amb calma i...
4: Li ve de gust escoltar-se.
1: Sí, també és veritat, sí. Home, ja ha deixat caure tantos partidos aquí, que no sé què, no? Llevo tantos que ja no estoy para nervios, vull dir que...
4: Sí, una mica discurs, estic una mica de tornada de tot, però crec que estem veient ara la part Disney. Allò que dèiem a Estxerano, que aquí es passa de Disney a la Casa del Terror, jo crec que això...
1: Però
4: Mourinho és d'aquests...
5: però si no t'agraden els meus principis, en tinc d'altres.
1: Sí, però amb el Pep hi havia un passat i tal. Jo crec que amb Hansi no s'atrevirà a entrar-li el cos a cos.
6: Hansi arribarà, ja arribarà. I em va deixant caure alguna, perquè ha dit el gol de la Real és l'únic xut. I
1: és no veritat,
6: és veritat. És veritat que ha fet l'únic xut entre pals, però n'hi ha una volea de Sergio Gómez que se'n va per molt poc. Hi ha una altra oportunitat que arriba a la Real també amb certa claretat. Vull dir que ja les va deixant.
1: Sí. Atenció, perdona, que tenim notícia. Tara, Julieta... Julieta. Torella ja... És que m'he posat nerviós.
2: Sí, ho he vist.
1: Torella ja serà demà el bombo de la Champions.
2: Sí, ha guanyat l'Eslovan 1-2 contra el Celia, i això que a la segona part n'ha tingut dues de força clares l'equip local, un xut al pal i després una doble aturada del porter, que de fet hauria d'haver estat córner, i Hernández Hernández i els seus assistents ho han vist així. Hi ha hagut una mica també d'enganxades amb expulsió d'un jugador a la banqueta, però vaja, al final, Touré, que pot celebrar la victòria del seu equip, Touré serà entrenador de la Champions i veurem si torna al Camp Nou o s'enfronta al Barça o no.
1: Tant de bo. Després ho fem amb calma, però com han quedat el bombo 3 i el bombo 4, que avui es definien, no?, la majoria d'equips en aquests bombos?
4: Sí, el Fenerbahçe va al bombo 3, que era l'únic lloc que quedava per ocupar, no jugava a la Champions des del 2009. M'ha cridat l'atenció, em pensava que feia menys anys que no jugava a la Lliga de Campions a l'equip turc.
1: I qui hi ha al bombo 3? I aquí som, Fenerbahçe?
4: Al bombo 3 hi ha Feyenoord, Lilla, Bodoglim, Nàpols, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray i Fenerbahçe.
1: Nàpols a evitar claríssimament d'aquest bombo pel Barça, si pot.
4: I al bombo 4 només repeteix un equip de la temporada passada, que és l'Slavia de Praga, i la resta són nous respecte a l'any passat. L'Stuttgart, el LASK austríac, el Como de Cesc, el Lens francès, compte aquest, que és un, sí, jo crec, un tapat, el Saba de l'Azerbaidjan, el nostre equip de Bakú, sí, el Viking noruec, que s'estrena, igual que ho fa el Como, i, a més, l'Slovan de Bratislava i l'AEK d'Atenes, l'AEK que no jugava a la Champions des del 2019.
1: Equips exòtics, i algunes viatges interessants en aquest bombo 4 pel Barça, i pel Barça jugar RAC1, evidentment.
4: Els debutants Saba, Viking i Como.
1: Perfecte. Muñoz, tornes aquí una estona i repassem tots els bombos i juguem a veure qui us agradaria i qui no us agradaria pel Barça.
4: Perfecte.
1: Ara seguim parlant d'això de la suspensió de l'homenatge als campions del Barça, i ara de seguida tanquem línies amb el Bernabéu, a veure com acaba la roda de premsa de Mourinho. Re, fem una petita pausa i ara seguim aquí al Tu diràs, amb Toni Padilla, Àlex Almàs i Roger Saperes.
15: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
16: Ganarles el derbi es lo único que pido.
17: Volver a ser grandes.
18: Un altre sextet serà massa.
19: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la ha chitado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave.
22: Buena venta.
21: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: ¡Venta! Ocasión Plus.
23: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
24: 4, 5, 7, 48 i 50, i els sols, el 4 i el 5.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 37 minuts. Descobriu el nou Omoda 9 SHS a Omoda GECOM Automoció. Un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros amb 7 anys de garantia. Ves a descobrir aquest Omoda 9 SHS a Omoda GECOM Automoció. A Barcelona, a Mataró i a Girona. Mentre esperem que s'acabi la roda de premsa de Mourinho i el Damià López ens la resumeixi des de l'estadi Santiago Bernabéu, no sé si, Toni, t'havies quedat amb alguna cosa i tu, Àlex, si vols afegir alguna cosa més d'aquesta suspensió de l'homenatge als campions del món.
1: Home, que és que poc es pot afegir, no?, el que ha dit el Toni, totalment d'acord, jo crec que és la decisió més correcta. Bé, a l'afició del Barça o a l'univers Barça, no?, hi ha tarannars de tots, però diguéssim que generalment doncs la selecció no és que tiri massa, no és que la sentim molt, molt a prop, no? Si sí, a més, doncs és veritat que la foto és molt potent, però vaja, el Barça de fotos potents, doncs afortunadament en té diverses. I després dels fets que han passat, sobretot, jo crec que el Barça ha d'estar al costat, no?, d'aquesta reivindicació. Crec que a més, I crec que ho sabem tots, no?, que s'hagués produït un episodi que, més enllà d'homenatjar el que es volia homenatjar, hagués estat tot el contrari, sinó que hagués estat alguna cosa forçada, i crec que el Barça està on toca. És a dir, que em sembla que s'ha imposat el sentit comú, i a més, després del que va passar a Els, que, com dèiem, doncs és absolutament intolerable, crec que el Barça està al seu lloc, està al costat, i per tant trobo bé la decisió.
2: Si puc afegir una cosa, he vist, òbviament s'ha generat molt, molt en renou, i també hi ha doncs moltes persones que potser han començat a simpatitzar amb el Barça vivint a l'estranger, a través de les xarxes socials, perquè és molt fàcil seguir des de la distància un equip, i que potser no acaben d'entendre això d'acte d'exaltació de l'estelada o les parades del president a la porta. Et pot agradar o no, però en democràcia, quan hi ha hagut democràcia, perquè a vegades la gent valora els actes del Barça en el franquisme sense oblidar que és una dictadura, que es caracteritza en la dictadura, que tu no pots operar lliurement, i per tant t'imposen a haver de fer actes d'homenatge a qui mana. Això són les dictadures. Sí. No podem valorar el que feien les directives, perquè eren directives imposades per una dictadura. En democràcia, el Barça des del 1914 ja s'ha alineat amb el catalanisme. Pot agradar o no, però és un fet. El 1914, ja amb Joan Gamper, el Barça, juntament amb el Centre Excursionista, és una de les dues úniques entitats esportives de Catalunya que es posa a favor de la campanya a favor de la Mancomunitat, és a dir, la primera gran campanya política a favor d'un autogovern, d'una autonomia. A partir de la dècada dels anys 10, en una època molt poc usual, el club ja demana que totes les actes del club siguin en llengua catalana. Ja posa una senyera presidint les primeres oficines. Hi ha la famosa xiulada a l'himne espanyol a les Corts, en aquell partit amistós contra el Júpiter. A partir del 75, el primer partit que es juga en democràcia, les senyeres omplen el Camp Nou. Per tant, hi ha un sentit. O sigui, Manel Tomàs, que és un dels responsables del Centre de Documentació Barcelonista, aquest ja es recuperava, que abans de l'estadi a les Corts, és a dir, als anys 20, en un projecte, quan es van fer els projectes d'estadis, el club en un butlletí oferia els possibles dissenys d'estadis, i en un d'ells, un dels esbossos que es va oferir als clubs, es veia una tribuna amb una estelada als anys 20 ja, sempre de fa 100 anys. Ho dic perquè tu pots estar d'acord o no, però el que no pots obviar és que els clubs tenen una identitat esportiva, són empreses, són negocis, però hi ha molts clubs que també estan lligats a una certa ideologia, i no pots deslligar-ho. Tu no pots deslligar que el Celtic de Glasgow és el que és. Et pot agradar o no et pot agradar, però el Celtic de Glasgow és el que és. I com passa amb tot això, hi haurà algú que ho portarà a l'extrem i et començarà a lluar terroristes de l'Ira. Allà s'estic en contra, això. I altres diuen, bueno, pues que això és una part radical. Que el que estem és a favor d'un component que és la identitat irlandesa. Som l'equip de la diàspora. I el Rangers és l'equip de l'unionisme. I estan molt vinculats. I alguns clubs a vegades han canviat, però el Barça no. Llavors, a partir d'aquí, pots estar en contra del que diu la directiva, però el que no pots fer és intentar opinar sobre el Barça sense conèixer la seva història.
3: Totalment.
0: Xapó, sí, totalment. No, és
3: que crec que ja s'ha d'anar acabant amb aquell discurs de no barrejar la política i l'esport, perquè sempre ha anat íntimament lligat, i si no, per què va anar tonyint a un noi de 16 anys a les portes d'un camp de futbol a Elx? Per un motiu polític, també. Llavors,
0: sí, va ser una por ellos dos en tota regla.
3: La idiosincràsia del Barça és aquesta. Si vostè es fa del Barça, ha de comprar que aquest club té aquesta identitat i aquesta manera de fer.
2: Tal com s'ha polititzat el temps de la selecció espanyola. Sí. Més, perquè ha fet no hi ha cosa més polititzada que un Mundial de Futbol, perquè enfronta entitats polítiques, que són els estats. Excepte Escòcia, que tenen la sort de competir sent una nació sense estat.
0: M'escriu una persona que em diu, que jo abans he dit que a molts seguidors del Barça no els agrada el futbol de seleccions, i em diu, si et puc fer un matís, a molts seguidors del Barça no ens agrada que hi hagi un estat que no ens deixa tenir la nostra selecció. Si no, sí que ens agradaria el futbol de seleccions. Sí, hi ha aquest punt també, no? Hi ha molts seguidors del Barça que pensen, no, a mi m'agradaria veure Catalunya competint a la Nations, i ara la Nations no la puc ni veure, no? Em molesta, no? Perquè no tinc cap selecció que m'identifiqui amb ella, no? Pues sí, també hi ha... També
2: okay, hi ha aquests jugadors van aconseguir que molts aficionats al Barça, que potser altres anys anaven a Espanya, sí que els volien que guanyés Espanya per l'empatia amb aquests jugadors. Mm-hmm. Aquests, o sigui, tots hem conegut al nostre entorn persones que l'1 d'octubre van estar defensant urnes i que aquest any volien que guanyés la selecció espanyola. No era una qüestió molt política en el seu cas. Molts casos tenia a veure amb aquests jugadors. O sigui, els jugadors aconsegueixen
0: amb el carinyo a la mina, cobertura.
2: I això a vegades fa que el sentiment del català quan arriba al Mundial, que és estrany, perquè o sigui, jo crec que tots ens ha passat que arriba al Mundial i amb un grup d'amics diuen, tu amb qui vas? Mm. Això els altres països no
0: el sap amb l'Argentina.
2: Correcte. Sí. Jo recordo la meva infància al col·le i deies amb qui va? I un deia, jo vaig a Holanda per Debord, jo què sé. Jo vaig a Brasil per Rivaldo. I per jugadors del Barça, el 94 al meu entorn, molta gent anava a Bulgària.
0: Per Stoichkov.
3: Sí, senyor, per Stoichkov.
0: Bé, Dami, encara està Mourinho a la sala de premsa? Encara hi és, eh? Sí, sí. Increïble, val, és que em diuen que sí. Que el Damià López està sentint la roda de premsa de Mourinho.
3: Només volia afegir una cosa molt curta, sobretot això que estàvem comentant, que crec que, clar, en aquest futbol actual, caure en el romanticisme ja cada cop és més difícil, no? I en el cas del Barça, que té aquest eslògan del més que un club, ha hagut de renunciar a algunes coses, com per exemple la publicitat a la samarreta, no? I a diferents coses. Jo crec que de les poques coses que li queda al Barça és la identitat futbolística, que és el que no ha de perdre, o jo crec que no ha de perdre i encara manté, i l'altra és la identitat política també d'aquest club i el catalanisme del que parlava el Toni. I són de les poques coses que crec que encara el fan més que un club.
0: Molt bé, queda claríssim. Ara tanquem línies amb el Santiago Bernabéu i girarem full i anirem a l'altra gran qüestió del dia, que és la de Julián Álvarez, perquè Joan Laporta també ha parlat avui de les opcions de fitxar Julián, tot plegat després que l'Argentí hagi fet saltar totes les alarmes, perquè aquest matí no s'ha entrenat amb l'Atlético.
3: Sí, una absència que molts han relacionat amb aquest interès del Barça i una suposada rebel·lió de

0: un canvi respecte a aquell moment.
1: Ens han arribat informacions al club de que l'Atlètic de Madrid doncs, està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres en aquest sentit diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I per tant aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs.
0: Sembla que Joan Laporta fa referència a les informacions que apunten que l'Arsenal també estaria en aquesta lluita per mirar d'endur-se un altre cop cap a la Premier a Julián Álvarez. I responent a les declaracions d'Enrique Cerezo, on va censurar el comportament del Barça, Laporta ha aprofitat per confirmar que mantenen l'oferta de 100 milions que van presentar en el seu dia.
1: El Barça ha estat a l'alçada de les circumstàncies, que hem fet com fem amb altres clubs, ens va passar amb el Manchester City, hi ha hagut altres clubs doncs, que ens hem adreçat amb ells per si volien vendre algun jugador i ens han dit, mira, no venem, doncs aleshores ho deixem estar, però en aquest cas hi ha unes circumstàncies especials que ens arriba informació de que l'Atlètic de Madrid vol vendre el jugador a altres clubs, i per això nosaltres, en aquest sentit el Barça, continuem presents i l'oferta que fem continua vigent fins a final del mandat pel cas de que l'Atlètic de Madrid doncs, volgués vendre el jugador.
0: Unes paraules que lliguen a l'eix amb el que explicàvem ahir al Tu diràs. El Barça veu molt complicada aquesta incorporació de Julián, però no vol deixar penjat el jugador veient l'esforç que ha fet i la situació que s'ha creat arran d'haver fet públic el seu desig de fitxar pel Barça. A partir d'aquest moment, alguns mitjans han explicat la reacció de l'Atlético o les paraules de Laporta. Us ho podeu imaginar, però destaco algunes frases que publica, per exemple, el Marca de fonts properes al nucli dur del club matalasser. S'està victimitzant el jugador, però l'única víctima del cas Julián som nosaltres. El Barça ens ha perjudicat econòmicament i socialment. Hi ha un 0% d'opcions de vendre'l al Barça. Això no va de diners, va de dignitat. I finalment que s'ha creat una campanya amb moltes mentides i mitges veritats i l'únic que paga tot això és l'Atlético.
2: Reacció del Barça i contrarreacció de l'Atlético de forma interna, traslladant aquesta informació a alguns mitjans, com deia el Roger, el diari Marca. Flick n'ha dit alguna cosa de Julián a la prèvia, Clara?
3: Se li ha preguntat, evidentment, pel nom i s'hi ha preguntat si era Julián o res, que és el que internament no s'ha dit, que si no és Julián, doncs cap altra opció acaba de convèncer i que, per tant, no cal fitxar. Quan hem preguntat a Flick, no ha volgut parlar explícitament de l'argentí, ja ho hem anat veient les últimes hores de premsa, però sí que ha dit això, que malgrat haver perdut aquestes figures de Lewandowski i Ferran, i que si finalment no arriba Julián i cap davanter, que confia plenament en la plantilla.
4: I don't want to speak about Julián, you
5: know? No vull parlar de Julián. Hem fet fitxatges realment bons en aquest mercat i el nostre objectiu és clar, però al final el club ha de pensar també en el futur, no només en el present. És clar que com a entrenador sempre diria doneu-me, sisplau, el millor que puguem tenir. I més, i més, i més. Potser funciona, o potser no, però tinc total confiança en l'equip i la qualitat que tenim ara.
4: With my team, with the quality we have now.
3: El tècnic sap que haurà de buscar solucions de forma immediata, de moment Rafinha actuant de nou, però també, com deia ara, ha mirat cap al futur.
4: And of course we have to manage something.
5: És clar que hem de gestionar-ho i buscar solucions per a algunes situacions, per a alguns partits i així. Però la qualitat que tenim és enorme i és la que hem de fer servir. Per mi el club està fent una gran feina, Deco ho està fent molt bé. Però també estem mirant cap al futur, pensant què és el millor. No només per aquest moment, sinó per als propers 3, 4 o 5 anys.
4: Or in the next 3, 4, 5 years.
3: A RAC1 també ha anat explicant que la cúpula esportiva del club pensen que sense la figura d'un nou es pot aspirar a tot, prenent l'exemple del PSG de Luis Enrique, i que amb davanters de molta mobilitat es poden aconseguir també els gols necessaris per poder competir a Europa, que és el que al Barça li falta.
2: Ara us deixo opinar, Dalmas i Padilla. Vull deixar clara una cosa, crec que ho vam explicar l'altre dia. El Barça té capacitat per inscriure demà mateix un jugador top com Julián Álvarez amb un salari molt elevat, si volgués. I si no és Julián, podria inscriure Kane, si el pogués fitxar, amb un salari top. És a dir, el Barça té marge salarial suficient per inscriure un jugador sense problemes. Per tant, no és una qüestió econòmica que no fitxi un davanter pla B si Julián no surt, com sembla que no sortirà perquè l'Atlético s'ha tancat a banda. Vull dir, el Barça podria fitxar un pla B. El que passa és que el club considera, i això és una decisió de Flick, pensada, repensada, valorada, amb Deco, evidentment, n'han parlat en aquest

0: aquesta reunió que va haver-hi ahir, i també durant tots els dies hi ha contactes entre Flick i Deco, però en aquesta reunió es va acabar de decidir, i és una decisió esportiva. Flick considera esportivament que té una plantilla suficient per poder afrontar les competicions sense un davanter nou pur, diguem-ho així, tot i que Julián no és nou pur. Per tant, és una decisió esportiva, ni econòmica, ni no ens agrada cap altre jugador excepte Julián. Sí, agraden molts jugadors excepte Julián, però no lo suficientment, o no creuen que pugui aportar tant a la plantilla com el que té ara Hansi Flick. Està molt content amb els perfils de Gordon, de Dejemi, de Rafinha, Olmo pot jugar de fals nou, vull dir, té moltes opcions i creu que no fa falta tenir una figura com la del davanter. Si no és Julián, que li hagués donat l'encaix necessari, doncs no fa falta aquesta figura. I posen l'exemple del PSG, com hem posat tots. Que el PSG, no? Del Mas?
1: Sí, ja.
0: Quin davanter té el PSG? Que... No, no ho saps, perquè no, té Barabskelli a la banda, Dembélé...
1: Sí, en té molts, i jugar aquest tipus de joc, que d'altra banda, com hem comentat aquí en moltes tertúlies durant aquest estiu, crec que és cap a on va el futbol modern, no? Sobre el tema de Julián, diverses coses, i totes elles molt, molt importants, no? Per mi, d'entrada, el pla B el Barça no el necessita, jo aquí estic d'acord, crec que amb totes les peces que té...
0: Pla B, perdona, és un totxo d'aquests alts...
1: Els espais que t'ocupava Ferran, perquè ens entenguem, jo crec que els espais que t'ocupava Ferran tens peces suficients, fins i tot del mateix o nivell superior, com per poder-ho solucionar. El tema Julián... jo crec que té moltes derivades. D'entrada, jo crec que el Barça està fent un mercat molt bo, hi ha algunes coses que no comparteixo. Crec que el tema Julián, segurament totes les tres parts, si poguessin tornar endarrere, farien les coses de manera diferent, totes tres, el jugador, l'Atlético, per suposat, i també el Barça. Crec s'ha arribat a un punt on sembla que no arribarà Julián. Jo tinc la sensació que el cas Julián s'acabarà resolent en el mercat d'hivern, perquè la situació serà tan insostenible
0: no
1: que al final...
0: A no ser que ell digui, mira, em vaig a l'Arsenal perquè no vull estar aquí ni en pintura, llavors serà més difícil de
1: tampoc
0: treure.
1: Tampoc té pinta, no?
0: No, ell no vol.
1: Però
0: no
1: vaja,
0: vol.
1: A la decisió del Barça, si anem a termes futbolístics, si quadra que sigui o Julián o res, no? Jo entenc que el... Sí i no. Des del meu punt de vista, sí i no. Jo entenc que sigui Julián, queda a tenir el davanter del Barça que vingui, que efectivament ha de ser superior a tot el que tens, no? Ha de ser un jugador que tingui joc associatiu, no? I que pugui tenir combinació, que a la vegada tingui gol, que sigui fiable, que pugui caure a banda, perquè tu no saps el futur que tindrà Lamine Yamal. Per tant, si tu incorpores un jugador per als teus propers anys i fas un esforç econòmic,
0: ho ha dit Flick ara, no?
1: Has d'estar preparat per aquest tipus.
0: Que pressioni
1: i que estigui en el pic alt de la carrera o proper al pic alt de la carrera. Per tant, tots aquests ingredients, que sigui fitxable en el mercat, o que ens penséssim que era fitxable, només hi havia Julián. Només. N'hi ha d'altres que els tenen gairebé tots, no? Per exemple, per mi, João Pedro i Lautaro són dos jugadors que s'acosten molt a això, no? Però s'ha parlat de Tresoldi, s'ha parlat de Krupi, s'ha parlat d'Slani, s'ha parlat de Luis Suárez, s'ha parlat de Mika Utadze o Yarzábal. Per mi, tots aquests, els hi falten més ingredients. I després, jo sí estic d'acord en que sigui o Julián o algun d'aquests o no, o ens esperem, perquè moltes vegades quan parlem de fitxatges parlem de preus, parlem de perfils i ens oblidem d'una cosa, que és el cicle vital d'un equip. Per mi és molt diferent fitxar un jugador o un davanter per a l'any 1 de Flick que per a l'any 3 de Flick. És a dir, aquest equip, en els propers, abans parlava, no?, 2-3 anys, en els propers 2-3 anys, Pedri estarà en el seu pic alt de forma. Rodri, evidentment, el tindrem doncs, a nivell alt. Lamine Cubarsí ni us explico, no? Perquè en principi ha de tenir 7-8 anys. Dani Olmo, Fermín, tots aquests jugadors estaran els propers això 2-3-4 anys a la part forta de la seva carrera. Per tant, jo entenc a Flick i el que vol és un nou que sigui fiable, que t'asseguri gols i que no sigui un jugador jove amb molt talent, perquè tots aquests, Krupi, Aslani, Tresoldi, etc, tenen molt talent i són bons, però potser tindran un any d'adaptació, un any i mig, dos i alguna
0: cosa. I no tenen aquest rendiment immediat que te'l pot donar tant, algú altre de la plantilla, no?
1: Jo crec que s'ha de valorar també aquest aspecte i en aquest sentit estic d'acord. Ara, si tu em dius, sense aquest nou o sense aquest davanter, el Barça es posa al nivell d'Arsenal, PSG i Bayern, per mi no. Per mi té una plantilla magnífica, per mi, evidentment, pot aspirar tot, perquè el futbol depèn de moments i més la Champions, etc. Per mi encara està un punt per sobre de Madrid, però jo encara no el poso al nivell de PSG, Arsenal i Bayern sense l'arribada d'aquest.
0: Europeus, eh? Val. Ara sentim tots el Toni Padilla, però s'ha acabat Mourinho al Bernabéu, el míting, no, Damià, que ha fet José Mourinho. Ha durat molt, no?
2: Hola. Hola, Aleix. Sí, realment, veurem com és l'evolució, però respostes llargues, A més, la qüestió és que va una miqueta d'aquí cap allà, en algunes de les qüestions, perquè comença... Jo no dic, aviam, que pot fer-ho, no, però és un to com molt reposat, en algun punt intenta fins i tot ser didàctic, però comença parlant, li pregunta, per exemple, pel públic, no? Una pregunta pel públic, que comença referint-se al públic, després va cap al joc, després pot acabar referint-se a Diomandé, i de Diomandé acaba parlant de Santiago Bernabéu, saps què et vull dir? Aleshores,
0: està gran.
2: Sí, no, ho has dit tu. De fet, m'han explicat per aquí també que hi ha hagut reducció també de nombre de preguntes. Com que s'extén molt més que Ancelotti, fins i tot que Zidane, abans on preguntaven 15, ara preguntaven 10. Avui hem preguntat 10. O sigui que ara hi ha mitjans que ja s'estan quedant fora. Que és la nova realitat del Bernabéu per Mourinho, que abans era com més contundent, més directe. Algunes respostes, per exemple, la del por què, la de la llista, podia ser llarga, no? Però que en general hi ha respostes, posa-li de més radiofòniques, no? I ara realment han estat autèntiques enciclopèdies, les respostes d'aquesta roda de premsa. Però bé, destaco, mira, així et destacaria com a titulars. A mi, la que m'ha semblat més Mourinho, els elogis, una miqueta com a continuació del que escoltàvem abans, ha dit Kylian, jugador increïble, diu, prefereixo que faci 60 gols prefereixo que faci 40 gols amb títols que 60 sense títols, prefereixo que faci 40 gols sent un jugador d'equip que 60 mirant-se al Malik com fan altres davanters. Aquest és el gran titular que ha donat sobre Mbappé. Aleshores també d'alguna manera s'ha agradat ell a la sala de premsa dient que hi ha moments del partit que li han agradat i altres que han agradat, fins i tot els moments en què no li han, en els que no li ha agradat l'equip, li ha agradat. Com ho ha justificat? Diu, en els moments en què no estàvem jugant bé, m'ha agradat com ens hem sobreposat a l'adversitat i en els moments de crisi hem estat madurs, no hem caigut en la precipitació, i per això diu Mourinho que els moments de crisi, doncs el Madrid no s'ha precipitat, ha posat la pilota a terra, i que per això doncs que en els moments no bons del partit doncs li ha agradat, i que per tant li ha agradat tot, diu Mourinho, i que també doncs diu que tots coneixen el Bernabéu i que els aplaudiments i els xiulets sempre tenen un punt de justícia, i que diu que de vegades un parell de xiulets doncs sempre li venen bé a tothom i que també els poden haver ajudat a guanyar el partit.
0: Endavant. Tornes diumenge al Madrid-Màlaga o no al Bernabéu?
2: Sí. Comencem amb empenta. Farem aquest Madrid-Màlaga diumenge i així anirem fent. Per tant, diumenge tornem a passar al Bernabéu. De moment Mourinho no ens té massa controlats, així que, en principi, diumenge serem aquí al Madrid-Màlaga.
0: Si ho aconsegueixes serà un miracle de talismà, però sí. No hi tinc gaire esperances dipositades.
2: Amb el Màlaga poca cosa, però el que dèiem avui de la resultat, no? Segurament el Màlaga doncs, pugui ser-li més competitiu, no? I fer-li un partit més complicat, més de bloc baix, més de massa, que li faci mastegar sorra al Madrid, perquè avui realment el Madrid ha jugat 50-60 minuts a camp obert, a casa. Això doncs és
0: un suïcidi, sí,
2: no és acceptable. No és acceptable.
0: Molt bé, Dami.
2: No. Però bé, res, temporada llarga, hem com va la cosa, com sempre ens divertirem seguint el Madrid.
0: Agafa força, esclar que sí. Una abraçada, talismà, vagi bé.
2: Molt bé.
0: Adéu, vagi bé. Hem de fer una pausa, Toni, ara seguim amb el cas Julián, eh? Res, un minut i continua la tertúlia del Tu diràs.
3: RAC 1. Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
4: És el Selecte Reina, ara està en moda funky sorra.
3: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: La mitjanit en punt, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Toni Padilla, Àlex Dalmas, Roger Saperes, també la Clara Rodergues amb tota l'actualitat del Barça. Ara fem la prèvia esportiva del Barça Atlètic de Bilbao. Demà hi ha un partit important al Camp Nou, l'estrena, de fet, del Barça aquesta temporada a casa, per intentar mantenir-se a dalt de la classificació juntament amb el Madrid, el Sevilla i el Betis, que han fet el 6 de 6. Fa calor, continua fent calor. I un consell, amb aquesta calor, el millor lloc és anar de compres, per exemple. És un bon refugi. No un centre comercial, amb l'aire condicionat. Però podeu anar de compres amb un toc diferent, si voleu, visitant Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Allà descobriràs unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra ja a Roma Coruma i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma. Julián, Toni, el que ha dit el president Laporta, tota l'explicació que ha fet i com veus aquest cas de l'estiu. És la carpeta de l'estiu. Sí, vam començar el juny a parlar-ne.
4: Senyora carpeta.
3: Estem a 26 d'agost.
4: Sí, senyora carpeta, sembla més que una carpeta. Saps quan...
3: Una sèrie, un serial d'aquests.
4: És que hi ha molta gent jove que... Això no, però abans, quan anaves a la universitat, les carpetes anaven engreixant-se a mesura que passava l'any acadèmic amb tots els apunts i els darrers dies allò era una cosa que estava a punt d'explotar.
3: La goma elàstica ja no anava.
4: Separadors, allà, amb separadors. Doncs així estem, no? Estic bastant d'acord amb una cosa que deia l'Àlex de que crec que tothom ho faria diferent. No s'han jugat bé les peces. Crec que en aquest sentit Julián, segurament, especialment Julián, no s'ha pogut mesurar el fet de la nova propietat Atlètic de Madrid. Crec que dona per fet de que aquesta idea de que, com són uns que volen guanyar calés, quatre números vendran, i no han entès que segurament aquesta nova propietat ha d'enviar un missatge sòlid a l'afició i que ells entenen que la millor forma de guanyar calés és guanyar títols. I m'he sumat al fet de que a l'Atlètic de Madrid doncs, l'ambient ja estava com escalfat, en aquesta sensació de som sempre un club que no acabem de ser dels grans, i per tant quan ve un club com el Barça sempre surt amb la seva, som més a sentir-se més receptor del jugador que vol marxar de Barcelona perquè ha acabat un cicle i no pas al revés, potser no ho va entès bé, i aquella sobretot em va sorprendre molt quan ho va fer en ple mundial, amb aquella contundència, amb un segon partit a fase de grup, surt de sobte deixant aquella, hòstia, què estàs fent aquí, no? I segurament se n'empenedirà. Amb els fitxatges dels jugadors, al final crec que tots hem de ser a vegades una mica sincers. Quan un jugador vol venir al nostre club parlem en uns termes gairebé de drets humans, que el deixin lliure, llibertat, no? I quan un jugador vol marxar al teu club, llavors de sobte és diferent, no? I hauríem de tenir el mateix criteri sempre. Però crec que hi ha un gran error molts cops amb els fitxatges dels futbolistes, i és que quan el volem fitxar ho entenem en termes com de relació sentimental. Ens estima, vol venir amb nosaltres, i llavors està en una parella possessiva que no el deixa marxar. Però ara la veritat, tot i que els futbolistes han après que solen sortir amb la seva, això és un contracte. I el contracte, en aquest sentit, és el que és. Els punts estan marcats...
3: Però té raó el president que diu... tu em vas dir que no el volíeu vendre fins que no trobéssiu un substitut... I ara, en canvi, sí que el voleu vendre a l'Arsenal, sí, i no vols negociar amb mi?
4: Això,
3: negociar amb l'Arsenal i jo, fem una subhasta a l'Arsenal
4: i
3: jo.
4: Sí, però
3: no?
4: Això entrem en una cosa diferent. Tu pots fer el que vulguis, quan el dret o el contracte t'empara. Pots fer el que vulguis, i malauradament en la vida, especialment com més poder i més diners hi ha, la gent va de farol i menteix, o pots canviar d'opinió. Té raó el president Laporta? Sí, perquè defensa els seus interessos. Però per això dic que en aquest cas crec que Julián... no sé, a vegades demanem als jugadors que faci un pas, que faci un pas. I ho entenc, i si hi ha un pas, segurament tenim més opcions que vingui. Però ara aquest nano té un problema. Té un problema greu, perquè és que el que està escoltant cada dia el pot portar potser a cada dia, doncs mira, me'n vaig a l'Arsenal perquè no aguanto més. serà molt difícil que ho aguanti. I si l'Atlètic de Madrid està sent fort, no sé, veurem què és això que la porta el president ha dit que li han arribat uns 5 punts que potser està canviant, però a mi m'estranyaria molt que Julián acabi la temporada a l'Atlètic de Madrid. És que s'ha insuportable. I més aquella afició, que és una afició en aquest sentit molt passional, que s'escalfa molt, i que això, el fet de conviure a la mateixa ciutat amb uns senyors que van de blanc, ha fet que molts cops tinguin aquest sentiment com de resistència, i ja hem vist molts cops aquella famosa avinguda de les estrelles que tenen a fora amb totes aquelles plaques allà, doncs alguns noms, Courtois o Griezmann, com han acabat.
5: És que l'Atlético, és a dir, el Barça no pot controlar el que fa l'Atlético, perquè, com diu el Toni, amb qui té contractes amb aquell club. Però, clar, és que podria ser que tingués un recanvi i necessités vendre Julián per fitxar aquest jugador. No? I que també ho estigui intentant, però amb l'Arsenal, perquè amb el Barça no vol. Ni tampoc t'estaria mentint. És a dir, potser tinc el recanvi, però necessito vendre aquest tio per 150 milions perquè ara mateix no tinc fair play. I sobre aquesta situació, l'altre dia escoltava fins i tot a l'Argentina, hi havia una periodista que explicava que tenia la versió de l'entorn de Julián, que deia que no el van deixar anar cap allà perquè gent del Frente Atlético, que em va recordar el tema de Joan, deien que tenien rates de peluix que li haurien llançat si s'acostava cap allà. Vaja, una més de la situació que li toca viure, que evidentment no és fàcil.
3: I de la derivada d'aquesta, que el Dalmas també n'ha parlat, compreu el que han decidit Flick i Deco? Que esportivament el Barça de moment no necessita un nou per anar fent i que té recursos per jugar amb fals nou?
4: Sí.
3: Sí, eh?
4: Sí, sí. A més, se va positivitzant. Això pot oferir que veure molts més minuts a jugadors com Hamza.
3: No va debutar l'altre dia, per això.
4: Estem parlant d'un nano que ha jugat un Mundial ja, i el que hem vist. És a dir, sempre hi ha gent jove, sigui d'Egipte o sigui de la Masia, que ho vol aprofitar. No, a no ser que aparegui una gran, super gran oferta, jo no veig cap nom que diguis uah, si ens han de tornar boig per aquest.
5: Jo ho compro sobretot en el context de la situació actual, que és el que estàvem dient, de dir quins nous hi ha disponibles, no? Podríem dir Kane, Haaland, no? Però que,
3: Lautaro, sí.
5: Que el Barça pugui accedir. I si no te n'has d'anar a jugadors, que també es parlava de Krupp, i no, 100 milions, jo estic a favor que el Barça faci això en aquest context. Ara, crec que el Barça s'ha de moure per aconseguir un nou, perquè jo estic convençut que en molts partits serà suficient, que el Barça té recursos, però que hi haurà moments en què el Barça, si no el té, trobarà a faltar tenir un nou.
3: Un Lewandowski, tu et refereixes.
5: Sí, sí. El perfil que cregui adequat, però tenir un jugador que sigui més especialista, diguem-ho així, de l'àrea en determinats moments. Que ara el Barça pot sobreviure, jo no estic plenament convençut. Que a la llarga necessitarà, jo crec que sí.
6: Jo també ho crec, eh? És a dir, el que he volgut dir abans és, per mi no és o Julián o ningú, sinó és o un davanter de primer nivell o ningú. És a dir, per mi, jo ja et deia, els noms de Lautaro i João Pedro per mi no són Julián, però s'hi acosten. Ara bé, si per Lautaro tampoc hi pots accedir, com el que sembla, perquè no volen, perquè el preu és desorbitat, doncs entenc que no es vagi a per un Aslani, a per un Krupi, per una quantitat molt important, per dos motius, o per tres motius. Un, el club o l'equip ara no està en aquest punt. És a dir, els cicles dels equips, abans ho parlàvem fora antena, no? Sí. Acostumen a ser 3, 4, 5 temporades. Barça Flick és la tercera, eh? És a dir, ha d'anar de cara a la feina, diguéssim, no? I no pot estar amb un jugador tan decisiu que tingui 2, 3 temporades per adaptar-se, no? O 2 i mitja.
5: El nivell que estàs marcant és Rodri, una mica, no?
6: Clar. És a dir, jo no imagino un Rafinha a aquest nivell d'aquí 3 temporades. Jo no imagino...
3: No, però ell deia que per fitxar, el nivell que estàs marcant és, vale, fitxem un Rodri, que és un tio que pot jugar aquí, no necessita adaptació, és top, millor jugador del Mundial, no? MVP del Mundial. Doncs has d'anar a buscar un davanter que diguis, val, vinga, cau aquí dret, posa't aquí i comença a jugar el que fa 3 anys que juguem, no?
6: Clar.
3: Sí, és així. A veure com li surt a Hansi Flick aquest moviment de no fitxar un davanter. De moment, pel que sembla, ara farem el possible 11, demà Rafinha, no? Repetirà?
7: Sí. Nosaltres l'hem posat en aquesta posició i és el que ara per ara és l'aposta, aquesta nova posició de Rafinha, que l'altre dia va respondre de meravella, provocant un penal, marcant 2 gols, assistint, vull dir que...
3: De la prèvia, què hem de saber de l'última hora del Barça?
7: Mira, dos noms propis. Rodri, que tindrà els primers minuts amb la samarreta del Barça, i Valde, que després de no viatjar a Els, perquè Flick no el veia 100% implicat, demà sí que formarà part de la convocatòria. Ho ha explicat ell mateix a la prèvia.
8: He's a part of the team tomorrow, so...
9: Serà part de l'equip demà. Si juga o no juga, encara ho hem de decidir. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell i que per mi el més important és que estigui 100% compromès amb nosaltres i amb la seva situació. Només té 22 anys, és molt jove i té molt potencial. Quan vaig veure la primera temporada que va fer aquí, va ser fantàstica i com ha millorat. Però ara és moment de millorar més.
7: S'ha parlat molt del no, però també de la possibilitat de reforçar precisament la defensa després de la sortida d'Araujo. En aquest sentit, Flick ha tornat a ser molt clar. No cal fitxar un central.
9: En aquest moment, amb aquests jugadors que tenim ara a l'última línia, estem bé, perquè tenim diverses opcions més. Eric pot jugar en diferents posicions. Jules també. També el Gerard. I l'Andreas i el Gerard ho estan fent molt bé. A més, també tenim Cuba. Cuba és un dels millors centrals.
8: One of the best center defender.
7: I Cuba, precisament, que no va jugar a Elx, el tècnic ha parlat de la importància de dosificar-lo.
8: He made many matches last season
9: and... Va jugar molts partits la temporada passada i, és clar, també en el Mundial. Vull tenir-ne cura, perquè potser aquesta temporada jugarà molts partits amb nosaltres una altra vegada. Però sé que vol jugar. És normal. És un jugador jove que torna de guanyar el Mundial i sent el millor jugador jove. És impressionant veure'l a aquest nivell. Jugant al Mundial a aquest nivell és enorme. Estic molt content de tenir-lo i que jugui amb nosaltres.
7: Demà som baixar Gavi, recuperant-se d'aquesta contusió al genoll que va patir diumenge a Els. La setmana que ve, en principi, ja hi serà, a més de De Jong i Roni, també lesionats, i els descartats Casador i Héctor Fort. Visibu tampoc hi serà, perquè s'està tramitant la seva inscripció amb la fitxa del filial i el visat per jugar al primer equip. Avui ha disputat un amistós amb el Barça Atlètic i ha marcat contra el Reus Redis. Del filial avui han entrenat Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Eder Ayer, a més de Xavi Espar, que, com hem explicat, passarà a tenir fitxa del primer equip.
3: Ara fem el possible 11 per demà. T'agrada que es quedi Valde? Com avui ha confirmat Flick?
4: Sí.
3: Vas entendre tot el que ha passat aquests últims dies amb Valde?
4: No.
3: No. Jo també m'he quedat molt sorprès amb declaracions de Flick a la prèvia, en el post, ara reculada. No he acabat d'entendre aquest cas. No sé si era una manera de motivar-lo, però no sé si ha estat la millor manera fer-ho públic.
5: Vull pensar que va en el sentit, si ens hem perdut alguna cosa, clar, no ho sabem, però d'un toc d'atenció una mica en el sentit del que estava dient l'Àlex, no? I que hi ha una frase que em crida l'atenció, que és a dir, el nivell de Valde el primer any que arribo està molt bé, però ara, segurament perquè deia l'Àlex, estem ja en el tercer any i estem a un altre nivell, allò que en el seu moment va estar molt bé ja no és suficient, vull més. Ara, m'ha cridat l'atenció que en aquest cas sí que parlés tan obertament de la seva situació, no? Perquè recordo també quan se li pregunta per Ferran Torres, que ja es parlava del PSG, no va ser una resposta de vull jugador, sinó que va ser molt més tevi, i en canvi en el cas de Valde està molt més contundent. Sí. Clar, suposo que ell evidentment veu moltes més coses i sap moltes més coses.
3: Però sumarà, no? Sí. Vull dir, és una bona notícia que es quedi, no?
6: Per mi sí, per mi és una bona notícia. Per mi, a mi Valde en el seu millor nivell m'agrada més que Cancelo. I per tant crec que és una bona notícia. Res a dir, perquè Flick el veu cada dia, i per tant si fa això jo crec que és diferent a Ferran, no? És a dir, a Ferran o a algun altre cas tu li podies reclamar que fes alguns aspectes futbolístics. Jo crec que en el cas de Valde el que ell està tocant és la fibra de la implicació, de la mentalitat, de la voluntat de millora, de l'acomodar-se, d'alguna manera, no? I sap que té potencial i, per tant, intenta tocar-lo per aquí, i d'aquí la frase, no? Has de saber què vols fer d'aquí en el futur, no? Però em sembla una bona notícia. A mi sí que m'agrada que es quedi Valde. El que no m'agrada, l'única cosa que no m'agrada d'aquest mercat de moment és el que passa amb Casador. No perquè surti, perquè crec que ha de sortir, sinó per com està sortint. Però vaja, el cas de Valde em sembla que és bona notícia.
3: Hi ha molts seguidors que no entenen, no? Perquè amb Casador marxa o perquè no li agrada Flick o perquè no pot tenir minuts al primer equip.
5: La temporada
3: equip, no?
5: Passada, crec que recordar que a l'inici també de la temporada li fum un calbot a Fermín, també, que l'espavila.
3: Sí.
5: Que no està del tot satisfet amb la pretemporada. Després, Fermín no cal dir la temporada que fa, però vull dir que en determinats moments és veritat...
3: A la Min ho ha fet també.
5: Que Flick també colla quan creu que veu alguna cosa que no acaba d'estar del tot bé.
3: S'ha de fer oficial aviat la sortida de Casador, d'Héctor Fort també, i poca cosa més hi haurà. Si no marxa Valde, poca cosa més hi haurà. Es preveia un mercat de fitxatges...
4: O tenim traca final...
3: Clar, això
4: o...
3: no m'ha dit. Sí. Es preveia molt intens i sembla que no hi haurà nou, no hi haurà central i no hi haurà moltes més sortides. Vull dir que el Barça es quedarà més o menys com el que vam veure el dia de l'Elx.
4: El futbol també és curiós perquè... com després de la pretemporada, sobretot el partit d'Elx, i el que veus i el que transmet, com canviem també nosaltres. Jo mateix admeto, i crec que intento recordar el que deia les tertúlies al final del Mundial, que el Barça no fitxaria un central i no fitxaria un nou i estaria tranquil i no m'ho hauria cregut. És a dir, veia com molt imperatiu fitxar un central i fitxar un davanter. I deia, aquests són les prioritats, no? I no ha passat.
3: Ja ha marxat Araujo, a més a més. Ja ha marxat Lewandowski, sí, ha marxat Ferran.
4: Ha arribat Rodri. I tranquil·litat. Clar, han passat, coses. Han passat coses. I dius, bé, o sigui, Barça favorit,
3: Gordon,
4: Barça favorit,
3: Rodri,
4: molt bé.
3: I estem tranquils.
4: És a dir, a vegades també és això, no? Que sabem moure els equips, sabem tindre les plantilles. És això, no? A veure, si tens un Lewandowski et farà diferències, però ara mires, jo miro l'atac blaugrana i dic, ole, sé que no hi ha el Lewandowski. Pues que aquí hi ha 7-8 futbolistes que et poden marcar dobles dígits.
3: Sí, que poden ser titulars perfectament.
5: Clar, haver pogut seguir la seqüència de totes les converses que ens hauria agradat, no? Evidentment, de portes endins que ha mantingut el Barça. Ho dic perquè segurament l'aparició de Rodri, que dius, tenim l'opció, però són 70 quilos. Potser ens obliga a replantejar-nos algunes coses. Però anem aquí i millorem per aquí l'equip, potser, anem i portem aquest tio i després hi ha coses que crec que puc tirar, per exemple, en defensa o no sé...
4: I en defensa em fa molt feliç que segurament això, poder donar continuïtat a nivell de tenir molts minuts a Gerard Martín, que va ser com un dels herois que menys es va parlar de la darrera temporada. Ho dèiem, però òbviament el titular se'n va cap a una altra banda, però al final de temporada Gerard Martín és un escàndol.
3: Sí, sí, i ara mateix Covarsí i Gerard Martín hauria de ser la parella titular, Amèrica al lateral dret i Cancelo a l'esquerra, a no ser que Valde revolucioni aquest lateral a l'esquerra després del toc d'atenció, no?, que li ha donat públicament Hansi Flick. Per cert, Rodri entrarà a la convocatòria i pot ser que tingui minuts, no?
7: Sí, sí, sí, està previst que jugui, demà primers minuts de Rodri, tot i que en l'11 amb la Marta Ramon evidentment no li hem donat titularitat, sinó uns minuts després perquè porta pocs dies entrant.
3: Què intuïu que pot fer Flick demà d'entrada?
7: Jugant a la porteria, Erik Christensen, Gerard Martín i Xavi Espar, però aquí em dubta a veure si Cancelo ja és titular, perquè és qui ha de ser titular en principi, però Xavi Espar va fer-ho molt bé l'altre dia, amb Bernal i Pedri, base de la jugada, Firmin per davant i al davant, repetint amb Lamine, Rafinha i Adeyemi.
3: Val, més o menys l'11 d'ells, amb sí, aquest dubte de si entra
7: i
3: Cancelo.
7: I Pedri en el lloc de Gavi. Que...
3: Clar, i Pedri en el lloc de Gavi. És un bon 11, no?
6: Sí, tant i tant. Jo crec que entrarà Gordon a l'esquerra.
7: És un altre dubte, sí.
6: Per Adeyemi. Uau. El compro totalment.
3: Va tenir bons minuts i aquest tio em cau bé.
7: Sí, mira, no. Sí, sí. Va aterrar bé, ja.
5: L'Antonio.
7: Sí.
5: Després del Robert,
3: sí.
7: L'Antonio
3: del Pou. Sí, sí. De l'Atlètic Club, què? Mira, que ve de perdre, no?
7: Sí, ràpidament. Amb nova etapa, Medin Terzic en el lloc de Valverde. Va perdre, com dius, en el debut 1-3 contra el Sevilla a casa, jugant amb 10-2 al minut 11 per l'expulsió de Yuri. El tècnic, que va coincidir per ser amb Adeyemi a Dortmund, ha dit que la visita al Camp Nou no és bé com la del dentista.
10: Yeah, but sometimes you go to the dentist and it's painful.
11: A vegades vas al dentista i fa mal, però a vegades només fa una neteja i no és tan greu com sembla. Dit això, demà el Barça juga contra l'Atlètic Club. No és un partit entre Hansi Flick i jo. Tampoc anem al dentista ni anem a veure el Barça. Anem allà a jugar a futbol i a lluitar pels punts. De fet, tant jo com els meus assistents estem convençuts que farem una bona actuació demà.
10: Quite confident that we're gonna show a good performance tomorrow.
7: Li han preguntat per Flick perquè van coincidir la Bundesliga i, a més, el passat mes de febrer, Terzic i el seu assistent van visitar la ciutat esportiva i van parlar amb Flick i per saber una mica també com era el canvi a la Lliga Espanyola i no sabem si això va ajudar-lo a decidir-se per l'Atlètic Club. Demà, som baixa part de Yuri, sancionat Benyat Prados, Vivian i Aguilús, tots tres lesionats, si olorà Miguel Ángel Ortiz, Arias i el bar Jorge Figueroa Vázquez.
5: L'autor d'aquesta frase també era Caparrós quan entrenava l'Atlètic, que és qui va dir que a vegades anar al Camp Nou
3: era
5: el dentista.
3: Sí, sí. Que l'Atlètic Club amb Terzic, què?
4: Clar, mira, l'altre hi vaig anar al partit i va començar molt bé, però clar, hi ha una errada al minut 10, i Uribe la vermella i tot va canviar.
3: Que han dit que no era, eh? Al tiempo de revisió sí, han dit que no era vermella.
4: Era d'aquelles que estava al límit. Sí. Però el que vaig veure em va agradar molt perquè va fer jugar més dos nanos molt joves de sortida d'Ova Pivot, l'Alguera i el Pello.
6: Pello,
4: el que estava, dos nanos que estaven a segona l'any passat.
7: El Racing, sí.
4: I el Racing i el Castelló. Hm. I em va agradar el que vaig veure, però encaixa molt en l'escola Athletic Club, pressió alta, un mig del camp que anava cap a davant, però bé, Nico Williams va entrar i poca cosa va fer, però bé, el Barça favorit, però el que estic veient de Terzic crec que pot encaixar amb el que volen fer. Sempre en aquest partit els agafa molt d'hora segurament i el Barça hauria de guanyar fàcil.
3: Demà a les 9, doncs, al Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao. Clara, gràcies.
7: Bona nit.
3: Vinga, adéu-siau. Fem l'última pausa i ara vindrà el Molló amb el sorteig de la Champions, que farem demà en directe a les 6 de la tarda i jugarem una mica amb els bombos.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: Ganarles el derbi es lo único que pido.
14: Volver a ser grandes.
15: Un altre sextet.
13: serà massa.
14: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
15: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
16: Esto promete, Manu.
15: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
16: Huele a compra, Manu.
15: Huele. Va. ¡24 horas!
16: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
15: Venga. Ocasión Plus.
17: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
18: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
19: 46.416. 4, 6, 4, 1, 6.
18: Sèrie
19: 41041.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 12 i 21 minuts, això és el Tu diràs. Seguim amb el Toni Padilla, amb l'Àlex Dalmas i amb el Roger Saperes pentinant l'actualitat esportiva. Ara parlarem de la Champions. Abans, us recordo que si aquest estiu busques un sub que ho tingui tot, apunta't aquest nom. Omoda 5 SHS. És un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco. El millor dels dos mons. Té 7 anys de garantia i el pots aconseguir des de 22.390 euros. Així és l'Omoda 5 SHS. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Com m'agrada que torni a sonar la sintonia. Oh. Molló, com m'agrada.
2: Sí. Música celestial. Sí. La tenim aquí.
1: Aquest any sí, eh? Aquest any sí, no? Sí. 5 de juny, Metropolitano. Ens hem apuntat la data ja. 5 de juny, Metropolitano.
2: A més, a Metropolitano.
1: Sí, sí. No, ahir fèiem la conya, que la història perfecta és que fitxis Julián al mercat d'hivern i que et foti el gol de la victòria al Metropolitano a la Champions. Això seria el guió final, no?
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: I algú va dir contra l'Atlético. Dic, no, home, no, aquests eliminats a la fase lliga, si fa falta. Contra qui sigui, sí, sí. L'Atlético.
2: Si tenim assegurat guanyar contra l'Atlético.
1: No, no, no. Era un equip que, Madrid, com que era el rival de Madrid, a vegades sembla que era simpàtic, i jo crec que cada any que passa cau menys simpàtic. I sí, més el que va passar l'any passat, que et va eliminar de les dues competicions. Sí. Va, anem a jugar, a veure què tens preparat per demà, que fem en directe el sorteig a partir de les 6.
3: Doncs mira, cada demà tenim l'Àlex Pintanella a Mònaco i tot l'equip del Barça a jugar a RAC1 a partir de les 6, i després ho analitzarem tot plegat amb en Naveira, amb en Broc i amb en Marbà, de 7 a 8.
1: Puc venir?
3: Sí, estàs convidadíssim.
1: Bueno, m'encantaria. És que a mi això dels sortejos ja saps que m'agrada molt, sí. Les incompatibilitats, ara no li pot dir com en anglès, ara sí.
2: El calendari.
3: De fet, després et necessito.
2: Aquest partit, aquest creuament, sí, vindrà entre el partit de Lliga, entre aquest i aquest. Sí. Calendarman.
1: Ja, no. Poca conya que... Mira, tinc una notícia sobre això.
3: Atenció.
1: Sí. Com que aquest any canvia l'aturada de seleccions, sí, que l'aturada de seleccions va del 20 de setembre al 6 d'octubre, 6, 7, 8 d'octubre, això el que provoca és que hi hagi a mitjans d'octubre i a finals d'octubre dues jornades seguides a Champions, que això no passava abans. I una d'aquestes dues jornades seguides a Champions a finals d'octubre és abans del Clàssic. És abans del Barça-Madrid.
3: Acostuma a haver-hi, jornada de Champions, ser, abans del clàssic de la primera volta, juraria que sí.
1: La tercera jornada de Champions serà just abans del Barça-Madrid.
2: A mi, veus... Que anava a Bodo.
1: Per això, o a Bakú.
2: O a Bakú.
1: Sí, sí.
3: El que no m'agrada és que comença la Champions abans, una setmana abans, 8, 9, 10 de setembre, sí, la fase Lliga.
1: Això és ja, d'aquí dues setmanes.
3: Però clar, llavors estem més d'un mes sense cap jornada de Champions, que això durant la Lliga, o sigui, durant aquest primer tram de temporada no era habitual, mes sense Champions.
1: Abans arrencaves el 15 de setembre, feies la primera jornada, i l'1 d'octubre feies la segona. I ara, en canvi, com dius tu, la primera jornada serà el 8-9 de setembre i fins al 13 d'octubre no tornarà a haver-hi Champions, ja un mes. Però llavors, és això que et dic, farem 13-14 d'octubre una jornada i 20-21 d'octubre l'altra jornada. Seran molt seguides.
3: Ja, tornar a fer vacances
4: i després
3: de dues setmanes seguides de Champions.
4: Jaume, el calendari definitiu no el sabrem fins que sapiguem també Europa League i Conference League, pel tema allò de seguretat. No?
1: Dissabte al matí costuma sortir últimament. Jo me'n recordo que estic a casa i surten els horaris i els dies que juga el Barça.
3: Sí, sí. Bé, anem bombo a bombo per saber el bombo. Clar, el bombo, com que hi ha Madrid i Atlètic de Madrid més enllà del Barça... El Barça es queda amb 6 possibles rivals. I el Madrid també. 6 possibles rivals.
1: D'aquests te'n toquen 2.
3: Amb la qual cosa, una casa i una fora, exacte, amb la qual cosa hi ha més opcions que et toquin. I són Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milà, Manchester City i Arsenal. Per tant, d'aquests 6 te'n toquen 2.
1: Una casa i una fora.
3: Aquí... Bé, jo crec que hi haurà la notícia... O la bona notícia, crec que és que hi haurà molt bons partits per Barça-Madrid i Atlètic de Madrid.
1: Sí, però cada any acostuma a passar, no? L'any passat que van ser PSG i Chelsea, ens va tocar,
3: sí,
1: d'aquest bombo.
3: Però clar, aquest any pot ser, clar, el que dèiem abans, sí, per Liverpool i PSG.
1: Sí, sí.
2: El del Chelsea per oblidar.
1: Sí. El del Chelsea va ser per oblidar. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: El partit d'Araújo.
1: I el del PSG també, que anaves empatat i al final van fotre l'aigua a casa, 1-2. Sí,
3: sí. Del bombo 2, 8 possibles rivals pel Barça, perquè en aquest bombo 2 hi ha el Betis. 8 possibles rivals pel Barça.
1: No li pot tocar, el Betis.
3: Exacte. Que són Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges i PSV Eindhoven.
1: Aquí hi ha equips perillosos, el bombo 2, ja.
3: Sí.
1: Per tant, jo, com deia abans, Bruges i PSV Eindhoven.
3: Sobretot fora de casa. No? Sobretot fora de casa, aquí, un Dortmund, un United, un Aston Villa... Fins i tot una Roma et pot complicar una mica la vida, no?
1: Recordo que hi ha la norma que només et poden tocar dos equips del mateix país.
3: Sí.
1: És a dir, li poden tocar com a molt dos anglesos al Barça. Si li toca Liverpool del primer bombo i Aston Villa del segon, ja no li pot tocar cap més anglès, per exemple, dels altres bombos, o al revés.
2: No ho volem, tampoc.
1: No.
2: No, però aquesta possibilitat no ens agrada gaire.
1: D'aquí o et toca el Bruges o el PSV Eindhoven, o si no, tens quatre rivals que hauràs de treballar per sumar punts.
4: Una mica maló per obrir alguns, perquè el Manchester United que sempre és, algun dia tornarà fort, però l'altre dia ja et fa una mica el figaflor al camp del Hull. Que l'Aston Villa és molt bon projecte, tot i que va començar malament la Premier. Sí, jo l'Aston Villa prefereixo evitar, crec que, que l'aixecarà.
1: Mm. Emery Farragós.
4: Sí. I és de tots, potser, el que evitaria més és Aston Villa.
3: El Bombo 3. Vull possibles rivals pel Barça perquè hi ha el Villarreal en aquest Bombo 3. I a més del Villarreal, possibles rivals del Barça. Quan dit del Barça, és els mateixos per Madrid i Atlético. Sí. Feyenoord, Lilla, Nàpols, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo Glimt i Fenerbahçe.
1: N'hi ha algun que et faci especial il·lusió de visitar?
4: Bodo Glimt, allà, per anar-hi, per jugar per sobre del cercle polar àrtic, tot i que és un projecte meravellós.
1: I que sigui la jornada del desembre, no?
4: Sí,
1: o del
4: gener. I sí, anar a passar fred i tant, sí, el Pou allà tremolant amb la... No sé,
2: jo
4: m'ofereixo a portar-li la begudeta calenta, un caldo allà, o sigui, per cuidar-li la veu. Jo, cap, no, em faria il·lusió. Al Shakhtar recordem que juguen com a local a Londres.
3: Sí.
4: Shakhtar Donetsk, després de jugar a Varsovia per la qüestió de la guerra, ha aconseguit permís per jugar, que estan forbrits, de fet. Que s'estan forbrits, sí. És a Londres segur, que és on resideix el propietari del Shakhtar Donetsk, el Rinat Ahmetov. Hi ha bons equipets, però un tour que a mi m'agradaria.
1: Sí? Galatasaray o Fenerbahçe?
3: Per jugar allà, dius, per l'ambient?
4: Sí, també.
3: També.
5: A mi el Como em fa gràcia.
1: Aquest és el Bombo 4.
3: Exacte, mira, sí. 9 possibles rivals del Bombo 4: Stuttgart, el Como de Cesc Fàbregas, debutant, el Lens francès, l'Slovan de Bratislava de Touré, l'AEK d'Atenes, el Saba Bakú, debutant, el LASK d'Àustria, el Viking noruec, debutant. Ara us explico una cosa d'aquest equip. I l'Slavia de Praga. El Viking, jo no recordo que la Champions hagi passat últimament. Té un tàndem d'entrenadors. Té dos entrenadors.
1: Que decideixen per igual.
3: Comparteixen el càrrec. Que són, tinc els noms per aquí, ara falta que els trobi, Morten Jensen i Bjarte Lunde Arsheim. Porten 6 temporades.
1: Junts.
3: Sí, 6 temporades compartint càrrec, són noruecs, compartint càrrec en aquest Viking, han anat pujant fins a guanyar la Lliga noruega, o sigui, van guanyar la Lliga al Bodø Glimt. O sigui, la Lliga va ser millor equip que el Bodø Glimt i jugar la Lliga de Campions després d'haver superat aquesta fase prèvia.
1: No.
3: Quants equips diríeu que repeteixen respecte a la temporada passada, dels 36?
1: Tots, la majoria, 30 llargs, no?
4: 27.
1: 30, 30. Jo diria 30, va.
2: 28.
3: 15.
4: Només 15? Oh.
2: Anem bé,
1: Els bons, doncs. No, repeteixen els bons, gaire, no?
3: Sí.
2: A 15.
3: Sí, sí, el Bombo i el Bombo 2 són molt semblants, però el del Bombo 3 i el Bombo 4 hi ha molts pocs equips que repeteixen. Són 16 campions de Lliga dels 36 equips, només, dic només perquè són menys de la meitat, i es diu la Lliga de Campions. Són campions de Lliga i 9 dels 36 equips són sotscampions de Lliga. Recordo que la temporada passada, i de fet fa dues temporades també, s'han necessitat 16 punts de 24 per acabar entre els 8 primers, fer 16 punts, i que pel tema de la 24a posició es va quedar eliminat amb 9 punts la temporada passada i amb 11 punts la temporada 24-25, que va ser una anomalia, segurament.
1: Sí. Bé, doncs, així estan les coses. Demà a partir de les 6 ens hi posem i doncs això, anirem veient els 8 rivals que tindrà el Barça en aquesta fase Lliga. A veure què passa i a veure com va.
3: A veure.
1: Molt bé, Molló. Demà ens veiem,
3: Sí, home, i tant.
1: Aquí a les 6, amb moltes ganes de que comencin a fer rodolar les boles. Sí. No sabem res de l'acte, no sé si qui és mai innocent, tot això, demà tindrem detalls.
3: Demà tindrem més detalls, però vaja, no crec que canviï respecte a la temporada passada, en el sentit que primer hi ha una mitjoreta de prèvia, per entendre'ns, amb tota la presentació.
4: Com la senyora, que em fot molt nerviós.
2: I remena Molló té a veure amb l'escenari de la final?
3: Sí, normalment sí.
2: O sigui, podria ser algú de l'Atlético, no?
3: Schuster.
2: És a dir, No, no, dic,
4: Diego Godín.
2: Amb tot el merder que tenim ara, saps?
1: Vull dir, Gilmarin.
2: No. Ens tregui les boles algú de l'Atlético.
1: El distreuen, dir, sí.
2: Curiós.
1: Sí, sí, sí.
2: A veure qui és.
4: Oh, per repartir un Diego Godín, un López. Sí, López.
3: López. Ah, sí, algú que hagi fet una molt bona Champions, no? Però ha de ser... Sí? Bé, pot ser Griezmann, no?
4: Sí, pues, clar. T'imagines? No pot estar Orlando jugant.
3: Clar, demà descobrim. Estats Units, no, complicat.
1: Descansa, demà descobrim. Gràcies.
3: Molt bé, fins demà.
1: Mira, abans de tancar tertúlia, avui també s'han jugat ja prèvies de la Champions femenina, perquè també hi ha equips que han de jugar una prèvia per accedir a la fase final. El Barça està classificat per la fase final, però, per exemple, el Madrid i la Real Societat, Oriol Jové, no, eh?
6: No, correcte, avui s'han disputat els partits d'anada de l'última ronda prèvia d'aquesta Champions femenina, que és important perquè decideix la meitat dels equips que jugaran la fase Lliga. 9 dels 18 han de passar per aquesta última ronda, per tant, efectivament, com deies, el Madrid, la Real Societat i altres equips de molt nivell. El Madrid ha guanyat 0-2 al camp de l'Ajax aquest partit d'anada. La Real Societat ha perdut 5-2, en aquest cas al camp del Chelsea. Altres resultats: Wolfsburg 2, Inter 0, Sant Polten 0, Juventus 3, Xarni Sosnowiec 1, Leuven 4, Eintracht de Frankfurt 1, PSG 1, PSV Eindhoven 0, Koge 1 i Sparta de Praga 3, Servet 2. Ahir ja es va jugar el Brand 2, Àustria de Viena 1. La tornada la setmana que ve, insisteixo, els equips que superin aquesta última ronda prèvia jugaran la fase Lliga juntament amb el Barça, el Lió, el Bayern, l'Arsenal, la Roma, el Haken, el Benfica, el París Futbol Club i el Manchester City. Sorteig en aquest cas de la fase Lliga divendres de la setmana vinent, dia 4.
1: Molt bé, doncs així està la Champions femenina, també, acabant-se de perfilar. Alguna cosa més?
6: Doncs mira, que avui hem sabut que l'exjugadora del Madrid, Esther González, campiona del món amb Espanya el 2023, ha fitxat per l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita i, acte seguit, ha esborrat dels seus perfils de xarxes socials totes les fotos que tenia amb la seva dona i amb el seu fill. A ningú no se li escapa que a l'Aràbia Saudita els drets de les dones no són ni de bon tros els que hi ha aquí, per no parlar del col·lectiu LGTBI, i s'interpreta com una manera d'amagar la seva vida personal per no infringir les normes socials també que hi ha en aquell país.
1: Déu-n'hi-do, eh? Fins on hem arribat.
4: I demostra que tots tenim un preu.
2: Sí, sí.
4: No sé què li han oferit econòmicament, perquè, òbviament, per una qüestió de principi se'ls enterri. O sigui, decepcionant. I també demostra que tot té un preu a l'altra banda, perquè així saben perfectament que aquesta persona és homosexual, i també, si vens aquí i jugues per nosaltres, mira cap a una altra banda. Tots tenim un preu, és a mi m'ha decepcionat, perquè al final esperes de que... Jo entenc que la xifra té tan gran de diners que haver d'amagar qui ets quan al final ja ets un futbolista professional que suposo que pots guanyar bé la vida a altres llocs.
1: No té cap mena de sentit. Arnau, ara entrarà l'agut. Arnau Martínez se'n va a València, segurament, sí. I deixa el Girona. Què et sembla?
5: Doncs una baixa important per al Girona.
1: Té bona pinta el Girona o té mala pinta? Com el veus?
5: Bueno, a l'inici no ha estat el que tots esperàvem. Jo crec que anirà millorant. Jo crec que l'aposta de Quique Álvarez acabarà sortint. Però és molt difícil ara treballar amb gent que està pensant, o amb futbolistes que estan pensant si estic aquí o estic allà, no? Crec que s'anirà redreçant, però és que tot costa molt, eh? És a dir, es dona per fet de que el Girona pujarà de manera segura, i jo crec que estarà allà, però haurà d'anar progressivament i tot costarà. Sí que ja ho estem veient.
1: Sí, el Sabadell
5: bona
1: també.
5: Pinta al Sabadell, eh?
1: Sabadell també li costarà, tot i que té bona pinta.
4: Sí, nosaltres... També l'ambient fa molt, eh? Perquè al final l'ambient social a Girona...
1: 9.500 socis al Sabadell, sí. Molt bèstia.
4: A Girona l'ambient social és dolent, en canvi l'ambient social a Sabadell és bo, i això també va, però la veritat és que les sensacions en les dues primeres jornades de l'equip hem jugat molt bé, molt bé. I tenint en compte que la meitat de l'equip és debutant a la categoria, molta il·lusió. I aquest dissabte, contra l'Almeria, retorna a segona divisió amb espectadors, perquè vam jugar en pandèmia a segona divisió sense espectadors, però gairebé una dècada després, estrena la gespa, molts canvis a l'estadi, això. Abans del partit, la idea és que el club anunciï dues o tres operacions a mercat i passar dels 10.000 socis, que és una cosa històrica.
1: Que bé. Ai. Hola, Miquel Agut.
2: Hola, Àlex Pareixer, Emilian.
1: Doncs això que dèiem, Arnau Martínez ja és nou jugador del València. Jo no acabo d'entendre, que ja han fitxat Mafeu, també. De lateral dret. No sé, però bé, que tingui molta sort, tu.
2: Sí, de fet, això ja ve de lluny, el cas d'Arnau amb el València, perquè és un jugador que ha tingut opcions de sortir diverses vegades, ha perllongat els contractes amb el Girona perquè el club pogués treure'n també un rendiment econòmic. Recordem que el Girona per ell és un club molt important. De fet, és el club. El planter del Barça el van descartar, van a l'Hospitalet i arriba a Girona en edat cadet el 2018... i debuta el 2020, quan tenia 17 anys, va ser al camp de la Gimnàstica Segoviana, un 17 de desembre de 2020, 0-2, victòria del Girona, primera ronda de Copa. Tenia 17 anys i va entrar al camp en el lloc d'Enric Franquesa, quan s'havia jugat una hora de partit. L'entrenador era Francisco, que el feia jugar de central esquerrà. és un jugador que ha jugat de tot gairebé, des de la, tota la defensa fins a pivot Aram Mitchell, però en aquell moment era central esquerrà. Segons dades del club, en el document de comiat que ha publicat avui, 199 partits oficials, 121 dels quals a primera divisió i 11 gols amb el primer equip.
7: Aquí he crescut, he après, he caigut, m'he aixecat i he complert somnis que quan vaig arribar ni tan sols m'havia imaginat. He viscut el meu debut, els primers grans moments, nits que quedaran per sempre a la memòria, com aquella nit a Tenerife o com la classificació a la Champions que ens va permetre escoltar aquell himne entre els nostres a Montilivi. Però si alguna cosa m'emporto d'aquests anys, no són els records, és la manera de sentir el futbol.
2: Aquella nit a Tenerife, ell fa el tercer gol de l'1-3 que li dona al Girona el bitllet per tornar a primera divisió tres temporades després. Això que hem sentit és un fragment del vídeo d'Arnau que el Girona ha publicat a les xarxes aquesta nit. Ell ja és a València, ha passat les proves mèdiques i ha fet declaracions als mitjans del seu nou club.
7: És la primera vez que salgo de un club y me voy a otro. Entonces, pues, el nerviosillo ahí de primeras, pero muy, muy feliz, sé de la exigencia que conlleva llevar este escudo en la camiseta, pero con muchas ganas y muchas ganas de debutar, de jugar, de darle alegrías a nuestra afición.
2: Està bé perquè fa declaracions en castellà, el València, que sempre parla del valencià, etcètera, fa declaracions en castellà, un futbolista català, i en un vídeo de xarxes del València, la música que han posat és gairebé flamenca, per descriure un passeig d'Arnau pels carrers de la ciutat. Hi ha coses que realment no les entenc gaire. En tot cas, ja s'ho faran. Per cert, Arnau va debutar amb el Girona a primera divisió, al camp del València. El primer partit a primera és un 1-0, derrota al camp del València. I ara, clar, cal pensar en qui el substituirà, el Girona, que remena dues opcions. Javi Boñar, que és un futbolista del planter de l'Atlètic de Madrid, que és tant lateral dret com central, i, com apunten diversos mitjans, també mallorquins, es contempla l'opció de Mateu Morey, jugador fet al planter del Barça, i que ja fa temporades que ha tornat a Mallorca, que és allà on va néixer, i no és gens descartable que arribin tots dos. De banda d'això, deixa'm dir només que hi ha molta feina als despatxos, perquè fins al dia 1 han de marxar, com a mínim, Doni, Sigankov, Unahi i Benat. I d'altra banda, avui es diu a Grècia que contempla en Brian Hill a l'Olympiacos com una opció per reforçar l'atac. Per tant,
1: que ha de marxar molta gent i hauria d'arribar molta gent.
2: No, clar. Vull dir, o sigui, venen dies que déu-n'hi-do, perquè hi ha molta feina per fer, perquè els noms que acabo de dir no són noms qualsevols.
1: Titulars podrien ser tots perfectament.
2: No, a primera divisió, menys Doni, que es va lesionar, ho eren tots i eren jugadors decisius. Segurament en Benat l'equip s'hauria salvat perquè t'hauria fet 3 o 4 golets més que t'haurien valgut punts. Per tant,
1: Planyo Quique Cárcel en aquest tram final de Mercato. N'estarem pendents. Gràcies, Miquel.
2: A disposar.
1: I gràcies també a l'Àlex Dalmas, al Toni Padilla, al Roger Saperes. Fins aviat. Gaudiu demà del Barça Atlètic de Bilbao. Gràcies.
2: Adéu.
3: Bona nit.
1: I abans de tancar el Tu diràs, encara en aquesta versió d'estiu i d'actualitzar-nos amb els companys de serveis informatius de RAC1, un pas ràpid per l'etapa de la Vuelta d'avui, que s'ha fet íntegrament per Catalunya i l'ha seguit el Pau Bombardó a les Terres de l'Ebre. Hola, Pau.
8: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Ha estat una etapa que s'ha acabat enduent Matthew Brennan, a l'esprint.
8: Sí, ha estat en una etapa que sortia de Falset i que ha arribat a Roquetes, al Baix Ebre. 173 quilòmetres d'etapa de mitja muntanya que ha mantingut un perfil força planer en el primer tram i que ha acabat amb un port de tercera categoria en l'ascensió a Paüls. Per tant, el gran grup s'ha mantingut força compacte durant aquest primer tram fins que s'ha fragmentat una mica ja el tram final de la pujada. En qualsevol cas, el mallot vermell, Tadej Pogacar, no ha perdut mai la iniciativa i s'ha mantingut al capdavant d'aquest gran grup del pilot amb tot el seu equip de l'UAE. Tot plegat s'ha decidit a l'esprint després del descens de Paüls i amb els especialistes de velocitat apretant en aquest tram final. L'etapa se l'ha acabat enduent Matthew Brennan, però la resta de ciclistes del gran grup han creuat la meta amb el mateix temps. Per tant, sense grans diferències, a una general que Tadej Pogacar segueix dominant amb mà de ferro. De fet, ahir l'eslové ja va deixar la general pràcticament sentenciada amb la victòria a Andorra i té el seu perseguidor Primoz Roglic a 3 minuts i 21 segons, a 3.32 i és Enric Mas del Movistar, i a 3.44 Sepp Kuss, el primer representant del Visma a la General. Per tant, força avantatge per l'eslové. Demà la Vuelta marxa cap al País Valencià en una etapa que sortirà del Cossebre i acabarà a Castelló. Novament, etapa de mitja muntanya amb un port de primera, dos de segona i un de tercera. Per tant, nova oportunitat per eixamplar diferències a la General.
1: Molt bé, demà n'estarem pendents, doncs. Gràcies, Pau. Ens actualitzem.

0: Amb la Júlia Manero, companya dels serveis informatius de RAC1. Hola, Júlia.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit? Què ens expliques?
1: Doncs que la riuada que ha hagut aquest matí a la frontera del Nepal amb el Tibet ja ha deixat almenys 160 morts i més d'un miler de desapareguts. Entre ells, mig miler són turistes. L'aigua s'ha endut tot el que ha trobat per endavant, cases, ponts, estacions hidroelèctriques i més de 40 quilòmetres de carrers. El cap d'ajuda humanitària al Nepal, d'Intermon Oxfam, Santosh Pandey, que és sobre el terreny, explica a RAC1 que el govern ha desplegat totes les forces de seguretat, però que les tasques de rescat són molt complicades.
2: No es compta amb això, jo crec que en aquest sentit el que és la part habitacional dels barris afectats estava molt controlada, per descomptat hem de ser molt prudents, els desallotjaments que s'han fet no es preveu que s'hagin de fer-ne més, des del punt de vista de les afectacions als habitatges i també als béns, doncs crec que la situació està prou controlada, però evidentment amb tota la prudència, perquè el foc en aquests béns encara no està controlat del tot.
1: A banda d'intentar rescatar i trobar les persones desaparegudes, la prioritat del país ara també és garantir els serveis bàsics a aquells que ho han perdut tot. I aquesta tarda ha mort ofegat un home de 72 anys a la platja d'Escodolà de Tossa de Mar, a la Selva. L'home s'estava banyant mentre onejava bandera verda quan s'ha trobat malament. El servei de socorrisme l'ha tret de l'aigua ja inconscient i, tot i fer-li les maniobres pertinents, no l'han pogut salvar. Amb aquesta ja són 21 les persones mortes a la platja des que va començar la temporada de bany. I amb el temps, aquest dijous, els núvols no acabaran de marxar i mantindran el cel mig ennuvolat, sobretot a prop de la costa i a les comarques gironines. També continuarà fent vent a les zones de muntanya, especialment a les cotes més altes del Pirineu, tot plegat amb una temperatura que es mantindrà sense canvis importants, però que els propers dies baixarà amb una calor molt més frenada de dia i més fresca de nit i durant les primeres hores del matí.
0: Molt bé, doncs vinga, una mica de fresqueta. Gràcies, Júlia.
1: Gràcies.
0: Aquí ho deixem. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1, un dia més. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. És super dijous, demà a RAC1. Des de les 6 de la tarda ja hi serem els dels Esports RAC1 amb el sorteig de la Champions, després la prèvia del Barça Atlètic de Bilbao, el partit, i quan acabi l'enfrontament aquí farem un tu diràs de butxaca per analitzar-lo. Aquí us esperem demà. Super dijous a RAC1. Descanseu, bona nit.
3: Tu diràs.

RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.

0: que has dedicat avui a la panxa, aquesta part de la nostra anatomia que tan sovint ens dona problemes. Magda Carles, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Quin tema avui, quin tema. Sí, escolta, sembla molt prosaic, però és que és veritat que preocupa molt. És cert, tothom, ai, la panxa, ai, el pantaló, la panxa, sí o no, el biquini, no sé què. És veritat o no?
0: Sobretot a partir de certa edat.
1: Exacte, però aquesta edat és bastant a prop, diguéssim, eh? No és són persones de 60 anys que es preocupen la panxa. Molt abans, eh? Molt abans.
0: Perquè és normal, Magda, tenir l'abdomen arrodonit?
1: A veure, una mica sí. Una mica sí, especialment en el cas de les dones, una mica sí. Dependrà de la teva constitució, de com tinguis l'úter, de la teva col·locació dels intestins, però una lleugera bombament és normal. És a dir, no tothom té, i per més prim que estiguis, i més, diguéssim, fibrat, no tothom té la panxa com una paret. Això ho hem vist sempre, no?
0: Totalment recta.
1: Totalment recta, no tothom. Per prim i fibrat que estiguis. Per tant, una certa ondulació, una certa corbeta, una mica sí que és normal.
0: Perquè quin és el motiu pel qual fem aquesta panxa?
1: Et refereixes a una panxa que no ens agrada, una panxa més abombada del que seria normal.
0: Ah, exacte, sí.
1: Uf, Esther, poden haver-hi molts motius, molts motius. Mira, comencem per la cosa més bàsica, que és que realment doncs, tu tinguis molts gasos, tan senzill com això. Per què es poden tenir gasos als intestins i, per tant, que això ens abombi una mica la panxa? Doncs mira, perquè hem menjat un plat de cols o de cigrons o perquè hem menjat molt de pressa i m'han passat molt d'aire, que és una causa sovint de gasos, o perquè tenim un intestí una mica complicat, un colon irritable, una cosa d'aquestes, i guardem molts gasos, perquè tenim estrenyiment. I també hi ha molt gas. Vull dir que el gas és una de les causes per les quals la gent a vegades es nota la panxa una mica bombada. És allò que diem, ostres, al matí em poso el taxà i per la tarda doncs, no m'ho puc acordar. Val? I evidentment no ens hem engreixat un quilo, no? ni mig, amb el que és en 24 hores. Per tant, el gas seria un motiu. Què pot portar aquest gas? La dieta, la forma de menjar, la tipologia de l'intestí, fins i tot, no? Bé, això serien causes, diguéssim, molt, molt, molt banals, no?
0: Normals.
1: Molt normals i que passa molt sovint. Home, una altra causa de panxa bombada amb les dones és un embaràs incipient, per exemple. És que molta gent té regles no regulars i per exemple, es té una mica de sobrepès i se n'enteren que estan embarassades als 3 mesos. També fos una mica de panxa.
0: I al mateix període, també.
1: Exacte. Abans que et vingui la regla, també la panxa es pot abombar, i més si tens el famós síndrome premenstrual una mica, diguéssim, agut, una mica fort, doncs la panxa també s'abomba. Tota dona això ho ha comprovat, no? Si ja té la regla. Per tant, hi ha causes que són, com jo diria, banals. I la més típica, la que més ens preocupa, que és quan aquesta panxa està recoberta de greix. Hi ha massa greix a l'abdomen, no? Hi ha un abdomen que dius, ostres, tinc aquí com un davantal, un Michelin que francament, doncs em molesta, fa lleig i, a més, no tindria que ser-hi. També s'ha de dir com pot tenir aquest greix abdominal i també pot tenir gasos. O sigui, una cosa
0: tota l'hora
1: no es clou a l'altra. Uh-huh. Una cosa no es clou a l'altra. A veure, seguint amb les causes de fer panxa, doncs hi haurien causes més patològiques, no? Com, per exemple, doncs, tenir, jo què sé, un fetge que no funciona, un ronyó que no funciona, que és la famosa panxa mastitis, no?, que és plena de líquid. Però jo això ho deixaria per altres històries. Penso que hem d'anar als temes més que són més freqüents. Per tant, els gasos, els temes ginecològics, val? Un intestí irritable, l'estrenyiment, que això també és molt, molt freqüent, i per suposat el sobrepès, doncs que tinguis greix allà.
0: Val, perquè nosaltres avui anirem al sobrepès, que és el que ens interessa.
1: Que és el que té, que és el que li passa a més gent, eh? Tot i que els gasos també és un altre tema, eh?
0: De totes maneres, Magda, també hi ha gent que genèticament sempre ha tingut panxa.
1: Sí, perquè és clar, la panxa, a veure, ha tingut panxa en el sentit que la ventre una mica més abombat que altres persones, no? Sense arribar a ser una panxa, no? Què pot passar genèticament? Pues que per la col·locació dels teus intestins i de les teves vísceres internes, i fins i tot de la postura, que és una cosa que no se'n parla, però segons com tu et col·loquis, faràs més panxa o menys. Uh-huh. El tema de la postura, la columna recta, els ombros, a vegades, fixa't que hi ha gent que posa els ombros endavant,
0: sí,
1: la panxa
0: sí,
1: així,
0: i
1: quan la recol·loques, en fa menys. Saps? O sigui que és un munt de coses, no? Cap d'elles patològiques, però que pot fer que tinguis més panxa o menys, no?
0: També parles del meteorisme.
1: Sí, són els gasos. Són els gasos, dit en plan, diguéssim, científic, no? Realment, un pot tindre, doncs, això, un gas a l'intestí i que la panxa se t'abombi una mica. A vegades dic una cosa, hi ha gent que té gas, que té sensació de gas, però que la panxa se li bomba molt poc. És a dir, una té punt, no pot tenir sensació de panxa bombada i, en canvi, el volum que té des de fora, és pràcticament normal. Una cosa és el que se't veu i l'altra cosa és la teva sensació. Mm-hmm. Val? Hi ha gent que és molt sensible

0: la distensió dels intestins. Per què molesta el gas? Doncs perquè fa distensió de l'intestí. És com un globo que el vas inflant, però hi ha un moment que molesta.
1: Per tant, aquí hem parlat de diverses situacions que provocarien aquesta panxa i que podem treballar.
0: Evidentment que sí. Clar, a veure, quan tu tens greix a l'abdomen, a la panxa, això es fixa. Això no dependrà de si vas al lavabo o si menges una col o no la menges. Allò està allà. En canvi, el cas del gas, el cas de la tensió premenstrual, tot això, això se't passarà. Val? Aquí està la gran diferència. Quan veiem aquest greix fixe i tu no estàs malalt, doncs home, el més segur és que tingui sobrepès, no? Tot i que hi ha persones que no tenen sobrepès, que tenen un pes normal i tenen tendència a que la grassa se'ls acumuli aquí.
1: Clar, localitzada.
0: Molt localitzada. Greix i en canvi, de veritat, del rest estan bé. O sigui que,
1: sí. Magda, en el primer cas que apuntaves, no? El cas dels gasos, no? Com sí. El podríem treballar per evitar-ho?
0: Mira,
1: quins aliments hauríem d'evitar?
0: A veure, és interessant perquè és un tema superfreqüent. Hi ha molta gent que té gasos. O bé, no parla de gasos, però sí que parla de que se li infla la panxa. Mira, això pot passar quan menges de pressa. Quantes vegades, Esther, hem dit que s'ha de menjar a poc a poc? Doncs mira, una de les causes...
1: Cada dia,
0: jo crec que ho diem, no?
1: Sí.
0: Menjar de pressa és, en fi, és cosí germà dels gasos, les verdures crues, les grans amanides, això ho hem dit moltes vegades, que també pot fer gasos. Els llegums, tot i que són molt saludables, però per altre costat també poden fer gasos, no? Beure moltes begudes amb gas, òbviament. Si, per exemple, tens intolerància a la lactosa, encara que sigui poca, això pot fer gas. Una intolerància a la fructosa, això també pot fer gas, passa que això igual no ho saps que ho tens, però a vegades dius, ai, jo sempre tinc gasos, home, igual tens una intolerància d'aquestes, no? Ara està molt nerviós, l'estrès, això pot fer gas. Per tant, aliments que cal evitar, doncs això que hem dit, no? Coses molt fortes, molt sofregits, les cols, coliflors, tota aquesta família, i les grans amanides, no? Pebrots, cebes, tot això pot fer gas. Tot i que varia molt d'una persona a l'altra, però això un mateix ha de ser el millor metge en aquest sentit, no? És bo saber què mengem, quines reaccions fa.
1: L'altre cas que apuntaves, no? L'estrenyiment.
0: Que això també és freqüentíssim, més amb les dones que amb els homes, i clar, quan allò està allà encallat, doncs es pot anar produint gas i és molt molest, no? Clar, en aquest cas el que s'ha de fer és arreglar l'estrenyiment. Com el podem arreglar?
1: Exacte.
0: Doncs amb una dieta equilibrada, que tingui fruites i verdures i llegums.
1: Molta aigua.
0: I cereals integrals, moltíssima aigua, perquè és obvi que un bol alimentari ben hidratat, doncs el seu trànsit serà molt més fàcil. Fent exercici, perquè el mobilitzar els abdominals és el millor estímul per l'intestí. Pensem les vegades que estem sobre una cadira, i hores i hores que l'abdominal està flàcid.
1: Sí, som molt sedentaris.
0: Som molt sedentaris, no? I, evidentment, doncs, tinguent uns hàbits alimentaris regulars, menjar a la mateixa hora, sopar a la mateixa hora, etcètera, no? Però la quantitat de fibra aportada per fruita, verdura i llegums és essencial. Això és l'exercici i l'aigua, jo diria que és la tria de l'èxit.
1: Al final, aquesta dieta que tu estàs comentant serviria per tenir una panxa plana, no?, en tots els casos.
0: En tots els casos no, però sí que ens aliviaria la panxa, que és per estrenyiment, val? Vull dir, quan tenim panxa, el primer que tenim que fer és menjar bé. Menjar bé i, sobretot, curar l'estrenyiment. Aquesta seria la primera pauta, menjar bé i curar l'estrenyiment. Al mateix temps, veure si realment tenim sobrepès o no. Clar, si tu menges bé però tens sobrepès, és molt possible que segueixis tinguent greix a la panxa. Repetim, una cosa és la panxa bombada pel gas, una altra cosa és la panxa que hi ha greix. Home, si tu t'aprimes, òbviament, de la panxa també se't tindrà una mica de greix. Clar, a vegades em pregunta, doctora, hi ha alguna dieta només que s'aprimi la panxa? Home, no. Perquè tu t'aprimaràs de tot el cos, que passa que de la panxa també t'aprimaràs, no? Sempre voldríem, no, que se m'aprimi la part de... No, escolti, no, t'aprimes tot el cos.
1: I tant. Escolta, Magda, perquè quins són els problemes que ens pot provocar tenir panxa, no? Quina seria la part negativa, la part nociva?
0: A veure, la part nociva et refereixes a que tinguéssim una acumulació de greix molt, molt considerable.
1: Ah, això.
0: Home, doncs, quan hi ha una acumulació de greix molt considerable, normalment va associat a sobrepès. Però ja sabem que no va bé tenir més greix del compte, sobrepès vol dir tenir més greix del compte, però és que no va bé especialment si està aquí, a la panxa. Per què? Perquè això es relaciona amb més resistència a l'insulina, amb més malaltia cardiovascular, amb més diabetis, amb una sèrie de coses, no? Per tant, tenim que procurar tenir cintureta. No va bé acumular la panxa aquí, o sigui, acumular la greix aquí. És, no només és antiestètic, no? No només ens fa que les coses ens quedin malament, sinó que, a més, pot ser premonitori de malalties futures.
1: No, problema de salut, eh?
0: Problema de salut. Clar, què passa? Nosaltres, a simple vista, dius, aquesta persona té l'abdomen molt abombat, té molta grasa aquí. No veiem si aquesta grasa és subdèrmica o si també està intravisceral. I és aquí on tindríem els problemes. Perquè aquesta grasa igual no està només sota la pell de l'abdomen, sinó que està també al fetge, al cor, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Està aquí, repartida pel està, cos.
0: Inclús les artèries, vull dir, és aquí on ens podria donar problemes. Per tant, per prevenció, per precaució, millor tenir cintura. No vol dir cintura d'avispa, Esther?
1: Ja, yeah, de model.
0: No, això no, això no, això no. Però, mira, es diu que més enllà de 88 centímetres de cintura amb la dona no és recomanable, uh-huh, val? I més enllà de 95, penso que és, jo m'equivoco, però per ahí va, amb l'home tampoc seria recomanable. Uh-huh. Per tant, ara agafem la cinta mètrica,
1: I ens ho mesurem, escolta, a mesura que ens fem grans, és normal que la panxa creixi?
0: Una mica sí. I ara et diré per què. Perquè encara que no t'engreixis, hi ha una mobilització de la grassa. Se'n va de les nalgues, se'n va de les cames i es col·loca a la part mitja. I la gent va agafar com una forma de dònut, com si portés un flotador aquí. Fins i tot en persones que tampoc és que li sobri molt pes, no? Hi ha una certa migració de la grassa allà. Això és veritat, Per això, a vegades, persones que, dones ara concretament, que de jove dius, ai, quines cames més mones, i fixa't, és una mica recta. Quan són grans, aquestes cames es queden com un pal, sí, i es queden com si fossin un flotador.
1: Això canvia, sí, sí.
0: Canvia, canvia.
1: I què es pot fer en un cas així? Es pot fer algú?
0: A veure, primer de tot, intentar, doncs, que tinguis el pes, un pes saludable. És a dir, si hi ha sobrepès, solventar-ho. Perdre una mica de pes. I lo segon, doncs, fer exercici. Posar els rectes abdominals, doncs, en forma, que això també ja, home, fa. Pensa que molta gent també té l'abdomen abombat perquè a partir dels parts, per exemple, els rectes anteriors no han tornat mai més al seu lloc.
1: Clar, clar. Clar,
0: això també s'ha de cuidar, no?
1: A tenir en compte, sí, sí.
0: A veure, estem parlant de quan hi ha molta grassa, no que sigui perfecta. I llavors, evidentment, hi ha tractaments localitzats que alguna cosa fan.
1: Els massatges, per exemple, els recomanaries?
0: Sí, a veure, a nivell d'aspecte de la pell, a nivell de circulació, alguna cosa fan. I clar, com que a vegades és una qüestió de matís, de volumen, doncs sí que es pot ajudar que les coses vagin millor. Però, evidentment, quan sobra molt greix, no. Això és així, Quan s'obre molt greix, un massatge no fa gran cosa.
1: I les cremes? Les cremes són efectives?
0: A veure, a nivell d'aspecte de la pell, a nivell d'un matís de volum, potser sí, amb la regularitat, Doncs igual aquella pell no té tant aspecte, tan flàcid o tan pell de taronja o aquestes coses, però, evidentment, com per dir, he perdut 3 centímetres, no. Sincerament, no.
1: Magda, som en un podcast d'alimentació, de nutrició. Anem a repassar, doncs, quins són els aliments que serien recomanables, que ens recomanaries menjar per solucionar aquest problema.
0: Doncs mira, fer una dieta molt saludable, molt en la línia de dieta mediterrània, evitar, per si de cas, els vegetals que puguin causar flatulència, com són cols, coliflors, pebrots crusos, cebes, i una llista que és fàcil de trobar. Fer servir els cereals integrals per afavorir el trànsit intestinal, beure moltíssima aigua, eliminar del tot, sincerament, les begudes carbonatades, això és molt important, molt, menjar a poc, és que això és fonamental, fonamental, revisar també l'estat de la nostra dentadura, perquè a vegades estem empassant aire, perquè els nostres maxil·lars no tanquen bé, és una cosa tonta, però evitar el beure també amb palleta, perquè a vegades també amb això fas molt, empasses molt aire, no? I evidentment també evitar els grans plats de vegetals. I després coccions senzilles, no gaire salses, no gaire sofregits, és a dir, no donar-li treball al nostre sistema digestiu. Que hi hagi un trànsit intestinal fluid, per dir-ho d'alguna manera, però que no costin de pair les coses que estem menjant.
1: Que sigui tranquil.
0: I home, i si tenim sobrepès, aprimar-nos, sí o sí. I després una altra cosa, per prims que estem, mai una dieta farà que un muscle estigui en forma. Si tu tens un recte abdominal abombat o el tens donat, això és exercici. Ja pots anar menjant el que et doni la gana. O sigui, això s'ha de tonificar. Això és així,
1: La dieta no serà miraculosa.
0: I jo recomano sempre, per aquests casos de que hi ha una certa panxa, hi ha com fisiològica, encara que estiguis prima, fer reeducació postural. Fer reeducació postural. O sigui, estirar la columna i fer sempre amb una bona postura, sempre és sorprenent, però la panxa varia.
1: Podem fer moltes coses, Ho estem comprovant aquesta tarda.
0: Unes quantes, sí, unes quantes.
1: Què n'opines tu de la cirurgia, no? Està indicada? És molt possible que oients que ara mateix ens estiguin escoltant s'ho hagin plantejat en algun moment de la seva vida, fins i tot.
0: Si ens referim al tema estètic, un cop has fet, menges bé, tens el pes que toca, fas gimnàsia, etc, etc, etc, i tu veus que allà tens una acumulació de greix que tant et traumatitza, jo sóc partidària que la gent estigui feliç amb el seu cos. Ara, d'entrada, vostè va dir, treu-se això per cirurgia, no. O sigui, hi ha un munt de passos que es poden fer abans d'anar a la cirurgia, però si haguem fet tot, no tens cap malaltia, però tens una acumulació allà, que és que tu te la veus i allò et mortifica, doncs escolta'm, per això estan els meus col·legues cirurgians, no només faltaria, clar que sí.
1: Avui ens estem preguntant al podcast número 88 de Respostes que alimenten si hi ha alguna dieta per reduir la panxa. La veritat és que la Magda ens ha donat una sèrie de consells, una llista bastant gran, que jo crec que si la posem en marxa tots ens funcionarà i que ara repassarem també.
2: Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
1: Ha quedat clar, Magda, que no hi ha una dieta específica, no, concreta, per fer baixar aquesta panxa, que en molts casos és normal, és habitual, i qui més qui menys la té, no?
0: Una mica de panxeta de tothom, però el que s'ha de quedar clar és que hi ha moltes causes, que d'entre les més freqüents hi ha l'estrenyiment, el síndrome premenstrual, el sobrepès, evidentment, els gasos, i d'aquests potser el més freqüent és el sobrepès. Per tant, primer de tot, veure per què tinc panxa. Lo segon, si ens posem amb el tema dels gasos, hem donat uns quants consells, eh? No molts vegetals crusos, no crucíferes, menjar a poc, etc, etc. Si és per sobrepès, dieta equilibrada, baixar uns quilos i, evidentment, com sempre, amb tots els casos que hem dit, exercici. Perquè l'exercici també va en cas de sobrepès com el cas de gasos, que també se sap que també els disminueix una mica. L'exercici, Esther, és com un acompanyant invisible permanent.
1: Sí, sí, hauria de ser obligatori.
0: Sí, per tothom, a totes, les edats. Hi ha una cosa que vull remarcar i és que hi ha gent que posa l'excusa de l'edat. Aquí dèiem que amb l'edat cada vegada fas més panxa. Doncs mira, tinguis l'edat que tinguis, és un bon moment per començar a fer esport.
1: Doncs mira, això ens ho hem de gravar, eh?
0: Doncs sí.
1: Magda, avui un podcast molt, molt pràctic. Ens retrobem en 15 dies amb un altre tema segur que molt interessant.
0: I amb menys panxa, ja.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
2: RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC 1 Podcast. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del món a RAC1.
1: Bon dia, moltes gràcies, doctora.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: La depressió postpart o els... Després entrem amb la psicosi pròpiament, que entenc que és un grau més bèstia d'una depressió, però la depressió postpart o els problemes de salut mental després de l'embaràs són més habituals del que creiem, potser?
2: Sí, són molt habituals, poc coneguts, poc estudiats, i com ja heu fet un resum molt bo, poc recursos per poder-los tractar. En general podem dir que afecten entre un 10 i un 20% de les dones. Evidentment, els casos greus es considera que és un 4%, però la proporció de persones, de dones afectades, doncs és relativament alt, i més amb països amb països amb pocs recursos. A vegades tot això ho associem a nivells socioeconòmics més alts, on puguem poder-ho identificar. Però no, quan hi ha situacions socials més adverses és quan incrementa encara més la proporció. Diferent és la psicosi postpart i la depressió postpart quan hi ha un factor biològic molt, molt clar, que seria més aquest cas que estem parlant i que ara se'n parla tant.
1: Sí. Ara entrem amb la psicosi pròpiament, però aquesta depressió postpart i això que també que es coneix com a baby blues, que seria una lleu alteració de l'estat d'ànim, això a què respon exactament? És a dir, quan es produeix, per què es produeix?
2: Es produeix... sempre parlem dels factors biològics, psicològics i socials, i evidentment tots ells estan relacionats, i cada cas particular podem veure que en alguns casos els factors biològics són molt més importants, i en d'altres potser és més important els factors més psicosocials i l'entorn i tots aquests factors ambientals que poden ser factors de risc o factors protectors. Hem de tenir en compte tot això. I quan parlem de biologia, parlem, evidentment, del canvi més important que tenim en el postpart, és un factor hormonal. Però quan parlem d'hormones, també parlem d'immunitat, d'inflamació. Al final, tots els sistemes estan relacionats entre si.
1: En el cas l'incyclensi, que ara ja aprofundíem, la seva defensa diu que patia psicosi postpart. En què es diferencia de la depressió postpart, doctora?
2: A veure, la informació que ens ha arribat d'aquest cas és probablement molt tergiversada, perquè s'han posat en relleu alguns símptomes o uns altres segons interessos diversos. A vegades aquest diagnòstic és molt difícil diferenciar en un postpart si es tracta d'una depressió o d'una psicosi. De fet, la diferència és probablement que en les psicosis hi ha una pèrdua del judici de la realitat i sol aparèixer en els primers dies o setmanes després del part. La depressió postpart sol aparèixer entre 4 i 6 setmanes després, tot i que fins i tot a l'any es pot considerar que és una depressió postpart. I a vegades una depressió postpart també pot anar amb símptomes psicòtics. No és tant un diagnòstic o un altre. A vegades el mateix seguiment et pot fer veure símptomes diferents, i el que al principi pot semblar més una depressió postpart, pots identificar símptomes psicòtics i llavors ja podríem parlar d'una psicosi postpart. No és fàcil fer un diagnòstic diferencial, i el factor cronològic a vegades sí que et pot diferenciar. O sigui, és molt estrany que una depressió postpart et comenci els 3 dies després d'haver parit, i en canvi una psicosi sí.
1: Quins són els senyals d'alerta? Perquè pot ser que també passi allò de que moltes dones no siguin conscients del que els hi pot estar passant, diguéssim. És a dir, quins símptomes o quins elements que puguin notar les dones en el seu cos o en el seu estat d'ànim els hi hauria de generar una alerta en aquest sentit?
2: Clar, has dit, no?, que aleshores no en som conscients. A vegades no en som conscients i a vegades en som massa conscients. I justament això també és un problema, perquè tot el que pensa la societat envers les dones que puguin tenir un problema de salut mental, i més en el postpart, que sempre parlem molt, no?, doncs de que sempre és un període que s'idealitza i ningú li entra al cap que algú pugui estar trist o pugui tenir un malestar emocional en aquell moment. Llavors moltes dones ho amaguen. I una de les coses que també s'ha comentat, no?, les idees de fer mal a les criatures. Clar, tothom ho identifica com una idea, doncs, molt, molt aberrant, no?, el pensar això. La mateixa dona se sent molt malament quan ho pensa, perquè aquestes idees de fer mal al bebè poden estar en el context de moltes situacions. Pot ser, doncs, una idea obsessiva, un pensament intrusiu en què la dona manté la consciència de que és una idea anòmala, o no, o pot ser en un context d'una depressió o una psicosi, que aquí, doncs, aquestes idees són diferents. Al final, en un postpart, poder identificar que hi ha sintomatologia és el malestar que ocasiona a la dona, el fet de que pugui estar més irritable, que pugui estar, doncs, amb més, fins i tot, símptomes físics, no?, més fatiga, o que pugui tenir aquesta sensació que no està gaudint, que no està fent bé les coses. La idea de culpa està molt integrada en tots aquests episodis. Al final és un malestar que té la dona i que l'entorn identifica que està passant per una època o que apareixen uns símptomes que no són habituals amb aquella persona. A vegades identificar-ho és molt difícil, perquè també és un període de canvis i la mateixa criança suposa canvis que es poden tolerar millor o pitjor. És difícil, però davant del dubte, aquí a Catalunya justament tenim un bon control del postpart, en què en la visita postpart es fa un cribatge exhaustiu de simptomatologia.
1: Però són com, escoltar la doctora, com símptomes com molt generals, no? És a dir, aquesta fatiga...
2: Sí. Sí, que pots dir, bueno, això ja ho he notat alguna vegada, no? Però clar, això és que es va mantinguent dia a dia i que t'impedeix i que provoca una incapacitat per seguir la teva rutina diària. Tots hem tingut alguna fatiga, però hem anat fent i avui més, demà menys. Clar. A part, també poden haver-hi moltes causes, eh? Quan parlo de fatiga també poden haver-hi, doncs, moltes causes que s'han d'estudiar. Però al final poden ser símptomes molt, molt, molt sutils. Sempre poden haver-hi, has parlat del baby blues, per exemple, de la tristesa de la maternitat. Això també és molt, molt freqüent, però no cal un tractament, perquè sí que apareix els primers dies, probablement està molt relacionat amb aquest canvi hormonal tan brusc que hi ha, i s'autolimita, no requereix tractament, però sí que requereix un seguiment, perquè alguns d'ells poden derivar a una depressió postpart al cap de les setmanes. Són símptomes de... que quan parlem de depressió tothom identifica, no? Tristesa, incapacitat per gaudir, per disfrutar els sentiments, també... d'incapacitat, de menys vàlua, de culpa, i aquí doncs, bueno, pot anar des de símptomes més lleus, cada vegada símptomes més greus.
1: Per acabar, doctora, creu que es parla massa poc de la salut mental a les dones després de l'embaràs?
2: Sí, se'n parla poc i amb pocs recursos, i sempre hi ha el dubte de si calen o no calen. Sempre em trobo amb que es posa amb aquest judici. Calen o no calen? Bueno, doncs aquest cas és evident, perquè aquest cas és un cas greu que ha transcendit, imagina't si ha transcendit, que n'estem parlant aquí a Catalunya quan això va passar fa 3 anys als Estats Units. Són casos molt, molt greus que generen molta alarma social. I per què? Perquè tenen un tractament, es poden tractar i podem evitar que hi hagi aquesta evolució com aquest cas, i això és el que genera més impotència, i per això és important parlar-ne, perquè tothom ho pugui identificar i es puguin primer dedicar recursos per poder-ho tractar, i després, doncs, que les persones que passen per això se sentin validades amb el seu patiment i que no ho hagin d'amagar.
1: Gemma Parramon, cap de secció de psiquiatria de consulta i d'enllaç de l'Hospital de la Vall d'Hebron, moltíssimes gràcies per l'atenció que ha tingut amb el món RAC1.
2: Gràcies a vosaltres per parlar-ne.

0: És la notícia d'impacte de les últimes hores, la mort als 80 anys de la reina de la música country, la llegendària Dolly Parton. Era una de les artistes més prolífiques i talentoses de la seva generació i ha deixat un llegat inesborrable a tot el planeta. Va compondre més de 3.000 cançons. Cada vegada que ho he dit, des de primer del matí, que em sorprenc a mi mateix, dient, no, però que són moltes. Entre elles, Jolene, que sentim de fons, o I Will Always Love You, 49 àlbums, va vendre més de 160 milions de discos i va aconseguir fins a 11 Grammys. Per parlar de la seva trajectòria musical, de la seva figura, del seu llegat, saludem a aquesta hora del matí el periodista i crític musical Jordi Bianchotto. Bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: Parlem d'una llegenda, d'una de les figures més talentoses de la seva generació. Com definiries tu, Jordi, la Dolly Parton?
1: Sí, una treballadora intensa, no? Com dius, això de les 3.000 cançons, tu has de repetir més d'un cop perquè sí. Sembla difícil de pair, no? És cert que moltes d'elles no van ser mai enregistrades, però ella, una compositora, una treballadora incansable, no? Són 49 àlbums, com dius, que és una xifra realment enorme, als quals s'ha d'afegir com uns 13 més que va fer a duet amb Porter Wagoner, que era el seu còmplice en la primera etapa, i també discos a duet amb Emilio Harris, Linda Ronstadt, amb Loretta Lynn i Tammy Wynette, figures del country. Uh-huh. En fi, una obra realment gegantina, no? Jo destaco sobretot que a més de ser una estrella de l'escenari, una celebritat i amb una imatge molt, molt concreta i molt definida de diva country, podríem dir, amb les seves brillantors i el seu component una mica kitsch, era sobretot una compositora, perquè no passa tan sovint que les divas a més componguin les seves pròpies cançons. No? Yeah. I ella era això, no? Intèrpret i figura de l'entertainment majúscula, però era sobretot una gran treballadora i una compositora d'aquestes cançons.
0: Una de les que va compondre, per exemple, una altra.

0: Aquesta cançó la va fer mundialment famosa la Whitney Houston, que per cert fa molt poca estona s'ha convertit en número 1 d'iTunes als Estats Units, després de la mort de Dolly Parton. Això, Jordi, com va anar? Mm. És a dir, ella la va escriure directament per Whitney Houston? Va ser una versió que va fer Whitney Houston que simplement va triomfar?
1: Sí, no, és una cançó que té diverses vides, que la Dolly Parton la va fer per l'àlbum Jolene, en realitat, que l'any 74, aquella és la primera versió. Després la van registrar una altra vegada, dos cops més, en realitat, els 80 i els 90. Hi va haver altres interpretacions, també, de Linda Ronstadt, el 75, i el 92, doncs, es va triar aquesta cançó per la banda sonora de Bobby Guard, no?, de Guardaespatlles, amb la veu de Whitney Houston, i llavors va tenir l'èxit que no havia arribat a tenir mai, tan aclaparador, perquè va ser número 1 a mig planeta i durant molts mesos, tant com l'àlbum sencer, de fet, que va ser un fenomen de vendes. Recordo que l'estat espanyol es va vendre 1 milió de còpies de l'àlbum en aquella època, el 92-93, sí, yeah. que era una mica el llindar màxim al qual podria aspirar un àlbum, no? A l'època del físic, no? Que era un milió de còpies.
0: Escoltem Coat of Many Colors, també.

0: Aquesta, Jordi, està inspirada precisament en la seva família, en la seva mare. S'ha parlat molt de la seva infantesa en una família pobra.
1: Sí, són aquestes arrels humils, no?, de família de Tennessee, de classe treballadora. Ella sempre va dir que el seu somni en aquella època era tenir una casa o viure un lloc on hi hagués bany, a prop, que no hagués de sortir de la casa per anar al bany. I aquesta cançó parla de la seva mare confeccionant un abric a partir de pedaços de retalls de tela d'origen divers. No? Un exemple, una imatge com molt, molt clara, no?, de la situació d'humilitat, doncs, econòmica amb la que vivia la seva família.
0: Per què creus que ha sobreviscut a tantes generacions, Dolly Parton?
1: Bé, les grans cançons transcendeixen, no? I queden. I ha quedat molt clar amb el seu repertori, que s'ha acostat a les seves cançons gent com Beyoncé, per exemple. Jolene la va fer Beyoncé a l'àlbum Cowboy Carter de fa un parell d'anys, el disc en què s'acostava al country. Els White Stripes, una institució del rock, també s'hi van acostar, no? I jo crec que al final és això. Ella podia tenir una imatge també molt representativa, molt, molt icònica, a la frontera del kitsch i de la caricatura, fins i tot. Ella era ben conscient d'això, amb arrels en el country, perquè en realitat el country ja té una mica d'això, no? I la cultura americana, aquesta de masses, no? Però al final són les grans cançons que troben el seu camí i passen d'una generació a l'altra.
0: Parlant d'icones, segurament Dolly Parton també formava part d'un dels duets més emblemàtics de la música country amb Kenny Rogers.

una cançó que aquí a casa nostra també va agafar molta força gràcies al Tomeu Penya, que en va fer una versió en català al 94 i la va titular Illes dins d'un riu.

0: Això va fer que molta gent aquí a Catalunya conegués Dolly Parton, o ja era brutalment coneguda?
1: Bé, jo crec que a l'època aquesta ja ella havia tingut ja hits, no? Que anaven més enllà del country, no?
0: Sí.
1: Ella mai es va desenganxar del country, però també el va expandir, no? Aquesta cançó amb Kenny Rogers és un exemple d'anar directament cap al mainstream. És una cançó que la van enregistrar per un disc de Kenny Rogers. I és una cançó composta pels Bee Gees, perquè d'aquella època el Kenny Rogers havia treballat amb ells i va fer diversos discos on ells hi col·laboraven com a compositors, no? Mm-hmm. I també hi ha un disc de Nadal, també, que va ser molt potent comercialment, de Kenny Rogers amb Dolly Parton. Mm-hmm. I sí, van ser un duet de molt impacte i que va anar més enllà del country. Mm-hmm. I sí, aquesta versió de Tomeu Penya realment és interessant,
0: sí,
1: perquè també va ser un fenomen mainstream a Catalunya durant un temps. A Catalunya, sí,
0: totalment. Clar, Dolly Parton va ser tota una referent feminista, també. En les seves cançons tot sovint feia bandera d'aquesta lluita. Per exemple, una molt clara, Down from Dover, no?, que va escriure als seus inicis i que parla d'una dona embarassada que dona llum a un fill mort.

ara ho deia, Jordi, amb això d'acostar-se a totes les generacions d'una manera o d'una altra, una de les seves últimes col·laboracions va ser amb Pitbull, amb aquest Powerful Woman.

0: era una tot terreny bestial.
1: Sí, sí, totalment. I en aquesta última etapa va fer coses molt trencadores en aquesta línia. No? Sí. Aquest és un tema inclòs en un àlbum de Pitbull, del 2024. Sí. Sí, sí, trencador totalment. I uns mesos abans, el 23, ella va treure el que seria l'últim àlbum, que es diu Rockstar, sí. I que consisteix en una sèrie de duets estel·lars de temes, sobretot de rock. No? Són tot versions i hi ha coses sorprenents. No? Un duet d'ella amb el cantant d'Aerosmith, un altre amb el cantant de Judas Priest... Hi ha un duet amb Miley Cyrus, que era sí. La seva fillola, sí. Hi havia un parentiu familiar, fins i tot, arran del pare de la Miley, que és el Billy Ray Cyrus, no? Sí. Figura del country. I sí, és un disc on hi ha temes de Prince, de Blondie, es ficava aquí en altres territoris, i apareixia ella amb una portada allò molt contundent d'aspecte rocker, matador, no? Amb prop de 80 anys que tenia ja en aquell moment.
2: Ara parlaves de Miley Cyrus, totes dues van versionar entre d'altres, el clàssic amb el que obríem aquest espai, amb el Jolín.

el 2006, jo crec que Dolly Parton segurament va arribar a les generacions més joves d'aquell moment, amb aquella sèrie d'enorme èxit de Disney Channel amb Hannah Montana, on precisament feia de tieta de Miley Cyrus, i també per aquella època va treure un altre tema que la va catapultar novament al número 1.

0: timbre de veu tan, tan especial, Jordi?
1: Sí, un timbre de veu de soprano, molt brillant, amb tons alts, no? Que podia arribar a notes molt agudes, amb un punt una mica nasal, també. És una veu molt, molt significativa, molt, molt distintiva, realment, no? Mm-hmm. Tant en els discos d'ella, en la fase més juvenil, com més endavant, també.
0: Què... Alguna cosa més que diguis val la pena destacar dels 60 anys de carreres, que realment, clar, 3.000 cançons són una barbaritat, per molt que moltes no s'acabessin rematant, eh? Però, clar, 60 anys de carrera també és una rara avis. Alguna cosa més que diguis val la pena dir això, destacar això de Dolly Parton?
1: Bé, es tracta de... submergir-nos a la seva música, no? L'etapa més country als principis és molt interessant, amb discos enregistrats a Nashville. Ella se'n va anar a viure a Nashville a mitjans dels anys 60, on ella sabia que allà hi havia, doncs, el nucli dur dels músics i instrumentistes carismàtics que coneixien totes les regles i els secrets d'aquest tipus de música, i ho va desenvolupar, no? Uh-huh. I després també a l'època moderna també hi ha discos bons que, de fet, que apareixen també com entre els discos més valorats d'ella, no? Un disc que es diu The Grass Blue, de l'any 99, i un altre que es diu Little Sparrow, del 2001, amb ella ja com a figura que ja devia anar pels 60 en aquell moment, o gairebé, i van ser discos molt ben considerats i que continuen sent esmentats com discos importants a la seva trajectòria.
0: Jordi Bianchotto, moltíssimes gràcies.
1: Encantat, molt bé, a vosaltres.
0: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, que va morir ahir als 80 anys. Passa un minut d'un quart de 12, fem una pausa i continuem parlant encara de música, però ens anem a centrar en algunes curiositats. Per exemple, aquella sintonia que sentiu quan sona, quan acaba la rentadora. O sigui, no és una cosa a l'atzar que faci la vostra rentadora, sinó que darrere hi ha uns músics i forma part de cançons reals, i molt probablement us sorprendria. Rentadora, el so dels Nokia, una mica dins d'aquests politonos que hi ha darrere de tot això, doncs a vegades grans artistes que potser no sabien que acabarien sonant en una rentadora. Un segon.

0: us ha passat que a vegades sentiu la melodia d'un despertador o un altre aparell electrònic i heu pensat, això? Això em sona? Potser fins i tot obriu el Jazzam, aquesta aplicació de mòbil per identificar cançons que sonen. Doncs bé, resulta que moltes d'elles són peces que ja existeixen i que venen de la música clàssica. Avui tenim una persona a l'estudi que pot fer-nos del nostre Jazzam particular, podríem dir. Ell és director, és compositor, però en els temps lliures també troba temps per dedicar-se a les xarxes socials. El podeu trobar difonent curiositats realment molt interessants. Moltes d'elles us deixaran de pasta de moniato amb el nom X Pagès Corella a les xarxes. X Pagès Corella. Ell és el Xavier Pagès. Bon dia, moltes gràcies, Xavier.
1: Bon dia, Sergi. Què tal?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé. Aquí, per xerrar una estona de música.
0: A veure, després, d'aquí una estona, descobrirem algunes d'aquestes curiositats que dèiem. Però abans, com acaba un director d'orquestra fent vídeos per les xarxes socials?
1: A veure, el procés és gradual i no decideixes un dia.
0: Un dilluns, no?
1: Exacte, vaig a fer vídeos. No, això vaig començar, evidentment, com tots els músics, fer una difusió de la meva activitat professional, les xarxes i tal. I a poc a poc li vas agafant el coquet, veus que la gent també reacciona segons quin tipus de comentaris que fans, i va començar Twitter fent enfilalls sobre diversos temes musicals, que allà Twitter és un format que funciona molt bé. I la gent em deia, home, però això, les altres xarxes, per què no intentes també fer-ho? Perquè, clar, no és el format que funciona a Instagram, TikTok, clar, o fins i tot Facebook. Uh-huh. I llavors dic, oh, però s'hauria de fer un vídeo i tal. I jo no m'atrevia, no? I al final vaig trencar el gel i vaig fer un vídeo. I va tenir molta repercussió. I, clar, això t'anima molt. Perquè...
0: Quin era el primer vídeo, el record?
1: Bé, un dels primers, perquè va ser una mica així, però un dels primers vaig parlar sobre la sardana en la pintura de Picasso. Va ser... el vaig tenir l'enfilall a Twitter, que va tenir molta repercussió, i després el vaig passar a format vídeo. I va esclatar, igual que havia esclatat l'enfilall, va esclatar el vídeo. Perquè és una cosa molt interessant, no?, que la gent no coneix gaire, doncs aquesta fase més catalana, podríem dir, de Picasso, com va representar la sardana en les seves pintures, que ho va fer diverses vegades i amb diferents formes, no? I bé, doncs això, a partir d'aquesta llavor, podríem dir, i dos o tres vídeos més que vaig fer, doncs, vaig animant, i ara faig un parell o dos de vídeos a la setmana i dedico una estona.
0: Bueno, i gairebé a Instagram tens 16.000 seguidors.
1: Sí, fregant ja, pràcticament. Avui i demà arribaré als 16.000.
0: Avui.
1: Avui.
0: Tots a buscar el Xavier. Clar, a vegades podem pensar que les persones que es dediquen a la música clàssica viuen potser en un món, potser per un tema de prejudicis, en un món molt més analògic. Tu ets la prova que això és mentida, o ets l'excepció que confirma la regla?
1: A veure, jo crec que tots els que ens dediquem a la música clàssica, sobretot la gent jove, ja estan immersos en el món digital, no? Jo potser sóc una excepció de la vella generació, perquè ja tinc els meus anys, no? Llavors, potser de la meva generació no hi ha tanta gent que està ficada, n'hi ha, naturalment, però jo crec que és una cosa natural, és a dir, gent més atrevida, gent no tant, i gent que li agrada conservar, doncs, coses més tradicionals, més analògiques, vull dir, és perfectament defensable, vull dir que cadascú que faci el que més cregui que ha de fer. Però bé, jo tinc aquest toc així una mica més atrevit, potser, i m'he llançat això de les xarxes.
0: A més, també ets enginyer industrial?
1: Això hi ajuda una mica, clar, perquè clar, la tecnologia sempre ha format part de la meva formació i de la meva manera de ser, i per tant, doncs, sí, podríem dir que ajuda.
0: I què vol dir això, que els ordinadors poden afinar els pianos?
1: Bé, això que comentes, potser el públic no ho sap, no?, però jo vaig estudiar enginyeria elèctrica, industrial elèctrica, i el meu projecte final de carrera va ser un mètode justament d'afinació de pianos assistit per ordinador, no? I llavors al departament d'enginyeria hi havia un que s'especialitzat en vibracions, i fins i tot van comprar un piano per fer experiments, o sigui, a la universitat, a l'ETSEIP, aquí a Barcelona, tenen un piano a la sala d'actes perquè el van comprar per fer experiments. Jo el vaig aprofitar, aquest piano, també per fer el meu projecte. I sí, doncs l'afinació és un tema molt complicat, ara no hi entrarem, però és un dels temes cavalls de batalla, podríem dir, de la teoria musical des de tota la història, i és, literalment no es poden afinar els pianos a la perfecció, ni pianos, ni clavicèmbals, ni qualsevol instrument de teclat. Llavors, el que s'ha de trobar és un compromís d'afinació perquè soni mínimament acceptable, no? Vale. I aquesta ha estat la lluita històrica dels teòrics. I el meu projecte, doncs, anava en que aquesta lluita, no?, de trobar aquesta afinació, doncs, la feia un ordinador assistit pel gust del client. És a dir, que el client deia, a mi m'agradaria un piano que sonés bé d'aquesta manera, amb les quintes, és un un interval musical, sonessin més bé que les terceres, o en aquesta zona el piano sonés millor que l'altre, i l'usuari entrava uns requisits, podríem dir, com un prompt ara de l'intel·ligència artificial, que en aquella època no n'hi havia, i ara deia, m'agradaria això, això i això, i llavors l'ordinador li calculava el piano i llavors li sonava de la manera que havia demanat.
0: O sigui, tu vas aconseguir que una màquina actués com la intel·ligència artificial abans de la intel·ligència artificial.
1: Bé, sí, podríem dir així, podríem dir així de manera una mica més pedestre, però sí.
0: A veure, una de les curiositats que més furor ha causat a les teves xarxes té a veure amb una melodia que és molt famosa. Això és Nokia.
1: És Nokia.
0: Què explicaves a les teves xarxes?
1: Bé, doncs aquesta melodia, que tothom la coneix molt bé, doncs no la va crear Nokia. És a dir, Nokia, això ho fan moltes empreses, altres de les que comentarem, també ho veurem, no? Normalment la raó que hi ha al darrere és no haver de pagar drets o no haver de pagar el creador. Llavors intenten agafar doncs, una música clàssica que els hi sembla interessant, la transforma una miqueta, li donen en aquest cas així un so molt de 8 bits, podríem dir, no? de molt electrònic, i llavors l'utilitzen doncs, per les seves màquines, etc. Aquesta en particular prové d'una peça clàssica que és de francès Targa, que és un compositor valencià, guitarrista, molt famós, i a l'època romàntica, ja fa molts anys d'això, per tant aquesta melodia està fora de drets d'autor, d'opini públic, i llavors ens van agafar el compàs 13, del 13 al 16 més o menys, si no recordo malament, van agafar aquests quatre compassos i van agafar només la melodia i la van transformar en això que has sentit, no?
0: L'obra original és aquesta.
1: Sí, si us heu fixat... l'última nota que se sent a la melodia original d'aquesta de la guitarra és, no coincideix amb la del Nokia, és a dir, l'última nota fa doni, pum, i sona com un harmònic.
0: Marc, podem posar primer Nokia i després l'original?
1: Sí.
0: A veure... I ara l'original...
1: Falta la nota, aquesta última.
0: Sí, és veritat.
1: Jo vaig estar mirant la partitura, perquè ara tenia la curiositat, dic, aquí què ha passat, no? I si mires la partitura, Tàrrega ho nota com el que diem tècnicament un harmònic, i l'harmònic és com una tècnica que s'escriu una nota, però en realitat en sona una altra. Llavors aquí pot haver-hi un error d'interpretació, perquè els de Nokia han agafat la nota que en fiquen l'harmònica a sobre, i l'intèrpret, que sap, domina la guitarra, ha tocat l'harmònic, però el de Nokia devia agafar la nota que deia i l'ha posat allí. Bueno, hi ha una mica de misteri en aquesta nota. Sí.
0: Per tant, que ho sabeu, que la melodia de Nokia és original d'un vals d'un valencià que es diu Francesc Tàrrega. Un altre, parlant de melodies clàssiques que trobem en llocs insospitats, hi ha un altre que molta gent sent cada cop que fa la bugada, que és aquesta...

0: Que a vegades sap greu parar-la i tot, eh?
1: És que t'agafen ganes d'anar sí. A estendre la roba.
0: Vaig com allà. Però, clar, això... Clar, és una peça original d'algú altre.
2: Sí, aquesta està
0: que no és de Frank Schubert.
2: Aquesta és, tornem a lo mateix, no? Dic, a veure, hem de posar una musiqueta a l'aparell, hem de demanar a algú que ens la faci. Bé, saps què?
0: Agafarem... Truca Schubert.
2: Tinc una que m'agrada molt, l'enginyer de torn. I sí, doncs aquesta melodia naturalment és molt coneguda ja dins l'àmbit de la clàssica. Sí. Originalment és un lit. És una cançó amb un text en alemany que es diu La truita, i no estem parlant d'una truita a la francesa, sinó sí. Que estem parlant del peix.

0: M'agradaria preguntar-li a Schubert. Sí. Home, jo crec que li hagués fet gràcia.
1: Sí, podria haver de dir.
0: Senyor Schubert, on creu vostè que anirà a parar aquesta melodia tan bonica que ha fet? Sí, jo crec que li faria gràcia. No sé, a tothom li agrada que la seva música sigui...
1: No,
0: que arribi a tot arreu i cada cosa té el seu lloc, no? Perquè una cosa és sentir-la en una sala de concerts i una altra cosa és sentir-la en una rentadora.
1: Sí, dit així.
0: Ningú s'asseu davant la rentadora i em vaig a posar el Schubert i prepolvotonet. Però bé, tot té la seva funció.
1: Bé, ja ho sabeu, ara, quan aneu a recollir la roba neta, que sapigueu que ho esteu fent escoltant Schubert. Les melodies clàssiques també són un clàssic, mai millor dit, de les esferes, de les esperes tecnològiques, telefòniques en concret. Segur que algun cop heu sentit aquest so, per exemple. Jo crec que aquesta és més identificativa. Estem parlant de Beethoven. Hi ha altres melodies que tots tenim al cap per moments concrets i que, en realitat, venen de molt lluny. Per exemple, segur que reconeixeu aquesta cançó.

0: ser un homicidi per excel·lència.
1: A mi és la que m'agrada més, sí.
0: Tu estàs casat?
1: Sí, sí.
0: Et vas casar?
1: No. El meu casament va ser molt sobri i molt...
0: Vale. Qui va compondre aquesta marxa? Qui és això?
1: Aquesta és de Mendelssohn. És de la Somni d'una nit d'estiu, que és la música escènica que va fer, bueno, basada en la obra també de Shakespeare, no?, de l'obra de teatre, i és, bueno, és una comèdia, etcètera, i al final acaba bé amb un casament dels tots els protagonistes, i aquesta és la música que sona, sí.
0: L'altre gran himne dels casaments segurament és aquest.

0: Això és Wagner?
1: Això és Wagner, del seu Lohengrin, i és el mateix, també és un cor que es canta en el moment del casament. És un altre estil totalment diferent. L'altre és com més triomfal, és una marxa, de fet, l'altre, no?
2: Clar.
1: I aquesta és com més solemne, és més, no? Mm. És un, no sé, no, se li diu marxa, però no té el caràcter d'una marxa, és com més litúrgic, podríem dir, no? Una mica més en la línia de Wagner.
2: Però... Ara la gent entra amb l'himne al Barça.
1: Ah, sí.
2: Himne de Champions.
1: Però també està bé, escolta, la qüestió és una alegria.
2: Exacte, aquí cadascú.
1: Exacte. Aquí anem, aquí anem a l'extrem contrari. Aquesta...
2: Aquí el divorci definitiu.
1: Sí, el divorci.
2: Això és Chopin?
1: Això és Chopin, és la seva sonata número 2.
2: Sí.
1: Sí, sí, també té un moviment lent, que és aquesta famosa marxa fúnebre, després també s'ha orquestrat, i totes aquestes peces s'han fet amb diferents instruments, no? Versions, etc.
2: Sí.
1: Doncs aquesta també és una de les conegudes, sí.
2: A veure, fem una altra melodia, per repassar amb el Xavier, que aquesta segurament transportarà molts a l'escola.

0: Què me'n dius d'aquesta?
1: Un dragón. Jo me la sé de memòria, aquesta. Em vaig empassar tots els episodis.
0: Clar, clar.
1: I els meus fills també se'ls han empassat
0: sí, eh?
1: En DVD, sí. Llàstima que no la tinguem en català, per això.
0: Ja, eres una vez. Què me'n dius d'aquesta?
1: Doncs aquesta és una peça que està treta d'una obra de Beethoven, el seu septet Opus 20.
0: Ah.
1: I si no recordo menys, és el tercer moviment.
0: Sí.
1: I sí que és una mena de minuet. I si voleu sentim una mica l'original, no?
0: A veure.
1: Una mica més de marxa, eh?
0: Sí. Tempo diminuetto.
1: Tempo diminuetto. O sigui, aquí pràcticament era la mateixa tonalitat del que hem sentit abans, cosa que les altres peces que hem sentit, el de la rentadora, etc., estaven transportats, això que dic, canviats d'altura, i sona una mica diferent, sí.
0: A veure, cançons famoses descontextualitzades a banda, també podem trobar melodies en llocs inesperats, això m'ho has d'explicar bé, Xavier, perquè també podem trobar a les autopistes.

0: Això no és un conductor amb un talent especial, no?
1: Això surt de la carretera. Aquesta és, això se'n diu asfaltòfon.
2: Ah!
1: Si té nom i tot.
2: Però d'això en tenim aquí.
1: Aquí? Bueno, tenim asfaltòfons, però són molt avorrits, però fan... És a dir, aquestes bandes sonores que es fiquen per avisar.
2: Clar.
1: T'està sortint de la...
2: Posa un Beethoven, posa'm algo.
1: I clar, si et surts a l'autopista, tens un ensurt, però en canvi, quan vas a sortir de l'autopista et sona una melodia clàssica, doncs l'ensurt és menor. Bé, literalment, aquestes no estan pensades perquè no, avisar-te quan surts a l'autopista, sinó que estan pensades simplement per quan vas caminant, quan vas conduint, diu que estan pensades per facilitar que la gent mantingui la velocitat i no faci tonteries. És a dir, com que la melodia són aquestes bandes rugoses que estan calguades a les distàncies de la separació de les rugositats, perquè quan passi a una velocitat soni una nota.
2: Ah, clar.
1: I llavors quan frega fan lloc i fa brrrr, doncs la segona fa brrrr, i llavors fa i va fent tota l'escala, diguéssim, no? I amb això pots construir una melodia, perquè es va separant amb uns espais al mig i pots fer una cançó com la que estem sentint. Llavors...
2: Clar, si anessis més ràpid o anessis més lent, no quadraria.
1: Clar, bueno, o si acceleres... si vas més lent, clar, sonaria més greu, si vas més ràpid, sona més agut. Llavors, la qüestió és tant que mantinguis la velocitat i no facis tonteries i no vulguis avançar, no sé què. Pues, no. Aquesta és la filosofia, no sé si és gaire encertada o no.
2: Xavier, per acabar, m'has d'explicar això, que la música clàssica comparteix amb el món del futbol un gran traïdor.
1: Mira, això és una anècdota molt bona, també, que és un tal Alfonso, suposo que a l'època li devien dir Alfonso, l'Alfonso Albéniz. I Albéniz, suposo que sabreu, que és un gran compositor català nascut a Camprodon, és Isaac Albéniz, conegut per les seves obres Iberia, etc. Una pila de música de piano, sobretot, però va fer tot, òpera també, etc. I la qüestió és tant que el seu fill, curiosament, va ser jugador del Barça. Però el tema no està aquí.
2: Però no només això.
1: Només això, sinó que es veu que van estudiar a Madrid i amb l'excusa que van anar a estudiar a Madrid, es va passar al Madrid.
2: Traïdor!
1: Targeta vermella. Doncs sí, se'n va anar al Madrid i és el primer jugador de la història del Barça, fill d'un compositor famós, que, per la nostra deshonra dels músics, vull dir, que es va passar al Madrid. I no només això, no en va tenir prou en passar-se al Madrid, sinó que, a més, es va fer president.
2: Oh! No!
1: I de la Federació d'Àrbitres també. No es va quedar curt.
2: Que fort. De debò, seguiu el Xavier Pagès a les xarxes socials.
1: Xavier Pagès, Corella, amb O.
2: Corella, amb O. És a dir, X, Pagès, Corella, pels amics.
1: A tot arreu, a Twitter, a Instagram, a TikTok.
2: A tot arreu et poden trobar.
1: A Mastodon, a Stica, a Facebook també.
2: A Mastodon?
1: També. Això en parlem un altre dia, si vols. És una xarxa social de friquis, sí.
2: Va. De debò, seguiu el Xavier Pagès per curiositats com aquestes i moltes més. Els seus vídeos valen molt la pena. A més, apreneu i és que de veritat que està molt bé i us ho passeu molt bé. Xavier, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Ara tornem un moment.

0: Alba Pascual, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Alba, editora de la revista Magazine i programadora del Festival Serializados, que ens ha acompanyat aquest estiu per parlar de sèries. I avui, Alba, el que volem fer són sèries imprescindibles que has d'haver vist abans de tornar a la rutina.
1: Vale.
0: Per allò de que la gent et pregunti, has vist allò?
1: Ah.
0: Que puguis dir, sí. És a dir, les que valen la pena.
1: Jo he fet

0: És que les terres de Ponent continuen sent un reclam seriefil realment. Mm-hmm. Aquí, en aquest cas, seguim les aventures d'un jove altíssim i ingenu cavaller itinerant, que és Sir Duncan el Alto, i el seu petit i astut escudé, que és Egg, huevo dit, literalment, qui amaga un secret familiar bastant divertit. A diferència, m'agrada, és una sèrie que m'agrada perquè a diferència de la grandiloquència, els dracs i les guerres civils constants de la Casa del Dragón, aquesta proposta aposta per una escala molt més humana, càlida i d'aventura clàssica de cavalleries, que això a mi m'encanta.
1: D'acord.
0: És un relat centrat en la relació d'aquests dos protagonistes que són meravellosos i ens parla doncs, de la lleialtat, l'honor, la puresa en un món brut, classista i corromput, mm-hmm. i crec que en aquesta diferència de format, de diàleg i d'estil, ha aconseguit que es posin d'acord tant els seguidors més bojos de Joc de Trons com els que buscàvem una entrada una mica més fresca en aquest univers de George R. Martin. És una meravella, i els dos protagonistes, que són actors que s'han descobert en aquesta sèrie, són una meravella, o sigui que és super recomanada.
1: El Cavaller dels Set Regnes, HBO Max. També ens portes, Alba, Love Story, John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. Aquest està a Disney+.
2: John, I want to introduce you to Caroline Bessette.
1: Entenc que és de la relació entre tots dos?
0: Efectivament. El febrer, el rei de les antologies, que és Ryan Murphy, sens dubte, estrena aquesta nova ficció dins del seu univers de crònica social nord-americana. Ara se suposa que, igual que Monster, que són de famosos cèlebres psicòpates o assassins dels Estats Units, en aquest cas es centra en històries d'amor de la crònica americana. Va. I la sèrie dissecciona la relació del príncep d'Amèrica, no?, que era John Kennedy Jr., fill del mite assassinat, i la icona de la moda i executiva de Calvin Klein, la Caroline Bessette, durant la dècada dels 90 fins al seu tràgic final. No faré spoilers, però si ho busques a la Wikipedia és molt fàcil trobar-ho.
1: I m'agrada aquesta idea de fugir dels crims i anar a les històries d'amor.
0: Efectivament. També, sí. És que Ryan Murphy té una paleta d'estudi molt àmplia. Aquest home li agrada tot. Però és una sèrie que està molt bé perquè més enllà de la fascinació pel luxe, els vestidors, la reconstrucció d'una època, funciona com un anàlisi molt interessant sobre la cara fosca de la fama, i ens mostra la claustrofòbia i l'escrutini dels paparazzis, aquesta parella, la pressió de les expectatives familiars, perquè, òbviament, sent el fill de Kennedy, fàcil no ho tens. I també és una producció molt elegant, molt sexy, molt entretinguda, és addictiva completament. Ens mostra de forma perfecta la cultura pop de finals del segle XX i té una banda sonora que és increïble.
1: Love Story, John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. També ens portes, en aquest cas, a Filmin, Alba, a Betterman.
3: Av det där fettet runt penisetter. En man.
4: You'd be surprised to see the looks of our women.
1: Aquesta va triomfar, sí.
0: Home, és la millor sèrie internacional. És una sèrie absolutament imprescindible, una de les meves preferides. És, sens dubte, també una de les millors sèries europees de l'any, que això s'ha de destacar. I de què tracta? Doncs un cèlebre troll de xarxes socials que és molt conegut per abocar comentaris masclistes i destructius sota l'abric de l'anonimat, però que pateix una filtració massiva que treu la seva identitat de la llum després de ficar-se amb una famosa còmica feminista. Què passa? Que, correlat pel linxament públic i també per la seva pròpia vida, decideix ocultar-se adoptant una identitat femenina en el seu dia a dia. Què passa? Que, no obstant això, en experiència la rutina des de l'altre costat del mirall, no? Què passa? Xoca frontalment amb els mateixos abusos i els assetjaments que ell mateix perpetuava. És una producció noruega que esquiva la moralina barata. El perdó fàcil utilitza l'humor negre, molt negre, molt negre, com un bisturí per disseccionar la fragilitat de l'ego masculí. I és una sèrie molt valenta perquè és molt crua, molt àcida, molt descarnada i molt incòmoda, que trobo que és brillant. És una lliçó narrativa que no busca complaure a l'espectador, sinó enfrontar-nos amb les nostres pròpies contradiccions. O sigui, que molt bona.
1: A Betterman, Filmin. Una altra que he de tenir controlada, aquesta m'hi van recomanar diverses persones, DTF a Sant Lluís.
5: The autopsy is gonna say heart attack.
6: Excuse me.
5: What can I do for you?
6: Special crimes. I'm uncertain of the natural causes.
0: HBO. Mira, quina meravella. Això, no, sí, no l'has vist encara?
1: No encara.
0: Doncs te l'has de posar avui mateix, doncs aquesta nit. El Mas Arribava, aquesta comèdia que és gamberra, és àcida, sense filtres, està ambientada, com el seu nom indica, a la ciutat de Sant Louis, a Missouri, i ens endinsa en un surrealista triangle amorós entre adults en plena crisi que intenten navegar el món de les aplicacions de cites contemporànies, la solitud no desitjada i les dinàmiques de parella.

0: Sí. Té uns diàlegs plens de sarcasme, un repartiment brillant en absolut estat de gràcia, o sigui, jo vull que els hi, que tinguin tots els premis possibles aquest trio protagonista. Domina a la perfecció la comèdia de situació i aconsegueix un difícil equilibri entre el ridícul més absolut i moments de vulnerabilitat. És un encert la seva descarnada voluntat de subvertir tots els jocs comuns que ens esperaríem, perquè comença com un thriller policial amb un cadàver i després no té res a veure amb això, i està molt bé perquè ens posa una premissa policial de thriller i després diu res a veure, això és una comèdia incòmoda amb tres protagonistes que estan malament del cap i és molt divertida.
1: DTF Sant Lluís, HBO, i acabem, Alba, amb una de Movistar Plus, que és Empatia.
2: That's gonna be good, your psychiatrist.
3: Oh yeah.
4: Why?
2: Because the D is a bit of a catch-all unit, but a place like that is a bit like society's trash can.
5: Aquesta també li van haver ser dialitzados.
0: Efectivament, tres premis. És que mira, jo només porto sèries premiades del festival. És una meravella del Quebec, que jo crec que també defineix perfectament el que podríem anomenar com a sèrie d'autor. Tenim a la Fronnix Dompré, que és la creadora, escriptora i protagonista d'aquesta història meravellosa sobre una psiquiatra amb els seus propis problemes emocionals que s'incorpora a un departament d'alta seguretat a un centre de salut mental i s'allunya tota l'estona del morbo fàcil i del drama passat. És una sèrie que opta per una mirada lluminosa, tendra i profundament humana sobre la salut mental i la compassió. És un petit miracle televisiu. A mi m'encanta i no em canso de recomanar-la, i totes les persones que l'han vist fins ara diuen que és una petita meravella. O sigui que, deures.
1: Empatia, Movistar Plus, Empathy, si la busqueu en, en la versió original. Doncs ja tenim deures i molta feina a fer. Jo em quedo amb la DTF Sant Lluís de començar-la avui mateix.
0: Em sembla perfecte, l'has de veure.
1: Alba Pasqual, moltíssimes gràcies per tot l'estiu. I espero que ens retrobem aviat.
0: Això
1: i a
0: espero.
1: Petar-ho amb una nova edició dels Serializados.
0: Això esperem. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu.
1: Pràcticament, res, 10 minuts mal comptats i arribem a les 12. A veure, va, aquestes. Marc Suís, ho arriba a dir hola.
6: Hola.
1: Bon dia.
6: Bon dia, i últim dia que tens aquesta sintonia.
1: Sí.
6: Malauradament.
1: Que greu. A veure, és l'últim Drets Bruts de la temporada.
6: Sí, l'últim.
1: Què rius?
6: Marc, de veritat, va.
1: Va,
6: va, que tenim molta feina i poc temps.
0: Sí, sí.
6: Va, hem d'anar al gra avui.
1: A qui ho he investigat avui?
6: Doncs mira, avui hem investigat un malalt de ràdio, com qualsevol altre, que es desviu per sentir-se part de l'1, part del milió.
0: I és que ell ha contribuït amb tot el seu talent a fer això gros, molt gros.
6: Ell potser ho fa més gros del que toca, també us direm.
0: Perquè d'exagerat ho és una estona i una estona bona. Avui toca parlar, per sort o per desgràcia, de la persona que porta 4 estius alimentant-nos.
7: Sí, efectivament. En Sergi s'enrolla moltíssim i...
1: Oh, jo no diu això.
7: Jo sóc la seva parella, però els seus amics també ho confirmen. Et pot arribar a fer àudios de 7 minuts, però t'he de dir que són àudios que passen bé, o sigui que és com un programa de ràdio, no?
6: No podíem esperar menys d'una persona que ha d'omplir 5 hores diàries de programa, que xerri tant.
1: Un moment, això, per què hi ha tan poc respecte, ja?
6: Escolta, perquè fem el que volem, tu ens vas donar l'espai i nosaltres...
0: I nosaltres l'hem aprofitat.
6: Ja, exacte, no. Estem aprofitant aquest altaveu per fer justícia
1: social.
6: Quina vergonya,
1: per favor. O sigui, mira, sortes... No poden ser les 12, ja?
6: No, sí, si deixa'ns continuar,
1: no,
6: perquè
1: no,
6: hi ha...
1: No,
6: hi ha molt material
0: que
6: tirar
0: aquesta secció d'avui.
6: I volem que tot pugui entrar i tot pugui tenir el seu espai. Sí. Nosaltres, Sergi, tenim la teoria que parles tant amb els teus amics i amb els teus coneguts i fas àudios tan llargs perquè tens tots els teus amics explotats per practicar fora d'hores.
0: Sí,
6: la feina.
0: Sí. I de fet, quin dona fe, molta fe, és el teu antic company de pis, en Marcel. Perquè sí, abans de viure en parella també va ser jove. Jove i molt pesat.
8: Quan t'has fet un àudio per explicar-te, per exemple, que no pot venir i que no t'acompanyarà al Camp Nou perquè té un tema...
9: Hòstia. Normalment n'hi ha prou amb un missatge.
8: Vale. Doncs vaig ficar un àudio a por dos per escoltar-lo i encara està sonant. O sigui, el vaig ficar dilluns i encara està sonant.
6: Ara mateix, a casa el Marcel no s'hi pot estar. Sí. És un infern auditiu, per una banda, per al teu àudio, que encara està sonant.
1: Que aquest era el Marc, però...
6: I... Ah,
0: perdó. Perdó. Doncs el Marc i Marcel, ho van fer tots dos. I no, i per... no s'hi coneixem de la veu.
6: Per una banda, perquè hi ha aquest àudio sonant a casa seva, per l'altra, perquè esperem que ens estigui escoltant, perquè tenim molt més a oferir.
0: Sí, abans que res, la gent ha de saber que si esteu escoltant ara mateix la ràdio és ben bé un miracle que ha caigut del cel. Perquè és molt estrany que tinguem tots els micròfons de l'estudi sencers i funcionant, perquè aquest home que tenim aquí al davant porta mala estrogança.
7: que és molt maldestre. La veritat és que se li trenca tot. Jo, des de que vivim junts, ha trencat 6 gots, una font d'aquestes per posar de vidre, no?, per posar al forn. També va trencar una tapa de la olla, una llum, també. És una mica desastre. Llavors, jo he viscut sempre sola i no havia trencat tantes coses. Doncs amb ell és a veure aquesta setmana què ha trencat.
5: Haver-t'ho pensat abans.
6: Sergi, l'incendi de fa 2 estius de la ràdio també el vas provocar tu? Preguntem, perquè clar...
5: No, perdó per rentaplats.
6: Ja, et compadim, de veritat, ens sap molt greu això que t'ha tocat viure, però sabem, Sergi, que també hi ha coses que fas bé. I retornant al tema dels WhatsApps, nosaltres sabem que tu ets una persona que cuida molt el llenguatge, que ets molt polit amb la llengua.
0: Oi?
5: Hi ha mirades.
6: No! Explicarem l'àudio, perquè era un àudio increïble. La Iela ens explicava que cada vegada que envies un WhatsApp ho passes tot pel soft català. Cosa que em sembla increïble i que ara ho entenc tot, perquè cada vegada que tu m'escrius trigues 5 minuts més que ma mare.
5: Depèn d'en qui parli. Si el missatge és una mica llarg i hi ha alguna trampa en el missatge, sí, em corregeixo a mi mateix.
0: Clar, no. Accents, comes, qualsevol cosa, però aviam, no podíem esperar menys tampoc d'una persona que es dedica a parlar. Un control del lèxic impecable, podríem dir el Pompeu Fabra del segle XXI.
5: Sí.
0: Un tio que, per cert, ha escrit un llibre per si algú no ho sap,
5: i
0: que té tan bona oratòria que és l'única persona capaç de posar-se davant del contenidor del món a RAC1 i convèncer a tothom, convèncer a la gent. De fet, ja ens ho explicava el teu cunyat.
3: Jo me'n recordo que estic a 22, 3 o 4 dies abans de néixer a Cuba, es va donar compte que no tenia, que tenia el passaport caducat. Ple agost, buscant cites, i llavors es va presentar a l'aeroport. El dia abans de marxar, va parlar amb la Policia Nacional, allà feien passaports, li va dir que era de RAC1, de treball, es va posar unes milongues, els va explicar una historieta en castellà, sobretot, i jo crec que al final va aconseguir que li fessin el passaport i l'endemà ja va poder viatjar a Cuba amb els col·legues. Last call total.
5: Tothom,
6: sí, bueno, i espera't. Si vas poder solucionar això, endavant amb la resta de casos del contenidor. Ah. I això de l'última hora, qui s'ho coneix bé també, és un altre personatge de l'auca del Sergi Embudio, el Llorenç.
4: Tot i que ara ja es fa gran i ho va corregint, que sempre arriba tard i fes parar, i l'altre que sempre estaca, és el rei de les taques.
0: El rei de les taques. Però, aviam, Sergi.
5: Això ho he tret al meu avi.
0: Per què et taques sempre?
5: No,
0: ells sí que ho saben, ells sí que ho saben.
10: És incapaç d'escurar un plat amb una altra cosa que no sigui el seu propi dit. I no només els plats seus, sinó també t'agafa el plat de macarrons i la salsa d'omacat que no has escurat tu, se l'escura ell.
11: Al principi encara et demanava permís. Quan ha arribat un moment ja de la confiança que hi ha, a la que veu que et despistes i et gires un moment, el gadget o braç aquest que té arriba a tots els llocs de la taula i, per tant, ja està escurant el teu plat.
10: I el de tres taules més enllà, també. Sí.
6: Escolar el plat dels altres és lleig, però nosaltres t'ho perdonem, perquè ja entenem que quan un li agrada una cosa és molt difícil mirar cap a una altra banda.
7: Sobretot li agrada el tomàquet, o sigui, té una obsessió, qualsevol cosa. Si és amb tomàquet, sempre és millor. Jo des de llavors, que no fem carbonara, o sigui, només podem menjar pasta amb bolognès a casa, perquè no li agrada cap altra cosa.
6: Directe al casament, vosaltres?
0: Sí, 100% compatibles. Tot sortirà bé.
5: Just a la tele surt la tomatina de 2026, ara que parlàvem de tomàquets.
6: Doncs bé.
0: Sergi, més enllà del menjar, a la teva vida hi ha una altra cosa que t'agrada molt, moltíssim. L'única cosa, de fet, que supera el menjar, i és el futbol, concretament el Barça. Però això sempre ha estat així? Sempre has sigut tan fan del Barça.
6: El tanto.
0: Potser no sempre has portat aquest escut tan al pit. I qui, si no, qui ens ho diu, és la teva germana, Sergi.
12: Oh. Aquí, el Sergi, on el veieu, tan culer, vam passar durant molts anys de la seva adolescència, que era un forofo incondicional del Borussia Dortmund i del València.
5: No.
12: I ens passàvem els caps de setmana mirant un partit d'un equip i un partit de l'altre equip.
5: No van ser molts anys i no va ser l'adolescència.
0: Bueno, això ho haurem de preguntar a la Mireia.
6: Tota la família és remolteu, Molt fort, això.
0: Molt fort, molt fort. I espera, que el futbol també pot portar discussions familiars, no? Podem la Mireia, no? Però el més petit de la casa ha volgut esclarir els fets aquí a la ràdio líder del país.
13: I en la broma sobre el Madrid o sobre el Barça i la samarreta del Barça.
0: Ah. No hem entès res, ens ha
6: Ens ha dit un ocellet que t'enfades amb el teu nebot quan ell diu que és del Madrid i no del Barça.